0: La idea, segons Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
1: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
0: Aquesta és la seva segona novel·la gràfica després d'Alison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
2: A esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts del partit. De la resta de resultats destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
0: El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits al davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
2: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre.
0: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75 en el partit pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostra Bacek per 77-49.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Espanyola masculina després de guanyar el Sabadell a la final per 16-9.
3: Fins aquí les notícies. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
4: Déu vos guard!
5: He vist el guàrdia!

0: la Renaixença.
1: El telescopi l'inventa...
2: Galileu, Peyu, aquest el sabem, Galileu.
1: Doncs no és exacte.
3: El van penjar perquè va dir que la Terra era rodona.
1: Tampoc és exacte,
4: això. No, i tant que no és exacte, perquè la Terra rodona, qui ho diu? Galileu Galilei. Bueno, és la seva paraula contra la de Javi Pobes, futbolista del Móstoles, que diu que la Terra és plana.
1: Sí que és veritat.
4: No, és paraula contra un, contra la de l'altre.
1: Sí. Bueno, puc posar una mica d'ordre a tot això?
3: Posa-n'hi,
1: Galileu, el 1609, millora el telescopi que ja havien inventat un temps abans una altra gent.
5: Ah, sí? Sí. Qui ho havia inventat abans?
1: Uns òptics holandesos que treballaven pels Medici. El que passa és que els primers telescopis no servien per mirar les estrelles i buscar planetes. Eren bàsicament una arma militar per mirar l'enemic en cas de conflicte, per veure'l venir de lluny, els vaixells. Pues, agafaves el telescopi i veies com venia. Vale. Però era un instrument militar, bàsicament.
2: I en Galileu aquí què hi pinta?
3: Quan el pengen?
1: No el pengen ningú.
3: Quan el pengen?
1: Galileu...
4: Sí que el van penjar.
1: Un moment, sisplau. En Galileu millora el telescopi, cosa que li permet descobrir les llunes de Júpiter, entre moltes altres coses. Llavors també afirma que la Terra gira al voltant del Sol.
3: I el pengen.
1: Collons, sembles la meva mare mirant una pel·lícula, Fel. Ara el mataran. Un moment.
3: Va.
1: Un moment, encara no l'ha matat ningú.
3: Va,
1: hòstia. Però la Santa Inquisició.
2: Ara.
1: Jutja Galileu i el condemnen a presó. A més d'obligar-lo a abjurar la seva teoria, perquè es veu que això de que la Terra girava al voltant del Sol no els hi quadrava massa amb el que diu la Bíblia.
4: No quadra gens.
1: Que també ha de quedar una il·lusió de Déu, això, eh? No? Segle XVII, que tothom gairebé és mitjan alfabet, i tu allà inventes un papinaco per poder comprovar que la Terra gira al voltant del Sol. Ho vas estudiant tot el dia fent números i veu una gent... No. Això que diu vostè no té raó, eh? Aquí la Terra la va crear Déu Nostre Senyor i ara surt a dir que és mentida vostè el que ha dit i tancat a la presó de per vida.
3: El tanca a la presó i el pengen.
1: Que no! Que és pesat! No el van penjar. En Galileu Galilei va morir a casa seva, als 77 anys de mort natural. No es va penjar.
3: Un seu cosí el devia penjar.
4: Algú l'ha penjat?
1: Ningú! Va morir de causes naturals, aquest home, mentre complia arrest domiciliari, això sí, no podia sortir de casa. Més tard, després, Isaac Newton inventa el telescopi reflector basat en un joc de miralls, que això és el sistema que utilitzen encara els telescopis actuals. I ara, després de tot aquest rotllo que us he fotut del Galileu Galilei, l'Isaac Newton, ara vaig a desmuntar-vos totes les teories, perquè hi ha una teoria, amics meus, que diu que el primer telescopi de la història el va inventar un català.
6: Home, Peyu, haver començat per aquí...
5: Perquè necessitem referents com aquest, Peyu.
4: Ara. Quina il·lusió, tu.
1: A veure, es deia Joan Roget i els pares eren francesos, però això ho passarem per sobre. Era un fabricant d'ulleres instal·lat a la ciutat de Girona.
4: Immortal!
1: Sí. Tant ell com la ciutat. Una informació aquesta que surt d'un llibre, es veu, un llibre del segle XVII, escrit per un astrònom milanès que parla de l'invent d'en Joan Roget, aquest home de Girona.
3: Home, l'invent de Girona. Digues les coses pel seu nom, De Girona,
1: Que sí, que sí.
3: No de Barcelona, de Girona. Era de Girona, l'inventor del telescopi.
1: Bueno, a veure,
3: és de Girona.
1: És una teoria,
3: Una teoria, és l'inventor.
1: Però tu no deies que era en Galileu.
3: Qui?
1: Galileu.
4: Ah, amigo.
3: No sé qui és, jo, en Galileu. No sé, no.
4: Ara ja no.
2: És un que es va penjar.
3: No m'interessa. No sé qui és, jo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Pau Albert, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui rebem la visita d'un boig conegut, Peyu. Un cantautor amb 30 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Un artista que reivindica la música d'arrel i els sons ancestrals, que fa dialogar la terra amb la poesia, la tradició i la música. És una de les veus més singulars i lliures de casa nostra i ve des de les entranyes del Solsonès.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Roger Mas! Oh, oh, oh. Roger Mas, és còmode aquest escó, eh?
2: Mira, ah, bé, està bé.
0: Estàs bé, bé. Ah, què has menjat avui per esmorzar? A veure.
3: Ah, per esmorzar? Sí. Un dònut de Calcamps.
0: Eh?
3: Un dònut de Calcamps.
4: Ah, són molt bons els dònuts de Calcamps. Sí.
0: No, en sèrio? És Solsona, això?
3: Solsona, Solsona. Solsona.
0: Dònuts de dònuts, és dònut normal, sense xocolata, sense res.
3: Dònut normal.
0: Normal, molt bé.
4: És aquell, perdó, perdó, que ja sé que intervinc molt, eh?
0: Sí.
4: Hi ha gent que ho diu a les xarxes.
5: Sí.
4: Però treure'm
0: una pregunta. Treure una de les preguntes.
4: Però
0: que
4: és aquell forn on són tan, diguéssim, eficients que després al forat també el venen a part?
3: Ah, és veritat.
4: Eh que sí?
3: Sí, senyor. Sí,
4: una cosa brillant.
0: Sí, és bueno estreure...
6: Venen el forat del dònut, el venen?
7: Sí, que sí, que sí, que te la m'acago.
4: No es llença res.
0: Ha de treure rendiment de tot, escolta. Roger Mas, a veure, 30 anys de trajectòria, una bestiesa. Em dóna la sensació que estàs en un punt que podries fer una cançó voluntàriament, volgudament, que fos una autèntica merda i colar-los aquest gol a tots els crítics de Catalunya. Podria passar això? Pot ser?
3: No ho sé.
0: Proposa-t'ho. Fes un dia.
3: No, quan vaig començar ja va anar una mica així.
0: Ah, sí? Va passar això?
3: Bueno, és un dia.
0: És un dia. Però vull dir, la crítica no et va estimar al principi.
3: Però... No, al revés. El que et va estimar és el públic.
6: Va. No t'estimava el públic?
3: No, gaire, no.
4: Oh, és al revés, això, normalment, no?
0: Sí.
3: No, no, jo vaig estar de sort.
0: A tu t'estimava... La crítica sí. I el públic no.
3: Sí.
0: I ara en quin punt estem?
3: No ho sé, ja no hi penso gaire en aquestes coses.
4: No, el públic l'estima molt.
0: 30 anys de trajectòria i ara, no sé si et molesta una mica, que la gent últimament et recorda per aquesta cançó.
8: Mort qui té mort, mort és qui no parla. El cel sí, que Déu no ens el torni. Mort qui té mort, mort és qui no parla.
0: Això ja formava part de la teva discografia o abans de ser la sintonia del Carles Porta?
3: Sí.
0: Sí, eh? I ara sí, teu, sí. Això. Com t'arriba aquest encàrrec?
3: Hòstia, no me'n recordo. No me'n recordo.
6: Bueno, contestem-ho una
3: altra. La veritat.
0: No? Eh?
3: T'ho dic de veritat, que no me'n recordo.
0: Pot ser, és possible.
6: No, esclar, fa tanta feina, s'ha de recordar de tot.
0: Bueno, i que tampoc sembla que li preocupi massa res, el Roger.
6: Bueno, escolta...
3: No, són els últims anys que...
0: Els últims anys els has anat esborrant. Tens memòria antiga, però la recent la vas perdent.
3: Sí, la recent l'estic perdent.
4: Entre cues de pans.
3: Tu demanem coses de fa 30 anys, que és més fàcil.
0: Sí. Qui va matar en Sansa, que això fa més temps?
3: Ah, això no es pot dir, es veu.
0: No es pot dir, eh?
4: Ah, però ho sap.
0: Però se sap?
3: Diu que sí.
4: Digo, home.
0: Home, digo. Però a tu t'ho ha dit el Carles Porta o ho saps per veïns d'allà a la zona?
3: No m'ho ha dit el Carles Porta.
0: No t'ho ha dit el Carles Porta, eh?
3: No m'ho ha dit el Carles Porta.
4: Hòstia, tu... Això, puta aquest... Solsona, tio, quin misteri.
9: Sí. Tot, però deuen estar gravant ja la segona temporada, no? O segur. Cinquena o sisena, per sí. Dir-ho, no? Això
0: ara està al ser... punt ja que en Carles Porta està matant gent per poder sí. Gravar.
4: Però deixarem passar el fet de que sap qui em va matar Sansa.
0: Noi, no ho sé, jo. Noi, podem buscar, insistir.
9: Tiro, però, tiro també.
6: Queda amb ell.
4: Una pista o algo.
0: Qui és?
4: Qui t'ho ha dit? La del bar. Ella del bar.
3: No la conec, no la conec.
0: Té informació que no la deu... Home,
4: no.
0: El mataran amb ell, sí, ho diu.
4: Clar.
0: Ah, s'ha d'anar al tanto amb això. Escolta, tornant una mica als teus inicis, i no sé si fas l'exercici mai de repassar la teva trajectòria, hi ha alguna cançó que et faci vergonyeta quan l'escoltes avui? De dir, hosti, què vas fer aquí?
3: Moltes.
0: Sí?
3: N'hi ha que encara les canto.
0: No és veritat, sí. Tens una falsa modèstia.
3: No, saps, el Pablo Conte, hi havia lletres que les anava modificant.
0: Els anava canviant.
3: Si és la mateixa cançó, a vegades, doncs anava canviant la lletra. Jo hi ha unes quantes cançons que cada cop que estic a l'escenari, mentre la canto, penso, hosti, això ho podries arreglar, eh?
0: Llavors ja no hi penses,
3: després. Penso més.
9: Això sol passar.
3: És que torno a estar.
0: Jo vaig estar 3 anys fent un espectacle dient des del primer dia que al final l'hauríem de canviar. I també, no?
3: Sí.
0: Va, que sempre passa el mateix, ja està. Uau. Quan arrenques la roda és molt difícil.
3: Ja saps que els músics quan baixem de l'escenari ja no...
0: Ja no treballeu.
3: Perdem el nord, sí.
0: Ah. Tu toques molts d'instruments, Roger.
3: No,
0: pots fer una llista
3: canto,
0: una mica?
3: Jo canto.
0: Però toques uns quants instruments.
3: No, bueno, per acompanyar-me una mica, però no...
0: Però perquè has viscut la música de petit, no? A casa teva eren músics.
3: Sí, però jo vaig sortir cantautor, jo de músic no vaig acabar de sortir.
0: Ja. Yeah.
6: No és el mateix, eh?
3: No és el mateix, no.
0: Ah, no?
6: No, és bo que no.
3: No.
9: Però vas estudiar música?
6: No.
3: Sí. Tampoc no gaire, tampoc.
0: Llavors, d'on te'n surt tot això? D'on te't ve?
3: Bueno, l'avi era músic.
0: L'avi era músic, home, veus?
3: Cantava,
0: veus?
3: També. Veus? Sí, no, no sé ben bé d'on surt, però va anar a sortir. Bueno, jo volia fer moltes coses.
0: Què volies fer?
3: Jo volia pintar, volia escriure, volia fer moltes coses.
0: Sí. Res relacionat amb la feina, veig, eh? Pintar, escriure...
3: Sí, és veritat.
0: No, dius, portar una excavadora.
3: No, i al final veus que si hi ha una de les coses que vas provant que veus que hi ha una mica de resposta, diu que allà poder que...
0: Cap aquí.
3: Poder que concentrem els esforços.
0: Cap a la música.
3: També m'has agradat fer rock and roll, però el públic em va dir que no.
0: Ui, un segon, Roger, perdoneu. Un segon.
4: Mira, tard, què passa?
0: Un moment. Sí.
2: Nen?
0: Ei, mama.
2: Què? Avui tens el germà Bessó aquí al teu costat, eh?
0: Quin germà Bessó?
2: Oi, en Roger Mas, saps pas la gent que m'ho diu? Que també és fill teu, en Roger Mas.
0: No sé, jo no hi trobo la semblança. La veritat sí que hi ha gent que ho diu, però no ens assemblem, tampoc.
2: Sou pastats, home. Tu ara perquè vas calvo, però quan tenies quatre cabells com ell, igual.
3: Mama, espera't que aviat ho trobarem.
0: Sí, vols alguna cosa o només volies això?
2: No, només trucava per dir que sou clavats.
0: Doncs apenjo, vale?
2: No sé la seva mare, si s'assembla a mi.
0: No ho sé.
2: Pregunta-li, a veure, ja com són els seus pares.
0: Ara li preguntaré, és el que tinc més ganes de preguntar.
2: Aviam, no sé, aviam si votaven en Jordi Pujol, també.
0: Sí, ara li pregunto de seguida, mama, va, penjo. Adéu, adéu.
2: Pregunta-li, eh?
0: Sí, no patet, adéu. Votaven en Jordi Pujol, els teus pares.
3: No ho sé. No ho sé, que ha sigut secret, això del vot.
0: Sí? Com ho vivíeu, això? Sou de éreu tancadots o no?
3: Som de Solsona.
0: Clar. No ho saps tu. Sí, jo sóc d'Osona i també més o menys... No sabies a qui votaven, però ho podies intuir bastant fort.
4: Home, aquí votava tothom.
0: A Osona?
4: Jordi Pujol, sí,
0: aquí
4: no?
0: Tothom. Bueno, si podien, votaven Duran i Lleida, diguéssim, aquí. A Osona.
5: Uau! Sí. Sí.
6: Què, vol dir uau? Com si fos una cosa...
4: Epa!
0: Ep, guaita'l!
4: Guaita'l com has sortit aquí, com una molla.
6: Home, per favor. Entrevisteu-ne en Massi,
9: sisplau. No li toqueu, eh?
0: Escolta,
9: Duran i Lleida.
0: Roger,
9: Lleida no li toqueu.
0: Abans que intervingués la meva mare, havies deixat anar una perla que has dit que volies fer rock and roll.
4: Ara.
0: Què va passar?
4: Ja
3: bueno, això no, que el públic ja et condueix cap on...
0: Ja. Sí, tu estàs...
3: Vull dir que diguéssim que jo faig el que vull, però no faig tot el que vull, diguéssim.
4: Ja.
3: El que faig és el que vull fer.
0: D'acord.
3: Però no és...
0: No et segueixo,
4: tot el que faries.
0: Vaig seguint, et vaig seguint.
3: A mi s'ha de mirar, perquè dius, escolta, si pots viure d'això...
0: Sí.
3: És que està bé, eh?
0: Sí, no, home, i tant. Sí. No,
9: però
0: no.
9: Rock and roll, vas pujar un escenari amb una elèctrica i... Rang, i començat...
3: No, però no. Alguna vegada he provat d'acostar-me una mica, però no funciona.
0: No t'agrada.
3: No, a mi sí.
0: A la gent.
3: A la gent que no l'agrada, a mi sí.
0: Recordes on va ser el teu primer concert fa 30 anys?
3: Sí, va ser en un pub que es deia El Drac Màgic.
0: Això és Lleida?
3: A Lleida, que no existeix ja, a la casa.
0: Lleida sí que existeix.
6: Li queda poc,
3: però... Ensorrada, la casa. Sí. Està molt bé, perquè saps aquests tuits que fan a l'Underrock, per exemple, cada any tenen un tuit que el deuen tenir programat,
0: sí.
3: I cada any posa que fa... Ara, al setembre, diu, cada setembre surt un tuit, no sé quin dia de setembre, fa no sé quants anys del primer concert de Roger Mas, de la seva estrena, al Pub Sputnik de Solsona.
0: Ah, diuen a Solsona.
3: I cada any, bueno, que ja fa dos o tres anys que no els hi dic, però no. Cada any m'estic allà contestant, digues que ho teniu mal posat. Però no em foten ni cas.
0: Que ho sapigueu, el primer concert del Roger Mas va ser a Lleida. No digueu més que va ser Solsona, però va ser Lleida.
6: En general, ho deu tenir mal traspapelat, això.
0: Sí. 2004 veu fer un segon volum del Roger Mas i la Copla Sant Jordi.
3: 24, sí.
0: 2024. Això és perquè el primer va anar molt bé i dius, va, ara em fot mandra fer alguna cosa nou i això sembla que funciona. Una mica amb el que has anat seguint a la vida, de la gent vol això, vaig cap aquí.
3: Ja estava previst fer el segon.
0: Abans de fer el primer.
3: Pràcticament.
0: Sí.
3: I el que passa és que vam fer molta mandra. Llavors hem estat 12 anys.
0: 12 anys, eh?
3: 12 anys fins que no...
0: Hòstia, no els tens pas en nòmina.
3: No, no van sols. La Copla van sols. A la Copla són gent que s'espavilen molt.
0: Clar, perquè si no, hòstia, 12 anys per fer un disco, Déu-n'hi-do. Escolta, tu tens cançons, que has recollit cançons populars de tot el món, italianes, mexicanes, sèrbies... No deus pas parlar tots els idiomes que cantes.
3: No.
0: No. Llavors ho fas una mica...
3: Repeteixo com ho lloro.
0: Duïda, digues.
4: Home, però ja bé saps el que estàs dient, no?
0: Sí, home, clar.
3: Bueno, sí, m'ho he llegit.
4: Ah, vale. Perquè si no, quina decepció.
3: Sí, no, però vull dir que no puc parlar.
4: Tu no parles l'italià, no?
3: Però l'italià sí.
0: L'italià sí, perquè la seva dona és italiana.
4: Italià, sí. Ah, Àngela Maria.
0: Sí. Vale. Escolta, hi ha una cançó, puc fer-te una petició ja. Tu, hi ha una cançó de la Paulina Rubio. que és increïble, que és una versió teva en català.
9: Ah, sí.
0: Pots gravar-ho bé, això, ja? Perquè estic fart d'escoltar-ho. De que...
4: no,
0: ja,
4: puc, i només no. Ja... ja sí, has d'anar al YouTube.
0: Mira, és que és aquesta cançó. Se sent així,
8: Ni una sola paraula, ni gestos, ni mirades apassionades.
3: Apaga, això, gent, aquesta no pots posar.
0: La gent aplaudint.
3: Això va ser amb l'Oberto amb la TV3.
0: Bueno,
3: però... bueno, i el regidor va fer aplaudir la gent anant de Tortosa.
4: Ai, que s'està enfadant.
3: No.
4: Jo... s'està enfadant. Quines granyes, per això.
3: Ah, no, home, no. Hi ha una internet... versió més ben gravada.
0: No, l'he trobat enlloc.
3: El Castell de Cornellà.
0: Ah, sí? Però també se sent una gent xerrant.
3: Sí, i rient.
0: Gravo bé.
3: Sí, home, però allà ja canto bé, almenys vaig a l'hora. Aquí... aquí anem tots...
6: Un cop fet, és el que hem dit abans, un cop fet està fet.
4: Tira milles, home.
0: D'on te'n va sortir la idea de versionar Paulina Rubio?
3: Passant l'aspiradora.
0: Sí? Dius de veritat?
3: Sí, m'agradava molt. Quan una cançó m'agrada molt, me la poso en repeat, a tot volum, perquè l'aspiradora fa molt soroll.
4: Sí.
3: I l'anava cantant. I de tant cantar-la, doncs al final em va... ho vaig anar traduint, però sense, no va ser expressament, diguéssim.
6: Ara se m'ha ajuntat Freddie Mercury.
0: Sí.
3: Doncs mira.
0: El Roger Mas, Paulina Rubio. Sí, sí. Tens alguna... amb què estàs passant l'aspiradora actualment, diguéssim?
3: No.
4: Bad Bunny.
3: Últimament no poso música per passar l'aspiradora.
0: No, eh? Però tens algun altre plaer culpable de dir, hòstia, és que hi ha un artista que la gent considera que és un bodrio i jo m'agrada molt. Hi ha una cançó que em...
3: hòstia, m'hauria de pensar ara.
0: Ja.
3: No segur que n'hi ha, però...
0: Ep, Joel, vols fer una pregunta?
4: Què vol pensar? Dic, bueno, mentre
0: pensa... pensa que només te'n queda una perquè abans has preguntat.
4: És veritat, no. És veritat. Doncs et faré una pregunta de merda i així, mentrestant, tens temps de pensar la pregunta anterior. Roger, com a assistent al teu, jo diria que hi ha llegendari concert del passat juliol al Festival Grec de Barcelona, amb la Copla de Sant Jordi. Voldria saber si tu has provat d'estar assegut a les incomodíssimes cadires del Teatre Grec durant més de 3 hores. Vull pensar que no, perquè si no ets un sàdic, Roger.
6: 3 hores li va fotre?
4: Més!
6: Hòstia,
4: més!
6: A mi em va esquerdar calés, doncs. Perquè el concert d'abans de Sant Jordi...
4: Ah!
6: De Sant Jordi,
4: del
6: Grec.
4: Copla.
6: El Grec,
4: sí.
6: Jo vaig anar a Sabadell i només em va fotre una hora i deu, eh?
3: Perquè
6: devia...
3: l'han fet teatre més petit. L'han fet teatre més petit.
4: Ui, allò va ser l'hòstia, eh? Ara vaig acabar, no
6: m'ho
4: va sentir a les natges, eh? No me la sentia. I vaig anar amb un germà i vaig haver de dir, toca'm la natja perquè no sé ni si la tinc.
0: Sí.
4: Sèrio, bueno, la pròxima vegada que hagis de fotre un semejant turra llegendària, regala uns coixins de viscolàstica o alguna cosa així.
3: O buscarem un lloc més còmode.
4: Sisplau, Roger, t'ho dic de veritat, eh?
0: Et poses nerviós encara abans d'actuar o no? Perquè dona la sensació que no et poses nerviós en res.
3: No, però no és veritat, això.
0: No sé, són prejudicis, sí, però dona la sensació que no.
3: Depèn del dia, però encara. Depèn del concert. Si el tenim molt girat, ja no tant, però...
0: Quan estrenes algo, quan estrenes un bolo, encara et poses nerviós.
3: Home, el Grec, em vaig posar bastant nerviós.
0: Sí?
4: Doncs no es notava, t'he de dir.
3: Sí, sí.
4: I anaves guapo.
9: Feio,
3: què?
9: M'està passant que jo no ho sabia que us assemblàveu tant.
0: Sí.
9: I cada cop que ho veig, penso...
0: s'assembla en Peyu.
9: Penso en Peyu quan sigui més gran.
0: Sí.
9: I ara cada cop que miro amb ell, haig de fer així per dir qui és en Peyu i qui no és en Peyu.
0: No, has pensat pas a repart el cap, no?
3: No, ja ho he fet alguna vegada.
0: Ho havies fet?
3: A temps, sí.
0: Bé, no sé.
3: Bueno, fa 5 anys, l'última vegada.
4: Que et vas afaitar el cap?
0: No fa tant, llavors.
4: No, tens bon crani.
3: No, és veritat, no. Tinc
4: el tens gotorut?
3: Tinc munyegat, sí.
4: Vaja.
0: Escolta, tens algun objectiu més enllà de la música? Per exemple, tu series un bon alcalde de Solsona?
6: Home, i tant.
4: Bueno.
3: No.
0: Bonic. No, eh? No tan segur que t'han vingut a buscar alguna vegada per alguna llista.
3: No.
0: No, mai, per anar últim, ni que
3: no,
0: sigui.
3: No, van fer fill predilecte, que així ja està.
0: Ah!
3: Ja.
0: Fill predilecte de Solsona.
4: I això, puc preguntar.

0: el comaria el Marc.
1: Ah, sí.
2: Ah, molt bé.
3: Jo també l'he portada.
1: Sou molt de Solsona, els de Solsona. El carnaval el vius intensament, també, o...?
0: No tant com la festa major.
1: T'agrada més la festa major, tu? Que el carnaval, els de Solsona el defensen fins...
2: Bueno, adéu.
1: És una bestiesa.
2: Jo hi vaig anar un any i...
1: I què?
2: Bueno, no me'n recordo.
3: Bon senyal, bon senyal.
2: Només recordo que a les 6 del matí, que jo ja me'n volia anar a casa, a les 6, em van dir, no, ara anem al poliesportiu, que ara comença el concert.
1: Quin concert? Dic,
2: perdó?
1: A les 6?
2: A les 6 del matí començava un concert a la Polivalent, que em sembla que li diuen. I vaig pensar, noi...
1: Xuriguera, digue-li allò de la teva filla.
3: No.
1: Sí, digue-li.
3: Ah, ja ho sap, ja ho sap.
1: Digue-li.
2: Ah,
1: no ho sap.
2: No.
3: Com va? La vinya encara la guarda? Encara la tens? La cuides o no, la vinya?
0: No.
3: Me cago.
0: Que
1: tenies vinya.
3: Una cosa que tenies bona, me cago en
0: Déu. L'havíem arrencat, tu.
1: Tenies vinya, Solsona?
3: Home, i tant.
1: I feies vi? Sí.
0: Home, 4 ceps,
1: Ja, bueno, però bé.
3: La de vegades que ja pujaré i ja... I no ho he fet mai.
1: No. I al final s'ho ha hagut de...
4: L'ha hagut de arrencar.
2: Per culpa teva, Xuriguera.
3: Per culpa teva, Xuriguera.
1: Diu en Xuriguera que li va posar a Miquel, a la seva
3: filla. En Roger té una... Té un... Una cançó que es diu Canterbury, em sembla. I parla d'una tal Miquel, encara ti amo. I la nostra... A casa la cantem molt, aquesta, encara.
1: Sí. I la filla li van posar Miquela. Sí, la
2: mare, Miquela, hòstia.
3: Però és que tampoc no estan així, però sí.
1: Ah, ara t'ho has inventat.
2: No,
1: ara, o sigui, ara, abans que vingués en Roger Mas, anava fent el xulo.
2: Sí que ho és, li fa vergonya.
3: Lo més ben parit d'en Roger Mas i jo és quan ens coneixem per primera vegada.
1: A on va ser això? Te'n recordes, tu, Roger? A veure si
0: va ser... Mira, aquesta cançó que diu està en un disc que es diu DP,
1: sí.
0: I a la Xuria me'n va robar una caixa sense... I no m'ho va dir.
3: I a les 6 del
0: matí... I es va fer de dia, allà a Argúcies. I ell m'ajudava a buscar la caixa.
1: Has de saber que...
0: Per allà aquells boixos... Saps?
1: Per més mentides que ens diguis, jo ja la sé l'anècdota, Roger.
0: Ja la saps,
1: sí. Sí, sí.
3: Però és veritat, és veritat.
0: És veritat.
3: Jo t'ajudava a buscar la caixa.
0: I al final vam marxar cadascú cap a casa seva, jo sense la caixa, no, i la casualitat va voler que es vam trobar a la porta de l'hotel. I el cabron portava la caixa sota el
3: braç. Amb els calés i tots els discos que havia vengut, eh?
1: Sí, eh?
3: Te'ls vaig tornar tots, eh?
0: Sí, clar, per collons. Vaig trobar la porta.
3: Sí. I des d'aquell dia que som amics.
1: Sí. Molt bé. Escolta, el 2027, Roger, prepararàs nova música? Arribarà algun disco nou? Amb què estem?
0: No, ara? No ho conto, no.
1: No, eh? Home, si l'altre 12 anys, doncs ara hem d'esperar ben bé pel 2040 o així.
0: Ah, sí? No, 2036.
1: 2036, perfecte. Algun concert a la vista, alguna cosa que diguis?
0: A la vista.
1: Deixa'm fer una mica de propaganda.
0: Ui. Serem al Casino Aliança al Poble Nou, al Festival Cruïlla, el 22 de novembre.
1: Perfecte.
0: La setmana que ve em vaig a l'Alguer.
1: Mira.
0: Si Déu vol.
1: Això que voltes, no, eh? Això has voltat bastant pel món cantant en català. Quina gent ve a aquests puestos? Ve gent? Això?
0: Depèn d'on.
2: Catalans.
1: Has fet algun concertot ben tristot, això amb 10 o 12? Que dius, ens anem a Brussel·les, no sé què.
0: A Madrid.
1: A Madrid, eh? Quan zero?
0: Mira, a Madrid... Això va ser, crec que el 99, l'abril del 99.
1: Abril del 99.
0: Sí. Ah, sí, mira, sí, vam parlar a la Suta.
2: Sí, senyor, Joel, sí senyor,
0: ho recordo. Però no cal que torni a explicar-ho.
1: Sí, home,
0: ara repetirem, sí, no repetirem ara aquí
2: l'anècdota. No
1: tenim un altre públic, tenim un altre públic.
0: Que era un Real Madrid-Manchester, un dimarts. I jo tocava a la sala Suristan.
1: Ben programat.
0: Sí. I vam fer proves de so i estàvem a punt de tocar i no va arribar ni van venir els cambrers, hi havia els de la sala i tal. Però no
1: zero persones de públic.
0: Zero persones.
4: Wow.
0: I al cap com d'una hora que havia d'haver començat el concert va entrar el Sisa.
1: El Sisa?
0: Llavors ens vam emborratxar amb el Sisa i al cap d'una hora més, que el concert ja s'hauria d'haver acabat, va arribar l'Adrià Puntí.
2: Hòstia!
0: I ja està.
2: Home.
0: I ens vam emborratxar tots, però no hi va haver concert.
1: Molt bé.
0: Jo portava el Paniagua, que era mi maestro, aleshores, i va negociar amb els de la sala i vam cobrar la meitat del bolo. Mira,
1: oh, bueno, ara, eh? Escolta.
0: Perquè va dir, nosaltres hem vingut, però sí.
1: Cada
0: la nostra meitat l'hem fet.
2: Déu-n'hi-do.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Roger, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes... Una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
1: La paraula d'avui és afiturar.
0: Afiturar.
1: Afiturar. A. Afiturar. Acció de posar-se en forma. Anglicisme, que s'utilitza com a sinònim de posar el teu cos fit.
3: Aquest jument només pensen en afiturar el cos i fer-se milionaris a Instagram.
1: B. Afiturar. Posar fi a un viatge molt llarg aturant el vehicle de manera definitiva.
4: Va entrar al Banc Sabadell, va robar 1 milió d'euros i va marxar amb un Ferrari a 180 per la P7 fins que, a fi, aturar el cotxe i s'entregar a la policia.
1: No donem tantes pistes. O C, afiturar, acció de clavar-li la mirada a algú, mirar-lo fixament, insistentment.
6: Ai, perdona, m'estic recuperant. Aquell mosso d'esquadra em va posar les manilles i em va afiturar per donar-me la vida. Es diu Marcel i ara farà 10 anys que estem casats.
1: Mira-la. Sí. A, B o C, Roger.
0: No, no tinc ni idea, però diria la C per dir-ne alguna.
1: Correcte!
0: Maca, aquesta. Aita! Mira tu.
1: Afiturar. Mira.
0: Les persones són més bones, però també ens la fotrem.
1: No, és veritat. No és veritat, i ara tindríem una discussió que perdríem l'amistat que tenim. Ens hem parlat d'embotits, millor que parlem de política. Roger, no marxaràs sense interpretar-nos una cançó aquí amb l'Arnau Tordera i la Pau Albert. Avui Roger Mas interpreta amb Pau Albert i Arnau Tordera El rei dels verns.
7: I que val que deshora aquesta nit. És el pare que porta el seu petit, l'estreny ben fort, la recerta el vent i l'aguanta sa gola manté calent. Per què t'amagues, fill, es puro aquí? No el veus, pare, que mira fit a fit el rei dels verns amb corona i mantell. És la boira que el mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quin joc bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan niu en un lloc on tot hora és estiu. Pare, que no sents el rei dels verns que em promet mormolant somnis eterns. Tranquil, fill meu, són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et pressaran amb cançons.

0: són els vins que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindràs en pes. Pare que ve amb la seva mà espectral, el rei dels verns m'atrapa, m'ha fet mal. El pare i el cavall tot estremit gemec entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba port entre els seus braços l'infant. Érem mort.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
2: Va, que us parlo del telescopi més gran del món.
3: Aviam. És l'Observatori Fabra, jo hi he estat.
4: És el de Prades, el del Baix Camp.
2: No, ni l'un ni l'altre, perquè no és a Catalunya.
5: Oi.
2: És el desert d'Atacama de Xile. Però encara no funciona, eh? Està en procés de construcció,
4: quina
2: de
4: merda,
2: producció.
4: Quina merda, el de Prades sí que funciona. Jo hi he estat, eh? Sí, funciona.
5: Podeu deixar parlar la Mercè?
4: Sí, i tant, com sí, però la corregim.
2: Va. El 2014 van començar les obres al desert d'Atacama, del que serà el telescopi més gran del món.
3: I ho hem d'anar a fer allà al mig del desert?
4: Mare de Déu.
3: Que no hi ha aigua?
6: Va, explica'ls-hi, Mercè.
2: Perquè és una de les zones del planeta on hi ha més foscor i és òptim per veure les estrelles.
3: A Mollerussa també és molt fosc.
5: Però a Mollerussa hi pedrega molt. I el telescopi, si cau una pedra en el vidre, s'aixafa, saps?
2: Perquè us feu una idea de la bestiesa de telescopi que és. Sí. És un telescopi que té un mirall principal de gairebé 40 metres de diàmetre.
4: 40 metres de diàmetre?
3: 40?
4: Hòstia, has de tenir un ull molt gros, eh?
2: Molt.
4: Per enfocar bé, eh?
6: Per favor.
3: Home.
2: El projecte... El projecte partia...
6: Has de mirar pel forat petit, no pel gran.
2: Oh, cuidado, Pel.
6: Allò va de petita gran.
5: No ens posem tècnics que no l'encerdarem ningú.
2: El projecte partia de 100 metres de diàmetre, però...
5: Un camp de futbol.
2: Exacte.
5: Una rodona de telescopi.
2: Algú va pensar que potser s'estava passant una mica i ho van reduir 40. Si us interessa, que sapigueu que a principi de 2028 ja estarà acabat això.
5: I aniré, en sàquim aniré.
6: Anem-hi tots un dia, home.
4: Anem-hi una excursió.
6: Fem una quedada.
4: Sí.
7: Qui va construir un telescopi quan era un nen?
4: Ai.
7: Era Brian May.
4: Ep, i això,
7: icònic guitarrista de Queen.
6: Home, per l'amor de Déu.
7: Sí. Que ell és conegut per ser un gran virtuós d'aquest instrument de les sis cordes, però potser no sabeu que també és doctor en astrofísica.
5: Fixa't,
2: què dius?
4: No ho sabia, no ho sabia.
6: No, jo tampoc ho sabia.
7: Un autèntic cervell. Doncs bé, també és prou coneguda l'anècdota que quan era jove va construir la seva pròpia guitarra amb el seu pare, la Red Special.
2: Mira, com tu.
7: Això ho sabíeu.
5: El teu pare també te fa les guitarres.
2: Clar, tu també ho fas.
7: Aquesta merda no me l'ha fet el meu pare.
5: Però altres guitarres sí.
7: Aquesta que toco aquí, no, però totes les restes sí.
2: La bona, la que no portes aquí.
5: Aquí per què vas decidir portar la barata?
6: Sí, aquesta guitarra de hippie.
7: Perquè les meves guitarres no les portaré aquí, amb vosaltres aquí tan a prop.
2: Perdona.
7: No, són instruments de gran valor que no poden córrer risc tenint-vos a vosaltres.
6: No, el proper dia vindrem uns calçotets bruts per aquesta regla de tres. No us mereixeu els meus calçotets nets, vosaltres? Tens o no?
4: Els portes nets, normalment.
6: O sigui, t'he posat davant del mirall, Arnau.
7: Em sembla bé si els portes bruts. De fet, la meva pregunta era, els que portes ara són nets?
6: Sí, clar. Bueno, ara no, perquè ja ha passat...
3: Però quan ens canviem...
5: Bueno, estàvem amb el Brian May, el guitarrista de Queen.
7: Sí, doncs que eren aficionats a construir coses amb el seu pare i, a part de la guitarra, doncs uns anys abans van construir conjuntament un primer telescopi perquè el nen, doncs, mirés el cel. Així que van a cultivant l'amor per la música i per l'espai des que era ben petit.
4: Boníssim, això, eh?
5: És maco, això.
4: Això un rato et convidaré a sopar, Magandé, i m'expliques anècdotes d'aquestes.
7: No, no vull sopar amb tu, no tinc cap interès.
5: Tot això t'ho saps de memòria, eh?
7: Tot de memòria.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, tenim alguna cosa més del telescopi?
2: Ah, el telescopi. Mira quin sospir he fet.
3: Podries disseccionar-lo.
2: No, ja no dissecciono. No sé què. És que tens mala filla.
4: És que és mala persona.
2: Telescopi. O com m'agrada dir-li a mi, una finestra oberta a un univers meravellós de coses que em són completament igual.
1: No, home, no.
2: Tant de bo m'interessés l'espai, les estrelles i els planetes, però malauradament no és el cas. Sóc incapaç d'estar més de 3 minuts mirant les estrelles i et juro, Mercè, que m'hi he esforçat moltíssim.
4: Perquè fan mal les cervicals.
3: Has de venir un dia a Montserrat, home.
2: Sí, home, allà, amb els friquis aquells. Es veu que hi ha l'Oriol Junqueras, allà.
1: Què dius, ara?
2: Buscant ovnis.
3: Ah, sí. Ha vingut personatges de tot tipus.
1: Tu li has vist l'Oriol Junqueras, allà, en directe?
3: L'he vist mirant al cel.
5: El van confondre amb un extraterrestre.
2: Bueno, jo ho he intentat, això de les estrelles, i el allò, i la Ossa Major, i la Ossa... Faig veure que ho veig tot, i veig una merda. Perquè, a més, els amants de l'astronomia, la gent que va a telescopis, t'ho expliquen amb una passió... Hòstia, que pobret sap greu dir-los, mira, tio, no estic veient ni el carro petit, ni el carro gran, ni cap mena de carro.
1: És veritat que li has de donar una mica el sí del boig.
2: Sí, ho veig tot. Oh, un escorpí, sí, home, i tant, un escorpí. Són 3 punts, allò. No, sí, pot ser un escorpí una forquilla, no hi ha cap d'allò. I clar, a mi em fascina aquesta gent perquè a mi em fa la sensació que han de tenir tan controlada la vida a la Terra que diuen, vale, ara tinc controlada la vida a la Terra... vaig a mirar altres planetes, no? A mi em sorprèn, perquè jo vaig tan agobiat per controlar... Sí, Catalunya, ja em va enorme. Com per a sobre anar-me a dir que a veure què collons passa allà a mils milions de quilòmetres llums, no?
5: El comprenc.
1: Sí.
2: És que tu segurament en aquest aspecte vas en la meva línia,
3: no,
2: si diguera.
3: Està bé, perquè ha fet servir la unitat de mesura quilòmetres llum.
1: Sí.
2: Bueno, el que sigui.
1: Anys llum.
2: Jo sóc més partidari d'ampliar el coneixement per cercles concèntrics.
1: Ja.
2: I tu neixes...
1: Primer ta mare.
2: Després la família. Després la família més gran.
1: El poble.
2: Després el barri.
1: Sí.
2: El poble.
1: La comarca.
2: La comarca. Sí. Província.
1: El país.
2: I si vas fent, final, si vas molt bé, ja aniràs a buscar els planetes. Jo quina sensació tinc, Peyu? Que la gent que li agrada l'astronomia ha dit, no, jo passo directament als planetes. I saps per què és això? Perquè, clar, a distància... A moltes, tot es veu maco.
1: Sí.
2: Júpiter. Júpiter és una gran bola de foc horrorosa, amb tot de boles de pedra xocant entre elles a grans dimensions. És un horror. Però clar, ho veus a molta distància, i aquest cucú.
1: Sí.
2: Tu vas a Mollerussa.
1: Cuidado.
2: De prop,
1: sí,
2: és lleig.
1: Sí.
2: I la gent diu, oh, que lleig que ets... Mira-la des de Júpiter.
1: Preciós.
2: Mira-la des de Júpiter.
1: Es veuen unes coses...
2: Bueno, es veuria més maco.
1: Sí.
2: Perquè són uns covards, aquesta gent. Atreves-te a mirar al teu voltant la merda que hi ha.
1: Sí.
2: Home, la gent és lletja.
1: Estem fregant la filosofia, gairebé.
5: Sí, bueno, trobo que és dels programes interessants que s'han fet, eh?
1: Sí.
2: No, això ho diu amb ironia i em sap greu. Però... no sé. I després hi ha aquella cosa, Soriguera, que tu quan estàs mirant a l'espai,
1: només
2: estàs veient coses... Això costa molt d'entendre, que ja estan mortes.
1: Això sí.
2: Que ja existeixen.
1: Això sí, a mi em rebenta el cap, això.
2: I ells t'ho expliquen com la gran cosa. Però, per exemple, la meva àvia treballava en un geriàtric.
1: Sí.
2: I jo hi anava cada diumenge.
1: I
2: jo ja tinc moltíssima experiència amb això. En veure persones que en realitat ja estan mortes. Jo això ja ho he vist, m'entén?
3: El gelador.
1: A mi em van regalar un telescopi una vegada.
2: I què tal?
1: El vaig muntar.
2: Sí.
1: I vaig dir, és més complicat del que em pensava. Jo pensava,
2: és que és molt complicat.
1: Em pensava que mirant ja es veuria...
5: Tot corre molt, eh?
1: Amb
5: un telescopi tot corre molt.
1: Ho has de saber fer.
2: O que te'l regalin muntat, també.
1: També és veritat.
2: Per què?
1: Però vull dir que
2: imagina que regalen un cotxe desmuntat.
1: No.
2: Quina merda, no?
1: Sí.
2: Pues el telescopi igual.
5: Hòstia, quina idea.
2: Penso jo.
1: Un cotxe desmuntat.
2: La idea d'un cotxe desmuntat, no?
4: Sí. Com Ikea.
5: Una marca de cotxes Ikea i te l'has de muntar el cotxe.
2: Sí. El telescopi és un símbol fàl·lic, també.
1: Ah, sí?
2: I molt clar, a més. Mira, definició de telescòpic del dia, que te la dic.
1: Aviam.
2: Dit dels aparells constituïts elements de diferent amplada que poden penetrar i lliscar els uns dins dels altres de manera que la longitud del dispositiu o de l'aparell és variable.
1: Ah. Això?
3: Això.
1: Això diu del telescopi?
5: Quina ment tan perversa ha fet aquesta definició.
2: Aquí hi ha un paral·lelisme amb el fal·lus molt clar.
1: Sí.
2: No sé si us heu fixat, però tant el telescopi com el fal·lus, a més, en un moment donat, tots dos et poden fer veure les estrelles.
4: Ah!
0: Propaganda del segle XIX.
6: Un home només és un home si té vicis d'home. Si vostè també és un home de veritat, l'esperem a la societat d'amics del whisky i el puro.
7: Abans em sentia buit. No em sentia un home al 100%, però des de que m'he fet membre de la societat de... d'amics de la d'això... De...
6: El que el company els volia dir és que des de que és membre del club ha recuperat la sensació de ser un autèntic home.
7: Sí, això volia dir.
6: A la societat d'amics del whisky i el puro tenim els millors cigars del mercat, els millors whiskies i el servei més atent.
8: Hola, estimat client. Vol que li posi alguna coseta?
1: Vols que te la posi jo, guapa?
8: És molt trapella, vostè.
6: Societat d'amics del whisky i el puro. Un home, per ser un home, ho ha de demostrar.
9: Ens diuen els cavallers de la taula rodona perquè a la societat d'amics del whisky i el puro se'ns tracta com si fóssim el rei Arturo.
3: La societat d'amics del whisky i el puro
0: patrocina històries per passejar el gos.
2: Mira que mono. Mira. Oh, quina coseta.
8: Aquest és en Jordan.
1: Jordan.
8: És un American Staffordshire Terrier de 9 anys.
2: Sí.
8: I, ara és molt important això que us diré,
1: sí,
8: viu a la Societat Protectora d'Animals de Mataró i espera que algú se'n faci càrrec.
5: Però ja m'ho quedo jo.
8: O sigui que si voleu adoptar-lo...
1: Mira...
5: Però ja m'ho quedo.
2: Mira com està sopant aquí una cosa.
8: Doncs mira per si no te'l quedes tu i se'l vol quedar algú altre i vol passar-li la mà per la cara al Xuri, us dic l'adreça electrònica on heu d'escriure si us el voleu quedar. info@protectoramataró.org.
1: Ho teniu aquí escrit, els que ens veieu en imatges.
5: Perfecte.
1: Aquí teniu imatges del Jordan, si el voleu adoptar, que sapigueu...
2: Jordan.
1: Que
8: està en... És molt important el que us diré, també... És molt sociable.
1: Molt sociable.
8: Molt sociable. Ha viscut amb infants i es porta molt bé amb tothom.
2: Està bé, perquè a primera vista havia pensat... Potser no és sociable. No,
1: és sociable.
2: Però sí que ho és.
1: T'han dit que és sociable.
8: A veure,
2: ja ho sé que és sociable.
5: A primera vista et mirem a tu i tampoc no sembles sociable.
8: Tampoc us sembles gaire de sociable.
2: Teniu raó, tampoc us ara tu desenfadeu amb mi.
1: Tampoc que el tenim aquí en Joel en adopció, diguéssim.
5: No es pot adoptar?
1: No es pot adoptar,
5: Joel. No es pot adoptar.
3: En Joel no, però en Jordan sí, i abans no trobi una nova llar, el portem a viure un dels fets més misteriosos del segle XXI.
1: Avui passegem el gos per Varna.
2: Ah, sí?
1: Varna ve baixa.
8: Ah.
1: Que és Bulgària.
2: Doncs digues Varna.
1: Varna.
2: Varna.
1: Varna, Bulgària. Som a juliol de 2014.
2: Wow.
1: Varna és una de les ciutats més turístiques de Bulgària i les seves platges són una de les atraccions del país. Cada any les visiten milers de persones.
5: Ben fet, home, que se'n vagin allà la gent i ens deixin paus de l'Estartit, que estiguem tranquils allà.
1: Ah, sí?
5: Home.
1: Us ve molta gent a l'Estartit.
5: Collons, hi ha molta gent a l'Estartit, sí.
1: Quin tipus de turista ve més?
5: Gent maca, eh?
1: Gent maca.
5: Gent maca, sí. Molt neta. Gent que porta molta pasta.
1: Això està bé.
2: Francesos, sobretot.
5: Francesos. No, francesos no.
2: Ah, no venen francesos.
5: Els francesos estan a les Roses.
1: A Roses.
2: Ah, vale.
5: A l'Estartit ve gent maca, t'he dit.
1: Sí, un dels turistes que hi ha a Varna és en Lars Mittang, un jove alemany de 28 anys. Fa uns dies que és aquí fent el guiri amb els seus col·legues i dedica les hores a emborratxar-se com si s'hagués d'acabar el món. Joel, mira, faràs tu aquest noi?
2: Sí, perquè és un borratx, no?
1: T'escau, sí.
2: D'acord. Noi, tu, cambrer, posa'm un altre gin tònic, va.
1: En Lars és un noi normal, però avui va calent d'orelles. Habitualment no es posa mai en problemes, però la beguda li està jugant una mala passada. Està ben pesat. El nostre gos, en Jordan, ha notat que en Lars va passat de voltes, així que, tot i que odia estar sol, prefereix anar-se'n a fora, perquè la vergonya aliena se l'està menjant, tu.
2: A veure, noi, escolta, jo volia un gin tònic, però veient que ets tan lent...
1: Ojo, perquè amb un paràgraf t'has emborratxat d'una bestiesa. Mentre jo llegia aquest paràgraf...
5: Puja molt.
2: Collons, m'has dit que l'alcohol li està jugant una mala passada,
1: sí,
2: i jo faig el mètode Stanislas.
1: Està perfecte,
2: tota la vida.
1: Està perfecte.
2: Mercè, que tu saps
8: els
2: això.
8: Els antecedents.
2: Va,
5: sí. En aquest cas és mètode Moscoscai.
1: Sí.
2: Bueno, com anava a dir, li dic al cambrer, noi, mira, veient que ets tan lent, te demano dos de gintònics i si no perdo temps aquí esperant. I tu, guapa, què? Com anem?
8: Com ho diu?
2: Guapa,
8: això?
2: Guapeta.
1: Això li estàs fent al gos o...
2: Però, a la cambrera, per qui m'has pres? Ah, no. Per un degenerat.
1: En Lars
2: soc
1: està...
2: Soc el Lars, no soc el Joel.
1: Sí. Està fora de si, en Lars. Molesta els cambrers, les mosses que hi ha al local i a tothom amb qui es creua. Ara s'està encarant amb un noi de la seva edat. Estan mantenint una calorada discussió relacionada amb el futbol.
2: Et dic que el Hoffenheim és el millor equip d'Alemanya.
10: Però què...
2: Gilipolles!
10: Que xerres trostassa!
2: No.
10: El millor equip d'Alemanya és el Schalke 04, capsigrany.
2: 0-4 és el que es fotrem al pròxim partit. 0-4.
1: No sabem exactament els arguments d'un ni de l'altre, però sí que sabem que parlen de futbol alemany i sabem com s'acaba, amb una esbatossada de mil dimonis.
2: Ei! Ei! Oh! Boig! Ei, Hoffenheim!
6: Que n'és de ben parit el futbol, eh?
1: Sí.
6: Eh?
1: Sempre, bueno...
6: Quina emoció, eh?
1: Sempre discussions, sempre d'un...
5: Fas amistats.
1: Fas amistats.
6: Sí, sí. Te'n recordes?
1: Sí.
3: Sóc jo que he pallissat en Joel?
1: Bueno, ha sigut mutu. Ha sigut mutu. El ball de pinyes és dels grossos. En Lars acaba esterracat a terra, rebentat. Ha rebut tants cops forts al cap que té el timpà fet caldo.
11: Merda.
1: Acabes a l'hospital.
5: Lars. Lars. Lars, amic, estàs despert.
2: Bé. Ei, ei, què m'ha passat? Què és aquest xiulet que sona? Està sonant... Pip!
5: Sí.
2: El sents o no?
5: Sí, és la màquina que estàs connectat. Ets a l'hospital, Lars.
2: No, no, vull dir aquest pip, pip... El sents o no? T'ho estic sentint un pip?
5: No, jo només sento el pip, pip, veus? De la màquina, és aquesta màquina...
2: No, no, ja ho sé, collons, el de la màquina. Jo dic un pip més llarg, un pip, que és que em molesta molt.
1: Sí que molesta.
6: Són acúfens, són acúfens, Lars. Acúfens, l'has ben cagat, nano.
2: Hòstia, merda.
6: Benvingut al club del xiulet.
1: Sí, això és allò que tens tu, Fel.
6: Sí, sí, tot el dia sento això.
1: Tot el dia així.
12: Per acabar boig, eh?
1: Hòstia.
6: Bueno, ja ho venia de sèrie. No, no dic pas d'això.
1: En Lars passa la nit a l'hospital. En surt l'endemà. Tal com m'ha diagnosticat en Fel, que té acúfens, doncs en Lars també en té. És un so molt molest que li sona contínuament a l'orella.
2: Contínuament.
1: Però els acúfens no són el més greu. Preocupa més la manera com es comporta des de que li han donat l'alta. Sembla molt neguitós.
2: Estic molt neguitós, estic molt neguitós. Què passa? Qui és aquest gos? Què és aquest gos?
1: En Larson.
2: Per què em segueixen aquest gos i el narrador?
1: No, bueno...
2: El Peyu, és el Peyu.
1: Sóc jo, sí.
2: I per què segueixo sentint aquesta merda de soroll a l'orella? Pip,
6: ens l'han espatllat, eh?
2: Ha quedat tocat. Pip, pip...
1: En Jordan nota que en Lars està massa exaltat i els seus amics també.
2: Molt exaltat.
1: Els cops que ha rebut... Estàs exaltat, eh?
2: Mira!
1: Déu meu. Es veu que els cops...
5: Aquest és amic meu?
1: Aquest era amic teu. Ara, des que li han fotut la pallissa, que ha quedat una mica xarbotat, pobret. No acaba d'anar, no acaba d'anar fi, no?
5: Bueno, tu, ara que t'han donat l'alta mèdica, Lars, per què no sortim a fer unes birres?
2: A fer unes birres?
5: Sí, home.
2: No! Hòstia. No! Hi ha perills! No es pot sortir! Ens hem de quedar a casa! Vale. Ens hem de quedar a casa tancats!
1: Està molt estrany. Li ha agafat por a vés a saber què. Està alterat de veritat i a mesura que passen les hores, més. Té por de tot i desconfia de tothom.
2: Desconfia de tothom! Què és aquest soroll?
1: És el timbre, idiota.
2: Què és aquest soroll?
1: És el timbre.
2: No, saps que em venen a matar.
5: No, home, Lars.
2: No, no, ni Lars ni Lars.
5: Bueno, com que no volia sortir de casa, he trucat unes pizzas i ens porten unes pizzas a casa. És el pizzero.
6: Porto unes pizzas en nom de Lars Mitang.
2: I què? Com que Lars Mitang?
5: Sí.
2: Com saps tu el meu nom? Hòstia. Com saps tu el meu nom? Que m'estàs espiant?
5: No, home, no.
2: Ets un espia.
5: Home, li he dit jo, som al teu pis, li he dit jo que portés els pizzas a casa de Lars Mitang.
6: A veure, porto una quatre formatges, una carbonara i una napolitana.
2: Napolitana?
6: Sí.
2: És de la màfia napolitana?
1: No.
2: La màfia em vol assassinar.
5: No. El pizzero.
2: Merda.
6: Porto unes braves, unes croquetes, unes bombes.
2: Bombes! Bombes!
6: Hòstia.
2: Mare de Déu, santíssima. Diu que porto... Ho heu sentit o no?
5: Sí, home.
2: O que estic boig o què?
5: No, home, però són bombes d'aquelles tan bones.
6: I perdoneu, aquí us deixo unes pepsis perquè coca-coles no n'hi havien.
2: Unes pepsis? Sí. Ho heu sentit? Ens volen matar de pena? De pena?
1: No t'agrada la Pepsi,
2: no, Lars? No sé si m'agrada la Pepsi. Odio la Pepsi.
1: A qui li agrada la Pepsi?
2: Merda la Pepsi.
1: Eh?
2: No té aquell sabor autèntic de la Coca-Cola, no l'han sabut trobar mai.
1: No l'han sabut trobar mai, allò.
2: Merda la Pepsi.
1: Vas a aquests bars ara, que els agafen no sé quina cadena i no sé què, i fan un acord amb no sé quines marques i llavors tenen Pepsi.
2: No hi vaig, no hi vaig.
1: No es pot veure.
2: En aquests bars.
1: Desastre.
2: La Pepsi.
1: En Jordan està confós. És tendre i sociable. No, en Jordan és el gos.
5: Sí que està confós, sí.
1: T'has ficat massa en el personatge.
6: Sí, ets un tedi entre ells, no?
2: Sí, sí, sóc un tedi.
1: El gos deia que és tendre i sociable, però no, és que no vol acostar-se gaire en Lars perquè fa coses molt estranyes, com jo he pogut veure, ni els amics l'aguanten. Està massa emparanoiat.
2: Emparanoiat és que els que em vigilen.
1: Quin
2: narrador? M'estan vigilant.
1: Però qui?
2: No ho sé, però em vigilen perquè em volen fer mal.
1: Qui?
2: I ara que em despisti, pam, em mataran.
1: No, home, no.
2: Em segrestaran.
1: No.
2: I després em mataran.
6: Una cosa.
2: No al revés.
6: Collons,
2: que seria raro.
6: Jo tinc acúfens, eh?
1: Sí. Sí,
6: però, jo no, però a mi tot això no em passa a mi.
1: No,
5: no t'aguantaria.
6: No us penseu que els acúfens provoquen.
1: Només se sent un pito
6: pip,
1: i ja està.
6: No, res més,
1: no sabem de qui té por, però en té molta.
2: Molta
1: ara
2: por.
1: Truca a la seva mare per dir-li que corre perill i això que a casa només hi és ell. Està sol, però vaja.
13: Sí, sí, qui és? No veus l'hora que és? Qui truca?
2: Mama. Mama,
13: què?
2: Escolta, escolta.
13: Ai, carinyo, digues.
2: Jo, sóc el Lars.
13: Sí, sí, sí.
2: No, però si no sabies qui era.
13: No, clar que sí que
2: no
13: sí.
2: No puc parlar gaire, perquè em sembla que em tenen la línia punxada, mama.
13: Per
2: escolta'm bé, només ho diré una vegada. Corro molt de perill, mama.
13: Lars, Lars, per favor, no em vinguis amb bromes. Són les 4 de la matinada, eh? I què passa?
2: Què passa?
13: Què passa?
2: Que em persegueixen.
13: Què et persegueix?
2: Sí, que em volen matar, mama.
13: Què et vol matar?
2: Que jo què sé.
13: Però què has fet? Què has fet, carinyo, que et vulguin matar? És que de veritat, que ja t'has fotut en algun merder o què?
2: Que no m'he fotut en merder, t'ho juro, mama. Però és que no t'ho poses. Hi ha gent que em persegueix, gent que em vol fer mal, i no sé qui són, però els puc notar.
13: A veure,
2: els
13: carinyo,
2: puc sentir.
13: És carinyo.
2: No, carinyo, no.
13: T'has drogat.
2: Sabia que diries això.
13: No, t'has drogat. Que et vaig dir que veure, doncs, una mica encara, però drogar-te no, eh?
2: Que no
13: les drogues ni tocar-les, amor.
2: Juro, mama, que no m'he drogat gens. Gens.
1: Ah, gens, està molt bé el mateix. Gens. En Lars està totalment alienat. Es comporta d'una manera tan erràtica que en Jordan ni s'hi atansa. Va d'una punta a l'altra del pis parlant sol com si fos boig. Només repeteix una vegada i una altra que l'estan espiant i que l'estan perseguint.
2: M'estan perseguint.
5: Tot això li ve de la pallissa que li han fotut al començament del guió?
1: Exacte. La paranoia d'en Lars és a causa de la pallissa. La xarbotada que porta al cap fa que els acúfens siguin la seqüela menys greu. Està paranoic.
13: Uau.
1: En Lars, mort de por, decideix acabar les vacances i tornar cap a casa.
10: Hòstia, jo prefereixo que em matin acabar abans les vacances, eh?
1: Això sí.
10: A mi que no me'ls toquin les vacances, eh? Abans, pegant-me un tiro, eh?
1: En aquests moments és a l'aeroport de Varna. Ha comprat un bitllet i espera l'avió que l'ha de dur fins a Alemanya. Aquí la paranoia se li ha incrementat.
2: Ai, els xiulets. Ai, aquell tio que m'està mirant malament. Ai, aquell gos de l'altre cop. Ai, la maleta abandonada, aquella que serà una bomba d'un terrorista. Ai, que cars que són els entrepans del puto aeroport, aquest, per la puta merda que donen.
1: De cop i volta,
2: per un entrepà.
1: Es veu superat per la por que el tormenta i pren una decisió que li canvia la vida. Compte que el que farà ara mateix és el que converteix en Lars Mitang en un mite.
10: Veuràs que segresta un avió.
5: No, veuràs. Que quan arribi a Berlín fotrà el mur a terra.
1: No. Res de tot això. El que fan Lars és fugir espantat del que li fa por. Una cosa que, a més, els altres no la veiem.
2: No vull morir aquí! No vull morir aquí! Marxo espantat perquè tinc molta por! No vull morir aquí!
1: En Lars abandona les seves pertinences i surt corrent de l'aeroport. Corre com si li anés la vida, plorant i mirant enrere com si fugís d'alguna cosa. Surt a correcuita de l'aeroport i s'endinsa en un bosc que hi ha al costat. En Jordan el segueix un moment, però a última hora ho deixa de fer. No val la pena anar-hi. I ben fet que fa.
5: I tant que sí.
1: Tot el que us estem explicant, tot el que hem explicat, està gravat per les càmeres de seguretat de l'aeroport de Varna. És 100% real i ho podeu trobar buscant Lars Mitang a internet. Si ho busqueu, el veureu fugir com una esperitat de vés a saber què.
2: Ai, pobre.
1: Que un tio corrent, les càmeres de seguretat de l'aeroport.
5: La paranoia.
10: Ben trist, això.
1: I si està penjat a internet és perquè... pel que us direm a continuació. Atenció, perquè som a punt d'explicar la història de la desaparició de Lars Mitang. Ai. Oi que, recordeu, us he dit això, no? Les càmeres de seguretat. Van gravar-ho. Ho van gravar perquè, per comprovar cap on havia fugit, no? Doncs aquell dia en Lars desapareix per sempre.
5: No fotis,
1: i mai més se'l torna a veure.
2: Que fort.
1: Comença a fugir des de l'aeroport i mai més torna a aparèixer enlloc.
10: Collons.
1: No deixa rastre, s'ha esfumat. Li han perdut la pista per sempre.
10: Oh, per sempre, per sempre. Heu mirat bé el bosc?
1: Aviam, quan els pares i els amics denuncien la desaparició d'en Lars, la policia rastreja la zona, però
2: Pentinen la zona. Sí.
1: Ara ja han de suspendre perquè els helicòpters no poden volar de nit.
2: No
1: entes mai, això.
2: Fota-li un foco.
1: Eh? Per què no es pot volar de nit un helicòpter?
2: Tenen ganes de no posar el foco.
1: Ah, passa que no volen pagar més hores als bombers.
2: Ah, en Joan Maria.
1: Això està.
5: Però ja ho mirat, he dit, a l'aeroport?
1: A l'aeroport, sí, home, clar que sí.
5: No sigui amagat per allà.
1: Busquen per tots els racons de la ciutat. I això és justament el que ha fet tan famós en Lars Mitang, la manera com desapareix. És impossible saber què se n'ha fet. La policia el busca per tot el continent, però no se'l torna a veure mai, ni en vida ni mort. I tenint en compte que es va estar les últimes hores cridant als quatre vents que l'estaven perseguint per matar-lo, el cas agafa un caire força misteriós.
2: A veure si potser no estava boig.
1: Es va estimbar per un barranc, es va convertir en un rodamont, alguna màfia el va liquidar, va acabar tancat en un manicomi, el van dur a una casa de sàdics on li van fer tota mena de bestieses.
10: Aquesta és la bona.
5: Aquesta
10: última és la bona.
5: N'hi ha de cases de sàdics?
1: Està... Sí. Compte que sí, vaja.
5: No és cap on...
1: Potser està al Senat espanyol.
10: Amer.
5: Amer?
1: Hi ha molta gent que va...
2: Allà al costat de la pastisseria.
5: Amer. Ah, hòstia, veus?
1: Bé, no se sap què se n'ha fet, però aquestes teories i unes quantes més han alimentat el mite d'internet. La desaparició de Lars Mittank és un dels grans misteris del segle. Fixa, bueno, ho hem titulat així, però és una merda de misteri, ja, però és per donar-li una mica de...
5: No, no està bé. Està bastant bé.
1: Bueno, un tio que va desaparèixer molt ràpid.
5: Fiquis modest.
1: Ja està, és veritat, és veritat.
10: Curiós.
1: Ens falta saber si el nostre gos, en Jordan, ha sobreviscut o no a aquesta passejada curiosa. Mercè, qui ho decidirà, això?
8: Això ho decidirà la Lola. Que d'on ets, Lola?
11: De Terrassa.
1: Terrassa.
8: De Terrassa, m'acabo
1: molt. Et trobes molta gent de Terrassa,
8: trobo
1: Mercè.
8: Trobo que es mouen molt, sí, noi, molt ràpid.
1: Recordem que en Jordan és un gos que està esperant una casa d'acollida, és a la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Per tant, farem una pregunta facileta. Vinga. No pateixis, Lola, perquè si l'heu de dubtar, que l'adopteu viu. No,
8: i fins i tot podem fer servir el comodí del públic, sí, aquí, perquè, escolta, que no vol contestar la pregunta, la Lola.
1: Quina és la capital de Bulgària? A, Sofia. B, Dubrovnik. O C, Belgrat.
11: Sofia.
1: Sofia. Sofia. Sofia. Ha dit Sofia. Ha dit Sofia. Sofia.
11: Sí, sí.
1: Correcte! Correcte! En Jordan se n'ha sortit sa i estalvi. No es refiava gens d'en Lars i li ha deixat un espai que li ha acabat salvant el coll. Si no, l'hauríem perdut, també. Per tant, si voleu acollir aquest American Stanford Terrier de 9 anys, ara és el moment. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
12: I amb el vostre espai.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
15: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els partits continuen dibuixant les llistes de les candidatures de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell. El segon i quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem i altres formacions d'Esquerra perquè s'hi incorporin. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar de nom de la coalició.
16: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
15: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra, declaracions de Televisió Espanyola, i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
17: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
18: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
15: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
19: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
15: 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjor del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil que s'ha encarit un 60% en un any.
19: Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
15: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a la comarca d'Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen ara els fets. El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
19: Concretament, ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és el president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
12: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
19: Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim, tot i així volen seguir mesurant la muntanya per esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
15: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquem aquest: el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
19: El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
15: I en bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75, en partit pendent de la segona jornada. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49.
14: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, cada dia us portem la solució. I com sempre, el meu 50% part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Pues estic estupendament.
1: Que bé, doncs mira, ja en som dos.
0: Avui fem un tema que ens toca molt de prop,
1: eh? Ah, sí?
0: Mira,
1: oh, sí.
0: Hi ha una prèvia. Els que sigueu
1: del
0: Club de la Solució, teniu l'exclusiva del que parlarem avui, amb vídeo inclòs, que il·lustra quan necessitem aquest programa que farem avui.
1: Com el necessitem,
0: sí. I
1: quina manera d'invertir les nostres hores avui al matí fent teatre amateur.
0: Si no formeu part del Club de la Solució, ja ho sabeu, el 677-38-77-19, 677-38-77-19. Vull formar part del club i en Fran us envia l'enllaç per entrar directament a aquest Club de la Solució. El control tècnic, el mestre, el Víctor Villar, a la peixera, en Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: Mireu, avui tindreu sensació de divendres perquè els solucionaires que ens visiten són els habituals dels divendres que els hem arrencat cap al dimecres perquè el tema els va perfecte com un guà. La solucionet. Marta Pontnou, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I el solucionaire, Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé, molt bé.
2: Ara ja penso que demà serà dissabte, ara tinc el dia.
1: Bueno, també aquesta setmana ja no anàvem ben endreçats.
0: Exacte. Avui és dimecres, Marta.
1: M'és igual.
0: I he vist que ells es cuiden molt entre ells, que s'han portat una Coca-Cola l'una a l'altra.
3: Sempre.
0: I a nosaltres ni aigua.
3: Res, nosaltres
1: perquè no em voleu de droga d'aquesta.
3: És aquesta endogàmia entre ells.
1: Vols una Coca-Coleta amb sucre?
0: Per nosaltres. Nosaltres que es facin fotre a nosaltres. A veure quan porteu un altre cop prenent.
1: L'altre dia vaig portar galetes, però com que em vas fer marxar cap a casa.
3: Us dic una cosa.
1: T'ho recordo.
0: Que cabrona.
3: Avui,
1: no et toca,
3: només entrar a l'estudi, m'han lluernat, no el sol, perquè encara fa sol, estem a l'estiu, fins al desembre, l'anell que porta Marta Pontnou.
0: Crec que avui Marta Pontnou es mereix ser la foto de perfil del WhatsApp del programa.
3: Bravo,
0: clar que
3: sí. Sí, senyor, s'ho ha guanyat.
0: Fem una foto a la Marta Pontnou i la posem de perfil al WhatsApp.
3: O al club.
0: A les dues coses. Avui a tothom. Al WhatsApp i al club. Et sembla bé o no?
3: Molt bé, està generosa.
1: Molt bé, pel meu ego de lleó ascendent a balança.
0: Posa't mona, que ve la Lídia i et fa una foto. Va, a tot això, avui us portem una solució útil i pràctica. Avui, una d'aquelles preguntes que segur que us heu fet tots a casa en algun moment de la vostra història. Guardar coses que no necessito. Com m'afecta això? Per què hi ha objectes que ens costa més llançar que d'altres? Té a veure sovint amb el record que representa aquell objecte i per què ens sentim culpables quan llancem coses que ja no fem servir. O a l'inrevés, per què hi ha gent a qui no li costa gens desprendre's d'objectes que no necessita? Això s'aprèn a fer-ho? O forma part de la personalitat de cadascú i és incanviable, invariable? És més fàcil desfer-se d'una cosa si sabem que algú altre la podrà aprofitar? Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes la tenen dues persones que ens acompanyen avui. Clara Massons, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com està vostè?
4: Super.
0: La Clara Massons és experta en ordre i la podeu trobar, apunteu, www.claramassonsordre.com. Massons amb dues S, eh? Claramassonsordre.com. Més fàcil, impossible. Clara, guardar moltes coses ens dona sensació de seguretat?
4: Sí, ens dona sensació de seguretat i és falsa.
0: És falsa la sensació de seguretat?
4: Sí, però és sensació i no és un fet. Sí, el que ens donaria seguretat potser seria tenir uns calés estalviats amb el valor del que tenim a casa. Però tenir aquestes coses no ens salva de res.
0: No ens salva de res, d'acord. Clara, de seguida torno a tu, però deixem presentar també qui forma part de la solució d'avui, la Montse Cotia. Molt bon dia, Montse.
5: Hola, bon dia.
0: La Montse és organitzadora professional. La trobareu a Instagram, @montsecotier, tal qual sona, eh? @montsecotier. Montse, per què llançar una cosa que creiem necessària o important ens provoca malestar?
5: Perquè jo crec que cadascú li connecta amb les seves una mica carències, no? I té les seves idees al cap, cadascú les seves, eh? Vull dir, no crec que hi hagi una general. I el maco és trobar-la, perquè llavors saps realment si et pots desprendre o no.
0: Vosaltres sou de llançar o sou de guardar? Malcom, comences tu, va.
2: En família som de guardar. Jo, individualment, sóc de llançar.
0: De veritat?
2: Sí, o sigui, vull dir, jo aquí no vull tenir un problema familiar, però... vull dir,
3: un altre.
2: Jo viuria en una casa minimalista i visc en una casa amb horror vacui. Vull dir que és el
0: contrari. Uau! Sí. I tu, Marta, per què ho guardes tot? Perquè et conec.
1: Ho llences? Sóc de llançar-ho tot. De fet, tinc un problema i és que llenço coses que al cap de 3 dies dic, ostres, això... Mira, primer de tot comences per la canalla, aquelles coses de que la joguina aquella que et fan comprar de merdeta de 2 euros la guardo, faig un guaret, això sí, faig un guaret de 2 dies en un lloc per si diu, no, ja... Llenço els treballs de final de curs de la canalla, els àlbums, llenço, regalo i dono i poso la deixalleria o venc roba que no m'he posat però en plan 3 mesos no me l'he posat, se'n va.
0: 3 mesos només?
1: Sí, se'n va o a la venda de segona mà o a la deixalleria si està d'això o la regalo a alguna amiga. No guardo res i de fet tinc un problema familiar greu perquè ells sí que són, el meu marit és molt de guardar i llavors és aquella cosa que no sé.
0: Aquí hi ha xoc, eh?
1: No.
0: Deixeu-me dir, expertes, manifesteu-vos quan vulgueu, eh? Jo crec que molta part de Catalunya, ara obrirem la crida, eh? però és un terme mig, que és el següent, que és on em trobo jo, i em penso que tothom hi és.
4: A veure.
0: Que a mi m'agradaria viure minimalistament, de dir, és que sé, soc conscient que no necessito la meitat de coses, d'acord? Perquè quan, sempre dic el mateix, quan anem de vacances ve que sobrevius amb una maleta. Mm? Però se'm fa una muntanya terrible i horrorosa haver de decidir què llenço i què em quedo. M'encantaria, el meu somni humit és algú que em conegui molt.
1: Això no ho necessitaràs,
0: que
1: carot.
0: No. Que vingui a casa i dir-li, llença el que consideris i deixa'm el que consideris. Clar. Però jo no haver d'estar ni en el procés, perquè per mi és un patiment horrorós. Deduïu, la gent es troba en aquesta situació intermitja o sóc una persona rara? Montse.
5: Sí, però no, és que no és raro. O sigui, cadascú té la seva situació per començar, no? Perquè jo després d'anar a tantes cases i assessorar la gent, perquè al final el que necessites és assessorar, perquè el dia que vam estar a casa teva fent la cuina...
0: És que hem de dir que amb la tarda de Catalunya Ràdio, per il·lustrar això, va venir la Montse a casa i vam ordenar a casa meva, vam ordenar la cuina. Sí, que hem dit, deixem-ho aquí perquè ja serveix per fer el reportatge, no sigui que t'estiris massa els cabells, Montse. I ho vam aconseguir.
5: I què és el que m'has dit només entrar? Ostres!
0: Encara ho segueixo tenint ordenat.
5: I la dispensa, per exemple, que va ser una de les coses que... segueix,
0: encara
5: no?
0: Segueix.
3: El rebost, doncs,
0: el rebost encara segueix, eh?
5: Tu ara no ho saps fer, i llavors, com que no ho saps fer, si a lo millor t'assessora algú, no? Com qualsevol altra cosa, jo no em sé tenyir el cabell ni tallar el cabell, llavors vaig a algú que m'assessori i m'ajudi. I llavors ho aconseguiràs, segur. Perquè ara el que ens passa és la por.
1: La gent em paga perquè jo vagi als seus armaris i li llenci coses que... De I fet... a vegades dic, no mireu i tot això ja m'ho enduc, perquè si els hi deixo una pila, això doneu-ho a amigues, perquè hi ha molta gent que fa el truco de deixa-ho aquí, que després passarà ma mare, passarà ma germana, passarà...
0: I no passa mai, això.
1: No, s'ho tornen a quedar, ho guarden, tenen... Bueno, jo crec que és part com donar malaltia.
5: I no tornen a cridar, Marta, i tornen a tenir el mateix, perquè jo el que trobo és que quan algú tira sense sentit o li tira un altre, acaba tornant-ho a fer.
0: Sí, ho hem de fer amb sentit.
1: A
0: tot això sí que és veritat que quan llancem coses ens sentim alliberats. Clara, què ens suposa alleugerir càrrega de coses que tenim a casa?
4: A veure, primer per poder llançar ens hem d'entrenar una mica i explicar-li al nostre cervell que no és un perill, que no passa res. I això s'ha d'anar fent a poc, perquè si no el nostre cervell es connecta amb la precarietat o amb el què passarà, perquè venim d'una història...
0: Guardar.
4: De
0: no?
4: Guardar per si de cas, és que és natural, però aquesta sobreabundància l'estem vivint ara i ens hem d'adaptar amb aquesta sobreabundància. Aleshores, ens passa que si tenim molta cosa ens veiem aclaparats i no podem respirar i tenim ganes de reduir, però quan volem deixar anar fins i tot coses trencades que no serveixen, ens agafa l'angoixa. Sí. A poc hem d'ensenyar al nostre cervell que no passa res. I quan el nostre cervell ho té clar és quan podem ser més despreses.
0: Per tant, d'una banda, com deia la Clara, entrenar, i l'altra banda, la Montse, que ens deia fer una tria conscient. No que vingui algú de fora i ens ordeni a la seva manera, sinó de dir què significa això per mi, com d'important és això per mi, i deixar-nos desprendre de les coses que ens veiem capacitats per fer. A tot això, de quin equip sou? D'aquells de llançar o d'aquells de guardar? Fran, obrim línies?
3: Sí, ens agrada.
0: Això.
3: No, el que volem és dividir Catalunya, que és
0: endavant.
3: El nostre esport preferit. Catalunya dividida a través del 93-207-474, el telèfon del directe, si voleu parlar amb nosaltres, o, si no voleu parlar, perquè us fa vergonya, doncs ens podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Sou de guardar o sou de llançar? O, per exemple, com passa a moltes llars, una persona de la parella, un membre de la parella és de guardar i l'altra part de la parella és de llançar. Passa a moltes cases, dels nostres oients. Passa a moltes cases.
0: Sí, ara em faràs un recull,
3: mira,
0: que ens van
3: dient. Mira, la Virgínia diu, heu descrit el que passa a casa meva.
0: Ai!
3: Jo sóc de llançar, el
0: de
3: que
0: cada.
3: No val a la bassa, i el meu home ho guarda tot per si de cas. I estic indignada, perquè el més fort és que la nostra filla fa el mateix que el seu pare.
0: Ai!
3: Fins que arribo jo... amenaço i començo a llançar sense aturador.
0: Jo no vull canviar el destí de Catalunya, però també és molt bonic, i ara convindreu amb mi,
3: Home, a veure, jo
0: ara
3: no vull canviar el destí de Catalunya.
0: Les nostres expertes no hi fossin, val? Però també és molt bonic guardar aquelles coses. Tu no, Marta, perquè no saps el que és guardar.
3: Ui.
0: Però tu guardes coses antigues, coses de l'institut, coses de la teva canalla quan són petits, i després ja arriba un dia que obres aquella caixa o aquella caixa de records i dius, ai, que xulo, mira aquella agenda que tenia jo quan tenia 16 anys.
1: Quin dia?
0: Jo això ho faig, Marta.
1: En sèrio?
0: T'ho juro.
3: Sí, i la Mia també ho fa, guarda.
0: A veure, què fa la Mia?
3: Tots els treballs del seu fill, de 14 anys, des de P2. Manualitats incloses.
0: No. Perdoneu una cosa, és que estic amb la mia.
1: Obres. Mira, jo, la meva mare ha guardat tots els àlbums de quan érem petits.
0: Però i lo bonic, quan ho obres? I dir, ai, mira.
1: Mira, en tinc 46, no l'hi obert cap dia.
0: Perquè tu ets així de no obrir coses. Però hi ha gent que som d'obrir coses.
2: Això és com guardar un panellet d'aquests.
0: Exacte.
2: No. Vull dir, la producció d'un nen és infinita. Infinita. Vull dir, podries tenir un magatzem sencer amb els dibuixos, el Nadal, Carnestoltes, tot. No, una cosa és que guardis un que t'agrada molt, un record, i ja està, però guardar-ho tot és...
3: No guardes un cendrer de fang, tu?
1: No.
2: No, és que no, ja no en fan, perquè no fan cendrers, perquè ja ningú fuma.
0: A veure, si algú té trucs per com emmagatzemar dibuixos infinits de les criatures, manualitats de les criatures, algú té un sistema de classificació impecable que ens pugui cedir, ja ho sabeu, 93-201-7474 677-38-77-19.
3: Mira, és que la Montserrat té un calaix, una caixa, que guarda amb molta estima. Hi ha tot un mosaic de coses. Jo us explico els seus records i els anem esbudellant. Uh-huh. El pèl de la seva primera gata.
0: Ostres! Ah. M'estàs dient?
3: Retalls importants de revistes.
0: Ara m'ha semblat fins i tot fort per mi, Montserrat.
3: I que això podem sotmetre-ho a debat, una fotografia del seu primer amor.
0: Home! Víctor, és que et posaré el micròfon, eh? Què vol dir, andava?
2: Si no,
0: poseu-li el micròfon al Víctor.
1: Jo sempre pregunto, la gent aquesta que guarda tantes coses, o diuen, no, aquesta caixa, perquè, clar, aquesta peça de roba me la va regalar no sé qui tal. Vale. I li dic, jo sóc molt bèstia, o sigui, li dic, quan te moris t'enterraran amb aquesta peça? No, pues, ja, pues, no, pues és igual. O guardo tot això perquè, clar, mira aquesta caixa de la canalla, perquè, clar, hi ha els dibuixos. Quan et moris t'enterraran, però si quan moris t'enterraran amb res...
0: Espero que m'enterreu quan em mori amb les manualitats del meu fill al llarg de tota la seva història.
2: Aquells macarrons, no? Fes que
0: ho cremeu i veuràs com pren el foc.
4: A veure, el que hem d'entendre aquí és que, primer, que cadascú a casa seva guardi el que vulgui, no? Això ho sabem tots i ho tenim molt clar.
0: Gràcies, Clara.
2: Menys mal que ho dius.
4: El que passa és que com decidim què guardem i que no guardem.
0: Ara.
4: Són les prioritats de cadascú. Hem de saber que tot el que guardem requereix una gestió, un temps i una atenció. Mm. Aleshores, nosaltres volem dedicar tota aquesta gestió, temps i atenció a cada cosa que tenim, perquè dius, doncs, un sistema d'emmagatzematge impecable, que et diuen, això està al gratge i això no ho veig i no em molesta, sí que em molesta, perquè et crea un atabalament invisible, un estrès.
0: Com si tingués allò un raconet del teu cervell, no?
4: Sí, i les coses rondinen a casa. Mm. Rondinen la roba que no et poses. Vas gastar un dineral i això no t'ho poses.
0: Ah, és que estem anant a un lloc que m'interessa. Sí, sí.
4: Rondir el que no pots netejar. Moltes vegades les persones despreses són les que més netegen a casa. I com que no volen tenir merdes, perdó, pel mig, és quan treuen, perquè diuen, és que això m'estorba per netejar.
0: Mm.
4: I qui no neteja, no se n'adona. Però quan tu buides tot totalment la superfície de la teva cuina i la silencies, és una meravella com neteges i com cuines. És que és una meravella. I dius, ah, però la torradora, és que demà al matí faré torrades. Doncs sí, la pots tenir aquí sota i no passa res.
1: Jo soc cada dia la que treu la torradora i quan acaba la desa. O sigui, tinc la cuina, no hi ha cap electrodomèstic.
0: Però, per exemple, estic molt d'acord amb que ordenar les coses. A mi em va facilitar la vida, la visita a la Montse, perquè jo ara, quan vaig a comprar, tinc el rebost tot etiquetat amb coses que no se m'haguessin acudit mai, que és el que deia ella, no? Per exemple, conserves mar, conserves terra, xocolates, jo què sé, snacks. Aleshores, ho tinc tot distribuït. A primer cop d'ull, tot amb... Com es diu això? Calaixets? No em surt la paraula. Amb safatetes,
5: Amb unes safatetes.
0: D'aquestes de plàstic que s'estiren. Aleshores, clar, jo de seguida obres el rebost i dius, ostres, em falta tonyina, em falten olives i em falta no sé què. Primer que ho veus, el primer cop d'ull. I després que no et fa tanta mandra tampoc desar-ho tot. M'explico? Vull dir que realment et facilita la vida. Però fer l'exercici de què és el que necessitaré, com ho ordeno... Has d'aplicar-hi aquí una intel·ligència i una estratègia. I això és el que ha fet en Jordi de Sant Quirze. Jordi, Sant Quirze, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: A veure, tu guardes coses, però amb intel·ligència, dius.
6: Sí, jo normalment acostumo a...
0: Espera una cosa, Jordi, t'aturo un moment. Portes els mans lliures o estàs al lavabo, una de dos?
6: Mans lliures.
0: Me'l pots treure? Perquè així et sentiré molt més a prop. El Jordi treu mans lliures, perquè no se sent així com... Diu àudio...
6: Ara,
0: home, em vas a parar, noi? A veure,
6: hola.
0: Guardes les coses amb intel·ligència.
6: Sí, jo normalment a casa faig moltes coses, reparo aparells, compro cargols, tot el que puguis imaginar. Llavors, quan acaba sempre sobre material, llavors dius, aquest material o el llenço o el guardo. Jo normalment el guardo en una caixa, vaig apilant, i un cop cada dia, 3 setmanes, classifico, ho guardo, i al cap d'uns mesos faig el que és un zafaganxo general, és dir, comprovar l'armari, dèiem, això em servirà, no em servirà, ho guardo, ho llenço, i això és equiparable tant amb eines com amb coses, com a la cuina. La cuina, quan se m'acumula menjar, doncs...
0: Fas el safarranxo aquest. Escolta'm, ui, ara torno a sentir fatal el Jordi. Ens ha quedat, he entès, crec, el concepte, que és com aquest manteniment de l'ordre. És a dir, una cosa són les decisions inicials que pren i després mantenir aquest ordre. A veure, què n'heu de dir les expertes al respecte?
4: És la gestió.
5: Mm-hmm. Sí, bueno, és que jo crec que avui en dia es confon l'ordre amb l'organització.
0: A veure.
5: Perquè l'ordre se'n va. O sigui, l'ordre s'acaba anant perquè acabes traient una cosa, acabes posant, però l'organització queda. Llavors sempre pots tornar-ho a treure i tornar-ho a organitzar de la mateixa manera que estava o cada vegada, depèn, no?, el que dèiem.
0: Per tant, hem de fer com una organització general, decidir com ho vull tenir organitzat i després ja anirem mantenint l'ordre d'aquesta organització.
5: Clar, perquè l'organització a vegades és el que parlàvem, no? Si tu tens les calcetes en un calaix i després has de caminar 10 passes per agafar els sostenidors, que hi ha gent que ho fa, no? No ho has pensat mai. Tens les calcetes molt ben posades pels sostenidors i cada vegada has de fer passes. Vull dir, t'has de fer la vida més còmoda. Mm. És com el que tu deies abans, no? Que dius, m'agradaria ser minimalista. Per què? Perquè tu creus que ser minimalista, segurament, perquè la gent normalment que ho vol ser, és que anirà més fàcil a tot el que té.
0: Que flueixi més. És una mica el que deia la Clara, també, tot barrejat, eh? Primer, que els processos siguin fàcils, és a dir, si jo he de cuinar, poso la paella que estigui al costat de la zona del foc, que no hagi de creuar tota la cuina. Bueno, en el meu cas, la meva cuina fa 1,5 metres. Però, bueno, hi ha gent que té

0: Que a mi em diuen a vegades, ah, jo tinc una amiga que és com tu, es passa el dia endreçant. No, jo no endreço. Jo, a casa meva, vull dir, recullo doncs, quatre coses, les joguines i tot. Però torno al seu lloc algunes coses i prou. Però ja tinc aquest sistema d'organització i no gasto temps en això, gasto temps en altres coses. Però no vull haver de gestionar la quantitat ingent de coses que tenim a casa. I per això redueixo i simplifico. I es fa, a part de llançar, és, com que jo no vull llançar més perquè em sap greu pel planeta, em sap greu per l'economia i tot, reduint l'entrada d'objectes a casa.
1: Ah, aquí està el tema. A tot això, Malcolm, et demanaré, pensa-t'ho bé, perquè tu ets un gran lector, llegeixes 5 llibres a la setmana. Tots aquests llibres els guardes i els classifiques?
2: Tinc
1: o què fas?
2: No els classifico, tinc uns 5.000 llibres a casa, és on tinc més dels que necessito clarament, i m'ha passat, normalment sé més o menys on estan, però m'ha passat alguna vegada que he tornat a comprar un llibre que ja tenia.
1: Oh,
2: no l'he trobat, el necessitava per un article pel que sigui, no l'he trobat, me l'he comprat, i saps què passa? Normalment quan el vaig a col·locar, quan el col·loco, trobo
1: l'altre.
2: Perquè mentalment...
1: La lògica.
2: Perquè què passa? Jo sóc gandul i desendreçat. Aleshores, jo necessito poques coses i rutines. Jo mai em deixo les claus, perquè sempre deixo les claus al mateix lloc. La meva dona, que deixa les claus on sigui, però treballa molt més, es passa molt de temps ordenant.
1: És molt cansat, eh?
2: Ordena molt, però jo, en canvi, jo necessito poques coses i unes rutines, perquè com que em conec, jo necessito tenir poques coses i deixar la roba al mateix lloc, l'abric al mateix lloc. Si no, ja la vida ja se'm...
1: Deixeu-me fer una ronda de trucades ràpida, perquè tinc en Jordi, en Francesc i en Josep esperant a la banda. Us demanaré brevetat a tots els del telèfon. A veure, Jordi, Terrassa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure, ordenar.
3: Mira, jo soc de guardar, si...
1: Perdoneu-me una cosa. Jordi, Francesc i Josep, que us tinc al telèfon, no em poseu els mans lliures i baixeu la ràdio, perquè és que crec que ens estem duplicant antenes. Aleshores, acabarem sonant per la SER Catalunya, saps què vull dir? Si posem tanta antena... A veure, Jordi, Terrassa...
3: Mira, deia ara que jo soc de guardar, em costa. No hi ha res pitjor que tenir un pis gran amb lloc. No hi ha res pitjor, perquè com més lloc hi ha, més coses. Em costa molt. Això podria servir per això, això podria servir per allò, això és un record, això no sé què, això és d'un viatge, i bueno, acumules molt. I jo el que li explicava quan m'han agafat el telèfon, que és l'anècdota personal, que fa 8 anys va morir la meva mare, vivia en una casa molt gran, plena, perquè dec ser el seguiment de la seva manera de comportar-se, dec ser això, doncs una casa molt gran, plena de coses. Bueno, vivia sola i, bueno, va morir. I aleshores vaig agafar una amiga de molta confiança i dir, mira, vine cap aquí i vull que siguis però super, super estricte amb el que tu consideris. Jo ho acceptaré encara que posi mala cara.
1: El meu somni.
3: I va ser la manera.
1: Oh!
3: Doncs ho vaig fer-ho.
1: I li vas pagar quartos o no, Jordi?
3: A la sí, bueno, em va costar un parell de sopars, però això és això, rai.
1: Jo estic per contractar la Marta Pernou.
3: Però va ser fantàstic. Però
1: doncs mira,
3: fantàstic. Perquè ja et dic, em anava dient, això per què ho vols? I jo, doncs no ho sé, doncs fora. Això què? Això és de no sé què. Va,
1: teràpia
3: fora.
1: De xoc.
3: I anar fent viatges als contenidors, vull dir, va ser brutal.
1: Jordi,
3: va
1: em quedo amb aquest mètode i ara el comento amb les expertes. Una abraçada, bonic, fins ara.
3: Funciona, eh? T'ho seguro. Gràcies a vosaltres.
1: Aquest mètode d'en Jordi, què li diem, Montse?
4: Que està molt bé per aquell moment, però ell segueix sent acumulador. Si està content sent acumulador, pues que segueixi sent acumulador. És que al final, una teràpia de xoc, si o et va bé o no et va bé. Tu has de pensar realment el que ens acaba de dir, no? El Malcolm. Perquè tu ja saps, per exemple, com vols ser. Llavors, doncs ho tens fàcil, saps? Has de començar a ser com vols ser. El problema és aquesta gent que li molesta però vol seguir sent acumulador i no vol arrencar, saps? A ser d'una altra manera, aquí és on té el conflicte personal.
1: Per al·lusions ens costa.
2: També hi ha l'optimisme. Jo, per exemple, tinc roba que ja no em serveix, però com que penso aprimar-me...
1: No.
2: Penso aprimar-me...
4: Pues creu-la, de davant
5: seu. Sempre faig la mateixa reflexió. Dic, aquesta peça de roba, i em diuen, no, la guardo per quan m'aprimi, o la guardo per quan m'engreixi més i em vagi bé, és igual.
2: Com a, quan em torni... m'engreixi més, ja?
5: No, perquè hi ha persones que sí que sí, que es van engreixar. I llavors, dic, però és que quan et canvi el cos... ja no seràs la mateixa persona, perquè hauran canviat els gustos, haurà canviat la moda, hauràs canviat tu com a caràcter, perquè cada any som persones diferents de l'anterior.
1: Però aquí hi ha una variable. Compro el discurs de la Marta, de dir, desfer-nos-en i després, si necessitem, ja tornarem a comprar. Sí. Això podria ser, però a mi xoca amb els valors de l'ecologia, que és el que deia ara la Clara, i després una altra cosa, que us tiro aquí a la taula i de seguida resolem, eh? Plataformes de venda de segona mà. Per exemple, molta gent diu, no, pugeu això a Vinted. Però de vegades passa que dius, no, és que quan ja he fet l'exercici de netejar-ho, tenir-ho allà 7 anys fins que es vengui a Vinted, a mi em posa nerviosa.
5: Jo el que faig és, per exemple, donar-ho a amigues, perquè poden ser coses que tu ja no et serveixen, que no et van bé, però a algú altre li fa feliç aquella peça, i per l'altra persona és una cosa nova, preciosa, i tu ho tens avorrit. Per tant, primer, mercat d'amigues, de jo et porto això, porto una bossa, mira tu, i així se li dona una segona...
1: Penseu en això que us he dit, del Vinted, i ara en parlem. Abans, però, deixeu-me rebre la trucada amb Francesc Vacarisses. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: A veure, Francesc, tu dius que llançar coses és...
6: Llançar coses és, bueno, pensar en ser poc ecològic, jo crec, i també que estem molt acostumats a... bueno, som fruit de la societat del benestar, no? Mm-hmm. I que, bueno, ja ho comprarem de nou si cal, no? Mm-hmm. I som una mica esclaus d'això, de la compra fàcil... i de, una mica mal dit, de som uns nous rics tots plegats, no? Perquè quan hi ha més necessitats les coses no es llencen. No dic jo que s'hagi de tenir la casa com un traster, eh? Això no cal. I a mi m'agradaria potser tenir menys coses. Però també amb l'edat se n'aprèn i heu dit la clau, no? Allò de prioritzar les necessitats, i si no hi ha necessitat, o sigui, objectes de record de viatges, de què serveixen, no serveixen de res, compra't un jersei, si vols, i te'l posaràs, no? Però tantes coses són superflues que no ens serveixen per res, que hauríem de prioritzar les nostres necessitats.
1: Per tant, aquest missatge dual, el que ens transmet en Francesc, que és una mica el que et deia, no? Jo tinc la necessitat d'alliberar-me, però per altra banda penso, ostres, llançar roba, que potser dintre de 2 anys requerirà... No sé com veuen les nostres expertes un punt intermig, per exemple. No sé si podem emmagatzemar, de dir, pantalons de la talla 38, que ara no porto, emmagatzemar-los, però a l'armari del dia a dia no tenia aquests de la 38. Emmagatzemar-ho per si algun dia torno a tenir la 38, a baixar-los d'aquest lloc del magatzem.
7: Tot el que emmagatzemis ho perdràs de vista i segurament te n'oblidaràs. Jo sóc partidària d'una capsa com del temps dirà, diguéssim, que és perquè no n'estàs segura, et va costar una pasta, o t'estimes molt això, i potser estàs en un moment que dius, és que per a lactància jo te l'estic canviant molt de pes i conto que és possible que m'ho torni a posar. Però tenir un armari salvant persones que els apassiona la moda i que realment és la seva afició, per exemple, a mi m'agraden les estilogràfiques i en necessito una, però m'agrada tenir-ne 3 o 4. Saps? Amb la roba, per exemple, com que no m'apassiona, jo crec que amb 4 pantalons i 4 parts de dalt ben escollides tens 16 conjunts diferents per no variar si et preocupa anar diferent a la feina i tot plegat, no? Aleshores, crec que és una qüestió de tenir un armari intel·ligent o una casa intel·ligent més que tenir molt de tot per si de cas, perquè aquest per si de cas moltes vegades no arriba.
1: I després no pega el per si de cas, no pots fotre enlloc això, eh? Escolta'm, Francesc, agafat el missatge, el comparteixo amb tu, que és el que exposava abans. Per una banda seria el que diu la Clara, que no entrin ja tantes coses a casa, i en segona instància pensar-nos molt bé què llancem i què no llancem, no?
6: També que, a veure, estem parlant molt de roba, o sigui, veig que sentiu parlem molt de roba, no només és un armari de roba una casa, o sigui, són molts materials, molts materials d'activitats extraescolars, molt per si anem a la muntanya...
1: No, sí, precisament, perdona que et corregeixi, Francesc, però no, estàvem parlant de tot el que estàs dient fins just ara que parlàvem de roba, i de fet hem començat parlant de cuina i de manualitats de criatures. Vull dir que entenem que aquests objectes són molts, no només roba, clar.
6: Molt bé.
1: Gràcies, Francesc, una abraçada. Fins ara.
6: Adéu.
1: Què deies, Montse?
4: Que jo crec que, per exemple, una de les coses que és quan, no?, quan parles una mica i vols descobrir per què vols fer un ordre, una organització, no perquè ara estigui de moda i tothom ho tingui per colors i per tal, potser a tu no et fa falta això, no?, perquè això és un desgaste, jo això ho faig. Perquè també a vegades nosaltres som maniàtiques, no? Perquè necessitem, no?, una això, però jo vaig a casa de la gent i dic, és que aquest pobre senyor no necessita el que jo necessito, saps? Llavors, el bonic és anar trobant eines diferents que si tu estàs malament de la manera que estàs vivint ho puguis fer. Per exemple, jo sempre assessoro la gent quan em venen allò, no?, que arribes a casa com ma mare i et guarda, un dia et trobes amb 20 anys i resulta que tens tota una habitació plena de coses que ella eren records. Llavors jo dic, tu, hem d'investigar per tu què és un record. I llavors això es fa pues, agafant coses, explicant, parlant, i llavors, com que nosaltres estem tot el dia fent això, jo a vegades el que faig quan veig tants àlbums o això, dic, home, jo entenc que desprendre't d'això, però mirem 3 o 4 àlbums i li dic, veus que és tot el mateix, lletres...
1: I fer
4: no
1: una
4: sé
1: selecció.
4: Què. I llavors el que acabem fent a vegades, perquè si per tu... Jo és que els records, els meus records estan en una capseta així, perquè quan ho miro, Però clar, hi ha gent que és veritat, que mira més fotos, mira més coses. Jo no tinc aquesta paciència. O sigui, jo
1: per tant,
4: no,
1: podríeu recomanar allò, reduir la quantitat,
4: sí,
1: de...
4: Quina mida de record vols donar tu? Perquè, per exemple, si el teu fill se'n va viure a Austràlia, vale, si li dones una habitació sencera no se l'emportarà. Potser si li dones una capseta de la mida que tu creguis, i això cada persona té la seva mida de caixa.
1: I l'altre, no sé com ho veieu, agafar els records i transformar-los en coses noves. Per exemple, hi ha gent que es fa amb la roba de les criatures petites, allò, una manta, no? Agafem una manta feta de retalls de roba de quan ells eren petits, no? Transformar objectes, sí o no?
4: Sí, el que cadascú vegi que és el millor. O sigui, jo penso que aquí s'ha de parlar amb la persona i veure cada persona què és el que necessita. Perquè jo, la meva filla, ha estat educada més o menys així, i jo, ella pobreta, sortia del col·le, m'ensenyava la manualitat i se iba. I no passava res, vivíem. Jo li dic, és que sempre li dic, mira, Judit, fill meu, la gent viu com vol i com pot, i és tan digna la persona que guarda totes les coses com la que no. Ara, el dolent és el moment en què això li impedeix viure, que ha de buscar una solució, i hi ha infinites solucions. Pues pot viure de moltes maneres i es pot endreçar i organitzar de moltes maneres.
2: La solució només hi ha una, aquesta.
1: Aquesta. Cada dia a la una del migdia amb l'Elisenda Carot, cada dia la solució. Tot això al 677-38-77-19. Frank, què ens diuen?
8: Mira, és que abans parlàvem del per si de cas. Hi ha molts oients que són de l'equip per si de cas. L'Anna també ho guarda per si de cas i diu... Em passa que al cap d'uns mesos ho llenço tot. I no recordo perquè he fet aquell per si de cas. La Berta diu que a casa seva hi ha merda, entre cometes, de 5 generacions, perquè viu a la casa on va viure el seu pare des dels 4 anys. Ara en tindria 96, i no llancem ni les idees, que em sembla un resum increïble d'aquesta
1: casa.
8: Però
1: hi ha gent que creu que això és un homenatge. Josep, de Font-rubí, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Tu creus que és un homenatge guardar coses?
9: Per mi sí, jo tinc la sort també de viure a la casa que va construir el meu avi, és gran, i llavors, bueno, li guardo les eines. Hola?
1: Hola. Sí, t'estem escoltant.
9: No, és que jo sento alguna interferència entre mig i no ho sentiu vosaltres.
1: Nosaltres et sentim estupendament bé, Josep. No sé què està passant, jo crec que t'estan boicotejant ara mateix.
9: Sí, ara m'impedeix expressar-me perquè...
1: Fem una cosa, Josep, et recupera el Nil i de seguida solucionem els problemes. Mentre parlem amb la Teresa de Molins de Rei. Teresa, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: A veure, tens un truc per sí. treure coses de casa. Quin és?
8: A veure.
10: Sí, a veure, aquí a Molins tenim un grup de WhatsApp que es diu Molins Altruista. Ah! I tot el que ja no fem servir ho pengem allà i al mateix dia t'ho venen a buscar.
1: Per què no hi soc en aquest grup?
10: L'altre dia vam regalar una taula de billar.
1: Però què m'estàs dient?
10: Neveres, rentadores...
1: Tu no necessites res, Carot. Ostres, no, però per donar coses, que tinguin segona vida, que em sento una mica millor.
2: No té cap.
10: Roba de canalla, joguines, de tot, de tot.
1: M'encanta aquest grup.
10: Està superxulo.
1: Teresa, ara m'apuntaré el teu número de telèfon, que jo vull formar part d'aquest grup, tu. Escolta, que jo és que tinc un pis de 50 metres quadrats i han de sortir coses, perquè si no, no hi quedo jo. Ah, Fran, què ens deies
8: ara? La Mireia, per exemple, ens ha explicat que això que explicava mare de Molins de Rei també ho fan a la Garriga, que hi ha un grup de WhatsApp on regalen tot allò que no fan servir, roba, mobles, electrodomèstics, i quan hi ha diversos interessats, doncs en una taula de billar, per exemple, es fa un sorteig.
5: Ai, mira, a Sabadell hi ha una altra organització que es diu Emmaús, on tu pots portar-ho tot, tot és un plat, un cobert, una joguina, un electrodomèstic, roba, el que vulguis, ells ho classifiquen, ho venen a preus populars, simbòlics, sí. I d'aquests diners en fan obres socials.
1: Oh, m'encanten totes aquestes iniciatives.
5: I és un lloc que va molt bé perquè pots entrar al cotxe de cul i
1: deixes allà.
5: I deixes anar.
1: M'adonaràs també les dades. Sí. Teresa Molins de Rei, gràcies, bonica, una abraçada.
10: Vale, vinga, igualment. Adéu.
7: He de dir una cosa, també, que no hi ha prou gent al món per reaprofitar,
1: cert,
7: tot el que donem.
1: Hauríem de parar de produir coses.
2: No, clar, és que hi ha una cosa...
1: D'aquí fins al final de la humanitat.
2: Quan érem petits nosaltres, jo que sóc més gran que el bosc, vull dir, jo tenies unes bambes, tenies un abric... Clar, les meves criatures no tenen unes bambes, tenen moltes bambes. Jo mateix tinc moltes bambes ara mateix. Vull dir que hi ha una necessitat d'acumulació que tenim ara, que jo crec que és generacional, potser ha vingut, que no teníem abans.
1: És el sistema, perquè abans ens ho deia en Josep, eh? En Josep de Vacarisses trucava i deia, és que és una mica tot el sistema. I és veritat, perquè tu quan neix una criatura, el primer que fa la gent és començar-te a regalar coses i coses. Uah. I coses i coses. I jo atabalada per anar-li posant, jo què sé, sabates, no? Sabates, que porti totes les sabates. No necessitem tantes coses. Aquesta és la base de tot plegat, no? Que potser no necessitem tantes de coses. Amb quantes coses podríem viure?
7: és que serem esclaus d'aquestes coses. O sigui, no ens adonem que ens implica, per exemple, si jo estimo molt les mantetes del meu fill i la seva robeta i vull convertir-ho en una altra manta, que és una idea que com a idea em sembla molt bonica, d'on trauré jo l'energia? O sigui, dona del segle XXI, anem drenades. No tenim temps.
1: Jo ho encarregaré algú, Clara, ja t'ho dic ara.
7: D'acord, doncs destines aquests diners que surt més car, amb tot el respecte, és el que vulguis. Ho dic com a exemple de divulgació. Surt més car el farcit que el gall, al final. Com, per exemple, un abric de visor que li va costar un dinar a la meva àvia, però jo l'abric no me'l posaré perquè és el visor i és diferent. Aleshores, si m'ho adapto i em faig no sé què... Al final estem destinant un munt de diners i d'esforços i has de mirar a qui li encarregues i com t'agrada i donar-li i rentar-ho.
5: Això sí que ho he fet, veus?
1: Refer peces, oi?
5: Refer peces ho he fet molt.
7: Perquè també... Per
5: no comprar-ne una igual amb sintètic, per exemple.
7: Perquè és la teva passió i ho coneixes també, però una persona que ho fa no des de la, no des de l'afició o de l'interès, sinó des de l'aprofitar, aprofitar... ens adonem que és que no tenim...
5: La càrrega mental.
7: Tenim una, bueno, tenim una càrrega mental.
2: Abans l'Elisenda deia això de Vinted, la gent que... Jo he venut coses per Wallapop, una pala de pàdel que ja no fa servir, però hi ha gent que ven de tot, un clip, és igual, que veus que té 5.000 ítems en la seva llista. I el temps que et dediques en agafar això, posar-ho a correus, no sé què, vull dir, necessites dues vides per manar això.
5: Però hi ha gent que es dedica això, jo conec una persona que té aquest ofici. O sigui,
1: això és un ofici diferent, però jo, això que ha dit el Malcolm, a mi m'atabala, el tema de Vinted, tenir les coses guardades allà per si de cas la venc, per si no sé què. A més, hi ha gent que et pregunta un infinitat de coses per una peça de 2 euros, que dius, fill meu.
2: I regateja perquè siguin...
1: Per favor, 25.
5: Jo també a Vinted i tal li dono un parell de setmanes com a molt.
1: En el cas de roba, mira, contenidor taronja.
5: Jo poso un preu bastant baix i li dono un parell de setmanes com... I si no, se'n va el contenidor.
1: Va, recuperem en Josep, que crec que ja no sent interferències. Josep, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Ara em sents millor?
11: Sí, no, era un problema, crec, meu, Però bueno.
1: A veure, què és un homenatge, això de guardar coses, segons tu, eh?
11: A veure, a mi, ja dic, donada la possibilitat, doncs, que tinc espai, he creat un petit museu amb les coses familiars dels meus avis, eren pagesos, vull dir, totes les eines que tenia, el meu pare, que era boter, que feia botes de vi, doncs totes les eines, i, en fi, per mi... A veure, és un orgull, i a la vegada, doncs, si ve algú, poder-ho explicar i una mica tota la història, perquè doncs tot això també es va perdent.
1: Home, això també és una mica patrimoni històric, eh? Aquí estem parlant d'una altra cosa, eh? Si el seu avi era boter, si aquí ja estem parlant d'eines que podrien estar realment en un museu.
7: Clar, no són objectes que estorben el dia a dia, clar, a la teva feina diària. És una ressignificació de tot això.
5: Sí, però mira, per exemple, jo tenia molts documents antics de la família, hi havia papers del 1600, i tot això ho vaig agafar, em vaig fer fotografies i les vaig donar al Centre Històric perquè ho estudiessin.
1: Josep de Font-rubí, gràcies per la teva trucada. Una abraçada, bonic.
11: No, bueno, no, només volia afegir que, bueno, aquí al Penedès tenim un grup de WhatsApp de donar coses, i realment també funciona fantàstic. Vull dir, el fet de una cosa que no fas, no li dones servei, posar-ho allà i immediatament, doncs, alguna altra persona fa un ús.
1: Ja triguem amb els grups de WhatsApp, que veig que són a cada població, n'hi ha un. M'ho apunto a veure si vaig a Molins de Rei. Una abraçada, Josep, fins ara.
11: Molt bé.
1: Al 677-38-77-19.
8: He de dir que la Teresa ens ha enviat l'enllaç.
1: Ai, passa mal.
8: Si et vols, ja te l'he passat, ja. Si et vols afegir. Hi ha oients que també l'han demanat, que per cert hi ha oients també que ens diuen que a Dosrius hi ha un grup de WhatsApp també, a la Garrotxa, al barri del Poble Sec de la ciutat de Barcelona, existeixen aquests grups de WhatsApps. Potser n'hauríem de crear un de Catalunya Ràdio.
1: Ai, per favor.
8: Hi hagués un intercanvi de... Mira, escolta,
1: el
8: Francesc Garriga té una torradora que ens pot interessar. Doncs mira, jo li deixo la meva PlayStation 3.
1: Per cert, que si entreu al WhatsApp i us esteu comunicant amb nosaltres, veureu que la foto de perfil és la Marta Bonnou amb el seu loquet, com diu ella, joies incloses.
8: Mira, la Sandra, perdona, et diu que ella és de l'equip de guardar i que si no guardéssim no existirien els museus.
1: Ai, tant de cosa. És que jo soc molt de guardar. Per exemple, també de la meva àvia només li he dit, mira, si mai faltes, 96 anys...
5: Déu no ho vulgui,
1: les fotos són per mi. I la família ho ha respectat. Va, anirem a la publicitat i a la tornada, el 21 d'octubre.
2: Ui!
1: Que anem d'excursió, ara us ho explico, va.
12: La solució, amb Elisenda Carot.
1: 12 minutets i seran les 2 del migdia, posarem punt i final a la solució d'avui, però us he de dir que d'aquí menys d'una setmana, el 21 d'octubre, la solució marxa d'excursió.
5: Oh! Cauen divendres o no?
1: Dimecres, nena, dimecres.
5: Doncs què?
8: Sí, molt malament.
5: Pues home, a veure,
1: perdona, podeu venir, com a públic?
8: Primer de tot, Marta, costa't el micròfon per parlar de la ràdio.
1: El micròfon, per favor.
5: Primer dia de ràdio, és el meu primer dia de ràdio.
1: Per favor, per cert, m'està dient la Lívia, ara us explico això de l'excursió, que diu, si els oients ens envien els enllaços dels grups que fan intercanvis, nosaltres ho recollirem tot i ho enviarem al Club de la Solució. Per exemple, posarem Vallirana i l'enllaç del grup, Molins de Rei i l'enllaç del grup, Sant Joan de les Abadesses i l'enllaç del grup. Per tant, si formeu part d'aquests grups d'intercanvi de coses, envieu-nos-ho al WhatsApp i nosaltres ho farem un recull i el tindreu al Club de la Solució.
8: Sí, perquè hi ha molts oients que ens estan demanant. Per exemple, a Granollers hi ha un grup de WhatsApp, a Lleida hi ha grup de WhatsApp, investigarem.
1: Investigarem molt fort. El 677-38-77-19, si voleu formar part d'aquest Club de la Solució. Jo us estava explicant la sortida. El 21 d'octubre, la Solució se'n va d'excursió. On anem? Doncs a la UPC. Estarem a la Biblioteca Gabriel Ferreter de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. Podeu venir. Ara bé, hi ha poques localitats. Apunta, Marta, no whatsappegis amb mi, ara.
5: No, que estava mirant la meva foto.
1: Estava mirant la meva foto.
5: Bueno, perquè m'ho has dit, que miréssim el grup.
2: 72, perquè va dir que se suïcidaria abans de fer 50 anys.
1: De veritat?
2: I es va matar abans dels 50.
1: Abans dels 50, Gabriel Ferreter?
2: Sí. L'any 72, em sembla 71.
1: L'altre dia vaig recomanar un dels seus poemes.
2: Sí, sí, és increïble. És
1: Kensington, es diu el poema. És que la flor era groga. Busqueu-lo, que és preciós, aquest poema. A tot això, que us deia que anem a la Biblioteca Gabriel Ferreter, no. Que voleu venir, no voleu venir. Voleu venir, oi? Doncs us explico com.
12: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Envieu un WhatsApp també al nostre número de WhatsApp, al 677-38-77-19. Vull venir el dia 21 d'octubre a conèixer tot l'equip de la Solució. Ho farem en directe a la una del migdia. Evidentment que ho farem a la una del migdia en directe. Voleu formar part d'aquesta Solució en directe? Hi haurà regal. Hi ha un regal?
8: Ui!
1: Ai. Mira, altres el nom. Hi ha 25 unitats d'un regal molt xulo.
8: Exclusiu.
1: Exclusiu.
8: Únic.
1: No ho hem fet mai.
8: Genuí.
1: Sempre
8: ho té
1: la tienda,
8: tu i
1: jo, ara.
8: Bueno, ja va una mica d'això.
1: Us hem de dir, Víctor, prepara'm un aplaudiment molt fort, perquè entre tots els que vingueu sortejarem un nou model. El nou model, la nova creació.
8: El nou model es presenta en societat.
1: De la tassa de la Solució!
8: Avui que parlem d'endreçar
1: i d'acumular coses,
8: us posem un onco.
1: Però escolta, un onco no, aquesta no. Llanceu les que teniu, que no feu servir per res.
8: Clar.
1: I love Albacete, m'entens? I que entri la de la Solució.
8: Allò que ha dit la Montse, separem, ping, ja està.
1: Voleu venir a veure'ns en directe, a conèixer-nos? Estarem en la prèvia, en la post, ens posarem cara, podrem estar a prop vostre, ens podreu explicar el que us doni la santa gana i estareu amb tots els altres oients de la Solució. Per tant, voleu formar part d'aquest dia en exclusiva, 21 d'octubre, ara mateix... Un WhatsApp. Vull venir el 21 d'octubre. Recordeu, només 60 places i ara obrim 10 places més. Som-hi. A tot això el Nil em diu, escolta, com que en Gabriel Ferreter...
8: Ai.
1: No és el poeta. La biblioteca de l'UPC és el nom d'un ex-rector de la universitat.
5: És un ex-teu.
2: Deia igual, moltes gràcies.
1: Deia igual. Potser també escrivia poesia, saps? Sí, i potser segur. Kensington és d'aquest Gabriel Ferreter i no pas del poeta.
2: Potser aquest no es va matar, segurament.
1: No, esperem que no. El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
8: Doncs mira, acabo de rebre un missatge de la Carme, que diu, moltes gràcies, estic molt contenta. Per això que haguem decidit agrupar tots els grups de WhatsApp.
1: Acumular.
8: Acumular.
1: Ai, gràcies, que bé.
8: Perquè Esplugues, hi ha sastrinyols on es recullen tot tipus de coses i després les acaben venent a altres llocs. La Montse guarda peluixos i joguines dels seus fills.
1: Ullo.
8: I ara hi juguen els nets.
1: Mira, per exemple, una cosa. No, ma mare va guardar un peluix meu, de quan jo era petita, que em va fer una il·lusió tan tremenda que me'l donés quan va néixer el meu fill i també un parell de mantetes, home, clar, si no ho guardes això no ho pots donar mai.
8: Ja et dic una cosa,
1: la Marta no facis cara de fàstic,
5: i quin és el problema si no ho pots donar mai?
8: La Cristina ha guardat roba de quan ella era jove, quan ella diu que era jove, i ara la seva filla de 19 anys se la posa. No em diguis que això no és pràctic i útil.
1: La Montse se l'ha sentit de fons, que diu, està molt bé.
4: Està molt bé, està molt bé, si ja li va bé, doncs ja està bé, al final, no? És com...
1: També és veritat que potser no cal que deixem un llegat de tota la roba i tots els texans. Podem deixar una peça, la que li tinguem a pressa, i de dir aquelles sabates, aquella bossa de mà, aquella jaqueta, alguna cosa que signifiqui alguna cosa.
5: Mira,
1: no?
5: Una de les coses per les quals no m'he casat, també, penso sempre, hosti, compres un vestit per no posar-te'l mai més. I llavors la gent que... Després hi ha les dones aquelles que el treuen un dia perquè se'l provin les joves.
1: Jo me'l vaig emprovar, el de la meva iaia.
5: Bueno, però n'hi ha que ho fan perquè ho provis i vegis que tu no t'entra. Ah. És que jo estava molt prima.
1: Oh, quina mandra,
5: jo quan em
1: favor.
5: Vaig casar pesava 57 quilos. Llavors hi ha mares que per ridiculitzen favor. Perquè t'emprovis el vestit de seu
1: cas. Ai, per favor, espero que no sigueu d'aquestes i que les vostres sogres tampoc ho siguin. El 93-201-7474, última trucada, si és que hi ha algú que ens vulgui dir alguna cosa excepcional del seu ordre, de la seva neteja, de com treu coses de casa per alleugerir aquest pes de les coses que remuguen, com ens deia la Clara Massons.
8: El Francesco de Cerdanyola té una pregunta. És col·leccionista d'ampolles de cervesa, en tinc més de 500. Quina és la posició sobre això de les especialitats especialistes sobre la gent que tenim col·leccions i que ocupen molt espai.
1: Va, Clara, comences tu. Col·leccions.
7: Si la col·lecció et dona plaer fer-la i tenir-la i observar-la, endavant. Si és acumulació, no. La diferència entre col·lecció i acumulació és que la col·lecció sabem el que tenim i el que ens falta. Mm. I acumulació, no. És un caos que acumula pols.
1: Per tant, recomanes tenir-ho tot amb un Excel, eh? O un Access.
7: Sí, cadascú sap com gestiona la seva col·lecció. Però si tenim clar que és col·lecció i no acumulació, endavant. Si són caixes i caixes apilades de coses...
1: D'acord, entenc.
7: Aleshores, no. És la diferència entre un museu i un magatzem. Mm.
1: Oh, que és dura, la Clara. Clar. Vols dir què en penses?
4: Sí, el mateix. Vull dir que cadascú, que sempre dic, ha de saber per què guarda una cosa i si li dona plaer o no li dona plaer i si se sent bé. Ningú ha de preguntar, no? Si jo guardo una capsa de record petita, no? Al final, jo no li tinc de preguntar a ningú si està bé o està malament. És la capsa que jo tinc. Clar, en el moment en què potser tu sí que tens tres habitacions i no saps què fer, o estàs preguntant per què tens un problema. Si no, és que no ho preguntes.
1: L'altre
4: no?
1: També final... us demanaré. Sempre hi ha un calaix a casa o una cistella sobre la cuina que s'acumulen merdetes. Sí. Que és una mica, si ho tenim tot superordenat i soc tot classificat i hem pres decisions, hi ha d'haver-hi com un calaixet desastre. Esteu a favor o en contra d'aquest calaixet desastre?
7: Si és només calaixet, cosa que dubto, sí. Però és que a vosaltres que us agraden les dues Catalunyes, hi ha dues Catalunyes. Les que tenen una cosa per cada lloc i les que no. Si tu saps el que deia la Montse de l'organització, si tu saps on va cada cosa,
1: ma mare,
7: això és una cistelleta només amb un parell de medicaments i el carregador.
1: Taps de boli, un clip.
7: Aquí.
2: Una moneda, que és un detector.
5: Sí, sí, sí. Una goma de pollastre i una pinça de la roba.
8: Sempre.
5: Allà
8: va
5: parar el que no té lloc.
4: És absolutament cert. Sí, sí. Nens,
5: no? Jo besuro a les cases de les persones amb el que tenen a la fruitera de la cuina. Si a la fruitera de la cuina no hi ha fruita, hi ha una pinça d'estén de la roba, una moneda, un boli,
1: un llapis
5: i una goma de pollastre...
1: I la targeta de la deixalleria.
8: Sí,
1: la
8: fila.
5: I un clip.
1: El que passa és que vaig fent fruitera, aleshores quan ja acumulo molt de merda poso una altra, aleshores tinc 18 fruiteres i 47 cistelles. Deixeu-me rebre una trucada, que demanaré que sigui exacta, podrida. El més ràpid possible, perquè crec que és una dada que ha d'entrar. Joaquim, bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
1: Acabo bueno, amb tu?
13: Molt bon dia. A veure, jo soc de guardar, i la meva filla també és de guardar.
1: D'acord.
13: Però el bo del cas és aquella que tot el que guarda no vol res a casa seu. M'ho porta a casa perquè li guardi jo.
1: Sí, clar, saps? Toca't els nassos. Un aplaudiment per la filla d'en Joaquim. Bravo. Clar que sí. És un win. Jo també soc d'aquestes. Ho vull guardar, però que ho guardin els meus pares. No, si ha llançat, teniu lloc. Escolta'm, teniu lloc. Joaquim, gràcies per aquest matís, perquè no havia sortit i crec que era important.
13: Quan estava a la Marina, de que mandava la meva nòvia.
1: El què? Quan estaves a la Marina, què?
13: Quan estava a la Marina jo escrivia a la meva xicota, li escrivia cada dia.
1: Sí, que maca.
13: I encara tinc les cartes de com escrivia.
1: Ostres!
13: I tinc 79 anys.
1: Oi, ho has de digitalitzar i compartir això.
5: I buscar la Marina.
1: Una abraçada, Joaquim, fins ara.
13: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia, adéu. Déu-n'hi-do, per gustos colors, crec que guanya la Catalunya que guarda,
8: Sí, la guarda, com que el Jordi diu, té 45 anys, i vaig guardar totes les meves joguines, i ara el meu fill, de 7 anys, hi juga. Em fa molta il·lusió veure quan hi juga, però de tant en tant veig que no les tracta igual que jo, i m'agafa un cobriment. Això també passa. passa
2: que no li donarà al seu fill. Perquè, però una cosa seriosa, Elisenda Carot, directora de La Solució. Avui és dimecres 14. Sí. Sí. La setmana que ve és dimecres 21.
1: Sí. Sí.
2: Pues ja anem a la UPC.
1: Ah, però si
2: no
1: vols venir, si no em passes factures, estàs més que convidat.
8: Has d'enviar, no, has d'enviar el nom, cognoms i DNI, també.
1: Ai, senyor, avui hem parlat d'aquelles coses que generen un pes a la nostra vida. Sou de deixar, ai, perdoneu, de llançar o de guardar. Doncs Catalunya ha quedat dividida, jo crec que han guanyat una mica més els de guardar, però guardar amb sentit, que és el que deia la Montse Cotier, i sobretot no guardar coses per guardar-les, perquè després ens remuguen, com deia la Clara Massons. Avui hem parlat amb dues expertes de l'ordre, les podeu trobar, mireu, la Montse Cotier, @MontseCotier a Instagram, i la Clara Massons, la trobeu a www.claramassonsordre.com. Clara i Montse, moltes gràcies, estimades.
7: Gràcies.
4: Gràcies.
1: Pues Marta, Malcolm, ens sentim la setmana que ve, però ja divendres, eh? Ja. Bueno, si voleu venir dimecres,
8: sí,
1: la gent us estarà esperant amb candeletes i us aplaudirà molt fort. Només pels vostres egos hauríeu de venir.
7: Sí, sí, clar.
1: Sí, clar. Em llento la boca petita. Fran, tornem demà, eh?
8: Demà ens veiem.
1: Demà parlem de menopausa. Senyores i senyors, molt atents demà, fins que se'ns acabin les respostes.
14: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana. I, mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna. El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha admès que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per interceptar míssils i drons russos i evitar així morts.
2: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
1: switch on. Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però que els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Passem ara a altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
1: Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça.
3: 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil que s'ha encarit un 60% en un any.
1: La circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants. Sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
3: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Ai, ai, ai, ai, venen dies intensos. Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Tu, això de les 5 ja me n'oblido del tot, no?
2: El que de les 5. És que no té ni present, ella.
1: Ja ni se'n recorda.
2: Clar.
1: No, allò que fèiem l'any passat, que veníeu a les 5 menys 10.
2: A mi m'agrada fer-me enyorar, Francesc.
1: Sí, sí, ja ho he vist.
2: Soc així.
1: Sí, sí. Marta Montaner, com estàs?
3: Com va, rei?
1: El Roger no ve avui?
3: Ha anat a buscar infusions.
1: Ah, home, llavors ja començarem el programa quan les infusions.
3: El primer sempre és lo personal.
1: Ja les infusions sabem que són molt importants.
2: Sí, Francesc, ho deixaries amb una parella si vota una cosa diferent, radicalment diferent a tu?
3: Ostres, és un gran tema aquest, eh?
1: Jo crec que, o sigui, no ho deixaria, però sí que és veritat. Apareix un senyor aquí amb unes infusions corrent.
3: Sí, t'arriben.
1: El Roger Canadell. Jo crec que a la llarga provocaria discussions, xocs, perquè sí que m'ha passat de tenir amb algú una mica d'idea de dir, hòstia, és que això, cada dia això és una merda, tu. O sigui, cada cop que surt aquest tema ens hem d'enganxar.
2: No, clar.
1: No? Tu t'ha passat? No t'ha passat.
2: Mira, per mi és un tema importantíssim. Poques vegades m'ha passat, sempre he estat bastant alineada al que votava la gent amb qui m'embolicava. Però sí que és veritat que fa poc jo m'estava embolicant amb un noi i vaig dir, va arribar un punt que vaig pensar, jo he de preguntar què voten aquest noi, perquè és que això,
1: però
2: si no puc arriscar...
1: Així, eh? Però
3: tu no votes?
2: Bé, però jo dic no voto. Clar, jo el que espero és que l'altre em digui no, jo tampoc. Bé, o sigui, depèn de per què no voti, però en principi... O no, però jo què sé, vull saber què vota, perquè ja...
3: També perquè pots no votar, però també tenir una ideologia molt marcada.
1: Absolutament. Hi ha línies vermelles, no cal dir-les.
2: És que no ho sé, perquè en realitat no m'ha passat mai.
1: Ah, bon, diu, jo
2: o sigui,
1: voto...
2: sobre paper diria que hi ha línies vermelles, però després jo penso que quan estàs drogat d'enamorament i clar, plena d'hormones,
1: no
2: a mi poder
1: no
2: em miren els ulls
1: línia
2: i em diuen que volen que Franco torni i dic, fes-me un petó.
1: Pues que torni, Franco.
3: Saps? Però sí, arribaria un moment que aquesta bombolla d'enamorament petaria i aleshores, exacte,
2: la maleta se'n ressentiria,
3: i cap a casa.
2: Però és veritat que vaig pensar, o sigui, sí que em passa que a la llarga quan m'estic embolicant amb un noi hi ha un punt que penso, si no traiem ja aquest tema, jo em puc enamorar perdudament d'algú que no sigui gens de la meva corda ideològica, sabent que això a la llarga seria fatal. I l'última vegada que ho vaig preguntar, que en comptes de preguntar què votes, que és massa així, és les properes eleccions, ara és un moment...
3: Qui votaries?
2: Sí. Perquè tu...
1: Soc del CIS.
2: A tu com ho veus? Se'm va respondre... No ho sé, m'he de llegir tots els prospectes electorals.
1: Sí,
2: prospectes.
1: Home, els prospectes. Sí, perquè són gairebé prospectes,
2: ja. Els tríptics electorals.
1: I això què et va generar?
2: Un malestar, Francesc, profund. Un malestar profund i intens.
1: Roger Canadell, has aparegut amb les infusions.
4: Sí, avui sóc l'encarregat dels cafès.
2: En Roger torna a tenir parella, Francesc.
1: Ja oficial?
2: En Roger va tenir un desamor molt important la setmana passada.
4: Els límits que et vaig marcar divendres s'han esborrat.
2: Ara hem descobert que això passa moltes vegades amb els amors primerencs.
1: Sí?
2: Que
4: Sóc aquí, Juli.
1: Ja ha arribat.
4: No, que la perdo la parella.
2: Que la decepció que va tenir en Roger era fruit d'una confusió. I per tant ens hem reenganxat en el rumb cap on anàvem.
1: Que bé.
2: Sí, oi? Tranquil·litza.
1: Que bé. Ho deixarem aquí perquè ahir ja vam generar molt enrenou. Jo no sé la de missatges que he rebut.
2: Del teu ex?
1: Però d'altra gent. Ahir com vas parlar? Jo pensava...
2: És que tu et vas deixar anar molt.
1: M'han arribat a dir, jo només pensava en els teus pares. Clar. Laia Tudelma, i d'això. Doncs ja està, doncs ho deixarem aquí.
2: Sí que els teus pares, però els teus... Imagina't els meus. Vull dir que els pares en general, pobres...
4: El que han d'aguantar.
2: Ells et crien, t'eduquen. Cada dia de la teva vida llegint-te contes abans d'anar a dormir. Tot perquè acabis tu aquí a la ràdio explicant que encara et portes amb el teu ex i dorms amb ell.
1: I no, i sobretot que pensen, a veure quan ens ho expliquen nosaltres.
3: Exacte, me n'haig d'assabentar per la ràdio.
2: M'he d'assabentar per la premsa.
4: Cal explicar-ho tots els pares i ells no volen que els expliquis.
1: No, ja, però clar, s'ho troben a la ràdio.
3: Si després la veïna els explica a ells, és ben raro.
2: Això en un poble és...
1: El tricicle, tu...
2: Ai, mira, els d'on surten.
1: Els de Junts, al carrer.
3: Quin blanc més maco que tenen els carrers.
4: Ah, jo sé quin programa han anat.
2: És un blanc de rics.
4: Avui sortirà el cap de setmana.
3: Ah, el suplement.
2: Roger, avui ha tingut una cita amb Roger Escapa.
3: Ah.
2: Els dos Rogers.
4: Hem anat a dinar al Ràbits, que jo no hi havia anat mai.
1: Home, aquí, boníssim. Ginar amb l'Ostrell el dia abans que tornés Puigdemont.
2: Qui ha pagat?
4: És barat, però és bo. Jo em pensava que em convidaria, perquè era idea seva, d'haver anat al Ràbits, i quan hem arribat a la barra que treuen el datàfon i l'escapa treu la seva targeta de crèdit. No he vist de quina entitat era. I...
2: A la pròxima sigues més seriós, sisplau, sí, i porta'ns aquesta informació.
4: Demano disculpes, perquè això també diu molt d'una persona de quina entitat bancària ets.
2: Sí.
4: I jo ni he tret la meva, perquè donant per fet que qui proposa anar a dinar és qui paga.
2: Absolutament.
4: I què? Total, que diu, m'ho divideixes entre dos.
2: Què?
4: Jo he hagut de treure el mòbil mirant quina targeta pagava, perquè tenia previst.
5: Estem fent un shaming.
2: Exacte, perquè tu en ell has dit, em sembla perfecte, clar que sí. Tu deixes propina o no?
4: Jo quan em conviden, com que no ho sé gestionar gaire, un cop han pagat ells i sortim a fora, dic, merci, eh?
2: No, has de dir, la propera pago jo.
4: Sí, merci, eh? Però no es crea un moment de tensió de dir, no, jo també vull pagar. Si veus que ell està molt convençut que vol pagar, el deixes pagar.
2: I si està molt convençut de fer-ho, meitat i meitat també t'hi pot haver.
4: No li han ni passat pel cap.
2: Molt malament aquí escapa, eh?
5: Ai, pobre, escapa.
2: Veres, no passa res.
5: Home modern, l'amic.
3: Però ha anat bé la trobada?
4: Ha anat més bé del que em pensava.
5: Ah, mira.
2: L'escapa pensa que tots són virtuts. O sigui, un tio que és alt, que és intel·ligent com és ell, que té aquesta manera de radiar preciosa, que és que per un defecte que té, que resulta que és aquest, que és garrepa, mira, tot fos això.
4: Hòstia,
2: tot fos això. A mi m'agradaria tenir només aquest defecte. Però sóc garrepa i a sobre moltes coses pitjors.
1: A veure si tant de bo arribo a final de temporada i te'n trobo un de defecte, Juliana.
2: Com ets, Nino?
1: Arriba.
2: Em tens d'un mimat.
5: Tira, va.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no

0: Passen 2:45. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Muntaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Algú té alguna cosa a comentar?
1: Aquesta sintonia.
0: I no sé si és bona o no és bona. O...
1: ha vingut l'exèrcit aquí a casa. Jo trobo que és bona. I en qualsevol cas, abans de dir res, deixeu-me que quedi molt clar que aquesta no és una informació oficial, és una informació dels panots de Barcelona. És el que els ocells estan xiu-xiuejant entre arbres, sí, últimament. Sí. Tu passes per Passeig de Gràcia, t'hi fixes...
0: No, no pots ni parlar.
1: I estan els coloms comentant això. Diuen que ja hi hauria presentadors oficials per les campanades de TV3...
0: Es va d'hora, no?
1: Sempre es va d'hora.
2: No, l'any passat es va anar abans.
0: Encara més d'hora.
1: Home, l'any passat van anunciar-ho a la presentació de temporada,
2: a setembre.
0: Exacte.
1: Perquè tenien por que ho diguéssim nosaltres i no a RAC1. El cas és que, en principi, aquests presentadors ja estarien tancats i serien, per Agil, sorpresa, per sorpresa...
0: Ara, hi ha un giro?
1: De ningú.
2: Nosaltres? Ah.
1: I ara em fa por dir-ho perquè no vull que ningú tingui cap ensurt. Laura Escanes i Miqui Núñez. Sorpresa poca, alegria molta.
2: Exacte.
1: Si això fos així...
0: A mi funciona cosa molt, aquesta parella.
2: És que si una cosa funciona, per què l'has de canviar?
1: Absolutament. De fet, a mi em sembla molt de cadena seriosa tenir els teus presentadors,
0: sí,
1: de les campanades.
0: Sí, tenir un clàssic, sí, de cap d'any.
2: Exacte,
0: a mi em sembla
2: clàssics.
0: Molt bé.
2: A mi també, em sembla bé repetir.
1: Veurem si el senyor Trescat confirma aquesta informació, que els ocells no paren de passar-se.
0: Estan ventilant el Passeig de Gràcia, els ocells de Barcelona.
2: M'està encantant la travessa VIP, nois. Vaig al dia.
0: Estic rebent bastant feedback, de gent que ho està mirant.
2: I Roger,
0: no vull fer spoiler, però
2: no,
0: sembla
2: tampoc,
0: que...
2: Però ves fent-te unes patatetes,
0: sembla,
2: vale?
0: Que hi haurà patatada aviat.
2: Patatada o amanida, el que tu vulguis.
0: Patateta
2: que...
0: aixafada amb oli i sal.
1: Sobre la taula.
0: Boníssima.
1: Doncs sí,
2: no, molt sana, també.
0: Molt bonita.
1: I és el que més enyores quan viatges.
2: No. La patata, no, no. La patata aixafada, no, carinyo.
0: Trobes a faltar el pa amb tomàquet i els ous.
2: El formatge, exacte. Fer-me l'esmorzar, que a mi m'agrada fer-me amb les meves torrades i el meu oli verge d'oliva extra.
1: Jo crec que depèn molt del viatge, però quan fas un viatge... És que això ja és una conversa de...
0: molt de nínxol.
1: No pot ser més de pijos, però si tu te'n vas als Estats Units i tornes, jo el que més volia era menjar-me una patata bullida.
2: Tia, jo no.
1: Perquè volia algo que em desprengués hort. Volia una hortalissa a la meva boca.
2: Un enciam, un tomàquet.
1: Sembla mentida que ens agaféssim els tomàquets d'ells.
2: Però la patata, com a tal, la patata bullida, aixafada.
0: Perdona, la patata la van portar ells, també.
1: No, és el que t'estic dient, que sembla mentida.
2: Ah, sí, sí.
1: I ara allà una patata bullida sembla que demanis un miracle.
0: No, sembla que sempre hagi estat nostra i no.
1: I no. De fet, és molt interessant, quan vas, per exemple, al Museu de Pedralbes, que és una experiència que ho recomano molt, a més és gratuït cada diumenge, a partir de les 3, em penso.
2: A mi em tens, eh?
1: És preciós, aquell monestir de Pedralbes, i hi ha molta explicació de l'època medieval catalana, espectacular. I clar, a mi em va xocar molt perquè van decidir fa uns anys que l'hort volien que fos una recreació real de com era quan hi vivien allà les monges.
0: I trobaves a faltar coses, oi?
2: Clar, hi havia.
1: No, bueno,
2: hi havia
1: patates. Molt poques coses, clar, només menjaven cols.
0: No,
1: no hi havia
0: arribat.
1: Res.
2: Doncs la col
1: és fundacional per la nostra
2: la
1: tradició.
2: També,
0: Molt bona.
2: L'única es posa malament de vegades a la panxa.
1: Ui, uns pets. No, així, després de les carxofes, és el que més pets a mi em genera.
2: Calçot.
0: Calçot tampoc ajuda.
1: A mi la carxofa, jo em menjo una carxofa al forn il·lusionadíssima i després me n'empenedeixo, no 2 dies, mínim 4. 4 tirant-me uns pets espantosos.
2: Si tens una al·lèrgia, també, llavors.
1: No, és que... Bueno, prou.
2: De què va el programa?
0: Sí, va, podem començar.
1: Deia que sobre la travessa... No sé com ha anat la cosa.
2: A la travessa VIP.
1: Que sobre la travessa VIP realment no acaba d'estar molt clar tampoc com ho hem d'enfocar com a programa, perquè com que no és un format que s'emeti per la televisió com a Eufòria i per tant s'entén que bàsicament l'endemà els continguts han caducat i per tant no fas spoiler a ningú, aquí és més complicat, perquè és que, clar...
0: Tothom va al seu ritme, mira. Però crec que la gent...
2: I a part van a un ritme, també, ells, de creuer, publicant sempre els dimarts 2 episodis, que ja no és només un, és que en tenim 2, regió doble, jo convenc contenta, però vull dir que estan passant una de coses, i hi ha una d'eliminats...
0: Però estem arribant al final.
2: Jo tinc unes ganes de voler-ho compartir amb l'audiència, però no m'atreveixo.
0: Quants en queden?
2: No, és que n'hi ha uns que ja són finalistes. Directes.
1: Però, clar, o sigui... Algú ens hauria d'explicar, de fet algú és el senyor Trescat, aquesta estratègia lamentable.
2: Què hauries de... la seva?
1: Sí, per començar, perquè fas una travessa i a sobre no travessa VIP i l'emets en digital i no per la televisió. Això és que ja és al·lucinant. Però sobre això dels dos episodis...
0: Tu els haguessis publicat tots de cop.
2: Potser. Jo ho he agraït, eh?
1: No,
2: jo...
0: Una a la setmana.
1: Si jugues al joc d'una a la setmana, és una a la setmana. Des de quan dos a la setmana? Per què dos?
2: Mm. Jo ben contenta. Clar. Ho estic gaudint molt, de veritat. I mira que m'havia desenganxat de la travessa, amb les altres edicions, però aquesta m'està encantant.
0: A la que s'hagi més l'últim capítol, jo crec que llavors sí que podrem comentar-ho de com ha anat, quins
1: no sé
0: de sorprès,
1: què comentaràs,
0: no?
1: Perquè encara estàs mirant Eufòria, la primera part HBO.
2: Però Eufòria de la Zendaya.
1: Sí, no, sí, encara estàs per la primera temporada. Vas veure dos episodis.
0: Va sorprendre tanta gent despullada i drogada en tot.
1: Doncs això veus a la travessa, no t'ho trobaràs.
0: No, això no. Va, anem al WhatsApp del programa, al 677-27-10-58, perquè ens ha escrit un oient que aquest cap de setmana ha viscut una situació que fa pocs dies vam anticipar aquí el programa. La qüestió és que ella i el seu nòvio, el novembre de l'any passat, van comprar-se dues entrades per anar a l'últim concert d'Oques Grasses. Però coses de la vida... Uns mesos més tard ho van deixar.
1: Això és la vida, no? I tant.
0: Aquest dissabte hi havia el concert. I ells seguien tenint les dues entrades.
1: Uf, avui el programa és més backup que mai, veig. Sí.
0: A partir d'aquí, ella mateixa ens explica com continua la història.
2: Començo a estar tocada, jo, eh?
0: Sí.
1: Sí. A mi aquesta cançó em destrossa perquè era una de les meves cançons amb el meu ex i cada cop que la posem...
0: Saps que estic com tu, que a mesura que passen els dies... Noto cada cop més el buit d'oques.
1: La tristesa.
0: Digues que s'ha acabat ja.
1: Sí, sí.
0: Hola, perfectes. Us escric i us escolto cada dia des de Brussel·les. Estava escoltant el programa de dilluns sobre oques i dir-vos que jo vaig anar al concert amb el meu ex italià.
1: Mare meva. És que també a sobre italià havia de ser l'exnòvio. Ens ho posem difícil.
0: Vam acabar abraçats després de 7 mesos de contacte zero.
2: Això ja és una tortura.
0: Plorant amb sort de tu, una cançó que, per cert, ell va cantar al casament de ser germana a la Toscana.
1: Ah, que a sobre és músic! També a les nostres oients els agrada posar...
0: La Marta s'hi ha posat la pell de gallina, literal,
1: a
0: pell del braç.
2: Un eriçó.
0: I en aquest punt del WhatsApp també us diré que es torna tot una mica com estrany, perquè diu, Juliana, si vols te'l presento.
1: Ah.
0: Així feu un intercanvi.
1: Mi viatge molto.
0: Ella parla italià.
2: Però no, ella viu al 2400.
0: Sí, diu... Així
1: ella l'oient, que no jo.
2: No, tu no.
0: És que diu, així feu un intercanvi lingüístic o de llengua. I dibuixa una llengüeta aquí. Ell és molt...
1: Dibuixa una llengüeta, m'agrada, perquè...
0: Un emoji. No ha fet una aquarela.
1: A fer un esbós.
0: Diu, ell és molt sexy i està enamorat de Catalunya, que no de mi. Em sembla surrealista i em sembla preciós aquest missatge. També afegeix, em feu connectar amb la Terra des del cor d'Europa.
1: Sí, ell és el cor d'Europa, ben bé.
0: Sou una institució, us estimo.
2: Que maca, ella.
1: Jo l'estimo a ella.
2: Ella és molt perfecta.
1: I directament
2: la vida no li ha posat fàcil per ser tan perfecta, eh?
1: Gens fàcil, bueno, i ella tampoc s'ho ha posat fàcil, perquè en aquest concert tampoc era de vida o mort.
2: No
1: era
2: obligatori.
1: Era una operació cor obert, que si te la perdies resulta que t'endreçaven al cementiri.
2: No.
1: Llavors, ella també mira si li agrada jugar amb el risc. Jo l'entenc perfectament perquè una bona anècdota com anar amb el teu exnòvio italià Buenorro a Oques després de 7 mesos, és que no te la pots perdre. I sempre te'n penediràs de deixar anar una anècdota, que a mi això m'ha passat aquest cap de setmana. En qualsevol cas, aquesta oient perfecta. Jo vaig a Brussel·les d'aquí poc.
2: A fer què?
1: Coses meves personals. A treballar, Marta. Vaig a gravar Club Tàndem.
2: Molt bé.
1: Josep Carner.
2: Que bé.
1: Que va viure a Brussel·les moltíssims anys.
2: Que bé.
0: Estàs proposant una...
1: Convido aquesta oient a quedar.
0: Una quedada.
2: Molt bé.
1: Amb ella, que no amb el seu exnòvio italià, perquè no tinc cap interès en ell, però amb ella sí. Perquè aquesta noia, aquesta noia és una mina.
0: Invitació. Aquesta noia
1: és
0: on.
1: És un diamant en brut.
0: Aquest WhatsApp és millor que molts guions que hem fet en aquest programa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, a 4 minuts i arribem a 2:15. Un dia més que hem de parlar de Maria Pombo, però no del seu gat en Plutó, ni tampoc pels premis Ídolo, Marta.
2: Però potser sí que hem de parlar de l'ídol de la família. Però anem a pams, perquè el titular gran és... Nova polèmica al canto de Maria Pombo. Una polèmica que us haig de dir, de la qual no se n'ha fet ressò ningú.
1: En absolut.
2: Jo estic al·lucinant. Per un moment em vaig pensar que estava boja i que allò només ho havíem vist nosaltres. O que era IA o que era, jo què sé, un muntatge. Doncs no, de seguida ho expliquem. Per mi és de les coses més grosses que ha fet la Maria. des de que tinc internet i la segueixo.
1: A mi és el que m'al·lucina, que hi hagi tanta polèmica quan ella diu no m'agrada llegir, que en el fons és una, mira, una ximpleria.
2: No, en el fons va molt lligat.
1: Sí, i en canvi amb això ningú digui res.
2: Però mira, Juliana, potser és tan i tan evident que ja no és ni notícia. No ho sé. Llavors, com bé deies tu, tot ve d'aquella polèmica vintage de fa un any sobre llegir. Que recordem que la Maria va dir que a ella no li agradava la lectura i això va provocar un gran terratrèmol.
3: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
2: Una polèmica que va tenir moltes conseqüències, va ser un efecte dominó, com per exemple que la Laura Escanes i ella van deixar de ser amigues, o encara més greu, va provocar que la Pomba comencés a llegir llibres, com el de l'assistenta.
0: Bueno.
2: Sí, sí. I el cas és que la Maria des d'aleshores ha fet com una mica marxa enrere de les seves paraules i ha anat volent demostrar que sí que li agrada i respecta la literatura. I aquest cap de setmana en vam tenir una demostració. Perquè us heu d'imaginar la família Pombo, crec que al complet, o gairebé al complet, passant el cap de setmana amb el dia de la hispanitat pel mig, a Adrados, el Pueblo, que és aquell municipi de Segòvia on també tenen casa, no heu de confondre amb la Casa Vaca, que és la de Cantàbria. Allà no hi tenien tant lligam històric, diguéssim, però en aquest poble, Adrados sí, a Segòvia. I és un poblet de 113 habitants, segons les últimes dades de l'INE, on s'han fet una casa nova que és dels pares, si no m'equivoco, que s'havien venut l'antiga i, de fet, ho vam seguir al programa fa mesos, que vam mirar l'anunci d'Idealista i vam explicar com eren les habitacions, que hi havia molta cosa de caça, etc etc. Doncs bé, aquests dies hem tingut una mica de house tour de la nova casa familiar dels Pombo i un dels detalls que la Maria ens ha volgut mostrar és la llibreria. Això va ser per Stories i podíem veure tot de prestatges de fusta fosca plens de llibres. Una cosa que celebrem, no?
0: Home, i tant, és una bona imatge.
2: A mi m'agrada que una casa estigui plena de llibres.
0: A mi m'encanta, també.
2: Fa molta festa.
1: I a part que la tenen bonica, la prestatgeria. Jo vaig fer captura de pantalla perquè dic que encara ho aprofitaré per alguna cosa. Algun dia comentarem els llibres que llegeix la Maria Pomo. Després
0: és molt divertit.
2: Bueno, alguns els podem comentar.
0: Sí,
2: i també, com a element decoratiu, us heu d'imaginar aquesta prestatgeria que desprèn casa de poble, m'entens o no? Desprèn aquesta cosa també de com de tradició. Tres fotos analògiques com a elements decoratius de quan les Pombo eren petitones. Uh-huh. Alguns títols destacables, perquè la Juliana aviam. I la Marina Porres puguin anar fent una mica de comentari pel Club Tàndem.
1: Que serà complicat, però aviam.
2: Doncs mira, ara, si feies zoom en aquest Stories de la Maria Pombo, podies anar veient alguns dels títols. Ara els podem comentar. Per exemple, un de molt recent, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, 2025.
0: Novetat.
2: Carme Riera, En el último azul, 2019. Uh-huh. Un clàssic que crec que hi ha gairebé totes les cases. Sapiens, de Animales a Dioses, 2011. Uh-huh. Yuval Noah Harari, vale.
0: Sí, bestseller.
2: Mica de Matilde Asensi, El último catón. Una mica de thriller i terror amb Stephen King.
0: Home, un bàsic.
2: El que és Cazador de Sueños, ho llegeixo en castellà perquè és com ho tenen ells. També Tom Wolfe, Todo un hombre, de l'any 98. Després te'n podies anar també a un, bueno, Juan Carlos I Reconciliación.
0: Mira, vaig a buscar-lo quan està.
2: Sí, qui deu ser, no? És un llibre de memòries del rei emèrit que no acaba de ser una gran sorpresa venint de la família Pombo, vull dir, perquè ja sabem que hi tenen simpatia. Sí.

0: Sé que ho diu, eh?
1: Si que ho diu, jo de veritat que vaig necessitar comprovar que això no era mentida. T'ho prometo, eh? Sobretot perquè veia que no generava gens de rebombori, que ningú ho estava comentant. Salseologia sí que va fer una mica de cas, això, va dir, ha fet zoom en aquest stories. I sí que el vam fer, i de fet, gràcies a aquest zoom veiem que el llibre és de Centro de Estudios Sindicales, que era l'organisme que publicava aquests llibres de Franco, però no veiem el títol. Ens quedem amb l'incògnita de saber, no? Quin era? Que, sí. Pel que hem pogut investigar, hi havia diversos candidats. Hi ha Francisco Franco, Pensamiento Católico, però també la Cruzada Anticomunista, España ante el Comunismo, molt Pensamiento quants. Económico, clar.
2: No, molt i molt, va escriure sí, molt i molt.
1: Bueno, sobretot, no sé si ho escrivia ell, però el cas és que als anys 50, aquest Centro de Estudios Sindicales sí que recollia part dels seus discursos i del seu pensament i ho convertia en llibres.
2: Que aviam, podries tenir aquest llibre perquè t'interessa la història.
1: Com a peça de col·lecció també. Tot seria... Jo vaig a casa d'algú i trobo allò, jo necessitaria una explicació,
2: una
1: com a mínim.
2: Una mica de context, però és veritat que si ho ensenyés algú altre, si es veigués a la pastatgeria d'algú altre, jo pensaria, mira, doncs...
1: Un historiador, poder... no sé.
2: Sí, exacte.
0: Sí, com si és un objecte d'estudi o tens un interès real per saber aquest home...
2: Clar, que et pugui generar curiositat.
0: Que escrivia, saps?
2: Però clar, la cosa aquí és que ja sabem molt també la corda d'aquesta gent.
1: A mi el que em passa és que en ple 2026 i amb les imatges d'aquest cap de setmana llarg, en ple dia de la hispanitat, de tanta gent banalitzant el feixisme, aixecant el sant al braç d'aquesta manera, banalitzant la figura de Franco, d'un dictador, pam, stories de la Pombo amb un llibre de Franco al prestatge.
2: És una inconsciència total, que és el que em sorprèn. Perquè dic, si tu tens això a casa teva, almenys tenir la consciència i ser prou intel·ligent com per veure que si publiques això... En principi, perquè veiem que no ha passat.
1: Que no ha passat res.
2: Hauria de generar rebombori, i més sent Maria Pombo, que és algú que és que diu bon dia i ja s'ha d'estar qüestionat.
0: L'altre és que no hagi revisat la foto, que no sàpiga ni quins llibres té a casa
1: però
0: seva.
1: Mira, la Juliana, que és qui es va donar de tot plegat, no va poder evitar contestar-li les stories a la Maria Pombo, que li va enviar la captura de pantalla i tot, i la Juliana li va dir a la Pombo, que ja havien tingut converses prèvies, de la Maria contestant-li.
0: Existeix un xat, sí.
1: Maria, el libro de abajo a la derecha es muy delicado. I tens raó. Però és
2: perquè
1: que
2: jo ja no faig ni judici, però dic, tingues la consciència
0: que sàpigues que tens això publicat.
1: Però que la Maria ensenyi aquesta llibreria tan panxa sense donar-hi dues voltes vol dir que, o li bufa completament, o dos, que no hi veu pas el problema. I les dues coses són terriblement alarmants. Recordem que ella, el 2022, en el seu pas per La Resistència, que encara no era La Revuelta, va dir el següent.
3: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no,
1: això
3: a todo
1: no...
3: el mundo le gusta leer.
0: Això és quan va explicar que no,
1: sí, no.
0: Que no li agradava llegir.
1: No sé si tenim el tall de la Maria Pombo dient que per alguns era fatxa, per altres era roja. Que ella ben bé estava al mig, que mai ningú estava content amb el que es deia d'ella.
2: Que també el concepte roja, hi ha molta gent que se l'hauria de revisar perquè s'etiqueta ells mateixos com a rojos i poder tampoc saben molt bé el que significa.
1: Mira, ara el podem sentir.
4: Yo estoy en un nivel intermedio para todo. O sea, por ejemplo, los muy fachas...
5: Sí.
4: Yo para los muy fachas soy roja.
5: ¿Tú para los muy
4: y
5: fachas?
4: Y para los muy rojos soy facha.
5: ¿Tú? ¿Pero para quién eres tú roja?
4: Pues te juro que hay gente de mi... No de mis amigos, pero de mi entorno que yo conozco que... Sí.
5: Que para ellos eres...
4: Que soy rojilla.
5: Eres echenique.
4: Sí. No tanto, pero rojilla.
2: Com ha de ser el teu entorn, eh? Com han de ser aquells sopars perquè es pensin que ets roja. No?
0: Home, sí, han d'estar molt cap a un cantó, molt, molt, molt fort.
1: Jo, les úniques publicacions que he trobat de mitjans quan he escrit Maria Pombo Franco a Google són d'una entrevista del 2019 que li van fer al Huffington Post, on ella deia: la gent segur que pensa que sóc neta de Franco o la dona d'Abascal. Perquè aquí li preguntava a la periodista que se la relacionava amb Vox, que se la relacionava amb l'ultradreta, i llavors ella responia això, que no, es deuen pensar que sóc la neta de Franco o la dona de Santiago Abascal o jo què sé. I llavors defensava que ella no, que defensa el país, que li agrada viure a Espanya, etc, etc.
2: I aquí ja demostrava per mi una mica de ser algú que no passa res però no té gens clar el context en el que viu i que per tant actua per ignorància, que és gairebé pitjor que actua a consciència, perquè ella deia que havia anat, per exemple, a una manifestació convocada per Vox, que ella havia ensenyat que havia anat,
1: sí.
2: Perquè ella també és un clàssic seu, el dia de l'hispanitat, demostra que ha anat a manifestacions, etc, que no sabia que estava convocada per Vox. Home, doncs potser ens hem de mirar també
0: qui convoca les
2: manifestacions
0: on vas,
2: on vas a reivindicar-te, perquè surts de casa, et prepares, et perfumes i vas a una manifestació, almenys saber qui ho està organitzant.
1: 29 de novembre, eleccions, família. Així
0: doncs tinc moltes ganes de veure...
1: Què?
2: De veure què?
0: Sí,
2: jo gairebé algun... que em posaré una vena als ulls per no veure
0: no,
2: res.
0: No, de si Maria Pombo i companyia deixen anar algun recado de cara a la intenció de vot o fan alguns... algunes recomanacions.
2: Pot ser, eh? Jo crec que...
0: De manera indirecta, perquè seran unes eleccions que la cosa vindrà si la cosa, de molts pocs vots.
2: Jo crec que si la cosa el resulta favorable, sí que posaran alguna cosa, i potser si no el resulta favorable, també.
6: Ella fàcilment pot fer algun instastory previ demanant que es voti i tal, amb algun repost més cap al seu cantó, sí, sí. Sense ser extremadament explícita, però...
0: amb un punt d'intenció que... Bueno, n'estarem pendents
2: ella
0: de
2: ella i el seu entorn, en general.
6: Sobretot sí, sí, sí. El seu entorn, total. Perquè ella també... Veus, això és el que em sorprèn d'aquest instastory, perquè ella, amb altres coses, sí que és molt conscient. Jo tinc la sensació que ella sap que no pot fer depèn de quin moviment.
2: No ho puc entendre, tia. Estic?
0: Passen 6 minuts de 6:45. Ara farem una pausa i de seguida dia gros aquí el programa perquè torna Pau Espark.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana... i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet...

0: Pau Espart, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal?
2: Ai,
0: quina il·lusió que hagis tornat, perquè els oients ens demanen molt per tu.
2: I sempre escriuen malament el teu cognom, és una cosa al·lucina.
1: He de dir que això no és nou, el tema de no escriure bé el cognom, i no sé si arribaran a superar el que m'ha passat un dia, que és que em posessin Spark, com en anglès, que és S-P-A-R-K, final.
2: Spark, m'encanta, boníssim, que maco.
1: Per tant, això ja és un nivell. Sí que a vegades veig que reenvies algun missatge que falta l'H, és difícil.
2: Com el jugador del Barça, també et posen Spark, oi?
0: També, bueno, és que sí.
2: Ens has trobat a faltar, Pau.
1: Moltíssim. Jo us escolto cada dia, al final jo sóc un ferm oient del que no surti d'aquí.
2: Que mono és.
1: En diferit, això sí, perquè estic treballant normalment a aquesta hora.
0: Pau?
1: Al més nit, al 3CAT Info, amb la Marina Romero.
2: En Pau està segrestat pel senyor 3CAT.
0: Tu el veus, el senyor 3CAT? És a dir, tu quan arribes allà a la tele, a vegades te'l creues?
1: És que hi ha més d'un senyor 3CAT.
0: Veus?
2: Té moltes cares, aquest senyor.
1: I n'hi ha algun que sí, que me'l creu.
2: Jo el que no entenc és perquè si treballes a 3CAT no pots treballar aquí, que és un programa... És a dir, no és que fem el programa al grup Godó. Som 3CAT, no? Com diu l'Instagram.
0: No,
2: a veure, l'hora és incompatible, sí, això sí que és veritat.
0: Està treballant a un...
1: problema d'haver
0: un altre lloc, que és la mateixa casa, però està en una altra tasca, diguéssim.
1: Hauria d'escapar-me, venir de la tele i aquí a la ràdio i tornar, i això és una mica difícil.
2: Clar, necessita també la Marina, no?
1: Però quan puc...
0: Com està la Marina?
1: Bé,
0: la Marina Romero.
1: També em pregunta per vosaltres, sempre.
0: Sí.
2: Però si no ens veiem mai, Pau.
1: Ella, és com si durant una etapa vam compartir això ja fa anys, però
0: bonic,
1: allò que quan ella acabava nosaltres entràvem i aleshores parlàvem, i ella encara ho recorda, aquest moment.
0: Pau, va, anem pel tema que has preparat.
3: Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament.
0: Hem de parlar d'Oques Grasses, ara que s'han acabat els concerts, perquè tenim novetats sobre els negocis d'en Josep Montero, que és el cantant. Pel que has estat veient tu, en Josep hauria creat una nova empresa dedicada a l'organització d'esdeveniments i a la producció musical.
1: Sí, de fet, és una informació que ha avançat a una economia del Nacional, que ara explicarem. L'empresa la va crear l'abril del 2025, vam estar despistats aquí, i això és mig any abans que es posessin a la venda les entrades pels 4 concerts a l'Estadi Olímpic. I l'empresa va començar amb un únic administrador, que és el propi Josep Montero, i a principis d'aquest any s'hi va afegir una altra persona que comparteix els dos cognoms amb en Josep, i sospito que és la seva germana. Perquè es diuen igual, mordre de cognoms.
2: Sí que és sospitós, no, sí, seria massa casualitat. Tot i que s'han vist casos,
0: Perquè podria ser... No, no, ha de ser una germana. Pot ser que una cosina es digui igual que tu?
1: Jo
0: ho pregunto molt ràpid, però no...
2: O sigui, per començar pot ser que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
4: Clar.
1: Com? A veure, ara m'he perdut.
2: Clar, no, gens difícil que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
1: D'acord, sí.
2: I això ja faria que els nostres nens, si n'hi hagués, es diguessin igual.
4: Exacte.
0: Correcte, si els pares són germans.
2: Sí, no, i... No ha passat una vegada. Ara ja veuràs el programa. Quan
0: ara se'ns petarà d'aquest tipus
2: 6, 7, 10, 7, 10, 58. I tothom té pares que són germans. No, aquesta cosa del... Això per una banda, i després hi ha cognoms que són tan típics. Clar que Montero, per exemple, és un cognom que no és Spark, per entendre'ns. Però bueno, que
4: però té tampoc no és un Rodríguez.
2: Família. No, té número... A veure, lo normal seria que fossin família.
0: Sí. No, sí, home, sí.
2: Germans,
0: sí.
2: anant bé.
0: De germans. Anaves bé, Pau.
1: He estat buscant...
2: Sí que ens hem posat una mica durs, però una mica piquis.
4: A part que està fent una empresa amb ella, no?
2: Sí. Seria massa casualitat.
1: Si no falla la informació de LinkedIn, la germana treballa en l'àmbit de la comptabilitat i les finances, per tant...
0: Quadra molt.
1: Els números, sí.
0: Els números.
1: I tenim alguns detalls més del negoci. L'empresa té la seu a Muntanyola. No direm l'adreça, però a mi em fa molta pinta que és un domicili, perquè jo l'he buscat.
2: Això és molt típic quan fas una empresa.
0: Clar. Si no tens seu o oficines...
1: Allò no sembla en unes oficines. Està dedicada a l'organització d'esdeveniments, que en concret es parla de planificar, produir i promocionar concerts, festivals i qualsevol altra activitat relacionada amb la música i l'entreteniment en directe, i també dedicada a la producció musical.
0: Queda clar que en Josep no farà iogurts a partir d'ara, sinó que vol seguir fent exactament el mateix.
1: Això, si és que vol seguir fent, ara obrirem aquest debat. No ho tinc tan clar. I també sabem el nom que ha triat en Josep per aquest negoci. L'empresa es diu Very Well.
2: Very Well, en anglès, no?
1: Sí.
2: Very Well. Molt oques.
0: Sí,
2: molt oques.
1: La traducció...
2: Bueno, molt Josep, ara.
1: Clar, és a dir, la traducció literal seria molt bé, però a mi em fa pensar en el nom d'una cançó... Ja sé que, és a dir, no és textual, perquè seria això, molt bé en català, però vaja, està guai, està molt bé, very well, I no em sembla casualitat que el nom de l'empresa recordi el d'una cançó, perquè abans que en Josep creies Very Well i abans que es fessin els concerts a l'Estadi Olímpic, quan una administració pública contractava Oques Gràcies, o quan algú contractava Oques Gràcies, ho acostumava a fer a través de petxina lliure.
3: Una petxina lliure.
1: El que passa que una petxina lliure és una empresa que no és com les coneixem normalment, sinó un acord entre socis. Tot això perquè no tenim gaires detalls d'aquí al darrere de petxina lliure, que ho he estat buscant, però sí que a mi m'ha semblat que és una empresa que estava formada almenys per alguns membres d'Oques, que compartien, perquè un contracte que van fer per les festes de la Mercè del 2024, quan hi van actuar, el signava en Guillem Real, que és el baixista, sí, en nom d'aquesta empresa. De manera que jo crec que era l'empresa que tenien per cobrar com a grup i on hi havia almenys alguns dels seus membres. També el logo d'Oques Gràcies està registrat a l'Oficina de Patents i Marques per petxina lliure. El dubte és, clar, aquesta empresa què farà en Josep? O sigui, de què servirà el Very Well? Perquè què pensa en Josep sobre els diners?
2: Què pensa en Josep?
0: Hòstia, és una
2: money,
0: una...
2: mana, money, mana, money.
1: És la pregunta que m'he fet, de dir, per què crees aquesta empresa mig any abans de vendre les entrades pels concerts a l'Estadi Olímpic, sabent que seran els últims que fa el grup Oques Gràcies? Quin és el teu objectiu, allò, després o en aquest procés en què et trobes?
0: A tu et fa pensar que és una empresa constituïda potser per cobrar tot el que generin els estadis, potser.
1: Això seria una opció, per exemple. Clar, el problema que tenim és que en Josep...
2: Però és que, hi ha molta més gent que ha de cobrar dels estadis, no? No només ell.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: A tots els membres del grup, segur, almenys, a part de...
2: Que no estan dins d'aquesta empresa, és una cosa més seva en solitari.
1: En principi sí, perquè ell és l'administrador, també veiem doncs, que hi té vinculació la germana. El que passa que, clar, en Josep ha tingut oportunitats els últims dies, però no ha volgut donar entrevistes. De fet, costa molt trobar una entrevista recent. I he rescatat una mica què havia dit els últims anys, i fa 4 anys va tenir una conversa amb l'Albert Tom, al programa Islàndia, sí, i li va preguntar com s'imaginava el futur i si creia que estaria vinculat amb la música.
5: Això també veus, l'altre dia feia una cançó d'això, que deia... No, que no volia coses que valguessin molts diners, el que volia era jubilar-me als 40. Però sí que m'he passat molts anys pensant, hosti, si algun dia no va bé, hauré de tornar a fer d'electricista o hauré d'acabar la carrera, però de viure'n jo crec que ja el que em queda de vida anirà bastant per aquí.
2: No em donguis Louis Vuitton, no vull vol sobrar del que vull jubilar-me, no?
1: I s'ha comprat perquè té 41 anys, és a dir, sí que
0: molta gent dona per fet que amb els 4 concerts s'ha jubilat.
2: La gent ho pensa. No ho sabem.
0: No.
2: Més que res, que el problema d'en Josep és que no... És que poder li sembla que vol jubilar-se en el sentit que la vida de músic és, pot ser molt esclava amb el ritme de bolos, amunt i avall, tal. Però ell, quan estigui a Muntanyola i ja s'hagi fumat uns quants porros i estigui avorrit a la piscina, voldràs que li brollaran les cançons de dins.
4: Però tu no te l'imagines gravant en allà a Muntanyola, a l'estudi que té per altra gent?
2: Sí, però no jubilat.
4: Mica de Manu Guix,
0: sí. Jo sí, m'ho imagino molt. A part, crec que s'ha fet com un estudi... S'ha fet un estudi nou, o estava fent
2: diners,
0: un estudi
2: no?
0: nou, i que ja ha invertit diners, almenys clar, en aquest estudi, per molt poder gravar en condicions a casa seva.
4: Sí, que també està molt bé, això.
2: És importantíssim.
0: Molt Peyu. Les dues persones que més descentralitzen d'aquest país viuen a Muntanyola, que són en Peyu i en Josep Montero.
2: Compte que no haguem després de descentralitzar Muntanyola, perquè si tot passa allà...
0: Clar, tornem a descentralitzar.
2: No, però en realitat hi ha bastanta gent que fa coses... O sigui, que el problema és que moltes vegades no els hi fem cas, però hi ha molta gent que fa coses fora de Barcelona.
0: Sí, sí.
1: També ens fan arribar que potser el Very Well vindria de la cançó sexy, que diu Very Fuet. Seria una altra opció per justificar aquesta tria de nom. Feu apostes, perquè en realitat no tenim la resposta, perquè és això, en Josep no ha parlat últimament, veurem si ho fa aviat.
2: No fa pinta. Jo li vaig preguntar si tenia ganes de quedar de xerrar i em va dir que no, que moltes gràcies. Saps aquella vegada que em va escriure un noi dient ai, aviam si tornem a quedar, que havíem tingut una cita, aviam si tornem a quedar, i jo li vaig dir... vaig estar bé, però no, doncs és igual.
0: M'ho he passat molt bé, però no
2: vaig dir molt. No vaig dir això.
0: Sí, li vas dir això.
2: No, el molt.
4: I amb una emoticona d'una papallona.
2: El molt no el vam dir perquè ens va semblar que era massa contradictori. M'ho he passat molt bé, no quedarem més.
0: Però és igual de contradictori dir m'ho he passat bé, no vull quedar més amb tu.
4: És que no és un missatge gens fàcil, eh?
0: No, i mira que el vam escriure a 8 mans, eh?
4: A 6 mans,
0: segur. Semblava un... Sí.
2: Un pop. Una aranya. Sí. Va ser molt difícil.
0: No, i ell, clar.
2: I va funcionar perquè mai més m'ha dit res. I en realitat...
0: Clar que no.
2: Jo penso,
4: és el que volia ella.
2: I jo hagués agraït, bueno, perquè, i que jo hagués agraït moltes vegades que algú m'envies aquest missatge quan et diuen, no, vaig molt liat, i tu penses de veritat que aquella persona té molta feina i el reescrius al cap de 15 dies.
4: Aquest algú és en Roger.
0: Sí, però
4: diu,
0: no vull tornar
4: molt...
0: a obrir.
4: No, ja.
0: A mi quan em diuen que dos cops que van molt liades i entenc que no em vol veure més i no insisteixo.
2: Ja, però si tu no vols llegir. Que l'altra persona tampoc no et torni a escriure... Bueno, no sé.
4: Va, total, que el Montero et va donar carbassa.
2: El Montero m'ha enviat aquest mateix missatge reenviat. Molt bé, però no.
1: Doncs, si finalment vol donar entrevistes o almenys fer música, sembla que això implicarà un canvi de discogràfica.
0: Aquesta última hora que ens acaba d'arribar, Pau.
1: Perquè Expansión ha publicat que la multinacional Warner Music ha comprat la discogràfica catalana Halley Records.
2: El que ens faltava.
1: El catàleg de Halley està format per Oques, però també pels Amics de les Arts, els Catarres, Ginestà, Buos, Lil Dami o ja fa uns anys Charango. I el que implica aquesta compra és que ara Halley desapareix i passa a anomenar-se Cosmic Sound. I efectes pràctics, més enllà del canvi de nom, des de la discogràfica, des del que fins ara era Halley, asseguren que es mantindrà la seva filosofia i que es vol...
2: Quina és la seva filosofia?
1: Reforçar el posicionament de Barcelona, Catalunya i els Països Catalans en el mapa musical. Aquesta és la filosofia que descriuen.
4: Que no ens facin cantar en castellà a Ginestà, ara.
0: Jo home, crec que
2: si
0: no, vaja.
2: Si els germans Serrasols, esperem també que la gent tingui una mica de voluntat, perquè és que si els germans Serrasols es deixen fer això,
4: no,
2: seria molt immorós.
4: I que si Warner... No es deixaria,
2: que no.
0: Una discogràfica que ha editat sempre i publicat discos i grups en català, deu ser perquè creu que aquí hi ha mercat, hi ha negoci.
4: Exacte. El hashtag música catalana de Spotify, Juliana.
2: És que fixeu-vos que Espanya
0: comprat.
2: Està fent això tota l'estona. Espanya sí, està apostant per Catalunya més que mai, per això l'Aitana va al concert d'Oques i per això l'Aitana ara parla en català als concerts i ho reivindica, perquè és que la gent se n'està donant que aquí també hi ha gent i per això les influencers en català podem viure d'això.
1: Ells t'ho venen, de fet, en sentit contrari, de dir, justament fem aquest salt que ens permetrà arribar més lluny, no?, mantenint el nostre esperit, però
0: amb més
1: anant,
0: estructura, no?,
1: exacte,
0: i poder fer coses més grans.
1: Al marge d'on érem fins ara. I el que diu la Juliana, quan torni a venir, si puc, explicaré que Dulceida, jo penso que està fent algun pas que va també en aquesta línia.
4: Epa!
2: Absolutament,
0: perquè... De catalanitzar-se empresarialment.
1: Sí, també.
0: Amb socis catalans, potser.
2: És al·lucinant. Sí.
0: És al·lucinant de bo o de dolent?
4: Com diria Gerard Romero, estan passant coses.
2: És al·lucinant. Jo me'n recordaré perfectament de qui es va moure amb moneda i de qui no. Jo.
4: La resta de gent. I la llista de la Juliana.
2: Jo tinc
0: aquella llibreta, eh?
2: Aquella dead note.
4: Ah, mira, sí que ens arriben whatsapps aviam, dient que és de la cançó Sexy, eh? Very, very, very well.
0: Ah, doncs,
4: això ho sabem els fans de tota la vida.
1: Jo...
4: Sí, perquè diu fuet i després
0: mira,
4: crec que ho diu.
0: Very, very well.
1: Admeto que vaig anar al concert de divendres.
4: T'ho vas passar bé?
1: M'ho vaig passar molt bé, molt bé, però admeto que em vaig adonar que no era un fan d'Oques perquè el tram del mig del concert, perquè ens entenguem,
0: les anava una mica a les dues.
1: Sí, eh? Sí.
2: Són les més bones. Jo com a fan, diguéssim, antiga. Tu vas passar millor en el concert d'Acció a Verges, Pau, que algú, hi ha gent que et va veure?
1: El concert d'Acció hi havia molt més sentiment personal.
0: Què estan fent ara els nois d'Acció?
2: No sé.
1: I també hi havia alguna noia, eh?
2: És que en Pau tenia una amiga tocant.
4: Ah!
1: Sí, sí, de fet, això, Acció, té molts vincles.
0: Molt bé, canviem de tema perquè veig tothom incòmode, de sobte aquí...
2: No,
0: aquí
2: no,
4: ser diferent!
2: Jo.
4: Jo
2: estic zero incòmode.
0: Que bueno, el 2012, el ser diferent...
2: Va canviar el món.
0: 9 minuts i les 7. Jaume Miranda, bona tarda.
6: Bona tarda, com esteu?
0: Tu vas ser fan d'Acció en el seu moment, et va arribar la cançó?
6: Duis uns dies o unes setmanes parlant d'Acció i jo, honestament, no sé si és perquè tinc com una cultura molt espanyolitzada de vegades, però
2: segurament.
6: Jo no sé què és Acció.
4: No, sí. A mi tampoc no em va arribar. No,
2: però si
4: no,
2: diferent, però... surto de l'armari ara.
4: Però si per diferent, sí que et sonava.
1: I de fet, mira,
4: per vosaltres.
6: Zero.
1: No, però a mi el concert de Verges em va fer donar que ells també eren els autors del Tot està per fer i Tot és possible,
0: oh, que
1: no els associava a Acció.
2: Que tot està per fer. És que en tenen moltes.
6: No, fora bromes. Jo ja sé que tinc una cultura això molt espanyolitzada, mai millor dia per dir-ho perquè duc una camiseta de Lola Flores, però sí que de música cantada en català la tinc controlada, al final en el meu entorn, i jo mateix també n'ha consumit, I Teràpia de Xoc, per exemple, són de la mateixa època, més o menys.
0: Sí,
2: mira,
0: van
2: conviure.
6: Sí, sé perfectament qui són. És que tinc el dubte de si Acció van arribar a les Illes Balears.
2: No, jo crec
0: van
2: que la cosa...
0: Van tenir molt èxit a les Terres de Girona, per exemple, Acció, però sí. molt al Baix Empordà.
2: I jo crec que aquí també hi ha una qüestió molt generacional, o sigui, però generacional, extremadament generacional, que les noies de la meva edat, un any amunt, un any per avall, sí que ho vam escoltar, saps? Però després, només que la Marta es porti uns anys amb mi, ja no.
4: Sí, sis anys ja ho canvien tot.
2: Literal, en aquest cas, crec, perquè, clar, era un fenomen molt adolescent.
0: D'Acció a Estopa. Tu eres un fiera porque entras partiendo la pana y quitando a la peña, quitando a caña, sale hija de la dueña. Perquè ahir, Jaume, van presentar el seu nou projecte a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
6: Sí, això està molt bé. Els germans Muñoz han anunciat que tornen a ser música. No sé per què ho he escrit així en el guió, perquè pareix que havien abandonat el grup fa com 20 anys i no, vull dir, simplement és que han estat una temporada descansant uns mesos, no?
2: Com fan tots ara.
6: Sí, i llavors he dit que tornen, dia 20 de novembre, gran data, publiquen La Maqueta, que és una reedició del seu primer projecte amb cançons descartades, perquè si no me falla sa memòria, ara fa 25 anys que se van estrenar en el món de la música. Estem de celebració.
2: I per què ho han presentat allà? És tot molt estrany.
6: Ara,
2: no,
6: té
2: molt
6: sentit. Ah, sentit. Bé, aquesta maqueta, aquest nou àlbum, anirà acompanyat de quatre grans estadis en juny de l'any que ve, un a Madrid, a Sevilla, a València i a Barcelona. I com tu demanaves, Juliana, el lloc elegit per fer aquesta presentació ha estat l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la UB, on te record que des de fa un any en David Muñoz és alumne d'Història.
2: Sí, però tot i això, o sigui, una cosa és ser alumne, l'altra és decidir presentar el teu projecte a la teva uni.
0: Si
4: però perquè va fer una reivindicació que va estar molt bé.
6: Sí, bé, ells també són molt d'abraçar el seu propi meme, no?
2: Sí.
6: Perquè se va parlar molt quan se va apuntar a la facultat. Vos he dit que, a més, en David Muñoz està sent un alumne excel·lent, dit per els propis professors, amb matrícules de noi i especial interès en Mesopotàmia. M'ha agradat, no?, aquesta dada.
0: Sí. Clar.
6: Ell te canta La Raja de tu falda i de com Mesopotàmia. Bé, és una persona diversa. De fet, durant la roda de premsa, com deien a Marta, en David va aprofitar per reivindicar el poder de l'educació pública.
7: Porque creo que la universidad pública hace que la gente que no tenga recursos pueda hacer, la gente que no tiene para pagar, pues viene aquí y tiene los mismos, las más oportunidades. Digamos que es lo que iguala el auténtico ascenso social.
2: Té raó.
4: Té molta raó.
2: Sí, sí.
4: I ahir a la tarda de Catalunya Ràdio, en Garriga va entrevistar el professor que més ha marcat, en David Muñoz d'Estopa. De fet, en David el va mencionar en aquesta presentació i en aquest nou anunci, i va ser una gran xerrada, va ser una gran conversa, perquè ell va explicar que el tracta com un alumne més, que ell, en David, el senyor d'Estopa, el que canta, és una mica pesat, fins i tot, durant les classes.
6: Sí, que demana,
0: més demana massa, no?
4: Pregunta molt, però perquè té un interès ja des de fa molt temps. He reconegut aquest interès per la història.
0: Acumulat.
4: Però aquesta cosa de dir que li ha dit David, ja està.
2: S'ha acabat la classe des de fa dues hores.
4: Sí.
2: Deixa'm anar al braç.
4: Que es porta tan i tan bé amb tots els seus companys que el conviden, que ell ha anat a festes d'aniversari de 18 anys, tot i tenir-ne...
6: 50? Entenc ja 50. Crec que en té 48
4: això,
6: i 50.
0: 50 anys, sí.
4: Posa sobre la taula un tema interessantíssim, que són totes aquestes amistats de generacions tan diferents, que no tens per què ser família per poder portar-te bé amb algú.
2: Super, que després passa molt quan comences a treballar, depèn del lloc on curris.
4: Però que després poder fer birres o poder aprendre alguna cosa després de les classes és un clàssic amb el David i la seva classe, i que ha estat tan i tan involucrat i que és un alumne, vaja, 10.
6: De fet, no et sorprendrà que també deies professor, crec que ell mateix, no ho sé, ho he llegit en El País, un article sobre aquesta visita a la facultat mediàtica, en què deien que en David, més enllà de ser un gran estudiant, és també el que sempre planifica i organitza set cerveses en el bar de sa facultat.
0: Bueno, clar, no.
6: Molt sorprèn.
2: No.
0: No, home,
6: més
0: no,
6: bé poc, no?
2: És genial, forma part de la seva identitat i que no ho perdi.
0: Que té amb això, vull dir,
6: i també m'agrada molt que aquest professor, que al final és un historiador consagrat de sa UB, que va arribar en David Muñoz i el van haver d'avisar, escolta, que no te sorprengui que ve un alumne famós, que potser trobes premsa a sa porta, i ell va dir, a mi me sona La Raja de tu falda, però jo aquest senyor no sé qui és, clar.
2: M'entens? És que clar... Sí, sí. Un acadèmic al seu món.
4: El professor deia que és l'antiestrella. Així com hi ha famosos que van amb uns aires també de necessito seguretat, tal no sé què, ell és el contrari. Un senyor que ho fa tot tan senzill, tan normal, que diu les coses tal com raja, que és tan poc famosa en aquest sentit, que se'n va amb els col·legues i et diu les coses així, que aixeca el braç constantment per intervenir, vull dir, una persona molt normal, que és el que tothom sempre destaca dels germans Estopa.
0: I quina sort, anava a dir, tenir 50 anys i poder anar a la universitat una altra vegada i tenir temps per fer-ho i gaudir-ho i estudiar el que no vas estudiar en el seu moment. Això no tothom ho pot fer,
4: exacte.
0: i és una sort.
4: I que realment, si t'ho pots permetre, mai no és massa tard.
2: No.
4: Si té de gust, apunta-t'hi, perquè jo també a la uni tenia companys que eren molt més grans.
2: I no t'encantava, perquè jo, que vaig anar poc a la universitat, el que més em va agradar era això, com que hi hagués gent tan gran estudiant allà.
0: Jo vaig tenir una companya de periodisme, a la UBIC, que tenia 68 o 69 anys.
6: I
0: venia a fer algunes assignatures perquè li interessava molt la temàtica.
2: No hi ha persones més motivades que ells. No, ni més implicades, sobretot quan ja estan jubilats.
4: Sí,
2: perquè llavors, clar,
4: tot el seu temps és allò, també.
0: Pau, tornaràs?
2: Tinc unes ganes.
1: Sí, em sembla que sí, almenys un dia més.
2: Un dia més i prou, eh?
4: És una relació d'intermitència. Mai un intermitent ha estat tan curt, eh? Sí.
1: La Núria, persona amb qui comparteixo llit...
2: Casa i fill, o sigui, clar, és que la teva dona des de fa més de 10 anys, per fill.
1: Sí, què diu?
2: Què diu la Núria?
1: Em va dir, això és com un estel fugaç.
2: Literalment.
4: Ai, demana un desig.
2: És pluja de Sant Llorenç.
4: Però sort de tu, Pau.
2: Sort de tu.
1: I mai millor dit.
0: Pau, moltes gràcies, contents que hagis tornat i t'esperem la setmana que ve.
1: Sí,
0: que sigui un dia.
1: Intentarem.
0: O dos. Bé, fem una pausa i a partir de les 7, com cada dia, torna el Tot Costa. Fins demà a les 6.

Oh, yeah.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felipe i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia. Bon dijous matiners, com
1: bon
5: esteu?
1: Dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia,
7: dia. Xavi.
5: Esteu bé?
7: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
7: Ja està, ja ho tenim.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la Ràpita el sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Ben poc ha complert els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res,
2: sí,
0: això són res.
2: Del forn,
0: te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia. Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista, sí, unitària de les esquerres. Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes. Com que és dijous, també obrirem la taverna. Tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada.
2: Ah, aquest això, parell,
0: la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.
3: Ja ves

0: Hi ha una cançó més bonica que Garganta con Arena. És que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest, que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango. Això sí, amb l'alegria habitual, marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a Àlex Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Sequeria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has vist.
0: Totalment, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
0: És com ja si comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, mica, la típica sí. Pel·li americana, començaria amb un en good cas, morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre 3 preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, més a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va provar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va provar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això l'hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning!
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 2:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. El fill del cuiner Santi Santamaria assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaria, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaria, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bueno, clar, no podem fer gaire spoiler de la sèrie Gènesi,
5: no,
0: però, en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaria té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia, anomenada Fetal Life, està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella, amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic, i a més el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: és una cançó per fer un cafè de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ens ho acabeu de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport, i sona aquesta música, i escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpson.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana, i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol, que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors, i segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... Parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Mi va Espanya.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
2: No,
5: calla.
2: De la Hispanidad.
5: Ui, madre mía, és que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
3: Que conmemora la dependencia de España, o sea, que somos españoles y que nadie y nada nos va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
3: Eso.
2: Això també.
3: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
3: 1498.
2: 92?
3: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
1: No, no, és una cosa...
0: La dependència d'Espanya m'encanta. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
7: No m'hagués imaginat mai que sortiríem una sèrie, perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al Difotent, van dir, doncs mira, s'han fet una sèrie del Bulli i que sortiria jo. Però no hi havia res, ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques, a veure, al final, avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat, i també hi havia molta pressió, i també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu, com jo, hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el Bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
1: Doncs sí.
0: I que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
1: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas, de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
0: Alerta, alerta, que la truquen. Trucada en directe.
8: Hola, Fallera Major de València. Bé?
9: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
8: Bueno, cariño, eres Fallera Major Infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran Fallera Major. Sí? ¿Estás nerviosa?
9: Un poquet.
8: Un poquet, vale. Bueno, pero segur que estàs en el teu casal, ¿no? ¿Estás en el casal?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿Y rodechada de tota la teva família?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿N'hi ha molta gent en el casal o què?
9: Sí, molta.
8: ¿Y están chillant tots, no, o què?
9: Sí,
8: vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és meravellós.
1: No t'ho perds? No m'ho perdo.
0: A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
1: M'encantaria.
0: Li fotem allà els remolinets al costat, que segurament no es diu remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
1: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i la mascletà. Vinga. Doncs vinga, xiqueta.
1: És brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera, fas cara de fallera.
1: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, fallareta major. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem de l'Abel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
1: Per donar-li de menjar part, a vegades.
0: Sí. Va estar de mudança i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirats, i han acabat marxant. I a ell això no li ha sentat gens bé, i ho ha explicat a Instagram.
10: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea. Que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, pero esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta, amb Talls Villas, sobre el seu nou llibre, en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
11: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
12: Es muy chistoso, Felipe.
11: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
12: Está de chistes hasta aquí.
11: Exacto, está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
12: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
11: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Petonats des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Incòmode.
0: Clar,
1: deu passar molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
14: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
13: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja ha encomanat a la resta.
15: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulat importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
16: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
17: Eloi. Alta, sí, alta.
13: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
18: Ens trauran a la pròxima cançó.
19: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
19: Mira.
20: Us ho han dit més d'una vegada.
21: Aneu amb la bandera de Girl Band.
20: Deies Maria, oi?
22: Quedeu com una de Girl Band.
23: Que moles.
20: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
24: Hi ha un no, i no.
23: Sí.
20: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fent el
23: coi. Aquí hi ha moltes boi band, però tots els programadors els hi venguen al cul.
18: Fragments d'entrevistes, diu el Pere Mas. Abraçada des d'aquí el Pere Mas.
1: Una abraçada.
13: I més enllà d'aquesta casa, recuperem la retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
25: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar, sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo el 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina. ¡Iros a la mierda que han puesto columpios! ¡Va de nuevo el Cádiz!
26: Molt bé el Toara, molt bé.
0: Els matiners. Però escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar? Home,

0: a les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
1: Doncs vinga, compliment bé, per la Lara García. Guapos. Que bé aquesta, aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
3: Culeté.
2: Ets el millor.
1: No és culeté, no?
3: Culeté.
2: No ho sé.
3: No sé, ara li preguntem a l'Olga.
1: La goma per aguantar-se els cabells.
3: El
1: aquí
3: pompon,
1: li diguem
3: aquest.
1: Anys i anys, va.
2: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
1: som-hi. Molt bé, doncs, troba't.
2: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. No sabem si l'Aitana el trucarà per felicitar-lo, però nosaltres sí que ho farem, perquè avui en fa 32. 32.

0: Vinga, va, doncs en Tacones Rojos pràcticament arribem a 6:15 del matí. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boadas, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles, segur. Que aprofiti!
2: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar ahir a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit la Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El Papa Lleó XIV es recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el Papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat patrimonial de la família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
1: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
0: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
1: Sí, ara ja toca.
0: Ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
1: Sí.
0: Encara trobaràs alguna cosa oberta. Que vagi bé, Agustí.
1: Adéu. Vaig.
0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
5: Bon dia, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
5: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
6: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. Lara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
5: En aquest cas, a Lara, la foto és de la guerra ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
6: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
5: De precampanya al Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viola a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
0: Pràcticament dos quarts de sis del matí, set minuts, si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
6: Sí, Lara celebra que ja ha acabat el que ha qualificat amb el son del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
5: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
6: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
5: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
6: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
5: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
6: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
5: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
6: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
5: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
0: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
5: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
0: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
5: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant, encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
0: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida i, mica en mica, anem perdent locals i història del nostre país. Per tant, ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
5: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
5: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
7: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. És ja la 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa i mentrestant a Tarragona. És tan difícil olvidar-te.
0: Ho estic llegint bé, això?
7: Ho estàs llegint molt bé.
0: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant.
8: Es tan difícil olvidarte.
0: Es tan difícil olvidarte. Què estem sentint, per favor?
7: Julio Iglesias Junior.
0: Vaja, vinga.
7: El teniu a Tarragona, on clar revivirà sí. els grans èxits del seu pare. Un
0: ja
7: concert.
0: Li agradaria.
7: Ah, sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
0: Som unes persones tan eclèctiques en aquest programa perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Junior
7: a Remé
0: de Calafresca, però patant.
7: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els
0: apunts
7: culturals,
0: no?
7: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia, avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remé de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
0: Vinga, va, més previsions que... És dijous i, a més, també s'acosta al cap de setmana.
7: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
9: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquí al públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem!
7: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
0: A veure.
10: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje... La necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
0: Ma, qué cosa fa, eh?
7: Has vist?
0: Però quina veu, no? És que hi ha veus d'aquestes que les sents i... peten el telèfon.
7: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui... Això sonarà fort a la ràdio, tu.
0: Això què és? Entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
7: Un
0: és italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, eh, Macià? Què, anem al carem o no? Com ho veus?
11: Però vostè què més?
0: Dos minuts, tres quarts de sis del matí... Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
12: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
0: De nou no, perquè et saludo per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no. Ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
12: No, però és per fer broma, home.
0: Molt bé, has dormit bé?
12: Sí, prou.
0: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja. Atents per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
6: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel.
13: Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel.
6: Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
0: Ja hi som.
6: Per això avui us pregunto...
0: Quantes dones?
6: Del miler! Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els Premis Nobel, quantes han estat dones?
7: Buah!
0: De mil, eh?
6: De mil!
0: Vinga, va, vull disparar primer Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí!
12: 175.
0: Pam. Molt bé. Clar que sí, Eloi. Marta Viana.
7: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
6: Jo tampoc.
7: 32.
0: 32, diu Marta Viana.
7: M'he passat.
0: I la Cuqui Lara García.
14: Jo diré 80.
0: Ai.
12: Jo el Canali, és que dic.
7: Com a molt,
14: que està pensant,
7: està pensant
14: fort.
12: A mi no em dones tant temps per pensar. Eh?
7: Ara, molt bé, Eloi.
0: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
6: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
0: Tia, doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel... des del 1901 fins a l'actualitat, d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat, i qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
6: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
0: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32, eh?
7: Sí, això no va bé, això no.
0: Només 80 de 1.000?
6: Només 70 de 1.000.
0: 70 de 1.000.
6: Per tant, només un 7%. Són números ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als premis de ciències...
7: Ara.
6: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això és el 4%.
7: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
0: Eloi!
12: Digue'm.
0: Avui no, eh?
12: No, avui no. No.
0: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
15: Una puta mella!
0: Clar, exacte. Gràcies, Maria.
6: Fins ara.
0: Teatro. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 93207474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 93207474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
1: Doncs mirem dos dels protagonistes del dia. Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9. Al matí de Catalunya Ràdio, i a 9:45 l'expresident Artur Mas, qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11 entrevista a José Corbacho i David Fernández.
0: José
1: i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
0: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
1: Ui, tant. Tota
0: gràcies,
1: la
0: Maiol. Fins ara. Bon dijous.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: Com es troba, Rosita?
17: Anem tirant.
16: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
17: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
16: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh, a les
17: home,
16: nits?
17: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell...
16: Ullestrell, sí, sí, home, està molt bé, eh?
18: A la nit, al matí, i és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
17: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
19: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
18: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
20: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
21: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
18: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats. 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui he sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvolets, alguns núvols baixos. En principi aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors avui les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28 als llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja. De fet, es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, sí, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs. Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte a partir de mig matí, migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem.
1: Ja veurem, esperem que no hi hagi l'alerta. Esperem que no, esperem
2: que no.
1: De moment
2: pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. Aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la Dada Maria ens veiem.
1: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar a teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 932017474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
3: Hola, bon dia, què tal, què feu?
1: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
3: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que et poso sempre és Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
3: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades i mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
1: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
3: De Mollerussa.
1: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
3: Sí, sempre. Sí, sí.
1: A què et dediques, Cristina?
3: Bueno, jo sóc decoradora.
1: Molt bé. Home, escolta, molt bé. Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sentir bé reformes i decoració a casa.
3: Molt bé, moltes gràcies i que vegi molt bé.
1: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat del Vallès.
1: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
4: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Soc director d'un centre de menors.
1: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
4: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
1: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
4: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
1: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
4: És ben veritat, sí.
1: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per anar a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí. Bernardí, ho dic bé, eh?
5: Sí, ho dius bé.
1: Què tal, com va el matí?
5: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Doncs escolta els matiners.
1: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
5: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els homes comencen a trastocar.
1: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressopó al llit, que és quedar-t'hi mitja horeta més, i és impossible, això de tornar-te a dormir. La veritat és que amb els anys acaba costant.
5: Ai, doncs sí.
1: Doncs escolta, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
5: Estupendo, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
5: Adéu, bon dia, una abraçada.
1: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia, matiners.
1: Què tal, com estàs?
6: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
1: Què vols dir, per què?
6: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
1: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
6: Quina vergonya.
1: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
6: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
1: Des del desembre.
6: Cada dia.
1: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important?
6: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, en una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins.
1: Clar.
6: Que, seria molt dur, això.
1: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
6: Moltíssimes gràcies,
1: has vist,
6: Matías.
1: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
6: Quina
1: hora, ja. No, ja ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
6: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic de com ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem. I a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia, bon
0: sí,
2: dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no, com gairebé sempre, no? Com sempre,
2: sempre
0: que la clava.
2: Sempre.
0: M'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia arrenca el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dia, matiners. Vinga, va. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I a l'espera d'aquest canvi de temps de cara al cap de setmana, avui, de moment, temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui un temps bastant semblant al d'aquests últims dies. Hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, al prelitoral, també se n'estan formant a la costa, i avui serà més persistent segurament al litoral de Tarragona, de Barcelona, on es mantindran també durant la tarda. Avui en temperatures semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus més o menys, a la majoria de comarques, poden arribar als 27-28 a l'oest, i pendents d'aquest canvi que arriba al cap de setmana. Amb pluja dissabte, excepte la Costa Brava i el sud de Catalunya, en bufarà tramuntana i mestral, a la resta de Catalunya pot ploure, a gairebé tot arreu. I diumenge, sembla que el gruix de la pluja quedaria a les Illes Balears i al País Valencià. Aquí també plourà, però les pluges més abundants caurien en aquests sectors. Llavors ho anirem seguint, el que sí que tindrem serà una baixada forta de la temperatura.
0: Estem parlant de pluges que poden afectar molt, com hem vist aquestes últimes setmanes.
1: Caldrà anar-ho seguint. De moment la pluja dissabte serà pluja abundant en alguns llocs, vol dir que poden superar els 50 litres per metre quadrat, i la diumenge hauria de tenir més o menys, aquí a Catalunya, aquest estil. 20, 30, 40, 50 litres. Potser alguns llocs del sud de Catalunya es poden acumular fins a 100 litres i sembla que les quantitats superiors als 100 litres s'haurien de produir sobretot a les Illes i al sud del País Valencià. Perquè és una, de moment ens pinten els mapes una gregalada. Més que una llevantada, que deixaria molta pluja a Catalunya, ens pinten vent de gregal de nord-est. I en aquestes circumstàncies, en general, plou al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, ports, i plou sobretot a les Illes Balears i al País Valencià.
0: Per tant,
1: però vaja, deies... hi haurà molts matisos i sí, molts canvis, eh?
0: Però deies que sí que ens hem de fixar molt en el que passi a les Illes Balears.
1: De moment sí, de moment sí. Però insisteixo que tot això és,
0: canviarà.
1: Es formarà per una depressió aïllada a nivells alts, una dana, que acabarà formant també segurament una baixa en superfície. Llavors té un moviment molt erràtic i cada dia els pronòstics seran diferents. De fet, ara estem pendents que s'actualitzin els mapes de les 6 del matí per veure cap a quina línia va tirant això aquest matí.
0: Ho seguirem, Eloi. Gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio també tindrem dos dels grans protagonistes de l'actualitat política. D'una banda tindrem Ada Colau. Falta un dia ja perquè s'acabi aquest termini per registrar coalicions i l'espai de l'esquerra continua sent, ara mateix, una olla de grills. Li preguntarem si en les últimes hores s'ha trobat un altre nom que permeti l'entesa entre el Front Ampli i Podem.
2: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Sí, ahir es va convocar la premsa per presentar el cartell de Front Ampli, amb el nom, amb el logo, just al moment en què Colau sortia i deia això, que si s'ha de canviar el nom, el canviem. Aquesta és la situació ara mateix a Front Ampli. I després ens visitarà també l'expresident Artur Mas, després que el Tribunal de Comptes espanyol li hagi concedit per fi l'amnistia juntament amb una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre. Jordi Turull i Salvador Illa.
3: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
0: I en matèria d'habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio, atenció, perquè us pot avançar que veïns del bloc Papallona, de l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer com a protesta contra la propietat. És un fons d'inversió que no vol renovar els contractes per convertir els pisos en habitatge compartit. L'Anna, una de les veïnes, ens explica que no tornaran a pagar fins que el bloc sigui expropiat.
5: Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
0: I a tot això, avui arrenca a Brussel·les un nou Consell Europeu. Els líders dels 27 es reuneixen per parlar d'immigració i de Ceuta i també del pressupost comunitari de la Xina o també de l'acord energètic entre Trump i Putin. En les últimes hores, Zelensky ha admès en una entrevista sentir-se traït per Trump.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
7: Really, yes. Really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated than...
0: Zelensky, que també ha reclamat a Elon Musk que recuperi els satèl·lits Starlink. Són clau, recordem, per la defensa ucraïnesa i en les últimes hores també han quedat inutilitzat, coincidint també amb un atac rus que ha deixat 12 morts. I parlem també de preus. Amb una inflació que està a l'alça, de fet, des de Catalunya fins als Estats Units, sobretot per l'encariment dels carburants, ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
8: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultras, que se'n volen aprofitar.
0: En parlarem avui també d'inflació al matí de Catalunya Ràdio. I amb mobilitat, els retards de l'AVE s'allargaran fins, com a mínim, principis de la setmana vinent. és quan Renfe calcula que podrà retirar de les vies el tren incendiat a Saragossa. I en esports, el Madrid se salva in extremis a Europa, els blancs acaben guanyant 3-4 al camp de la Roma amb 3 gols als últims 10 minuts. Mourinho continua obsessionat amb els àrbitres i també amb el comitè, i ara perquè la sanció de 4 partits a Vinícius es va saber poc abans del partit de la Champions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión.
10: A veces pienso en ese día y tu mirada me atraviesa el corazón.
1: ¿Estáis?
10: Si tú supieras lo que yo te necesito,

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat d'aquesta hora amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i uns 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. També reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
4: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. En la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
5: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
4: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
6: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya Ràdio a 9:45.
1: I la pilota ara és a la taulada dels d'altres tribunals, com per exemple el Suprem, que han d'aplicar l'amnistia els propers dies.
3: Puigdemont ja ha demanat al jutge Llarena que ho faci sense més dilacions.
7: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè les enquestes diuen que els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant també a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i del CIS.
4: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador, amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara bé, per Oriol Bartomeu, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
8: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
1: I el CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels diputats. A més, en tots dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels ciutadans. El conjunt de l'Estat, més de la meitat dels encastats, asseguren que és la qüestió que més els amoïna.
1: I mentrestant, els partits van dibuixant també les llistes de les candidatures.
4: El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Gabriel Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell.
1: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer, en aquest cas, Podem i altres formacions d'Esquerra perquè s'incorporin.
3: Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3, on també s'ha ofert a canviar el nom de la coalició.
9: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
3: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que vulguin a tancar acords amb ells.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
10: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
3: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre.
1: I com dèiem, us ho avança també el matí de Catalunya Ràdio, veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari. És un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
4: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, quatre veïns dels sis que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Ana Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
11: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: I els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren ja les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
3: En una primera fase es trauran baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
1: Badia del Vallès, Marta Vallès.
12: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
13: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
12: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'Amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
14: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos para la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
12: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
4: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: Avui parlem d'aquest cas perquè ens acompanyarà Paco Marco, que és, com sabeu, director del grup d'intel·ligència empresarial de Marco Company, està també al capdavant de Método 3, és un dels detectius privats més famosos d'Espanya que porta clients tan mediàtics com, per exemple, Jonathan Andic. I a banda d'això, els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
3: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
1: I mentrestant, Vladimir Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
4: El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per a interceptar míssils i drons russos.
15: People will die. Of course, if attacks...
16: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
15: To switch on.
4: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
1: I d'aquesta guerra, de la guerra d'Ucraïna, també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de 2 dies que arrenca aquest matí.
3: I han convidat el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin.
17: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. especials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que els supermercats faran vaga en dues dates clau de Nadal.
4: Sí, la UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. A més, acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu de Foment del Treball.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
18: El Madrid, que marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. El PSG de Luis Enrique passa per sobre del City 2-4 i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: Al matí de Catalunya Ràdio.
19: Surs a veure'm al matí acumulant interrogants en base.
1: I ara tres titulars amb tres cançons, tres titulars de cultura. Marta Viana, bon dia.
20: Molt bon dia. La primera que sona és la nova cançó de Guillem Gisbert, que es diu Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: La segona.

0: Sandra Monfort és una de les artistes que actuen a la Fira Mediterrània de Manresa, que comença avui. També hi actuaran Joana d'Arc, Trèvol i el Poni Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: I la tercera?

0: I acabem amb The Lemon Twins, que aquesta nit presentaran el seu sisè àlbum a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquests germans prodigi actuen a les 9 del vespre.
1: Tot això avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nael amb 3 quilos 680 grams a casa seva, Santa Creu del Joclar. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Obrirem l'Àgora entrevistant Ada Colau, la candidata proposada pel Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre.
4: A 9:15, entrevista l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
3: A 10:00 rebrem Paco Marco, detectiu privat i director de The Marco Company.
4: I a 11:00 ens visitaran José Corbacho i David Fernández, que tornen a Barcelona al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre amb el seu espectacle David i José, no somos estopa.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui demà encara tindrem calma, però es confirma la pluja a partir de dissabte. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, tot aquest canvi que a més anirà acompanyat d'una baixada forta de la temperatura. De moment avui tenim nuvolets a prop de la costa, litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central, núvols baixos. Es poden mantenir pràcticament tot el dia, alternats amb estones de sol. Dia tranquil, dia amb temperatures un palet més baixes que les d'ahir, general màximes al voltant dels 25, potser poden arribar als 28 a l'oest de Catalunya. Demà, temps molt semblant al d'avui, potser amb una temperatura una mica més alta. I dissabte sí que la pluja pot arribar en qualsevol punt del país, excepte la costa Brava i a les Terres de l'Ebre. Estem parlant de pluges de 20-30 litres. En alguns casos poden superar els 50 litres per metre quadrat. I diumenge repetiria la situació, però amb pluja més general a gairebé tot arreu. I també quantitats abundants de precipitació, però no desmesurades. Les pluges més abundants de cara a diumenge sembla que quedarien situades al voltant de les Illes Balears.
1: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, fa cosa de mitja hora hi ha hagut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, i hi ha un carril tallat en aquest punt i una mica de congestió. Al marge d'això, a aquesta hora ja hi comença a haver les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i a la C-58 d'entrada a Barcelona. Mentrestant, avui els trens d'alta velocitat que han sortit des de Sants cap a Madrid no porten tant de retard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts. Recordem que encara es mantenen algunes cancel·lacions de trens i que Adif calcula que no podrà enretirar la locomotora incendiada i, per tant, recuperar la normalitat fins la setmana que ve.
7: Estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
8: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
9: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora obrim el satèl·lit de Catalunya Ràdio, l'activem i connectem amb Jerusalem, que hi tenim el Jordi Brascó. Boker Tov.
10: Boker Tov.
1: Des de Moscou hi tenim la Cristina Solies. Priviet.
11: Priviet.
1: I a València, Pepa Ferrer. Bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Israel, perquè ha començat oficialment la campanya electoral pels comicis del proper 27, dia 27. Hi està havent molta controvèrsia per la utilització d'intel·ligència artificial en vídeos promocionals també per part de quasi tots els partits, Jordi.
10: Sí, segons un estudi d'una universitat israeliana, un 14% del contingut digital lligat a la campanya electoral està fet per intel·ligència artificial. A més, habitualment s'utilitza no per beneficiar el candidat, sinó per atacar el rival. Hem vist, per exemple, a Netanyahu comptant munts de diners o a Eisenkot en mode protagonista del videojoc Grand Theft Auto. Val a dir que tots els vídeos entrarien dins la categoria de AI slop, és a dir, tan mal fets i irreals que qualsevol pot veure que no són vertaders.
1: I no deixem de parlar d'intel·ligència artificial, perquè a Bielorússia s'ha beneït la primera icona creada per intel·ligència artificial. I això, Cristina, ha generat també debat entre els feligresos.
11: Sì, la icona en qüestió representa Carlo Acutis, un adolescent italià canonitzat pel Vaticà l'any 2025 i que és conegut per ser el primer sant millennial i patró dels joves i d'internet. Segurament això ha fet que a l'Església Catòlica Bielorussa no li sembli estrany fer servir la tecnologia més puntera per representar el seu retrat. Ara bé, molts creients ja ho han criticat perquè entenen que una imatge generada per IA no es pot considerar una icona de debò, com les que es pinten a mà i que, per tant, no se li pot pregar.
1: I anem cap al País Valencià, perquè ara ja se sap que un incendi va generar més gasos d'efecte hivernacle que la ciutat de València en tot un any. I de quin incendi es tracta, Pepa?
12: Va ser el de Begís, a l'Alt Palància. El 2022 va cremar més de 18.500 hectàrees. I ara un estudi de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat una metodologia que permet estimar, això sí, més acuradament, les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels incendis forestals. Aquest incendi va alliberar 626.000 tones de diòxid de carboni. Va superar les estimacions de la ciutat de València durant tot un any i representa el 0,22% de les emissions anuals d'efecte hivernacle de tot l'estat espanyol.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui amb el professor Vincent busquem proves de si és veritat que els polítics, quan els fan una entrevista, esquiven les preguntes incòmodes. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia, t'agrada aquesta?
1: Sí, aviam,
14: això s'ha estudiat. S'ha estudiat i molt al Regne Unit, on hi ha casos històrics d'entrevistats que regategen les preguntes tant com poden.
15: Did you threaten to overrule?
16: I was not entitled to instruct Derek Lewis, and I did not instruct him. And
15: did you threaten to overrule him?
16: The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended.
15: Did you threaten to overrule him?
14: Aquesta és una entrevista mítica de l'any 97 del periodista Jeremy Paxman, el llavors ministre de l'Interior, Michael Howard, sobre la destitució del cap de servei d'Axman, el llavors ministre de l'Interior.

0: Aquesta és una altra de les entrevistes mítiques de Margaret Thatcher amb el periodista Brian Walden. En tot cas, segons aquesta recerca de la Universitat de York, les entrevistes de l'any 87 al 92, el 46% de les preguntes van rebre respostes directes, un 46%. Ara bé, del 2015 al 2017 és un 36%. És a dir, que 6 de cada 10 preguntes els polítics no responien la pregunta que se'ls feia. Tiraven d'evasives, tiraven d'atacs al mitjà, tiraven d'atacs al periodista, però no responien.
1: And now I am joined live in the studio by the Prime Minister Theresa May. Good morning, Prime Minister.
2: Morning, Andrew.
0: I hi ha casos extrems com aquest que estem sentint. Theresa May, quan va ser primera ministra, va respondre el 27% de les preguntes de les entrevistes que li van fer. A partir d'aquí, la Universitat de York ha identificat 35 maneres que els polítics tenen d'esquivar les preguntes, però amb Theresa May en van haver d'especificar una 36ena. Ni han dit la resposta no concreta a una pregunta que sí que és concreta.
3: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara són les 6:28.

0: poison you can think of. En esports, el Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
1: Final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el Madrid va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius i va fer jugar Valverde de lateral. Li va sortir bé.
2: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
1: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar 2-4 al City i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
0: I Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
1: El jugador brasiler diu que és molt fàcil sancionar-lo a ell.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
1: Vinícius va afegir que el peguen tots els partits i a sobre el sancionen. Mourinho, entrenador del Madrid.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: I bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
1: Victòria davant l'Ostrava per 77-49. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo.
0: Ara són 7:15. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb el sol que sortirà avui a Torà, al Solsonès, a les 8:17.
5: I es pondrà a les 7:13 del vespre, per tant, aquí el dia durarà exactament 11:06.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: 12 graus a Vic, 10 a la Seu d'Urgell i 18 a Falset.
0: Tot plegat en un dia que encara serà força tranquil. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central. Els de la costa seran més persistents, però sempre alternaran amb estones de sol i temperatures semblants a les d'ahir, però a l'espera d'una baixada de 10 graus o més de cara al cap de setmana, amb pluja a partir de dissabte al migdia a la meitat nord i diumenge pluja més abundant i general.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També a la C17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, on hi ha un carril tallat per un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals i els trens d'alta velocitat avui no van tan tard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts a aquesta hora.
0: Tot això avui que és dijous 15 d'octubre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Tribunal de Comptes.
5: Junts i Esquerra celebren la decisió d'aquest tribunal d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
0: El segon, Margarita Robles.
9: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Tot i això, mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió, a Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
0: El tercer, Bloc Papallona.
5: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns d'aquest edifici de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. El Bloc Papallona, a l'esquerra de l'Eixample, va ser adquirit per New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, com deia, més a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
0: El quart, Vladimir Zelensky.
9: El president ucraïnès i els líders de la Unió Europea es reuneixen en una cimera de 2 dies per parlar sobre la guerra. Tot això després que els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les s'hi oposa.
0: El cinquè, Miquel Roca.
5: La jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i part de la Constitució. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: I fem un cop d'ull que més ens deixa la matinada. Frederic Vincent, a Brussel·les.
10: A banda de la cimera
0: europea que comença avui. Hi ha novetats en el sector aeronàutic del continent. El grup alemany Lufthansa ha guanyat la cursa per privatitzar parcialment la companyia portuguesa TAP Air Portugal, que fins ara tenia control majoritari de l'Estat. Lufthansa, que ja és la principal aerolínia europea, s'ha imposat d'aquesta manera al grup Air France KLM.
10: Això pel que fa a Europa. Pel que fa a Estats Units, amb què se'n van a dormir?
0: Turbulències a la Universitat de Cornell. Més turbulències després de la demanda contra el centre d'una exalumna que acusa 7 homes d'agredir-la sexualment el 2024 en una festa, en una fraternitat. L'endemà que el rector de la universitat intentés calmar els ànims prohibint les festes a les seus de les fraternitats, ara aquest rector s'ha topat amb els retrets de l'organisme que es coneix com el Senat Acadèmic, que s'està plantejant una moció de censura contra la seva gestió.
10: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: Amb la Fiscalia del País, que ha demanat la detenció de l'exalcalde de Chengdu per suposats suborns. Es diu Wang Fengchao i ja va ser expulsat del Partit Comunista i destituït del seu càrrec. Ara, per tant, s'obre la porta a accions judicials.
10: Repassem ara també les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
10: Centrades sobretot en les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
6: La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. En aquest cas, però, al diari Ara, la fotografia de portada és de la guerra a Ucraïna. És una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix amb la precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
10: I a la premsa comarcal hi llegim que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, reclama que es declari zona catastròfica Granollers i també els municipis del seu entorn per les conseqüències dels forts aiguats de fa uns dies, Lara.
11: Prieto confia que això passi abans del 29N. En una reunió ahir al vespre amb els alcaldes dels municipis afectats, es va posar a disposició dels ajuntaments per ajudar-los a recuperar la normalitat, ho explica el 9-9. Aquest mateix diari explica que han apunyalat un metge en un cap de Torelló. La policia ho investiga per esbrinar quin és el motiu de l'assalt. Actualment, el metge agredit està ingressat a l'Hospital de Vic, estable i fora de perill. El Segre destaca avui que els Mossos han detingut dos homes acusats de treure dissabte 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona, al terme municipal de Juneda, les Garrigues. El robatori va provocar una afectació greu a la infraestructura. I el diari de Tarragona explica que aquest estiu hi ha hagut una desena de talls elèctrics en gran part de municipis de la Conca de Barberà. Ara la comarca està recopilant informació per tal de fer-ho arribar a la Generalitat i obtenir respostes.
10: I en esports, el Madrid torna a guanyar a la seva manera. Robert Prats.
1: Sí, marcant 3 gols en els últims 8 minuts, 3-4 al camp de la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4. El Betis guanya 3-2 al Porto, mentre que Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. Assegura que és molt fàcil sancionar-lo amb 4 partits. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
10: A tot això, queden ja 19 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que en fa cada dia Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Good morning, Catalunya. Per seguir les midterms dels Estats Units, sovint cal parar més atenció als humoristes que no pas als opinadors o als polítics. Ho dic perquè ahir va ser un gran dia pels comedians yanquis, arran de la presentació als mitjans de Katie Zachariah, la sisena cap de premsa que ha anomenat Donald Trump. Recomano molt que veieu els 14 delirants minuts de la seva presentació, on Zachariah, coneguda fins ara per ser una fervent opinadora maga i per treballar a les xarxes socials del president, té serioses dificultats per expressar-se i per ser benvolents podríem dir que fa vergonya aliena. A banda d'això, el currículum de Zachariah diu que és advocada, però en ser preguntada per la seva formació ha dit que va estudiar dret a la Xina, la qual cosa és garantia de qualitat. Doncs bé, aquesta serà la portaveu de Trump i la màxima responsable de comunicar l'agenda política del president. Els humoristes, en efecte, no els faltarà material.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
15: Ara amb Lidl Plus té 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any a 10 amb 45 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
16: Ja hi tornem a ser.
17: 11a temporada del Tot Costa.
18: ¿Por qué? ¿Por qué?
16: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
17: Nova temporada amb els vells clàssics.
18: No sé si són muy simpáticos. No sé.
19: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 2:15 de 7 del matí.
19: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya s'desperta amb les reaccions a la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés.
9: Junts i Esquerra ho celebren i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes. En un comunicat, els republicans parlen d'una causa que ha comportat un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts.
20: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
9: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al Matí de Catalunya, Ràdio 2, quarts de 10.
5: La causa que queda per resoldre és la del Suprem. De fet, s'hi ha referit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
9: Diu que ja només falta que l'apliqui i es tanqui la causa. Adverteix que una eventual derogació no tindria efectes sobre la seva aplicació, tot i que insta el Suprem a moure fitxa, diu que cada tribunal té el seu ritme.
21: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
5: Atenció a aquesta notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
9: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ara vol fragmentar els pisos en habitacions. Ara quatre veïns dels sis que començaran començaran una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
22: Aquesta vaga de lloguer la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
9: La mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona.
5: I la guerra a Ucraïna serà motiu de conversa a la cimera de presidents i primers ministres de la Unió Europea, que arrenca aquest matí amb Volodymyr Zelensky de convidat.
9: Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Els Estats Units proposen, de fet, descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, ho rebutja, aquesta proposta nord-americana. Mentrestant, el president ucraïnès reclama Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
23: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
9: switch on. Elon Musk ha dit en una piula de les xarxes que Starlink, d'ús civil i defensiu, estaria restablint, però els satèl·lics Starshield, que també fa servir l'exèrcit ucraïnès i que també ha caigut, depèn del govern nord-americà.
5: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
9: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
5: Torelló, Nàtia Dell.
24: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
25: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
24: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre.
9: El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial.
5: Tarragona, Arcar Buigas.
26: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
27: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
26: El Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I cultural, Festival de Sitges obre la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar l'edició del 2027.
0: Una edició, la d'aquest any, del Festival de Cinema de Sitges, que ha registrat un nou rècord d'entrades venudes.
5: Anem a Sitges, Marc Garriga.
2: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més, el renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'Encontres a la tercera fase i faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
3: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
4: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
3: Universal and Hammer horror monsters.
2: Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I atenció a això, perquè els llibres de Sally Rooney es deixaran de vendre a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber.
0: Rooney havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí qualificat d'organització terrorista. L'autora de llibres com Gent Normal o Intermezzo ha defensat obertament l'organització, fins i tot després que el govern britànic l'ha prohibit l'any passat en virtut de la legislació antiterrorista. L'editorial Faber ha anunciat en un comunicat que la legislació actual al Regne Unit ha creat una situació que fa que no pugui transferir a Sally Rooney els ingressos generats al país per la seva obra. L'escriptora també ha dit que s'ha esforçat al màxim per ser honesta amb el públic sobre les seves conviccions i diu que està totalment disposada a assumir-ne les conseqüències.
5: I 9 finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta, que s'entrega aquesta nit.
0: Aquest any s'hi han presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Cregueras.
6: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores. I el premi lo consigui.
0: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis d'Espanya, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta també ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses Les aventures de Tintín.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Passa un minut de 3:45 del matí pel que fa al temps. Estem molt atents a les previsions de cara al cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, es van actualitzant els mapes nous d'aquest matí i ja apunten cap a aquest episodi de pluja que tindrem a partir de dissabte, sobretot al mig matí, migdia. De moment, avui, dia tranquil. Dia amb sol a la majoria de comarques. Sí que tenim alguns núvols baixos al litoral, prelitoral, potser en alguns llocs de la Catalunya central, fins i tot algun banc de boira. La idea és que s'aniran aixecant, aniran marxant, excepte els de la costa, que aquests sí que podrien ser una mica més persistents, però sempre amb estones de sol. Les temperatures d'avui, semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus, un palet per sobre, potser 28 graus a les comarques de l'oest i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà temps molt semblant al d'avui, i dissabte és quan tenim aquestes precipitacions que afectaran a gairebé tot arreu, sobretot a la meitat nord de Catalunya, excepte la Costa Brava, que bufarà tramuntana, també el sud del país bufarà mestral. I de cara a diumenge aquestes pluges es faran més generals i més abundants. Estem parlant de quantitats que podrien superar els 50 litres per metre quadrat, per tant, pluges abundants, però no desmesurades. I una cota neu que baixarà cap als 1.500 metres a l'extrem nord del Pirineu, així que la baixada serà brusca, 10 graus en tot el cap de setmana.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
8: Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i també en aquesta mateixa via, la C17 en sentit Vic, en dos punts a causa de dos accidents. És a Montcada i Reixac i també a Granollers. Mentrestant, els trens d'alta velocitat avui encara hi ha algunes cancel·lacions i els combois que han sortit de Sants cap a Madrid a primera hora porten uns 10 minuts de retard. Als trens de Rodalia i regionals no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals.
19: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge del Xavi, de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble, en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
10: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre Ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
1: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
19: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui comencem repassant les borses asiàtiques perquè registren fortes caigudes. A Tòquio, el Nikkei cau més d'un 5% per la patacada de les tecnològiques japoneses després de presentar resultats que no han agradat als inversors. Un altre índex del Japó, el Topix, baixa un 3%. Les inquietuds sobre la IA també fan tremolar la borsa de Corea del Sud. El seu índex principal, el Kospi, es desploma a prop d'un 8%. Aquestes caigudes ja van començar ahir a Wall Street. El Nasdaq va caure gairebé un 2%. Accions d'empreses com la fabricant de xips Nvidia van perdre més d'un 3%. I caldrà veure si avui aquest desgavell de les tecnològiques afectarà les borses europees. Ahir van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una pujada molt moderada i avui obrirà des dels 19.230 punts. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
11: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
19: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
9: Bon dia de nou.
5: Girona, Clara Jordan, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
14: Bon dia.
5: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
5: A Barcelona avui estarem pendents, Marta, del ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
0: Sí, ens ho avançaven la setmana passada el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, en aquest programa. Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament què vol fer? Doncs imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als propietaris d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments. A la capital catalana s'espera que aquesta mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
5: I a les comarques gironines avui estarem pendents de les concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el futur del transport ferroviari de mercaderies, Clara.
9: Sí, mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies a Portbou aquest estiu i l'amenaça del tancament del centre Transfesa de Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar aquesta base. Pel consistori és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què es treballa per recuperar la vitalitat d'aquest nucli clau pels veïns. El govern català també està en contra d'aquest tancament en un moment en què ha posat en marxa justament un pla per treure Catalunya de la cua d'Europa pel que fa al transport ferroviari de mercaderies.
5: A Lleida avui parlarem sobre el projecte de modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més gran del país, Júlia.
14: Sí, concretament de les tres bases situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera, permetran emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua i es preveu que estiguin en marxa ja a la primavera. Es tracta de tres bases fonamentals per a la modernització del canal, mentre continua el debat, això sí, sobre com s'ha d'acabar executant el projecte, que recordem que es preveu que tingui un cost d'uns 900 milions d'euros.
5: I avui el rei Felip VI i el president Salvador Illa presidiran la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, a la Conca de Barberà. Ricard.
15: Sí, a més també hi assistiran el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco López Llorca, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta de les Illes Balears, Margalida Fruems. O sigui, són totes les comunitats vinculades a la Corona d'Aragó. La idea de la trobada és posar els fonaments per fer més eficient la gestió del monestir, que implica la coordinació de diverses administracions públiques. De fet, el patronat fa gairebé 100 anys que s'encarrega de la gestió del monument.
5: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
16: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, els últims 8 minuts, i guanya 3-4 al Gamba a la Roma. El PSG passa per sobre del City 2-4 i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
5: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
17: Coco Gauff, la tenista nord-americana, va esclatar públicament després de rebre una onada massiva d'insults racistes arran d'una polèmica revisió de vídeo a la pista. I el món del tennis ràpidament ha passat a l'acció, amb protocols immediats per protegir les seves tenistes. Una reacció que retrata la lentitud i la passivitat del venerat futbol espanyol, on després dels insults del Bernabéu a Lamine Yamal o Rafinha, la justícia simplement va castigar d'una manera individual els aficionats mesos més tard, mentre el comitè de competició arrentava les mans pel que fa a la responsabilitat del Madrid. Dues maneres d'actuar davant del mateix problema. Ja m'ho va dir Nelson Mandela, al seu llibre El llarg camí cap a la llibertat. Ningú no és odiant a una altra persona pel color de la seva pell. La gent aprèn a odiar, i si podem aprendre a odiar, també se'ls pot ensenyar a estimar.
5: Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio. Catalunya Ràdio. Serialitzados. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Catalunya Ràdio.
5: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la batalla per aconseguir la unitat de les esquerres pel 29 de novembre.
20: Ahir, com els últims dies, els informatius i les tertúlies anaven plenes d'això que anomenem les converses per aconseguir la unitat de l'esquerra per a les eleccions. Si fora una sèrie de ficció, diríem que ja l'hem vist, la unitat de l'esquerra serien 6 capítols, durant 5 i mig no passaria res, serien mortalment avorrits i al final hi hauria un gran embolic, amb sang esguitant per tot arreu i on no s'entendria res. Els actors canviarien, però els guionistes semblarien ser els mateixos i no massa bons. I no n'hi hauria segona temporada.
5: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Babies.
21: Una història íntima sobre el dol i l'amor, dura, sí, però amb el seu sentit de l'humor tendre i una gran sensibilitat a l'hora de visibilitzar una realitat dolorosa, la d'aquelles famílies que han patit un avortament o viuen una odissea per aconseguir tenir un fill biològic. En aquest cas, amb una parella protagonista que agafem carinyo des de la primera escena i que s'enfronten a una muntanya russa emocional i de pèrdua recurrent que els posa a prova, tot i que tenen clar que no volen renunciar ni a l'humor ni a l'esperança. Babies té 6 capítols i s'ha incorporat recentment a Filmin.
5: I ahir què deien els altres, Jovany?
22: Ahir vam detectar una atracció perillosament intensa de Federico Jiménez Los Santos cap al rei d'Espanya, una atracció que va més enllà de la seva funció com a cap d'estat.
23: Un rei. Sobretot este rei que tenemos, que es una cosa... Es que parece que estás con él, parece que estás en una película. Dice, pues no ha envejecido Brad Pitt. Pues es que es una película, o sea, el rei... Es...
22: Los Santos tenia la sang alterada ahir, igual que la tenia el locutor d'una emissora de ràdio asturiana que feia el partit Cádiz Sporting, quan va veure que l'afició del Cádiz traia una pancarta on s'hi llegia 12 d'octubre, res a celebrar.
25: Ya están los subnormales, 12 d'octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? ¡Buah! Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera...
22: I aquí Ricard Ostrell confonia els dos Jordi Cruz famosos del país.
28: Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes, i acabem...
29: També xef.
2: en aquest cas, el presentador de...
3: El
2: Jordi, sí, per això ho he dit.
22: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Joan.
19: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
21: No.
4: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4:00. This is Francesc Garriga.
6: It's the moment to believe in the project.
4: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
19: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
6: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Rodalies.
1: Good morning, Francesc.
0: Pot ser que no t'has equivocat data de calendari. Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Doncs mira, avui ens despertem amb la música d'Elvis Presley i Santa Bring Me Baby Back to Me, perquè tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1957, el rei del rock va publicar el disc Elvis Christmas Album, el disc nadalenc més venut als Estats Units amb més de 10 milions de còpies. Però es calcula que entre algunes reedicions i la venda global a tot el món, aquesta xifra podria arribar fins als 20 milions de còpies. A més, va ser el primer disc d'Elvis a rebre el disc de diamant per part de l'Associació de la Indústria de la Gravació d'Amèrica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui falta un dia per tancar les llistes electorals pels comicis del 29 de novembre. Demà és l'últim dia, per tant, i totes les mirades ja continuen posades a l'esquerra. Ara mateix el panorama no ha canviat. D'una banda tenim l'anomenat Front Ampli, que aplega aquest moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Els Comuns, i que tindria com a candidata Ada Colau. I de l'altra banda tenim aquest acord entre Esquerra Republicana i Podem. Diverses veus continuen plantejant si hi ha opcions d'unir les dues llistes, però de moment no sembla que això estigui avançant. Avui li preguntarem, a partir de les 9 del matí, a Ada Colau, que s'ha ofert, per cert, per fer un pas enrere per facilitar que Podem s'integri en aquest anomenat Front Ampli.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Això ho deia l'alcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3. Tot i això, des de Podem no donen massa senyals de voler afegir-se al Front Ampli.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: Era Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola. Justament a les últimes hores hem conegut també l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i les dades expliquen bé els motius d'aquest conflicte. Atenció, perquè, segons el sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten per Esquerra Republicana o per Podem. O sigui, l'espai de Colau, amb prou feines, conserva el 36% dels seus antics suports. És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament també amb l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: I aquestes dues enquestes, tant el CEO com el CIS, pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, el seguiria una esquerra amb una tendència a l'alça, després vindrien PP, Vox i Junts i els Comuns, que tant els uns com els altres perdien representació al Congrés dels Diputats. A nivell espanyol, el CIS posa el PSOE 12 punts per davant del PP. Segons aquesta enquesta, la del CIS, Sumar experimenta un lleu repunt i també s'hi veu un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: Sí, en aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels seus diputats i diputades. I en tots dos baròmetres, tant el CIS com el CEO, l'habitatge, és important dir-ho, destaca una vegada més com a principal preocupació.
0: Un altre dels punts que planarà també sobre les eleccions és la llei d'amnistia, i avui també, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem l'expresident Artur Mas. Serà després que el Tribunal de Comptes espanyol finalment l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre, una decisió que també beneficia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i exconsellers, com per exemple Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
4: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes.
3: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. Junts també celebra el que qualifica del final d'una persecució. El president Illa també ho ha aplaudit. I en aquestes últimes hores també hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Admet que ja només falta que el Suprem tanqui tota la causa del procés. I apunta que sí que és tècnicament possible que si en aquestes eleccions del novembre guanya el Partit Popular i Vox, amb una majoria al Congrés, deroguin la llei d'amnistia. Això pot ser. El que no pot ser és canviar el que ja s'ha aplicat, és a dir, que no tindria efecte retroactiu.
5: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: Així ho deia Cándido Conde Pumpido. Val la pena que repassem també què és el que queda ara mateix per amnistiar. Madrid, Dani Senceaja.
6: El Suprem dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Veja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Guarda del Matí, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart per comentar l'actualitat amb Ada Colau i Artur Mas. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 15 d'octubre, el dia comença en temperatura una mica més baixa a l'Empordà, 14 graus a Figueres, hi ha 16 graus a Arenys de Mar, 12 a Mollerussa i 19 graus a Tarragona i a Barcelona. També amb alguns núvols baixos que apareixen al litoral, prelitoral, a Catalunya central, els de la costa creiem que poden ser més persistents i es mantindran tot el dia alternats amb algunes estones de sol. A la resta, temps tranquil, amb temperatures suaus, semblants a les d'ahir, a l'espera de les pluges que arribaran a dia dissabte al migdia, sobretot a la meitat nord, i diumenge podrien fer-se generals.
9: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb un accident a la C-17 a Montcada i Reixac que provoca lentitud en direcció Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en aquest punt i amb lentitud amb aturades a la B-20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda, sobretot direcció Llobregat.
0: Quan són les 7 i 6? I ara repassem el que cal saber d'aquest dijous 15 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Forada. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I comencem parlant, com cada 15 d'octubre, de Lluís Companys.
11: Avui partits i institucions retran homenatge al president Lluís Companys, assassinat a Montjuïc pel franquisme fa 85 anys.
0: I a aquesta hora ja han començat els primers actes. Anem cap allà. Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb la tradicional marxa de torxes que organitza Esquerra fins al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, on va ser afusellat el president Lluís Companys. La precampanya electoral pel 29 de novembre també ha entrat de ple en els parlaments que s'hi han fet. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
13: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú.
0: Gràcies, Marta, des del castell de Montjuïc. I sobre habitatge, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Vaga de lloguer.
14: Veïns de la Casa Fajol de l'Eixample de Barcelona, popularment conegut com a Bloc Papallona pel mosaic que té la façana, han decidit que deixaran de pagar el lloguer. La propietat de tot el bloc és d'un fons d'inversió New Amsterdam Developers que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
15: Quatre dels sis veïns que queden s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista. L'Anna Olesti és una d'elles i diu que volen pressionar tant a la propietat com a l'Ajuntament.
16: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Disparada.
17: La inflació, l'encariment dels carburants continua fent pujar l'IPC a Catalunya. El setembre s'ha enfilat fins al 4,5%. És el nivell més alt des del febrer del 2023. El conjunt de l'Estat frega ja el 5%. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultras, que se'n volen, que se'n volen aprofitar.
0: Tractors a Barcelona.
11: Dos anys i mig després de la revolta pagesa, pagesos i ramaders van tornar a fer-se veure ahir al centre de la capital catalana. Avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o la baixada de preus, seguiran protestant. Raquel Serrat, Unió de Pagesos.
19: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Europea.
0: Vaga de supermercats.
14: En dues dates clau de Nadal, el 24 i el 31 de desembre, l'han convocada la UGT de Catalunya per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. Dimarts que ve faran una concentració davant la seu del Foment del Treball.
0: També als Estats Units.
15: Continua l'escalada de preus quan queden un parell de setmanes per les eleccions de mig mandat. La inflació situa el 3,7% i pot condicionar les aspiracions dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump.
0: Es desplomen.
17: Les borses asiàtiques arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han estat decebedors pels inversors. La borsa de Tòquio cau ara un 5%, la de Seul un 8%.
11: La desconfiança en el rendiment de la IA també ha sacsejat Wall Street. El Nasdaq, el principal índex tecnològic, ahir va perdre un 2%. Les accions de la fabricant de xips Nvidia cauen un 3% i les de Microsoft i Alphabet un 2%.
0: Nous acomiadaments a Netflix.
14: Per a fora un 6% de la plantilla global, equivalent a uns 1.000 llocs de treball. És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
0: Consell Europeu.
15: Els líders dels 27 es tornen a reunir avui i demà a Brussel·les per parlar d'immigració i ceuta, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, Donald Trump,
17: que segueix amb gestos amb Vladimir Putin després del pacte per comprar el dièsel, ara demana a Europa que desplugueixi els actius russos en territori europeu. Segons el Financial Times, és una mesura que Donald Trump diu que podria servir per convèncer el Kremlin perquè s'assegui a negociar, però la Unió Europea ja ho ha descartat.
0: Que torni a funcionar.
11: Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna, coincidint amb l'apagada d'aquests satèl·lits clau per l'estratègia de defensa. Un atac rus ha deixat 12 morts a Kiev.
20: Do you feel betrayed by what has been happening?
21: Really, yes. Really.
14: El president ucraïnès ha admès sentir-se traït per Trump i Musk. El magnat explica en un tuit a la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que utilitza també l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
0: Ja no es vendran.
15: Els llibres de Sally Rooney a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber.
17: L'escriptora de títols com Gent Normal o Intermezzo havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí il·legalitzat qualificat d'organització terrorista.
0: Miquel Roca.
11: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i exdirigent històric de Convergència.
14: Fa petició de la defensa de Jonathan Andic perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: Fins la setmana que ve.
15: És quan Nadif Calcú que haurà pogut retirar la locomotora incendiada a Saragossa i que fins aleshores comportarà retards en els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: I avui, Premi Planeta.
17: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà al MNAC, a Barcelona, amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. El Planeta, recordem, està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
22: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, a la seva manera.
23: El Madrid, que ha marcat 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense vergonya.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
23: El PSG passa per sobre del City, 2-4. El Betis guanya 3-2 al Porto.
0: Arribarem al punt d'un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
9: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, amb el Calet aquí organitzant diaris i revistes, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta, en aquest cas dels pagesos. El periòdico ho acompanya també del titular i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pumpido. Només queda el Tribunal Suprem, només queda, perdoneu, que el Tribunal aquí
1: la causa del procés. Lara també parla de l'amnistia, però en aquest cas la fotografia de portada és de la guerra d'Ucraïna, una imatge impactant d'una dona ensangonada, i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix en precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia, ara en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Castellnou de Bages, 17 a Viladecans i 19 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
9: Doncs amb congestió aquesta hora ja a les principals vies d'accés a Barcelona. Destaquem lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, sentint-nos de la Trinitat, i les dues rondes sobretot direcció Llobregat.
15: Ple extraordinari avui a l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
3: Emparats en els decrets del govern espanyol, el Consistori barceloní vol imposar un recàrrec de l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments.
14: Ho avança la setmana passada el tinent d'Alcaldia d'Economia, d'Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
3: A Barcelona, l'Ajuntament espera que la mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
15: I a Badia del Vallès, els veïns comencen a veure com es retiren les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
14: En una primera fase es treuen baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
15: Badia del Vallès, Marta Vallès.
21: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
25: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
21: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
26: Totes les cobertes, que hay que quitarla y hay que reponerla.
21: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
3: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
15: Torelló, Nàtia Dell.
27: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
28: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
27: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
30: el 71.766-71766 de la sèrie 44044.
29: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
31: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
32: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions.
31: Una maravilla és poder viajar.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Els sons del matí.
5: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
6: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
8: La convivència, la normalització s'imposen, no?
10: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
28: Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
21: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment, els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
26: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
24: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
0: Aquests són els sons del matí. És que aquest gat no me l'esperava. Anem a les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Tribunal de Comptes.
15: És l'òrgan suprem fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic a Espanya i, per tant, l'encarregat de passar comptes amb els líders del procés per escatir si hi va haver desviament de fons públics després d'un llarg periple judicial, acaba d'amnistiar una trentena d'ex-alts càrrecs del procés.
0: Papallona.
15: El conegut com a Bloc Papallona s'ha convertit en símbol de la gentrificació després que un fons hagi comprat l'edifici barceloní per convertir-lo en habitatges compartits. Avui us avancem que la majoria dels llogaters deixaran de pagar el lloguer en protesta i a mi em ve al cap l'efecte papallona, que diu que un petit canvi o acció aparentment insignificant, com l'aleteig de les ales d'una papallona, pot desencadenar una gran sèrie de conseqüències a llarg termini o a l'altra punta del món, com per exemple un tsunami.
0: Connexió.
15: En informàtica i telecomunicacions és l'enllaç establert entre un emissor i un receptor o la unió a una xarxa com ara Internet. Volodymyr Zelensky denuncia restriccions als serveis que presta Starlink, el servei d'internet per satèl·lit propietat d'Elon Musk a l'exèrcit ucraïnès. En aquest cas, estar o no connectat a la xarxa pot suposar continuar o no en vida.
0: Posem-hi tres xifres. 3.000.
11: Són els caps de bestiar que han començat a baixar de les muntanyes del Pallars després de passar-hi tot l'estiu. I els ramaders ho veuen amb preocupació. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou, el problema continuarà aquest hivern i hauran de mantenir els animals a les granges.
0: 4.807 metres i mig.
11: És l'altitud del Mont Blanc, el cim més alt dels Alps. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim.
0: 1.424.
11: Són les novel·les que s'han presentat al Premi Planeta, que s'entrega aquesta nit. Es tracta d'una xifra rècord. Aquest any hi ha 9 finalistes, generalment són 10, però se'n va desqualificar un perquè el llibre ja estava publicat. El premi s'ha dotat amb 1 milió d'euros.
0: I el veig tres imatges. La primera imatge hi veig una nena atrapant per un joc de cordes en un parc. És una estructura que està en un espai que sembla un passeig de Barcelona, i el terra de l'estructura és més fosc que la resta de la vorera.
14: I aquí està l'objectiu de la foto, la veiem a l'avantguàrdia i l'han triat per il·lustrar que ecologistes i pediatres apressen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Alerten que la majoria conté pneumàtic reciclat i altres compostos tòxics. Afegeixen que no són més segurs, que les lesions de cap i pèrdues dentals són encara més freqüents.
0: A la segona imatge hi veig una imatge en blanc i negre d'un elefant transportant la seva cria amb la trompa.
14: És la foto guanyadora del concurs Wildlife Photographer of the Year 2026. La veiem a digitals, també la vam poder veure ahir al TNA Vespre. La imatge la va captar el fotògraf italià Federico Veronesi a la vall del riu Huap, a Namíbia. Es tracta d'una elefanta que amb la trompa porta la seva criatura morta. Qui dona el premi és el Museu d'Història Natural de Londres, que ha triat aquesta imatge entre les millors instantànies captades en l'àmbit natural d'arreu del món.
0: I la tercera imatge, hi veig un animal. És un os que està al mig d'una carretera, a Lleida. Júlia Bacar, què li passa?
12: Doncs el que apareix a la foto és un os jove que des de fa uns dies freqüenta els pobles de Sorpe i Borén, al Pallars Sobirà. De fet, se l'ha vist un parell de cops en 4 dies. Concretament, a la imatge de l'os està a la carretera, escapolint-se cap a un voral, i tot i que s'ha difós per les xarxes, els agents rurals ho atribueixen a trobades fortuites i un comportament normal d'aquest animal.
13: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
16: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
17: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: I avui a la cara ve del temps ens fixem amb els embassaments que continuen baixant de nivell malgrat les pluges abundants de la tardor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui 15 d'octubre podem considerar que hem arribat a l'equador de la tardor climàtica, que va començar l'1 de setembre, i en tot aquest temps els pantans de les conques internes han passat del 78 al 75%. Per tant, malgrat els aiguats que hem tingut, els pantans han baixat 3 punts. El motiu és evident, les pluges abundants, de més de 200-300 litres, en aquest mes i mig, han caigut a la costa i al prelitoral. A les capçaleres dels rius ha plogut molt poc, com deia fa un moment, a l'Alt Pirineu. A Sort, per exemple, només han caigut 30 litres per metre quadrat en tot aquest temps. I una mica més, sí, al Pirineu Oriental, al Ripollès, fins a 150 litres. Però és veritat que en aquesta època de l'any, i després d'un estiu tan sec i tan càlid, bona part d'aquesta aigua ha quedat interceptada per la terra i per la vegetació i gairebé no ha arribat als rius. La bona notícia és que tot això podria canviar els pròxims dies, perquè els mapes d'avui ens indiquen que al cap de setmana la pluja més abundant caurà al Pirineu i al Prepirineu i segurament tornarà a fer créixer els rius.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia enfilat com l'heura preferida del pastor i la resposta era enramat. Enramar-se és sinònim d'embrancar-se, d'enfilar-se.

0: amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El pis de la Mari Carmen surt del lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La notícia ha trobat un anunci a la pàgina web d'Idealista on el pis on vivia la Mari Carmen s'oferta de lloguer per 2.000 euros al mes. Espectacular i funcional apartament tipus àtic amb terrassa amb vistes al Retiro, situat al barri de Salamanca. Dues habitacions, 75 metres quadrats, segona planta exterior amb ascensor. Això és el que diu l'anunci del pis, que detalla que l'immoble es troba al número 46 del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a Madrid. La captura de l'anunci està circulant per xarxes socials i són molts els missatges d'indignació que s'hi estan expressant.
1: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
5: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
2: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el pis de la Mari Carmen surt de lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort és una notícia falsa. De fet, el pis de la Mari Carmen és un sisè, no un segon, com diu la notícia. Tampoc té 75 metres quadrats, en té 94, i l'adreça que diu l'anunci és el pis de la Mari Carmen, però no és el barri de Salamanca, sinó del barri del Retiro de Madrid. L'anunci que circula, sobretot per Facebook i X, és fals i ha estat fet amb intel·ligència artificial.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu.
1: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Sandra Sabatés.
6: Tal dia com avui, el 1920, naixia Mario Puzo, l'autor del Padrí, tot i que molts recordareu aquest títol per l'adaptació cinematogràfica de Francis Ford Coppola, una pel·lícula sobre la màfia, el poder, la família i on les dones queden en un segon pla. Fins ara, perquè l'any que ve arriba a les llibreries Connie, la primera novel·la de la saga protagonitzada per la filla de Vito Corleone, una dona submissa i maltractada que evoluciona fins a convertir-se en peça fonamental del clan. Història que arriba de la de l'escriptora Adriana Trigiani. Per anar fent boca, recuperem la mítica Bruci a la terra, de la banda sonora de Nino Rota. Bruci.

0: Ara són 8:15. I avui és dijous, 15 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a Òdena, 14 a Torroella de Montgrí i 21 a l'illa de Buda, el dia en què entrevistarem Ada Colau i Artur Mas en temps d'àgora. I un dia com cada 15 d'octubre, en què partits, institucions, reten també homenatge a la figura de Lluís Companys, que avui, per cert, fa 86 anys del seu afusellament per part del franquisme. Tornem a Montjuïc. Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com cada any, Esquerra i Junts per Catalunya han estat els més matiners amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat la seva figura, el seu llegat antifeixista, i amb la mirada ja posada en les eleccions generals, els dos partits s'han erigit com el millor antídot per frenar l'extrema dreta.
0: Això pel que fa a Montjuïc. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia. Que passen els dies i no hi ha avenços en les negociacions a l'espai de l'esquerra. Preguntarem avui a Colau quines opcions reals hi ha d'acord entre el Front Ampli i Podem després que ella s'oferís a fer un pas enrere.
3: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i els amnistiats mantindran el perdó penal.
2: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona deixaran de pagar el lloguer. Protesten contra la propietat, un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
3: Avui demà, reunió a Brussel·les del Consell d'Europa. Els líders dels 27 es troben per parlar d'immigració, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
2: Les borses asiàtiques es desplomen a aquesta hora arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul, un 8.
3: Avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta. Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al Manac, presidida pel Reis Felip i Letícia.
4: En esports, el Madrid marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i diu que és molt fàcil sancionar-lo, i Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I pel que fa el temps, sembla que es confirma la pluja i la baixada de temperatures per aquest cap de setmana, Eloi?
5: Bon dia. Sí, amb els mapes d'aquest matí, dissabte sembla que hauria de ploure sobretot a la meitat nord, a partir de mig matí i migdia. Diumenge podria ploure a tot arreu i de manera abundant, fins i tot, però no desmesurada. A la costa i al Pirineu serà on més plourà, i en tot el cap de setmana la temperatura baixarà uns 10 graus o més. Avui el dia serà tranquil amb alguns núvols, sobretot a la costa i al prelitoral.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora, a primera hora del matí? Maria Fernández Huguera, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions de trens. Per exemple, el tren que havia de sortir a les 6:20 l'han ajuntat amb el que ha sortit a les 7, i això passarà durant tot el dia perquè Renfe ajunta alguns trens perquè hi hagi menys circulació en el punt de Saragossa, on encara hi ha la locomotora incendiada. Mentrestant, a Rodalies hi ha retards habituals i un apunt pel que fa al tramvia de Barcelona. Fins a 2:45 de la tarda, la T6 no circula entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià.
0: I a les carreteres, congestió als punts habituals a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, a les principals vies en direcció Barcelona destaquem lentitud amb aturades a la B23, a Molins de Rei i Esplugues, C33 a Montcada, C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, i també la B20 a Santa Coloma, també a les rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, precaució per una possible incidència a la C-17, a Lliçà d'Amunt, hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
0: I ho rematem amb les portades dels diaris. Marta Viana.
8: Un esportal des d'avui centra des en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La Vanguardia i el Periódico porten fotografia d'aquesta protesta, i aquest últim aposta també per titular-ho i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pumpido: només queda, diu, que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. D'altra banda, el País segueix amb la precampanya i expliquen que el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes, i parlen de les protestes dels professors ahir a Madrid.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem tot plegat d'aquí a una hora amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombar. Ara passen 5 minuts de 8:15. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió, varietat de temes.
9: L'Ara demana una reforma profunda del Tribunal de Comptes perquè una persecució política com la que han patit els líders catalans no es torni a repetir. En clau electoral, la Vanguardia, el Mario Escarol, exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta es veu guanyadora. O El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial. Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir una jutge que va patir, diu, diversos intents de coerció. Es tracta de la magistrada que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez. I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
10: Llegeixo a diversos diaris que les dues pintures de l'artista impressionista Pierre Auguste Renoir, que van ser robades el mes passat, han estat recuperades i que s'ha detingut els 6 sospitosos. Les obres d'art, que són un retrat de 1910 i un oli de cap al 1886, van ser robades del museu que era l'antiga casa de l'artista, al sud de França. Catherine Pégard, la ministra de Cultura, va dir que el rescat és una gran notícia i que hauria de ser un avís per la resta de casos de robatoris d'obres d'art arreu d'Europa, que cada cop aniran a menys o tindran majors conseqüències.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
15: Mm-hmm.
14: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què?
16: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
17: Citroën.
16: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són dos quarts i mig d'avui. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una nova vida per al peatge de l'AP7 a la Roca.
7: Podria convertir-se en un gran punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Llegim el 9-9 que l'Estat ha autoritzat licitar la construcció i explotació d'una electrolinera amb una inversió prevista de 16 milions d'euros. Estarà repartit en dos espais, a banda i banda de l'autopista, i serà l'únic d'aquest programa pilot a Catalunya.
6: Qui ha perdut el tractament de majestat?
8: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva dona, ara Hakon VIII i Metemarit.
6: Adeu als taps de Cadaqués.
7: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués, o la jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit el petit pa de pessic, creat a finals del segle XIX, en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixarà la persiana a finals de mes. Ho llegim amb Info.
6: Una aliança d'extrems.
8: Sara s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona. Traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros i d'aquesta manera Inditex redobla la seva proposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
6: Què passa amb les pastilles contra la calvície?
7: Doncs que hi ha desabastiment pel boom de consum entre els joves. Ho llegim al periòdico. Explica que gairebé 9 de cada 10 dermatòlegs recorren aquest minoxidil oral a dosis baixes per tractar l'alopècia, però l'augment de la preocupació estètica per la caiguda dels cabells i l'evidència científica expliquen el fenomen.
6: I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
8: Literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% de la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part de la zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
6: I ara els destacats de l'internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
9: El Times de Londres apunta en portada que el govern del Regne Unit prepara una reforma educativa que preveu donar la mateixa importància a parlar, a intervenir en públic, que llegir o escriure. El diari també avança que això ho detallarà avui mateix la ministra d'Educació en un discurs on també apostarà per reduir els continguts acadèmics relacionats amb la música o el teatre per centrar-se textualment en qüestions més pràctiques. A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung es fa ressò d'una polèmica a la ciutat de Halle, on estudiants jueus van impedir que un representant del Alternativa per Alemanya de l'extrema dreta entrés a la sinagoga del municipi. Van fer una cadena humana a la porta. El diari recull que l'advocat i jurista Ulrich Bosgerau, que va participar en una reunió dels ultres, ahir va fer un tuit lamentant que no es perseguissin aquests estudiants jueus a cops pel carrer. A França, Le Parisien recull dos sondejos que diuen que la segona volta de les eleccions presidencials de l'any que ve s'enfrontarien Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. El Clarín, a Argentina, destaca el suport de Javier Milei a Flavio Bolsonaro i que el president argentí ha tornat a qualificar Lula da Silva de dictador comunista.
10: I avui la premsa econòmica parla d'inflació. Cinco Días assegura que la dada de l'IPC al 4,9% no és una bona notícia per l'economia espanyola. Reconduir els preus el més aviat possible és necessari per evitar distorsions innecessàries i garantir la prosperitat. Els preus necessiten vigilància, recalca el diari. El Economista diu que les cadenes de supermercats s'enfronten a un nou desafiament, el downtrading. Explica que aquest fenomen implica que les famílies, davant de l'increment de preus, opten per comprar productes més barats dels que agafarien normalment. Això vol dir que en molts casos s'opta per la marca blanca, cosa que pot beneficiar supermercats doncs, que tinguin la seva pròpia fabricació. I avui que se celebren els Premis Planeta on Economia destaca que el grup Planeta va tancar l'exercici del 2025 amb una facturació rècord de 2.200 milions d'euros amb un creixement anual del 5,26%.
6: I a la premsa esportiva, remuntada del Madrid a la Champions, Robert Prat.
11: És una remuntada que arriba tot just després que es va conèixer la sanció a Vinícius de 4 partits.
12: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
11: Un gat que per Mourinho és el comitè de competició, els àrbitres, la Lliga, tothom en contra del Madrid.

Marc recorda que a Portugal l'expressió gat amagat, que se li veu la cua, es fa servir quan algú oculta una mala acció, però ho fa de manera barroera, que resulta evident per la resta. El diari Tira de Maroteca afegeix que el 2010 Mourinho va batejar Benzema com un gat per criticar-lo, quan va dir que com que no tenia ni guaïns, jugaria Benzema. Si vas a caçar i no tens gos, doncs portes un gat, va dir Mourinho fa 16 anys.

0: El diari AS no parla de gats, però sí que implícitament al·ludeix a les 7 vides del Madrid i diu que ha tornat al Madrid més immortal. El País afirma que el club dels oblidats, Espí, Hendrik, Guller, rescata el Madrid a Roma mentre Vinícius té doble condemna, sanció, canvi i esbroncada de Mourinho. I pel diari Ara és un Madrid que salva els mobles. La Vanguardia diu que és una remuntada de les seves. I pel periòdico, els suplents salven l'equip blanc de l'abisme.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalia, Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Detinguda l'actriu Selma Blair per intentar obrir la porta d'un avió i esbatussar i mossegar dos tripulants.
3: Sí, la intèrpret viatjava en un avió amb destinació a Nova York i sense que se sàpiga ben bé per què es va enfrontar bufetades i mossegades amb dos membres de la tripulació. Quan va baixar de l'avió també va atacar a puntades de peu un dels treballadors de l'aeroport. Els seus representants atribueixen els fets a una emergència mèdica. Ho hem pogut llegir al País.
1: I atenció a aquesta, en fi, prova d'amor. Un queixal del seny podria ser una prova d'amor. Rosalia podria portar el de la seva nòvia en un collaret.
4: Sí, Mujeres Punès explica que la cantant de Sant Esteve Sesrovires va ser fotografiada a Nova York amb una joia bastant insòlita, una dent lligada a una corda. Molts fans asseguren que pertany a la seva parella, Loli Bahia. Sembla que a la model li haurien tret els dos queixals del seny el mes de març i Rosalia l'hauria convertit en un collaret.
1: I alerta alimentària. Retiren una estorrada sense gluten per la seva presència de gluten.
3: L'Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de gluten a les torrades cruixents de blat de la marca Sant Iberi Bio, que paradoxalment s'etiqueten com a sense gluten. És un producte que s'ha distribuït a Catalunya i en altres llocs de la península. La companyia va detectar un problema i ho va comunicar a les autoritats sanitàries. Ho hem vist al diari de Girona.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui fa anys l'exduquessa de York, Sarah Ferguson, que en fa 67. També en suma un mes i arriba als 32 el cantant Sebastián Yatra i acabem felicitant el cineasta Marcel Barrena, que avui en fa 45.
1: I Sant Oral.
4: Doncs mira, avui per la Porta Grossa ja la pots felicitar perquè és Santa Teresa de Jesús, les nostres mares.
1: Sí, senyor. Felicitats a la meva mare.
5: I a la meva.
1: I a la teva. I a totes les Treses de Catalunya. Ara. I del món, en general. Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 15 d'octubre de 1986, Barcelona. Un cotxe bomba mata un policia nacional a la plaça d'Espanya. La gent tenia 28 anys i feia guàrdia a la caserna Belchite, just al mateix lloc on ara hi ha l'hotel Catalonia Plaza. L'atemptat provoca 14 ferits més i molta inquietud per com pot afectar la candidatura olímpica de Barcelona. Queden només dos dies per la decisió final. Tota la delegació catalana ja és a Suïssa, però l'alcalde Maragall agafa un avió per assistir al funeral del policia i tornar ràpidament a Lausana. Ara fa 40 anys, el rei d'Espanya també donava el seu suport definitiu al projecte olímpic, dos dies abans de la nominació. Espero que Espanya, i Barcelona per Espanya, s'emporti la seu del 92. Seria una gran manera de celebrar els 500 anys del descobriment d'Amèrica, deia el rei. La resta ja és història. A dos quarts de dues del migdia del 17 d'octubre de 1986, Samaranch va dir allò de a la Vilda, Barcelona. I la imatge de Pasqual Maragall amb un abric negre fent el senyal de la victòria amb les dues mans és d'aquella mateixa nit a la celebració que es va fer a Montjuïc. Barcelona seria olímpica.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cándido Conde Pumpido confirma que si el Partit Popular i Vox governen després del 29 de novembre i deroguen la llei d'amnistia, no podran tombar els seus efectes.
11: I els amnistiats mantindran el perdó penal. El president del Tribunal Constitucional ho va dir ahir després que el Tribunal de Comptes apliqués també l'amnistia.
12: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue.
1: Ho ha dit el diari del Comte de Godó. I Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid.
2: Tot això mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió. El Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
1: Avui li preguntarem a Ada Colau a partir de les 9 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. I us avança aquest programa. Veïns del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer.
11: Protesten contra la propietat un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
1: Les borses asiàtiques es desplomen per la publicació de resultats de les empreses tecnològiques.
2: Que han decebut els inversors, la borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8%.
1: I avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta.
11: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any n'hi ha 9, perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al MNAC la presideixen els Reis Felip i Letícia.
1: Avui també us expliquem que, atenció, es disparen els oients que escolten el Matí de Catalunya Ràdio via digital.
2: Les reproduccions per app, mòbil i tablet han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre hi va haver prop d'un milió d'oients, un creixement que s'estabilitza després dels especials d'Aiguats, Amnistia i eleccions de la setmana passada.
1: Molt agraïts, per tant, a la confiança. I en esports, el Madrid guanya 3-4 al camp de la Roma.
11: Després de marcar 3 gols en els últims 8 minuts, Vinícius diu que el peguen a tots els partits i assegura que sancionar-lo amb 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: I a Barcelona, Marta Viana, bon dia.
15: Molt bon dia.
1: Comencem per les comarques gironines, que avui estaran pendents d'unes concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el transport ferroviari de mercaderies. Fèlix.
5: Sí, exactament. Mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda del Frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies de Portbou aquest estiu i l'amenaça de fer el mateix de tancar el centre Transfresa que hi ha a Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar-ho. Per l'Ajuntament de Portbou és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què s'està treballant per recuperar la vitalitat d'aquest poble de l'Alt Empordà.
1: I satisfacció, però també prudència tortosa davant l'acord que fixa la retirada del monument franquista del riu Ebre en un màxim d'un any, Clara.
16: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, Marlla Eixau, celebra, però reconeix que l'anunci s'ha rebut amb cautela. Diu que no és la primera vegada que es fa un pas endavant per treure el monument i després topa amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés obert pels defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui seguretat jurídica. I acabem amb una efemèride, com dèieu fa uns moments, avui és Santa Teresa. I la colla castellera dels Nens del Vendrer comemora que avui fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell faran una recreació històrica d'aquella jornada.
1: I a Lleida, avui us parlarem també del canal d'Urgell. Poc a poc, però, la modernització fa passes endavant.
17: Sí, perquè hem sabut que aquesta primavera ja estaran en marxa les 3 primeres basses que s'inclouen en el projecte de modernització d'aquest canal d'Urgell, que, com sabeu, és el més gran de Catalunya. Aquestes basses ja s'han enllestit i ara han començat les proves per poder-les fer servir la propera campanya de rec. La més gran és a Castellserà, l'Urgell i les altres dues a Juneda, les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Un primer pas, doncs, cap a una modernització que, com hem anat explicant, no està sent un procés gens fàcil.
1: I a Barcelona estarem pendents d'un ple extraordinari a l'Ajuntament sobre l'IBI als habitatges turístics.
15: Sí, ens ho avançava la setmana passada el tinent d'alcaldia Jordi Valjà aquí en aquest programa. El consistori vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% a aquells que tinguin un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin 2 o més i del 150% als que en tinguin més de 4. Avui també estaran contents a Badia del Vallès perquè es comencen a retirar les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat i tot això en un dia molt farcit de cultura perquè també estarem pendents del Premi Planeta de Novel·la que s'entrega aquesta nit al MNAC. A Granollers comença el Festival Panoràmic, a Barcelona el Culit, el Festival de Literatura Queer, a Manresa el Fira Mediterrània i el Mixtur, el Festival de Nova Creació Sonora a la Fabra i Quats de Barcelona.
1: Això pel que fa a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu bon dia.
15: Bon dia.
5: Bon dia. Adéu, bon dia.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, sembla que aviat tornarà la pluja i arribarà el fred, Eloi.
19: Bon dia, sí, tan aviat com el cap de setmana, canvis radicals pel que fa al temps. De moment avui sí que tranquil·litat encara, intervals de núvols que poden aparèixer a la costa i al prelitoral. També n'hi ha alguns bancs de boira, fins i tot al centre de Catalunya, s'aniran aixecant. Els de la costa poden ser una mica més persistents, però sempre anirà alternant amb estones de sol. Temperatures avui, un palet més baixa, sobretot a les comarques del nord-est, han baixat, a la resta 24, 25, 26 de màxima, potser 28 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà, temps semblant al d'avui, dissabte arriba en pluja, pluja ja a la meitat nord de Catalunya, sobretot a partir de mig matí, migdia. I de cara a diumenge, els mapes d'avui ens indiquen que la pluja podria fer-se general, podria ser abundant. Estem parlant de quantitats de 20, 30, 40 litres i en alguns casos, al Pirineu i potser en alguns trams de la costa, podrien sobrepassar els 50, puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat. Això diumenge, amb una baixada forta de la temperatura, baixaran més de 10 graus en cap de setmana i nevarà a l'extrem nord del Pirineu a partir d'uns 1.500, 2.000 metres.
1: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 2 a Fornells de la Selva per un accident, Clàudia.
15: Sí, de fet, hem d'actualitzar aquesta informació perquè en aquests moments tenim tres punts diferents tallats a la xarxa viària per accidents. D'una banda, l'AP7 a Subirats en sentit Tarragona i a Bàscara en sentit Girona i de l'altra la Nacional 2. Aquesta que ara comentaves a Fornells de la Selva està tallada en tots dos sentits de la marxa. Un altre accident complica la circulació també aquesta hora a la C17 a Lliçà de Vall en sentit Vic. Hi ha un carril tallat i lentitud des de Parets del Vallès.
14: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
20: Avui hem rebut el missatge del Xavi, de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble, en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
21: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre Ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
20: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlarem de bolets, la producció està sota mínims i els preus pels núvols, Lara García.
15: Les altes temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han fet retardar la temporada de bolets. Tot just ara comencen a sortir gràcies a les precipitacions d'aquests darrers dies i les parades comencen a veure els primers bolets, tot i que són pocs i, com bé deies, Ricard, són molt cars.
22: Tots els bolets van cars ara, perquè com que no n'hi ha, ara comença a haver-hi una mica més, però fins ara no n'hi havia. Tot és el rovelló, el tenim a 50, el rovelló petit. El rossinyol va sobre els 20 euros al quilo. I els ceps, sí, els ceps van cars. Els ceps també sobre 50, 55 euros.
15: Sentíem en Salvador Rovira, propietari de la parada Fruits Rovira del Mercat de la Beceria de Barcelona, que explica com aquests preus estan afectant les vendes.
22: La gent n'agafa poc per fer una mica de tastets, però no, ara no és el moment de comprar molta quantitat. Té un grapadet 100 grams, 200, un quart de quilo, 3 o 4 per fer una mica així a la planxa o a la brasa, però no se n'agafa en quantitat.
15: Un altre paradista, en Rafael Mitats, del Mercat del Clot de Barcelona, apunta que la majoria de rovellons que es venen de moment venen de fora de Catalunya.
23: Aquest any els rovellons i els altres bolets van 10, 15, 20 euros i tot més cars que l'any passat de moment. I els rovellons que tenim actualment són de Granada. Aquestes pluges han anat molt bé perquè surtin més bolets.
15: Des de l'Aumón, una empresa especialitzada en tòfones i bolets de Mercabarna, creuen que aquest canvi climàtic està fent que el sector variï cap als bolets de venda de cultiu, que no depèn tant de les temperatures, ho explica en Miquel Ramon, que és director de comunicació.
24: Amb el cultiu es pot produir una mica segons la demanda, des d'un xampinyó, un portobello o fins a uns bolets asiàtics que estan cada vegada més de moda. Doncs cada vegada tenim més demanda, a part és que és un bolet que podem oferir durant tot l'any.
1: I avui on van a parar els nostres impostos, que costa netejar lleres de rius. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Biure, a l'Alt Empordà, necessiten fer una neteja de zones inundables urbanes i per això cal fer una neteja de la llera de la Riera del Ricardell. Es tracta d'unes actuacions que subvenciona l'Agència Catalana de l'Aigua i que ja estaven acordades des de fa 2 anys, però que no es posen en marxa fins ara. Amb les pluges de les últimes setmanes encara són més necessàries. El valor màxim que cobreix l'ACA és de 75.000 euros, de manera que l'Ajuntament s'ha hagut d'adaptar per no superar el pressupost. Bàsicament, es retiraran canyes, s'arrencarà rizoma i es tallaran arbres.
3: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. 2 dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
8: Bon dia, doncs avui ens traslladem a una església on ja estan fent missa. És just el moment on el cor fa la seva actuació. És un moment àlgid de la comunió espiritual, Ricard, fins que passa això.
25: Veus?
8: Aquesta senyora no és la primera vegada que no pot treure el cotxe del garatge perquè algun feligrès o feligresa aparca el seu gual. S'entén la indignació de la veïna que resa els números de la matrícula i es conté per no deixar anar un improperi a la casa del senyor Ricard. Esperem que acabessin donant-se la pau per això, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
8: A tu.
1: Hi ha 45 dies per a les eleccions. Dediquem avui aquest tema a tots aquells que no volen ser ni d'uns ni d'altres, que volen escoltar propostes per decidir el seu vot. Bon dia, Catalunya.

0: Els tractors i la pagesia van tornar ahir a prendre al centre de Barcelona. Uns 200 vehicles, convocats per Unió de Pagesos i Assaja, van col·lapsar la Via Laietana i algunes de les principals artèries de la ciutat. El missatge era clar. Al camp, els números ja no surten. Els costos de producció s'han disparat més d'un 30%. I quan produir costa cada vegada més, el marge per sobreviure s'estreny fins a desaparèixer. Però el problema no s'acaba al camp. Ahir vam saber i vam conèixer les dades definitives de l'IPC del mes de setembre. La inflació s'ha enfilat fins al 4,5% a Catalunya. El 4,9% al conjunt de l'Estat. Són 6 dècimes més que el mes d'agost. Al darrere hi torna a haver els carburants, que ens recorden perillosament l'escenari del 2022. El govern espanyol ja ha renovat aquesta rebaixa de 20 cèntims per litre, per combustible, una mesura que pot alleujar la factura, però que evidencia la dificultat de contenir aquesta escalada de preus, amb causes globals i també conseqüències molt locals. Perquè la inflació comença a la benzina, però no s'hi queda. El gasoil mou els tractors, però també els camions que transporten els aliments fins als supermercats. Quan puja l'energia, per tant, s'encareix tota la cadena. I això passa mentre els salaris no creixen al mateix ritme que els preus i l'habitatge s'endú una part desproporcionada dels ingressos. Per moltes famílies, omplir la nevera, pagar el lloguer, arribar a final de mes, s'ha convertit en un exercici d'equilibris. No és només que tot sigui més car, és que cada vegada costa més viure. I hi ha una conseqüència de la inflació que va molt més enllà de l'economia. Quan la gent sent que perd el control de la seva vida, quan treballar ja no garanteix arribar a finals de mes, és quan es deteriora la confiança en la democràcia. I aquest és el terreny on poden créixer els populismes i els feixismes. El malestar, la inseguretat, la frustració poden alimentar aquests discursos que assenyalen culpables, que prometen solucions fàcils i que reclamen un líder fort que hi posi ordre. I aquí és on cal mirar el que ha passat, per exemple, als Estats Units, o cal mirar a Donald Trump. Els aranzels, les amenaces comercials, els conflictes geopolítics poden encarir productes, poden generar incertesa i poden alimentar la tensió social. Trump provoca guerres, imposa aranzels, i això amb l'objectiu deliberat per generar caos, perquè sap que pot treure'n rèdit polític d'una societat cada vegada més insegura. Perquè el caos pot ser un problema per la majoria, però també una oportunitat per qui s'alimenta d'aquesta por. Ho hem vist abans i no hauríem, a dia d'avui, de menys tenir-ho. Per això, parlar d'inflació no és parlar només de preus, és parlar de desigualtat, és parlar de convivència, és parlar de democràcia. I encara hi ha una altra factura, encara més perillosa, que és la que paguem quan aquesta por substitueix l'esperança. Quan la por substitueix la promesa d'ordre que ens fa obligar i oblidar aquest valor de la llibertat. Perquè la inflació pot buidar les butxaques i la por ben aprofitada políticament pot acabar afeblint la democràcia. Ara, més que mai, cal reivindicar la confiança i fer de la política una eina útil, però també un terreny on abocar-hi il·lusions i esperances. Ara, més que mai, cal política amb majúscules per frenar aquesta desigualtat, per fer el món més just i per no fer del problema una manera permanent de viure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i, per tant, els amnistiats mantindran el perdó penal. Tot això el mateix dia que el Tribunal de Comptes també ha amnistiat una trentena d'exalts càrrecs del procés, entre els quals l'expresident Artur Mas, amb qui parlarem.
0: La segona.
2: Que dos dies que s'esgoti el termini, les negociacions per anar junts a les eleccions no avancen a l'esquerra. D'aquí una estona, al matí de Catalunya Ràdio, preguntarem a Ada Colau tot això, una jornada que ha començat políticament amb la tradicional marxa de torxes en homenatge al president Companys el dia del 86è aniversari del seu afusellament.
0: La tercera.
2: Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Això després que els Estats Units proposin descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per tal de convèncer el Kremlin que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les, però, rebutja la proposta.
0: La quarta.
2: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari d'aquest edifici de l'Eixample, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
0: I la cinquena?
2: Es disparen els oients que escolteu aquest programa digitalment. Les reproduccions per app, mòbil i tauleta del Matí de Catalunya Ràdio han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre n'hi va haver prop d'un milió, un creixement que s'estabilitza després dels especials sobre els aiguats, l'amnistia i la convocatòria d'eleccions de la setmana passada.
0: Molt agraïts, per tant, a la gent nova que s'ha incorporat i que ens fa confiança també a l'antena de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto, i Vinícius, que diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen amb cartolines. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
0: I pel que fa al temps, avui encara tindrem tranquil·litat i temperatures suaus, però molta atenció al que passarà aquest cap de setmana, Eloi Cordomí.
4: Bon dia, sí, perquè hi ha canvis a la vista. Dissabte, a partir del migdia, plourà sobretot a la meitat nord i de cara a diumenge la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya. Pluges fins i tot abundants, amb una baixada de la temperatura de 10 graus que farà reaparèixer la neu a les cotes altes del Pirineu.
0: I pendents també de diversos accidents a aquesta hora que compliquen la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí. D'una banda, la P7 està tallada a Bàscara en sentit França per un accident i a Subirats en sentit Tarragona. Aquí només hi ha un carril obert per un altre accident. De l'altra, la Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva en tots dos sentits de la marxa. Per contra, millora ja la circulació a la C17 a Lliçà de Vall en sentit Vic, on un altre accident provocava retencions.
0: Tot això el dia en què el calendari per les eleccions generals del 29 de novembre es va accelerant. D'aquí a pocs minuts en aquest programa ha de Colau.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
9: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts de les 8 del matí. I obrim l'informatiu del Matí de Catalunya Ràdio, com dèiem, parlant d'aquest calendari per les eleccions generals del 29 de novembre, que es va accelerant. Demà tindrem una de les primeres dates clau. Serà l'últim dia per tancar les llistes electorals i, per tant, perquè els partits que vagin en coalició ho comuniquin. Per tant, s'acaba el temps per veure si hi ha opcions de tenir un front unitari a l'esquerra del PSOE. Avui li preguntarem a Ada Colau què hauria de passar perquè l'anomenat Front Ampli, recordem que és aquest front que aplega el moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, i perquè aquest moviment i Podem, que ha arribat a un acord amb Esquerra Republicana, unissin esforços de cara a aquestes eleccions.
13: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Així ho deia l'exalcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3 amb Ariadna Oltra. Tot i això, Podem no dona gairebé cap senyal de voler-se afegir en aquest Front Ampli. Atenció al que deia Ione Belarra.
14: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: I a les últimes hores hem sabut dades que poden explicar aquesta situació. Frederic Vincent, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: En concret, a l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
3: Sí, la vam conèixer ahir, hi ha una de les dades que hem volgut destacar. Segons aquest sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten, en canvi, per votar o Esquerra o Podem. En concret, un 24% dels votants dels comuns votarien ara els republicans i un 19% ho faria per Podem. El mateix CEO apunta que és veritat que hi ha una atracció entre els partidaris d'aquestes formacions, però que aquesta atracció no és simètrica. Esquerra conserva 3 de cada 4 persones que els han votat el 2023, mentre que l'espai d'Ada Colau conservaria el 36% dels seus suports en aquelles eleccions.
0: És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament amb la del Centre d'Investigacions Sociològiques. Les dues pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, després vindrien una Esquerra a l'alça, el PP, Vox i Junts i els Comuns, que en aquests dos casos, Junts i Comuns, perdrien representació. A nivell espanyol, el 6 posa el PSOE 12 punts per davant del Partit Popular, Sumar experimentaria un lleuger repunt i un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: L'enquesta del CEO deixa també dades que demostren que la proximitat entre Aliança Catalana i Vox doncs és més gran del que pot semblar. De fet, Aliança creix ja més gràcies als antics votants de Vox que als de Junts. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia. Mirant el perfil dels electors dels dos partits ultras, és fàcil comprovar que tenen exactament les mateixes preocupacions. Són els únics que posen la immigració com a primer problema dels catalans, l'habitatge en segon lloc i la inseguretat ciutadana completant el podi.
0: Fa temps que es diu que l'extrema dreta independentista creix gràcies a Junts, però percentualment roba, com diem, més votants a Vox. Silvia Orriols atrauria avui un 20% dels que van votar Junts fa dos anys, però prendria un 23% dels que van votar Ignacio Garriga.
11: De fet, pot sorprendre que el votant de Vox valori millor Silvia Orriols que el seu propi candidat. El grau d'aprovació d'Orriols entre els votants del Partit Verd és d'un 83%, és el percentatge amb diferència més alt que treu un líder entre els electors d'altres partits. I una darrera dada, si preguntes pel grau de simpatia que et desperta un altre partit, els d'Aliança Catalana es decanten majoritàriament per Vox, a qui puntuen amb un 5,8 sobre 10, força per sobre del 4,4 amb què puntuen Junts.
0: Caram. Avui parlarem de tot plegat a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De moment, per això, un primer comentari sobre aquestes enquestes del subdirector del Nació, Oriol Marc.
12: De les enquestes que vam conèixer ahir, en podem deduir tres coses. Que el CIS confia més en la remuntada de Pedro Sánchez que el Madrid en els cops de cap de Sergio Ramos a la sortida d'un córner a la final de la Champions, que el líder del PSOE necessita Catalunya per obrar el miracle i que Salvador Illa és l'entrenador d'un equip que guanyava còmodament i ara veu com els rivals, els esperats i també els inesperats, van remuntant. Dues dades per tancar. Gabriel Rufián és el líder més ben valorat, segons el CEO, rellevant ara que això del Front Ampli i Esquerra entra en temps de descompte. I que un 45% dels votants de Junts vol que Pedro Sánchez repeteixi com a president del govern espanyol. Ho sabia la direcció quan va tombar els decrets d'habitatge?
0: Insistim que demà és l'últim dia per tancar les llistes d'aquestes eleccions generals. Per això els partits van definint els noms que els integraran. Avui el Mundo insisteix en la tesi que Xavier García Albiol podria ser el cap de llista del Partit Popular per Barcelona. I el que s'ha confirmat és que el PSOE, Margarita Robles, serà la número 2 de Pedro Sánchez i la portaveu del partit, Montse Mínguez, ha estat elegida com a cap de llista per Lleida. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
0: I això coincideix també amb el fet que el Partit Popular i Junts assenyalen Mínguez pel fet que la seva parella es dediqui al negoci immobiliari.
15: Sí, l'han situat a la Diana en plena precampanya electoral. Ella reconeix part del que s'ha publicat, que la seva parella efectivament té un negoci legal, diu que lloga fins a 30 pisos, però que compleix amb tota la normativa i es queixa així de l'ús polític que se n'està fent.
16: A mi el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. És una empresa familiar que se dedica a l'alquiler i cumple con la legalidad.
15: I des de la Moncloa li fan costat, no hi veuen problema perquè defensen que la política d'habitatge del govern de Sánchez va just en contra del negoci de la parella de Mínguez perquè castiga els grans tenidors, Félix Bolaños.
17: El conflicto hubiera estado en que nosotros hubiéramos tomado políticas de vivienda que hubieran favorecido a algún familiar, pero parece que ha sido más bien todo lo contrario.
15: Però el cas és un filó que alguns mitjans estiren. A l'Espanyol publica avui que Mínguez va participar de decisions urbanístiques quan era regidora a Lleida que van acabar beneficiant el negoci del seu home.
0: Gràcies, Tània. I encara un altre punt que plenarà sobre les eleccions, la llei d'amnistia. Avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de 9:45, entrevistarem també l'expresident Artur Mas. Serà després que, finalment, el Tribunal de Comptes espanyol l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre. La decisió també beneficia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i exconsellers i exconselleres com, per exemple, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
18: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Amb aquesta decisió també el president del Tribunal Constitucional ja diu que ara només falta que el Suprem tanqui la seva causa.
3: Sí, Cándido Conde Pumpido assegura que amb l'última sentència del Constitucional ja es pot tancar el capítol penal del procés i assegura també, al voltant d'un possible canvi de govern i de majoria al Congrés dels Diputats, que si una nova majoria deroga la llei d'amnistia a la pròxima legislatura, això, segons Cándido Conde Pumpido, no tindria efectes en la seva aplicació perquè no pot ser retroactiu.
19: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
3: Així ho deia el president del Constitucional, que, per cert, va evitar el xoc amb el Suprem.
0: Són declaracions, en aquest cas, a la Vanguardia. Sobre això, val la pena que repassem què queda pendent d'amnistia. Tornem a Madrid, Dani Santeaja.
20: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del Tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot aquest panorama planarà també en els homenatges que, com cada any, partits i institucions fan al president Lluís Companys, afusellat a Montjuïc pel franquisme. Anem-hi en directe, Marta Corbalà, bon dia.
21: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el seu llegat antifeixista i amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
22: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
21: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest missatge.
23: Per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
21: D'aquí a pocs minuts, el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, faran una ofrena floral conjunta al castell de Montjuïc.
0: Gràcies, Marta. Tot això és un dels temes del dia. I una altra de les previsions destacades del dia és la cimera europea. Serà una trobada de caps d'estat i de govern de dos dies, on un dels temes claus serà la immigració. S'anticipa un possible enfrontament per aquesta qüestió entre Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Brussel·les, Bruno Fortea.
24: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altre punt clau en aquesta cimera serà també la guerra a Ucraïna. Sílvia Solanes, bon dia.
25: Bon dia.
0: Perquè els líders europeus hi han convidat Volodymyr Zelensky enmig d'aquestes declaracions del president ucraïnès que insinua que Donald Trump i Elon Musk l'han deixat penjat.
25: Dimarts, Kiev va rebre atacs russos i Zelensky va denunciar que no van rebre cap avís dels seus aliats occidentals. Tot i que no va esmentar els Estats Units, molts van entendre que assenyalava Trump i ara el president ucraïnès ha denunciat que les operacions al front s'estan veient afectades perquè els satèl·lits Starlink estan registrant fallades en les connexions. Aquests satèl·lits són propietat de l'empresa d'Elon Musk.
2: people will die. Of course, if attacks...
4: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
25: switch on. Així ho deia Zelensky.
0: I per què són importants aquests satèl·lits Starlink, Frederic?
3: Doncs perquè els soldats ucraïnesos els fan servir per comunicar-se amb el comandament i per fer servir els seus drons. Amb això fan anar aquesta xarxa de Starlink, insistim, propietat de l'empresa d'Elon Musk. Per tant, qualsevol alteració en el servei té conseqüències immediates en el front de batalla. Elon Musk, al principi de la guerra d'Ucraïna, ja va tallar els satèl·lits quan Zelensky el va criticar, ha dit a les últimes hores que la xarxa s'estaria restablint.
0: Per cert que ara els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer també Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
25: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
0: La qüestió ucraïnesa serà, doncs, un dels temes clau de la cimera comunitària d'avui, però no l'únic. Ho analitza pel matí de Catalunya Ràdio el corresponsal d'Internacional del País, Claudi Pérez.
5: Cimera europea sinònim de llargues nits on la muntanya acaba parint un ratolí. Els líders europeus parlaran avui de pressupostos. Cal gastar més en defensa, en transició verda, en revolució tecnològica, però els de sempre volen retallades. També parlaran de migració després de la crisi de Ceuta. I aquí només cal esperar missatges durs. És curiós perquè ve un supercicle electoral amb l'extrema dreta a l'alça. I amb el cabreig de la gent també a l'alça. Els estudiants francesos són al carrer manifestant-se per l'educació. Els joves espanyols per la vivenda. Els pagesos estan en peu de guerra. I Rússia, Estats Units i Israel estan encara més en peu de guerra, explotant inflació i tensió a tot el món. Però tenim cimera europea i ja els avanço. La muntanya parirà un ratolí.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
1: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull també al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
6: Pel que fa al temps, ja tenim aquesta hora els principals models meteorològics actualitzats i tots apunten a un cap de setmana passat per aigua, sobretot a partir de dissabte, mig matí, migdia. Començaria la pluja, primer a la meitat nord de Catalunya, a partir de dissabte a la nit i la nit de dissabte diumenge, també de cara a diumenge, la pluja s'estendria en qualsevol punt. Les franges on més pluja s'acumularia serien entre Girona, Barcelona i el Pirineu Oriental, amb acumulacions de 50-100 litres caiguts en 36 hores. I amb vent de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura més de 10 graus en tot el cap de setmana. De moment, però, mentre això no arribi, avui el dia encara serà tranquil, amb alguns núvols baixos que seran més persistents a la costa i al prelitoral.
7: A les carreteres pendents, sobretot d'aquests accidents que compliquen la circulació a aquesta hora, d'una banda l'AP7, que es troba tallada a Bàscara en sentit França per un accident, es fan desviaments per la sortida 40, hi ha uns 4 quilòmetres de retencions, i a l'alçada de Subirats en sentit Tarragona, aquí també AP7 tallada per un altre accident, hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. De l'altra banda també pendents de la Nacional 2, que es troba tallada en tots dos sentits de la marxa per un accident a Fornells de la Selva.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

0: riso para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Catalunya Ràdio.
6: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
7: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
8: La convivència, la normalització s'imposen, no?
9: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
10: Davant la por, Torelló no es rendeix.
11: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
12: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
13: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquests són els sons del dia d'avui, 15 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Pol Forada, amb Francesc Soler, amb Sílvia Solanes, Lara García i Marta Viana. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
16: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar els contractes als llogaters i convertir els pisos en immobles d'habitatge compartit, és a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
14: El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat també la mediació del síndic de Greuges de Barcelona.
16: Ara, quatre veïns del CIS que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció.

0: Molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
1: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
0: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'Amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
2: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos con la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
0: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
3: 8 i 28 i atenció amb això, perquè els supermercats faran vaga durant les festes.
4: La UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir millores salarials i laborals. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu de Foment del Treball.
3: Si les coses no canvien, tindrem doncs aquesta protesta després de la que van protagonitzar ahir els pagesos a Barcelona.
5: Es van tornar a concentrar amb tractors al centre de la capital catalana i avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o per la baixada de preus, seguiran amb aquestes protestes.
6: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
5: Així ho deia Raquel Serrat, d'Unió de Pagesos.
3: Un altre dels problemes afegits també per als pagesos i per ramaders són els efectes de la sequera en les pastures. Ara que el bestiar baixa de les muntanyes, s'evidencia l'escassedat d'herba. Pau Rovira, bon dia.
7: Bon dia. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
8: I jo, realment, com vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
7: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Des de Saurí, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I tot això mentre els preus es van disparant.
9: Al setembre la inflació s'ha enfilat fins al 4,5% al nivell més alt des de fa més de 3 anys. El motiu són els carburants. El preu del dièsel, per exemple, ha augmentat un 34% al setembre.
3: La inflació també es dispara als Estats Units. Justament, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller Albert Dalmau assenyalava Donald Trump com una de les causes principals d'aquests preus.
10: Darrere de moviments molt extensos a la nostra societat d'emprenyamenta, perquè la gent li costa arribar a final de mes o perquè omplir el dipòsit és més car, també hi ha que explicar, i crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultras, que se'n volen aprofitar.
3: I encara parlant de números, Netflix farà fora un 6% de la plantilla de tot el món, l'equivalent a uns 1.000 llocs de treball.
9: És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
3: De seguida explicarem també novetats del cas Andy, que avui vindrà i ens acompanyarà a nosaltres el detectiu, que està en la causa de la defensa del fill d'Isaac Andic, que és Jonathan Andic. Ens acompanyarà Francisco Marco a partir de les 10 del matí. I és que la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic cita a declarar ara com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
11: Ho fa petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família.
3: I a Torelló investiguen l'agressió amb arma blanca a un metge. Aquesta nit s'ha fet una concentració de fet de condemna. Nati Adell.
12: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
13: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: Des de Torelló, Nati Adell, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: També tenim novetats avui sobre l'incendi de l'AVE a l'Aragó, Adif creu que la setmana que ve ja haurà pogut retirar la locomotora sinistrada.
11: I restablir d'aquesta manera la circulació per dues vies al tram afectat. Els treballs de retirar la locomotora calcinada i reparar les vies és un procés lent perquè la major part de treballs s'han de fer de matinada per no entorpir la circulació. Ho ha explicat el nou portaveu d'Adif, Antonio Carmona.
14: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
11: Mentrestant es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards.
3: Mentrestant, doncs, s'evidencia també el malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Jordi Barranca.
15: Critiquen que sovint van en conjunt amb el Baix Ebre i el Montsià quan la realitat orogràfica i també climàtica és ben diferent. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
16: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació del litoral per litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
15: La gota que ha fet passar el got és la gestió de les alertes al temporal de principis de mes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I 33 i avui s'entreguen els Premis Planeta.
9: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi haurà 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà a Fira Montjuïc amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. Recordem que el Premi Planeta està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
17: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
3: Això a Barcelona, i avui al Festival també de Cinema de Sitges hi haurà el gran Dani De Vito, que rebrà el gran premi honorífic.
9: Tot això després que el festival ha obert la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar en l'edició del 2027. En la d'aquest any s'han registrat un nou rècord d'entrades venudes.
18: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més, el renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'Encontres a la tercera fase i faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
19: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
20: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
18: Des de Sitges, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: I avui dijous tenim també nou avançament de Guillem Gisbert.

0: Es diu així, Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: I encara un apunt més de música. Manifestera, romancera,
0: una coquetona, candula, guassona. Perquè avui comença la Fira Mediterrània a Manresa i Sandra Montfort, aquesta que sentim, és una de les artistes que hi actuaran al costat de Joana d'Arc, Trèvol i el Pony Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: Tot això el dia en què estem contents, perquè cada dia sou més els que escolteu la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i feu confiança especialment al Matí de Catalunya Ràdio. Aquest programa creix digitalment.
0: Les reproduccions per l'aplicació mòbil i tauleta del Matí han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre n'hi va haver prop d'un milió, un creixement que s'estabilitza després dels especials sobre els aiguats, l'amnistia i la convocatòria d'eleccions de la setmana passada.
1: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
2: Doncs pendents, sobretot de l'AP7, que es manté tallada en dos punts, a Bàscara, sentit França, per un accident. S'estan fent desviaments per la sortida 40, hi ha uns 4 quilòmetres de retencions en aquest punt, i també a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, via també tallada per un altre accident, on ja hi ha uns 8 quilòmetres de retencions. Per accident, tallada també en tots els sentits de la marxa, la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous 15 d'octubre que ens deixa tres preguntes. Primera. El 29 de novembre, quina enquesta guanyarà la nit electoral? La del CIS, que deixa molt bé el PSOE, o la de les privades, que donen per feta la majoria absoluta del Partit Popular i Vox? Segona. Celebrar les grans xifres macroeconòmiques del país mentre els preus ofeguen la cistella de la compra és viure d'esquena a la societat o és l'intent dels governs de maquillar també la realitat preelectoral? Tercera. Si el procés s'acaba amb l'amnistia al Suprem, com deia ahir Cándido Conde Pumpido, per què el tribunal triga tant a aplicar-la?
3: Al Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Catalunya
1: Ràdio. De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Però abans... als esports.

0: El Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
1: El Madrid que fa de Madrid, final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el conjunt blanc va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius, va fer jugar Valverde de lateral i va donar entrada a Güler, Hendrik, Spi. Tot li va sortir bé. Escoltem Valverde.
2: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
1: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar clarament el City 2-4, 0-3 a la mitja part, i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
0: Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
1: Sí, el jugador brasilè assegura que és molt fàcil sancionar-lo a ell i afegeix que el peguen en tots els partits i a sobre el sancionen.
3: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético y así puedo decir mucho más jugadores. Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
1: José Mourinho, entrenador del Madrid.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. I got a long
0: Bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
1: Sí, no jugarà a l'Eurolliga, però a l'Eurocopa s'estrena amb victòria davant l'Ostrava, 77-49. L'Atlètic Barcelonet es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo, 9-16 davant el Sabadell. Avui a la Champions d'handbol, Dinamo de Bucarest, Barça, 7:15. La selecció espanyola jugarà avui als quarts de final del Mundial d'hoquei patins amb Xile, després de guanyar Suïssa 10-1, i primera victòria a la Lliga de bàsquet del Joventut davant l'Andorra, 96-75. You turn around the other way.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
7: Pluto! Ganímedes!
8: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Ho veieu?
8: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean, tria el teu rumb. Madeira, Nàpols o Roma. I a bord, esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros de descompte. I el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
3: Va un BMW. Giro la dreta.
4: Hay días que los llevas esperando toda la vida. Llegan de BMW Days. Solo del 20 al 30 de octubre. Disfruta de condiciones exclusivas para unidades limitadas de modelos BMW.
5: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el col·lapse.
6: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
8: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
9: Ah, sí?
10: És per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
9: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
10: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
11: Hem deixat una pasta.
10: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
6: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Tres quarts de nou del matí comença l'Àgora al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i l'expresident d'Esquerra Republicana i director de Delfi, Joan Puigcercós.
15: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
14: De tràmits, de gestions burocràtiques, de factures, de seguretat social, de declaracions d'IVA i RPF...
15: Els problemes de la gent, veig.
14: I un resum del Jofre. Com de fàcil ho té l'administració quan has de pagar, com de complicat t'ho posa quan demanes una subvenció.
15: Pensava que estaríeu parlant de Rufián o de Colau.
16: No, estan parlant de coses importants.
15: Ja. Home, Déu-n'hi-do, Joan, no sé com tu estàs mirant tot això, com a expresident també d'Esquerra i com a també, en fi, exdiputat i exportaveu d'Esquerra a Madrid.
17: Bé, home, teníem un caldo de cultiu ja preparat, no? Portàvem temps parlant de...
15: Només calia posar el foc, no?
17: Portàvem molt de temps parlant de la unitat de les esquerres i això havia de sortir alguna cosa, perquè si no... A mi em fa... Mira-t'ho d'una altra manera, si no s'arriba a cap acord de cap tipus, hagués sigut ridícul tot plegat, després de tot el debat, no? Però al final, la conclusió és la primera impressió que vaig tenir ja fa molt temps. És a dir, aquí hi ha un problema que jo crec que gairebé és personal, és molt profund entre Podemos... el que és Sumar, Mas Madrid i Catalunya en Comú, que a més s'exigia que ho acabés arreglant el líder d'Esquerra a Madrid. Dius, home, dius, primer que es posin d'acord ells, no? I com el resultat final ha estat aquest, és a dir, les declaracions més dures per impedir un acord global del tot les ha fet la senyora Irene Montero, no les ha fet el senyor Gabriel Rufián, al contrari. Per tant, a mi la sensació que tinc és que hi ha un problema espanyol i que han creat, i volien que un català el solucionés, no? És un problema que a mi realment, si vas bueno, entrant...
15: És que ho volguessin, és que ho va dir ell que ho volia solucionar.
17: Sí,
15: també,
17: bueno, també és veritat, sí, però és cert. Però aquesta és la paradoxa, no? Això és un problema que s'hauria resoldre a Madrid, a mi ens fa l'efecte.
16: Jo crec que encara queden unes hores, no crec que passi, però sí que és veritat que si ara, per una qüestió quasi que et diria atzarosa, demà hi hagués un acord entre Esquerra Republicana i Front Ampli, entre Rufián i Colau, tot això que estem parlant i vivint, crec que el públic ho perdonaria. És a dir, tot aquest sainet, el públic potencial de votar aquest col·lectiu, ho perdonaria. El que passa que s'ha d'eliminar una X o una Y de l'equació. O desapareix Frente Amplio de Catalunya i tot queda sota el paraigua d'Esquerra Republicana, que no sé si passarà, o desapareix Esquerra Republicana i queda diluït dintre d'un gran magma dit Frente Amplio, que crec que això segur que no passarà. Però fins que no hi hagi la botzina final i soni el tràmit tancat, la botzina del tràmit tancat, jo crec que encara hi ha alguna possibilitat. I que sàpiguen, les persones que ho faran, que si es posen d'acord, el públic oblida si hi ha un, entre cometes, bé major. Vull dir, el procés, això, en tenim una experiència, és a dir, batusses per llista única sota Junts pel Sí, batusses per la pregunta del 9N, batusses per no sé què, i quan sembla que s'està tot a punt de trencar, hi ha unes negociacions de matinada màgiques que s'arriba a un acord que el públic compra. Crec que estem en la mateixa situació. Ara, si no passa, francament, haurem d'analitzar-ho.
15: Hem pogut parlar amb fons de la negociació i el que podem explicar a aquesta hora és que hi hauria una oferta que hauria de decidir Esquerra Republicana. Ara li preguntarem a Ada Colau, d'aquí a pocs minuts, que ens atendran aquest programa. És veritat que queden hores, però també sabem com acaben aquestes coses. Per cert, que hi ha el sondeig del CIS, que hi ha coses molt interessants que m'agradaria comentar també amb vosaltres. Hi ha, segons el sondeig, el 43% del seu, perdoneu, el 43% dels qui van votar els comuns el 2023 ara es decantarien per votar Esquerra o Podem. El 43%. I en concret, un 24% dels votants dels comuns votarien els republicans i un 19% Podem. Jo crec que és interessant aquesta dada per entendre també els moviments que hi ha. Marta.
11: Sí, és interessant perquè a més és una de les pors que té ara els comuns, no? A banda de que jo crec que no van a integrar-se com a tal dintre d'Esquerra Republicana i això, de fet, l'anunci d'ahir d'Ada Colau va generar una mica de malestar intern al Front Ampli perquè bàsicament va dir que ja feia un pas enrere no només de la candidatura, sinó també del nom, i això també és un missatge cap a Esquerra Republicana, és a dir, ella apostaria potser per una fórmula en la que estiguera Esquerra, però també estiguera la marca Comuns dintre de Catalunya. Crec que és complicat, i ells se basen sobretot per a justificar que no poden diluir-se dintre d'Esquerra Republicana en els resultats que van tindre en 2023, és a dir, és cert que tant els comuns com Esquerra van treure 7 escons cadascú de cara a les eleccions generals, i això no és el que va passar amb Podemos, que no tenia molta presència a Catalunya, i per a d'ells ha estat més fàcil integrar-se perquè a la fi tampoc tenien una estructura. Aleshores, jo no sé què passarà. Em constava com a tu, Ricard, que estaven esperant des d'Esquerra Republicana una proposta. Sé que ara la tenen damunt la taula. No sé ben bé en quins termes s'ha plantejat, però sí que sé que la direcció d'Esquerra es nega d'una manera, crec que prou evident, a diluir-se en alguna cosa que no siguin les segles d'Esquerra Republicana, i que Rufián, pel seu costat, sí que està intentant que este Front Ampli siga també cap als comuns. Perquè és cert que si no passa, potser veurem una candidatura en la que n'hi hagi un acord de Front Ampli en Podemos arrel del territori espanyol, menys a Catalunya i potser també menys a Madrid, que és una de les possibilitats que ara estan parlant alguns líders de Podem, especialment el exvicepresident Pablo Iglesias, que està parlant de que per la circunscripció i per com és proporcional el sistema electoral, podria ser que es presenten per separat a Madrid i a Catalunya. Però això jo crec que també s'ha d'explicar ben bé per a que els electors no es facin un embolic, no? Perquè jo crec que és complicat entendre de primeres, no?
16: Un parell de coses, molt ràpidament, sobre això que deies. L'enquesta del CEO és previ a que fos Ada Colau qui liderava tot això. És a dir, amb tots els meus respectes cap a Pisarello, però no, perquè Pisarello ara és el candidat a l'alcaldia, no? Tinc un embolic. És a dir, jo crec
15: I
16: que
15: previ si ara... del pacte Esquerra-Podem, també.
16: Jo,
15: eh?
16: Sí, jo sí. crec que si ara tornessin a fer l'enquesta es reequilibrarien més aquestes xifres dels votants d'en Comú Podem
15: sí, cap a... Tu creus que Ada Colau és un revulsiu pel votant de Podem?
16: No en tinguis cap dubte. No en tinguis cap dubte.
18: I
16: després una última cosa. Perquè ens queda una mica lluny, que diria Íñigo Errejón, però el que ha fet Podem, sobretot penso de cares, evidentment, al seu públic de Madrid i d'Espanya en general, aïllant Catalunya. Una formació que va sotmetre a votació interna si Pablo Iglesias i Irene Montero es podien comprar una casa o no, no ha sotmès a votació si Podem va coaligat amb una formació independentista a Catalunya. Han tirat pel dret, en plenes abans de celebrar les primàries, que per cert estem celebrant. Vull dir que aquí no sé on ha pesat també la qüestió... No, on ha pesat, no. Ha pesat molt la qüestió dels noms i la bona entente que hi ha en el triangle Pablo Iglesias, Irene Montero, Gabriel Rufián.
18: Sí, no, que els comuns són un espai amb problemes, això està claríssim, en part com a conseqüència de les dificultats de sumar, de constituir el projecte que havien de fer i de tot aquest espectacle que diu el Jofre que si s'arriba a un acord doncs l'electorat ho perdona en base a l'experiència del procés, però crec que tenim molts exemples de l'esquerra, perquè això passa periòdicament, en què no s'acaba de recuperar mai del tot després d'aquests sainets, no? O sigui, hi ha una part que segur que fa vot útil cap al PSOE i després es divideixen entre els diferents actors. Això sol passar sempre i això és una de les grans debilitats de comuns i del seu espai. Jo voldria recordar que les europees, que per mi va ser un toc d'alarma molt gran que no es va assumir prou a les europees, que Podem no tenir organització a Catalunya, Podem va treure més vots que els comuns a Catalunya, i això és una cosa que realment mostrava a la crisi que estava en aquest projecte, no? Però a diferència del que diu el Joan, o del que ha opinat el Joan, que el Rufián ha hagut de venir un català per arreglar els problemes de l'esquerra, jo estic en complet desacord. Penso, sincerament, que aquí el Rufián ha fet el millor per ell i per Podem. O sigui, són dos aliats objectius que ha canviat la correlació de forces que hi havia dintre de l'espai de l'esquerra alternativa, ha debilitat moltíssim el principal competidor d'Esquerra Republicana, que és els comuns, i per tant no ha arreglat res. Ha canviat els interlocutors a favor seu i ha deixat en una posició extremadament delicada, com a mínim a parer meu, els comuns, perquè a mi em sembla, potser m'equivoco, que és absolutament impensable que hi hagi una coalició a Catalunya entre els comuns i Esquerra Republicana, que són dues tradicions polítiques que tenen 90 anys d'història. La dels comuns s'ha mutat, però d'alguna manera són dues tradicions que obren amb el naixement d'Esquerra Republicana a la República i del PSUC a finals de la guerra, i no han anat mai junts, excepte algunes eleccions al Senat. Però són dues tradicions que en tres dies em sembla impossible que es pugui concebre que poden anar junts en unes eleccions generals.
15: Cap al final estem parlant també de quotes i d'una qüestió molt, molt personal, que aquesta és la llàstima. No, perquè, no. És a dir...
18: Són dues tradicions molt diferents.
17: No, és només personal. A dir, no. Escolta, Esquerra Republicana no diluirà.
15: No dic per Esquerra Republicana. Ara. Em referia més al front. No, Esquerra Republicana té una tradició històrica de 100 anys, com molt bé coneix Joan.
17: Encara no arriba.
15: Però gairebé. I té un votant que és molt definit i que es mou molt en una base que és molt catalanista, sense entendre. Entendre això no es pot entendre, en fi, els gestos que puguin haver-hi polítics. Per cert, que Esquerra, segons aquest baròmetre, es consolidaria com la segona força al Parlament i al Congrés. Per tant, aquí també podríem preguntar-nos si el fet d'haver estat útil en l'aprovació de polítiques del govern espanyol i del govern català és beneficiari per Esquerra Republicana. I Oriol Junqueras és l'únic líder polític català que aprova, amb un 5 per davant de Salvador Illa, que treu un 4,9 en aquestes dades del CEO. Novetats. Ione Belarra acaba de dir que Podem no està dins del Front Ampli perquè no li donen el pes que li correspon. Tània Tàpia, on ho ha dit això?
19: Doncs mira, l'entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya ha dit directament doncs, que no s'han fet aquestes primàries que ells sempre han posat sobre la taula perquè Front Ampli no ha volgut, bàsicament perquè diu no volien reconèixer la importància que té la formació que lidera Irene Montero. Sentim-la.
20: No ha sido posible ahora porque es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos.
19: També ha reaccionat a l'acord amb Rufián, diu que han estat ells els únics que han aconseguit el que es volia i el que els demanava la gent, que Rufián pugui jugar un rol a tot l'Estat, però respectant les sigles d'Esquerra Republicana. Ha reconegut converses també amb Front Ampli, però no es mouen, diuen que la via és la seva, aquest acord amb Esquerra, que s'hi sumi qui vulgui, i llença també Esquerra Unida a diferents territoris, Andalusia, Múrcia, a Cantàbria i Astúries, que vagin units. Diu que hi poden haver a Madrid i a Barcelona dues candidatures per separat, però crida a la unitat a la resta de l'Estat.
15: Bueno, Doncs així estan les coses.
17: Bueno, però és el que he dit jo.
15: Sí, sí,
17: hi ha un problema insoluble entre Podemos i la Sumar, i jo crec que és un problema tan enquistat que és gairebé personal. És a dir, a vegades els sents a parlar i els veus com es mouen, i dius, bueno, és que segurament hi ha diferències polítiques, és que segur que hi són, però jo crec que hi ha un problema d'una gent que van fer un trajecte inicial comú i que per una sèrie de desavinences polítiques, tàctiques, estratègiques, personals, això ha acabat com el rosari de l'aurora, i és molt difícil reajuntar això. Jo intento sempre ser optimista i crec que, mira, com a mínim s'ha aconseguit que de tres possibles candidatures a Catalunya n'hi haurà dues.
18: I de totes formes, Joan, si finalment... Que això ja es veurà, perquè forma part d'aquesta pressió a l'última hora, que això fins demà al vespre hi ha temps, i per tant tot el que es digui avui forma part de la pressió a dintre de la negociació també, no? Però si finalment aquest és l'escenari, diguem, de que no hi ha un acord, però es basa sobretot en Madrid i Barcelona, i a la resta d'Espanya o a la resta de províncies hi ha acords, tampoc és tan dramàtic, perquè realment aquesta divisió del vot a Madrid i a Barcelona no té...
17: Hi ha prou diputats com per repartir.
15: Vosaltres veieu que, és a dir, amb això que dius tu ara, Pere, és a dir, creus que podríem arribar a que a Barcelona hi hagués una candidatura que fos la d'Esquerra Republicana on s'inclouís a Comuns i Podem?
18: No. Això és impossible.
15: Això és impossible.
18: Per mi, va,
17: doncs ja està. Penso que ho acopera.
15: I en el cas d'Espanya, que fos Front Ampli, on hi haguessin totes aquestes formacions.
18: Però potser això pot passar a les províncies, però no a Madrid, perquè a Madrid, si no li donen a la Irene Montero el primer lloc a la llista... que ella s'ha quedat
15: com
18: molt
15: com ha de tenir el primer lloc Podem? Clar, és que...
18: Ja, bueno, però ella ha sigut ministra, ha fet el pacte
15: amb el País Basc, no tenen cap diputat.
18: No, però estem parlant de Madrid, de la candidatura de Madrid.
17: Aquí hi ha un tema matemàtic, hi ha un tema de números. La llei de Hon és com és... I aleshores potser a la província de Badajoz els convé anar junts perquè hi ha molt poc que repartir a Logroño. Però és veritat que si agafes la llei de Hon a Madrid i a Barcelona hi ha un gruix de diputats suficients com perquè la llei de Hon no et penalitzi tant. No et penalitzi tant, sempre t'acaba penalitzant en aquest cas, però no et penalitzi tant. Ara, jo també dic que també trobo gairebé molt difícil que Podemos i Sumar arribin a un acord a les províncies d'Espanya, a les Espanyes. Ho trobo molt ben difícil, eh?
16: I sobre el que has dit, Joan, hi ha una cosa que diu el Joan. De les tres possibles candidatures...
17: Catalunya s'ha passat a dues.
16: Que, és a dir, hi havia tres possibilitats de papereta. Esquerra, Podem i Front Ampli.
17: Sí.
16: Les que s'han ajuntat són Esquerra i Podem. En algun àmbit també s'haurà d'explicar l'eix nacional com va, perquè semblava que per eix nacional s'havien de posar d'acord, i de fet es deien així, en Comú Podem, no? El Front Ampli i Podem. Ho dic perquè, per exemple, jo tinc un dubte, de la coalició ERC-Podemos, quan es presentin a la llista, en quina posició anirà la primera persona de Podemos?
17: Però ja m'has matat, no ho sé.
16: No, és que em sembla que encara no se sap. Però vull dir...
11: A les 6,
16: sí. Molt bé, a les 6 per Barcelona. Val, perfecte. Ara imagina't que la coalició ERC-Podemos treu 6 diputats,
17: és un gran resultat.
16: 5 d'Esquerra i un de Podem. Val. Quan es voti al Congrés el traspàs de competències per immigració a la Generalitat de Catalunya, què votaran aquests 6 diputats? Faran com quan Convergència i Unió votava l'avortament, per entendre'ns, que donava llibertat de vot?
17: Pues no en tinc ni idea, jo faré les bases del pacte, però jo et diré una cosa.
16: Tu no creus que el votant d'Esquerra Republicana ha de saber que...
17: El votant d'Esquerra Republicana ha de saber que el que crec que farà Esquerra Republicana és forçar Podemos a votar a favor. Ho tinc convençut. Aquí hi ha un camí conjunt, home.
16: Sí, però dubto que haver-ho fet la legislatura passada i anem les competències.
18: Històricament, per exemple, a les europees, Iniciativa, que solia treure 2 diputats, una anava a Europa amb el grup comunista i l'altra anava a Europa amb el grup verd.
17: Sí, però això jo crec que no...
18: No, però vull dir que no, que al final, quan fas coalicions, t'amplien el teu espai... Bé, l'electorat d'Esquerra Republicana
16: ja no... Em sembla molt bé, però el votant ja sabia. Quan passi això, sàpiga que el número 1 anirà a Comunista i el número 2 anirà a
17: Verds. Com us passava Convergència i Unió amb això que dèieu abans, de l'avortament, ho has dit tu, sí?
16: Eh? Perdona? Com us, no, com els.
17: Com els passava, perdona, però vull dir que això passava amb Convergència i Unió, però jo crec que no s'arribarà ni aquí, amb aquests temes, perquè estic convençut de que si caben entre ells 6 diputats, que seria un èxit per a Barcelona, hi haurà una més unitat d'acció del que et sembla. Podemos, amb el tema de l'autodeterminació, per exemple, no ha estat precisament el més beligerant dels partits espanyols. A més, no, és el contrari.
16: Però
17: el
16: finançament,
17: és el que va donar suport.
11: Però
17: s'haurà de treballar això, suposo. No,
16: és significatiu. En el fons és una coalició que hi ha un partit que és independentista i un partit que no és independentista.
17: És una coalició per rascar els vots i impedir una majoria del PP-Vox. Jo t'ho diré ben clar perquè és aquesta coalició. Al final, no ens equivoquem. Aquí no és una unitat orgànica. Aquí és l'intent de que PP, Vox, no aconsegueixin amb els 176 diputats. Aquí està la història.
11: De tota manera, jo crec que el que està dient ara Belarra a l'entrevista no és cert. Ella està parlant de que no li donen el pes que li correspon a Podemos. Parlàveu abans de les eleccions europees, que és cert que Irene Montero va tindre més vots que la candidatura de Sumar, però al conjunt de l'estat espanyol, amb una candidata com era Estrella Galán, que no se la coneixia molt, ella va tindre més vots al conjunt de l'estat, Irene Montero va quedar per darrere, que si no se'n recordem, de si acabó la fiesta del ultra al vice Pérez. És a dir, ella també té un pes relacionat i Podem ha passat de tindre amb Esquerra Unida en 2015 71 escons, 71 aspirar a tindre 2 per Madrid. Vull dir, el trajecte que ha fet fins ara, jo crec que ells sempre parlen de l'autocrítica de la resta, però no parlen de la seva. I a mi sí que em consta que Front Ampli els ha oferit el número 2 per Madrid. Vull dir, no és no tindre'ls en compte el pes que tenen, però ells el que volen, i bàsicament crec que haurien de ser honestos i dir-lo clarament, és que Irene Montero tinga llibertat i tindre més capacitat per a influir en una propera legislatura en la que ells assumissin que van a governar Partit Popular i Vox i no volen estar dintre d'un acord més ampli amb Sumar, Comuns, etc. Aleshores, que ho diuen clarament i no parlen de que no estem negociant, no, vols maximitzar les teues oportunitats i a més vas a utilitzar a Gabriel Rufián com una persona que pot ser et farà tindre més vots al conjunt de l'estat, però ja està, és que jo crec que estan mentint en tot aquest procediment i jo crec que no és just per a molta gent.
18: Però tothom vol maximitzar les seves possibilitats.
11: Evidentment.
18: No només Podem, i Podem
11: però
18: acaba
11: Colau,
18: de tenir
11: Colau
18: un regal...
11: Però Colau s'ha fet enrere, és... Colau s'ha fet enrere, Irene Montero sí. No. Irene Montero no.
18: Sí, però...
11: Jo crec que això perquè evidencia que ella vol ser diputada sí o sí, i ja està.
18: Sí, jo no dic qui té raó o qui té moralment raó, però a les negociacions polítiques d'aquestes característiques, i a més amb enemics íntims, perquè els enemics de veritat estan en el propi espai, en la política, doncs, òbviament, de cop i volta, la Irene Montero i l'espai de Podem que estava lluitant per sobreviure ha fet una jugada que jo crec que és objectivament, des d'un punt de vista polític ben concertada amb Esquerra sí. Republicana i això li ha fet guanyar molt espai, molta força. Això beneficia Podem i Esquerra Republicana contra el competidor de tots dos, que en aquesta negociació doncs, l'ha afrontat de la pitjor manera possible que a mi se m'acudeix, perquè, clar, des del moment en què vas dient tota l'estona que tu vols de candidat al Rufián i el Rufián és el candidat d'un altre partit, tu ja estàs, en aquestes negociacions, estàs absolutament venut. I, per tant, ara, amb independència de qui té raó moral, ens trobem davant d'una negociació a l'últim moment a cara de perro, que diuen en castellà, i que el que té les bones cartes pues, és aquest espai. I això, amb independència del que pensi cadascú, de qui té raó o de què aniria bé, etcètera, etcètera. Això és una negociació política en què de cop i volta han canviat la correlació de forces gràcies a aquesta operació.
15: Sí. Més elements. Per exemple, Emilio Delgado acaba de parlar sí. A la SER, ha dit això.
1: Hay margen, hay tiempo, las puertas están abiertas, las manos tendidas y yo espero que este fin de semana tengamos una buena noticia y se consume lo que todos queremos, que es que haya una sola papeleta en todas las circunscripciones. Irene Montero, el país entero ha visto cómo todos los esfuerzos que están en nuestra mano se han puesto encima de la mesa para acomodar a todas las fuerzas políticas en esa lista. Está la puerta abierta.
15: És qui encapçalarà la llista de Frente Ampli, en aquest cas per Madrid.
17: És un excel·lent diputat, és un excel·lent candidat per
15: Madrid, eh?
17: Sí, i tant. Sí. Però dit això, jo, la meva sensació, i em puc equivocar, és que ara estem jugant aquell joc de a veure qui és el culpable.
15: Sí, sí.
17: Qui és l'assassí. I, per tant...
15: Nosaltres estarem... ho hem posat tot, no? Nosaltres també. Sí. No? Nosaltres
17: I ara,
15: també.
17: Bueno, qui, al final... qui és l'assassí davant per reforçar el seu espai electoral i castigar l'altre? És a dir, bàsicament...
15: Qui fa fracassar el projecte,
17: correcte,
15: no?
17: Sí. Estem jugant això. Sí. Jo crec que estem jugant això allà.
18: Sí, sí. O potser en paral·lel, jo crec que encara hi ha alguna possibilitat real de que hi arribi un acord. I en paral·lel
15: mira,
18: tothom...
15: Mira, d'aquí a pocs minuts li preguntarem directament en aquest programa a Ada Colau, que ens acompanyarà d'aquí a 5 minuts. Però abans, com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
21: Doncs matí complicat per diversos accidents. Actualitzem la situació. A l'AP7 en aquests moments hi ha obert un carril a Subirats en sentit Tarragona, on recordem-ho, hi ha hagut aquest accident. Encara uns 9 quilòmetres de retencions. Trànsit informa que un camió que transportava fems ha perdut part de la càrrega i com a conseqüència hi ha hagut un xoc entre dos camions i diversos turismes. L'AP7 segueix tallada, això sí, entre Garrigàs i Bàscara, ara en sentit França per un altre accident entre un camió i una moto. Es fan desviaments per la sortida 40 i novetats també pel que fa a la Nacional 2 a Fornells de la Selva. Ja s'ha reobert. Ara es dona pas alternatiu per retirar un accident entre una furgoneta i dos turismes.
15: I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
0: Doncs pel que fa a l'alta velocitat segueixen les afectacions. De fet, encara avui hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions. Pel que fa a Rodalies, retards de 15 minuts de mitjana a l'R2 Nord, la línia del Vallès Oriental i l'R11, que és la que uneix Barcelona amb Portbou. D'altra banda, hi ha hagut un robatori de cable de coure, aquest cop, entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, que provoca retards en els trens de mitjana i llarga distància entre Castelló i Tarragona. I si heu d'agafar avui el tramvia de Barcelona, sapigueu que fins a 2:45 de la tarda la T6 no circula entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
15: Com dèiem, d'aquí a pocs minuts amb nosaltres tindrem Ada Colau. Però abans, de què més estarem pendents aquest matí? Redacció, Sílvia Solanes.
2: Doncs mira, de dues notícies de Mossos que acabem de saber. Per una banda, han trobat un cos a Sitges que podria ser el d'un dels desapareguts pels Aiguats. Redacció pel Foradada.
22: Una persona hauria donat l'avís d'un cos surant ahir a la tarda, un cos que estaria en avançat estat de descomposició. Això fa que sigui complicat les tasques d'identificació, però els Mossos treballen amb la hipòtesi que sigui una de les dues persones que van desaparèixer pels Aiguats de principis de mes, el menor de 12 anys a Granollers o el d'un noi jove a Pineda de Mar. D'altra banda, els Mossos han detingut a Tarragona els autors d'una detenció il·legal, agressió amb arma de foc i lesions greus que van passar el 7 de setembre.
2: Més coses avui a Barcelona. Ple extraordinari de l'Ajuntament sobre l'IBI, els habitatges turístics. Arrenca d'aquí menys d'una hora, a les 10. Barcelona, Nascura, bon dia.
23: Bon dia. Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, la modificació de les ordenances fiscals per encarir l'IBI entre un 50 i un 150% als propietaris d'habitatges d'ús turístic tirarà endavant amb el suport del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra. Tot seguit, quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any.
2: I el BOE ja publica aquest matí la decisió del Tribunal Suprem sobre llei de nets que no podran votar a les pròximes eleccions. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
19: Bon dia. I així és la decisió que el Suprem va acordar dilluns, el Dia de la Hispanitat, i que manté fora del cens electoral persones que ja han aconseguit la nacionalitat a través de l'anomenada Llei de Nets, sense haver acreditat que són descendents d'exiliats. Amb la publicació, els afectats tenen 5 dies hàbils a partir de demà per presentar al·legacions. La Moncloa, en canvi, no podrà recórrer i denuncia que es priva d'un dret fonamental més de 160.000 nacionalitzats.
2: I també ho acabem de saber, els Estats Units plantegen utilitzar literalment la mare de totes les bombes en un possible atac a l'Iran. Acció, Francesc Soler.
24: L'exèrcit nord-americà ha elaborat nous plans d'atac que passen per un possible ús d'aquesta bomba contra la infraestructura energètica i les instal·lacions nuclears de l'Iran. Segons la premsa nord-americana, s'utilitzaria en cas que Donald Trump ordeni reprendre les operacions de combat.
25: La lletra petita.
15: I cada dia a aquesta hora analitzem també la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
26: Bon dia, Ricard.
15: Diuen que la intel·ligència artificial necessitarà els treballadors amb més experiència.
26: Poder. Als anys 60, el psicòleg Raymond Cattell va distingir dos tipus d'intel·ligències. La fluida, que és calcular, memoritzar, resoldre problemes nous. Aquesta arriba al màxim passat els 20 anys i després va minvant. I la cristal·litzada, que és el criteri, el context, saber com funcionen les persones. Aquesta continua creixent durant dècades, fins ben entrats als 70 anys. Doncs bé, el que la IA fa millor és precisament allò fluid, processar, resumir i trobar patrons en segons. La màquina competeix amb la virtut dels joves, no amb la dels grans. Però la lletra petita ens diu que l'experiència que no s'actualitza no és intel·ligència, només és nostàlgia. I que les empreses fa anys que prejubilen gent quan el mercat comença a pagar el criteri i no la velocitat. Estem acomiadant a qui sap el perquè de la màquina per quedar-nos amb qui només la sap fer anar.
27: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
25: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
28: Ahir, enfilat com l'heura preferida del pastor, era en Ramat. En Ramat? Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils. Grups socials que no suen de cintura cap amunt, de 7 lletres. Grups socials que no suen de cintura cap amunt, 7 lletres.
25: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Aquest any fes les maletes una sola vegada i descobreix una destinació nova cada dia. Amb els creuers de RAC Travel pots fer la reserva per només 100 euros, estalviar-te fins a un 50% i gaudir d'ofertes com ara nens gratis o grans descomptes. A més, amb facilitats de finançament perquè comencis a planificar les vacances avui mateix. RAC Travel, viatges que surten rodons.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
6: Només pel fet de comprar el cupó diari?
5: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Mira que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: 15 anys després, Cristiana Jatahi revisita la senyoreta Júlia, d'August Strindberg i la trasllada a la Catalunya d'avui. Júlia, 15 anys més tard, versiona l'original brasiler aquest cop amb Júlia Genís i Moja Masian. Una història que parla d'intolerància, prejudicis i misogínia. Una història que encara avui ens continua interpel·lant. Del 22 d'octubre al 15 de novembre al Lliure de Gràcia.
9: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros. Un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
10: Per tu, que sempre compres el mateix al supermercat, i per tu, que mires a veure si hi ha alguna novetat. Gaudeix a Caprabo de l'oli d'oliva d'un grau o l'Ilan d'un litre per 3,90 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i l'expresident d'Esquerra i director de Delfi, Joan Puigcercós.
15: I ara mateix, segons fonts consultades a Esquerra Republicana, en aquest programa podem dir que la resposta a l'oferiment de Colau és que Esquerra representa un espai i una realitat molt diferent a la dels comuns, i que els desitgem molta sort en el seu espai. Ada Colau, bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
15: Què respon vostè a aquesta resposta?
12: Bé, aquesta resposta ve de diferents converses, no?, que s'han estat produint en els últims dies. Com sabeu, crec que a molts de nosaltres el que ens mou és que estem en un moment excepcional i que, bàsicament, en les properes eleccions ens hi juguem a aturar el feixisme, no? I, per tant, hem de fer un plantejament excepcional. És un moment de tenir mirada llarga, de tenir mirada generosa, de tenir mirada valenta, de sacsejar el taulell i de sortir dels espais de confort habituals. Crec que això és el que requereix el moment històric, no? I, en aquest sentit, doncs, és el que també s'està intentant impulsar des de la proposta de Front Ampli per fer un espai on tothom s'hi pugui sentir reconegut, tothom tingui veu, però hi anem tothom junt per aturar el feixisme i perquè no es perdi ni un sol vot d'esquerres. I en aquest sentit, doncs, amb Gabriel Rufián no hem portat uns quants dies parlant-ne d'això. Sabeu que Gabriel Rufián, doncs, ha portat uns mesos on ha defensat amb molta força aquesta idea de la unitat antifeixista, i som molta gent, inclòs jo, públicament, que l'hem animat, no?, a encapçalar aquesta proposta a nivell estatal, perquè el seu nivell de popularitat, no?, que el que va arribar, doncs, era un actiu que penso que s'ha de posar al servei de la causa, no? Ell finalment... I aquesta proposta es podia fer, vull insistir en això, perquè vull ser molt respectuós amb els espais polítics, es podia fer sense abandonar Esquerra Republicana, es podia fer amb Esquerra Republicana, no? Però finalment ell va decidir que, igual que el seu partit, doncs que no volia encarcelar aquesta proposta de candidatura única antifeixista. Això ha decebut a molta gent a l'Estat, com sabeu, no? Però no podem aturar-nos i no podem abaixar els braços, i per tant seguim endavant amb la proposta de Front Ampli de candidatura única. I també en seguim parlant aquí a Catalunya, no? Que aquí a Catalunya, per què ha de ser impossible plantejar també una candidatura única antifeixista, no? De fet, l'altre dia el Gabriel Rufián, doncs, també ho plantejava amb un tuit, no? El que passa és que, bueno, aquells que fem esforços en aquesta direcció, doncs ens trobem que encara hi han negatives, no? I ahir mateix jo vaig demanar personalment, després d'haver parlat amb el Gabriel Rufián, doncs, d'aquesta proposta d'una possible candidatura antifeixista on ningú ha de perdre les sigles. Amb això també vull insistir, no? Perquè Esquerra Republicana ha insistit en que ells el que no volen és diluir-se, que no volen perdre les sigles, i això ho entenc perfectament i ho respecto absolutament. Però és que en tenim moltes experiències de coalicions on no es perden les sigles, on fins i tot els diputats i diputades poden anar amb una mateixa llista, però després fins i tot es poden escriure a grups diferents dins del Congrés i, per tant, mantenir la seva obediència al seu partit i la seva autonomia, però fer una llista conjunta per generar il·lusió i per demostrar unitat antifeixista i perquè no es perdi ni un sol vot d'esquerres, no? Doncs, bueno, d'això n'hem parlat els últims dies amb el Gabriel Rufián,
15: i jo mateix
12: estic disposada a empènyer aquesta idea. El que passa és que ahir jo li vaig demanar a la direcció del meu partit, de Comuns, que contactés a la direcció d'Esquerra, i la resposta va ser la mateixa que m'esteu donant vosaltres ara en públic, no? La resposta va ser: no volem ni seure a parlar. I llavors, davant d'això, jo sí que puc animar molt a Gabriel Rufián, doncs, a que faci la batalla dins del seu partit, perquè jo crec que ell té l'ascendència ara, té la força del suport popular, no?, per plantejar aquesta candidatura antifeixista. Però, clar, això ja ho ha de fer el Gabriel Rufián amb Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana fins ara el que fa és tancar les portes de manera rotunda, no?, com vosaltres mateixos heu dit.
15: Però vostè, per exemple, no ha trucat a Oriol Junqueras per parlar d'això?
12: Sí, hi ha hagut un contacte directe entre les direccions dels dos partits, sí, però la resposta, i no, tampoc no sorprèn perquè ho havien dit en públic, no, el que passa és que nosaltres ho hem volgut intentar fins al darrer moment, i ahir mateix va haver-hi una trucada a la direcció per si es podia parlar, si hi havia alguna possibilitat de parlar, i la resposta va ser que no.
15: Per tant, no té esperança, diguéssim, que demà això es pugui canviar.
12: Jo no he vingut a rendir-me. L'esperança no la podem perdre perquè ja és molt el que hi ha en joc. És molt el que hi ha en joc i, per tant, hem de treballar per aquesta candidatura única antifeixista i, evidentment, ho hem de fer a l'Estat, no? I després a Catalunya haurien d'intentar-ho. Jo, en aquest sentit, insisteixo, animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport, Això ho vull deixar molt clar. I més enllà de Catalunya, evidentment, hem de seguir treballant per aquesta candidatura única a tot l'Estat, i es pot fer, queden dos dies. S'han fet moltes negociacions els darrers anys en poques hores i la gent ens ho està exigint, bàsicament, perquè, insisteixo, el que està en joc és que guanyi el feixisme. I no ens ho perdonarem mai si no hem fet el màxim esforç per aconseguir-ho. I és perfectament possible que aconseguim aquesta candidatura única que la gent al carrer ens està reclamant.
15: Però si està en joc que aturar el feixisme, no entenc on està el problema amb les sigles i els noms.
12: Bueno, jo crec que ha sigut molt clara en aquests dies.
15: Vostè
12: no?
15: Sí, però vull dir que no sé si li decepciona també el fet de que es troben que al final això sembla més una batalla per veure qui és el gall del galliner que no tant la discussió de com conservem el galliner.
12: Mira, jo vull ser molt respectuosa de totes les sigles. Entenc que tothom ha de tenir un espai i un reconeixement, faltaria més, però és que això és perfectament factible en una llista unitària. En una llista unitària hi ha joc per tothom, es necessiten diversos lideratges, hi ha diferents maneres, no, de reconèixer tant les sigles com les persones. Per tant, això no pot ser un problema. Si realment som conscients del moment històric que vivim i de la necessitat de posar a l'objectiu principal per davant de qualsevol altre interès, ja sigui personal o partidista, era evident que la unitat antifeixista és perfectament possible. De fet, les dretes estan sent molt hàbils en unir-se i en coordinar-se per anar guanyant poder, no només a casa nostra, sinó arreu del món, i estem veient del que són capaces, no? Vull dir que estem parlant de que hi ha vides literalment en joc, no? Que si governa Vox amb PP, serà molta gent la que estarà en perill, seran les pensions que estaran en perill, serà l'educació pública la que estarà en perill, la sanitat pública, evidentment seria un retrocés amb habitatge en lloc d'avançar com ens estan reclamant als carrers, seria una baixada del salari mínim, però serien també unes polítiques repressives contra les dones feministes, contra les persones migrants, contra el col·lectiu LGTBI, vull dir que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania. I jo l'únic que puc comprometre és a fer el màxim esforç i posar el millor de mi mateixa i de totes les forces que estan impulsant el Front Ampli perquè aquest acord sigui possible. I fins al darrer minut ho intentarem.
15: Però aleshores, a la inversa, per exemple, és a dir, vostès contemplen poder renunciar a presentar-se a Catalunya en favor d'això que diu vostè, de concentrar un vot, en aquest cas, Esquerra Republicana?
12: A veure, jo crec que el que no hem de fer és premiar aquells que no volen acords, no? Vull dir que perquè algú no vol acord, aleshores els altres ens hem de retirar. Home, això em sembla que no respon a la realitat social i política del país.
15: Però és el que demana vostè,
12: Esquerra,
15: no? Hem de recordar
12: que a les darreres eleccions a Catalunya la proposta d'Esquerra va aconseguir 7 diputats, la proposta de Comuns, que en aquell moment anava amb Sumar, va aconseguir 7 diputats i més vots que Esquerra. Ara és veritat que Gabriel Rufián, com deia, ha tingut un lideratge molt important, però l'ha tingut precisament perquè ha defensat la unitat de les esquerres. Aleshores, jo crec que no es pot demanar que es defensi la unitat antifeixista demanant-hi als altres que desapareguin, sinó dient com ens ajuntem tots i tothom tindrà el seu paper, tots podem trobar el nostre encaix. Ja dic, si a Catalunya es volgués fer una llista unitària antifeixista, tècnicament seria perfectament possible sense que Esquerra perdés les seves sigles, sense que deixés de tenir grup propi. Vull dir, tècnicament és perfectament possible. La qüestió és que hi hagi voluntat política, però la voluntat política no passa per dir-li als altres desapareixeu, sinó com ens coordinem perquè tothom pugui tenir el seu espai.
15: Ahir vostè també va dir que es podria apartar fins i tot si, o pot canviar el nom de la candidatura si creu que això és un problema. Això entenc que era un missatge també...
12: Digue. El que crec que hauria de dir tothom, és a dir, que no pot ser, que el problema no pot ser ni el nom d'una candidatura, ni tampoc qui encapçala, és a dir, qui encapçala ha de ser la persona que reuneixi més consens. Jo estic molt honrada i assumeixo la responsabilitat amb tot el coratge i amb tot l'entusiasme, perquè les forces polítiques que estan impulsant actualment el Front Ampli em van traslladar la proposta de que pensaven que jo era la persona que reunia el millor perfil i el major consens, i per tant assumeixo la responsabilitat amb tota la convicció, però al mateix temps, en coherència amb el que estic defensant, que el que més importa és l'objectiu, evidentment que dic que si les forces que impulsen el Front Ampli i les que se sumaran en les properes hores, perquè estic segura que arribaran noves forces a impulsar-se a sumar-se a aquesta candidatura única antifeixista, si el conjunt de les forces trobessin un altre perfil que reunís més consens, doncs evidentment que li donaria suport, perquè l'important aquí és l'objectiu principal. I em sembla lamentable, no?, que estiguin vivint amb unes formes de fer política, diria una mica, no sé si dir antigues, si dir patriarcals, no?, però on sembla, no?, que mostrar-te col·laboradora i intentar posar l'objectiu per davant de qualsevol altre interès és com una demostració de feblesa, no?, per alguns, o d'ingenuïtat. A mi em sembla el contrari. A mi em sembla que el màxim coratge és demostrar que efectivament l'important és l'objectiu i l'important és que hi hagi una candidatura d'unitat antifeixista, perquè el moment és gravíssim i ens hi juguem moltíssim i la gent al carrer ho té molt clar. I la gent al carrer s'està organitzant la gent que no arriba a final de mes, que té un munt de dificultats per fer la compra, que té dificultats a tots els àmbits, en l'educació pública, amb la sanitat pública, i malgrat tot estan dedicant hores i hores a organitzar-se, omplint les places per defensar el dret a l'habitatge, a organitzar-se per organitzar una vaga general. O sigui, a tota aquesta gent que està sortint al carrer, que s'està organitzant, l'esquerra política, de veritat, li fallarem? No serem capaces nosaltres d'organitzar-nos per poder traslladar les demandes del carrer a la institució amb la màxima unitat i la màxima contundència? A mi és que em sembla impensable fallar d'aquesta manera. I, per tant, fins al darrer minut del divendres defensaré que la coalició d'una candidatura única, amb màxim respecte per totes les forces i que amb el seu reconeixement del pes específic que tinguin cada una puguin tenir el seu espai, el seu lloc, la seva veu, però tots units per aturar el feixisme i perquè no es perdi ni un sol vot d'esquerres. És que em sembla que és sentit comú.
15: Aleshores, si vostè no aconsegueix que Podem vagi a la llista única, en aquest cas, vostè renunciarà a ser candidata?
12: No estic en aquesta hipòtesi. Estic en la hipòtesi de que Podem finalment s'asseurà. I aquí també sí que vull fer una crida a Gabriel Rufián, perquè jo sé que Gabriel Rufián s'ho creu, el de la unitat de l'esquerra. I sé que li sap greu el fet de que el no encapçalar, no?, la llista unitària a nivell estatal en que se li va proposar, doncs això ha decebut a molta gent. Jo aquí sí que li demanaria, ell té ascendència. El que no s'entén gaire és que s'entén perfectament que el seu partit és Esquerra Republicana i que decideixi presentar-se només a Catalunya, encara que decidi molta gent, però s'entén i és respectable, però el que no s'entén és que si fa alguna acció de suport fora de Catalunya sigui per reforçar opcions que no volen la unitat, sinó que ara mateix suposen dividir i no unir. Aleshores, jo aquí sí que faria una crida a que aquells que tenen ascendència per impulsar, no?, que hi hagi una candidatura única, doncs que la facin servir en aquest sentit, i no en el contrari.
15: Veurem què és el que passa. Queden encara unes hores, queden encara unes hores per veure què és el que passa, però a hores d'ara és veritat que la sensació és que aquí no s'arribarà a un acord. En tot cas, com diu vostè, encara queden hores i, per tant, encara hi ha esperança per part de l'Esquerra.
12: Hi ha esperança i, sobretot, hi ha responsabilitat i hi ha un mandat de la ciutadania. O sigui, la ciutadania al carrer ho té claríssim. Que si les forces polítiques d'Esquerra no anem juntes, estarem obeint a altres interessos que no són els de la ciutadania. Per tant, jo insisteixo en aquest mandat, en aquest objectiu principal, en què el moment històric ho requereix i que tots hem de fer el màxim esforç perquè aquesta candidatura única antifeixista sigui possible.
15: Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, candidata a Front Ampli a les eleccions. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Moltes gràcies, bon dia.
15: Jofre.
0: Ha fet una aposta molt forta, perquè aquestes mateixes paraules, si dissabte no s'ha aconseguit aquesta candidatura única, és mitja campanya. És a dir, haurem decebut a molta gent. Com et presentes a una campanya electoral dient que has decebut a molta gent? Per tant, vull pensar que igual encara hi ha alguna jugada mestra, algun as a la màniga que algú s'està guardant per, al llarg del dia de demà, algú apareixi amb una fórmula màgica que concentri aquestes coses. Jo ho veig molt difícil, perquè és que al final la candidatura única vol dir que una de les dues paperetes desapareix. És a dir, o Esquerra queda diluïda dintre Front Ampli, o Front Ampli queda diluït dintre d'Esquerra Republicana Ampli, o Front Ampli...

0: És molt difícil. I crec que Rufián ara mateix està mirant front ampli com Julián s'està mirant els partits del Barça actualment. A mi m'agradaria estar allà amb els meus, és a dir, amb Esquerra Republicana, però m'agradaria estar allà. I sí, home, ell ha dit que li encantaria que hi hagués una candidatura única a tot arreu. A tot arreu. Inclòs Catalunya.
1: Ara t'ho explicaré.
0: Inclòs Catalunya.
2: Aleshores, crec que Rufián ha aconseguit els seus objectius.
1: Efectivament.
2: Els seus objectius són... Els meus amics a Madrid són Podemos.
1: I tant.
0: Sí.
2: Aquests els he reforçat molt. Els meus enemics a Catalunya
3: són... Què vol dir amics? Estem fent política, Pere.
1: No, amics.
0: Alguna cosa que em circuita. Agafeu les declaracions de quan... Les declaracions i... les declaracions i la conferència que fa a Madrid amb Emilio Delgado i amb Irene Montero. Ell diu que el que vol és una única llista. Per tant, objectius aconseguits, el 100% no, ai, el 50% no, però el 100% tampoc.
2: Els reals, sí, perquè la política no és el que un diu en una conferència. Un diu en una conferència coses per aconseguir el que vol en política.
0: El que transmet Gabriel Rufián és... una única candidatura a tot arreu. Si aquest és l'objectiu, a Catalunya no s'ha aconseguit perquè n'hi hauran dues.
2: Rufián...
0: Per tant, objectiu complert...
2: En la meva opinió, i em puc equivocar, perquè jo soc potser més cínic, diguem, en respecte a el que es diu políticament i el que es pretén amb el que es diu políticament, que no sempre és el mateix, crec que els objectius principals del Rufián estan aconseguits, que és ser un líder, per mi, em puc equivocar, ser un líder referent, un líder de l'esquerra, del conjunt de l'esquerra espanyola, promoure les seves afinitats polítiques, per no caure en que no estava parlant d'amiguetes, sinó polítiques a Espanya, i debilitar els seus enemics polítics del mateix espai que competeixen per aquest espai a Catalunya, que són els comuns. Per tant, des d'aquest punt de vista, objectius aconseguits.
3: Marta i Joan.
4: Jo no coincidís per a res, perquè jo estic convençuda de que ell sí que vol que els comuns siguin a l'acord. Una altra cosa és que Esquerra Republicana no vulga, perquè, evidentment, això, quines implicacions tindria per al partit, i ho ha deixat ben claret, i a la proposta que li s'ha fet els comuns ho han tornat a dir, no volem diluir-nos. Però que ell volguera que els comuns estigueren, si és que no ho ha parat de dir, si és que ho ha dit a tot arreu, si és que ho ha intentat, i a banda, estem parlant de que Rufián ha imposat que Podemos siga a la llista, i això no és cert. Això és una candidatura que, a més, ha pactat a les direccions de Podem i d'Esquerra Republicana, és a dir, amb el vistiplau de Junqueras, i que es porta parlant des d'abril, des de després de l'acte que van fer Rufián amb Montero, que després Jone Belarra va anar a parlar amb gent de la direcció d'Esquerra Republicana. No és una condició que Rufián hagi ficat per a quedar-se com a candidat d'Esquerra Republicana a Catalunya i siga ell aquesta condició indispensable per a repetir. Ell estava parlant d'altres coses, de llistes, de noms, etc, etc. És a dir, aquesta jugada té el vistiplau sobretot de Junqueras i de la direcció d'Esquerra Republicana, i ells no ho veuen tan clar que els comuns també siguen dins per les raons que siga. I Rufián té un problema ara, i és en qui va fer campanya, en Montero, quan també suporta a Emilio Delgado i també ha estat parlant amb ell aquests dies. Ell no ha volgut aquest escenari, i jo estic segura de que avui o demà dirà alguna cosa de que és necessària que la unitat a les Espanyes passe per Podemos, però també per Front Ampli, perquè ara té un problema, i és que no sap... O sea, lo que ella ha defensat fins ara, de que les esquerres siguen útils, vagin conjuntament, etc., no se va complir, o almenys no a tot arreu, no a totes les parts d'Espanya. I a banda, si afegís que ell també demanarà el vot en Euskadi cap a Bildu, en Galícia cap a el BNG, etc., etc. Això no implica suportar a Podemos a la resta de l'Estat, perquè ahir en principi s'hi van en contra, o sigui, sí que competiran contra el BNG i contra Bildu. Aleshores, jo no sé ben bé, però la seva posició ara tampoc és gens fàcil, eh?
5: A mi, tornant a la senyora Colau, hi ha una cosa que m'ha sobtat, no? Perquè ha dit, diu, la ciutadania demana aquest acord. Bueno, serà la ciutadania que la vota amb ella, en tot cas, perquè jo crec, jo conec molts militants i votants d'Esquerra Republicana que no es volen diluir, i crec que són majoria, no? Vull dir, per tant, aquí, quan es parla de ciutadania, s'ha d'anar més cura. I després també celebro que la senyora Colau hagi evolucionat, perquè la senyora Colau del 2019 no va tenir cap problema a saltar-se un cordó sanitari i acceptar els vots de Ciudadanos i del senyor Manuel Valls, infaust de memòria, que va ser alcaldessa gràcies a aquests vots, quan el senyor Ernest Maragall va treure més vots que ella.
2: ha evolucionat tothom, Joan. Bueno, Esquerra Republicana, bueno, estàvem en Quim Torra, amb el
5: moment,
2: govern de Quim
5: moment,
2: Torra.
5: Un moment, un moment. Ha evolucionat, però a vegades també
2: ha canviat l'eix.
5: Cal tenir memòria, no ha canviat l'eix. Sí, cal tenir memòria, perquè, clar, és a dir, escolta,

0: Jo crec que hi ha coses que no es poden fer.
1: Però el senyor Rufián va fer campanya per Junts pel Sí, ah, amb el senyor Mas...
0: Rufián no va fer campanya pel Manuel Valls ni per Ciutadans, que no?
1: Bueno, però sí.
0: Està clar.
1: Depèn de quin eix prevalgui en cada moment.
0: Hi ha cordons...
1: L'eix nacional explica moltes coses, l'eix social també.
0: No, senzillament la voluntat de ser alcaldessa explica moltes coses, que va acceptar els vots de la ultradreta, és a dir, allà no va tenir manies. És a dir, ara aquí està molt bé que hagi evolucionat en aquest sentit. I finalment, el que és molt clar és que jo crec que com més ens endinsem en el tema, estem veient que això és un problema espanyol. És un problema entre Podemos i els de senyors de Sumar. I l'han de resoldre ells. És a dir, és que, vaja, que se seguin a Madrid i ho arreglin. És a dir, és que no entenc perquè al final la pilota ha rebotat a Catalunya. És que a vegades, escolta, els catalans ens demanen unes coses que dius, escolti, ja que es posin d'acord ells, els espanyols.
2: És que, mira, sobre això que dius, tu que coneixes el barri de la Latina.
1: Sí, clar.
2: És a dir...
1: Això és a Madrid?
2: És Madrid, el Madrid...
1: Chupiguay.
2: Chupiguay i tal.
3: Dels modernos, sí, sí.
2: Se li està demanant a Gabriel Rufián que faci no sé quantes coses. Se li està demanant als 7 diputats de Junts que frenin ells solets el feixisme, que per cert, el 2023, aquests 7 diputats de Junts van fer precisament frenar el feixisme perquè podien haver pactat aquí o allà, i van preferir pactar per Pedro Sánchez, que això no s'oblida. S'està demanant que Catalunya faci tot de malabarismes i a la Latina guanya el PP i sumat amb Vox quasi arriba al 50%. Escolti, facin vostès la feina i deixi'ns en pau una miqueta també. És que se li posa una responsabilitat a Catalunya que fins i tot percentualment per població, que té un 16% de la població, tampoc li pertoca, i tots els focus concentrats aquí. I ara resulta que si passa el feixisme és perquè Rufián no ha volgut diluir-se amb en Comuns i els 7 diputats de Junts van votar un decret de no sé què, no sé quantos. Jo crec que també, algun dia també, els partits catalans tots hauran de dir, bueno, fins aquí, arribem fins aquí, perquè és que si no... ens pesa una responsabilitat al damunt que tampoc ens correspon.
1: El districte de la Latina no és el barri de la Latina, eh? O sigui, no és correcte el que dius. Vull dir, el barri de la Latina guanya l'esquerra.
0: Has de fer un esforç, madrileño.
1: De cap de les maneres. Allà guanya l'esquerra.
2: Ayuso va arrasar a Vallecas. Aquesta també me la sé.
1: I Junts no va guanyar, no va votar el Pedro Sánchez per frenar el feixisme. Va votar el Pedro Sánchez a canvi d'una amnistia perquè els altres volien que tots els de Junts estiguessin a la presó. Per tant, o sigui, aquí era una cosa en què no va ser una solidaritat amb Espanya. Legítimament,
2: sí,
1: només faltaria.
2: Podia haver anat,
1: és un acord polític
2: podia haver anat
1: que tothom hi guanyava.
2: El botó vermell o podia haver anat el botó verd?
1: El botó verd implicava que et volien a la presó o a la clandestinitat i el botó vermell que tu tornaves a ser un acord polític. Per tant, això no és una contribució a Espanya només. És un interès polític superlegítim.
4: Deixeu-me saludar a aquesta hora l'expresident de la Generalitat, president Artur Mas. Què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: No sé com es mira vostè tot això que està passant a l'espai de l'esquerra del PSOE. Si s'ho mira també amb una certa... anava a dir nostàlgia, perquè clar, estem parlant d'uns líders Ada Colau, no?, que vostè va patir en primera mà, perquè en la crisi del 2008 vostè era el líder polític i Ada Colau era un altre tipus de líder polític. Per tant, va conèixer, diguéssim, de primera mà el que era aquest conflicte de lideratges de l'esquerra.
5: Sí, però vaja, a mi el que està passant em sona una mica, a un déjà vu. Bé, no és molt nou que Esquerra es negui... fer una operació conjunta a través d'una llista electoral, etc, doncs no és res de nou. De fet, l'única vegada que això no va passar va ser ara fa 10 o 11 anys, el 2015, quan es va fer aquella coalició electoral que es deia Junts pel Sí, que tenia un objectiu que era el tema de la sobirania, de la independència, etc, de Catalunya. Però va costar molt fer aquella coalició. Fins i tot en aquell moment àlgid en què ens hi jugàvem una cosa tan gran com aquella. Fins i tot en aquell moment va costar molt, no? I això sí que ho sé perquè hi vaig intervenir molt directament en aquell moment, no? Per tant, si en aquell moment, pel tema fins i tot de la independència, va costar tant fer una coalició electoral conjunta, imagini's ara que tot això doncs, està en un altre terreny, no? Per tant, per mi no és nou. No és nou el que està passant i el meu pronòstic és que d'aquí a demà, em sembla que s'acaba el termini, no? Doncs d'aquí a demà veurem el Front Ampli per un costat i veurem Esquerra Republicana, per cert, en Podemos, per un altre. Això és el que veurem.
4: I vostè creu que el moment que viu Espanya és aquest? És un moment en què cal unir esforços a l'esquerra? És a dir, que va de feixisme o no feixisme?
5: No, jo crec que va de moltes altres coses. Però això també hi és, evidentment, no? Això també hi és. Les enquestes anuncien una majoria entre el PP i Vox, que de fet ja s'ha produït en molts altres territoris de l'estat espanyol, moltes altres comunitats, aquesta fórmula ja existeix. I bé, això doncs d'alguna manera té implicacions, això és evident, i per Catalunya moltes, perquè és molt conegut que quan Vox arriba a tenir la clau d'un govern o d'una majoria parlamentària, les primeres condicions que posen normalment són condicions que des d'una òptica catalana no ens convenen gens, això és evident, no? Ara mirem-nos-ho també des d'un altre punt de vista. Des del punt de vista de com es pot... és a dir, quines equacions queden després d'aquestes properes eleccions, també sembla molt difícil repetir una coalició com la que es va fer ara fa 3 anys i mig enrere, entorn de Pedro Sánchez. Molt difícil, perquè, fixi's una cosa, aquesta coalició que va servir per investir un president del govern, la pregunta per mi és, ha servit per governar? Per investir un president va servir. Això és evident. Pedro Sánchez és president del govern espanyol, acaba de convocar unes eleccions. I ha estat 3 anys i mig més. Però ha servit per governar? Quants pressupostos s'han aprovat a Espanya en aquests últims 3 o 4 anys?
4: Ni un. Hi ha hagut un bloqueig parlamentari. Sí, sí.
5: Zero. Ni un. És a dir, la principal eina, la principal llei que s'ha d'aprovar en una legislatura, la que sigui, que és el pressupost, que és el quadre de comandament, no s'han aprovat ni un. Per tant, es pot parlar seriosament que això serveix per governar. Ja no dic per aturar no sé què, sinó parlem per resoldre problemes quan resulta que després això és gairebé impossible d'encaixar perquè hi ha tantes veus diferents amb una coalició d'aquestes característiques, amb una majoria d'aquestes característiques, i tan divergents, que lligar tot això no lliga, a l'hora de la veritat. Lliga per temes molt puntuals. Va lligar per aprovar la llei de l'amnistia, per exemple, que no és un tema menor. Ha lligat per alguna cosa més. Però en general, i s'ha anat veient al llarg d'aquests últims 3 anys i mig, per això que comento, no? De dir, bé, si del que es tracta és de governar, de transformar la realitat, de millorar les coses, de planificar el futur, de gestionar bé, si es tracta d'això, doncs, escolti'm, això, la veritat és que no ha funcionat.
4: I li va sorprendre que Pedro Sánchez avancés eleccions després del no de Junts als decrets d'habitatge?
5: Jo crec que, és una intuïció meva personal, és que ell ja estava buscant algun motiu per poder convocar les eleccions. Ja l'estava buscant. El que passa que necessitava un terreny de joc favorable i tots els que tenia li eren completament desfavorables. El front judicial, completament desfavorable. Té la dona per allà, pendent d'un judici popular, té el germà que ja ha estat condemnat, té tot l'embolic enorme del president Rodríguez Zapatero, té l'altre embolic enorme de la Leire i companyia i de les actuacions del PSOE doncs, en aquest sentit, té l'embolic també molt gran dels principals líders del Partit Socialista que estan tots doncs, en processos judicials per temes de possibles casos de corrupció. Clar, tot això li és molt desfavorable. Té Ceuta d'aquest estiu, que és un terreny absolutament desfavorable per ell. Per tant, ell, lògicament, no podia convocar unes eleccions amb aquest terreny de joc, tan enfangat per tot arreu i tan inclinat en contra seva. Per primera vegada, amb el tema de l'habitatge, deu haver notat, suposo, deu haver notat que no hi havia tant fang en el terreny.
4: El momentum.
5: El momentum, clar. No hi havia tant fang en el terreny i que el terreny estava una mica més menys inclinat en contra seu. I aleshores ha dit, bé, doncs, em tiro a la piscina. El que no sé és si hi haurà molta aigua en aquesta piscina. Però ell s'hi ha tirat.
4: I va trobar vostè encertada la posició de Junts sobre aquests decrets?
5: Miri, jo procuro no opinar sobre una votació concreta, no de Junts, sinó en general de ningú, no? Perquè crec que la meva funció a hores d'ara no és aquesta. Però li faré una reflexió que va més enllà d'una votació i que explica, suposo, en bona part aquesta votació per part de Junts, no? Si el tema de l'habitatge, més enllà de les càrregues ideològiques i de les conveniències d'aquestes càrregues ideològiques des d'un punt de vista electoral, si de debò el volem abordar, si realment es volen trobar solucions, i no només quedar bé, i no només quedar bé, aleshores les coses no es poden plantejar com s'estan plantejant. Perquè fem-nos les preguntes correctes en aquest tema. Falten milers de pisos, sí o no?
4: Sí.
5: La resposta és sí, tothom ho sap. Segona pregunta, qui els construirà aquests pisos nous? Els construiran els ajuntaments? Els construiran els governs? Tothom sap la resposta. La resposta és no. Per tant, si falten milers i milers de pisos i algú els ha de construir i aquest algú no seran els governs, que el que poden fer millor és posar el sòl a disposició i no empipar des d'un punt de vista burocràtic...
4: Facilitar, sí, agilitzar el procés.
5: Això sí que ho poden fer.
4: També hi ha un altre element, per això, president, hi ha pisos que podrien dedicar-se exclusivament a l'habitatge.
5: Espera, ja hi arribaré, amb les preguntes aquestes que jo volia fer. Però estem en aquesta ara. Qui ho farà, això? Doncs, escolti, ho faran les cooperatives, ho faran...
4: Els constructors,
5: els promotors, ho farà qui ho ha fet sempre. Però perquè ho facin, tu els has de facilitar el terreny de joc. Amb disposició de sòl, apte per construir, amb agilitat administrativa... En aquest país, en la majoria dels ajuntaments, no tots, pots trigar més d'un any en tenir una llicència d'obres. Més d'un any. Bé, tercera pregunta. Més enllà dels pisos que s'hagin de construir, que ja he fet la reflexió que havia de fer, no? Dels que hi ha ara, qui els té, els pisos? Qui els té? Qui són els propietaris dels pisos? Els ajuntaments? No. La Generalitat? No. L'Estat espanyol? No. El Consell Comarcal de no sé on? Tampoc. Aquests no són els propietaris. Qui té els pisos? Qui ha invertit en pisos? Que poden ser grans fons, com es diu moltes vegades, o poden ser, que és la majoria dels casos, petits propietaris que durant anys i panys van pensar que invertir en algun pis podia ser un bon estalvi. I, per cert, dit entre parèntesi, tot el sistema de l'Estat espanyol i també Catalunya afavoria que s'invertís en això, en pedres, que es deia. Per tant, ara no el podem mirar cap a un altre costat. Sí, amb el totxo, amb les pedres, eh? Perquè era una inversió segura, perquè etcètera, etcètera. Bé, i ara resulta que tot això, doncs, se'ls està dient, que tot això, doncs, no va, hem de canviar-ho. I aleshores, l'última reflexió és, si, a part dels que s'han de construir nous, vostè vol que els que ja hi ha ara es mobilitzin millor en el mercat, doncs el que ha de fer és no només castigar en els propietaris que tenen aquests pisos, perquè no els posaran al mercat. Els trauran, que és el que està passant. Vostè el que ha de fer és estimular-los. I si vostè vol limitar una mica les rentes, els lloguers, que això es pot entendre, en llocs que es diu que estan molt tensionats, i és veritat, i en col·lectius que tenen molt difícil l'accés a l'habitatge, jo no li dic que no es puguin limitar les rentes. Però si vostè limita les rentes, amb gent que ha invertit lliurement en això, el que ha de fer després és ajudar-los amb altres terrenys, amb seguretat jurídica, amb què cobraran el lloguer, sí, i amb estímuls fiscals.
4: Per exemple, estem en un moment en què
5: no estem fent això.
4: La desigualtat...
5: S'està fent exactament al revés. Per tant, el tema no és la votació aquella. El tema és, molt més de fons, és s'estan fent les polítiques que toca, pragmàtiques, per intentar resoldre aquest tema de veritat, de debò, sabent que és una llosa enorme que tenim a sobre, perquè hi haurà milers de persones que ho tindran molt complicat per tenir un habitatge. Volem fer això o volem que això serveixi per la lluita partidista i per la càrrega ideològica de sempre.
4: Estem en un moment en què la desigualtat és creixent, per tant, cal corregir com sigui aquesta desigualtat, perquè cada vegada veiem com hi ha gent més rica i gent més pobra, i això genera també una fractura social molt, molt important, on la classe mitjana queda descomposada. No? El Fons Monetari Internacional diu que Espanya creixerà més que ningú, per exemple, però el que veiem és que cada vegada la gent que va al mercat doncs, té més dificultat per viure. La inflació està un 5% a Espanya, un 4,9% a Catalunya. No?
5: Sí, però, senyor Ostrell, fem-nos també l'altra pregunta, a part d'aquesta dels que guanyen molts diners, no? Que és veritat, hi ha gent que sempre ha guanyat molts diners, i ara també, i segurament de manera creixent, i sense una mena internacional encara més, no? Però fem-nos l'altra pregunta. Com a conseqüència de la inflació d'aquests últims anys, que és el que castiga molt a la gent doncs, bueno, més modesta, etcètera, etcètera, com a conseqüència d'això, l'Estat, les administracions públiques, han cobrat un munt d'impostos. I no els han corregit. És a dir, si a vostè jo li milloro el salari, però per una altra banda, perquè vostè puja una mica el seu salari i jo li aplico un tipus impositiu de l'IRPF una mica més alt, vostè què ha guanyat? Si jo administració...
4: Si el cost de la vida puja, hi he perdut.
5: Clar, si el cost de la vida puja, vostè ha perdut, però li han pujat el salari. Fixi's, tot això està passant...
4: S'han de pujar més els salaris, doncs.
5: Vale, d'acord, s'han de pujar més els salaris. Però si ja han de pujar més els salaris, no ens fem trampes al solidari. Aleshores vol dir que quan anem a qualsevol lloc hem d'estar disposats a pagar més. Perquè si aquell que ens presta un servei o ens ven un producte ha de pagar més el salari, cosa que jo puc entendre i justifico, nosaltres, consumidors o usuaris, quan anem a qualsevol lloc, a prendre'ns un tallat o a prendre'ns o a comprar una barra de pa, doncs haurem de pagar més per això. Una cosa va amb l'altra. Miracles no se'n fan amb tot això. Això són faves comptades, Això ho sabem tots, o ho hauríem de saber tots.
4: No enyora la política de la primera línia?
5: No. Per què m'ho pregunta?
4: No, perquè es publiquen
5: notícies...
4: Home,
5: si l'enyorés, hauria dit que si fa un temps enrere ser candidat a l'alcaldia de Barcelona. I vaig dir que no.
4: Sempre surt, si però el seu nom sempre acaba apareixent. No, el Confidencial, per exemple, l'altre dia publicava que Junts hi ha oferta encara a la llista del 29 de novembre a Barcelona.
5: Mentida. En aquest cas no és que no sigui veritat, és que és mentida. Ni me n'han parlat, vaja. Ni me n'han parlat. Però no ho enyoro, no ho enyoro.
4: Ha parlat per això les darreres hores amb Carles Puigdemont?
5: No, les darreres hores no, però ara fa tot just... deu fer un mes, més o menys, Vam estar una llarguíssima estona a Waterloo, parlant de tot, parlant de tot, sí. Vaig poder tenir una molt llarga conversa amb ell.
4: De tot vol dir, per exemple, del futur de Junts, de l'espai de Junts?
5: De tot, vàrem parlar de tot, sí.
4: Com ho veu vostè?
5: Com veig el què?
4: L'espai de Junts.
5: Ah. Doncs miri, li diré una cosa. Ara, pensant a curt termini, a llarg termini no ho sé, ja es veurà, però a curt termini, que vol dir d'aquí al 29 de novembre, en aquestes eleccions, jo crec que Junts té una oportunitat. Perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure Junts, que és un molt bon terreny de joc. Crec, Per exemple, clar, hi haurà gent que dirà, home, per aturar el PP hem de votar els socialistes. Però... Però, de fet, una vegada els socialistes doncs ja siguin a Madrid, parlo ara del PSC, quedarà dintre del PSOE. Que és on són. Efectes de la... Ara no parlo de Catalunya, però des del punt de vista de l'estructura de l'estat espanyol, el PSC i el PSOE a Madrid és
4: un grup. És un grup polític. Sí.
5: No hi ha una veu pròpia catalana per part del PSC diferenciada del PSOE. No existeix. Si vostè mira altres formacions, doncs bé, aquest Front Ampli, etc, això és un totum revolutum tan immens que el problema que tenen és el que s'està veient, és com s'aclaren entre ells amb quatre cosetes fonamentals o mínimes, ja es veurà. Per això, des del punt de vista del que estem parlant, del concepte de la catalanitat o de la defensa dels interessos dels catalans, independentment de la seva ideologia, no servirà de gaire cosa, no? Esquerra, que sí que evidentment té veu pròpia, que fa una aliança amb Podemos. I jo vull recordar que Podemos ha estat el partit que en aquests últims mesos es va oposar frontalment i va ser l'únic d'aquesta coalició gran a transferir a Catalunya les competències en matèria d'immigració. Dient la bestiesa tan enorme...
4: Que era racista.
5: Que era... No, que els Mossos d'Esquadra podien actuar de manera xenòfoba o racista. Que és una bestiesa monumental. Se'n poden dir de bestieses. Però tan grans com aquesta costen de superar, no? Però van utilitzar aquest argument. Tots aquests progressistes, anava a dir, de Podemos, Tots aquests van utilitzar aquest argument. Resultat final. Havent-hi la possible majoria, per culpa de Podemos, doncs això no va passar, no? Bé, Esquerra ha triat aquest terreny de joc. Jo, personalment, no ho entenc, perquè si tu vols subratllar la teva veu pròpia, doncs vas tu sol, no? No cal fer operacions amb Podemos, no? Però des del punt de vista de Junts, això també deixa un terreny de joc obert i jo crec que molt interessant, no? I des del punt de vista del PP i companyia, i Vox, per suposat, l'última cosa que es pot esperar és que quan estiguin a Madrid doncs tinguin una agenda pro-catalana. És l'última cosa que es pot esperar, no? Per tant, hi ha un terreny de joc molt interessant.
4: Tot això estem esperant que torni el president Puigdemont. Sembla que ho farà després de les eleccions, perquè diu que no vol interferir o no vol tornar com a membre d'un partit, sinó com a president, i que tingui un retorn, un valor més institucional. però la repressió continua. Avui, de fet, ahir ho coneixíem, que el Tribunal de Comptes espanyol va decidir aplicar-li finalment l'amnistia a vostè i una altra trentena dels càrrecs per les despeses del procés. Expliqui'm què li ha suposat a nivell més personal també a vostè durant tots aquests anys, que són moltíssims, aquesta amenaça d'haver de fer front entre tots aquests 4 milions d'euros que li reclamaven.
5: Miri, avui, que és 15 d'octubre, ho vull recordar, un dia assenyalat, perquè un dia com avui, fa molts anys enrere, van afusellar el president Lluís Companys. Avui, fa 11 anys, que jo, sent president de la Generalitat, era un 15 d'octubre de l'any 2015, i ho recordo molt bé, vaig anar a declarar a la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver organitzat la primera consulta sobiranista que va ser aquella de l'any 14.
4: El 9N.
5: Avui, exactament, dia per dia, fa 11 anys. No? I durant aquests 11 anys, evidentment, han passat moltes coses. Quan jo vaig anar a declarar aquell dia, el moviment sobiranista estava enfilat a dalt de tot. I ara dona la sensació de que...
4: Està desinflat a baix de tot. Sí.
5: Sí. Bé, imagini's el que ha arribat a passar, no? D'estar a dalt de tot, hem passat pràcticament doncs, la no visibilització, no? I mentrestant, evidentment, han passat un munt de coses que ara no cal analitzar. Però vostè em deia, des d'un punt de vista personal, doncs... Jo vull fer abstracció del tema aquest personal, perquè, primera, perquè això ha afectat a molta gent, i segon, per una altra raó, perquè quan tu et fiques en una operació d'aquesta magnitud, i ara ho hem vist, no?, després d'aquest intent, has d'assumir les conseqüències de la teva aposta. Has d'assumir aquestes conseqüències. Són dures? Molt. Provoquen malestar, provoquen incertesa, provoquen atabalament. Evidentment que sí. Evidentment que sí.
4: Vostè però, ho tornaria a fer.
5: Però n'has de fer abstracció d'això. N'has de fer una mica d'abstracció, perquè una de dos, si tu no estàs preparat per assumir les conseqüències del que et pugui passar en aquest terreny, no t'hi posis, perquè ningú t'obliga a posar-t'hi. Si t'hi poses, has de ser conscient d'això. També és veritat que quan et fiques en una operació col·lectiva d'aquesta magnitud, que no és una operació individual, parlo del procés sobiranista, home, el que esperes és poder estar acompanyat en els moments més durs i més complicats. Això sí que ho esperes, i això té lògica, no? Perquè al final les persones que estan al davant d'una operació política, encara que ho puguin semblar, no són roques, no són pedres ni són robots. Són persones, com qualsevol altra, que tenen doncs, els seus sentiments, tenen les seves problemàtiques, tenen els seus dubtes, cometen els seus errors, etcètera, etcètera.
4: I han d'afrontar les seves circumstàncies. Vostè, per exacte. Exemple, va haver d'afrontar una crisi econòmica amb unes mesures exacte. Molt dràstiques.
5: Exacte. I
4: recordo el llibre que van fer-li, La màscara de l'Artur, era, que li va escriure la Pilar Rahola.
5: Sí, la màscara del...
4: O una mica el que sí, intentava era parlar de la persona sí, que hi havia sí, d'aquest robot, no?
5: Per tant, bé, s'assumeixen les conseqüències i ja està, no? Però, esclar, fixi's, l'anàlisi que s'ha de fer des d'una òptica catalana i sobretot per aquelles persones que van apostar més pel tema del procés és que l'Estat, un Estat, però sobretot l'Estat espanyol, té molts mecanismes per organitzar la seva repressió. I un d'ells és ficar la gent a la presó. Com ha passat. Un altre és forçar a determinada gent a marxar del país per no anar a la presó. Un altre és, encara que sembli menor, però no ho és, quan et toca, és la persecució econòmica. Perquè és... Aquesta ja no t'afecta només a tu. Aquesta afecta a tota la família. No? Bueno, doncs és així. Això també ho han utilitzat. No? I ho han utilitzat, i aquest és l'altra cosa que hem d'entendre pel futur, ho han utilitzat fins i tot durant més de 2 anys havent aprovat al Parlament espanyol una llei d'amnistia. És a dir, que no només ho fan quan ho poden fer de motu propi, és que quan el Parlament del seu país,
4: la llei,
5: que és el Parlament espanyol, el Parlament fa lleis, quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la. I batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump. El Trump no està d'acord amb un resultat electoral i organitza l'assalt del Capitoli. Doncs el sistema, una part, siguem justos, una part del sistema judicial espanyol fa això. No està d'acord amb la llei de l'amnistia i en lloc d'aplicar-la, perquè no tenen més remei, perquè és una llei d'obligat compliment, busquen tots els viaranys possibles per intentar no aplicar-la. Fins que resulta que els europeus, els tribunals europeus li diuen, escolti'm, no ens mereixi més, els interessos europeus no han quedat afectats, i el Tribunal Constitucional Espanyol, per 7-5, no ho oblidem, 7-5, i per tant amb una posició determinant del seu president, del Conde Pompidou, també diu, aplíquese la llei d'amnistia. Però fins que no han arribat en aquest punt,
4: no
5: han baixat el cap.
4: No s'està aplicant, és a dir, encara no hi ha l'aplicació. Encara no hi som.
5: Imagini's. I això n'hem de prendre nota, de tot això. Perquè si d'alguna cosa serveix quan tu intentes un gran objectiu i no l'aconsegueixes, almenys tens l'obligació pel futur d'haver après què significa aquest camí. I amb què et trobaràs? I ara aquella ficció...
4: Però això no és un èxit de la repressió?
5: Hi han dues ficcions.
4: És a dir, aprendre el que m'està dient vostè, sí. no és l'èxit...
5: Aprendre vol dir que 50 anys després de la mort del Franco i 100 membres de la Unió Europea des de l'any 86, que vol dir 40 anys, 40 anys després de ser europeus i 50 anys després de mort del Franco, l'estat espanyol s'ha comportat com s'ha comportat en aquests darrers anys, quan des de Catalunya se li va fer un pols democràtic. Equivocat o no? Hi haurà gent de tot. Jo penso que no, però hi haurà gent que dirà equivocat, d'acord. Però era un pols democràtic. Era un conflicte constitucional. I en lloc de tractar-lo de manera madura, com un estat evolucionat des d'un punt de vista democràtic i membre de la Unió Europea, doncs va reaccionar com va reaccionar. D'això n'hem de prendre nota. Per no crear-nos ficcions que són miratges, i no realitats.
4: Marta Monforte.
3: Sí, m'ha paregut molt interessant, no?, tot el que ha dit ara l'expresident, perquè crec que evidencia com hem evolucionat els últims anys, des que ell era president fins ara, i com ha canviat la política. I encara que no ha volgut criticar Junts i no ha volgut criticar la seva decisió d'una manera molt clara, és cert que ella ha dictaminat un poc quins motius ens han arribat a tindre, per exemple, aquesta crisi d'habitatge, que jo crec que ell té raó en una part, però no només s'ha de, jo crec, d'incentivar al petit propietari, com ella ha dit, no? per intentar que els preus no pugen. Jo crec que és una qüestió molt més global i que afecta a moltíssima gent, però m'ha semblat interessant aquesta part. Ha deixat ben clar a la teva pregunta de si vol tornar, que no, que no troba a faltar per a res dedicar-s'hi a la política institucional. I també aquesta última reflexió, no?, sobre com la repressió que considera que ha patit per part de l'estat espanyol i com això, encara que ha passat molt de temps i ha patit moltes coses, continua més o menys present, o almenys present per una part de l'independentisme, perquè és cert que si bé ha reconegut que no està tan inflat com fa uns anys, i jo crec que això és una evidència, sí que pot ser, creu que això es pot reactivar d'alguna manera i que si tu vas fer un pas al front en un moment decisiu per al país, doncs també has de assumir les conseqüències, no? Jo crec que això també és un missatge molt potent que ha volgut llançar avui, no?
5: Sí, sobre el tema de l'habitatge, quan jo us comentava que s'ha de rebaixar la càrrega ideològica de tot això, em referia a una cosa com la següent, no? Si, ara posem-ho en el terreny ideològic, posem-ho en aquest terreny, que jo crec que és un error posar-ho així, però posem-ho en aquest terreny. Quan la crisi d'accés a l'habitatge s'ha reproduït amb la seva pitjor cara. Quan ha sigut això? En aquests últims 7-8 anys? I especialment en els últims 4 o 5? I en els últims 7-8-9 anys qui ha governat a Espanya?
4: El PSOE.
5: El PSOE. Per tant, han governat les esquerres. Amb qui? Amb Sumar.
4: Amb Podem al principi i després amb Sumar. Sí.
5: Imagini's, no? Per tant, una coalició d'esquerres. I resulta que governant les esquerres, el tema de l'habitatge està pitjor que mai. Ara posem-ho a Barcelona, ja que els estudis vostès els tenen aquí. Quan es va produir amb la seva major cruesa el problema d'accés a l'habitatge a Barcelona? Governant?
4: Ada Colau.
5: Ada Colau. Aleshores, la meva pregunta és si això és un tema de dretes o d'esquerres, si és així, que jo crec que no, però si és així, doncs miri, ja tenim la lliçó presa. Governant les esquerres, això és pitjor que mai.
4: Però el que li diuen aquí és que el mercat és el que manava i que no es podia intervenir.
5: Això no és veritat. Això no és veritat. Una altra cosa és que quan el mercat no funciona al 100% bé, que això pot passar, especialment en zones que tenen molt poca oferta, vostè, jo no dic que no hagi de fer coses. Jo defenso que es facin coses. El que no defenso és que es facin coses en contra dels que tenen el producte i que el poden mobilitzar, perquè això és tirar-se pedres a la teulada. Això em recorda, perdoni que ara faig una mica una petita similitud, però em recorda la història del pagès i el ruc, això. Un pagès estava tan orgullós de donar-li poc menjar al ruc i em presumia molt, no?, que estalviava molt no donar-li menjar al ruc. Fins que un dia...
4: El ruc es mor.
5: Esclar, vostè pot presumir molt, que el que té... Vostè pot castigar molt, pot limitar molt, tot el que vostè vulgui, però vigili que no es quedi sense mercat, perquè vostè no ho pot resoldre com a administració pública, això. Necessita que el mercat funcioni. I, per tant, la meva posició no és que no pugui intervenir. La meva posició és que si vostè vol intervenir, vol, per exemple, limitar determinats preus de lloguer, cosa que es pot arribar a entendre en un moment determinat, vostè el que ha de fer és ajudar el que té el producte, en aquest cas els pisos, a que posi aquests pisos en el mercat, en el preu que vostè diu. I què li ha de donar en el que té aquests pisos? Seguretat jurídica, no culpabilitzar-lo per haver invertit en pisos, la garantia de que cobrarà la renta i que podrà invertir alguns diners en renovar aquell pis, i, a més, algun estímul fiscal. Vostè ha vist que en aquests últims temps, per resoldre el tema de l'habitatge, alguna administració pública hagi plantejat alguna reducció d'algun tipus d'impost? Perquè aquí es parla molt, per exemple, et vols comprar un habitatge aquí, a Catalunya, 10% de l'impost de transmissions patrimonials. No sempre ha estat el 10%. Jo recordo èpoques en què era el 6%, això, no el 10%. I després diuen, el problema és l'entrada. El problema és l'entrada i el 10%. Que jo ja entenc que la Generalitat el necessita per després cobrir un munt de polítiques de tot tipus que també els ciutadans necessitem. Per tant,
4: però abordem-ho des de tot.
5: Però si tu vols resoldre el tema de l'habitatge de debò, estàs disposat a posar-hi algun diner des de l'administració?
4: Hi ha entrades, ara, per exemple, es facilita l'entrada de l'accés a l'habitatge.
5: Exacte, per exemple. Sí, jo moltes vegades he defensat... A les grans columnes en diuen les grans potes de l'estat del benestar. Quines són? La sanitat.
4: L'educació?
5: Perdoni, les administracions hi posen un munt de diners en la sanitat, perquè funcioni. L'educació, exactament igual. A les pensions, exactament igual. I ara diuen, a més, la dependència. Les dependències en general. També les administracions hi han de posar un munt de diners. I amb l'habitatge, que diem que és la cinquena pota de l'estat del benestar, o la cinquena columna, el volem resoldre sense posar-hi els diners públics que toca. L'altra pregunta és, els tenim aquests diners públics per posar-los? I l'altra pregunta, si em permet ja plantejar-ho en termes molt, molt, potser conflictius, no? L'altra pregunta és, a Europa necessitem fer l'esforç que estem fent d'inversió en matèria de defensa, que són centenars de milers de milions d'euros, quan necessitem mantenir l'estat del benestar, i que les costures d'aquest estat del benestar, que vol dir la salut, l'educació, les pensions i tot això, ens poden patar per algun lloc?
4: És una bona reflexió.
5: Doncs miri, és una reflexió que ens hauríem de fer com a europeus, no com a catalans, com a europeus.
4: Què és la seguretat, al final? Què ens fa sentir més segurs?
5: Bueno, què ens fa més
4: sentir més segurs? Un habitatge o un
5: exèrcit? No, i què ens fa sentir més segurs? No, jo ja defenso que ens hem d'invertir en seguretat. Però, escolti'm, però hem d'avaluar els riscos, també. L'amenaça de Rússia, que sembla que és la que pot acabar amb Europa, de debò, sumant tot el que gasta Europa avui en defensa, no es pot contrapassar aquesta amenaça sense necessitat d'haver de gastar milers de milions d'euros més? No sé, jo no ho sé, no tinc la resposta, però com a mínim la pregunta ens l'hem de fer, perquè crec que aquesta pregunta a nivell europeu no ens l'estem fent. Davant de l'amenaça que tenim, que és la que és molt important, que és la de Rússia, però és aquesta, eh? No tenim una altra amenaça que no sigui aquesta. I tenim un munt d'exèrcits i d'armament a nivell europeu, etcètera, etcètera, que ben conjuntat, amb un projecte europeu sòlid, unificat en aquesta matèria de defensa i de seguretat, potser podria donar prou, invertint molt menys per tenir un equilibri de defensa davant de les amenaces que tenim en matèria de seguretat. Potser. I resulta que ja ens hem llançat en aquesta piscina d'invertir aquests milers, milers, milions de milions d'euros, amb això, doncs, perquè és inevitable, perquè tenim el conflicte doncs, amb Rússia. Bueno, doncs, escolti'm, doncs, siguem conscients de que el tema de l'habitatge no es resoldrà bé si no actuem en tots aquests terrenys. I quan jo li deia allò de les esquerres, el que vull acabar dient és que no és un tema d'esquerres o de dretes, això. És un tema de trobar les solucions i que s'han de fer pactes entre sectors diferents de la política perquè aquestes solucions tinguin llarg termini, perquè si no, tampoc no es resoldrà.
4: Artur Mas, president, gràcies. I insistim, enhorabona. Enhorabona.
5: Gràcies.
4: Una pausa i ara tornem.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són...

El ple municipal de setembre d'aquí, de Sant Just d'Esvern, va deixar diversos acords importants per al futur del municipi, especialment en matèria d'habitatge públic, transformació dels polígons industrials i sostenibilitat. Dimarts en vam parlar amb Just Fosalba, segon tinent d'alcaldia i portaveu de Sant Just en Comú Podem, que va fer un balanç positiu de la sessió i va destacar el consens assolit en diferents qüestions estratègiques. L'habitatge continua sent una de les grans preocupacions. La previsió és fer més pisos de protecció oficial en els pròxims anys. Les mesures per facilitar l'accés a un habitatge digne i la voluntat de mantenir el parc públic en règim de lloguer són algunes de les qüestions que marquen també el futur de Sant Just en aquests termes. També vam parlar de la modernització dels polígons, en aquest cas de les millores de la xarxa d'aigua, també doncs hi vam dedicar uns minuts, i també de les restriccions d'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. Parlem també dels reptes en aquesta entrevista, els reptes educatius i de la nova regulació dels patinets elèctrics. Podeu trobar l'entrevista completa Just Fosalba al www.radiodesvern.com. I avui continuem aprofundint en l'actualitat del municipi. A l'entrevista del dia ens acompanyarà l'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Bassaganyes, amb qui abordarem els principals temes que afecten el poble, els projectes de futur i també els reptes que té plantejat el municipi. Una nova oportunitat per conèixer de primera mà les prioritats del govern municipal i posar sobre la taula les qüestions que interessen a veïns i veïnes, perquè recordem que avui també, en aquesta mateixa entrevista, inclourem l'espai L'Alcalde Respon, on vosaltres heu sigut els redactors, redactores de les preguntes que farem arribar a l'alcalde Joan Bassaganyes quan estiguem als vols de les 12 del migdia. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Bon dia. A 4 minuts per arribar a un quart de 11 del matí ens disposem a parlar del tema del menú del dia. Ens disposem a fer un cop d'ull doncs al sumari d'avui dijous 15 d'octubre. Parlarem de les notícies de Sant Just, tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius d'aquesta casa. També parlarem de les efemèrides i de l'espai ramblejant. També donarem un cop d'ull a la carta del dia amb la Palmira Badell i parlarem del temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia, com ja hem avançat a l'editorial, l'alcalde de Sant Just, Joan Bassaganyes, visitar un cop més doncs els estudis d'aquesta casa de Ràdio d'Esvern per poder parlar amb vosaltres, oients, de les qüestions que us preocupen. Parlarem també de co-shelling, ho farem amb Frank Rigol, i de teatre amb Maica Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí a Ràdio d'Esvern. Espero que estigueu passant un molt bon dia, una mica més calentet, no? Una mica més de calor que no pas els darrers dies. Jo, com a mínim, he notat l'arribada aquí a la ràdio una mica més, alterada en aquest sentit, amb una mica més de calor. Però bé, sí, com sigui, esclarirem aquests temes, com sempre, amb en Carles Rius a l'espai del temps, aquí, al 98.1 FM. Vinga, va, donem un cop d'ull a la bona música. Escoltem una mica de música per arrencar al matí aquesta cançó que jo crec que tots hem cantat aquest estiu. Julieta, Julieta. Ai, Joan Dausà aquí a Ràdio d'Esvern.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Garantim els teus drets.
2: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: Passa un minut d'un quart d'onze. Mariona Sales Vilanova, bon dia.
5: Bon dia, Dani.
4: Benvinguda al Magazín de Matins. Com sempre, comencem amb la lectura de titulars. Arrenquem parlant de Sant Just. Parlem del refugi antiaeri de les escoles que obre les portes amb visites aquest dissabte 17 d'octubre. També parlarem de la història de Nelly Bly, que arriba a l'Ateneu de Sant Just amb l'obra infantil La Volta al Món en menys de 80 dies. I tancarem amb la jove fotògrafa de Sant Just, Jana Colet, que guanya el primer premi de la Lliga Catalana de Fotografia. Donem un cop d'ull a l'actualitat municipal, arrenquem amb cultura.
5: Sí, és que l'Ajuntament de Sant Just organitza una jornada de visites al refugi antiaeri a les escoles el pròxim dissabte 17 d'octubre d'11 del matí a 1 del migdia. L'activitat permetrà als participants accedir a l'interior del refugi i conèixer els elements artístics que s'hi conserven. Durant la visita s'oferiran explicacions sobre els 7 murals i les 5 obres escultòriques que formen part d'aquest espai i l'activitat s'emmarca en la programació cultural de l'Ajuntament de Sant Just. El preu de la visita és de 3 euros, però l'entrada serà gratuïta pels menors de 16 anys i els majors de 60. Les persones exemptes de pagament hauran de dirigir-se a Can Ginesta per formalitzar la inscripció i, per més informació, es pot contactar amb el telèfon 674-791-417.
4: Doncs ja ho sabeu, una activitat que és ineludible per qualsevol santjustenc, santjustenca. No sé si tu l'has fet, Mariona, em diràs que no.
5: No.
4: No has baixat mai al refugi?
5: No.
4: És que jo sabia que la Mariona a vegades amb aquestes coses la pillo.
5: De vegades fallo molt.
4: Sí, però...
5: Fallo molt en ser santjustenca i
4: però,
5: no.
4: Però és amb tonteries, eh? És amb tonteries. Vull dir, vull trencar una llança a favor teu. És amb tonteries, perquè el que és el carnet del santjustenc, jo crec que primer és baixar en cars, cosa que jo no tinc feta, i tu la tens més que feta.
5: Sí,
4: crec que l'has fet per mi i tot. I hi ha coses que, mira, baixar al refugi és una experiència maquíssima.
5: He de dir que ara t'he dit molt ràpid que no.
4: Ah,
5: però potser és que és la típica sortida que es faria amb l'Insti, no? O amb
4: però no estava obert encara.
5: Quan es va obrir?
4: Es va obrir el... Ara t'ho diré de supermemòria, eh? 14, 15? 2015?
5: Clar, llavors a mi m'agafava ja batxillerat. Ostres, és que jo recordo parlar-ne a l'institut.
4: Sí.
5: I ara no... És clar, és que no em sona haver baixat a dins. Llavors jo crec que me'n recordaria, no? Si hagués entrat...
4: Sí, totalment.
5: No sé.
4: Ho estic buscant, eh?
5: Sí.
4: Aviam si trobo quin any es va inaugurar. Jo diria que va ser els vols del 2014.
5: Jo sé que ja érem grans.
4: Però no ho sé. Aviam. Hi ha una web magnífica, que qui no l'hagi vist la recomano moltíssim, que és la web del refugi, que bé, és refugi.santjust.net, i allà trobeu tota la informació, també hi ha curtmetratges, hi ha de tot, i és brutal. A mi és una web que m'agrada molt, perquè es va fer fa uns anys, quan es va inaugurar de nou el refugi, i la veritat és que val molt la pena. Doncs ara no ho sé, aviam, mira, aquí tenim una cronologia. El 2009 hi ha la redescoberta del refugi, val? Mm-hmm. És a dir, el 4 de juliol del 2009, doncs la reorganització de l'espai de les escoles, recordem que els que estudiàvem allà, que era Escola Montserrat, ens van fer fora,
5: sí.
4: I ens van portar a un altre lloc, en aquest cas a les Basses de Sant Pere, que sí, està molt bé, escola molt més gran, evidentment, i en aquell moment, doncs, a partir de la iniciativa de veïns del poble i l'Ajuntament, va permetre redescobrir el refugi i iniciar-ne la restauració. Estem parlant de l'any 2009. I el 2018 es va presentar de nou l'espai de memòria a l'entorn del refugi. O sigui, estem parlant 2018, eh?
5: Clar, però fins al 2018 no s'hi podia entrar.
4: Jo crec que van haver algunes...
5: És que 2018 em sembla molt tard.
4: Jo crec que va haver algunes incursions, però pot ser, eh? Ja, 2018.
5: Ja. No sé, sí.
4: Perquè jo recordo fer una performance i hauria ser per aquest any, 2017, sí. 2018. Sí,
5: home,
4: sí.
5: Doncs llavors definitivament no hi hem anat ni amb l'escola ni amb l'institut.
4: No, sí, totalment. No, no,
5: quan estàvem nosaltres, no.
4: Exactament, exactament. Doncs val molt la pena i també descobrir que va ser una xampinyonera, que després de la Guerra Civil allà feien xampinyons i la gent menjava xampinyons d'allà. És una anècdota que em sembla graciosíssima. Bé, sí, com sigui, ja ho sabeu, podeu doncs, optar a aquesta visita al refugi que s'hi van fent de tant en tant i que aquí a Ràdio Desvern també doncs, us informem per tal de que conegueu el patrimoni cultural de Sant Just. Més qüestions, mantenim la línia de cultura, marxem a l'Ateneu.
5: Sí, i és que l'Ateneu acollirà l'espectacle de teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies. El pròxim diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari. La representació anirà a càrrec de la companyia Esgrata i tindrà una durada aproximada d'una hora i és recomanada per a infants a partir de 6 anys. L'obra explica la història de la Nelly Bly, que és una periodista que va emprendre un viatge al voltant del món per demostrar que una dona podia superar les limitacions imposades per la societat de la seva època. L'espectacle combina aventura i humor per explicar aquest repte i abordar qüestions com la igualtat i el coratge. És una representació que està organitzada per l'Ateneu de Sant Just i que forma part de la programació cultural adreçada al públic infantil i familiar. Uh-huh. I bé, ha de ser xulo, és un públic infantil, però parlant d'un personatge, jo crec que poc conegut i molt interessant, que és la Nelly Bly. No sé si et sona.
4: No, la veritat és que no em sona massa. Qui és la Nelly Bly?
5: Doncs aquí en concret faran aquesta història sobre el seu viatge al món, que va donar la volta al món en menys de 80 dies, és a dir, va superar el rècord que ja hi havia, però també és una periodista que va fer peces molt importants en el seu moment. Es va infiltrar en un centre... en un manicomi, crec que era. Va aconseguir que li donessin l'alta a un manicomi. Durant temps va deixar com de menjar, va deixar de dormir per mostrar símptomes de psicosi, crec que era. Llavors li van donar, la van ingressar a aquest centre per ella poder fer una peça des de dins, sí, per destapar tots els maltractes que hi havia a aquest manicomi, que era només per dones.
4: Carai, quina fortalesa,
5: sí, sí,
4: eh?
5: Sí, sí, sí.
4: Quina fortalesa.
5: I va fer una peça que, evidentment, doncs, va fer replantejar tot el sistema sanitari de la salut mental del seu país, que jo ara t'ho dic de memòria, però crec que era britànica. Uh-huh. Crec que sí. No sé, ho hauríem de buscar.
4: Sí, sí.
5: Però bé, no, i en té més d'una de peces així. I una d'elles també va ser, doncs, això, que va fer una peça periodística explicant, doncs, les seves peripècies donant la volta al món en menys de 80 dies a una època on una dona viatjant sola era una cosa impossible,
4: estem
5: totalment
4: impensable. Estem parlant del segle XIX,
5: Estem parlant del segle XIX, exacte.
4: Sí, sí, sí, sí. Doncs ella va néixer a Pennsilvània.
5: Ah, doncs no és britànica.
4: No,
5: és yanqui.
4: És yanqui. És yanqui. Va néixer a Pennsilvània i va morir a Nova York. Mm-hmm. Sí, sí. Elizabeth Jane Cochran, coneguda amb el pseudònim de Nelly Bly, que va ser una periodista, escriptora i empresària estadounidenca. Déu-n'hi-do, quantes carteres tenia.
5: No, sí, sí, sí. I a més, és que és d'això, estem parlant de segle XIX, una dona fent aquestes coses i ella sola. Vull dir, sí, sí. Molt fort. Molt fort.
4: La imatge sí que em vol sonar, eh? La fotografia, té una fotografia preciosa, ella, amb un vestit verd, amb un fons verd, amb uns ulls blaus clars, i em sona aquesta imatge d'aquesta... No sé, potser l'he vist a algun lloc, però...
5: A veure, segurament t'hauran parlat d'ella, però no és un personatge mega hiperconegut.
4: No, però està molt bé que hagin fet una obra de teatre d'ella, i més pels infants, perquè coneguin aquest personatge històric.
5: És que veig que també se n'han fet pel·lícules i... Veig una que es diu Escaping the Madhouse. O sigui, deu parlar, doncs, d'això, de la seva... del que va passar dins del manicomi.
4: Carai.
5: Xulo, xulo. I està bé, doncs, explicar aquestes històries als infants.
4: I tant, totalment. Molt bé, doncs, marxem a la darrera notícia del dia, que segueix amb la mateixa línia d'avui, segueix en cultura.
5: Sí, parlem de la jove fotògrafa Jana Colet, de 14 anys, i sòcia de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just, que ha aconseguit el primer lloc en la categoria jove de la Lliga Catalana de Fotografia, organitzada per la Federació Catalana de Fotografia. Colet ha guanyat aquesta categoria, reservada a participants menors de 25 anys, i té previst rebre el guardó el 18 d'octubre de mans del president de la Federació Catalana. Jana Colet és la sòcia més jove de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just i s'ha especialitzat en la fotografia de retrat artístic i conceptual, amb influències de la fotografia de moda i l'estètica fine art. En les seves obres utilitza elements com el maquillatge, la indumentària, la il·luminació i la gestualitat per crear personatges i composicions visuals. La jove fotògrafa ha desenvolupat la seva tècnica aprofitant els recursos de l'estudi fotogràfic de l'entitat santjustenca i els coneixements del seu pare, que també és fotògraf. La Lliga Catalana de Fotografia consta de 8 convocatòries, en cadascuna de les quals els participants han de presentar una sola fotografia, i les imatges són avaluades per un jurat format per 3 fotògrafs independents que són aliens a la federació. La classificació final té en compte la regularitat dels participants, la capacitat creativa i la qualitat de les fotografies presentades.
4: Molt bé, doncs ara sí, fem un repàs ampliat de les 3 notícies del dia.

0: El refugi antiaeri de les escoles de Sant Just obre les portes amb visites aquest dissabte 17 d'octubre. L'activitat permetrà accedir a l'interior del refugi i conèixer els seus 7 murals i 5 obres escultòriques amb entrada gratuïta per als menors de 16 anys i els majors de 60. Per altra banda, la història de Nelly Bly arriba a l'Ateneu de Sant Just amb l'obra infantil La Volta al Món en menys de 80 dies. La companyia Sgrata representa aquest espectacle el diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari amb una proposta d'aventura i humor recomanada a partir de 6 anys. I hem tancat amb la jove fotògrafa de Sant Just, Jana Colet, que guanya el primer premi de la Lliga Catalana de Fotografia. Amb només 14 anys, la sòcia més jove de l'agrupació fotogràfica de Sant Just s'imposa en la categoria jove, reservada a participants menors de 25 anys. I això és tot. Petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. Smooth Jazz Club. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar.

0: Diari Ara obre amb tribunals dient que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Puigdemont, Junqueras i Mas parla despesa de l'1 d'octubre i l'acció exterior. Els beneficiats per aquesta absolució són 35 exconsellers i exmembres del sotogoverno. En fotografia principal veiem que Zelensky busca ajut europeu a la desesperada, mentre Putin ignorava ahir la treva energètica de Trump i bombardejava centrals elèctriques a Kiev. El president ucraïnès viatjava a Londres, avui a Brussel·les, per demanar ajut davant la tolerància dels Estats Units amb Moscou, a qui han començat a comprar dièsel. Altres notícies del diari Ara veiem que parlen també de les eleccions generals, fan aquesta estimació del CEO, on es veu que el PSC guanyaria les eleccions amb Esquerra i Vox a l'alça i Junts i Comuns a la baixa. El CIS catapulta el PSOE 12 punts per sobre del PP. També veiem que Colau s'ofereix a no ser candidata en pro de la unitat i que la portaveu del PSOE a la diana dels pisos familiars. Últimes dues notícies d'avui de la portada del diari Ara. Parlem de la inflació, que se situa de nou en màxims des del 2023. Els pagesos es manifesten a Barcelona per la pujada dels costos. I tanca portada del diari Ara parlant de l'alta velocitat. Una setmana fins que es recuperi de l'incendi. Renfe i Adif han de retirar el tren cremat i reparar la infraestructura.
1: Més notícies, més portades, marxem al periòdico en català. El periòdico, en la seva edició en català, obre amb els agents rurals que portaran porres extenibles per la seva autodefensa. També parla de les sospites de guerra híbrida. La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. Les autoritats de 7 països investiguen incendis d'instal·lacions que subministren drons o armament a Ucraïna. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable. Parlem ara de la imatge del dia, la tractura d'ahir a la Via Laietana de Barcelona. El malestar del camp arriba a la ciutat comtal. 2 milers d'agricultors es manifesten fins a plaça Sant Jaume per la pujada del preu dels carburants. Illa demana a la Unió Europea que activi tots els seus recursos contra la crisi de l'habitatge i l'agrícola. Marxem amb més qüestions. En el tema del dia trobem el cost de la vida passa a factura a Trump. El periòdico estrena un videopodcast en què analitza l'actualitat dels Estats Units amb les midterm a la cantonada. Recordem aquestes eleccions de mig mandat. Marxem a parlar també de la represàlia. Els Estats Units amenacen els vaixells espanyols amb una taxa de $200,000. Pel que fa als demandants, n'hi ha 35. El Tribunal de Comptes també amnistia la responsabilitat comptable de l'1 d'octubre. En clau d'investigació, la jutja del cas Andic crida a declarar Miquel Roca com a testimoni i tanca en portada amb la xifra més alta de la Unió Europea. El 31% dels estudiants no se sent integrat a la seva universitat. De la portada vermella a la blava, La Vanguardia.
0: La Vanguardia obre amb els foros de Vanguardia, diu Conde Cupido, amb una cita seva que diu «Només queda que el Tribunal Superior tanqui la causa del procés». El president del Constitucional assegura que una eventual derogació de la llei d'amnistia no tindrà efecte sobre la seva aplicació. El Tribunal de Comptes amnistia 35 independentistes. En fotografia principal, veiem que el camp surt al carrer. Els pagesos catalans han reprès les protestes contra l'augment dels costos de producció i l'acord del Mercosur. A la imatge doncs, veiem tractors ahir al centre de Barcelona en aquestes protestes. Veiem que la inflació al 4,9% fa tema per les pujades de preus al cistell de consum. La subvenció a gasolines i dièsel, que l'executiu pensava rebaixar al novembre, es mantindrà en els 20 cèntims per litre. Altres notícies de la portada d'avui de La Vanguardia. Veiem que parla de Margarita Robles, que serà la número 2 de Sánchez per Madrid. I passem a parlar d'una novetat editorial. Diu el veritable últim amor de García Lorca. I tanca portada, parlant de Barcelona, les morts de motoristes es disparen.

0: I marxem a la darrera portada del dia, marxem al Punt Avui. El Punt Avui destaca avui dijous l'entrevista a Narcís Ramió, comptapartícip de l'Avui, em posava on feia més falta i vaig aconseguir 200 comptapartícips. En aquest cas, doncs, destaca aquesta cita de l'entrevista del dia. També l'Observatori Municipal s'atura en Alacant, un govern que cau i reviscola, anàlisis de l'actualitat del municipi i entrevista a Rafa Mas, portaveu de Compromís a Alacant. Pel que fa a la imatge del dia, veiem tot d'electrodomèstics, petits electrodomèstics, doncs, en una estanteria, i en aquest cas, doncs, podem llegir sobreviure al canvi. Els fabricants d'electrodomèstics i equips industrials que han sobreviscut a l'auge de mitjans del segle passat a Catalunya estan molt consolidats en el mercat. Parlem de l'espai Aldaïda, Lluís Simón Rabaseda, la rendició del Tribunal de Comptes. La consellera Elena Hernández llença la tovallola i amnistia Puigdemont i la resta d'encausats després d'anys de persecució política. Parlen també a les cròniques de Colau, que ofereix apartar-se en va davant, doncs, el pacte Rufián-Montero. Pel que fa a la darrera crònica d'aquesta portada, podem llegir també el camp català es mobilitza, referent, doncs, a aquestes mobilitzacions i a aquesta tracturada que es va viure ahir a Barcelona. Tanquen portada amb l'esportiu, rendits el mag del Barça, Lamine Yamal, i la seva acció a Istanbul. En aquest cas, doncs, el driblatge entra de ple en el capítol de grans genialitats del Blaugrana. I això està tot, Mariona?
1: De moment sembla que sí.
0: Demà farem aquest espai des d'un enclau molt diferent a aquest.
1: Exacte, estarem a baix, davant del cap.
0: Correcte, a baix davant del cap, correcte, sí, sí. Toca més a prop de casa, eh?
1: Sí, em toca més a prop de casa, però bueno, tampoc em puc queixar de que estic respecte a la ràdio, eh?
0: Està clar, però... I a més serà baixada, que és encara més fàcil,
1: encara
0: no?
1: Més fàcil,
0: pilot exacte. Automàtic i llestos.
1: Em deixo caure, faig la croqueta i em tens allà.
0: Exactament. Demà especial des del CAP de Sant Just, des de l'ambulatori, farem un especial per reivindicar la salut mental, per parlar amb professionals, per fer tertúlies, per fer, doncs, punts de trobada i també de... d'opinió, on podrem, doncs, comentar diferents qüestions relacionades amb la salut i amb la salut mental. Concretament, doncs, amb aquesta segona, però evidentment la salut mental és salut, per tant, també parlarem de cuidar-nos, d'entendre'ns i de respectar una mica a vegades que no estiguem del tot bé, no? I com demanar ajuda i com teixir vincles és salut mental, que és el lema d'enguany d'aquesta campanya, doncs, que ha impulsat l'Ajuntament de Sant Just amb l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, que demà també té un acte a la tarda on també podrem veure la Mariona, on també la podrem escoltar amb coratge. En aquest cas, doncs, demà a la tarda, aquí a Can Ginestà, als Jardins, teniu concert també de Coratge per la Salut Mental.
1: Sí, exacte, i tant.
0: Perfecte. Molt bé, doncs, Mariona, t'escoltem demà, però, evidentment, emplacem els oients a escoltar-te els butlletins informatius i també l'informatiu edició migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara.
1: Adéu.

0: i ara és moment de donar un cop d'ull a les efemèrides del dia. Tal dia com avui, de 1815, Napoleó arriba a la illa de Santa Helena, on morirà 6 anys després. També l'any 1946, el mariscal alemany Hermann Göring es suïcida a la presó de Nuremberg. I també veiem doncs, que l'any 2004 el govern espanyol aprova el carnet per punts amb l'objectiu de reduir els accidents de trànsit. Marxem una mica més cap aquí, a l'any 2023, quan Sonsoles Onega guanya el Premi Planeta amb la novel·la Les hijas de la criada. I ara marxem als naixements. Tal dia com avui, de l'any 1920, va néixer Mario Puzo, escriptor nord-americà. També ho feia Aurora Bautista, actriu espanyola, a l'any 1925, i Sarah Ferguson, aristocrata britànica, a l'any 59. Ens reservem una efemèride, que serà l'efemèride musical d'avui. Marxem a les defuncions, on trobem a Cole Porter, compositor nord-americà que ens deixava l'any 64 i també traspassava tal dia com avui Abel Rodríguez, actor cubà, a l'any 2021. I en celebracions trobem que avui 15 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Rentat de Mans. Aquesta acció que durant la pandèmia vam haver de fer tant, i això no vol dir que ara no ho fem, però durant aquella època, oi que cada 2x3 estàvem rentant-nos les mans, també amb aquell gel que a vegades era enganxifós, el gel hidroalcohòlic, que quan era agradable, molt bé, perquè et deixava la mà fresca i amb bona olor, però quan era d'aquell enganxifós, déu-n'hi-do, treure allò enganxifós de la mà era complicat. Bé, doncs el rentat de mans avui té un dia especial. I marxem, com dèiem, a l'espai musical. Parlem avui de Sebastián Llatra, el cantant colombià, avui fa anys, va néixer l'any 94 i li fem un homenatge amb la seva gran cançó. Tacones Rojos, són aquí, a Ràdio Desvern.
1: És una voz.

0: Doncs ens plantem a 3:15 del matí. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Marxem a un altre espai del dia. Avui això està mogudet i a mi m'agrada. Marxem a parlar amb la Palmira Badell. Palmira, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa, un matí més.
1: Ben trobats.
0: I tant que sí, i tant que sí. Escolta, sí. Que estem ansiosos d'escoltar la teva carta, tot teu.
1: A veure, vull començar primer felicitant les Tereses, eh?
0: Ah, molt bé.
1: Avui celebren el sant, les que es diuen Tereses, Maria Teresa, Maites o com sigui, eh?
0: Doncs felicitats a totes elles. I tant que sí.
1: Qui en tingui la família i les amistats és un bon moment per felicitar.
0: Clar que sí.
1: Bé, però com que el president ens ha convocat eleccions pel 29 de novembre, esclar, no puc obviar aquest tema. Per avui i pels altres dijousos que tindrem, acabo de sentir que la ministra Margarita Robles anirà a la llista del president de número 2. De moment, potser els que estan més contents seran els militars. Jo no estic ni contenta ni disgustada, estic catatònica. Per altra banda, penso que deu ser molt vàlida quan va de número 2. Ara els polítics, homes i dones, tenen un trasbals fent llistes i buscant caps de llista, que no és fàcil, eh? Els partits d'esquerra fan acords, però no del tot, eh? Mira que els hi costa entendre's, eh? Sempre pequen pel mateix. Com que tenim ideals i ens pensem que els nostres són els millors, no hi ha manera de fer un ple. Mentre els encastaires treuen els seus resultats que anuncien canvis. Si fins ara al Congreso s'insultaven, a partir d'ara es diran el nom del porc. I com sempre es trauran els drapets al sol. I fins i tot els ulls es trauran. Segons les enquestes, si es poden creure, eh?, que ja sabem que algunes vegades la pifien, doncs hi ha algun partit que farà una pujada bestial, en detriment d'altres que baixaran en picat. Això és així. Els vots són els mateixos. Els canvis només són perquè alguns ja no hi són i, per altra banda, n'hi ha que s'incorporen. No sé què provoca que un partit ara és potent i després no. Ja està bé l'alternança. I preparem-nos, encara no hi ha campanya, eh? I l'ambient està caldejat. Sort que el Barça va bé. És clar que va bé pels culers, pels altres no. Però no me'n puc estar de recordar els resultats del parvulari del Barça i de les noies també. Amb els equips també passa el mateix. Ara van bé, ara van malament. Si no, fixeu-vos en l'equip de la capital, que van guanyant i perdent arrossegant-se. I fan un paper llestimós. Però tractant-se de qui són, no crec que acabin els últims. La llàstima, que sent com són els futbolistes referents per la canalla, no es pugui cuidar més el mal comportament dels jugadors. L'escena del Vinícius del passat cap de setmana hauria de ser castigada sense jugar una temporada. És un molt mal exemple. I ara, afegint el Mourinho, això augmentarà, que ja el coneixem. No et sembla tu, Dani?
0: Jo, aviam, jo és que em quedo amb la reflexió del dia, que és: el món va molt malament, el país va molt malament, però que bé que va el Barça.
1: Això mateix.
0: Jo em quedo amb això.
1: Si va bé el Barça, doncs mira, vols que et digui alguna cosa?
0: I tant que sí. No. M'encanta aquest esperit de resiliència que tenim els catalans, de rascar alguna cosa bona en tot plegat. I en aquest cas, és que m'ha fet molta gràcia com ho has dit, perquè ha sigut: però que bé que va el Barça, no? Allò, home, i tant que sí. A celebrar-ho. Palmira Badell, cuida't molt, que vagi molt bé la setmana. Una abraçada.
1: Doncs igualment, cuidado, que es veu que el cap de setmana ha de tornar a fer pluja.
0: Sembla que sí. Doncs, al tanto.
1: L'aguantarem.
0: I tant.
1: Adéu-siau.
0: Adéu,
1: bon petó. Dia.
0: I nosaltres tornem de seguida amb l'espai Ramblejant. Fins ara.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, moment de ramblejar una estona.

0: I avui ens toca ramblejar, com no pot ser d'una altra manera, per una de les notícies de la setmana. Ajornada queda la nit de Sant Just al Carrer el 31 d'octubre per previsió de pluja. La celebració prevista inicialment pel 17 d'octubre canvia de data i manté una programació amb gastronomia, música en directe, espectacles i activitats comercials al barri centre. La nit de Sant Just al Carrer prevista inicialment pel 17 d'octubre s'ajorna fins al 31 d'octubre a causa de la previsió de pluja. L'activitat emmarcada en les festes de tardor de Sant Just d'Esvern estava programada al barri centre de 6 a 12 de la nit i el canvi doncs, de data afecta una de les principals propostes gastronòmiques del nostre municipi, també de cultura i de comerç. La celebració preveu reunir gairebé una vintena d'establiments de restauració en quatre zones gastronòmiques, entre elles propostes culinàries també directa i DJ, i bé, pel que sembla, doncs s'ha traslladat, com dèiem, al 31 d'octubre. La programació anunciada inclourà doncs teatre, tallers infantils, entre d'altres, una jornada que recordem antigament, vull dir l'any passat, perquè això era nou d'aquest any, feien doncs la nit de Sant Just al Carrer i diumenge Sant Just al Carrer, doncs aquest any s'ha volgut doncs fer d'aquesta manera. En un cap de setmana la nit de Sant Just al Carrer, en l'altre Sant Just al Carrer, en aquest cas aquest segon Sant Just al Carrer serà el 25 d'octubre i la nit serà el 31 d'octubre per la castanyada i totes aquestes coses. Per tant, apuntem-nos a l'agenda que ha canviat de dia. I repassem l'agenda per aquests dies. Avui tenim l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Bassaganyes aquí al 98.1 FM, de fet d'aquí uns minuts. També a recordar la visita a l'exposició Rastres de Clara Vidal avui a les 6 de la tarda. També la conferència Auge, el periodisme en el nou desordre mundial. I també el butlletí de les CES, que fa anys, 60 anys del butlletí de les CES, amb una taula rodona avui a quarts de 8 del vespre. També demà divendres, Dia Mundial de la Salut Mental, teixir vincles és fer salut mental. Al matí, programa especial de Ràdio d'Esvern, davant del CAP, i a la tarda, una nova lectura del manifest i actuacions musicals als jardins de Can Ginestar. També tenim el Dia Mundial de l'Aturada Cardíaca, en aquest cas divendres, demà se celebrarà a les 10 del matí, un municipi doncs cardioprotegit com el nostre, també reivindica aquesta celebració. I bé, doncs, divendres serà el Dia Mundial de l'Alimentació, tenim dies mundials molt relacionats amb la salut aquests dies, i també doncs divendres s'executarà doncs l'autonomia digital, un curs per començar a fer tràmits amb l'administració, doncs enfocat amb gent gran, al Centre Social del Mil·lenari, i a la tarda divendres de música, fem banda al Casal de Joves. Pel que fa a divendres, també tindrem terrasses musicals, conferències i el pregó de la Setmana Cultural Extremenya. Fem una petita pausa per publicitat i tornem amb el temps.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just d'Esvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: En 3 minuts i escaig seran les 11 del matí. Això voldrà dir que haurem de connectar amb els butlletins de Catalunya Ràdio i Ràdio d'Esvern. I per això ara aprofitem per donar un cop d'ull al temps. Avui no podem tenir amb nosaltres el Carles Rius, però sí que farem doncs una previsió acurada del temps, tant a nivell doncs nacional i autonòmic com aquí a casa nostra, a Sant Just. Comencem per una mirada una mica més global. Avui dijous tenim doncs sol amb permís de núvols baixos. El sol de principi a fi del dia serà el protagonista al Pirineu, però també cap al Prepirineu. Al centre del dia s'hauran retirat les boires de l'interior, però es mantindran els núvols baixos en punts de la costa i prelitoral. Fins i tot a la costa de l'Ebre i també a la costa daurada no és impossible alguna gotellada o ruixat feble, sempre de forma esporàdica i local. Pel que fa al termòmetre, que no sembla de tardor, com ja hem dit a l'inici del programa, els valors de temperatura d'aquest dijous seran molt, molt semblants als de dimecres, tret d'algunes valls pirinenques. L'ambient, doncs, fred matinal de moment no vol tornar. El mercuri ha baixat lleugerament cap a les comarques del nord-est. En general, les mínimes han quedat situades entre els 12 i els 19 graus. Pel que fa a la màxima, es mantindrà semblant o quedarà unes dècimes avall en alguns casos. En conjunt, es registraran màximes d'entre 24 graus i els 28. Podria aparèixer alguna xifra de 29 cap a l'Ebre o les comarques de Ponent. Marxem cap a divendres. Es repetirà el patró de temps estable, si bé no serà 100% assolellat, s'esperen boires i núvols baixos, però també llocs on el sol lluirà sense impediments. Un dia més, la temperatura se situarà clarament per sobre del que toca per l'època de l'any, molt similar a la d'aquest dijous. I ara posem el focus en Sant Just, en la previsió per avui. Avui, dia de sol i núvols, temperatura una mica més baixa que ahir, tot i que encara fa caloret al migdia. Ara tenim, doncs, 18 graus en aquest moment en el que s'escrivia la notícia, que eren, doncs, les 7 del matí. Hi havia 18 graus a Sant Just. Ara, actualment, a Sant Just d'Esvern, tenim 20 graus, amb màximes que podrien arribar als 24 i amb mínimes de 17. Demà, tot igual, amb sol i núvols que aniran a més, a última hora del dia, un embussament d'aire fred ens canviarà el temps de cara al cap de setmana. Dissabte començarem amb sol, però a mida que avancin doncs les hores, els núvols cada cop seran més destacats i podria començar a ploure al vespre i de forma intensa de nit i matinada. Baixada de la temperatura, diumenge serà un dia fred, temperatura gairebé hivernal i plujós. Unes dades, com dèiem, actualitzades avui a les 7 del matí. Per seguir-ho tot de prop, com sempre, al www.radiodesvern.com trobareu doncs una bafarada aquí a l'entrada de la web, on podreu clicar i rebre més informació del temps, i si no també @radiodesvern, al nostre Instagram. Actualitzem cada dia, de dilluns a divendres, la previsió del temps. En 15 segons seran les 11 del matí. Fem una pausa pels butlletins informatius i tot seguit, entrevista del dia avui a l'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Bassaganyes, que passa pels micròfons de Ràdio d'Esvern a l'entrevista del dia. 50 minuts d'entrevista on plantejarem les preguntes d'aquesta redacció i també les vostres a l'alcalde Respon. Fins ara.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Les pensions entren en campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar les pensions després de les eleccions del 29 de novembre, encara que el seu executiu estigui en funcions, i acusa PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa. Madrid, Palau Bruixats, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez ha trobat un filó per atacar el PP i Vox. La dreta i l'extrema dreta qüestionen la viabilitat del sistema i la pujada d'acord amb l'IPC, i avui Pedro Sánchez promet que les pensions pujaran abans que acabi l'any. Defensa que el seu govern ho pot fer en funcions abans d'un canvi de govern.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
2: La Moncloa descarta aprovar aquest augment de les pensions abans de les eleccions del 29 de novembre. Recorden que necessiten esperar la dada de la inflació del 27 de novembre, és a dir, dos dies abans de la votació. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: L'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'hagi fet forta per evitar fins a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, això evidencia quin peu calcen.
5: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
4: L'expresident Artur Mas creu que Junts té una oportunitat a les eleccions del 29 de novembre per donar veu a Catalunya, perquè aquest paper s'ha desdibuixat amb les aliances que s'estan fent a l'esquerra del Partit Socialista.
1: I mentrestant, partits independentistes, govern i institucions reivindiquen la figura del president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. N'han destacat els valors democràtics amb la mirada posada a l'amnistia i a les eleccions del 29N. Anem ara al cementiri de Montjuïc. Marta Corbalan.
6: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han reivindicat la figura de Companys, fent una crida a no repetir els errors del passat i amb un record per als amnistiats de l'1 d'octubre.
7: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats.
8: Aquests propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, tornem a repetir solemnament, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
6: Dani Batxiller, Marta Corbalan, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Diversos líders europeus retreuen Donald Trump l'última giragonsa sobre Ucraïna i demanen que mantingui el suport a Kiev. També s'ha reclamat més implicació europea a Ucraïna per aconseguir la victòria, com ahir demanava el cap de l'OTAN. Són declaracions a l'entrada de la cimera dels 27 i que acabarà demà, precisament amb la visita del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
9: Hola, bon dia. El president de Lituània ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
10: Please stay united.
11: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
9: Everything. Crítiques d'alguns països europeus contra Washington per haver retirat les sancions al dièsel rus. Suècia va un pas més enllà i dona suport a Ucraïna perquè torni a atacar refineries de petroli russes, just el que Donald Trump volia evitar. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: El cos localitzat a la costa de Sitges, al Garraf, és el del menor de 12 anys desaparegut a Granollers, al Vallès Oriental, durant els forts aiguats de principis de mes. Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua i va alertar els Mossos. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez. Miquel Jarque, bon dia.
12: Bon dia. Sí, la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra va rescatar el cos. El cadàver es va enviar a l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'ofrena floral de Montjuïc, pel president Company, s'hi ha referit confirmant la troballa del nen a les costes de Sitges.
7: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
12: D'aquí una hora ja ha previst un minut de silenci aquí a la plaça de la Porxada de Granollers. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Granollers.
1: Esports, Marcos García.
13: El Barça és el segon classificat de la Champions masculina després de les dues primeres jornades. El primer és el PSG, té 6 punts, els mateixos que l'equip blaugrana, després d'imposar-se 2-4 al camp del City. El Madrid va guanyar 3-4 al camp de la Roma i també té 6 punts, i en aquest cas el Madrid ocupa la 8a posició de la classificació. Equips com l'Arsenal, el Liverpool o el Betis també tenen 6 punts. Els andalusos seran el rival del Barça dissabte i es van imposar ahir al Porto per 3-2. Vinícius sancionat amb 4 partits per l'expulsió contra el Villarreal i es perdrà doncs el clàssic del 25 d'octubre. Diu el brasiler que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. Mourinho, el tècnic del Madrid, afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sempre, sense cap tipus de vergonya, les situacions del Real Madrid. El Barça anuncia que el raper Tyler, The Creator, serà el protagonista de la samarreta per al clàssic. La firma Golf One, creada per Tyler, lluirà la samarreta per al Barça-Madrid el 25 de maig, el dia abans, el 24, jugadora golf serà present a la samarreta del Barça femení, en aquest cas contra el Granada. En bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra 96-75 en partit de Lliga, i a l'Eurocup femenina debuta amb victòria contundent de l'Espar Uni Girona contra l'Ostrava de Txèquia 77-49.
14: Fins aquí les notícies.
15: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just organitza una jornada de visites al refugi interi de les escoles el pròxim dissabte 17 d'octubre, d'11 del matí a 1. L'activitat permetrà als participants accedir a l'interior del refugi i conèixer els elements artístics que s'hi conserven. Durant la visita s'oferiran explicacions sobre els 7 murals i les 5 obres escultòriques que formen part d'aquest espai. L'activitat s'emmarca en la programació cultural de l'Ajuntament de Sant Just i el preu de la visita és de 3 euros, però l'entrada serà gratuïta pels menors de 16 anys i els menors de 60. Les persones exemptes de pagament hauran de dirigir-se a Can Ginestar per formalitzar la inscripció i per més informació es pot contactar amb el telèfon 674-791-417. I encara en cultura, l'Ateneu de Sant Just acollirà l'espectacle de teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari. La representació a càrrec de la companyia Esgrata tindrà una durada aproximada d'una hora i està recomanada per a infants a partir de 6 anys. L'obra explica la història de la Nelly Bly, una periodista que va emprendre un viatge al voltant del món per demostrar que una dona podia superar les limitacions imposades per la societat de la seva època. L'espectacle combina aventura i humor per explicar aquest repte i abordar qüestions com la igualtat i el coratge. La representació és organitzada per l'Ateneu de Sant Just i forma part de la seva programació cultural adreçada al públic infantil i familiar. I també encara en cultura, la jove fotografia Jana Colet, de 14 anys i sòcia de l'agrupació fotogràfica de Sant Just, ha aconseguit el primer lloc en la categoria jove de la Lliga Catalana de Fotografia, organitzada per la Federació Catalana de Fotografia. Colet ha guanyat aquesta categoria, reservada a participants menors de 25 anys, i té previst rebre el guardó el 18 d'octubre de mans del president de la Federació Catalana. Jana Colet és la sòcia més jove de l'agrupació fotogràfica de Sant Just i s'ha especialitzat en la fotografia de retrat artístic i conceptual, amb influències de la fotografia de moda i l'estètica fine art. La Lliga Catalana de Fotografia consta de 8 convocatòries, en cadascuna de les quals els participants han de presentar una fotografia. Les imatges són avaluades per un jurat format per 3 fotògrafs independents, aliens a la federació, i la classificació final té en compte la regularitat dels participants, la capacitat creativa i la qualitat de les fotografies presentades. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: És un quart de 12 del matí. Seguim a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. En breus, l'entrevista del dia amb l'alcalde de Sant Just, Joan Bassaganyes. Petita pausa per publicitat i tornem aquí, al 98.1 FM. Fins ara.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: passa un minut d'un quart de 12 del matí. Continuem a la Rambla, el magazín matinal de Ràdio d'Esvern. Avui tornarem a començar amb l'alcalde de Sant Just, en Joan Bassaganyes, per repassar els principals temes d'actualitat municipal i conèixer les prioritats del govern en aquesta recta final d'any i també de mandat. I és que començarem parlant del ple ordinari del passat 30 de setembre, en què es van abordar doncs qüestions importants per al futur de Sant Just, com la transformació dels polígons industrials, l'accés a l'habitatge protegit i les millores de la xarxa d'aigua potable, entre d'altres qüestions. També parlarem de mobilitat, de la nova normativa de patinets elèctrics, de les festes de tardor que comencen demà i d'altres qüestions. Evidentment, no podrem deixar de banda les generals del 29 de novembre i també la proximitat de les municipals al maig del 27. Com és habitual, acabarem amb l'espai L'Alcalde Respon, on traslladarem directament a Joan Bassaganyes les preguntes i les inquietuds que ens feu arribar a través de xarxes socials. Alcalde, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa de nou. Comencem aquest espai del mes d'octubre parlant, valorant el ple de setembre i també les prioritats municipals en aquest inici de curs. Com dèiem, el ple ordinari del passat 30 de setembre va ser una sessió en què es van tractar diverses qüestions i entre els acords destacats hi ha doncs, aprovacions inicials d'una modificació urbanística per transformar els polígons industrials, un conveni per millorar la xarxa d'abastament d'aigua i l'aprovació definitiva de les bases d'accés d'habitatge de lloguer en protecció oficial. Alcalde, quin balanç fa del ple de setembre i quins acords aprovats considera especialment importants pel futur del poble?
1: Bé, segurament dels tres punts que esmentaves, el més important és la transformació dels polígons industrials, la modificació de planejament que afectarà els nostres polígons industrials. És un canvi important que no es veurà fins aquí uns anys, són canvis que van a càmera lenta, però és important posar la llavor perquè en un futur puguin haver-hi les transformacions que pertoquen. Tenim uns polígons industrials, el sud-oest i el Pont Reixat, que s'han quedat una mica antiquats. Són polígons amb naus molt verticals, de moltes plantes, cosa que avui en dia, per moltes activitats industrials, no són operatives. I, a més, són dos polígons doncs, que han vist com el seu entorn canviava. Quan es van construir, Sant Just la travessava la carretera nacional, que unia Barcelona amb pols com Madrid o València, i actualment aquella antiga carretera nacional ha esdevingut una via urbana per la qual passa amb una infraestructura tan important com és el tramvia, que fa que el moviment de camions de gran tonatge doncs, hagi esdevingut més difícil del que era fa 50 anys. Per tant, toca replantejar els polígons industrials, adaptar-los a les necessitats que tenen avui en dia les empreses que volen instal·lar-se al voltant de Barcelona, a prop de l'aeroport i del port, com és el cas de Sant Just d'Esvern, i també adaptar-los a l'entorn que tenim, que cada cop doncs, ha esdevingut més residencial. Avui en dia els polígons industrials estan molt a tocar d'habitatge i això fa que algunes activitats que fa uns anys doncs, es consideraven assumibles, avui en dia ja no ho siguin, bé perquè provoquen olors, fums, sorolls o una mobilitat que els propis barris no poden assumir. No? I en aquest sentit és com plantegem la modificació d'aquest planejament, adaptar els nostres polígons industrials a les necessitats de les empreses i els seus entorns.
0: Mm-hmm. Teníem previst tocar aquest punt més endavant, però ja que doncs, l'ha tret, sí. Aprofitem ara també per ampliar una mica d'informació. Teníem una pregunta relacionada amb com serà o com seria combinar l'arribada de noves activitats econòmiques amb el manteniment de la indústria dels llocs de treball. Com vol garantir l'Ajuntament aquest equilibri?
1: Doncs la indústria Sant Just doncs, seguirà existint. El que passa és que el concepte d'indústria ha anat evolucionant. Abans la indústria era molt manufacturera i cada cop hi ha més activitats que són activitats que es diuen netes, que també produeixen, també generen molt valor afegit, però en canvi són unes activitats que tenen unes particularitats molt diferents que creiem que s'adapten molt millor a als polígons industrials que tenim, per ubicació i per entorn. Són canvis que són graduals, no pretenem expulsar les activitats industrials, ni molt menys, però sí que és veritat que cada cop és més difícil que vinguin activitats industrials d'alt valor afegit, perquè la tipologia de naus que tenim és bastant incompatible amb les necessitats que tenen aquestes indústries, aquestes empreses, no? I abans de tenir naus buides, preferim tenir naus amb altres tipus d'activitats. I aquest és el plantejament a través del qual es desenvolupa aquesta modificació de planejament.
0: Una modificació urbanística que encara ha de seguir diferents tràmits. Quin calendari es preveu i quan podríem començar a veure els primers resultats d'aquesta transformació?
1: Mira, en el ple de setembre es va aprovar inicialment, ara ja sobre un període d'exposició pública, en el qual es poden presentar al·legacions, segurament s'hauran de demanar alguns informes sectorials, i nosaltres comptem el mes de desembre, gener, poder aprovar provisionalment i posteriorment s'eleva a la Comissió d'Urbanisme, que, doncs, si tot va com ha d'anar, molt probablement hauria d'aprovar-lo a finals del primer trimestre de l'any que ve.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs marxem a parlar ara d'habitatge protegit, que, de fet, l'habitatge està sent un dels temes d'aquests dies que està omplint portades a nivell nacional i, evidentment, aquí a Sant Just doncs, no ens quedem enrere perquè, en aquest sentit, el ple de setembre va aprovar definitivament les bases generals per adjudicar els habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública. En l'anterior entrevista parlàvem de l'adjudicació de la construcció de 16 habitatges de protecció oficial al sector dels Garrofers i avui, en tot aquest context en el que els preus del mercat immobiliari dificulten que moltes persones, especialment els joves, puguin emancipar-se i continuar vivint a Sant Just, li preguntem a l'alcalde què representa l'aprovació definitiva d'aquestes bases i quan es preveu que les persones interessades puguin començar a optar a aquestes promocions.
1: Sí, aquestes bases són unes bases estàndards que tenim que serviran per a ocupar els habitatges que tenim del nostre parc de lloguer conforme aquests es vagin quedant buits. Hi ha, nosaltres tenim habitatges de lloguer no només al mil·lenari, sinó que en tenim repartits per molts punts del municipi. Tenim algunes promocions específiques de lloguer, com van ser en el seu moment la del carrer Cadenes o del carrer Comte Vilardaga, on periòdicament tenim baixes, persones que deixen el pis, i amb aquestes bases doncs, podrem ocupar de forma relativament ràpida aquests habitatges un cop es quedin buits. No? Després, per cada promoció que estem fent, segurament farem bases específiques adreçades a col·lectius que ens interessa que tinguin una certa prioritat a l'hora de poder accedir als habitatges. Nosaltres hem fet un pla local de l'habitatge per detectar precisament on és, on tenim majors necessitats d'accés a l'habitatge, en quins col·lectius, i la radiografia que ens ha mostrat és que hi ha dos col·lectius especialment necessitats. Un primer és el jove, necessitat d'emancipació, i un segon és les famílies monoparentals, o millor dit, parelles que es trenquen, que tenen fills a càrrec escolaritzats a Sant Just, i que, per tant, els dos progenitors tenen necessitat de continuar vivint a Sant Just, però ho fan amb menor ingressos, perquè la unitat familiar s'ha trencat i, per tant, el que abans eren dos ingressos es converteix en un ingrés. Doncs aquest col·lectiu també considerem que l'hem de prioritzar per atendre les necessitats socials que tenim a Sant Just.
0: I la pregunta que unia l'anterior era relacionada amb quan les persones interessades podran començar a optar a aquestes promocions. Jo crec que la gent el que pregunta més és sobretot per la promoció de juvenívols i també, evidentment, per Garrofers.
1: Sí, bueno, i també en tenim la més important de totes és la de la carretera Reial.
0: Però entenem que
1: ja
0: la que està més avançada potser és...
1: Sí, la que està més avançada és juvenívols i Avinguda Generalitat, el segon mil·lenari. Aquestes són les dues que estan més avançades. En aquests casos concrets, quan l'obra estigui pràcticament acabada, obrirem la convocatòria per recollir les sol·licituds. Prèviament haurem definit quins són els col·lectius prioritaris i a partir d'aquí doncs, les persones que estiguin interessades es podran presentar la seva sol·licitud. És molt important que les persones que estan interessades estiguin inscrites al registre de sol·licitants de protecció oficial.
0: I que això
1: dura... I aquest és un tràmit que s'ha de començar a fer perquè dura uns 3 mesos. Aleshores, és important, com deia, que en el moment en què s'obri la convocatòria, les persones ja tinguin, ja estiguin registrades en el registre de sol·licitants.
0: I que juraria que després té una data de caducitat de 2 anys, no?
1: Sí, correcte, sí. Uh-huh. Però jo crec que ara ja és un bon moment, amb les perspectives que tenim de finalització d'aquestes principals promocions, com per començar a fer aquesta tramitació.
0: Molt bé, perfecte. Doncs marxem al tercer bloc del dia. Parlem ara d'altres qüestions relacionades amb la xarxa d'aigües i les inversions municipals. Continuem amb infraestructures i amb serveis públics. I és que aquest ple de setembre va donar llum verda al conveni per millorar l'abastament d'aigua potable amb una inversió prevista de més de 300.000 euros. Una actuació que arriba en un context en què la gestió eficient de l'aigua, el manteniment de les infraestructures i també la preparació davant de possibles nous episodis de sequera continuen doncs sent qüestions importants. Quines millores concretes es faran a la xarxa d'abastament d'aigua potable, alcalde?
1: Sí, primer de tot el que vull destacar és que el que volem evitar és que ens passi repetir els errors que ens va passar amb l'anterior sequera. Crec que va ser el 2003-2004, que vam tenir una sequera molt important. Totes les administracions vam dissenyar infraestructures per poder solucionar hipotètics casos de sequera,

0: arrossegant. Per tant, per evitar repetir els errors del passat, doncs convé invertir, inclús en anys com l'actual, en el qual hi ha molts episodis de pluja i els pantans, afortunadament, estan, els embassaments estan pràcticament plens, si no totalment plens. I en aquest sentit, a Sant Just, el que fem són dos inversions, dos línies d'inversions. Una primera que passa per recuperar pous que estan inactius, que requereixen d'unes millores per poder arribar al punt d'aigua i extreure'l. En aquest sentit es recuperaran dos pous que tenim obsolets. I, per una altra banda, doncs, reduir les pèrdues d'aigua amb la millora de les canonades que les transporten. En aquest cas, aquí és un dels punts on els ajuntaments podem fer més feina, perquè és un dels principals punts que tenim de pèrdua d'aigua o de mal abastament. Hi ha algunes de les nostres xarxes són antigues, encara són de materials que tenen filtracions, i aquí es perd molta aigua. Per tant, tenir la xarxa en bon estat doncs et garanteix optimitzar al màxim l'aigua que està a la teva disposició. I per aquest motiu doncs farem inversions en tres canonades importants que estan bàsicament al polígon sud-oest, i ho farem a través de l'empresa mixta de l'àrea metropolitana, que és la que gestiona la xarxa d'abastament d'aigua. Per això, en el darrer conveni, el que vam fer va ser traspassar aquests 300.000 euros a l'AMB perquè puguin fer aquestes inversions.
1: Passa un minut de 11:45 del matí. Marxem a parlar de la nova normativa dels patinets elèctrics i de mobilitat. Parlem ara d'aquest tema perquè des de l'1 d'octubre està vigent la nova normativa de vehicles de mobilitat personal. Estem parlant de patinets elèctrics, sobretot. I hi ha moltes mesures, les hem comentades aquí al programa. Ara no extendrem amb explicacions perquè teniu també la informació al www.radiodesvern.com. Però, alcalde, com valora aquesta nova normativa de patinets elèctrics? I si des de l'Ajuntament es preveuen doncs, fer campanyes informatives o actuacions específiques de la policia local per garantir que els usuaris coneguin i compleixin aquestes obligacions.
0: Sí, ja ho estem fent. De fet, vam enviar una carta a totes les llars informant dels canvis legislatius que hi ha hagut, que són importants, i també ja hem començat a aplicar les primeres sancions, sobretot a persones que anaven en patinet i no portaven casc. Però més enllà de que entenem que amb aquestes millores hi haurà una millor regulació de l'ús que s'està fent dels patinets, i també els usuaris dels patinets es mouran en unes condicions de major seguretat, més enllà d'això, aquesta normativa també ens permet fer polítiques preventives en matèria de seguretat ciutadana. La mobilitat en patinet, doncs jo crec que té aspectes molt positius. El principal és que és una mobilitat neta que permet, sobretot a molts joves i adolescents, desplaçar-se entre municipis veïns, i ho fan, com deia abans, amb vehicles no contaminants. Per tant, això té un aspecte molt, molt positiu. Però també aquest tipus de mobilitat ens ha portat que per a algunes persones amb perfils delinqüencials els és més fàcil accedir al nostre municipi. I en els darrers anys havíem tingut alguna sèrie de robatoris que, a persones, que el perfil del delinqüent era una persona que es desplaçava en patinet, i és un tema que evidentment ens preocupa. I el fet de poder disposar d'aquestes restriccions a l'ús del patinet, en el sentit de que has de, per desplaçar en patinet, has de portar casc, el patinet ha d'estar matriculat, has d'estar assegurat, doncs sí que ens ha permès interceptar i requisar patinets de persones que entenem, des de policia entenen, que no venien amb les millors intencions al nostre municipi. Per aquest motiu, doncs, molts ciutadans han pogut veure en els darrers temps bastants

0: controls en punts estratègics del municipi en els que s'intercepten a persones, sobretot grups de persones que venen amb patinet, i és una primera forma que podem fer de prevenir futurs actes delictius en el nostre municipi. Per tant, també ens ha ajudat molt en matèria de prevenció de seguretat a nivell de seguretat ciutadana.
1: I arriben les festes de tardor al nostre municipi. Demà divendres comencen les esperades festes de tardor de Sant Just, que celebraran del 16 al 25 d'octubre. Entre els actes destacats hi ha la nit de Sant Just al carrer, reprogramada pel 31 d'octubre, la Diada Castellera, el Correfoc, també la jornada de Sant Just al carrer. Alcalde, més enllà d'aquesta programació festiva, quin paper considera que tenen aquestes celebracions a l'hora de reforçar la convivència, la cohesió social i també el sentiment de pertinença al poble?
0: Doncs molt, no? Perquè són activitats que sobretot pivoten al voltant de les entitats. Ara es mencionaves la nit de Sant Just al carrer, que com bé has dit hem de reprogramar pel dia 31 d'octubre, que és una activitat en la qual un col·lectiu com és Dona i Empresa té un paper fonamental, no? Però moltes altres activitats que organitza, no sé, la Casa d'Extremadura, moltes entitats de Sant Just, que, no sé, l'Esplai, amb els concerts del dissabte, del segon dissabte, crec que és el 24. En fi, moltes entitats participen d'aquesta festa, la coorganitzen juntament amb l'Ajuntament, i això fa, doncs, que primer es visibilitzin aquestes entitats i segona que a través de les entitats, doncs, teixim el que és la nostra societat i fem que les persones tinguin referents socials, sobretot aquells que venen a viure a Sant Just i porten poc temps, doncs, que a través d'aquestes festes coneguin entitats i coneguin referents socials al nostre municipi. Tenen molta importància en aquest sentit aquestes festes.
1: Doncs ara sí, ens anem acostant cada cop més a l'espai de l'alcalde Respon, però abans, darrer bloc per parlar en aquest cas, de les eleccions, unes eleccions perquè el calendari municipal i també el calendari, doncs, de les generals es comença a celebrar, calendari polític que s'ha celebrat a nivell estatal després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat l'avançament de les eleccions generals el 29 de novembre. Una convocatòria que arriba pocs mesos abans de les eleccions municipals del 23 de maig del 2027. Alcalde, com valora la decisió de Pedro Sánchez d'avançar a eleccions generals?
0: Bé, correcte. Jo penso que a una legislatura en la qual no s'han pogut aprovar cap pressupost és difícilment sostenible, no? Al final era una sensació d'agonia, de que res es podia aprovar. Posar d'acord partits que van des de Sumar fins a Junts ha estat massa complicat, ha estat una quadradura del cercle que no ha funcionat, i per tant tenia sentit aquest avançament electoral. Jo penso que potser s'hauria d'haver produït inclús una mica abans, no? Bé, ara, doncs, durant uns dies la gent podrà escoltar les diferents propostes. Jo crec que val la pena aprofitar els debats electorals i els programes electorals que els partits presenten, doncs, per veure qui té propostes sòlides i qui fa volar coloms, eh? És molt important, i jo crec que en aquest sentit la gent faria bé d'informar-se i de contrastar la informació que els partits exposen, perquè s'estan escoltant promeses que tots sabem que són inviables, sobretot a nivell econòmic. Per tant, avui, amb el que està en joc, que jo crec que és més del que la gent es pensa, és veritat que vivim en un país que té problemes, això és innegable, però també és veritat que és un país que comparativament amb altres està en una posició raonablement satisfactòria, eh? I en lloc està escrit que els països que estan bé sempre més ho estiguin o que sempre més millorin, eh? Hi ha països que tenen condicions òptimes per ser rics, per ser molt desenvolupats, i en canvi, fruit de males decisions dels seus governants, són països que la seva ciutadania ho passa molt malament. I podem mirar, per exemple, el cas de molts països de Sud-amèrica, que són països amb molts recursos naturals i, en canvi, han tingut mals governs que han estat incapaços de fer arribar aquesta riquesa a la població. Que això passi o no a Europa a curt mig termini, doncs també és la nostra responsabilitat. A vegades sentim cants de sirena d'alguns discursos que en aquests països, precisament, que et deia abans, no han funcionat, i em refereixo a vegades a promeses que venen d'extrems oposats, que no han funcionat i que han portat a, que poden portar al nostre país també a una situació molt, molt complicada. Ens hi juguem molt, són eleccions, no anem de generar pors ni... no m'agrada crear situacions d'alarmisme, però compta amb que no pensem que el nostre vot és gratuït. Té conseqüències.
1: Unes eleccions generals que s'han anticipat a les municipals. No sé com afecta això el panorama polític municipal i, per altra banda, no sé com vostè afronta doncs, aquest final de mandat.
0: Jo crec que és bo que s'hagin separat, perquè segurament a Catalunya no ho vam patir tant les anteriors eleccions municipals i autonòmiques, però a la resta d'Espanya sí que és veritat que les eleccions municipals i autonòmiques van venir molt contaminades pel context general. Aleshores, molts alcaldes o presidents autonòmics que havien fet una labor molt bona doncs es van veure arrossegats per aquest context general que res tenia a veure amb l'acció de govern que havien dut a terme. Per tant, el fet de que estiguin separades unes eleccions i unes altres és bo, perquè en aquestes properes eleccions municipals es parlarà del municipi i podrem escoltar el projecte de municipi que té cada candidat i cada projecte polític. I en aquest sentit, doncs, nosaltres ja com a Partit Socialista hem començat a dissenyar el que serà la propera campanya electoral. És veritat que ara aquest disseny s'ha vist truncat per aquesta convocatòria anticipada d'eleccions generals, però el full de ruta està bastant ben enfocat i un cop passin les eleccions generals, doncs suposo que ja ens veurem novament immersos en aquesta precampanya de les municipals, no? Que afrontem amb un raonable optimisme, però també amb la sensació de que si no ens esforcem, res està decidit. Haurem de lluitar fins a l'últim vot per poder continuar comptant amb la confiança dels santjustencs.
1: Molt bé, doncs ara sí, entrem a l'últim bloc, el més desitjat també pels nostres oients, perquè és quan es resolen les preguntes que ens feu arribar a través de xarxes socials. Això és l'Alcalde Respon, el moment en el que donem veu a veïns i veïnes de Sant Just i traslladem directament a Joan Bassaganyes les preguntes, queixes i propostes que ens feu arribar a través de xarxes socials. Com sempre, les hem dividit en blocs, en blocs temàtics, arrenquem amb seguretat i convivència i comencem amb dues preocupacions veïnals. Per una banda, els veïns de Masllorí denuncien un augment dels robatoris i les agressions durant els darrers 2 anys. Recentment, un jove va acabar hospitalitzat després de patir una pallissa i ferides per talls. Quines mesures concretes prendrà l'Ajuntament per frenar aquesta situació?
0: Bé, l'Ajuntament ja fa temps que n'està prenent. De fet, els veïns de Masllorí són coneixedors d'aquests controls que estem fent, jo crec que setmanalment, per interceptar persones amb aquest perfil delinqüencial que es desplacen molts cops en patinet, que és el que et comentava abans. Doncs a Masllorí és un dels punts on estem tenint més controls. A mi em consten en aquests darrers 2 anys 2 delictes. Dos delictes. En aquests darrers 2 anys al barri de Masllorí. Un que va ser el camí que baixa per la passera, que va al carrer Juan Ramón Jiménez, que connecta amb el polígon industrial, amb el barri sud, i l'altre va ser l'altre dia ja dins l'espai del parc de Collserola. Ho dic perquè també hem de ser tots conscients de que podem posar dispositius policials en el barri, però els dos fets no es produeixen en el barri pròpiament dit, sinó en, en zones perimetrals. En el cas, com et deia, en el caminet que connecta amb el barri sud, i a l'altre, allà dins del, del parc de Collserola, on evidentment no, no pensàvem que podia produir-se fets d'aquest tipus. De totes formes, jo el que sí que vull és contextualitzar una mica la percepció aquesta de seguretat o inseguretat que poden tenir alguns santjustencs, no només els veïns de Mas Lluí. Aquest tipus de delictes que comentàvem socialment tenen molt d'impacte. A més, avui en dia que a través dels grups de WhatsApp, de les xarxes socials, ràpidament es difonen i generen un estat d'alerta que en una part és bo que així sigui perquè a partir d'aquí doncs, es genera col·laboració ciutadana per prevenir futurs delictes, però per l'altre sí que a vegades genera sensacions equivocades. No? A Sant Just, en l'últim any, hem tingut 9 robatoris a persones. En tot aquest any que ja portem de 2026. Vivim en un entorn on municipis veïns en aquest mateix període de temps han tingut fins a 140 delictes d'aquest tipus. Pobles veïns. No anem a Barcelona, anem a pobles veïns. Ho dic en el sentit de que Sant Just tampoc és una bombolla i malgrat des de la policia es fa un esforç molt gran per prevenir aquest tipus d'atacs, no podem garantir la seguretat 100%. Sempre es poden escapar delinqüents d'aquest tipus i, per tant, sempre pot haver-hi, sempre existeix aquest risc de que pugui haver-hi aquest tipus de robatoris. I en aquest sentit, torno a apel·lar a la col·laboració ciutadana perquè ens ajuda a evitar molts robatoris. Però no voldria, en cap cas, que generés una sensació d'alarma o d'inseguretat, perquè les dades que tenim el que demostren és que Sant Just, en termes objectius, és un municipi molt segur. Uh-huh. La gent ha d'anar tranquil·la. Evidentment, sempre hem de tenir les nostres precaucions, però és un poble molt segur. I ho és, en part, gràcies a la bona tasca que fan els cossos policials, especialment la policia local.
1: Molt bé, doncs marxem a parlar d'un altre tema que està dins d'aquest mateix bloc. Ens parlen de les olors de Ventós. Fins quan hauran de suportar els veïns les males olors de l'empresa Ventós? Què està fent l'Ajuntament per solucionar definitivament aquest problema? És un tema que és recurrent en aquest espai de l'alcalde Respon.
0: Bé, doncs el problema se solucionarà quan el magatzem de Sagrera tanqui i marxi a Esparreguera. En aquest sentit, des de l'Ajuntament estem fent múltiples gestions perquè aquest procés sigui el més ràpid possible, parlant no només amb l'Ajuntament d'Esparreguera, sinó també amb tots aquells organismes que han d'informar aquest trasllat. Per exemple, bombers, que ja ha donat recentment el vistiplau a aquest trasllat. Quan el magatzem es desplaci i tanqui, el problema serà solucionat. I serà una solució definitiva. No serà una solució temporal, una solució pal·liativa, no. Serà una solució definitiva. I crec que serà un èxit de tots aconseguir que un problema d'aquesta envergadura es pugui solucionar definitivament i d'una forma no traumàtica. En el sentit de que l'empresa mantindrà la seu social a Sant Just, els llocs de treball del magatzem es mantindran, inclús s'ampliaran un cop es desplaci el magatzem a Esparreguera, i per tant evitarem que pugui haver-hi decisions traumàtiques. També vull dir, i en aquest sentit enviar un missatge de tranquil·litat, que les olors, les pudors de Ventós són molestes, però no són contaminants. En aquest sentit, tenim informes d'organismes independents que així ho avalen. O sigui, que ningú es pensi tampoc que l'Ajuntament pot tancar una activitat, té capacitat per tancar una activitat econòmica que el que genera són activitats que són molestes però no contaminants. Vull dir, per aquells que pensen que l'Ajuntament no està fent prou, malgrat l'Ajuntament des de ja fa molt temps està pressionant a l'empresa perquè traslladi l'activitat a un altre municipi, que és la solució, com et deia abans, definitiva, a aquells que pensen que l'Ajuntament no està fent prou, que sàpiguen que si les substàncies no són contaminants, no tenim absolutament cap potestat per poder tancar una activitat econòmica. Cap ni una.
1: Entesos. Molt bé, doncs marxem a un altre punt. Parlem ara de mobilitat i seguretat. Parlem del carrer Miquel Reverter, l'alçada del número 4. Es va retirar fa uns mesos un ressalt de plàstic que s'havia fet malbé i que encara no s'ha reposat. Els veïns anuncien que molts vehicles superen la velocitat permesa en girat des de la plaça del Parador cap a aquest carrer. Es preveu tornar a instal·lar el ressalt per millorar la seguretat viària?
0: Sí, de forma imminent.
1: Entesos, perfecte. A la carretera Reial marxem ara. El semàfor de vianants situat a l'alçada de la Volvo en sentit d'entrada a Sant Just des de Barcelona està descoordinat amb la resta de semàfors, fet que provoca retencions i que alguns vehicles quedin aturats sobre les vies del tramvia. Tot i que els darrers ajustos semafòrics han millorat la fluïdesa del trànsit, aquest punt continua generant problemes. Es revisarà aquesta sincronització d'aquest semàfor?
0: Sí, ja s'està revisant i estem, jo crec que en condicions de trobar una solució no definitiva, però que sí que pugui millorar la situació actual.
1: Es recuperarà el sistema de polsador? No?
0: No ho sé encara. Va. Però sí que des de mobilitat estan treballant en una solució que no és la solució definitiva, però sí que millorarà la situació actual.
1: Perfecte. Parlem ara de l'X30. Es modificarà el recorregut de la línia X30 quan estiguin acabats la nova escola i el pavelló esportiu, la pista polideportiva?
0: No està previst que es modifiqui. No. En quin sentit? De modificar el recorregut?
1: No tenim més informació. Entenc que perquè passin per davant d'aquests centres.
0: No, perquè passaran, de fet, passaran per el carrer de sota.
1: 30, 40 metres, sí, 100.
0: El que sí que jo crec que hem de demanar és que l'X30 cada cop tingui més freqüència. És un bus que està funcionant molt bé, que en hores punta hi ha dies que inclús una part del passatge no ha pogut entrar. Hi ha hagut ja una millora molt substancial amb la ampliació dels vehicles articulats, que hem duplicat la capacitat. Però tot i així és una línia que té molt èxit i haurem de treballar, perquè en el futur, en hores punta, doncs, millori encara més la freqüència, que pugui passar a 10 minuts.
1: Perfecte. Parlem ara d'escoles, equipaments i obres. Continuem amb aquesta qüestió. Barcelona ha anunciat la climatització de tots els centres educatius, diu aquest oient. I també fa la pregunta, enllaça amb Sant Just, farà el mateix? Hi ha un calendari previst?
0: Barcelona i tots els municipis, d'aquí uns anys, doncs, tindran tots els centres educatius climatitzats, perquè la Generalitat ha engegat un projecte que és el Pla Clima, que el que farà és que d'aquí uns anys tots els centres educatius estiguin climatitzats. La Generalitat obre la porta als ajuntaments que així ho desitgin de poder anticipar aquestes inversions, que són inversions molt quantioses, i després d'aquí uns anys doncs, ens tornarà els diners. Des de Sant Just ja manifestem que ens adherirem amb aquest pla clima, de manera que la voluntat de l'Ajuntament és avançar aquestes inversions, i el que estem fent en aquests moments és dissenyar un full de ruta per poder fer aquestes obres i també per poder prendre mesures pal·liatives per poder enfocar el proper estiu. Estem estudiant com ho podem articular de manera que el proper estiu ja es noti millora a les aules i que després, de forma gradual, puguem anar adequant tots els centres educatius una climatització que compleixi la normativa i que, per tant, millori el confort de les aules, que actualment doncs, és evident que dona molt per, que deixa molt per desitjar. No?
1: Uh-huh. Marxem a l'Escola Bressol Municipal.
0: Però sí, la voluntat és aquesta, el que no sé encara és amb quin calendari.
1: Doncs, com deia, marxem a l'Escola Municipal Mainada, Escola Bressol. Hi ha diverses goteres, ens diuen, i quan plou, i en una de les aules amb 18 infants hi ha una finestra trencada des del curs passat que continua sense reparar-se. Actualment l'obertura només queda protegida per una persiana baixada. Quan es preveu reparar la finestra i les goteres per garantir la seguretat dels infants?
0: Les goteres s'han anat reparant, però el tema de les goteres és més complicat del que sembla, eh? A vegades quan tapes un punt t'entren per un altre i és una situació que no s'acaba d'arreglar. S'han fet diferents actuacions i acabem tenint entrades per punts que abans no hi entraven i que després hi acaben entrant també. Però bé, ja tenim previst d'arreglar-ho. I respecte a la finestra, el problema que tenim és que és una peça la que ha fallat, que el fabricant que la fabricava doncs, ha tancat i ens està costant molt trobar un element substitutori. Bé, però ja hi estem treballant per poder-ho arreglar de manera imminent.
1: Uh-huh. Sobre el futur ascensor en el carrer Muntanya relacionat amb l'escola Canigó, ens pregunten quan començaran les obres.
0: Com afectarà el...
1: Gener-febrer.
0: Sí.
1: Com afectarà la mobilitat i l'accés de l'escola? També en relació doncs, dels aparcaments, si es perdran aparcaments?
0: No, en principi pràcticament no es perden places d'aparcament. Si se n'en perden serà una o dues, no només, i no afectarà la mobilitat de l'escola.
1: I s'informarà d'alguna manera les famílies del veïnat?
0: Sí, quan comencin les obres.
1: Uh-huh. Perfecte. Permeti'm que li pregunti també doncs, per manteniment i espai públic, perquè diversos veïns també reclamen actuacions en espais públics. Per una banda, el mirador de Can Candeler, al barri de la Miranda, fa anys que està abandonat després de diversos atacs vandàlics. Han desaparegut els bancs, la barana de fusta i fins i tot el cartell d'accés des del carrer Rosa Sensat. Per què no s'ha restaurat i quan es recuperarà aquest espai públic?
0: Bueno, era un punt que teníem molts botellots, eh? Era un uh-huh. punt d'incivisme i per això en el seu moment es va decidir no reparar els desperfectes que hi havia, no canviar els bancs i treure'ls simplement. Estudiarem de recuperar aquest punt perquè és veritat que és un punt que és molt, molt bonic. Potser no senyalitzar-lo, per no incitar que hi vagin persones que en fan un mal ús i ho destrossen tot, però sí que la voluntat segurament passarà per recuperar-lo i això ho farem doncs, tan bon punt puguem tornar a fer actuacions dins del Parc de Collserola, que ara mateix estem subjecte a les restriccions esdevingudes per la peste porcina i no es poden fer obres en l'interior de l'àmbit del Parc de Collserola.
1: Uh-huh. Doncs ja, darreres preguntes, darrers minuts. Parlem de la bandera catalana de la Penya del Moro, que diuen que està molt deteriorada. Quan es substituirà?
0: Doncs avisarem a la CEAS, que és qui és l'encarregada d'aquesta bandera de senyera, i també jo crec que per poder-la substituir haurem d'esperar a que s'aixequin les restriccions.
1: Uh-huh. Fa uns anys es van soterrar les línies elèctriques del carrer Freixes, diu aquest oient. Quan es soterraran les línies del carrer Creu del Padró fins al Canigó?
0: Doncs jo crec que és un projecte que estaria bé plantejar pel proper mandat. Tampoc vull fer electoralisme, però en principi l'objectiu del proper govern, si sortim reelegits, és poder, en el barri de Canigó, la Miranda, és poder dur dues actuacions. Una és la segona fase del carrer Sant Josep. Aquest any vinent es farà la primera fase de soterrament de línies que anirà del carrer Arc fins al carrer Canigó i de cara al proper mandat estaria bé poder fer la segona fase, que és des del carrer Arc fins al carrer Bona Vista. I el segon carrer que caldria millorar és el carrer Creu del Padró, que efectivament també necessita una millora, sobretot per temes d'accessibilitat.
1: Uh-huh. I ja última pregunta de l'alcalde Respon i de l'entrevista. Diu una veïna que ens explica que fins al 2024 hi havia ajudes per pagar l'IBI, però que el 2025 no n'ha trobat. Estem parlant doncs, d'ajudes econòmiques i d'impostos. S'ha eliminat aquestes ajudes?
0: No, sortiran en breu. Ara hem pagat les anteriors, i ara sortirà la convocatòria dels properes. Anem una mica tard, però ens passa com amb altres convocatòries d'ajuts, que anem amb un cert retard. Sí.
1: Doncs Joan Bassaganyes, alcalde de Sant Just, gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern de la Rambla i desitgem bones festes de tardor.
0: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Perdó,
1: perdó.
0: Adéu.
2: Podries fer un llibre d'això.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Minut de silenci aquest migdia a Granollers en recorda el nen de 12 anys que va morir arran dels aiguats del dia 5 a la capital del Vallès Oriental. El cos del menor el van trobar al mar prop de Sitges ahir a la tarda. Després de molts dies de recerca infructuosa, anem amb la unitat mòbil a Granollers. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, són desenes les persones que estan convocades aquí a la plaça de la Porxada davant de l'Ajuntament. Aquest minut de silenci amb tot el consistori davant les portes encapçala aquest acte de suport als familiars l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell. L'acte coincideix amb el mercat setmanal. La notícia ha colpit la capital del Vallès Oriental, que ha conegut aquest matí que el cos del menor es va trobar ahir per un pescador que va avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra. Miquel Jarque, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Granollers.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intenta tancar el debat sobre què farà amb les pensions si arriba a la Moncloa. Feijóo vol esvair dubtes i defensa que actualitzarà la prestació segons l'IPC. Ho ha dit des de Brussel·les després que la seva portaveu al Congrés assegurés que el sistema està en risc i que calen canvis.
7: Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC. Sin duda, garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y soy el candidato a la presidencia del gobierno.
4: L'Autoritat Catalana de la Competència ha posat xifres a l'increment dels combustibles arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Les gasolineres low cost són les que més han apujat els preus, tot i continuar sent les més econòmiques. Barcelona, Núria Har.
8: Bon dia. La guerra de l'Iran s'ha notat de seguida a l'hora d'omplir el dipòsit. El litre de benzina és 3 cèntims més car i el dièsel costa 4 cèntims més. Tot i això, als llocs on es concentren més d'una benzinera, els preus han pujat menys. El professor Jordi Perdiguero, de l'Autònoma, és un dels autors de l'estudi.
9: Perquè els preus siguin més baixos i que les benzineres competeixin realment en preus, és important que hi hagi competidors, però competidors locals, competidors molt a prop. No és significatiu pels consumidors i no es mouran molts quilòmetres, no perdran temps buscant una benzina més barata per estalviar-se un euro.
8: Segons els resultats, les benzineres més econòmiques són les dels supermercats, seguides per les low cost, encara que hagin apujat més els preus que les grans cadenes. Núria Har, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: L'escriptora Cristina Ros guanya el Premi de Literatura Infantil en català El vaixell de vapor, amb una novel·la que porta per títol El lladre genial. El guardó està dotat amb 6.000 euros. El jurat destaca que l'obra és un text intel·ligent i ben articulat sobre l'amistat, que farà volar la imaginació dels nens. El lladre genial explica la insòlita amistat entre el fantasma d'un nen que viu atrapat des de fa un segle en una biblioteca i una jove lectora de l'equipament. Plegats viuen aventures plenes de misteris, ciència, literatura i tecnologia. Aquesta és la primera novel·la que publica Cristina Ros, que treballa com a lectora i correctora per al sector editorial.
4: Cau la compra d'habitatges per part d'estrangers a Catalunya. Durant la primera meitat de l'any s'han fet 10.300 operacions d'aquest tipus. És un 9% menys que el mateix període de l'any passat, segons el Centre d'Informació Estadística del Notariat. És la dada més baixa des del 2023, coincidint amb l'alça de preus i la supressió de les Golden Visa que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària. Esport habitual.
10: Els comencem amb futbol perquè el Barça ja prepara el partit de Lliga de dissabte al camp del Betis i els blaugranes s'exercitant amb novetats. Barcelona, Ramon Salmurri, bon dia.
11: Bon dia, Rafinha. És la principal novetat en la sessió d'entrenament que a hores d'ara celebra el Barça a la ciutat esportiva Joan Gamper. A dos dies de jugar a la Cartuja contra el Betis, el tercer classificat al campionat de Lliga, el davanter brasiler fa la seva primera sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys després d'haver-se lesionat a l'aturada de seleccions. Una sessió en la que també hi participa Frenkie de Jong. La idea és que el migcampista neerlandès pugui entrar a la convocatòria contra el Betis. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: I a la Lliga de Campions, un cop tancada ahir la jornada, el Barça és el segon classificat amb 6 punts, empatat amb altres 8 conjunts.
3: Fins aquí les notícies.
0: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 5 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just organitza una jornada de visites al refugi antiaeri de les escoles el pròxim dissabte 17 d'octubre, d'11 del matí a 1. L'activitat permetrà als participants accedir a l'interior del refugi i conèixer els elements artístics que s'hi conserven. Durant la visita s'oferiran explicacions sobre els 7 murals i les 5 obres escultòriques que formen part d'aquest espai. L'activitat s'emmarca en la programació cultural de l'Ajuntament de Sant Just i el preu de la visita és de 3 euros, però l'entrada serà gratuïta pels menors de 16 anys i els majors de 60. Encara en cultura, l'Ateneu de Sant Just acollirà l'espectacle de teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari. La representació a càrrec de la companyia Esgrata tindrà una durada aproximada d'una hora i està recomanada per infants a partir de 6 anys. L'obra explica la història de Nelly Bly, una periodista que va emprendre un viatge al voltant del món per demostrar que una dona podia superar les limitacions imposades per la societat de la seva època. L'espectacle combina aventura i humor per explicar aquest repte i abordar qüestions com la igualtat i el coratge. La representació és organitzada per l'Ateneu de Sant Just i forma part de la programació cultural adreçada al públic infantil i familiar. I també encara en cultura, la jove fotògrafa Jana Colet, de 14 anys i sòcia de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just, ha aconseguit el primer lloc en la categoria jove de la Lliga Catalana de Fotografia, organitzada per la Federació Catalana de Fotografia. Colet ha guanyat aquesta categoria reservada a participants menors de 25 anys i té previst rebre el guardó el 18 d'octubre de mans del president de la federació. Jana Colet és la sòcia més jove de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just i s'ha especialitzat en la fotografia de retrat artístic i conceptual amb influències de la fotografia de moda i l'estètica fine art. La Lliga Catalana de Fotografia consta de 8 convocatòries, en cadascuna de les quals els participants han de presentar una fotografia. Les imatges són avaluades per un jurat format per 3 fotògrafs independents, aliens a la Federació Catalana de Fotografia, i la classificació final té en compte la regularitat dels participants, la capacitat creativa i la qualitat de les fotografies representades. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, tercera hora d'avui dijous. Arrenquem amb ganes aquesta tercera hora perquè ara és moment de parlar de co-sharing i de fer-ho amb en Frank Rigol. Frank, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani. Bon dia a tothom. Què tal?
0: Benvingut al programa una setmana més. Com estàs?
1: Moltes gràcies. Doncs bé, estupendament. Home, amb ganes de que arribi la nostra secció cada 15 dies. La veritat és que sempre m'agrada compartir amb tothom perquè, bueno, sempre podem aportar alguna cosa, no?
0: Magnífic. Esperem que sigui així. Magnífic. Sí, sí. A nosaltres ens agrada quan rebem l'article la nit abans, que li donem un cop d'ull, el llegim i també doncs, sí, preparem una mica aquelles preguntes que ens ve de gust fer-te també al dia de l'espai. Avui parlem de la llei de la prosperitat i ho vincules amb un 1, vull dir que potser tindrem segona part i tot, d'aquí un
1: temps. Tindrem diverses parts, sí, tindrem diverses parts perquè al final la llei de la prosperitat no és més que, jo crec que obeeix a una sèrie de paradigmes, vale? que són paradigmes que costen una mica de, a veure, parlant de lleis, no? Jo que sóc un home de llei o de lleis també.
0: Sí.
1: Perquè em dedico al que em dedico, però clar, també és veritat que hi ha lleis no escrites, no? Lleis naturals o lleis universals, com hi dic jo. Jo parlo sempre d'una consciència universal, no? És a dir, parlar de la llei de prosperitat, per començar, potser podríem encetar avui la secció així, és també obrir-se a veure a les subtileses que té la vida i el món i l'univers, no? Les subtileses, aquest punt, diguéssim, espiritual que potser, doncs, moltes vegades doncs, no tenim o no adoptem o el dia a dia doncs, ens porta doncs, a veure les coses d'una forma més mundana, no? Però jo apel·lo a aquesta llei, al final, és una llei no escrita, no és una regla morta, és una llei no escrita, en tot cas, que sí que crec que està plenament vigent, no? I que la gent, doncs, la gent que la fa servir, doncs, crec que li va millor que no pas que la gent que la té, doncs, apartada o denostada. Clar. O que ni creu.
0: Avui parlàvem d'aquesta llei de la prosperitat i volies també parlar concretament de l'agraïment, no? D'agrair.
1: Sí.
0: Per què és tan important agrair en aquesta llei de la prosperitat?
1: Sí, mira, jo crec que l'apartat 1 d'aquesta llei de prosperitat seria això que dius tu, l'agraïment, no? Avui parlarem concretament d'això, no? Per què? Per què és important? Doncs perquè jo crec que al final agrair porta més d'allò que agraeixes, no? És a dir, ser generós, ser agraït amb tot allò que tens a la teva vida, sigui el que sigui, poc o molt poc, o el que sigui que tinguis, doncs porta més del mateix. És a dir, energia positiva o energia, diguéssim, de prosperitat porta més prosperitat, no? Igual que energia de negativitat et portarà, doncs, més negativitat, vale?
0: Totalment.
1: És allò que diuen lo semejante atrae a lo semejante, no? Vull dir que o l'energia positiva porta més energia del mateix tipus, no? Jo crec que això és, sí que és veritat que em diràs o em dirà, ens poden dir els nostres oients, escolta'm, de què m'estàs parlant, no? Això és una fumada. Bueno, jo crec que això és una cosa que hi ha molta gent, escolta, molta gent, gent que veiem per la tele, per posar un exemple, que són, doncs, que els hi anava molt bé, són gent, doncs, que tenen acumulat molta riquesa i molta abundància i tu veuràs que sempre agraeixen per allò que tenen, no? És a dir, potser ens podem emmirallar amb ells, no? Que ells sempre agraeixen per allò que tenen, no?
0: Sí.
1: I tenen molt, no? Mai diuen tot el contrari, no? O sigui, tenen una actitud envers la vida, si et fixes, d'agraïment i de gratitud cap a la vida, no? cap a allò que han acumulat, cap a allò que té, cap a aquella riquesa que tenen.
0: I perquè, no? També en molts casos, no? Aquesta gent, doncs, que es puja damunt dels escenaris perquè són artistes, o que o que es posen a platós perquè treballen a la tele, en el món del visual, o perquè són actors de cinema o el que sigui, al final també estan molt supeditats a aquell públic que els segueix, o al contrari, no ho fa, no? Vull dir que, en aquest sentit, també aquesta gratitud, aquest agraïment, també va molt lligat a que la seva feina no seria possible si no hi hagués gent que els seguís i que els recolzés, d'alguna manera.
1: Sí. Però més enllà d'aquesta connotació de fama, si vols, no? O sigui, ara parlo de grans empresaris, no? Fixa't que l'agraïment està molt present amb la seva manera de parlar, no? O sigui, la generositat. Per què molta d'aquesta gent no sé, anem a posar gent que no estigui tant en primera línia, no? Com pugui ser una actriu, un actor de cine, de cinema, com en deies tu, o altre, doncs, no sé, gent que està en la primera línia, no? No sé, grans empresaris, com potser aquest senyor de Zara, no? Com es diu?
0: Sí, Amancio Ortega.
1: Amancio Ortega, no? Doncs que...
0: jo també havia pensat en Amancio Ortega, però no sé si estaràs d'acord amb mi, en que és una persona... Que viu la seva intimitat, doncs, molt, molt privada. Vull dir, no és una persona que el veiem molt en entrevistes, en reunions...
1: No.
0: Sí que veiem directius seus, però amb ell no el veiem tant.
1: Sí. No, però precisament per això em serveix. O sigui, ens serveix. Jo crec que és un model molt, molt important que ens serveix per l'exemple que avui volem donar i del que volem parlar,
0: sí.
1: Perquè aquest senyor, al final, escolta'm, no... Ell és un gran filàntrop. És una persona que dona quantitats molt grans de diners, donacions molt, molt grosses, molt, no sé, molt, molt, molt notables per fer moltes obres, diguéssim, socials o doncs, ajudar doncs, els més necessitats o els discapacitats o fent hospitals. O sigui, i potser no se'n sap tant o no se'n parla tant, no? Però fixa't tu que ell, empresaris, persones així, no? per posar-nos un model, fixa't tu que són grans filàntrops, no? Com aquell com es diu, el Bill Gates, no? També,
0: sí.
1: No? Que és un gran filàntrop, també, no? Que fa també grans quantitats de diners, de donacions, no? I, per tant, fixa't que la seva actitud sempre és d'agraïment per allò que tenen, no? I què fan? El que fan és compartir aquesta abundància que tenen, vale? Sí. Aquí podien contraposar el típic empresari i tot el contrari, no? El trepa, no? El que d'alguna manera doncs, podien dir, escolta, aquest no té escrúpols, guanya diners i tal, i no té aquest tarannà, no? Però jo crec que al final aquí potser està... mira, jo et posaré un altre exemple, no? Més enllà d'aquests empresaris del Bill Gates i de l'Ortega, no?, que estàvem parlant, però
0: sí.
1: Jo, per exemple, he conegut empresaris, per la meva feina com a advocat, no?, que carai, doncs que el negoci els hi ha anat malament, han hagut de plegar, i al cap de poc temps han obert una altra línia de negoci totalment diferent i els hi ha anat bé, o sigui, per què? Perquè són gent pròspera, vale? O sigui, són gent que ja la prosperitat va amb ells, tenen una actitud, diguéssim, envers la vida, doncs, de... positiva, d'agrair, de continuar, de lluitar i confiar en que doncs, potser aquestes lleis universals que deia al principi se li posaran de cara. Vale? D'acord? O sigui que jo crec que l'agraïment, en aquest cas, no, amb l'article que comentem avui aquí, Dani, potser és molt important. Jo crec que és una persona desagraïda doncs difícilment serà una persona pròspera. Em diràs, home, no sempre és així. Jo diria que la major part de vegades sí que és així. Vale? Sí que és així. O sigui que l'abundància porta més abundància, no? I la prosperitat porta... Que tampoc no és el mateix. Eh? Jo en l'article dic que ser pròsper és una manera de ser i de fer, no? D'actuar, d'actuar d'acord amb aquestes lleis no escrites, no? Diguéssim, actuar d'acord amb aquestes lleis i ser conseqüent amb l'aplicació o amb la continuar aquestes lleis, no? Amb aplicar-se-les. Vale?
0: Uh-huh.
1: I en canvi, una persona, tu pots ser una persona rica, que tens molta riquesa perquè t'ha anat molt bé la vida amb el que sigui, o tens una herència o un premi, el que sigui, pot ser molt abundant, molt ric, però això no vol dir que siguis una persona pròspera. No?
0: Clar.
1: En canvi, si ets una persona pròspera, segurament generaràs abundància. D'una manera o altra la generaràs, segur.
0: A mi és un tema que em genera bastanta curiositat perquè jo a vegades escolto doncs, a coach, a gent a xarxes socials, que a vegades també te'ls has d'aprendre d'aquella manera, eh? Perquè no tots són tan assertius i tan interessants com tu, que sempre vens amb fons, amb frases i amb coses doncs, contrastades, no? Hi ha gent que a vegades, per desgràcia, va al titular, no? A aquell missatge doncs, populista o aquell missatge que cala
1: entenc,
0: i ja
1: no?
0: Està, no?
1: Però ho entenc perfectament.
0: A mi em genera, a mi en aquest món del coach i aquest món d'aquesta doncs, gent no? que genera aquests missatges, em genera bastanta curiositat el tema aquest de... no, perquè si penses, no? Si tens aquesta prosperitat com una forma de viure, com diu també la frase que adjuntes de Mary Main Morrissey,
1: sí.
0: Una mica em genera bastanta curiositat això, no? Com pot ser que si tu canvies la teva forma de pensar, de viure, d'entendre el món, puguis recollir tot això d'aquesta forma tan senzilla, que sembla que no ho és,
1: clar.
0: Perquè sí. De l'altra manera sembla que aquelles persones que són pobres siguin pobres perquè volen ser pobres, no? I això tampoc és.
1: No és així, no. Ara més enllà d'una persona paupèrrima, una persona que és pobra absoluta, vull dir, més enllà d'això, hi ha molta gent pobra que efectivament és pobra perquè té... Que té una mentalitat, diguéssim, que no és de prosperitat, no? Jo posaré un exemple. O sigui, hi ha gent, jo aquí l'article, no? Què no és prosperitat? Escolta, doncs hi ha gent que només... Mira, jo només agraeixo a la gent que o ajudo o dono a la gent que ho necessita, no? La gent que no necessita, doncs aquests els envio a passeig, perquè són rics i els estigmatitzo i els culpabilitzo i els jutjo, no? No, jo crec que ser agraït vol dir ser agraït amb tothom,
0: sí.
1: Independentment de quin sigui el beneficiari. Això és el que dic jo en el meu article. Això és ser agraït a la vida i ser pròsper, no? O sigui, jo sóc, intento, jo crec que sí, sóc agraït amb tothom, sigui una persona que ho necessita o que no ho necessita també, que té molts més diners que jo, molta més abundància, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Perquè al final a mi el que m'interessa, Dani, és enfocar-me en mi, sóc jo el problema, és a dir, on puc treballar jo? Jo puc treballar en mi puc treballar, jo, per tant, vull ser agraït, vull alinear-me amb aquestes lleis i vull ser una persona pròspera, no? I per tant, jo hi crec en això, jo hi crec totalment, per això escric sobre aquests temes, i sóc, intento ser agraït en tothom, no? Jo no suporto la gent desagraïda, jo personalment és una cosa que no entenc, no? O sigui, que dius, home, els has ajudat, els has prestat doncs, tot el servei, tot el que tu vulguis, el teu recolzament, la teva comprensió, i donen una patada o no t'ho agraeixen de cap de les maneres. Jo això és una cosa que crec que és molt nociu per a aquella gent, no? Aquella gent no ho sap, no es dona compte, no? Jo crec que no treballen amb aquestes lleis. Per tant, segurament a la vida tindran dificultats, no els hi han...

0: això, vale? És allò de dir, jo dono perquè em donin a mi. No, tampoc és això.
1: No, totalment, sí. totalment.
0: No, ja, però... ja sé que no anaves per aquí, però ho has deixat, ho has dit d'una manera que m'ha anat molt bé per introduir-me i per explicar que molta gent diu, ah, no, jo dono sempre i quan rebi algú d'igual o superior valor, si no, no dono. O donar és perdre, donar és sacrificar-me, no? Donar és privar-me d'alguna cosa, no?
1: Jo també entenc ara cada vegada més, Frank, que a vegades el que dones a una persona ho reps d'una altra, que no és la mateixa persona que li has donat. I això també és molt interessant, Que tu, potser, ja no estem parlant de diners, potser estem parlant de moments, no? Que jo estic recolzant a un amic, a una amiga, perquè està passant un mal moment i aquella persona, doncs, jo potser quan jo passo aquell mal moment, bueno, per coses de la vida, aquella persona no hi és, no? Però, en canvi... tens la sort de tenir cultivades amistats i que, per altra banda, quan tu ho necessites, sí que tens aquella persona, sigui qui sigui, no? És una mica, i amb el tema econòmic o amb el tema de les facilitats que tu tinguis, també funciona una mica el mateix, no? Tu poder donar, o que a tu et donen un suport o et donen una ajuda, entenent que tu també en algun moment donat l'hauràs de donar a aquella persona que se t'acosti i te la demani, no?
0: Clar, però tu també dones perquè tu també has rebut, però no d'aquella persona. És a dir, tu has posat un exemple molt bo també, Dani, ara has dit, jo dono a una persona, potser li dono recolzament, suport, que sigui, un moment donat, i potser no rebo res d'aquella persona, però sí que rebo d'un tercer. Potser aquella persona parla amb un tercer que diu, hòstia, el Dani, tu, pam, pam, no sé, mira, tal... Escolta'm, doncs mira, farem una ajuda pel, jo què sé, pel seu programa de ràdio, no sé, m'ho invento ara jo, eh? Vale? Perquè és un, hòstia, pues una persona tal i mira, pues va, farem una cunya publicitària. No sé, ara m'ha vingut aquest exemple. Però vull dir, les coses funcionen així. És a dir, l'agraïment funciona d'aquesta manera. El que passa que la gent es pensa que agrair, que sobretot agrair és una actitud de donar-se als altres també, no? Ostres, la gent no, jo no doy si no recibo nada, no? I per tant, la trampa és jo doy para que me den. No és aquest el tema. Para que me den aquella persona, no. Ara, jo doy, si jo dono, segurament rebràs. No té per què ser directament d'aquella persona, però pot ser d'un tercer, d'acord? O sigui, llavors la gent també diu, no, jo ja daré quan gane dinero, quan escolta, quan em doni més calés, el meu càrrec, doncs em doni un càrrec superior o tingui una herència. Això és una xorrada, o sigui, això és una tonteria. Tu has de donar poc o molt, és que ningú et diu que donis molt. Tu dona el que puguis donar, i a vegades un consell, solament un suport, no cal que sigui res material, vale?
1: Totalment,
0: crec que aquí és una cosa. I després una altra cosa, el tema d'això, no? Pensar que... És a dir, jo crec que el paradigma seria dono perquè tu donguis, però no a mi. No perquè em donguis a mi, sinó perquè donguis a qui sigui. Vale? O sigui, jo sóc el mirall amb el que tu et pots reflectir, no? Perquè donguis de la mateixa manera jo et dono a tu i t'agraeixo doncs, que tu també ho facis amb els altres. No?
1: Totalment.
0: I, perquè la llei de la prosperitat és això. El que vol és que flueixi la prosperitat, no? Que no s'estanqui, no? Aquesta és una mica l'essència de la llei de la prosperitat. No? I l'agraïment és el vehicle mitjançant el qual aquesta llei de la prosperitat, ja veurem què més, però és un dels mitjans a través del qual doncs, la llei de la prosperitat s'aplica i és efectiva. Vale?
1: I permetem que obri un meló, perquè amb tot això que parlàvem jo crec que també és interessant una reflexió que mentre parlaves jo t'escoltava i pensava, clar, i quan aquest agraïment s'ha de desenvolupar en una situació, en una relació trencada, és a dir, m'explico, una persona amb la que tu has tingut un passat d'amistat, socis de feina, socis de projecte, el que sigui, hi ha hagut un terrabastall, la relació s'ha trencat i tu aquella persona l'has desterrat de la teva vida per sempre més, i de cop i volta arriba un moment en el que et demana ajuda o en el que la situació requereix que aquesta persona se l'ajudi i tu tens les eines per ajudar-la.
0: Doncs tu pots fer una cosa. Jo, hi havia un que deia, tu pots perdonar la persona, no? El que no pots segurament és perdonar els actes que va fer aquella persona. Vale? I estava molt bé això, perquè la idea ella diu, a la persona la pots perdonar, no, el que no pots perdonar són els actes que va fer doncs, per perjudicar-te a tu o per causar-te un dany, ¿vale? Bueno, si ets capaç de discernir entre aquestes dues coses, de dir, bueno, la persona sempre la puc perdonar, però el que va fer no, bueno, potser tindràs més facilitat, no?, també per transcendir aquesta situació de realment d'enamistat, no? No sé, jo fins i tot agraeixo hasta la gent que m'ha fet alguna, no sé, alguna cosa que m'ha causat un problema, no? Per què? Doncs perquè he après algo de tot allò també, no? O sigui, aprenem fins i tot de la gent que ens ha fet un perjudici, no? Que ens ha causat un dany, sigui emocional o sigui econòmic o del que sigui, no? Però fins i tot, si ets sincer, jo crec que fins i tot amb el temps pots agrair i dir, mira, vaig aprendre una lliçó, no? Ja no em tornarà a passar, no? Doncs, fins i tot hasta amb el dolor pots treure una bona lliçó, no? Un bon aprenentatge, diria jo.
1: Sí, sí, és que a mi no? Em sembla interessant perquè al final també amb aquelles persones que a vegades doncs, hem tallat la relació perquè era el més sa,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Tallar la relació de soca-rel, jo no t'estic dient de que tornis a tenir una relació amb aquesta persona, però sí saber diferenciar les coses i dir què m'agradaria... Jo és que, mira, a mi em van dir una cosa una professora fa molts anys a l'institut que em va dir, Dani, mai facis allò que no t'agradaria que et fessin a tu. I allò va quedar marcat a mi. Saps aquelles coses que et diuen a l'escola, que et diuen els professors, els mestres, quan ets petit, que tens el cervell esponjós i que aquestes idees et queden?
0: Clar.
1: Doncs em van dir això. I jo he intentat sempre doncs, tenir-ho en boga, no? I tenir-ho al cap
0: i
1: anar pensant de tant en tant en això. Sobretot quan veus que et descarriles una mica, pensar, Dani, no facis allò que no t'agradaria que et fessin a tu, no? Doncs una mica és això, no? Si tu tens les eines, si tu tens la manera d'ajudar aquella persona, aviam, no t'estic dient que t'arrosseguis pel fang i que et ridiculitzis, no? Però sí que si pots ajudar aquella persona i a tu t'agradaria que ho fessin per tu, si fos al revés, doncs intentar deixar enrere doncs, aquest rancor, però, aquesta rancúnia, espero.
0: Clar, fixa't tu, al final, a qui li fa mal aquesta rancúnia? És a dir,
1: a tu mateix.
0: Si tu pares a pensar, Dani, a qui li fa mal, a tu o a aquella persona que m'estàs explicant que et va causar aquell
1: problema? A tu mateix, està clar.
0: Vale, per tant, si fa mal a tu mateix, t'està afectant.
1: I no t'està deixant ser pròsper, perquè no t'està deixant creixent com a persona.
0: Exacte. Per tant, jo crec que ja no per ell, no, ja no per l'altra persona, sinó que potser per tu et convé donar un pas. Vale? Vull dir, per què? Per curar-te tu, per curar aquesta ferida que tens, no? Jo crec que, al final, la vida, doncs, no hi ha enemics, no? Hi ha grans mestres, que deia, no? Doncs, escolta, tots aprenem. Aquests grans mestres no són persones... amables a vegades. Els mestres ens venen disfressats de lladres o de traïcions o deslleialtats o coses així, no? I aquest és... La gran aprenentatge és dir, ostres, has d'estar preparat el que vingui. Potser vindran gent que el que volen és... O que estan en un altre... Com et diria jo? En un altre estadi de la vida i veuen les coses de forma diferent i l'únic que volen és causar dolor, causar mal, el que sigui, no? També has d'estar preparat per això, no? Però al final, sempre dic, si qui ha de sanar ets tu, més enllà del com sigui l'altra persona, perquè l'altra persona tu la pots ajudar, com tu em deies, jo dic, bueno, doncs va, l'ajudo. Però tampoc no vol dir que t'hagis de tornar a reconciliar amb aquella persona, dir, bueno, li he ajudat, ja està, mira, ja he fet això, jo continuo el meu camí, perquè és molt diferent el d'aquella altra persona, no tens per què tornar a reemprendre l'amistat, no? Tampoc. Vull dir que, no sé, jo crec que al final el que has de fer és coses que t'ajudin a tu i que no et perjudiquin, no? Si hi ha algú que et fa mal, jo crec que la teva responsabilitat, com que està en el teu camp, o està en el teu terreny, doncs la responsabilitat teva és, no sé, sanar-ho, no? Arreglar-ho i de la millor manera possible. I l'altre ja farà el que hagi de fer ell, vale? Vull dir que, no sé, ja farà la seva part si la vol fer, si no la vol fer que no la faci, no? Però clar, ja no és el nostre problema, no?
1: No, totalment, sí, és així. Doncs, Fran Rigol, ho hem d'anar deixant aquí, no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar.
0: Doncs res, únicament volia dir que, bueno, que aquesta seria una primera part del que és la llei de la prosperitat. En continuarem parlant perquè crec que venen dos o tres apartats més d'aquesta llei, que jo crec que és important, no? És important perquè et trobes amb gent a vegades doncs, que realment no aplica aquesta llei, no?
1: Doncs la llei de la prosperitat, aquest primer capítol, vindran alguns més, Frank, aquest agraïment del qual avui hem parlat. Podeu llegir aquest article de forma íntegra al LinkedIn del Frank Rigol i tanca amb una frase amb la que tancarem també l'espai. No es más risco quien más tiene, sino quien sabe que nunca le faltará nada. Frank Rigol, cuida't molt.
0: Gràcies, igualment a tu. Gràcies a tothom.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé, cuida't. Adéu.
1: Breu pausa. Tornem de seguida.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Garantim els teus drets.
1: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
4: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
9: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
10: Tu sí?
9: Esclar.
11: Marcel, cada cosa on toca, eh?
10: Esclar.
12: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
13: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
14: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 7 minuts per arribar a la una del migdia. Ara marxem a parlar amb el Carles Rius. Podem ampliar una mica més la informació del temps que ja us hem donat a la primera hora, però no és el mateix la informació que pugui donar jo a la que pugui donar l'expert d'aquesta casa en meteorologia. Carles Rius, bon dia.
2: Apa, quina pilota!
1: Has vist?
2: Que fort!
1: Has vist?
2: És que fort, que fort!
1: Però, t'haig de tenir content
2: que... Però el que he fet a les 10 del matí és llegir el que he escrit a les 6 del matí?
1: El que has escrit tu i el que he escrit 3CAT.
2: Qui? Ah, el 3CAT.
1: 3CAT i tu, sí, sí.
2: Bueno,
1: quan no hi ets, és el que faig.
2: Mig, molt bé.
1: Sí, llegeixo una mica 3CAT per...
2: Que igual a vegades no tenim res a veure, no?
1: Per fer un panorama una mica més genèric general, de Catalunya, sí. Que si els Pirineus, que no sé què, que aquí els Pirineus ens interessen molt, sobretot sí. Si hi ha pont llarg, i en aquest cas després doncs intento parlar una mica també del que escrius tu, que la gent ja ho veu a xarxes, arroba Ràdio d'Esvern, sí. Allà ho veuen i és molt més gràfic. Però explica'ns una mica, de moment s'està complint el que he dit jo, aquests nuvolets prims.
2: Sí, bueno, són núvols baixos, ho hem anat comentant aquests dies. Tenim vent humit de mar cap a terra, per això tenim aquesta sensació de xafogor. Abans d'això, espectacular ahir, vam arribar a 27 graus, un 14 d'octubre, la bogeria d'aquest 2026 continua. No és fruit de que tinguem el sol superapretant ni res, sinó que hi ha una corrent d'aire molt càlid en superfície que provoca que les temperatures es puguin disparar. Clar, quan aquest aire tan càlid doncs, va afluixant, i és el cas d'aquest anticicló tan potent que hem tingut aquesta setmana i que ens ha portat molts dies de molta tranquil·litat, tret d'aquests núvols baixos que deies tu, doncs això provoca que les temperatures hagin estat una miqueta més altes del que tocaria. Ahir vam arribar als 27, que és una autèntica animalada, però avui en aquests moments... A Sant Just estem al voltant dels 20... No hem arribat als 23 encara i estem pràcticament a la una del migdia. O sigui que tenim unes temperatures bastant més baixes que ahir, tot i que demà divendres seguirem amb una situació anticiclònica, encara amb sol, i és probable que a mesura que vagi avançant el dia de demà doncs vagi augmentant una mica la nuvolositat, però tampoc res de l'altre món. O sigui que divendres serà un altre dia plàcid, amb unes temperatures, si fa o no fa, molt semblants a les d'avui, entre els 23 i els 24, tot i que ara estem amb 23 graus a Sant Just. Recordem, ahir 27. Doncs bé, és bastant probable que entre diumenge i dilluns aquests 27 d'ahir passin a 17 de màxima, o sigui que tindrem una patacada, no és per sempre, és una patacada puntual entre diumenge i dilluns, però tenim una patacada de principi d'hivern. O sigui, estem parlant de caloreta de principis de tardor avui o ahir, i aquest cap de setmana podem tenir un principi d'hivern, o sigui que realment pot ser una bufetada bastant forta perquè fa temperatures diumenge i dilluns. No em sortiu sense samarreta a córrer diumenge o dilluns perquè enganxareu un encostipat i a més ho notareu que fa molt més fred. Va, de què fa la previsió, anem ràpids. Es va confirmant una miqueta la situació que hem anat dient aquests dies i que anava parlant d'aquest canvi brusc de temps, un anticicló que ens ha estat governant aquests dies, marxa cap a centre Europa. Al marxar doncs ens obre, es forma un altre de molt potent a la zona d'Escandinàvia, i això farà que les depressions puguin baixar. Paral·lelament a que aquestes depressions puguin baixar i puguem tenir una segona quinzena una mica més moguda, perquè això és a llarg termini, és bastant probable que es despengi una bossa d'aire fred, una dana, tot el que, com tu li vulguis dir, aquestes bosses d'aire fred en alçada, que el que provoquen és, quan es troben en superfícies molt càlides, doncs provoquen, si hi ha vents humits, doncs provoquen això, que hi hagin precipitacions molt fortes. Doncs bé, aquesta dana sembla ser que es va confirmant a poc de que ens arribaria coincidint amb el cap de setmana. Dissabte al matí encara... sol amb alguns nuvolets, a partir del migdia es començarà a tapar i tots els mapes avui també estan portant cap a entre les 4 i les 6 de la tarda. Alguns no, però entre les 4 i les 6 de la tarda podria començar a ploure de principi de forma feble i ja vespre, nit i matinada podria ploure amb una miqueta més d'intensitat. Quan plourà més? Diumenge. Diumenge serà un dia plujós de cap a peus. Per això comentàvem aquesta setmana amb els organitzadors de les festes de tardor que era més fiable cancel·lar-lo del diumenge que no parlo del dissabte, perquè el dissabte hi ha alguns mapes que et marquen estabilitat fins ben bé a les 12 o la 1 de la matinada. O sigui, sí que hi haurà núvols, però podria no ploure. Però sí que el diumenge és un dia que està clar que porta molts dies dient-ho i a més tots els mapes coincideixen que el diumenge és el dia central de la precipitació i diumenge serà un dia per no sortir de casa. O
1: sigui, i en canvi ja diumenge no s'ha cancel·lat res encara.
2: No es cancel·larà.
1: No es cancel·larà.
2: Normalment les activitats aquestes de Can Ginestar i tal continuen, no es cancel·larà, clar, quan a les 8 del matí estigui plovent diran, bueno, no ho fem. Però vull dir, no es cancel·la prèviament. Entenc que la nit de Sant Just, com que hi ha una elaboració prèvia per poder fer aquesta nit i tota una sèrie de coses, doncs aquesta elaboració prèvia porta a prendre decisions una mica abans. Però és bastant probable que durant demà divendres puguin consultar els serveis meteorològics de Catalunya i puguin veure que el diumenge és un dels dies marcats a l'agenda com a dia de precipitació, tot el dia. Les temperatures, el que et dèiem, és una borrada, el que et diré, però, per exemple, el dissabte al migdia podríem estar al voltant dels 22 graus, i diumenge a les 2 del migdia podem estar, ojo, a 13 o 14 graus. És una autèntica animalada, però us estem parlant de que aquesta pluja que arriba diumenge arriba acompanyada d'aire molt fred que es despenjarà i provocarà que les temperatures siguin d'hivern. Diumenge és un dia d'hivern, després ja recuperarem. Dilluns una mica i dimarts ja tornarem a la normalitat. Però diumenge és un dia d'hivern. Si els mapes d'avui tenen raó, ojo a la patacada que podem tenir diumenge pel que fa a temperatures, Entre 15 i 13 és el que diuen els mapes que tindrem de màxima. Dilluns recuperem una miqueta, encara amb força precipitació durant el dia, i dimarts ja parlaríem de més estabilitat. Això ho anirem seguint perquè aquesta dana, depèn de com es vagi movent, pot anar fent, però sembla i tot indica que a partir del dissabte a la tarda i fins ben bé dilluns a la tarda la pluja pot fer acte de presència a Sant Just amb una baixada molt important de les temperatures.
1: Doncs ho deixem aquí.
2: No pots despedir.
1: Exactament.
2: Acomiadar, perdó.
1: Hem de fer aquí el comiat. Carles Rius, cuida't molt, que vagi molt bé i demà especial des del CAP,
2: Sí, allà hi serem.
1: Pinta bé. Molt bé, doncs vinga, fins demà. Adéu-siau. I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dijous. Us ha parlat Daniel Martínez, un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Hem parlat de moltes coses avui, de les notícies, hem parlat també a l'espai Rambla, ja n'hem tingut la carta del dia, i evidentment doncs hem fet el temps, ara mateix també hem fet un avançament del temps pels propers dies amb en Carles Rius. Avui hem entrevistat a l'alcalde de Sant Just, Joan Bassaganyes, i també hem parlat amb Frank Rigol i hem fet doncs aquest espai, com dèiem, aquesta avançada meteorològica de cada cap de setmana. Nosaltres tornem demà amb una especial des del CAP de Sant Just, des del centre ambulatori. Allà farem un especial en honor a la salut mental i també doncs, per combatre els estigmes que hi ha d'ella. Marxem i us deixem amb els informatius. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El refugi antiaeri de les escoles de Sant Just obre les portes amb visites aquest dissabte 17 d'octubre. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui 15 d'octubre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. La història de Nelly Bly arriba a l'Ateneu de Sant Just amb l'obra infantil La volta al món en menys de 80 dies. La jove fotògrafa de Sant Just, Jana Colet, guanya el primer premi de la Lliga Catalana de Fotografia. Amb només 14 anys, la sòcia més jove de l'agrupació fotogràfica de Sant Just s'imposa en la categoria jove, reservada a participants menors de 25 anys. Sant Just prioritzarà els joves i les famílies monoparentals en les noves promocions d'habitatge protegit.

0: L'Ajuntament de Sant Just organitza una jornada de visites al refugi interi de les escoles el pròxim dissabte 17 d'octubre, d'11 del matí a 1 del migdia. L'activitat permetrà als participants accedir a l'interior del refugi i conèixer els elements artístics que s'hi conserven. Durant la visita s'oferiran explicacions sobre els 7 murals i les 5 obres escultòriques que formen part d'aquest espai. L'activitat s'emmarca en la programació cultural de l'Ajuntament de Sant Just i el preu de la visita és de 3 euros, però l'entrada serà gratuïta pels menors de 16 anys i els majors de 60. Les persones exemptes de pagament hauran de dirigir-se a Can Ginestar per formalitzar la inscripció. I per més informació es pot contactar amb el telèfon 674-791-417. L'Ateneu de Sant Just acollirà l'espectacle de teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari. La representació, a càrrec de la companyia Esgrata, tindrà una durada aproximada d'una hora i està recomanada per a infants a partir de 6 anys. L'obra explica la història de Nelly Bly, una periodista que va emprendre un viatge al voltant del món per demostrar que una dona podia superar les limitacions imposades per la societat de la seva època. L'espectacle combina aventura i humor per explicar aquest repte i abordar qüestions com la igualtat i el coratge. La representació està organitzada per l'Ateneu de Sant Just i forma part de la seva programació cultural adreçada al públic infantil i familiar. La jove fotògrafa Jana Colet, de 14 anys i sòcia de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just, ha aconseguit el primer lloc en la categoria jove de la Lliga Catalana de Fotografia, organitzada per la Federació Catalana de Fotografia. Colet ha guanyat aquesta categoria, reservada a participants menors de 25 anys, i té previst rebre el guardó el 18 d'octubre de mans del president de la Federació Catalana de Fotografia. Jana Colet és la sòcia més jove de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just i s'ha especialitzat en la fotografia de retrat artístic i conceptual, amb influències de la fotografia de moda i l'estètica fine art. En les seves obres utilitza elements com el maquillatge, la indumentària, la il·luminació i la gestualitat per crear personatges i composicions visuals. La jove fotògrafa ha desenvolupat la seva tècnica aprofitant els recursos de l'estudi fotogràfic de l'entitat santjustenca i els coneixements del seu pare, també fotògraf. La Lliga Catalana de Fotografia consta de 8 convocatòries, en cadascuna de les quals els participants han de presentar una fotografia. Les imatges són avaluades per un jurat format per 3 fotògrafs independents aliens a la Federació Catalana de Fotografia. La classificació final té en compte la regularitat dels participants, la capacitat creativa i la qualitat de les fotografies presentades. El ple municipal de Sant Just ha donat llum verda definitiva a les bases generals per adjudicar els habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'alcalde Joan Basaganyes ha fet balanç dels acords clau del darrer ple de setembre i ha detallat com s'estructurarà l'accés als parcs públics d'habitatge en un context d'alta pressió en els preus immobiliaris. L'alcalde ha aclarit que, més enllà d'aquest marc regulador estàndard per cobrir baixes a promocions existents, com les del carrer Cadenes o Comte Vilardaga, les noves promocions comptaran amb convocatòries específiques per donar resposta a les necessitats detectades al Pla Local d'Habitatge.
1: Sí, aquestes bases són unes bases estàndards que tenim que serviran per a ocupar els habitatges que tenim del nostre parc de lloguer conforme aquests es vagin quedant buits. Hi ha, nosaltres tenim habitatges de lloguer no només al Mil·lenari, sinó que en tenim repartits per molts punts del municipi. Tenim algunes promocions específiques de lloguer, com van ser en el seu moment la del carrer Cadenes o del carrer Comte Vilardaga, on periòdicament tenim baixes, persones que deixen el pis, i amb aquestes bases doncs, podrem ocupar de forma relativament ràpida aquests habitatges un cop es quedin buits. No? Després, per cada promoció que estem fent, segurament farem bases específiques adreçades a col·lectius que ens interessa que tinguin una certa prioritat a l'hora de poder accedir als habitatges.
0: La radiografia elaborada pel consistori assenyala 2 perfils principals amb dificultats severes per accedir a una llar al municipi. Els joves, que cerquen emancipar-se sense haver de marxar del poble a causa de l'encariment del mercat residencial lliure, i les famílies monoparentals, progenitors amb infants a càrrec, escolaritzats a Sant Just, que afronten una separació amb una notable reducció d'ingressos en la unitat familiar. Pel que fa al calendari d'accés, Basaganyes ha assenyalat que les promocions més avançades són les de Juvenívols i la del segon mil·lenari a l'Avinguda de la Generalitat, seguides més endavant per sectors com Garrofers i Carretera Reial. Les convocatòries s'obriran un cop les obres estiguin a la recta final i l'alcalde ha recordat la necessitat d'inscriure's prèviament al registre de sol·licitants d'HPO, un tràmit que triga aproximadament 3 mesos a formalitzar-se. Durant l'entrevista, Basaganyes també ha destacat altres punts transcendents de la sessió plenària, començant per l'aprovació inicial del canvi de planejament dels polígons sud-oest i Pont Reixat, i la reforma urbanística vol facilitar la implantació d'indústries netes i del valor afegit i adaptar els usos a un entorn que ha esdevingut molt més residencial.
1: La indústria a Sant Just doncs, seguirà existint. El que passa és que el concepte d'indústria ha anat evolucionant. Abans la indústria era molt manufacturera i cada cop hi ha més activitats que són activitats que es diuen netes, que també produeixen, també generen molt valor afegit, però en canvi són les activitats que tenen unes particularitats molt diferents que creiem que s'adapten molt millor als polígons industrials que tenim, per ubicació i per entorn. Són canvis que són graduals, no pretenem expulsar les activitats industrials, ni molt menys, però sí que és veritat que cada cop és més difícil que vinguin activitats industrials d'alt valor afegit perquè la tipologia de naus que tenim és bastant incompatible amb les necessitats que tenen aquestes empreses. No?
0: Així mateix, el govern municipal ha aprovat un conveni de més de 300.000 euros amb l'àrea metropolitana de Barcelona per renovar canonades antigues i recuperar 2 pous inactius, amb l'objectiu de reduir fuites i blindar el servei d'abastament davant nous episodis de sequera. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La nit de Sant Just al carrer, prevista inicialment pel 17 d'octubre, s'ajorna fins al dissabte 31 a causa de la previsió de pluja. L'activitat, emmarcada en les festes de tardor de Sant Just, estava programada al barri centre de 6 a 12 de la nit. El canvi de data afecta una de les principals propostes gastronòmiques, comercials i culturals de les festes. La celebració preveu reunir gairebé una 20ena d'establiments de restauració en 4 zones gastronòmiques, amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i serveis del municipi també participaran en promocions i descomptes. La programació anunciada inclou teatre, tallers infantils, circ familiar, màgia, cabaret i concerts, així com l'espai La nit d'estrena, dedicat a joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi. També s'hi preveuen un fotoreclam i un vídeo 360 graus. La jornada de Sant Just al carrer es manté prevista pel 25 d'octubre, independentment de la nit de Sant Just al carrer. El celler de Can Ginestà de Sant Just acull el pròxim 12 de novembre l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal. La mostra, que es va inaugurar el passat 8 d'octubre, proposa un recorregut pel procés artístic, mostrant tot allò que succeeix entre la idea inicial i el resultat final d'una obra, incloent-hi accidents, rectificacions i troballes espontànies.
2: Rastres és un resum de lo que queda entre la idea que l'artista té i després lo que surt. Llavors, amb aquesta exposició hi ha una manera de treballar que hem anat acumulant a través dels anys i que al final suma una sèrie d'errors, accidents, descobertes i pintura i acaba sortint una obra que potser no en el seu inici tenia que ser una altra. Llavors, per això li he posat el nom de Rastres. A mi els rastres, potser et diria, i els accidents, que és el que al final m'agrada més d'una obra, perquè és una cosa que surt d'una manera espontània i que és l'artista el que decideix deixar-ho o rectificar-ho.
0: Formada en arquitectura d'interiors, Vidal trasllada aquest univers a la seva producció pictòrica i escultòrica. En aquesta ocasió, l'artista ha combinat l'oli tradicional amb tècniques com el dibuix, amb cúter sobre tela i per primer cop la incorporació de 2 instal·lacions. L'element central de l'exposició és la cadira, tant en versions de disseny com en formats quotidians, especialment la popular cadira de plàstic monobloc.
2: En aquesta exposició n'hi ha com 3 sales diferents. A l'inici hi ha una cadira, que és la cadira monobloc. És una cadira molt senzilla, una cadira que està com desvaluada. I l'exposició comença donant-li un protagonisme amb 2 quadres molt grans de quasi 2 metres i que té molts accidents i que no busca tampoc el protagonisme, però el té. Les monobloc no es volen convertir en objecte perfecte. Per això cada quadre té la seva manera de manifestar. manifestar-se. No? Un objecte tan comú com és una cadira, que és la monobloc, que pot estar en un jardí privat, però també pot estar a l'última part del món tirada en un contenidor, crec que la tenia que fer sortir, perquè jo sempre, més o menys, he estat fent cadires de disseny, molt disseny i molta obra pues, de museu. I aquesta vegada pues, m'ha fet gràcia fer-ho amb la monobloc. També hi ha una altra part, a part de la monobloc, que són interiors, que jo faig normalment, i l'última sala hi ha les cadires. Aquí sí que trobeu cadires més de disseny. Normalment sempre treballo amb oli, però aquesta vegada he intervingut amb altres materials, inclús hi ha dos instal·lacions.
0: L'exposició es divideix en tres sales que inclouen quadres de gran format de gairebé 2 metres, representacions d'interiors i una instal·lació amb cadires en miniatura que amaga un missatge per l'espectador. Per conèixer de prop els detalls de les peces, s'han organitzat diverses trobades amb l'autora, com visites comentades, amb sessions programades pels dies 15 i 21 d'octubre i el 4 de novembre, i les festes de tardor, amb trobada especial amb l'artista el dissabte al matí al celler de Can Ginestar. L'artista ha posat en valor la qualitat del celler de Can Ginestar com a espai expositiu municipal i ha convidat la ciutadania a visitar la mostra durant aquestes setmanes de tardor. Josep Maria Marquès, expresident de l'Ateneu de Sant Just, va morir el 13 d'octubre als 90 anys. Marquès, que va presidir l'entitat entre els anys 2003 i 2012, estava molt vinculat a la vida associativa i social de Sant Just, on va participar activament en diverses entitats del municipi. La cerimònia de comiat té lloc avui dijous 15 d'octubre a les 4 de la tarda al Tanatori de Sant Just. Durant 9 anys va ocupar la presidència de l'Ateneu, una de les entitats culturals del municipi, i també va ser cantaire de l'Orfeó Enric Morera. També mantenia una vinculació amb la comunitat alemanya a través de la seva dona, Enke Birgit Mackinac, artista d'origen alemany que va morir fa uns anys. L'Associació Cultural Casa d'Extremadura de Sant Just organitza del 16 al 24 d'octubre una nova edició de la seva tradicional Setmana Cultural. La celebració comptarà amb un programa complet que combina actes institucionals, música, folklore, convivència veïnal i gastronomia, oberta a tota la ciutadania del municipi. El tret de sortida tindrà lloc demà divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre a la sala auditori de la Vagoneta, amb el pregó inaugural a càrrec de Felicitat Hernández, presidenta de la Mancomunitat de Tentúdia, acompanyada per alcaldes d'aquesta comarca extremenya. L'acte inclourà l'actuació de la coral Viejas Raíces, la coral de l'entitat, i un aperitiu català per tots els assistents. Dissabte 17 d'octubre serà el torn del Dia del Soci, una de les cites més consolidades del calendari, amb una paella popular a la plaça de la Pau que preveu aplegar entre 200 i 250 comensals. Diumenge 18, la dansa i el folklore seran protagonistes amb les actuacions de l'Escola de Ball Ana Márquez de Sant Feliu de Llobregat i del grup Coros i Danzas Sant Isidro Labrador de Cornellà del Llobregat.
3: Esta primera jornada es el día 16, como has dicho, el viernes, a las 8 en la Vagoneta, en la sala de auditori, y viene la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, que representa a varios pueblos de la provincia de Badajoz, y vienen, le acompañan dos alcaldes de dos pueblos que pertenecen a la Mancomunidad de Tentudía.
4: I en aquest sentit, doncs, aquí començarà aquesta festivitat, aquesta festa de la Setmana Cultural, a partir de les 8 del vespre, amb l'inici dels actes amb el pregó d'inauguració, com ens deia, doncs, amb la presidenta de la Mancomunitat de Tentudía, la senyora Felicidad Hernández, i a continuació doncs, l'actuació de la coral de l'entitat Viejas Raíces, que és una coral molt consolidada i que, en aquest sentit, doncs, també actua per aquesta festa, per aquesta Setmana Cultural.
3: Sí, claro, és la entitat, és la coral de l'entitat i tiene que representar la entitat en el primer dia, que és el pregó, i també en l'últim dia hace una actuació.
0: La celebració es reprendrà divendres 23 d'octubre a la Vagoneta amb una vetllada festiva que inclourà música i ball en directe a càrrec de Miguel Jiménez, a més d'un concurs de tapes popular amb sorteig de premis. La Setmana Cultural clourà el dissabte 24 d'octubre a les 12 del matí també l'auditori de la Vagoneta, amb un programa variat.
3: Nosotros hemos tenido grupos de aquí de Sant Just, el Esbar, hemos tenido grupos de canto de aquí de Sant Just. Y bueno, y seguimos teniéndolo y está abierto a todo el mundo. O sea, nosotros no le pedimos a nadie que tenga que ser extremeño por obligación. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir. Y por eso intentamos, cuando hacemos una fiesta o varios días de fiesta como ahora, intentamos intercalar grupos de varios sitios para que todo el mundo que está dentro de la asociación y que vienen a ver, pues vean que que estamos abiertos a todo.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ajuntament de Sant Just preveu iniciar a partir del 16 d'octubre els treballs de manteniment de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals que envolta el nucli urbà del municipi. Les actuacions començaran un cop finalitzat el període de prohibició de treballs a les zones de seguretat i protecció d'incendis forestals i tindran una durada estimada d'entre 2 i 3 setmanes. Els treballs consistiran en la reducció de la vegetació en una franja de 25 metres d'amplada al voltant del nucli urbà, amb l'objectiu de reduir el risc de propagació d'incendis forestals cap a les zones habitades. L'actuació es durà a terme d'acord amb la delimitació de la franja de prevenció d'incendis aprovada pel ple de l'Ajuntament el 23 de desembre del 2020 per mantenir aquest espai en les condicions de seguretat previstes. La CEAS organitza una conferència sobre la infraestructura dels camins ramaders el pròxim divendres 16 d'octubre de 8:15 a 9:15 a la sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just. La xerrada anirà a càrrec de Joan Rovira, membre del grup de treball de transhumància i camins ramaders, i serà gratuïta i oberta a tothom. La conferència abordarà l'origen i l'evolució dels camins ramaders, una xarxa de vies creada al llarg de la història a partir de la transhumància, el desplaçament estacional de ramats a la recerca de pastures. Aquesta pràctica es remunta al Neolític, a la Mediterrània, i ha contribuït a configurar una extensa xarxa de camins que constitueixen un patrimoni viari de valor històric.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui dijous, 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, hi haurà una visita guiada a l'exposició Rastres, de Clara Vidal, al celler de Can Ginestar. I a les 6 de la tarda, la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom El periodisme en el nou desordre mundial, a càrrec d'Albert Elfa, periodista, i tindrà lloc a l'auditori de la Residència de la Mallola. I avui, a 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la taula rodona sobre els 60 anys del butlletí de les CEES. Divendres 16 d'octubre, a les 10 del matí, al Centre Social El Mil·lenari es farà la segona sessió del taller d'autonomia digital, on es començaran a fer tràmits amb l'administració. I divendres, a partir de les 10 del matí, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb el lema Teixir Vincles és fer salut mental, es farà programa especial de Ràdio d'Esvern davant del CAP i a la tarda una nova lectura del manifest i actuacions musicals als Jardins de Can Ginestar. Divendres a les 5 de la tarda al Casal de Joves, divendres de música. I a les 6 de la tarda, música en directe al Miller Monkey Gastrobar, al passatge del Mercat número 19, dins la programació de les terrasses musicals. A 7:45 del vespre, el divendres, conferència a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just sobre la infraestructura dels camins ramaders, organitzada per les CEES. I divendres, a les 8 del vespre, pregó de la Setmana Cultural Extremenya a la plaça de la Pau. A 8:45 de la nit a les escoles es farà el concert solidari de les festes de tardor de la mà de Sant Just Solidari. I dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí a l'edifici Walden es farà la segona edició de la Vertical Walden, una cursa cronoescalada organitzada pel grup de Trail Barcelona. Dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí es faran visites al refugi antiaeri de les escoles. I a les 12 al Parc del Mil·lenari, Jugateca Ambiental, amb una activitat sobre ioga animal. A les 12 del matí, el dissabte, a la plaça de la Pau, es farà una paella per les persones associades i persones convidades de la Casa d'Extremadura, dins de la celebració de la Setmana Cultural de la Casa d'Extremadura. I dissabte, a 5:45 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, discoteca inclusiva. A les 6 de la tarda, a la pista superior del poliesportiu de la Bonaigua, una vetllada d'arts marcials, organitzada pel Taekwondo de Sant Just. I passem a les activitats de l'últim dia de la setmana, diumenge 18 d'octubre, a les 10 del matí, portes obertes a la Casa de la Cultura de Can Ginestar i diada castellera. Durarà aproximadament des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. A 10:45 del matí, el Jardí de Can Ginestar, contes tradicionals catalans. I a 11:45 del matí del diumenge es farà una visita guiada a l'exposició Rastres, de la mà de l'artista Clara Vidal, que està exposada al celler de Can Ginestar. A les 12 del matí, Jugateca Ambiental del Parc de Torreblanca amb la biodiversitat al Parc de Torreblanca. Diumenge a les 12 del matí a la Vagoneta, dins la celebració de la Setmana Cultural de la Casa d'Extremadura, hi haurà diferents actuacions musicals. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà el teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies, explicant la fascinant història de la periodista Nelly Bly.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El refugi antiaeri de les escoles de Sant Just obre les portes amb visites aquest dissabte 17 d'octubre. La història de Nelly Bly arriba a l'Ateneu de Sant Just amb l'obra infantil La Volta al Món en menys de 80 dies. La companyia Es Grata representarà l'espectacle el diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del Cinquantenari, amb una proposta d'aventura i humor recomanada a partir de 6 anys. La jove fotògrafa de Sant Just, Jana Colet, guanya el primer premi de la Lliga Catalana de Fotografia. Amb només 14 anys, la sòcia més jove de l'agrupació fotogràfica s'imposa en la categoria jove, reservada a participants menors de 25 anys. Sant Just prioritzarà els joves i les famílies monoparentals en les noves promocions d'habitatge protegit. Entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 15 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Les pensions entren en campanya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després de l'habitatge, ara les pensions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar-les quan toca, que és després de les eleccions, però alerta del perill de retallades als pensionistes si el Partit Popular i Vox arriben a la Moncloa, Joan Bota.
2: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo intenta desactivar l'amenaça després que aquesta mateixa setmana la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, sostingués literalment que el sistema patarà. Vox directament aposta per privatitzar almenys parcialment les pensions. Sentiu Sánchez i Feijóo.
3: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó.
0: Mentrestant, els partits a l'esquerra del PSOE continuen buscant la fórmula per anar a les eleccions generals del 29 de novembre amb una certa unitat.
2: A Catalunya, Esquerra torna a rebutjar la coalició que li demanen els comuns.
0: Madrid, Tània Tàpia.
5: Cada cop queda menys temps fins a divendres a la nit i l'acord s'allunya. Tot i les crides a la unitat, ningú cedeix. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la de Front Ampli i la d'Esquerra en Podem. Però Ada Colau no llença la tovallola, demana a Rufián que faci canviar d'opinió. Oriol Junqueras diu que és l'únic amb prou ascendència al partit per aconseguir-ho, ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
6: En un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla impossible d'explicar-li a la ciutadania. Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit.
0: Minut de silenci aquest migdia a Granollers, un cop s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys que estava desaparegut després dels aiguats de principis d'octubre. Granollers, Miquel Jarque.
7: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial aquí a la capital del Vallès Oriental. La notícia ha colpit tota la comarca, que s'havia bolcat en les tasques de recerca durant 10 dies. Els caps de setmana, amb els equips de rescat, s'havien arribat a plegar aquí gairebé un miler de voluntaris.
0: I també atenció a això. Un terç de les ajudes del govern espanyol al dièsel no s'han traslladat al consumidor, sinó que han servit perquè les gasolineres augmentessin els seus marges de benefici. Barcelona, Núria Har.
8: Això és el que diu el professor de l'Autònoma Jordi Perdiguero, que recorda una situació similar amb la guerra d'Ucraïna i que ara repeteix pel conflicte de l'Iran.
9: Perquè saben que aquesta bonificació permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
8: En canvi, la bonificació de 20 cèntims al litre de benzina Super 95 sí que arriba a la butxaca dels consumidors.
0: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Bones notícies pel Barça. Torna Rafinha.
10: Després de perdre els dos partits, el brasiler s'ha tornat a entrenar amb el grup i apunta al partit de dissabte amb el Betis. També podria viatjar a Sevilla. Frenkie de Jong, al Madrid, Vinícius es queixa de la sanció de 4 partits sense jugar.
11: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, pero al final los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
10: José Mourinho, el tècnic del Madrid, també ha carregat contra el comitè de competició per aquesta mateixa sanció. Explicarem tota la polèmica que hi ha al Madrid al Catalunya Migdia.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs destaquem la cua a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit sud a causa d'un accident. Això afecta de retruc la C-17 amb retencions de parets a Mollet per enllaçar amb la P7. També per accident aturats a la B-20, la pota sud entre el Prat i Sant Boi. En canvi, ja normalitzada la P7 a Subirats, que ha registrat retencions quilomètriques durant el matí a causa d'una topada múltiple.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: De moment, i remarco aquest de moment, gaudim de la tranquil·litat i l'estabilitat. Al cap de setmana això ja canviarà, no?
14: Doncs sí, fins dissabte al matí, temps tranquil, fins i tot fins dissabte al migdia. Dissabte a la tarda és quan canvia a les comarques de Girona primer, amb pluges que podrien ser abundants i superar els 100 litres per metre quadrat. S'anirien desplaçant cap a les comarques de Barcelona al vespre i a la nit, i de matinada, la matinada de diumenge i diumenge al matí, s'hi afegirien les de Tarragona. Diumenge passat per aigua gran part de Catalunya. Com més a prop de l'Aragó, més minses, i el Pirineu Occidental també. I atenció, perquè hem parlat de més de 100 litres al començar l'episodi, però a l'acabar l'episodi podria haver acumulacions superiors als 200. I aquest cop és en llevantada, a diferència de l'anterior. Això vol dir forts vents a la zona marítima, onatge important, temporal de mar i possibles afectacions també a la línia costanera. Però, com molt bé deies, de moment tranquil·litat, i això vol dir que quan haurem d'afinar i prendre decisions serà dissabte al matí.
0: Doncs ho anirem seguint a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Fins ara, Francesc, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 6 minuts. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, el seu govern aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el Partit Popular i Vox de voler-les retallar si acaben arribant a la Moncloa, Pilar García.
15: 9 milions i mig de pensionistes a Espanya, 1,6 milions a Catalunya, estan molt pendents del que pot passar amb els seus ingressos segons els resultats de les eleccions. Doncs bé, Pedro Sánchez aposta per aprovar l'increment que correspongui, tot i estar en funcions, guanyi qui guanyi els comicis.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
15: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació de novembre. Es publicarà un primer avançament el 27 de novembre i la dada definitiva el 15 de desembre. Doncs bé, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
16: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
15: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
15: I tot això perquè els últims dies tant PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
17: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
18: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
15: La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que el model és sòlid i robust.
0: I encara sobre la precampanya electoral, Pedro Sánchez tanca files amb la portaveu del seu partit, la catalana Montse Mínguez. El Partit Popular i també Junts per Catalunya l'han posat a la diana política les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han proposada perquè repeteixi com a cap de llista per llei de les eleccions del 29 de novembre, Txell Vallespí.
10: El PP intenta que el debat sobre l'habitatge giri en contra de Pedro Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el digital Artículo 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nes Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries, i el diari L'Espanyol, a més, assegura que té dues societats a Panamà. Responent a preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
3: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
10: Junts i especialment el PP han intentat fer gros el tema a les xarxes socials i veus com la de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'hi han sumat.
19: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si son novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos.
10: Montse Mínguez denuncia una persecució personal, ho deia així a Antena 3.
20: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira.
10: La Moncloa a la defensa diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper dels fons voltor i dels grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella i la seva federació, la de les comarques de Lleida, l'ha tornat a proposar com a cap de llista per les eleccions del 29 de novembre.
0: A tot això, Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per intentar tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla molt difícil. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, però, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, que està integrada dins de Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tot i les crides a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però la Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
21: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
5: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya, i també a Madrid, hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que recordem està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem, si vol, que faci el pas.
22: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
5: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
23: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
5: Un dels punts on la negociació està encara més encallada és el País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i encara sense tenir clar el candidat.
0: I a tot això, l'expresident Artur Mas veu aquestes eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per Junts per Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Mas assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les de Front Ampli com les d'Esquerra amb Podem, poden donar ales als juntaires, Txell Vallespí.
10: Artur Mas reivindica la força dels de Carles Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya, en contraposició, diu, amb l'opció Esquerra-Podem i la coalició d'esquerres del Front Ampli, amb opcions, segons diu, molt allunyades entre si.
24: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
10: També en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés dels Diputats, i remarca que això evidencia quin peu calcen.
24: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
0: I aquest ambient preelectoral també ha marcat l'homenatge al president Lluís Companys, avui que fa 86 anys del seu afusellament a mans del franquisme. Partits, govern i institucions han lluat la seva figura a Montjuïc amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta, Marta Corbalán.
25: El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat l'homenatge institucional que s'ha fet al Castell de Montjuïc, on Companys va ser afusellat, i després al fossar de la Pedrera, on hi ha la seva tomba. Illa ha fet aquesta crida.
26: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme.
25: Esquerra, Junts, el PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. Tots han destacat els valors democràtics de Companys i han fet crides a frenar l'extrema dreta. Amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
1: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
25: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard a Esquerra sense esmentar-la directament.
2: Per defensar Catalunya, només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns, que podien posar per davant Catalunya, posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
25: Turull també ha carregat contra Aliança Catalana, qui ha acusat de flirtejar amb els hereus dels que van detenir i entregar Lluís Companys en al·lusió a Vox.
0: A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, amb el País Valencià i amb l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en una reunió del patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Monestir de Poblet, Manel Sastre, bon dia.
6: Illa ho ha proposat davant els altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el panteó reial de l'antiga Corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques als presidents, però veuen bé la proposta.
7: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
6: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
8: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país.
6: I l'abat de Poblet, Rafael Barroer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
9: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
6: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.
0: I així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats que hi va haver a la ciutat a començaments d'aquest mes. Aquesta quarta víctima és el nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
11: Bon dia a tothom. Està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
27: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
11: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
28: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
29: Et recordo que octubre és el mes per a la sensibilització sobre el càncer de mama. El teu testament pot aconseguir més bons diagnòstics i tractaments del càncer. Quan fas un testament solidari i inclous l'Associació contra el Càncer, decideixes que una part del que deixes es destini a la recerca, la prevenció i l'acompanyament de les persones afectades per càncer i de les seves famílies. El càncer pot tocar a qualsevol i el teu testament solidari és una manera d'assegurar que els teus i la societat tinguin més bons diagnòstics i tractaments en el futur. La teva vida pot convertir-se en un llegat d'esperança per moltes persones. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
3: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar en Obramar por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
12: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
13: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Els economistes alerten que una tercera part de la bonificació dels 20 cèntims al litre de dièsel del govern espanyol no arriba a la butxaca del consumidor. Segons els experts, les ajudes han servit perquè les benzineres augmentin el seu marge de benefici. Ho han dit a la presentació d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència que conclou que les gasolineres de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Núria Har.
4: Aquest estudi només analitza els 20 dies posteriors a l'inici del conflicte, molt abans que el Consell de Ministres aprovés els ajuts al consumidor, però els seus autors adverteixen que les bonificacions fiscals no s'han traslladat a rebaixar els preus. El professor Jordi Perdiguero, de la Universitat Autònoma i l'Institut d'Economia de Barcelona.
5: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmentar els seus marges.
4: L'estudi que ha analitzat 1.500 benzineres assenyala que els llocs on hi ha més d'una estació de servei fa que per aquesta competència sigui més econòmic omplir el dipòsit, sobretot a les gasolineres de supermercat i les low cost, encara que hagin apujat més els preus que les grans cadenes.
3: Anem a la informació internacional. L'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front, Xavier Vilà.
6: Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nichusor Dan, que adverteix que no es quedaran de braços creuats.
7: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
3: Aquesta escalada bèl·lica amenaça també amb una crisi alimentària mundial, perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereals. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
9: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
8: Tot plegat preocupa no només els països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
3: I mentrestant, Xavi, el govern d'Ucraïna afirma que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield l'endemà que se'n limitessin les capacitats.
6: Sí, Kiev vol explicar dels Estats Units sobre els motius d'una interrupció que diuen ha afectat les missions amb drons al front militar contra Rússia.
3: I la Unió Europea, que fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar amb aquest conflicte. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
10: Hola, bon dia. El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
11: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
10: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
12: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, També diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
10: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
13: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
10: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
14: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
10: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kiev.
3: I encara en la informació internacional, el Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies, una reivindicació històrica i que a la vegada es converteix en una victòria legislativa per Lula da Silva 10 dies abans de la segona volta de les eleccions presidencials. El Senat ha aprovat una reforma que limita la feina a un màxim de 40 hores setmanals i que garanteix 2 dies de descans, Albert Manyà.
7: Aquest canvi no implicarà retallades salarials, s'aplicarà de forma gradual en els pròxims mesos i el govern calcula que beneficiarà 37 milions de treballadors. El president del El Senat, David Alcolumbre, ho ha celebrat.
15: A primera vista, pot semblar un canvi subtil. Però per aquells que es lleven d'hora, agafen un autobús ple de gent, fan la seva jornada laboral i tornen a casa al final del dia, aquest canvi és enorme.
7: Però els que més ho han celebrat han estat els senadors progressistes que han cantat el nom de Lula després de la votació. El president brasiler Lula da Silva ho considera una victòria per als treballadors i a la vegada és molt conscient que el pot beneficiar en la seva cursa per retallar distàncies respecte a Flávio Bolsonaro, que ara per ara lidera totes les enquestes. Justament el candidat ultraconservador havia criticat sempre la possibilitat d'una setmana laboral de 5 dies, però ara el seu partit hi ha votat a favor, argumentant que la majoria de treballadors en són partidaris.
3: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè els veïns que encara queden al conegut com el Bloc Papallona, a Barcelona, s'han declarat en vaga de lloguers. No pagaran res més al seu propietari, que és el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, perquè denuncien que està expulsant els veïns de tota la vida per poder fer negoci amb el lloguer d'habitacions, encara que per llei això no està permès. Aquest fons ja ha buidat 6 dels 12 habitatges del bloc i ara els veïns que encara hi viuen reclamen a l'Ajuntament que expropiï l'edifici per poder-s'hi quedar pagant un lloguer social, Sara Riera.
16: Es diu Bloc Papallona, però és el drama de moltes famílies de Barcelona i de moltes altres ciutats europees. Aquest fons d'inversió, que té una desena d'edificis a Barcelona, té diverses denúncies per saltar-se el topall de preus i especular amb l'habitatge. Aquests veïns a l'Eixample asseguren que el mateix fons els ha dit que no els renoven els contractes perquè no tenen el perfil d'inquilí que volen. Ara s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista per intentar que marxin ells. Anna Olestí és una de les afectades.
17: Debilitant la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero.
16: El problema d'això, però, és que per llei l'expropiació es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc o un altre per reubicar els veïns. En tot cas, és un fet que la compra d'habitatge per part de l'administració és ara mateix un dels instruments més rellevants que hi ha per poder ampliar el parc públic. Just avui, la presidenta d'Habitat 3, Carme Trilla, ha avançat que un informe de l'Observatori Metropolità ha calculat com en els últims 10 anys Catalunya ha incorporat al seu parc gairebé 9.000 pisos amb el dret de tanteig i retracte.
18: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
16: Alerta, però, que el que l'administració busca sempre són compres per sota del preu mitjà del mercat.
3: En punt, 2:45 de la tarda. Una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú. Uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent. I un programa per famílies per millorar la salut mental dels infants. Aquests són 3 dels 80 projectes en recerca d'aquest any que financia la Fundació La Caixa, que aporta una inversió que supera els 32 milions d'euros, Mònica Mas.
19: Sí, d'aquests 80 projectes que es finançaran, 36 d'aquests són fets a Catalunya, com el de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions pel bacteri Klebsiella. Es tracta d'un un patogen molt comú que conviu en la nostra microbiota i que, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics, provocar asèpsia i mort. De fet, cada dia al món mor una persona a causa d'aquest bacteri. La investigadora d'aquest projecte, la Mireia López, explica en què

0: amb els seus fills i puguin prevenir problemes emocionals que acabin derivant més endavant en un trastorn mental.
1: Malestar a la Ribera d'Ebre per la manera com la Generalitat aplica les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però el clima que tenen és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
2: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
3: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Ja s'havien pres unes opcions. Ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
2: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
4: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació del litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
5: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan hi enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De dir, ostres, doncs és que no està ni por.
2: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
1: I les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu passat. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees, prop de la meitat al foc de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres, Marriera.
6: El nivell màxim del pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies, els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. I a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i partícules que poden provocar nous focs. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Gerard Marc, sotsinspector del GRAF.
7: Any rere any estem tenint episodis jos o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem amb els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
6: En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus són també una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis de llamps en zones d'alta muntanya. El 15% dels focs han estat provocats per llamps i la resta es vinculen directament a l'activitat humana, ja sigui per negligència, accidents o focs intencionats.
1: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
10: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
12: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era Francesc.
13: Sex.
12: Francesc.
13: Sex.
14: ¿Cómo?
12: Francesc.
15: ¡Fábregas, que no me sale!
16: Como cada uno me llama como quiere.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: Passen 5 minuts a 2:15.
17: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
18: Hi, Dad.
19: Get in the car, Melinda.
1: Danny DeVito recull avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Ho fa acompanyat dels seus dos fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada en família. Sitges, Marc Garriga.
13: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla. Una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar. Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
14: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
13: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil, assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen dues vegades i Júnior.
1: I ara, un llibre. De fet, una novel·la gràfica, Relaciones peligrosas, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Miquel Bau, i que recupera el llegat del neurocientífic i Premi Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària Katie Lewy. Òscar Callau.
16: La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa. Afiliada al Partit Comunista durant la República, després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar al Moscou de Stalin i al Pequín de Mao. Als anys 70, poc abans de la mort de Franco, va tornar a Madrid, on va escriure la biografia Así era Cajal. A partir d'aquest text, Koldo Azpitarte ficciona la vida de Ketty en un guió farcit de dades històriques que agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
18: Nosotros queríamos hablar de historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en la Sierra Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo.
19: Era un libro que tiene muchísima información, tiene muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso.
16: Relaciones peligrosas al publica Norma Editorial.
1: I ara música.
20: Me'ls han pres per una dama, filla del rei francès.
1: Perquè avui arrenca a Manresa una nova edició de la Fira Mediterrània, la 29a. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat de Manresa. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. Manresa, Nàtia Dell.
21: Pel director artístic del festival, Jordi Foses, tenim obrador per any.
22: Impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tota una xarxa per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes, i realment n'estem molt contents.
21: Entre els espectacles que es poden veure, l'ombra de la libèl·lula declara poc una barreja de circ i dansa que aborda la identitat personal i la transmissió generacional.
23: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada a nivell d'identitat amb tots aquests patrons heredats de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
21: En dansa Catalan Washing amb el ballarí i coreògraf Pere Seda i amb música, cançons que il·luminen carrers de Luca, polifonia tradicional amb una mirada contemporània. L'espectacle inaugural d'aquesta nit és Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort.
1: I una cosa més abans dels esports. Sílvia Munt dirigeix el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge, protagonitzat per David Selvas i Laura Conejero, reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions, Marta Vives.
24: Diu Sílvia Munt que Arthur Miller és un expert en disseccionar el nucli patològic de l'ésser humà i que ens recorda qui som i com som.
25: Sap tocar justament el moll de l'os d'allò que repetim d'una manera destructiva, dècada a dècada.
24: En el drama Panorama des del pont situa l'acció als suburbis portuaris de Nova York a meitats del segle XX, 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. En aquest decorat aborda el drama dels immigrants il·legals, tan vigent com ha recordat David Selvas.
26: I potser ara amb molta més violència per la pujada de les extremes dretes, és que no, com que ens ho han promès tot, hi ha gent que pensa que es pot emportar el porc sencer. No?
24: I a partir d'aquí una història sobre el poder, la lleialtat, la masculinitat i les conseqüències dels desitjos ocults. Panorama des del pont s'estrenarà el 22 d'octubre i es podrà veure al Teatre Goya fins al 29 de novembre.
11: Catalunya migdia.
1: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: El Barça recupera Rafinha.
0: Després de perdre's 2 partits, torna el màxim golejador de l'equip.

0: s'ha centrat ja en els pròxims 10 dies, on tindrà 3 partits molt exigents: el partit que juga al camp del Betis, partit de Lliga, el partit del PSG de Champions i el clàssic de diumenge que ve. I a l'entrenament d'avui, la imatge han estat 2 retorns esperats, el de Rafinha i el de Frenkie de Jong, Ramon Salmurri.
1: Que han fet ja tota la sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys. Comencem amb el cas de Rafinha, que és especialment significatiu perquè l'Aia, des que es va lesionar amb el Brasil a l'aturada de seleccions, no havia tornat a entrenar amb la resta dels seus companys. El futbolista vol ser aquest dissabte a la Cartuja, partit contra el Betis, partit especialment complicat contra el tercer rival al campionat de Lliga, i per això avui ha participat d'aquesta sessió d'entrenament, una sessió que tampoc és que hagi sigut molt extensa, més aviat breu, però Rafinha l'ha fet amb la resta dels seus companys. A partir d'aquí és el torn de Hansi Flick decidir si veu el futbolista en òptimes condicions per almenys acompanyar en la convocatòria a la resta dels seus companys. També hi ha el cas de Frenkie de Jong, que avui també s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. En aquest sentit, Hansi Flick ja va expressar en la prèvia del darrer partit que la idea era que pogués entrar a la llista de convocats de cara a aquest partit a la Cartuja, dissabte, 6:45 de la tarda contra el Betis. Precisament per ser un partit important i dissabte a la tarda, l'equip ha fet un canvi de plans seguint les directrius del tècnic Hansi Flick. Demà entrenarà a la tarda a partir de 4:45, a 2:45 la roda premsa de Hansi Flick, a 4:45 l'entrenament i després viatge cap a Sevilla, concentració el mateix divendres a la nit per ser ja el dissabte al matí a la capital andalusa.
0: Doncs demà sentirem Hansi Flick, el més destacat aquí al Catalunya Migdia, i una roda de premsa on segurament confirmarà aquests retorns que ens explicaven ara el Ramon Salmurri de Rafinha i de Frenkie de Jong. I avui al Barça encara s'ha confirmat la samarreta especial que l'equip durà el dia del Clàssic. Serà amb un logo dissenyat pel raper Tyler, The Creator, que sona així. I said...

0: Ja sabeu que abans dels clàssics o pels clàssics masculins sempre es tria un cantant per lluir el seu logo. Aquest ha estat el cantant per al clàssic del 25 d'octubre, però la samarreta s'estrenarà el dia abans, ho farà el femení, que jugarà partit de Lliga amb el Granada. I entrem de ple amb el Real Madrid perquè tenen molta teca allà dins. Guanya el partit de Champions, el Madrid, ho va fer ahir, però Mourinho segueix a la seva.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión.
0: El gat ja no està amagat, és una expressió que tradueix Mourinho del portuguès. El Madrid acabava d'imposar-se ahir 3-4 al camp de la Roma i José Mourinho tornava a carregar, com ara sentíeu les tintes, contra els àrbitres i ara ho fa per la sanció a Vinícius, que recordem es perdrà els propers 4 partits, Marcos García.
2: Sí, no només Mourinho, el Real Madrid està empipat amb la sanció a Vinícius pels 4 partits i també per les formes, amb l'anunci, com dius, menys de 2 hores abans del partit ahir contra la Roma. La percepció al Bernabéu és que tot els va en contra i Mourinho també veu fantasmes.
1: ¿Quieres matar un jugador 2 hores antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Porque en este momento el gato ya no está escondido. Esta historia de Vinicius, 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
2: L'explicació és que les sancions dels partits de Lliga sempre s'anuncien els dimecres, normalment és al migdia, però ahir va ser a la tarda quan es va fer l'anunci perquè el dilluns era festiu a l'Estat i això va fer endarrerir tots els terminis. Els 4 partits són 2 per estirar el cabell al jugador del Villarreal, Saliba, i 2 més per les protestes de Vinícius a l'àrbitre. El protagonista, Vini, també pensa malament perquè creu que sempre li toca a ell el rebre.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, y así puedo decir mucho más jugadores. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
2: Vinícius es perdrà doncs el clàssic del 25 d'octubre, però també es perd els partits de Lliga contra el Sevilla i també el del Racing de Santander, tots dos al Bernabéu, i contra el València a Mestalla.
0: Tot aquest show de les reaccions a la sanció de Vinícius passava només uns minuts, recordem, després de guanyar el camp de la Roma.
2: 3-4 al camp de la Roma, els italians guanyaven 3-1 després d'una hora de joc. Mourinho va anar fent canvis, Endrick per Vini, Guller per Dumfries, Bernardo per Tchouaméni, Carreras per Cucurella i finalment Espí per Diomandé. Al minut 83 encara guanyaven els romans 1-3, 3-1 en aquest cas, gol d'Espí aleshores després d'un córner. 2 minuts després anota Endrick, també després d'un córner, i al 90 Rüdiger també remata un servei de cantonada. Els canvis, l'empenta final i aquesta pilota aturada van salvar el Madrid, que té 6 punts en 2 partits de Champions i és 8è.
0: Doncs fa una estona que parlàvem amb el Ramon Salmurri del Barça, com s'està preparant per a aquests partits exigents. Un d'ells, el del Betis, que jugarà dissabte al camp dels andalusos, que segurament recuperarà Rafinha, i els andalusos que arribaran a aquest partit en un moment esplèndid.
4: No he llorado de milagro, la verdad. Ha sido espectacular y para eso nos decimos futbolistas, ¿no? Y soñábamos con estas noches, ¿no?
5: Contra equipazos que están en sus ligas intratables y es una pasada.
0: Doncs aquests que sentiu són Álvaro Vallés i Marc Bartra, després de la victòria del Betis ahir a la nit, 3-2 contra el Porto, els andalusos que van tornar a jugar un partit de Champions a casa després de 21 anys, David Ubach.
6: I amb un golàs d'Àlex Blaurana Abde i la sentència de penal disco, els de Pellegrini van remuntar el partit i sumen ara 6 punts dels 6 possibles en el seu retorn a la Champions. Una victòria compla doncs de confiança la plantilla bètica, que, com dèiem, rep el Barça a la Lliga aquest proper dissabte, demà passat. Els sevillans afirmen que el millor està per arribar, alhora, però, són plenament conscients de la dificultat del partit contra els de Hansi Flick. Sentim ara el tècnic, Manuel Pellegrini, i els futbolistes Isco, Valles i Bartra, també.
7: Estamos pensando en el partido contra Barcelona el día sábado.
8: Nos viene un hueso duro de roer, el líder, también. Pero bueno, 2-2 y seguimos soñando, ¿no?
9: Si el equipo sigue así, en esta línea, con este crecimiento, ojalá podamos seguir viviendo muchas noches de Champions aquí.
7: Como digo, los veo entrenar y eso mismo me permite a mí hacer variantes, tener rotaciones, sin haber 11 titulars.
5: Y siento que a lo mejor aún está por llegar, eso es un sentimiento increíble.
6: Dissabte, 6:45, aquest Betis-Barça a l'estadi de la Cartuja de Sevilla.
0: tanquem tot el tema relacionat amb la Champions, explicant que aquesta segona jornada de la fase Lliga ens ha deixat un rècord de gols. Entre els dos dies s'han fet 78 gols, més de la meitat ahir a la nit. I destaca Montserrat la golejada del Liverpool contra el LASK austríac.
10: 6-3 de l'equip d'Iraola amb gol d'Araujo, jugador del Barça cedit a l'equip anglès, i un hat-trick de Barcola. També va fer 6 gols l'Aston Villa contra Fenerbahçe, que no va marcar. En el duel de banquetes d'ex-blaugranes es va imposar Gio van Bronckhorst amb el Feyenoord 3-2 contra el Como del Cesc Fàbregas. I el pròxim rival del Barça a la Champions, el PSG de Luis Enrique, es va imposar 2-4 al camp del Manchester City. Al descans, els francesos guanyaven 0-3, però 2 gols de Haaland van fer trontollar el marcador amb victòria patida per al PSG. Ousmane Dembélé va firmar un gol i una assistència amb l'equip francès i es defensava així de les crítiques recents, tot fent broma.
11: Si tenia ganes de posar les coses a lloc, no, de cap manera. Hi va haver l'aturada de seleccions i després me'n vaig anar de vacances. De fet, potser en demano més. Si continuaré de vacances aquest cap de setmana, és possible. Potser fins al mes de març. Això és cosa del míster.
10: Dimarts que ve a París, PSG-Barça, primer contra segon classificat de la fase Lliga de la Champions. La resta de resultats de la jornada d'ahir a la Lliga de Campions inclouen el triomf del Bodo Glimt contra el Borussia Dortmund 1-0, l'Stuttgart va golejar 0-3 contra l'Sloven i el Shakhtar es va imposar a l'AEK d'Atenes per 3-1.
0: I abans d'anar a la pausa, parlem del Lleida Club de Futbol, perquè està completant un inici de temporada de rècord, i no només pel que passa al terreny de joc, sinó també per tot el seguiment que està tenint per part dels aficionats. El nou Lleida juga l'última categoria del futbol català, i el que està vivint en l'àmbit social supera totes les expectatives, Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, com dius, més enllà dels resultats esportius, el que crida l'atenció és la gestió del club i la resposta dels aficionats. El primer partit com a local, diumenge passat, a l'històric Camp d'Esports, i en un partit de quarta catalana, hi van assistir gairebé 5.000 espectadors. I atenció a l'última xifra de socis actualitzada aquesta setmana. 4.674. És la més alta del segle XXI i supera la de l'última temporada en què el club va jugar a la segona divisió. El tècnic de l'equip és Roger Lamesa.
13: Primer de tot m'agrada tenir un record per tota aquella gent que segueix el Lleida, que ha seguit el Lleida i que avui no ha pogut gaudir del que tenim. Em venen al record, òbviament, periodistes com el Dani, em venen al record molts jugadors i em ve al record, doncs, els meus familiars i els familiars de molts aficionats que de ben segur que avui haguessin pogut o haguessin volgut gaudir d'aquest dia amb la família, amb qui solien anar a l'estadi.
12: Recorda el tècnic pel nostre company Dani Badia, a Lleida, que ha guanyat els dos partits jugats fins ara, 2-5 i 8-0. Aquest diumenge jugarà a Sudanell.
0: Menys de 9 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada, que dice, no, está, es que quiere irse, quiere que le echen. Hostia, es gente, para decir eso de mí, es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional.
0: Aquest és Roberto Íñiguez, tècnic de l'Uni Girona, a la roda de premsa d'ahir, després de guanyar el partit, però ell continua enfadat amb el món.
15: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
17: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, Nou Lletres, que deu ser una fira de...
18: Expo Ocasió, home...
19: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
20: Torna a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
21: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
1: aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compren una i la meitat et retornen un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
24: Entre la contemplació i l'abisme.
25: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
24: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
25: Entrades a auditori.cat.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda. Parlem de l'Eurolliga perquè el Barça rebrà demà el campió, l'Olympiacos. Ernest Macià.
28: Sí, la notícia d'aquest matí, Lai, és que el Barça recupera Justin Minaya, el penúltim jugador que li quedava per recuperar. Ja només hi ha Makundu lesionat i, per tant, amb aquesta plantilla i amb un Barça que de moment ha guanyat més partits que no pas ha perdut, demà rebrà el campió d'Europa. El Barça és el millor en alguns aspectes, en tirs de camp, un dels millors també en no perdre pilotes, però és el pitjor equip en agafar rebot. I en això feia autocrítica Alexander Sekulic, el tècnic.
29: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
30: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
28: L'Olympiacos aterra d'aquí una hora i mitja a Catalunya, arriba després de remuntar fa dos dies 25 punts en contra a la pista del València.
0: I a les últimes hores, Ernest, hem sabut que l'entrenador que inicialment volia el Barça aquest estiu s'ha quedat ja sense feina.
28: Doncs sí, estava escrit, ho sabia tothom en el món del bàsquet, que el Bascony Galbiati ha deixat de ser entrenador, aquest és el nom al qual et referies, i bé, el Barça el va voler fitxar, però en la negociació el Bascony volia 1 milió d'euros, el Barça oferia menys, i el Bascony per orgull se'l va quedar, alhora que tenia ja signat el seu substitut, Perasovic, i això ha passat doncs just ara, només començar la temporada. Han pogut al·legar que el Bascony és un dels equips que és a la part baixa de l'Eurolliga, però ara mateix el Bascony és líder de la Lliga ACB. Ve de guanyar la Copa l'any passat i de ser el tercer millor equip de la fase regular i, per tant, amb 4 partits a fora consecutius, el Bascony ho ha vist ideal per fer fora el seu entrenador. El futur de Galbiati ara mateix és incert, probablement passa per Itàlia. Milà és un equip on ell va començar, doncs també està a la part baixa i veurem què acaba succeint. De moment sembla clar que Galbiati no entrenarà el Barça aquesta temporada.
0: De moment no. Ahir primera victòria de la penya d'aquesta temporada a la CB.
28: Sí, 96-75 davant d'un bon Morabanc Andorra fins al descans. A la segona part, Ricky Rubio, 12 assistències, la Provítola, 14 punts, Àlex Reyes, 17, amb 5 de 8 amb triples, van ser decisius per donar la primera victòria, atenció, de la penya, la primera aquesta temporada a la Lliga CB.
0: I ahir, per fi, l'Uni Girona, victòria, la primera, o vaja, victòria, va debutar amb victòria a l'Eurocup, però sentíem abans de la pausa Xavi Soler, el seu tècnic, que no estava gaire content.
31: Sí, tot i que va arribar la primera victòria de la temporada oficial, a més de pallissa, 77-49 contra l'Ostrava. És veritat que l'Ostrava va demostrar un nivell fluixíssim de bàsquet, amb només 8 jugadores, perquè tenien 4 jugadores lesionades, i més enllà d'estar content per haver aconseguit la primera victòria oficial de la temporada, el tècnic Roberto Íñiguez, el que està, és molt preocupat amb l'equip.
32: ¿Cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? Como entrenador no puedo estar contento. ¿Hemos ganado? Sí, pero ya está, a seguir. Sí que es verdad que hay algún progreso en la ejecución de alguna cosa, alguna idea defensiva que ha ido mejor, pero nada más. Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8 hoy, ¿eh? O sea, si creéis que yo puedo estar contento, no me podéis ver feliz, ni decirme felicidades, ni felicidades de qué.
31: Moment tens, doncs, en aquest Uni Girona, en aquest inici de temporada. Veurem si aquest dissabte, en el pròxim partit de Lliga, a la pista de l'Araski de Vitòria, un dels equips de la zona baixa, arriba la primera victòria també a la Lliga Femenina.
0: El tècnic tortosí Toni Gerón amplia la seva llista d'èxits en les seves aventures a l'estranger. Aquest cop ha estat al Japó, on ha guanyat la medalla de bronze als Jocs Asiàtics, Carles Vila.
2: Es tracta de tot un rodamons amb experiència com a seleccionador a països com a Tunísia o a Sèrbia. El Japó ha aconseguit una bona progressió des que es va fer càrrec de l'equip al 2024.
4: Aquesta medalla ha sigut important perquè feia 16 anys que no aconseguíem cap medalla dins dels Jocs Asiàtics i feia més de 44 anys que no es guanyava a Corea amb un partit als Jocs Asiàtics, i el fet de seguir-ho a casa realment ha suposat una bona dosi de moral per a l'equip, més enllà també de que el partit va ser donat en obert per la televisió. Feia 2 anys dels Jocs Olímpics de París que no es feia cap partit amb vol en obert, i ha suposat acabant amb medalla i jugant a casa, doncs, evidentment ha suposat un reconeixement per als jugadors, un reconeixement per a l'esport.
2: Toni Gerona té clara l'objectiu a llarg termini, sempre centrat en la gran fita per l'handbol japonès, que és la classificació per als Jocs Olímpics del 2028.
0: I avui en handbol i a partit del Barça, David.
29: A 3:15, Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de la Champions, i el Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. A 8:15, Espanya així la partit de quarts de final.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, com sempre, més esports al tot costa, i ara, com sempre també, seguim el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb les pensions, que entren de ple en campanya de cara a les eleccions del 29 de novembre. El PSOE acusa el PP d'amagar que volen aplicar retallades als pensionistes. Feijó ho nega categòricament. També hem connectat amb Granollers, que està de dol després que s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de principis d'octubre. I ens hem fixat també en les ajudes del govern espanyol al dièsel, que segons els experts no acaben d'arribar als consumidors. De fet, fins a un terç d'aquestes ajudes van directament a augmentar el marge de benefici de les gasolineres. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que el Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari japonès en què un grup de militars es vanten de pallissar migrants a Ceuta.
8: Passa que si ho vanten molt a mà, passa a mirar...
7: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, diu un soldat a un altre durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per immigrants a Ceuta, i això és la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i altres que ha publicat, com diem, el diari Japonès posen veu a les pallisses i tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. Ha mort un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià. La víctima ha quedat atrapada entre el mur del moll de descàrrega i un camió que feia marxa enrere. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Hola, bona tarda. La víctima, que era un veí d'Aitona, treballava en una granja del carrer Moreira. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la policia, una dotació dels bombers de la Generalitat i membres del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
7: I un últim apunt, el Papa Lleó XIV evoluciona favorablement. Els controls rutinaris i una radiografia de tòrax que li han fet aquest matí mostren una bona recuperació del pulmó operat, segons ha informat el Vaticà aquest migdia. A més, segons l'últim comunicat mèdic, el pontífex fa totes les activitats diàries de manera autònoma, així com també les sessions de fisioteràpia. El Papa va ser operat dimarts, recordem-ho, se li va extirpar un nòdul maligne al pulmó dret i està previst que continuï ingressat almenys una setmana. L'agenda oficial ha quedat cancel·lada fins al 20 d'octubre.
5: Passen 3 minuts de les 3.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: I I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
1: Bona tarda, Òscar.
5: Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
5: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
1: Bona tarda.
5: Què tal? Tot bé?
1: Molt bé.
0: Tot bé.
5: Perfecte, escolta'm.
1: Anar fent com els de Benavent.
0: Millor que el món, que diu aquell.
5: També, escolta'm.
1: Millor que el Madrid.
0: Millor que el Madrid.
5: Aquí cadascú...
1: Però hi van guanyar. Però d'aquella manera, d'aquella manera.
0: Home, però me'n vaien a dormir, que perdien estrepitosament.
1: Ara el Mourinho està enfadadíssim. Això sempre és motiu d'alegria.
5: Que la gent no s'equivoqui, no estem al Tot Costa, eh? Estem al Catalunya Migdia. Que veig que tenen ganes de fer tertúlia esportiva. Anem amb un tema que fa l'efecte que no va de futbol. Sabeu que els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
11: Bona tarda.
5: No vas de futbol, tu, que no?
11: No ho sé, perquè abans es deia que tot era política i ara diria que tot,
5: tot
11: és futbol.
5: Ah, molt sí. Bé. és una manera de veure.
1: S'ha sí, futbolitzat tot.
5: Futbolitzat tot, exacte.
11: Sí, una mica.
5: A veure,
11: vaig al contrari, vaig cap a la política.
5: Molt
11: vaig
5: bé.
11: Perquè m'agradaria parlar de la política de l'amistat. Mm-hmm. Aquest és un concepte del filòsof sud-coreà Byung-Chul Han, que ha publicat l'assaig Sense respecte, una crisi social, edició 62, i explica que el respecte és la consideració cap als altres i és el vincle fonamental que manté la convivència, no? És bàsic per la cohesió social. Sense respecte, la comunitat es desintegra, les persones esdevenen agressives, són incapaces de tolerar les diferències i perden la solidaritat. En l'àmbit de la política, a la falta de respecte ara en deim trumpisme o ayusisme per la manera que tenen de comportar-se Donald Trump o Isabel Díaz Ayuso sense cap respecte ni pels altres, ni per les formes, ni per les institucions. Però sembla que aquesta tendència del tot s'hi val ja arriba arreu. Arriba als mitjans de comunicació, a molts programes, a les xarxes socials i també als centres educatius, als espais compartits, on hauria de prevaldre el civisme, a les llars, no? Ens estan perdent el respecte els uns als altres i, en conseqüència, ens el perdem a nosaltres mateixos, no? Segons Byung-Chul Han, això ve sobretot d'altres factors. D'una banda, ve del narcisisme, hi ha una competitivitat per aconseguir estatus que fa que es creï la percepció que el sistema es divideix entre guanyadors i perdedors i qui es considera perdedor s'odia a si mateix i menysprea els altres perquè els culpa de la seva situació i vol imposar respecte. El respecte, per cert, no es pot imposar, es pot imposar la por. I el respecte tampoc s'hauria de guanyar, tothom mereix ser tractat amb respecte. I si no respectes l'altre, l'altre no et respectarà a tu. No? Què passa? Que si deshumanitzem l'altre, no el respectam. I l'anonimat que hi ha a les xarxes, aquesta exposició constant, la desinhibició, la necessitat de cridar l'atenció i no de parar atenció, impossibiliten prendre la distància adequada per observar i reflexionar abans de reaccionar. No? Vivim en una societat de l'espectacle, del desvergonyiment, del cinisme, i això sol amagar una ferida o aquella pressió que tenim d'haver de ser sempre rendibles. No? I el fracàs personal sol generar ressentiment. La vergonya té una funció, que és l'assumpció que hi ha unes normes, que hi ha uns ideals compartits, i qui no sent vergonya, en realitat, és incapaç de respectar ningú. Però ara el desvergonyiment s'interpreta com una forma de llibertat, fins i tot de llibertat per humiliar l'altre, no? La humiliació pública crea bàndols que es posicionaran a favor o en contra i que respondran a més insults. I un pot sentir-se fort si té el suport de molta gent que li dona la raó i forma part del seu bàndol. No existeix una comunicació real quan passa això. Al contrari, la gent no parla, sinó que intercanvia difamacions, intercanvia ofenses, a veure qui la diu més grossa, i el problema és que la viralitat porta aquells missatges fins a uns extrems que després seran irreversibles. No? El relat que s'hi construeix, encara que partesqui d'una mentida, exigeix una resposta, ni que sigui per desmentir-lo, i llavors es perd l'oportunitat de tractar temes importants. Quan es parla de respecte, l'autoestima i el respecte van lligats. Si no respectam ni respectam l'entorn, si no respectam els altres, la societat es corroeix des de dins. Es trenca el teixit social. Veiem els altres sempre com una amenaça, com gent de qui ens hem de protegir i no dels quals podem aprendre coses, podem construir coses, amb els quals podem parlar, intercanviar opinions, ajudar-nos, etc. No? I Byung-Chul Han proposa aquesta nova política de l'amistat en què la convivència es basi en l'atenció i en el reconeixement mutus, el tu a tu, no? Al contrari del que passa ara, que es vol acaparar l'atenció i el reconeixement de tothom, i tothom vol tenir raó, no? Tot es basa en líders, tot es basa en influencers, en gent que influeix, i no en persones que comparteixen i intercanvien parers, no? El problema és que hem arribat a un punt en què aquesta política de l'amistat, no?, ens sona molt naïf, ens sona una utopia, quan jo crec que hauria de ser el més normal, o en tot cas el més desitjable, en una democràcia que treballa en parlaments, per tant, en llocs on parlar. I bé, ara que estem a les portes d'una campanya electoral, posa damunt la taula aquesta política de l'amistat.
5: Que no vol dir que canviï les coses, eh? O sigui, no, no és per tirar aigua al vi, eh? Però no esperis que a les portes d'una campanya electoral això canviï. No sé
11: just
5: com ho
11: ara,
5: veig,
11: no?
1: Doncs que tant de bo, no? Tant de bo, més empatia i més respecte, i que aquesta política de l'amistat, diguem-ne, triomfem. Jo em quedo en dues frases que donen peu a dos comentaris, que ha dit la Llucia, que ha dit: si deshumanitzem a l'altre, no el respectem. Efectivament, això és el que passa molt, per exemple, a les xarxes socials. És a dir, a les xarxes socials hi ha molta gent que, com que no coneix a qui interpel·le, a qui conteste, doncs es veu amb tota la llibertat d'insultar-lo, no? O fins i tot també, a vegades, de forma privada. És a dir, a mi, per exemple, em passa que jo cada dia escric un article que envia una newsletter, que es diu El Despertador, us la recomano molt.
5: Et cobrarem, la passarem al departament de publicitat de Catalunya.
1: L'envio des d'un correu electrònic. I hi ha gent que està subscrita i a vegades em contesta amb molt mala educació o amb insults, o perquè no els agrada, no estan d'acord. I aleshores, quan tu els contestes, baixen dos graons de cop. Només pel fet de que, de cop, és com que no és un correu que envies a 15.000 persones, sinó que l'estàs contestant personalment a ell, de cop és com que t'humanitzen i ja no passa, no? O un exemple d'avui també de les xarxes, no? Perquè això ens passa també, sobretot, doncs, molt a les xarxes. Jo he escrit un article, un tuit, i hi ha un senyor que em diu: les subvencions et fan escriure articles buits de contingut. I aleshores jo li he contestat: gràcies per llegir-los. I m'ha posat un fap. I crec que potser ja no m'insulta més. Vull dir que, és dir, la no relació o el no coneixement deshumanitza molt i fa que la gent, doncs, digui barbaritats que quan estàs cara a cara, diguem-ne, no les diu, no? I després una altra cosa que ha dit la Llucia, que ha dit el desvergonyiment, és ara una forma de llibertat. Sí, això és molt lamentable i molt preocupant, no? És com quan parlem de l'extrema dreta i diem: ostres, és que ser racista o fer discursos d'odi, malauradament, ja no fa vergonya. I a vegades trobo que cal defensar el políticament correcte. No el políticament correcte entès com a sistèmic, sinó entès com una mostra d'educació i civisme.
3: Jo no sé fins a quin punt, molt d'acord amb tot el que deu, i que és una discussió filosòfica, del que estem parlant. I no sé fins a quin punt, bueno, jo crec que molta bona part del que deu el Ferran és que es trasllada la forma de fer de la xarxa, sobretot de Twitter, en el dia a dia. Hem fet una inversió, no?, d'esforços en una xarxa on la gent té perfils falsos i es permet dir qualsevol cosa amb una forma, doncs, completament cruel i sense mirar el contingut. I, en certa manera, això és traslladat una mica a la societat. I jo crec que hi perdem tota la raó. O sigui, el fet de no tenir respecte per l'altre, el que fa per ella és la convivència. Però jo sí que crec que, en certa forma, amb dos tipus de respecte. És a dir, el respecte que tothom mereix pel fet de ser, pel fet d'existir, pel fet de conviure, el deixar passar, el donar les gràcies, el demanar perdó, el demanar permís, no sé, si és més gran, doncs tractar-li amb un respecte, si és el professor, doncs no em fotre-se, diem-ne. I després hi ha l'altre, aquell respecte intel·lectual que pots tenir, doncs pots tenir tot el respecte de persona pel fet de ser-ne, però intel·lectualment considerar que la persona està buida de contingut. Per tant, aquest respecte intel·lectual sí que crec que és el que s'ha de guanyar. I són dos planos de respecte, però que en cap cas, en cas de que no hi hagi capacitat, respecte intel·lectual, però no vull dir només de saber coses, sinó de catadura moral, de persona, no? De tot el que... Inclús aquests també es mereixen el respecte de ser persona, no? Ara, encara que no reconeguis el respecte intel·lectual.
5: Jo volia dir que
12: És a dir, és evident que les xarxes socials això ho han multiplicat, però no crec que sigui... És a dir, al final les xarxes socials, això ha passat sempre. És
3: sí,
12: a dir,
3: sí, som nosaltres.
12: La massa, la massa sempre ha estat molt més beligerant, sí, en la crítica. Clar. I en canvi, a vegades hi havia gent que s'estava manifestant, fins i tot insultant, cridant i tot plegat. I quan agafaves a una de les persones individualment d'aquella massa, intentava raonar amb ella, llavors sí, amb ell podia raonar.
3: Bueno, però és que això el Marc ens ho dirà, no? Hi ha la greujant de quadrilla, no?
1: Sí, sí. Això passa al futbol. És a dir, al futbol... un grup de persones, un grup de seguidors amb una grada pot estar insultant brutalment a l'àrbit,
3: sí, i després
1: quan surten del camp, si es troben l'àrbit que va agafar el cotxe, se'n va... això als camps de futbol de poble passa molt.
12: On es veu l'àrbit a sortir, sí, sí.
1: I ja no li diuen, ja no li diuen
11: veus res. Com tot és futbol, o què?
1: Ja no li diuen res i fa una hora li estaven dient de tot.
13: Jo aprofito l'ocasió per desitjar en veu alta que un dia la Llucia ens faci una dèria sobre futbol, una cosa que sí, punta i al peu. Però si parlem de respecte, jo crec que em tomo les reflexions que fa i les que s'elaboren a la taula i a mi la reciclo amb una idea. I és, jo crec que el mal que ens acusia d'una forma determinant i que ens té amenaçats és el de la polarització, no? I la polarització és una forma de poc respecte. És a dir, jo entenc que el respecte, el concepte bàsic de respecte és entendre que no exigeix que pensem igual. És a dir, respecte és poder parar atenció, poder valorar, poder apreciar la discrepància, no? I en un escenari de polarització, d'anonimitat, com parlàvem de les xarxes, precisament... pues el diferent el pots senyalar o el qui, amb qui no t'identifiques pots insultar, i és una mica aquest fenomen que ens porta, que a més té una dimensió molt col·lectiva. És a dir, hem d'aprendre a gestionar la discrepància com a símptoma de respecte. Algú s'imagina una campanya electoral en la que el cap de l'oposició pogués contestar al president sortint: ostres, quina reflexió més interessant, vaig a estudiar-la, per què no col·laborem? No, és a dir, estem imbuïts tots d'aquesta naturalesa bipolar, no? D'aquest blanc-negre, o zero, positiu, negatiu, amor-odi, no hi ha matisos i, per tant, no hi ha respecte, perquè el respecte ho és precisament amb el diferent, no amb l'igual.
3: I potser si també veiéssim alguns miralls més respectuosos, per exemple, al Congrés dels Diputats o d'altres entorns,
13: no?
3: Poder, també ajudarien a inspirar una altra forma de conduir-nos tots plegats. Que no és culpa només d'uns o d'uns altres, ni de les xarxes,
1: sí,
3: ni del Parlament.
1: Clar,
3: ni del
1: segurament, al final, els prescriptors, no? Els clar, influencers, i els polítics, a la seva manera, també són influencers. És a dir, si en un context superformal, com hauria de ser doncs, el Congrés dels Diputats, doncs, passa el que passa, què no et puc dir jo a tu per Twitter o què no li puc dir jo al meu professor a l'aula? No?
3: És així.
11: No, però és veritat que les xarxes el que fan és convertir en virals determinats comportaments que després faran que el relat es centri en aquella viralitat, no? És a dir,
3: sí, sí,
11: que fan d'eco d'un comportament, també.
12: No sé. M'agrada molt que tingueu esperances en que el debat sigui més ric, més respectuós, més assossegat, que vagi sobre idees i no pas sobre l'insult, al contrari, però estem a les portes d'una campanya electoral que malauradament em fa l'efecte que tornarem a veure molts atacs.
1: Serà superconstructiva.
12: No? Segur.
3: Arran d'això, em sembla recordar que el 6 d'ahir, en relació a la desafecció política, tampoc no estava tan elevada. Sí, em sembla com si vaig sentir un comentari. És a dir, em va sorprendre, però dic, ostres, perquè inclús a TV3 ho van comentar, no? I, però no és el que més emprenya la gent.
1: O no és el que més escandalitza.
3: O el que més... Saps?
1: Pot ser, sí, sí. Bueno, això també, com que
3: jo
1: hi ha allò de les autopercepcions...
12: Bé, veurem. Agraeixo els vostres vots de confiança. A veure,
11: política de l'amistat.
12: Sí, sí, exacte, endavant.
1: Tot anirà bé.
12: Tot anirà bé. I ens sortirem millors. Llucia, gràcies, bona
11: que
12: tarda.
11: Que vagi molt bé, una ferrada.
12: Passa un minut i mig d'un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
26: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
14: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al renove de MediaMark. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
15: Fes un renove.
14: MediaMark.
15: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
16: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
16: O els 10 dies Nissan.
17: Com?
16: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Torna la competició més boja del curs.
20: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
21: Ja nota. Conquilla, plana.
19: I un nou terreny de joc.
20: La diversió està més que garantida.
19: Torna fang!
22: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
23: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyà celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyà. Vine i viu-la.
24: Com pots comprovar que tot està a punt per votar a les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a in.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
25: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
27: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
30: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a Col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, al Col·lapse.
33: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
34: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
35: Expocasió, home.
34: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
36: Torna a Expocasió Girona.

0: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
1: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
0: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
3: D'aquí a 9 minuts seran 3:45. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què el sistema de pensions dels jubilats ha entrat directament en la precampanya electoral. El més sorprenent és que han estat els partits de la dreta, com per exemple el Partit Popular, i d'extrema dreta, com Vox, els que l'han fet sortir inicialment. Avui Pedro Sánchez s'hi ha referit per assegurar que el sistema de pensions està garantit i que revisaran les pensions aquest any amb l'IPC del novembre, que és el que estableix la llei. Al mes de desembre, doncs, aquesta revisió l'haurà de fer el govern en funcions, perquè encara no s'haurà formalitzat el govern que pugui sortir de les eleccions del 29 de novembre.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Mi perplejidad. Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Tot això ve perquè fa dies que s'arrossega aquest debat sobre les pensions, especialment a partir d'una entrevista amb Esther Muñoz, que és la portaveu del Partit Popular, on va dir que el sistema actual està, textualment, a punt de patar.
5: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
3: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, avui ha intentat tancar la qüestió, posar-hi una mica d'aigua, des de Brussel·les.
6: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y soy el candidato a la presidencia del gobierno.
3: Però per intentar tancar la polèmica no l'ajuda el seu previsible soci de govern si és que sumen per arribar a la Moncloa. Perquè si el PP i Vox governen junts, fins a quin punt el Partit Popular es podrà resistir a la proposta de l'extrema dreta de directament privatitzar una part de les pensions. La va explicitar fa uns dies José María Figaredo.
7: El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. Entonces, es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización. Hay países que ya lo han hecho.
3: Al final es un debat polític sobre un tema, però que és molt econòmic. Saludem Montserrat Guillén, que és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Montserrat, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
3: El sistema de pensions està quebrat? Està fet pols, com diu el Partit Popular?
8: No ho està, i cada vegada ho repeteixo, que tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant, la nostra demografia és, no ens ajuda en particular, perquè ara estem a punt, o estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant, que es diu avui al dia, és a dir, modificant de manera simple, suau, per anar fent front a les dinàmiques que es puguin produir. També estem en un bon moment econòmic on hi ha molts cotitzants. No sempre estarem així. I, per tant, és un debat que sempre el tindrem a sobre la taula, però el catastrofisme jo crec que no té raó de ser en aquests moments.
3: Clar, hi ha qui diu, els que arriben ara a la jubilació arriben després d'haver tingut uns sous més alts que els que tenen els que ara treballen, i per tant les seves pensions poden ser altes en relació amb el que cotitza la gent que està treballant ara i que estan començant el mercat laboral amb un sou més baix. Això és així?
8: Mira, aquestes generalitzacions són difícils de dir, perquè també és veritat, no, que a Espanya sempre es diu que la taxa de substitució, què vol dir? La primera pensió que es cobra després de l'últim sou que es té com a treballador és molt alta, no? Però és clar, és que els sous a Espanya no són tan alts. Clar, sí que això és un ingredient més, però és una bona notícia que la gent s'estigui guanyant la seva vida bé. És normal que quan un és més jove té menys experiència, també li costi. Però hem de fer que els salaris augmentin pels mèrits dels treballadors, per també la seva experiència, i ens anem posant una mica a to amb els altres països, perquè si no ens estem enganyant.
3: De fet, ara mateix a Espanya les pensions es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan actius en aquest mateix moment. Però per si aquests diners no arribessin, l'Estat compta amb el que es diu fons d'emergència. A vegades es parla de la guardiola de les pensions, en castellà la hucha de les pensiones. Aquesta guardiola té diners, no té diners? Hi va haver un moment que va estar molt més baixa perquè es van arribar a utilitzar molts diners d'aquesta guardiola per altres fins. Ara mateix aquesta guardiola com està?
8: Mira, aquesta guardiola dona per pagar les pensions d'un mes, però és que això no passarà, perquè voldria dir que aquell mes ningú cotitza. Per tant, és un coixí que tenim que ens dona la possibilitat de que mica en mica anem canviant les coses, perquè si veiéssim que amb les cotitzacions no n'hi ha prou per pagar les pensions, el que es faria és endurir, per exemple, els requeriments per prejubilar-se, és a dir, jubilar-se abans de l'edat que actualment és de 67 anys, no? Si algú que es vol jubilar abans ho pot fer, però perd la pensió, no? I té uns percentatges de correcció. Llavors, clar, amb aquesta bossa el que es pretén és dir, escolta, si arribéssim a estar molt tensionats, com que tenim per pagar tot un mes sencer, si no tinguéssim res més, que vol dir que tenim per pagar un any encara que ens desviem, podem anar aplicant les correccions, que sempre es diu, les correccions no es poden fer de cop. Si ara sortíssim i diguéssim, no, ara canviem el sistema de cop, clar, hi hauria un pànic generalitzat, perquè això suposa una planificació per les persones. Tots ens hem de planificar la nostra jubilació i volem saber quines són les regles del joc. En aquest moment, el més important en tema de pensions és que tot sigui previsible, i també és previsible que hi hauran canvis, òbviament, però seran petits i sempre anant-nos adaptant a les nostres circumstàncies. I les demogràfiques estan molt clares. Aquesta és que la generació que s'ha de jubilar no, ja ha nascut, ja sabem que està arribant, ja sabem quantes persones aproximadament arribaran a l'edat de 67, de 68, de 69, 70, i per tant això ens permet fer previsions molt acurades. Ara, no sabem com estarà l'economia d'aquí 5 anys, això és molt difícil de saber-ho, i per tant ens haurem d'anar adaptant.
3: I, per exemple, una possibilitat seria que les pensions no només es financin a través de la cotització actual, sinó a través d'impostos o altres fonts de finançament?
8: De fet, ja s'està fent per algun tipus de pensions que són les no contributives, d'aquelles persones que necessiten una renda mínima, això ja estan ajudant els pressupostos generals de l'Estat per finançar-ho. És a dir, clar, no és exactament... Ara, el que són les pensions de jubilació per les persones que han treballat, doncs el que és sempre desitjable és que hi hagi aquest equilibri, i si sobra, doncs es va constituint aquesta bossa per quan vinguin temps pitjors en els cicles econòmics, ja sabem que això passa. Hi ha temporades que potser doncs, hi haurà més persones a l'atur, doncs, hi haurà menys cotització, llavors hi hauria més dificultat i s'haurà d'utilitzar aquesta bossa.
3: Dius que potser s'haurà de canviar el sistema. Si es canvia, és retroactiu? O la gent que ara té 55, 60, 48, sap que es jubilarà amb l'actual marge, diguem-ne, amb la manera actual de jubilar-se?
8: No és retractiu, és sempre es mira endavant, no? Però sí que és veritat que tothom hem de mirar al nostre voltant. Està augmentant l'esperança de vida, doncs què s'està proposant? Que l'edat de jubilació es vagi endarrerint. Per què? Perquè el temps durant el qual s'hagi de pagar la pensió es mantingui constant, perquè les persones vivim més anys, que és una bona notícia, no? Per tant, què podríem dir-li a una persona de 50 anys, no? Dir, escolta, segurament quan arribis a aquella edat te l'hauran endarrerit una miqueta més. I si tu et vols jubilar abans perquè vols fer plans, et penalitzarà el sistema i et dirà, no, doncs la teva pensió serà més baixa, perquè si no, clar, no podem arribar a pagar-ho tot.
3: El que sigui ja està molt assumit, que fa uns anys no sé si ho estava tant, és que el que cobrem quan ens jubilem no és el que hem anat posant durant la nostra vida laboral, com si fos allò una formigueta que hem anat guardant diners per la jubilació, sinó que qui paga les actuals jubilacions és la gent que està treballant ara, no el que hem treballat nosaltres en el passat.
8: Exacte, però durant el passat el que hem fet és anar acumulant mèrits, no? És a dir, doncs hem estat actius, a temps complet, treballant, amb algunes, el que li diuen les lagunes, no? Perquè una temporada potser una persona doncs, ha estat a l'atur, però aleshores sempre s'agafen els millors anys de cotització i hem tingut un nivell salarial, i això es va tenint en compte i s'ha anat passant, primer de només tenir en compte 15 anys, a tenir 25 anys d'història laboral i després ja fins a 29, i jo crec que en els propers anys arribarà a mirar tota la vida laboral, que és el que es fa a països com França, no? I per tant, durant la nostra vida sí que anem acumulant doncs una trajectòria que després doncs hi ha una certa equitat que diu, qui més ha contribuït també ara és normal que també tingui, sense que sigui proporcional, però que també tingui més una pensió més, una mica més elevada, i qui no ha contribuït tant, doncs que tingui una mínima, no? Per poder viure dignament.
3: És un mal negoci que el debat de les pensions aparegui en una campanya electoral?
8: Sí, a mi no m'agrada, perquè es banalitza molt, perquè jo a vegades aquests dies, no, que sento tertúlies o converses, no, penso que no es pot parlar a vegades sense conèixer, és un tema que tècnicament és complexa. No sé, aquí s'ha de parlar, per exemple, d'una cosa que se'n diuen les taules de mortalitat. Les taules de mortalitat vol dir quantes persones de cada generació, les taules

0: I avui en dia ningú, no se n'hi parla, els joves, d'això. Me senta parlar, el sistema s'enfonsa, el sistema s'enfonsa. Escolta, doncs què puc fer jo perquè no s'enfonsi? I què puc fer jo per planificar, doncs, que davant d'una gran longevitat, doncs, tindré els recursos econòmics suficients, no? Quina carrera professional em vull fer, no? Podré ser actiu molts anys? Totes aquestes preguntes no es fan.
1: Te faig una. Què podem fer? Això, què puc fer? Ja que et tinc aquí, que dius que aquestes preguntes no es fan, ara la faig.
0: Doncs mira, jo, a veure, clar, és que penso que és un dels casos més personals que hi ha. Per exemple, no és el mateix una persona que estigui sola amb una persona que estigui amb una xarxa familiar molt important, no? Perquè una persona que viu sola, clar, ha d'assumir les seves despeses de l'habitatge en soledat, no? I clar, no les pot compartir. Aleshores, clar, una de les primeres coses és dir, escolta, fes-te un pla i doncs potser has de començar a estalviar preveient la teva situació. És a dir, és molt difícil donar receptes generals, però jo, si n'he de donar una, és que cada persona es visualitzi, no?, amb què és el que vol, perquè a mi tampoc m'agrada donar lliçons, no? Has d'estalviar per quan et jubili. Escolta, hi ha gent que em diu, no, és que jo m'ho vull polir tot i després no vull saber-ne res. Escolta, doncs, és respectable que ho vulgui fer-ho així. El que sí que és veritat és que si no t'ho planteges, aleshores mai podràs arribar a cap optimització dels teus recursos econòmics.
1: Per tant, com a resum, patim per les pensions o no patim per les pensions?
0: No, jo diria que no patim per les pensions, però sí que és veritat que és un debat que hem de deixar i hem de saber que hi ha models de societat diferents i hi ha qui és més individualista i diu, escolta, no, que cadascú s'espavili, no?, i faci el seu estalvi, i si no pot, doncs ja s'ho farà. Hi ha algú que és més partidari de que tot es reparteixi, que tots siguem iguals. Jo penso que una mica en el mixt, en el sistema mixt, és on està l'equilibri, no? I en aquest cas, doncs m'agradaria que a vegades, en lloc de dir el sistema s'enfonsa, no?, es digués, escolta, com podem fer perquè aquelles persones que estalvin ho fagin amb garanties de que els seus estalvis, per exemple, creixeran segons la inflació? Com podem fer que aquests estalvis vagin a parar a les nostres empreses, que són les que donen llocs de treball, que donen beneficis, les que paguen l'impost de societats aquí i no a les illes no sé què, per no dir noms, val? Aquestes són, jo crec, els punts que ens poden fer avançar. Les altres coses no.
1: I el debat ha arribat a aquest complicació, diguem-ne, que ja no es parla del col·lapse, sinó de que va a petar, que és la frase que va utilitzar Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular.
0: Bueno, perquè ha coincidit, perdona, que t'allí, però és que ha coincidit que ara el novembre és quan s'anuncia quina és la revalorització del gener, clar, i s'ha barrejat amb una data electoral. O sigui, ja està previst que ara es digui quan pujarà, això està a la llei. Sí. El que passa és que s'ha de concretar quin percentatge. I aquesta concreció, que es diu que depèn de l'IPC, de com hagin augmentat els preus, al final el govern ha de fer un real decret que digui, miri, és el 3,1 o el 3,6. Ara faran el càlcul quan tinguis totes les dades. Clar, això ara es barreja, que és com que el govern s'ho ha tret de la màniga, no? Escolti, és que ho ha de fer si té aprovats uns pressupostos i si no els té, però és via real decret. I clar, i ara tothom es vol apropiar d'uns mèrits d'una llei que ja existeix i que ja es va votar a l'any 21. I és que s'han de revaloritzar les pensions. Ara al novembre s'anuncia.
1: I la dada la tindrem dos dies abans de votar. El dia 27 tindrem la dada i hi havia el dubte si el govern de Pedro Sánchez podia actualitzar les pensions abans de les eleccions. Ja ha dit Carlos Cuerpo que no, que això no es pot fer abans perquè necessiten aquesta data, però que sí que ho poden fer després de les eleccions, encara amb el govern actual en funcions, abans que s'acabi l'any, independentment de quin sigui el resultat el 29 de novembre.
0: Clar, i es aniran anticipant el percentatge perquè ja es van publicant les dades d'IPC i sempre ja s'espera, no?, que estarà per sobre el 3 a 1, o sigui, perquè ja veiem com ha anat tots els mesos anteriors i els preus han estat pujant molt aquest any. I no seria normal que diguessin ara un 2, no? I, escolti, no pot ser això, perquè hem d'anar en consonància amb tal com està anant l'economia.
1: És Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos un cop més. Gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies.
1: No sé com ho veieu, perquè és un tema molt delicat, a més, que és molt fàcil crear alarma social. Sabem que el col·lectiu dels pensionistes és un col·lectiu molt sensible i, a més, molt atractiu pels partits polítics quan arriben unes eleccions, i, per tant, és un tema delicat.
2: Sí, jo, per no liar-la, no ens posarem amb els temes tècnics sobre la revalorització de les pensions i com funciona i si realment el sistema és sostenible, perquè amb això doncs hi ha moltes opinions, però anant a la política, és evident que aquest és el punt dèbil del PP. I ho va ser a l'anterior campanya electoral. Recordeu-vos-en de la pregunta de la periodista de Televisió Espanyola, Sílvia Inxaurrondo, a Alberto Núñez Feijóo sobre la revalorització de les pensions, i que ell no se'n va sortir, i va crear un merder parlant clar, i aquest cop anava pel mateix camí, i per això avui ha sortit a dir revaloritzarem segons l'IPC.
1: El problema que té és que tot apunta que si arriba a la Moncloa serà la mà de Vox. Exacte. I Vox no s'han amagat, que ells són partidaris d'un altre sistema. Exacte. En el qual la meitat és privatitzat.
2: I ell diu fins aquí i punt. Però això no està clar al seu partit, perquè efectivament la cap de campanya, amb una conversa informal, tot el que tu vulguis, però amb una cosa que estava quedant gravada, que era un podcast, va dir el que va dir, i sobretot no està clar a Vox. És a dir, i al final aquí el que hi ha també són una mica interessos contraposats. És a dir, perquè si mirem el perfil dels votants, el perfil dels votants del PP és d'edat avançada, diguem-ne, és un partit molt sènior, o si mirem, per exemple, a Catalunya mateix, a Catalunya els partits que tenen els votants més grans són el PP, el PSC i Junts. Però en el cas espanyol, a nivell espanyol, el PP és de llarg el que té el votant més envellit. I en canvi Vox té molt votant jove. I a partir d'aquí cada partit defensa una mica la seva parcel·la electoral. Jo crec que això li va fatal a Feijóo. Li va fatal a Feijóo, i el PSOE intentarà d'aquí treure petroli, perquè ara més estem en un context, i ens ho diuen totes les enquestes, llevat del CIS, en què sembla que hi ha d'haver una majoria absoluta de dretes, i està clar que si no cometen cap error, que si no fan res, doncs aquesta majoria absoluta de dretes hi serà. Per tant, el que podem fer és equivocar-se i perdre. I d'errors forçats aquests, doncs, n'hi buscaran molts.
3: Però això que dius, Ferran, dels votants del PP, sense més valoració que això, no tindria massa sentit, no? Potser no t'hi entes bé. Si el PP, segons tu, té el votant, que no dic que no, té el votant més gran, no li interessa molt més fer la pilota en aquest votant més gran
2: i
3: no tocar-ho?
2: Per això s'ha equivocat. Per això s'ha equivocat, i Feijóo està dient avui...
3: Hauria de ser un tema que tingués molt clar, perquè si el seu objectiu és el sensible, perquè per altra banda el que volia dir jo és això, que sempre és el tema que és l'arma llancívola. Quin va ser el tema de batalla quan l'època del procés i el tema de la independència del país, de Catalunya? Les pensions.
2: Els jubilats.
3: No cobrarà vostè la pensió. Quin patia les pensions? Es va tirar una quantitat de demagogia sobre la taula en relació a les pensions que gairebé era pornogràfica.
2: Però fixa't que el PP potser hi entra perquè és conscient que això als partits passa ostres, que saben que ells s'hauran d'entendre amb un partit que tindrà 60 o 70 escons i que aquest tema vol posar en la taula.
3: La qüestió és que les pensions són una arma llancívola i que aquesta utilització que se'n fa, doncs no hauria de ser rebuda ni interioritzada per l'electorat, que jo sempre he defensat que l'electorat és madur i per tant no se'l pot manipular, perquè l'electorat se'n dona compte de cap a on van, doncs, els interessos de les persones que, i les coses que diuen, i més en campanya. Ningú n'havia parlat mai de campanya. Aquesta legislatura em sembla que no n'he sentit a parlar de les pensions, i surt ara. Home, és curiós, no? Per altra banda, m'encanta la doctora...
1: S'ha de dir que qui treu el tema és sobretot Figaredo, fa una setmana, és qui el treu, i Esther Muñoz després, aquesta setmana. Vull dir que, i llavors el que fa Pedro Sánchez d'avui és aprofitar-ho. Ja que em traieu aquest tema, que a mi em pot anar bé, doncs jo l'utilitzo.
3: No, però és que jo el que no dic, no tiro contra ningú, sinó que és un tema que ha sortit ara que estem en campanya. Mira tu, no? I a més, segons el que estem objectivament d'acord, és que l'ha pifiat el Partit Popular. Bueno, pues doble amonestació. O sigui, tercera vermella i expulsió. Llavors, què passa? Que m'agrada la catedràtica Guillén perquè apel·la sovint a totes les seves intervencions a la responsabilitat individual. I això jo ho trobo molt a faltar. Quan hi ha discursos que tot el que fan és subsidiar, que tot és el que fan és ajudar, que tot és el que dona són doncs, ajuts, subvencions, xarxes, alerta, sobretot no surtis, no et mullis, no sigues que t'encongeixis. M'agrada perquè ella apel·la un punt sempre, home, pensa en tu, pensa on seràs, mira les teves circumstàncies i rumia cap on vols anar. I és cert que això que diu de les microcirurgies amb les pensions, perquè, com deia ella, cada vegada doncs, vivim més temps.
1: De fet, ja s'està fent. Sempre s'havia jubilat als 65 i ara ja fa alguns anys que es va decidir i cada any és un mes més tard i al final acabem als 68.
3: Llevat d'aquells col·lectius que tenen jubilacions als 60, que també és veritat que es van acabant.
1: Però vull dir que aquests canvis, allò amb microcirurgia, ja s'estan fent.
3: Sí, i també s'estan fent amb els que jubilen als 60, perquè jo vull recordar col·lectius de metges, de mestres, funcionaris, que alguns, els més veterans, tenien uns convenis que es permetien jubilar als 60 anys. Això és molt insostenible. No,
2: o tot el tema de les prejubilacions.
3: Molt desequiparat.
2: En alguns sectors, com
3: així.
2: La banca.
3: I per altra banda, també s'han posat microcirurgies amb temes que pensions molt minces, perquè s'havien tingut bases de cotització molt pobres, s'han anat cada vegada equiparant més a les més altes. O sigui, no, hi ha menys diferència. S'ha pujat més la pensió, que era d'entrada més dèbil, més feble, que no pas la que era més elevada. Hi ha menys distància i menys recorregut entre les dues. Per tant, és positiu. És un sistema que es va ajustant i que es va, en funció la realitat, sí. I així ha de ser.
4: Jo molt ràpid, perquè s'ha dit gairebé tot, però tres reflexions molt ràpides. La primera, que és una qüestió atractiva des d'una perspectiva política i, evidentment, en aquest moment de campanya és una obvietat, perquè al final els números són els que són. A Espanya hi ha 9 milions i mig de persones que estan cobrant una pensió, no? I això fa que representin doncs, gairebé un 25% del cens electoral. Per tant, és una qüestió cabdal, és una qüestió capital. En aquest escenari, dos, jo què espero dels partits? Jo no espero la promesa d'actualització. Jo el que espero és un debat sobre de quina manera, com es suporten, com es paguen i si s'han d'encarar algunes modificacions, com es modificaran. No?
2: Això et dirà Vox, que és el que ha fet.
4: Sí, perquè el que és obvi, jo crec que és una qüestió, a més, apareixia a un informe de l'AIREF, de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, de fa molt poc, parlava precisament d'aquestes reflexions que també feia, que feia la professora. En quin sentit? Deia, bueno, hi ha uns canvis essencials i potser sí que ens hem de plantejar si el model és plenament sostenible o ha de ser un model doncs, que el contemplem com a un passiu, no? I que entre tots el suportem i de més, però és evident que cada vegada anem retrasant més l'edat de la jubilació, és evident que els sous que s'estan cobrant no són sous petits i per tant la contribució o la dada que donava em sembla molt interessant, no? És a dir, tota aquesta famosa Guardiola serviria per pagar un mes. És veritat que relativitzava l'explicació i la importància d'aquesta dada, però en tot cas, jo no espero dels partits la promesa, per mi, electoralista de no patiu que hi hauran actualitzacions. El que m'agradaria és que es prengués, que s'entomés un debat sobre com de sostenible serà amb els paràmetres que tenim a nivell demogràfic i a nivell econòmic, com de sostenible serà aquest model d'aquí 15-20 anys, si el mantenim o si el canviem. I tres, ja acabo. Per què? Perquè al final, a darrere del model de les pensions, el que crec que es planteja és, una vegada més, una dicotomia, no? Abans la Lucía parlava del respecte, del coneixement, el debat, al meu entendre, en aquest respecte i entendre l'altra part, va de dos qüestions que són totalment, contraposades. No? Aquest plantejament més individualista, on cadascú s'ha de procurar el sosteniment una vegada arriba a una determinada edat, és el model doncs, més de Vox, no? amb aquests estirabots que sentíem, o el model d'Esther Muñoz, no? Esto es insostenible, o esto es el sistema zombi, no? Un model individualista contra un model, que és el meu a títol personal, on les pensions es converteixen en un instrument d'igualtat, en un criteri per fer generar una justícia retributiva i on es respecti i s'asseguri la dignitat de tothom quan arriba un moment en què el que toca és literalment descansar i gaudir, no? Per tant, insisteixo i acabo, la meva idea de força no em prometi actualitzacions IPC, si s'han de fer modificacions, plantegi-les i permeti que hi hagi un debat constructiu per tal de que la ciutadania es posicioni amb un d'aquests dos valors, el més individualista o el més retributiu, el més onerós per l'Estat, però en tot cas d'una forma clara i madura.
3: El que està clar és que és una conseqüència d'una sèrie d'anys de treballar i la persona que es jubila doncs, té dret a percebre una pensió perquè aquest és el nostre sistema i així el volem mantenir i que sigui una pensió que sigui lo suficientment digna com per mantenir un poder adquisitiu positiu. La qüestió és que poder sí que ens haurem de plantejar que si la persona, si la massa cotitzant és menor que la massa que ha de percebre, poder sí que el PIB hauria de fer-se càrrec d'una sèrie de sosteniment de les pensions on allà on no arribi el sistema contributiu individual. Mm. De fórmules n'hi ha.
2: Sí.
3: I fa molts anys que la gent té plans de pensió o que molta gent té plans de pensió.
1: Que
3: passa,
1: els que poden. Perquè clar, si veus que has de dedicar gairebé el 50%, si no més del sou, a pagar-te el lloguer, si a més has de pagar-te un 15% del sou per pagar-te el pla de pensió.
3: Però jo que dic que hi ha molts anys, fa molts anys, que hi ha molta gent que té.
2: Però ningú garanteix res.
3: I no és una garantia que l'hagis pagat.
2: Quan hi ha gent que ara s'ha jubilat i que quan fa 40 o 45 anys va començar a cotitzar, no sabia quina pensió tindria.
3: Bueno, i què els hi passa als advocats, ara, que podien triar teòricament, alguns van fer mútua i ara diuen que no és compatible, exacte, que no poden cobrar res.
2: I ara s'han trobat una bona pensió, no se la podrien haver trobat. Jo fa anys que treballo, estic cotitzant, i jo no sé d'aquí 20 o 20... És dir, no sé si em jubilaré d'aquí 20 anys o d'aquí 25, no sé quan em jubilaré, i no sé el que cobraré, no sé el que em trobaré, i no em valdrà dir, no, és que jo vaig cotitzar un 20% o
3: el que
2: sigui...
3: El que hi hagi es repartirà.
2: Durant no sé quants anys. En tot cas, és que, clar, jo crec que aquest és un debat on s'ajunten la demografia, és a dir, el canvi demogràfic que fa que visquem més anys...
3: I la demagogia.
2: I que ens
3: la demografia i la demagogia.
2: I que ens vulguem jubilar, i que ens vulguem jubilar als 65 o als 66, que no vulguem jubilar-nos als 75 anys, ni treballar fins que no puguem més, i per tant hi ha el canvi demogràfic i hi ha la precarietat laboral. La precarietat laboral que fa que hi hagi molta gent treballant, que cobre sous molt baixos i que per tant cotitza molt poc, i l'aportació en aquesta guardiola de la Seguretat Social és baixa. Aleshores, jo crec que parlar-ne està bé, el que passa que parlar-ne en campanya electoral és
3: dinamita.
1: És molt perillós. Anirem a publicitat. Abans, una cosa que és veritat que és un mantra que es va repetint, que la gent gran i que, per tant, els jubilats voten més a la dreta que no pas a l'esquerra, això ha canviat, d'allò, segons les dades del CIS d'ahir, per exemple, el 32% de la gent que està entre 65 i 74 anys votaria el PSOE i un 16% al PP, i dels de 75 en amunt, 41% al PSOE i un 9,3% al Partit Popular. I si anem als resultats de les últimes eleccions generals, també veiem que sobretot entre els 65 a 74 anys el PSOE va guanyar àmpliament el Partit Popular. Entre el 75 o a partir de 75 va guanyar el PP per poca diferència. Però és veritat que aquest mantra que històricament era els joves voten a l'esquerra i els grans a la dreta, això ha anat...
2: Jo dic que dins de la dreta els joves... És a dir, Vox té un votant més jove que el PP.
1: Això sí, sí. 11 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida anem amb l'embolic que ens té entretinguts els últims dies i que em fa l'efecte que fins demà a la mitjanit ens tindrà embolicats i pendents. Què passa a l'esquerra del PSOE?
5: Catalunya migdia.
6: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
7: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
6: Que està en constant evolució.
8: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
6: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
9: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
10: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
5: Catalunya migdia.
11: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
12: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
13: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
15: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Aquí el tens.
15: Ja?
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
16: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser, una fira de...
18: Expocasió, home.
16: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
19: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
20: Ai, que ràpid passen les coses bones.
21: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
20: O els 10 dies Nissan.
21: Com?
20: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
24: Entre la contemplació i l'abisme.
23: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
24: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
23: Entrades a auditori.cat.
25: Blanca, estem buscant algú al laboratori.
26: Ah, sí?
27: És perquè ets aquí. Ets aquí per mentir.
26: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
27: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
28: I hem deixat una pasta.
27: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
29: In vitro. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Catalunya migdia.
31: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
32: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
33: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
34: Som 3CAT.
35: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
1: Queden 6 minuts per arribar a les 4, per tant teniu poc temps, però les negociacions del Front Ampli amb altres partits de l'esquerra sembla que estan en punt mort, i això que demà a la nit han d'estar inscrites les coalicions electorals, per tant els queda poc marge per l'entesa. La candidata de Front Ampli, Ada Colau, continua insistint a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a Esquerra de participar en una candidatura unitària, cosa que Esquerra, que ha defensat el seu acord amb Podem a Catalunya, ha descartat una vegada més. Fons de la direcció del partit insisteixen que Esquerra representa un espai i una realitat molt diferent de la dels comuns. També Podem insisteix a defensar la seva via, la de l'acord amb Esquerra, que Gabriel Rufián sigui cap de llista, i assegura que Catalunya i a Madrid no es penalitza si l'Esquerra no va tota junta. Hi ha una proposta ara perquè a Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Múrcia, Extremadura i Andalusia, 10 comunitats autònomes, Podem pugui doncs, fer converses amb Compromís, al País Valencià, ara més, a les Illes Balears, a la Junta Aragonesista, a l'Aragó, per tancar el mateix model electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana a Catalunya. No sé si enteneu el que està passant a l'esquerra del PSOE, si doneu alguna opció encara que hi hagi alguna mena d'entesa, o ja doneu per fet que aniran per separat.
2: Sí, clarament, que Podem i Esquerra han vist que això no sortiria bé i, a més, no s'hi acabaven de sentir còmode, s'han espavilat i han resolt la seva papeleta, és a dir, la seva papeleta és que Podem es veia apartada totalment de les llistes, sobretot a Madrid, per més Madrid, que no volia saber res d'ell i que els enviava a la cinquena o a la sisena posició, malgrat tenir a Irene Montero, ha pogut fer un acord amb Esquerra que li va molt bé perquè li permetrà passejar el senyor Rufián, que està molt ben considerat per tot l'electorat a Espanya a l'esquerra del PSOE, per tant, això és un actiu molt potent per Podem, i Esquerra Republicana també li va bé l'acord. Li va bé l'acord perquè no es desnaturalitza, no fa una coalició, manté la seva sigla i el seu grup parlamentari, i Junqueras, diguem-ne, satisfà o complau a agraviar el rufián deixant-li fer campanya a Espanya el que vol. I el problema, aquí el té el front comú. El front ampli, no? I Colau, que havia dit que només seria candidata si hi havia una única papereta a l'esquerra i si hi eren tots, i resulta que, en comparació al 2023, no hi haurà Podem, no hi haurà Compromís, no hi haurà la Junta Aragonesista, no hi haurà el Drago... És a dir, això queda molt curt, la veritat, i això té a veure amb que Sumar és un partit de quadres.
0: Com que ja ens acabem el temps, no, perquè puguem dir, jo només vull dir dues coses. Una...
1: Ja sabeu, venir a l'hora és que no podrà dir res.
0: Exacte, perquè si no... Perquè passa, a mi em sorprèn moltíssim que Esquerra accepti, doncs, bueno, què votarà Esquerra amb la transferència de, amb la transferència de competències sobre immigració, si és que torna a sortir el tema. O sigui, va amb aquells que van votar no, que Catalunya tingués la transferència de les competències en matèria d'immigració. Déu-n'hi-do. I dos, ara el relat entre uns i altres, em sembla, jo també estic d'acord amb el Ferran, que no hi haurà acord, i ara el relat jo crec que va ja de qui es queda amb la mona a la mà, de que qui ha sigut el culpable de que no hi hagi unitat. Perquè allí tothom tira per elevació, jo si sóc capaç d'apartar-me inclús, si alguna persona que generi més consens que jo mateixa, deia una, i els altres dient que ells estan ben situats i que si volen venir que vinguin, i que sempre han dit que portes obertes. Per tant, el relat és de qui es queda amb la mona a la mà de la ruptura.
3: Hi ha una reflexió molt ràpida a la dreta del PP. Només hi ha Vox, perquè ja els acabó la fiesta, però té una representació residual. A l'esquerra del PSOE, jo estava apuntant, hi ha fins a 9 partits. Sumar, Podemos, Esquerra, EH, Bildu, Izquierda Unida, Mas Madrid, els Comuns, el BNG... O es prenen decisions, sistèmiques d'agrupació, o el filtre que representa la llei d'ON, doncs anirà marmant les capacitats posteriors de formar govern. Però una eventual congregació de partits a l'esquerra ha de tenir en compte que no és només l'agregació de vot, no és només els vots que sumem, sinó com representem les diferents identitats i les pulsions polítiques i quins acords de govern, quines possibilitats d'acord de govern tenim en posterioritat, no? Però que l'agrupació és una necessitat electoral, crec que ho evidencia el propi arc parlamentari.
1: Doncs veurem, queden una mica més de 24 hores, perquè això demà a la mitjanit, una mica abans de la mitjanit, és quan hi ha el termini per anunciar les coalicions, i per tant, si hi ha alguna mena de pacte, veurem si l'últim que corria és que estaven intentant negociar que Madrid i Barcelona ho donen per perdut, és impossible, i per tant anirien per separat, i que la resta de províncies, perquè sabeu que es vota per províncies, doncs aquí sí que intentarien en alguna mena d'entesa perquè es presentés només una de les dues llistes, o la de Podem o la de Sumar, la que tingui més opcions, però veurem si són capaços de tancar-ho o no abans de la mitjanit de demà. Un minut i mig i seran les 4, un minut i mig i entreguem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com estàs?
4: Avui bé, sense animals de companyia.
1: No, millor sempre.
4: No, home, es poden tenir, però s'han de cuidar.
1: Clar, sempre.
4: S'han de cuidar.
1: La mela està molt cuidada, és la meva.
4: Sí?
1: Sí.
4: Ben cuidada.
1: Molt, molt, molt.
4: No en tenia cap dubte.
1: Sí.
4: Avui ens posarem seriosos al principi, perquè escoltarem àudios de militars espanyols que treuen pit de com apallissen migrants.
1: Cinguantes, diu.
4: Exacte, i parlem amb la periodista que ha tret la notícia. I després, a taula, algú coneix Tyler, the Creator?
2: No, però ho he sentit avui als matins de l'Ariadna i m'ha semblat que és una mala tria, no?
4: Bé, doncs explicarem qui és Tyler, the Creator, que serà l'home...
1: Té bé relació amb el Barça,
4: representat la samarreta del Barça el dia del Clàssic.
2: Malament, o sigui que... mal.
1: El Ferran no li agrada, ja ho veus.
4: Espera't, que explicarem coses d'ell.
1: Ja no li agrada, Ferran li ha entrat tort. Ja no li va bé, ja.
2: No sabia qui era. No,
4: Avui aprendrà moltes coses, ja ho veureu.
1: Doncs no ens ho perdem, per tal d'instruir-nos amb la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: A reveure.
1: Tornem demà a les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: Jo Cerdan es ja va per la seva segona temporada i l'audiència no para de créixer. Com en la temporada anterior, Jo Cerdan s'emet per FM els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí. I es pot escoltar en línia al podcast de radiodesvern.com, a l'hora que vulgueu. Si sou dels que, quan es parla de sardanes, dieu jo no sóc de sardanes, a mi totes les sardanes em sonen igual, heu d'escoltar Just Sardanes, el programa que us alegrarà l'ànima i us convertirà al sardanisme. No us el perdeu.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Manel Elias. La Junta Electoral Central obre expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la compareixença que va fer al Palau de la Moncloa per convocar les eleccions generals del 29 de novembre. Vox va denunciar l'acte del 5 d'octubre argumentant que havia sigut un míting i ara la GEC investigarà si Sánchez va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. Si conclou que el líder socialista es va saltar la legislació electoral, el podria sancionar. Més notícies, Txell Ortiz.
2: El govern nord-americà rectifica i no retransmetrà en directe l'execució de l'oficial de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per la matança a la base de Fort Hood. Ho ha anunciat Donald Trump en un missatge a la xarxa Truth Social, la seva, i el president nord-americà ha anunciat que els familiars de les víctimes sí que podran assistir en directe a l'execució que durarà i que durà a terme un escamot d'afusellament. El condemnat, el major Nidal Malik Hassan, va disparar contra els seus companys a la base militar i va matar 13 persones i en va ferir 32.
1: L'excàrrec de la Generalitat, Emili Dragone, acusat d'afavorir la cimentera en la Farge de Montcada i Reixac al Vallès Occidental, nega davant del jutge que emetés informes ambientals favorables a la companyia. A la segona i última sessió del judici del cas de l'Audiència de Barcelona, el que va ser el cap de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, ha declarat que va aprovar la llicència el 2015 de la Farga amb informes antics perquè l'activitat industrial era la mateixa que ja s'havia autoritzat anteriorment.
3: En els meus 43 anys i mig de prestació de serveis a la Generalitat, sempre he actuat ajustant-me a les instruccions dels meus superiors jeràrquics, a el que estava previst a les normes i als procediments, i amb absolut respecte a les resolucions judicials.
1: La Fiscalia demana 2 anys de presó per a Dragone per avalar irregularment l'autorització ambiental de la cimentera.
2: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Girona, Núria Pereira.
4: Bona tarda. L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. 2 de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual del 65%, que, segons la Fiscalia, era coneguda i notòria. En principi, se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment, la Fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: El col·lectiu mèdic de Girona ha reclamat avui que el govern espanyol desencalli el pla urbanístic de la zona on s'ha de fer el nou Hospital Trueta abans de les eleccions del 29 de novembre. Fèlix Martín, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. L'aprovació del pla urbanístic ho condiciona tot i per això el vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, hi mana la pressa.
6: I ara ens trobem en una situació en què això pot perillar, en el sentit de que això és clau perquè hem de desencallar aquest projecte urbanístic de Salt, tant sí com no, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
5: Els metges també reclamen que 7 de cada 10 habitacions al nou Trueta siguin individuals i no al revés, i creuen del tot insuficients les 900 places de pàrquing que hi ha previstes. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
1: I ara els esports, Sergi Andreu.
7: El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que avui ja han fet l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip del Clàssic, el Barça-Madrid, el 25 d'octubre. El dia abans, el dia 24, Golf serà present a la samarreta del femení en el partit de Lliga contra el Granada. En handbol, el Barça juga aquest aquesta tarda, 6:45, a la pista del Dinamo de Bucarest, en partit de la quarta jornada de la Champions. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputa avui a 8:15 del vespre els quarts de final del Mundial d'Asunción, al Paraguai, davant de la selecció de Xile.
0: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just organitza una jornada de visites al refugi antiaeri de les escoles el pròxim dissabte 17 d'octubre d'11 del matí a 1 i l'activitat permetrà als participants accedir a l'interior del refugi i conèixer els elements artístics que s'hi conserven. Durant la visita s'oferiran explicacions sobre els 7 murals i les 5 obres escultòriques que formen part d'aquest espai. L'activitat s'emmarca en la programació cultural de l'Ajuntament de Sant Just i el preu de la visita és de 3 euros, però l'entrada serà gratuïta pels menors de 16 anys i els majors de 60. Les persones exemptes de pagament hauran de dirigir-se a Can Ginestar per formalitzar la inscripció. Encara en cultura, l'Ateneu de Sant Just acollirà l'espectacle de teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari. La representació, a càrrec de la companyia Esgrata, tindrà una durada aproximada d'una hora i està recomanada per a infants a partir de 6 anys. L'obra explica la història de Nelly Bly, una periodista que va emprendre un viatge al voltant del món per demostrar que una dona podia superar les limitacions imposades per la societat de la seva època. L'espectacle combina aventura i humor per explicar aquest repte i abordar qüestions com la igualtat i el coratge. És una representació organitzada per l'Ateneu de Sant Just i forma part de la seva programació cultural adreçada al públic infantil i familiar. I en política, el ple municipal de Sant Just ha donat llum verda definitiva a les bases generals per adjudicar els habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'alcalde Joan Basaganyes ha fet balanç dels acords clau del darrer ple de setembre i ha detallat que s'estructurarà l'accés al parc públic d'habitatge en un context d'alta pressió en els preus immobiliaris. L'alcalde ha aclarit que, més enllà d'aquest marc regulador estàndard per cobrir baixes a promocions existents, com les del carrer Cadenes o Comte Vilardaga, les noves promocions comptaran amb convocatòries específiques per donar resposta a les necessitats detectades al Pla Local d'Habitatge. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a estar al refugi d'aquí de Ràdio d'Esvern, de casa vostra, del 98.1 FM, clar que sí. Ens retrobem avui dijous, que, escolta, estem molt, molt, molt a propet del cap de setmana, per tant, ja tenim gairebé tota la feina completa. Ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui.

Iniciarem amb Sense Filtres, amb l'Ariadna Cruz. Seguidament, Futbol, amb el Víctor Cortines. I posarem fi amb Curiositats del Motor, amb l'Iker Blanco. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

0: Les pensions s'han convertit en un dels principals fronts de confrontació política de la precampanya electoral de les eleccions generals del 29 de novembre. El PSOE i el PP i Vox han protagonitzat un intercanvi d'acusacions sobre la viabilitat del sistema públic i les futures revaloritzacions. La polèmica va començar després que el diputat de Vox, José María Figaredo, defensés que calia una reforma dràstica del sistema que considerava que es troba en perill d'extinció, proposant un nou model mixt amb capital privat. I per afegir més llenya al foc, posteriorment la portaveu del PP, Esther Muñoz, va advertir en un podcast que el model actual podria col·lapsar. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha acusat a la dreta i a l'extrema dreta de generar alarma dels pensionistes i el president espanyol ha assegurat que les pensions continuaran actualitzant-se d'acord amb l'IPC i s'ha mostrat sorprès per les declaracions dels seus adversaris polítics. L'escoltem.
1: Y me va a permitir, además, que en fin, traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar, o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones. Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: Sánchez ha promès aprovar la revalorització abans d'acabar de l'any, encara que el govern estigui en funcions després de les eleccions. L'executiu preveu esperar la dada avançada de l'IPC del 27 de novembre. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo ha intentat tancar la polèmica, assegurant que el PP mantindrà el poder adquisitiu dels pensionistes.
2: Les pensions són innegociables i ja, se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda.
0: El líder popular ha garantit que el seu partit defensarà el sistema públic i ha acusat a Pedro Sánchez d'utilitzar les pensions electoralment. Mentrestant, el govern espanyol insisteix que el sistema és sostenible i destaca que la guardiola de les pensions acabarà la legislatura amb més de 20.000 milions d'euros davant dels 5.000 milions d'euros que hi havia el 2018.

Les negociacions per aconseguir una candidatura unitària a l'esquerra del PSOE continuen encallades a poc més d'un dia perquè s'acabi el termini per registrar les coalicions electorals. La secretaria general de Podem, Ione Belarra, ha plantejat avui arribar a acords amb Izquierda Unida en 10 comunitats autònomes, però mantenint candidatures diferenciades a Madrid i Barcelona, una fórmula que, segons Podem, permetria ampliar la col·laboració entre les forces progressistes sense renunciar a les aliances ja establertes. La resposta d'Izquierda Unida ha estat molt contundent. El seu coordinador federal, Antonio Maillo, ha descartat negociar bilateralment amb Podem i ha defensat que qualsevol acord s'ha de fer amb conjunt del Front Ampli. Maillo ha advertit que no acceptarà fragmentar les negociacions segons els interessos de cada partit. També el ministre de Sumar de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha demanat deixar de banda els interessos partidistes i personals. Per la seva banda, la candidata a la presidència del Frente Amplio, Ada Colau, ha criticat l'estratègia de Podemos i ha defensat que la prioritat no ha de ser aconseguir diputats, sinó frenar l'extrema dreta. Malgrat les discrepàncies, les converses continuen obertes i les pròximes hores seran decisives per determinar si l'esquerra alternativa concorre unida o dividida a les eleccions generals.

Segon dia de vaga indefinida del professorat a la Comunitat de Madrid, amb milers de docents mobilitzats per reclamar millores laborals i educatives al govern d'Isabel Díaz Ayuso. Aquest dijous els manifestants s'han concentrat davant la Conselleria d'Educació i han recorregut al centre de la capital fins a la plaça Colón. Comissions Obreres situa la participació d'aquest dijous en el 60%, mentre que el govern madrileny la rebaixa fins al 32%. La mobilització va començar ahir dimecres amb una manifestació multitudinària, talls de trànsit i piquets informatius als centres educatius. La jornada també va estar marcada per les càrregues policials a la Universitat Complutense, que van acabar amb 5 detinguts i 6 manifestants ferits. La vaga convocada per diverses organitzacions sindicals afecta potencialment uns 65.000 professors i més de 666.000 alumnes. Per la seva banda, Isabel Díaz Ayuso ha criticat durament les mobilitzacions que vincula a interessos polítics i electorals. Els sindicats asseguren que mantindran la vaga indefinida fins que el govern regional accepti negociar les seves reivindicacions.

Trobat al mar el cos sense vida del Rami, el nen de 12 anys de Granollers desaparegut el passat 4 d'octubre durant el temporal de pluges, 11 dies després de la seva desaparició. El cos va ser localitzat dimecres a la tarda per un pescador entre Sitges i Castelldefels, a l'altura de Port Ginesta. Després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc dels fets i van traslladar el cos a l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge per identificar-lo. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els corrents marins haurien arrossegat el cos fins al punt on ha estat localitzat. Des de la desaparició, prop de 500 persones, entre efectius d'emergències i voluntaris, havien participat en les tasques de recerca, especialment al llarg del riu Besòs i altres cursos fluvials. Aquest migdia, desenes de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada de Granollers per guardar un minut de silenci en memòria del menor. Tant l'Ajuntament com el president de Catalunya, Salvador Illa, han traslladat el condol a la família.

Només la meitat dels municipis catalans obligats a disposar d'un pla d'emergència per inundacions el tenen actualitzat i homologat. Segons dades de Protecció Civil, dels 655 municipis amb un risc alt o molt alt per inundació, només 329, és a dir, un 50%, compleixen actualment aquest requisit. Un 34% dels municipis tenen el pla caducat i gairebé un 16% no n'han tingut mai cap. Entre aquests últims destaca Badalona, una de les ciutats més poblades de Catalunya. Aquests plans permeten organitzar la resposta davant d'una inundació, establint els responsables de cada actuació, els avisos a la població i les mesures preventives. Protecció Civil reconeix que cada vegada hi ha més ajuntaments conscienciats, però insisteix en la necessitat de mantenir els plans actualitzats, especialment davant l'augment dels fenòmens meteorològics extrems associats al canvi climàtic.

0: I ara connectem amb el Sergi Arrada, el nostre corresponsal al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Hola, molt bona tarda. Soc el Sergi Arrada i us continuo amb les cròniques de Sitges. Us vull parlar d'Upiro, una pel·lícula espanyola de terror. Vol parlar del primer cas documentat de vampirisme a Espanya, al segle XVIII, en un convent. I bueno, l'ambientació està bastant aconseguida i tal, però les interpretacions deixen bastar de desitjar i tot el tram final és una mica increïble i bastant dolenta, la pel·lícula. Potser és la pitjor pel·lícula que he vist aquest any aquí al Festival de Sitges. Una altra pel·lícula espanyola que es va projectar és Apocalipsis Z, Nuevo Mundo, produïda per Amazon. Seqüela d'Apocalipsis Z al principi del final. És una pel·lícula sobre infectats, o sigui, tipus zombis. En aquesta seqüela, tothom que ha pogut s'ha mudat a les Illes Canàries, on continuen allà intentant lluitar contra el virus d'aquests infectats. I, bueno, en aquest cas, els protagonistes són un grup de militars que viatgen a Madrid a intentar establir com un punt segur per portar com medicaments i menjar des de Madrid cap a les illes, que és on estan visquent tothom. Les escenes de tensió i així d'acció estan molt aconseguides. El tema dels personatges no estan tan ben desenvolupats i tal, però bueno, que és una pel·lícula molt entretinguda, qui la pugui veure després a Amazon segur que s'ho passa bé. I bueno, fins aquí, vale? Avui era torn al cinema espanyol. Vinga, una abraçada. Adéu.
0: Ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El refugi antiaeri de les escoles de Sant Just obre les portes amb visites aquest dissabte 17 d'octubre. L'activitat permetrà accedir a l'interior del refugi i conèixer els seus 7 murals i 5 obres escultòriques, amb entrada gratuïta per als menors de 16 anys i els majors de 60. La història de Nelly Bly arriba a l'Ateneu de Sant Just amb l'obra infantil La volta al món en menys de 80 dies. La companyia Es Grata representarà l'espectacle el diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari, amb una proposta d'aventura i humor recomanada a partir de 6 anys. La jove fotògrafa de Sant Just, Jana Colet, guanya el primer premi de la Lliga Catalana de Fotografia. Amb només 14 anys, la sòcia més jove de l'agrupació fotogràfica Sant Just s'imposa en la categoria jove, reservada per a participants menors de 25 anys. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Real Madrid va protagonitzar ahir una remuntada espectacular a la Champions League després de superar la Roma per 3-4 a l'Estadi Olímpic. Els de José Mourinho perdien per 3-1 al minut 82, després d'un partit molt fluix, però van acabar capgirant el marcador en només 6 minuts. Espí va retallar distàncies, Endrick va empatar amb una gran rematada de cap i Rüdiger va culminar la remuntada al minut 89. Tots tres gols procedents de corners executats per Arda Güler. Una victòria que permet al conjunt blanc mantenir-se invicta a Europa, tot i els dubtes que deixa el seu joc. I dues hores abans del partit europeu, els blancs van conèixer que Vinícius Júnior es perdrà el clàssic contra el Barça del pròxim 25 d'octubre després de rebre una sanció de 4 partits. El comitè de disciplina, finalment, ha castigat el brasiler amb 2 partits per estirar els cabells a Nathan Saliba durant l'enfrontament contra el Villarreal i 2 més per protestar agressivament a l'àrbitre després de ser expulsat. Vinícius, per tant, també es perdrà els partits contra el Sevilla, el Racing i el València. I el Betis també va guanyar a la Champions en una victòria històrica després de superar el Porto per 3-2 a la Cartuja. Els verds i blancs van tornar a guanyar un partit de la màxima competició europea a casa gairebé després de 21 anys. Abde va avançar els andalusos, però els portuguesos van remuntar amb gols de Gabri Veiga i Samu Omorodion. En els últims minuts, però, el Cucho Hernández va empatar el partit i Isco de penal va culminar la remuntada. I el Barça ja ha presentat la samarreta especial que utilitzarà el clàssic contra el Real Madrid del pròxim 25 d'octubre. Aquest cop el protagonista serà el raper nord-americà Tyler, the Creator, en col·laboració amb Spotify. La samarreta incorporarà al pit la paraula Golf, en referència a Golf One, la marca de moda de l'artista, en lloc del seu nom o d'un disc. L'edició limitada tindrà un preu de 499 €, mentre que les versions més exclusives signades per l'artista arribaran als 3.000 €.

I ara posem punt final a l'actualitat i entrem en l'editorial d'avui. A falta de poc més d'un dia perquè tanqui el termini per presentar les coalicions electorals de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, encara no hi ha una candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. El Frente Amplio i Podemos encara no han arribat a cap pacte i el temps sembla que s'esgota. Personalment, crec que en l'últim moment arribarà un acord in extremis, però sigui com sigui, aquesta situació ja ens permet treure moltes conclusions. La realitat és que un cop més els partits de l'esquerra, que pràcticament defensen els mateixos valors i propostes, han tornat a demostrar la seva ineficàcia a l'hora de formar aliances. Alguns es defensaran dient que han tingut poc marge de temps per l'avançament electoral, però la feina ja hauria d'haver estat molt avançada en aquests moments de l'any. Així que per mi aquest argument no és vàlid. Un cop més, el que està passant és que certs partits i o grups de persones estan anteposant els seus interessos personals al benefici col·lectiu. Irònicament, és justament la crítica que molts cops es fa a la dreta des de l'esquerra. En un moment en què la dreta és la clara favorita per endur-se les eleccions, tot aquest circ és com fer-se un tret al peu, demostrant a tot el país una falta d'unió evident, quan aquesta havia de ser la gran arma en contra del conservadorisme. I el pitjor de tot és que no estem descobrint res. Aquest és el gran problema que arrossega l'esquerra des de fa segles, la constant divisió interna que només fa que fragmentar, desil·lusionar i desmobilitzar. Potser ara és el moment de deixar els egos de banda i apostar de debò per un projecte comú amb una idea clara de progrés i d'unitat.

0: I amb la cançó d'avui marxem a un dels grans centres musicals del nostre país. Evidentment, parlem de les Illes Canàries, un territori que en els últims anys no ha parat de produir grans talents musicals com el que signa la cançó d'avui. La cançó ens parla de quan les emocions ens superen i l'únic que volem és desconnectar del món. Una sensació de cansament emocional que ens deixa atrapats entre les ganes de passar pàgina i la incapacitat de fer-ho. La lletra retrata molt bé aquesta contradicció entre voler aparentar que tot ens és igual però continua pensant constantment en aquella persona. Això ho explica d'una manera molt actual i com la solitud i els pensaments repetitius poden acabar alimentant encara més el nostre malestar. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les veus emergents de la nova escena urbana canària, amb una proposta que combina el reggaeton, el pop urbà i melodies carregades de sensibilitat. Ha anat construint un estil propi en què conviuen els ritmes festius amb lletres molt emocionals. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir la setmana passada. Forma part del primer àlbum d'estudi del cantant i compta amb la col·laboració d'un altre artista emergent canària. Què? Com ho tenim això? Doncs vinga, ara sí que soni Resaca Emocional de Lucho RK i Daniela Garzal.
1: Llevo todo el día acostado en el salón.
2: Pues eso se llama Resaca Emocional, para que lo sepa.
1: Recibiendo a tus amigas peticiones de comprensión.
3: Tío, ¿por qué no?

Doncs una cançó molt i molt xula que forma part del nou àlbum de Lucho, Sordo de un pie. I la veritat és que és un projecte que té molt, molt bona pinta i el seguirem escoltant aquí al Refugi, clar que sí. Som-hi!

0: ara sí, arrenquem les seccions d'avui. Arrenquem amb Sense Filtres, amb l'Ariadna Cruz. Molt bona tarda, Ariadna. Què tal? Com estàs? I benvinguda a aquest horari una mica estrany per tu, mitja hora abans del que et toca. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Doncs també, molt bé. La veritat que content, tranquil. Escolta, la setmaneta va començar el dimarts, per tant...
1: Exacte,
0: se'ns fa curt.
1: Bueno,
0: curt. Se'ns fa més fàcil de portar, podríem dir.
1: Sí, jo he de dir que
0: aquesta
1: setmana
0: està... Ja estem a dijous.
1: Sí, però per mi ha estat una setmana com...
0: Potent.
1: Sí, en plan molt cansament acumulat.
0: Mm-hmm.
1: No sé, ha estat com uf.
0: Això del pont també...
1: Sí, dius, això
0: tinc
1: pont.
0: Més temps per descansar, però després també...
1: Exacte.
0: L'hòstia, el tornar és més forta.
1: Sí,
0: forta.
1: Total.
0: Això és veritat, aquí tens tota la raó. Vas aprofitar el festiu per fer alguna cosa especial o no gaire?
1: No gaire.
0: Vas passar el dia amb una persona especial?
1: No. Vaig anar a dinar... amb els uns amics dels papes.
0: Molt bé, crec que sí.
1: I ja està.
0: Perfecte.
1: I tu?
0: No, tampoc. No sé què vaig fer, la veritat. Dilluns... Vaig treballar diumenge.
1: Molt bé. Com ha de ser.
0: Sí. I dilluns? Però no sé el que vaig fer. No ho sé. La veritat és que no ho sé.
1: No ho voldràs explicar.
0: No, de veritat que no m'han... Ah, no, sí, vaig quedar amb un amic.
1: Ah, vale.
0: Que vam anar a sopar i també vam fer les nostres coses.
1: Ah, molt bé.
0: Molt bé, escolta, Ariadna, ens hem posat una miqueta al dia.
1: Sí, sí.
0: Fem un parèntesis, diem que l'Ariadna està en aquest horari de manera puntual.
1: Sí.
0: Per unes coses que ens han sorgit, però no serà l'habitual.
1: No.
0: Ara sí, Ariadna, de què ens toca parlar avui, a veure?
1: Avui parlarem sobre un tema que aquí es tracta molt, que és el coti-coti.
0: A tu t'agrada molt, sí.
1: Que m'agrada molt, sí, sí. I avui parlarem sobre, suposo que ho hauràs escoltat, allò de la caiguda dels influencers.
0: Ah, amigo. Però això era com de l'estiu, no?
1: Sí,
0: però... Ara per què torna?
1: Perquè sí que és veritat que l'altre dia vaig tenir una conversa amb els meus amics i vam estar parlant sobre aquest tema.
0: Vale.
1: I vam arribar a la conclusió de que, tot i que sigui una cosa que va passar a l'estiu, sí que és veritat que jo crec que ara segueix com... Estem
0: veient les conseqüències.
1: Sí, sí. Sí, sí. I al final parlaré com de les conseqüències i tal.
0: Vale. T'he de dir que jo justament a l'estiu em vaig treure TikTok.
1: Ah, mira.
0: I vaig perdre bastant tot això de la caïda de los influencers. M'ho vaig perdre bastant, així que m'anirà també bastant
1: bé
0: fer una mica de refresh.
1: Sí, sí.
0: I veure, doncs, en quina situació es troben aquests amics nostres els influencers.
1: Amics nostres. Pues sí, bueno, t'anava a preguntar que si sabies de què anava el tema, però m'has dit que no gaire, no?
0: Una miqueta, però no gaire, així que explica-m'ho.
1: Vale, bàsicament, aquest estiu va haver-hi un gran debat, però molt totxo, en plan, es va fer massa com ressò d'aquest tema.
0: Vale.
1: I és que, des de més o menys, jo per mi, els influencers com els coneixem avui dia van venir a partir de la pandèmia.
0: Totalment, sí, sí.
1: I per mi...
0: Sobretot aquests de TikTok.
1: Sí, sí, sí, en plan del rotllo de TikTok, que fan vídeos, les publicitats i tal. I per mi i els meus amics, que va ser amb qui vaig tenir la conversa,
0: vale.
1: Aquest estiu va ser com la primera vegada que la relació, per així dir-ho, entre cometes, entre els influencers i l'audiència va anar com cap a baix.
0: Vale.
1: Perquè sempre havia com anat creixent, i l'audiència, per exemple, els nens petits o la gent de la meva edat, o de la nostra edat, sí que és veritat que sempre hem tingut com molta confiança en el que diuen, en el que publiciten i tal. I sí que és veritat que crec que va ser com el primer cop que aquesta confiança o aquesta relació es va com perdre una mica.
0: Vale, per tant, des de la pandèmia portàvem una relació, entre cometes, ascendent, no?
1: Sí.
0: De creure el que ens deien, que ens fes gràcia el que ens deien.
1: Exacte.
0: I aquest estiu va ser com un petit punt d'inflexió.
1: Exacte. I, a veure, les causes més visibles han estat la pèrdua de seguidors.
0: Vale.
1: Que molts d'ells han perdut molts seguidors, que ara després ho parlarem.
0: Vale.
1: I sí que és veritat que tota aquesta caiguda està molt centrada en influencers espanyols, en plan de creació de contingut en castellà. I sobretot, saps aquest grupet dels de la Fèria de Sevilla... dels de la velada, tots aquests, en plan...
0: Sobretot centrat en TikTok, oi?
1: Sí, sí, tot TikTok.
0: Creadors de contingut de TikTok, eh?
1: Sí, sí. Sí, que tots tenen compte d'Instagram, però que es dediquen al TikTok.
0: Vale. I aquest grup de la fèria, quin és?
1: Per exemple, la Fabiana Sevillano, el Pablo Vera, el Manu Rivas, tots aquests.
0: Vale.
1: I els de la velada, en plan...
0: Que, bàsicament, per la gent que no els conegui, com els podrien definir? expliquen la seva vida i poc més.
1: Sí, bàsicament fan vídeos de la seva vida, tonteries, no aporten res.
0: Vale.
1: O sigui, no... O sigui, doncs, t'entretens, però no t'aporten res a nivell de coneixement.
0: Sí. No, és entreteniment
1: pur. El típic influencer.
0: Sí, totalment.
1: El concepte d'influencer, doncs, aquests el compleixen. Mm-hmm.
0: Vale.
1: Sí, que no és ni bo ni dolent, simplement és...
0: Fan els trens i aquestes coses
1: sí.
0: I poc
1: sí,
0: més.
1: Sí. Mm-hmm. Vale. I ara una mica l'inici, en plan, com va començar
0: entrem
1: tot.
0: Entrem en tot això.
1: O sigui, jo per mi això és com l'inici perquè va ser el moment en què es va començar a parlar del tema.
0: Vale.
1: Però sí que és veritat que han estat com moltes coses acumulades d'abans, en plan, moltes polèmiques d'abans i moltes coses que sí que és veritat que la gent s'ha anat com adonant de que...
0: Alguna cosa falla, no?
1: Exacte. De que això, bueno, que són influencers però que no són déus.
0: Exacte. I que tampoc han de ser líders d'opinió en res.
1: Exacte. Mm-hmm. Bueno, tot va començar. Tu saps qui és el Carlos García, que es diu Carlillo el Nervio?
0: Sí, vale. Sí.
1: Pues aquest senyor sí que és veritat que fa molt contingut de futbol...
0: D'humor,
1: i de,
0: no?
1: Sí, d'esport. I en aquell àmbit pues, sí que és veritat que té bastants seguidors que el segueixen pel futbol i per l'humor. Però un dia va decidir que era superbona idea fer un vídeo parlant sobre que tota la societat que estava parlant de l'eclipse era tonta perquè el govern ho estava utilitzant com una cortina de fum per no parlar dels problemes que realment eren importants.
0: Vale.
1: Va fer aquest vídeo, se quedó más ancho que estrecho, i clar, a partir d'aquí li van començar a caure moltes, moltes, moltes crítiques dient que no podia anar dient aquest tipus de coses.
0: De tonteries, no?
1: Exacte, perquè el veia gent que era molt petita i que potser no tenia el cervell desenvolupat per saber que no era així.
0: Exacte.
1: Uh-huh. I llavors...
0: Per tant, això va ser el detonant, eh?
1: Sí.
0: Podríem dir.
1: Sí,
0: això va
1: dir
0: que
1: com...
0: l'eclipse no era real i era una cortina de fum.
1: Sí, que era una cortina de fum i que ens estaven enganyant a tots i que tothom que s'estava creient que l'eclipse era com tan important i real que era tonto.
0: Vale.
1: Vale. Mm-hmm. Com va seguir això? La seva dona, que també és influencer, la Natalia Palacios,
0: mm-hmm.
1: Va fer un vídeo al cotxe cridant, però cridant a tot, a tothom... Què li deia? Perquè, clar, a veure, tot això...
0: Clar, cridava al mòbil.
1: Cridava al mòbil, sí, sí.
0: Però en resposta a les crítiques que havia rebut el seu marit.
1: El seu marit. Perquè a tot això, que et cal una mica de context, és que la Natalia Palacios està embarassada. I just quan, més o menys, doncs, els primers mesos, el Carlillo aquest va marxar als Estats Units per veure el Mundial.
0: Mm-hmm.
1: I com que molta gent, que això sí que és veritat que això, pues, la gent que comentava ni le va ni le viene, va començar a criticar-los molt els dos, dient que el Carlos li ha deixat abandonada a ella, estant embarassada, no sé què, no sé quanto.
0: Mm-hmm.
1: Llavors ja va començar a ficar-se en temes de feminisme,
0: vale.
1: Plan, com per exculpar al seu marit de la cagada que havia dit de l'eclipse, doncs va començar a fotre més coses, i va fer un vídeo cridant, que aquest ja sí que va ser com la cosa de que molts comentaris del vídeo eren estan cridant els seus jefes, o alguna cosa així, perquè clar, sense l'audiència bueno, no són res, tampoc.
0: Clar. Estava cridant els seus jefes,
1: exacte.
0: Que som nosaltres, que som el seu públic. Eh?
1: Exacte. Mm-hmm. Llavors aquí ja tot va començar a anar cap a baix. O sigui, aquí ja...
0: Sí que és veritat que el vídeo aquest me'n recordo d'haver vist, no tot, perquè em va fer molta angúnia, però algun trosset,
1: sí,
0: i és literalment una...
1: Tia?
0: Una tia, una dona, cridant al mòbil...
1: Barbaritats.
0: Sí, barbaritats.
1: Sí.
0: Intentant defensar l'indefensable.
1: Exacte. Mm-hmm. Sí, que jo entenc perquè és el teu marit, però cada clar, un més, no consolutxa.
0: A mi saps el que em xoca de tot això? És, fas aquest vídeo, vale, et desfogues, però un cop el tens i dius, ostres, m'ha quedat això.
1: El penges, sí.
0: El
1: sí.
0: Miro i dius, bueno, sí, m'ha convençut.
1: Que bon vídeo.
0: M'ha convençut, el penjo i dic, ostres, entenc que el puguis arribar a gravar de la ira i del moment calent, però quan ho veus, digues, hòstia, bueno, potser m'he passat. El borres o te'l guardes per tu?
1: Sí, sí.
0: No el penges perquè el vegi tothom sabent que es farà una bola encara més gran.
1: Exacte.
0: Però bueno.
1: Doncs aquí va ser com l'inici.
0: Tampoc hem de buscar tres peus al gat amb
1: no,
0: aquesta gent.
1: No,
0: perquè...
1: no, sí. Dan pa lo que dan.
0: Exacte. No, tot,
1: després,
0: no tots,
1: no
0: però
1: tots.
0: Aquests en concret sí.
1: No tot. I després també, paral·lelament a això, també va venir la polèmica dels xoques.
0: Ui. Aquest home està sempre en polèmiques.
1: Aquest home, mira, jo vaig... Una ràbia a dins, en plan...
0: A mi al principi em feia gràcia.
1: A mi no, mai me l'ha fet.
0: Sí, a mi, jo ho admeto, al principi em feia gràcia, però està degenerant en una persona...
1: Un personatge raro, sí.
0: Heterobàsico total, sí. Criptobro, masclista, que fota fàstic, aquest paio.
1: Sí, sí. Bueno, per qui no sàpiga qui és el xoques... Pues molt bé, molta sort, en plan, ojalà no
0: felicitats.
1: Felicitats, ojalà no sabeu qui és. Però bàsicament és un senyor que és de Twitch, en plan, aquest ja no és tan TikTok, com que la polèmica va extrapolar-se del TikTok i
0: sí,
1: va passar al Twitch.
0: Sí, però és de Twitch, però molt contingut que es fa a Twitch es penja a TikTok.
1: Sí,
0: per tant,
1: es fan clips més curts i es pengen. I bàsicament estava opinant sobre un vídeo de l'Esther Expósito, que és una actriu, dient, perquè l'Esther Expósito va anar a un podcast a dir que, en plan, a parlar sobre política i a dir que per ella la política era un tema molt important i que en el seu dia a dia el comentava molt i el parlava molt perquè ella considerava que era molt important. I també ell va dir molts comentaris masclistes cap a ella, dient que ella preferia que tenir la seva nòvia actual, que era més fea però més tonta i que s'adequava més als seus pensaments. Ell va dir que preferia tenir una dona al costat que no pensés per si mateixa a tenir una que anés dient el seu pensament polític i crític.
0: Exacte, va ser com algú, prefereixo una dona que no estigui tan involucrada en política, que sigui potser una mica més ignorant, a no una dona que tingui els seus ideals clars i sigui d'esquerres, bàsicament va dir.
1: Sí, bàsicament.
0: Va dir que sigui, no volia una dona d'esquerres i que preferia una dona ignorant que una dona d'esquerres.
1: Va dir això.
0: I també, sí, és que no me'n recordo molt bé, però va comparar-lo amb la seva nòvia, va ser una cosa molt rara.
1: Sí, sí, va començar a dir que la seva nòvia era un 6... Però que almenys no opinava de política i que...
0: Sí, a més, la categorització numèrica va ser el que va fallar molt,
1: I bé, clar, va dir això, perquè òbviament.
0: Posava les dones en un rànquing. Sí. Aquestes són un 5, un 7, un 8,
1: sí,
0: un 10.
1: Sí, sí, i a part d'això, dient totes les barbaritats va dir, que van ser moltes, és un vídeo. Jo el vaig veure i no m'ho creia, en plan, diuen, això és mentira. No, era veritat.
0: Que és molt tonto, tio.
1: Sí, sí. I o sigui, sí que és veritat que si hagués estat un fet aïllat, potser no hagués tingut tant com rebombori, però es venia de la polèmica aquesta i tot l'acumulat i va petar. I sí que és veritat que aquest va ser com el primer moment que jo crec que es van veure com les conseqüències, perquè en aquell moment ell tenia com una campanya publicitària amb Burger King.
0: Molt forta, a més.
1: I la van...
0: cancel·lar.
1: La van cancel·lar. Amb Burger King va fer un anunci a les xarxes dient que no, que cancel·lava, que no estaven d'acord amb els ideals i amb el que havia dit i que ho cancel·laven. I sí que és veritat que aquest, jo considero aquestes tres coses, crec que van marcar molt com l'inici d'aquesta polèmica i de la caiguda dels influencers i tot. I després, bueno, pues es van anar com sumant molts més influencers que opinaven del tema, que feien vídeos, que es defensaven entre ells, en fi, plan, es van voler sumar com tots.
0: Vale. O sigui, no només van caure aquests dos, Bueno, aquests
1: no,
0: tres.
1: No, no, no. Molts.
0: Vale.
1: Molts. I abans de seguir, jo vull dir una cosa, en plan, sí que és veritat que considero que el hate que els hi cau a vegades a la gent, en molts casos és justificat, però també en molts casos penso que és excessiu. És a dir, nosaltres podem tenir també comentaris fora del lloc, però clar, no som tontos i ens gravem i el pengem. O sigui, els tenim a casa o amb els nostres amics i allà es queden. Però sí que és veritat que si els penges i si comences a fer com contingut a les xarxes, estàs com exposat a que passin aquestes coses. Però sí que és veritat que això no justifica tampoc el hate que els hi cau a vegades a la gent.
0: Sí, sí, no això és veritat. En aquest cas, doncs aquests vídeos que hem vist o que hem comentat, doncs sí que hi havia raó per criticar.
1: Sí, sí, sí, però la gent es passa.
0: Sí, no, és molt habitual veure crítiques pel físic,
1: sí,
0: crítiques...
1: Sí, sí.
0: Per simplement donar la teva opinió o crítiques, perquè simplement una persona no pensa com tu, que
1: exacte,
0: és totalment lícit. Per exemple, en temes de política passa molt, no?
1: Sí, llavors
0: un
1: sí,
0: pensa
1: sí.
0: una cosa i l'altre pensa l'altra, i només pel fet de pensar diferent, ja, bueno...
1: ja se lia.
0: Pot caure la de Déu i li poden dir de tota aquella persona.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Això tampoc és el que ha de ser.
1: No, sí, que sí que és veritat que pots posar un comentari del tipus no estic d'acord amb el crític. Que has dit. Sí.
0: Pot ser crític, però no falton.
1: Però, per exemple, que no, en els casos aquests també, en el xoques perquè bueno, ella es va ficar amb la gent, llavors jo considero que si fiques amb algú es poden ficar amb tu, per mi.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí
1: que és veritat que els altres dos, bueno, sí, no van ser comentaris adequats ni, i estaven molt fora de lloc, però tampoc et justifica per dir coses excessives. No, que la gent darrere d'un mòbil...
0: Jo sempre ho he dit, jo crec que és difícil per la protecció de dades i tot això, però jo crec que s'hauria de fer. Tu obres una compte del que sigui i DNI.
1: Sí.
0: I que només estiguis com registrat amb aquest DNI i, escolta, si passa qualsevol cosa, mira, aquest ha dit això.
1: Sí, s'hauria de gestionar d'alguna manera.
0: En aquests perfils anònims, escolta, la gent diu barbaritats. Jo he arribat a veure coses fastigoses.
1: Sí, sí.
0: I a mi, sobretot, el que em fa molta pena és veure, encara 2026, comentaris contra el físic de moltes persones. Mm. Que si ets gorda, que si ets prima, que si ets fea, que si ets guapa, que si ets alta. Escolta,
1: sí, sí.
0: 2026, eh?
1: Plan, pots estar parlant sobre plantes...
0: Sí, sí, sí.
1: I comentaris de tot.
0: Sí, sí, no, hòstia, és que aquesta és fea, li comento que és fea.
1: Sí.
0: I està parlant de plantes. És
1: sí, sí, sí.
0: És fea o feo, eh? Vull dir, la discriminació és per totes bandes, però sí que és veritat que amb les dones encara més, eh? Encara pitjor.
1: Sí, sí, sí, molt pitjor, molt pitjor.
0: Aquí això és la realitat.
1: Sí, però bueno, després d'aquest mini parèntesi, que no, en plan, que hi ha vegades que s'han de dir quatre coses, eh? Però
0: sí, sí,
1: és veritat
0: sí.
1: Que...
0: Bueno, però la, aquestes quatre coses...
1: Es poden dir bé.
0: Es poden dir bé. Tu
1: sí.
0: Pots ser molt crític amb una persona, però dient-ho bé.
1: Exacte, i sense faltar, tampoc. Tampoc.
0: I tampoc... Pues, escolta, si ha dit alguna cosa dolenta, pues, critica el que ha dit, no critiquis tampoc la seva cara.
1: Exacte.
0: O la seva, el seu cos.
1: Exacte. Doncs bé, seguint amb l'allunyament de l'audiència i tal, com he dit abans, la causa més visible, per així dir-ho, és la pèrdua dels seguidors. I he estat mirant. I, en plan, el menys que van perdre de seguidors els influencers que van formar com part d'això van ser 20.000 seguidors.
0: Això com a mínim.
1: Com a mínim. En qüestió d'una setmana. Que pot semblar molt o poc, però 20.000 seguidors són 20.000 seguidors.
0: Sí, sí, és molta gent.
1: En plan, que si ho poses en comparació als que tenen, potser no és tant. Però jo ara mateix no tinc, plan, no guanyaria 20.000 seguidors en 7 dies.
0: No, no, no. Ni,
1: o sigui, que és
0: ni
1: una...
0: tu ni pràcticament
1: exacte.
0: Ningú.
1: Exacte. En plan, és una... Bueno, és un gran número, però la que es va portar, en plan, la corona, la que va guanyar en tot això, va ser la Rorro. Saps qui és?
0: Sí, sí, la Rorro.
1: Bàsicament, suposo que tothom la coneix, i és una noia que feia...
0: Receptes de cuina,
1: sí,
0: no?
1: Sí, feia receptes de cuina i es va fer molt famosa fent receptes de cuina com el seu nòvio. També ha participat a la velada i s'ha fet també molt famosa arrel d'això. Doncs, després de la velada i de quan ja va començar com la caiguda dels influencers, va sortir una noia amb una conta fent un vídeo dient que la Rorro li copiava els continguts i també la gent, suposo que a casa seva s'avorreix molt, va començar a buscar comentaris antics, antics, antics i van trobar comentaris racistes de la Rorro en vídeos. I llavors, amb tot això, ella va perdre durant l'estiu 500.000 seguidors. En plan, mig milió de seguidors va perdre.
0: Sí, sí, aquí no estem parlant d'engrunes, eh?
1: No, no, no, això és molt.
0: Això ja és moltíssim. Mig milió de seguidors, eh?
1: Sí, sí, durant l'estiu va perdre mig milió de seguidors.
0: Que és com si tota l'àrea metropolitana de Barcelona digués...
1: Sí, sí, sí.
0: Deixem de seguir l'error.
1: Molt fort.
0: Sí, sí.
1: Molt fort. I a mi en
0: no,
1: aquesta...
0: No, mentida, tota l'àrea, no, m'he confós.
1: Molt, molt.
0: No, no, m'he confós, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona són 3 milions.
1: En plan... Com si molta gent...
0: Sí, exacte, com si molta gent...
1: Molta gent ho deixés de seguir.
0: Exacte.
1: I sí que és veritat que a mi em surt, durant aquesta època em sortien a mi molts vídeos de gent que, perquè es veu que no sé on t'has de ficar, però tu pots veure en temps real els seguidors de la gent.
0: I com va pujant i baixant,
1: i
0: eh?
1: I van penjar com captures i vídeos de com perdien seguidors per segons. En plan, molt totxo. Molt totxo.
0: Sí, sí, no, no. L'error sí que és veritat que... Sempre està com envoltada de polèmica.
1: Sí.
0: Ja sigui per coses que ha fet en el seu passat o per coses actuals, sempre, la veritat és que està com enmig de moltes polèmiques. I mira, doncs aquest estiu es va emportar el que tu deies, la corona de
1: sí,
0: la persona
1: sí,
0: més
1: de...
0: fonada.
1: Exacte.
0: De tot internet.
1: Sí, sí, no, no, molt basta.
0: Uh-huh.
1: I bueno, i el que jo vaig acabar de parlar amb les meves amigues, de les causes i tot el que he dit, que ja he dit abans, per exemple, allò de la, que ja porten moltes polèmiques acumulades. No sé si te'n recordes de la polèmica de la Lolita, amb el vídeo del Nil Ojeda.
0: I no hem comentat el de la Fabiana, que per mi és boníssima aquesta polèmica.
1: El de la Fabiana i la Sofia?
0: No, el de la Fabiana dient que només té un mes de vacances.
1: Ah, sí. Aquest bueno, és que com aquestes i l'Abril Cols també, que va dir que, clar, que ella comparava el seu estiu aquest amb el passat, que només ha viatjat aquest estiu a tres llocs i l'any passat, clar, va estar... 2 minuts de Bali, i clar, que aquesta comparació... Pues que clar...
0: Que sortia perdent, no?
1: Que quin estiu de merda estava tenint.
0: Sí, sí, sí. I la Fabiana és una influencer també, que va dir, bàsicament, que tenia només
1: un mes de vacances. Sí, sí, sí.
0: Un mes de vacances, quan la gent normal, doncs, té 20 dies.
1: O no menys. Té.
0: Sí, o no té.
1: I també et dic vacances de vacances.
0: Sí, exacte. Que realment estava preparant-se per la velada.
1: Exacte.
0: Que és una cosa absolutament voluntària.
1: Sí, sí. Totes aquestes coses, i la, per exemple la Lola Lolita, que també es va queixar perquè li van regalar un bolso i ella volia un més car que no li volien comprar. Bueno, aquestes coses que al final queden gravades i tot va a pitjor, perquè tu pots dir bastades però no les gravis.
0: Exacte.
1: O les pots pensar però no les diguis o no les gravis. I també una cosa que jo crec, en plan, que per mi personalment és un fet que a mi ja m'ha allunyat des de fa molt de temps dels influencers, és que van de que jo t'ensenyo la meva vida, una vida quotidiana, una vida normal, i no porten vides normals. O sigui, no és normal que una persona amb la nostra edat tingui un pis seu, comprat, sí, sí. O que es mudi cada 6 mesos, o que un dimecres d'octubre se'n vagi a Bali 3 mesos. Mm-hmm. No és normal.
0: No, no, sí, sí, totalment, totalment. Al final això també ens està allunyant, no? Aquesta falta d'autenticitat. No?
1: Exacte, mm-hmm. I van molt de sí, representem la joventut, però no representen la joventut actual.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Llavors, clar, és molt complicat que et sentis identificat.
0: Mm-hmm.
1: I a part de tot això, també últimament tot és publicitat. Tots els vídeos dels influencers tenen el hashtag publi.
0: Això és veritat, eh? Això és veritat, eh?
1: Que sí, que és veritat que és el que dona diners i, òbviament, tothom vol guanyar-se la vida. Però és com que banda que fan contingut superorgànic, supernatural... Jo soc una persona molt natural, però després tot és publicitat, que ha passat per no sé quants revisors... Llavors és com que s'està perdent molt el que diuen del que fan.
0: Mm-hmm.
1: Jo, per mi, i per la gent amb la que he parlat i del meu entorn, sí que és veritat que aquests són com els problemes que trobem amb els influencers actuals.
0: Totalment. No, no, sí, sí, estic totalment d'acord i al final és que és això. Realment no és un reflexe. Al principi, no, el 2020 era un reflexe de,
1: sí.
0: Potser de la joventut, ara ja no ho és.
1: No ho és, no, mm-hmm. No ho és pas. Perquè no... És a dir, no és normal les coses que fan o de les coses que es queixen. Són com per
0: sí,
1: ells...
0: Justament és això, no? Hem. Es queixen de coses que dius, mare meva.
1: Clar, per ells
0: que
1: són problemes...
0: Que hi ha gent que les pot pagar una habitació.
1: Exacte, per ells són problemes reals perquè és la seva vida... Però sí que és veritat que no et pots queixar que només tens un mes de vacances.
0: Sí, sí, que tens un bolso que val 1.000 euros en comptes d'un que val 2.000.
1: Exacte. O que, clar, és que jo em volia que la meva marca sortirà el dimecres que ve en comptes d'aquest dimecres.
0: Sí.
1: Que és amb 20 anys ja estàs traient una marca de roba, que jo què sé.
0: Mm-hmm.
1: Que, òbviament, jo entenc que cadascú es queixa dels seus problemes.
0: Evidentment, sí.
1: Però no pots pretendre que la gent pugui empatitzar amb ells quan la gent està... treballant, estudiant, pagant-se... En plan, és molt complicat empatitzar amb gent que té aquest tipus de vida.
0: Sí, no, totalment. I escolta, dins de tot això, ara que ens queden 2 minuts, hi ha algú que encara hagi sortit una mica guanyant, que hagis dit, bueno, ha aguantat aquesta caiguda dels influencers?
1: Sí, hi ha molta gent, que sí que és veritat, que és la gent que fa contingut més especialitzat en algun tema o que es mostra molt més natural.
0: Mm-hmm.
1: I que... O sigui, potser no és natural, però almenys ho cola d'una millor manera.
0: Vale.
1: Potser és millor actriu. Mm-hmm.
0: Vale.
1: Per exemple, un exemple és la Clairs, saps qui és?
0: Sí, clar que...
1: Pues aquesta noia és una noia que es va fer famosa fa relativament poc i des de... Perquè a molta gent li passa que es fa famosa per una cosa i després, quan ja és famosa, canvia totalment el seu contingut. Llavors, aquesta noia sí que és veritat que jo sento que des de que va començar fins ara el seu contingut s'assembla molt.
0: Vale.
1: Òbviament, té els beneficis que potser un influencer té, com tant...
0: Marques,
1: viatges... Crec que viu a un pis ella sola...
0: Sí, fa poc.
1: Sí que és veritat que té coses que dius, bueno, sí, és una influencer al final, però no t'ho transmet. També fa vídeos d'humor, t'ensenya molt la seva vida, riu també d'ella mateixa, fa més continguts de qualitat, per així dir-ho...
0: Sí. Realment és això que dèiem. Jo crec que la conclusió final és que la gent s'està cansant una mica d'aquest contingut una mica imposat i estem buscant una mica més el que és més orgànic, més natural, no? Menys preparat, o almenys que sembli que està menys preparat.
1: O sigui, és preparat que siguin coses, per exemple, els influencers de maquillatge o de viatges que... No sé.
0: Sí. Bueno, doncs això ha estat una mica aquesta anàlisi del món dels influencers. Gràcies, Ariadna, per portar-nos una mica de llum en aquest, en aquest món... tan complex. I res, ens retrobem la setmana vinent en horari habitual.
1: Sí.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: I ara les informacions de les 6.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, els informa Marc Güell. El Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diario.es en què un grup de militars es vanten de pallissar immigrants a Ceuta.
3: Passa que si no vanten molt a mà, passa a mirar...
2: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa mal, diu un soldat rient a un altre durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per a immigrants de Ceuta la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i d'altres que ha publicat el diario.es posen veu a les pallisses i al tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat aquest cas a la Justícia. En un comunicat, el Ministeri de Defensa assenyala que ha enviat la notícia amb els àudios al jutjat i a la Fiscalia perquè investiguin els fets. Més notícies, Sergi Cubí.
4: A aquesta hora, València comença una reunió de l'executiva de Compromís que haurà de decidir amb quina fórmula es presenten a les eleccions generals, quins partits i qui encapçala la llista. València, Pepa Ferrer.
5: I aquest últim punt és el que genera més tensió i dificultats a l'hora de conformar una llista unitària d'esquerres. Iniciativa, el partit de Mònica Oltra, voldria que fora Alberto Ibáñez el número 1 per València. Consideren que ja els toca, i és que de ser així seria la primera vegada que encapçalen la candidatura per València al Congrés. De la seva banda, més, el partit de Joan Baldoví i el soci majoritari de la coalició no vol perdre el lloc d'eixida i voldrien que el revalidara Àgueda Micó. En paral·lel, la coalició està també en converses amb Podem i Esquerra Unida perquè s'integra a la llista sota el paraigües de Compromís i construir una unitat d'esquerres. Pepa Ferrer, Catalunya Ràdio, València.
2: El president de la patronal COE, Antonio Garamendi, critica el govern espanyol per plantejar una pujada del salari mínim interprofessional en plena precampanya electoral. Garamendi ha desacreditat la comissió d'experts convocada per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i que ha de fer una proposta de l'increment de l'SMI per l'any que ve.
6: I nostra querida ministra, com ja sabeu, s'ha llamat ja a lo que ya denominan los expertos. Yo creo que son los expertos en el salario mínimo, porque yo creo que no han tenido un empleado en su vida, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien quiénes son y sabemos lo que dicen. Sabemos que los sindicatos también han planteado una subida del 7%. Creo que lo habéis visto también, o sea, que es una medida populista.
4: L'OTAN ha anunciat que tractaran la seva reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre, després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac de les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia, els altres dos països amb costa al Mar Negre. Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nicu Șordan, que adverteix que no es quedaran de braços plegats.
7: Penso que...
8: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
2: I almenys 4 persones han mort en un atac de rebels hutis contra el Palau Presidencial del Iemen. L'objectiu dels insurgents era atacar el quarter militar de l'Aràbia Saudita, que hi ha al mateix palau, en l'anèssim bombardeig dels últims dies entre les dues parts i que ja ha deixat 19 morts en posicions saudites. Espanya alliberarà 4 milions i mig de barrils de la seva reserva de petroli abans que s'acabi aquest mes. L'acció respon als compromisos adquirits amb l'Agència Internacional de l'Energia per moderar els preus. El mes de març passat, una trentena de països van acordar treure al mercat 400 milions de barrils de les respectives reserves estratègiques, en el que representava la resposta coordinada més gran de la història. Espanya ja va posar al mercat 3,7 milions de barrils, que amb els que s'ha acordat alliberar ara, representen una aportació de gairebé el 3% del volum total de l'operació. Esport, Sergi Andreu.
9: El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Rafinha i Frenkie de Jong ja s'han entrenat amb el grup, tot i que la sessió d'avui ha estat curta. Tots dos jugadors podrien estar disponibles dissabte per Hansi Flick. Més qüestions relacionades en clau blaugrana. Males notícies per l'Arsenal femení, que perd Mariona Caldentey entre 8 i 10 setmanes per una lesió muscular. Això vol dir que Caldentey no podrà jugar al Camp Nou el dia 12 de novembre contra el Barça en partit de la Champions femenina. En futbol, avui es juguen partits de l'Europa League i la Conference. Equips de la Lliga Espanyola, 6:45, la Reial Societat juga al camp de l'Unión Saint-Gilloise i el Celta rep la Juventus a Balaïdos a les 9. A la Conference League avui es disputa també la primera jornada, el Getafe juga al camp de l'Universitat de Cracòvia. En handbol, el Barça juga aquesta tarda 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest, partit de la quarta jornada de la Champions, i en hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputa 8:45 del vespre els quarts de final del Mundial davant de Xile.
1: Fins aquí les notícies. Ahir vaig veure una pel·lícula...
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just organitza una jornada de visites al refugi antiaeri de les escoles el pròxim dissabte 17 d'octubre d'11 del matí a 1 i l'activitat permetrà als participants accedir a l'interior del refugi i conèixer els elements artístics que s'hi conserven. Durant la visita s'oferiran explicacions sobre els 7 murals i les 5 obres escultòriques que formen part d'aquest espai. L'activitat s'emmarca en la programació cultural de l'Ajuntament de Sant Just i el preu de la visita és de 3 euros, però l'entrada serà gratuïta pels menors de 16 anys i els majors de 60. Les persones exemptes de pagament hauran de dirigir-se a Can Ginestar per formalitzar la inscripció. Encara en cultura, l'Ateneu de Sant Just acollirà l'espectacle de teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari. La representació, a càrrec de la companyia Esgrata, tindrà una durada aproximada d'una hora i està recomanada per a infants a partir de 6 anys. L'obra explica la història de Nelly Bly, una periodista que va emprendre un viatge al voltant del món per demostrar que una dona podia superar les limitacions imposades per la societat de la seva època. L'espectacle combina aventura i humor per explicar aquest repte i abordar qüestions com la igualtat i el coratge. És una representació organitzada per l'Ateneu de Sant Just i forma part de la seva programació cultural adreçada al públic infantil i familiar. I en política, el ple municipal de Sant Just ha donat llum verda definitiva a les bases generals per adjudicar els habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'alcalde Joan Basaganyes ha fet balanç dels acords clau del darrer ple de setembre i ha detallat que s'estructurarà l'accés al parc públic d'habitatge en un context d'alta pressió en els preus immobiliaris. L'alcalde ha aclarit que més enllà d'aquest marc regulador estàndard per cobrir baixes a promocions existents, com les del carrer Cadenes o Comte Vilardaga, les noves promocions comptaran amb convocatòries específiques per donar resposta a les necessitats detectades al Pla Local d'Habitatge. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: Molt bona tarda, Víctor. Què tal? Com estàs? Benvingut de nou a casa teva, al refugi de Ràdio d'Esvern.
1: Molt bona tarda, la veritat. Molt content. I és el que tu dius, jo crec, o sigui, la paraula refugi, perquè últimament, no? Ja comença a fer més fresqueta igual, eh?
0: Sí, això és veritat. Això
1: quina
0: és veritat,
1: pena.
0: Això és veritat. La setmana passada vam tenir moltes pluges. Sembla que l'octubre i la tardor comencen a arribar. Ja estem a 15 d'octubre, que això
1: sí,
0: ja
1: sí.
0: És... mitjans d'octubre...
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: ja tocava, no? Ja tocava.
1: Sí.
0: Víctor, tu ja estàs provant les castanyes o encara no?
1: Ostres, doncs...
0: Estem a punt d'arribar ja, ens queda poquet ja per...
1: Sí, sí, sí,
0: per
1: el que
0: és la castanyada.
1: Ens queden dues setmanes al final, també.
0: Tu ja has provat alguna castanya o encara no?
1: Encara no. O sigui, m'espero que algun... alguna d'aquestes paradetes també tan mítiques, no, per
0: clar,
1: Barcelona...
0: No, jo ja n'he vist, jo ja n'he vist.
1: Sí, sí, sí, també, en veritat. Si no, bueno, sempre tenim la nostra castanyera a domicili, Daniel Martínez, perquè ep, ens facin castanyes,
0: no,
1: al final.
0: Castanyes el Daniel Martínez.
1: Home, tant de bo al final,
0: home,
1: eh?
0: Home, per
1: demanar... Home, com que li agrada molt el tema dels culinaris, això i tal, també,
0: sí,
1: jo crec
0: sí,
1: que...
0: Sí, sí, home, li podem demanar.
1: Exacte.
0: Li podem demanar.
1: Exacte, això
0: escolta,
1: sí.
0: Víctor, doncs la pròxima setmana, qui crec que és 22, et tornaré a fer la mateixa pregunta.
1: Vale, va. Així...
0: M'hauràs de respondre si has menjat castanyes o encara no.
1: Exacte, exacte.
0: No et sembla bé?
1: Això, fenomenal. El que sí que abans de començar el programa t'haig de comentar això...
0: A veure, diguem.
1: Perquè... Clar, pensa que jo el cap de setmana passat vaig anar el dissabte, dia 10 d'octubre.
0: Com?
1: Vaig anar amb col·laboradors d'aquí, amb l'Adrià i amb l'Alejandro.
0: Ui. Bueno, l'Alejandro encara no és col·laborador.
1: No, encara no. Però vam anar en l'Octoberfest, allà a la fira.
0: Què dius? Com va anar això?
1: Molt de xou, al final.
0: O sigui, tu fas Octoberfest a Sant Just i a Barcelona.
1: Exacte.
0: Doble, eh?
1: Exacte.
0: I què, com va anar?
1: Bé, molt bé, la veritat. O sigui, pensa que la clau, o sigui, va ser anar bevent de cervesa en cervesa. Saps com en el joc de l'ou que acabes d'una coca i tira perquè ve tot?
0: Sí, de cervesa en cervesa ja que borratxo, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, escolta, et van agradar les cerveses alemanyes o...?
1: Sí, no, ojo, al final, o sigui, s'han de... O sigui, jo crec que en el fons és una miqueta com en el fons com les fires del vi, també, que està molt bé perquè si vas provant cerveses diferents... Vas molt bé perquè hi ha algunes que són més torrades, altres més claretes, de... Això és color, eh?
0: Molt bé.
1: Però si jo també... O veus que són algú... Doncs jo què sé, doncs algunes més amargues o
0: clar,
1: més
0: clar.
1: Això...
0: Com t'agrada el que t'agrada, Víctor?
1: Sí,
0: com
1: sí.
0: T'agrada la cervesa?
1: I
0: com
1: ja saps
0: la...
1: que els ulls anaven, doncs, bojos.
0: Bojos per la cervesa, no?
1: Totalment.
0: Com t'agrada la cervesa, Víctor? Molt bé, Víctor, ara sí, va, anem a descobrir l'equip d'avui. Doncs, Víctor, fes els honors i descobreix-me a mi i a tot el públic, a tots els teus oients, de quin equip parlarem avui.
1: Doncs mira, al cinquè programa, Jaume, parlarem del Fulham.

0: Hola.
1: Ojo, hòstia.
0: Víctor, m'ha agradat aquest himne,
1: Has vist,
0: A més, té aquest rotllo molt anglès,
1: Sí, sí,
0: aquest
1: rotllo
0: molt
1: anglès,
0: que et dic una cosa... Semblava fins i tot una cançó dels Beatles, mira què et dic.
1: Sí, sí, és que estava pensant igual que tu al final també, o sigui, sembla les seves veus també.
0: Sí, sí, no, la veritat...
1: Ojo, que a vegades s'ha de dir que els clubs amb menys nom igual tenen
0: Millors
1: himnes... Sí.
0: Home, mira el Como.
1: Mira, exacte.
0: El Como ens va agradar moltíssim.
1: Ostres, el del Como és veritat.
0: A veure, Víctor, aquí tenim una bona papereta. Himne del Fulham, puntuació.
1: Clar, jo sé que l'excel·lència a vegades no es pot tenir això i tal, però jo el posaria un 9.5 al final.
0: 9.5?
1: 9.5, és que tiro molt alt, això i tal.
0: Uau.
1: Aquests dies estic tirant molt alt, això,
0: 9.5, ostres, em sembla bo, però tant com 9.5. Jo estava dubtant entre el 8.5 i el 9. I si dubto, 8.75. Et sembla bé?
1: Em sembla fenomenal, ja
0: Ara
1: saps.
0: Sí, la divisió, clar, quina és? 8.75 i tu 9.5, no?
1: Clar.
0: En surt decimals, una cosa així una mica
1: sí,
0: estranyota.
1: Sí,
0: un 9,
1: sí.
0: Coma...
1: O sigui, et surt a 9,10 més o menys. Això,
0: sí,
1: tal, clar.
0: Alguna cosa així. Bueno, ja farem els càlculs. 9,
1: sí.
0: 9 i pico. 9 i pico. Crec que ara mateix el Fulham és l'equip número 1 al nostre rànquing d'himnes.
1: Totalment, totalment. Sí, o sigui, pensa que cada mitjana tens un 9,13.
0: 9,13.
1: Exacte.
0: Doncs escolta, el Fulham es posa a la primera posició. Standing tall and proud. Molt bé, Víctor, va, doncs ara sí, escolta, el Fulham té molts números per acabar sent l'himne de l'any, amb aquesta puntuació.
1: I tant.
0: Però vinga, anem a descobrir la història del Fulham. Com comença tota aquesta història?
1: Doncs mira, comença amb el Fulham St. Andrews, aquest nom tan anglès, no? El club va néixer quan un mestre d'escola i guardià va formar un equip per a nois locals a l'església de St. Andrews de Fulham el 1879. Tot i que inicialment el cricket va tenir prioritat, perquè allà s'estila molt aquests esports, 7 anys més tard l'equip va guanyar el seu primer trofeu, la West London Amateur Cup, derrotant a St. Matthews per 2-1 a la final.
0: Bueno, doncs escolta, també un bon inici.
1: Això anava a escoles una mica,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, anava a escoles. I escolta, Víctor, un club també molt històric, 1879.
1: Totalment.
0: Flipa,
1: totalment.
0: Flipa. Molt bé, escolta, com continua aquesta història?
1: Doncs mira, doncs amb el capítol de nom nou, doncs Casanova, el nom del club es va escurçar a Fulham Football Club al gener de 1889, cosa que significava que el sobrenom original dels Saints va haver de ser eliminat.
0: Mm-hmm, per tant, això de Fulham St. Andrews fora,
1: Exacte.
0: Va ser futbol... Fulham Football Club i prou.
1: Totalment. I faig una matització pels amants del futbol americà, que els Saints no són els que ja es juguen al futbol americà.
0: Que són els New Orleans Saints.
1: Exacte.
0: Doncs no, els Saints abans eren el Fulham, però ja no, A partir del 1889,
1: Correcte.
0: Fulham Football Club.
1: Sí, sí.
0: Com continua tot això?
1: I és que a mesura que els resultats milloraven i es feien progressos cada dia més, també vam trobar, o sigui, vam trobar una nova llar, vam passar de camps de parc a vestidors de pub i un terreny compartit amb els Wabs Rugby Club a un terreny de set acres, no?, que es diu una cosa així en anglès, situat a la riba del nord del Tàmesis, també.
0: Molt bé.
1: O sigui, per així dir-ho, vam passar de tenir unes condicions bastant humils, bastant senzilles, a anar tenint ja, a poc, condicions més normals per un equip de futbol.
0: Molt bé, escolta, aquí tenim un element molt important a la història del Fulham, apareix aquí la casa Craven. Què és
1: Exacte,
0: això?
1: Important. I és que el 1896, després de 2 anys de desenvolupament, l'entitat finalment es va instal·lar a la seva nova seu, una que no només estigués a l'altura de les ambicions de l'entitat, sinó que també oferís una base més segura per seguir endavant. El Fulham també va guanyar el seu primer partit a casa, derrotant el Minerva per 4-0 a la Middlesex... Middlesex Senior Cup, i molt ràpidament es va forjar la relació simbòlica entre el club i l'estadi, també. Fins avui, pocs clubs poden afirmar que són més sinònims de cara seva.
0: No, totalment. Que és a Craven, per tant, un emblema del Fulham, clar que sí. Escolta, la cosa va seguir creixent, oi?
1: Totalment, i és que amb aquest creixement, després d'haver tingut l'estatus professional el 12 de desembre de 1898, el club va ascendir a les divisions de Southern League per arribar a la National Football League el setembre de 1907. I és que la primera temporada van acabar quarts i a tocar de l'ascens de la segona divisió, tot i que van arribar a les semifinals de la FA Cup, com van tornar a fer-ho el 1936, molt més endavant.
0: Molt bé, doncs gairebé ascens a segona divisió, semifinals de la FA Cup, home, també està prou bé per aquest equip del Fulham. Què més?
1: Totalment, i és que cal dir que al club li ha costat una mica arribar a la primera divisió, però finalment es va aconseguir l'ascens a la desitjada primera divisió per a la temporada 49-50, 1949-1950, ja que l'entitat va ascendir com a campió de la segona divisió.
0: Doncs sí, els va costar una miqueta en uns quants anys, però al final la bona feina que va donar els seus fruits. Exacte. I a la temporada 1949-1950 van aconseguir aquest preuat ascens a primera divisió.
1: Totalment.
0: Escolta, aquests anys, els anys 50 i 60, com van ser pels fans del Fulham?
1: Doncs mira, doncs, després de lluitar per adaptar-se a la pujada de categoria, el Fulham va acabar a última de la primera divisió al final de la temporada 50-52, als inicis de dels anys 50, perquè vegis que no van començar massa bé, no va ser fins. Es va esperar 7 temporades per tornar, tot i que es va arribar a les semifinals de l'FA Cup per tercera vegada el 1958. Uh-huh. O sigui, que sí que és cert que no anaven massa bé a la Lliga, però compte que les competicions aquestes, no?
0: Se'ls donaven prou bé.
1: Sí. I amb aquest impuls, el club va seguir endavant i va tornar al cim de la temporada a finals dels 60, perdó, finals dels 50, la temporada 1959-1960, donant pas al que es considera en gran part una de les èpoques més emocionants de la història del Fulham, que ara l'explicarem, clar.
0: Escolta, doncs endavant amb aquesta època tan emocionant.
1: I tant, és que el club passaria 9 temporades a la màxima categoria, l'etapa més llarga fora dels anys de la Premier League, en gran part gràcies a un equip meravellosament talentós que incluïa, bé, principalment, jo és que hi havia molts, però Bobby Robson al final.
0: Sí.
1: Era un dels artífecs d'aquest equip que, juntament amb els seus companys, bé, doncs van donar moltes alegries també als aficionats a Fulham.
0: Molt mític, Bobby Robson, que recordem va ser entrenador del Futbol Club Barcelona.
1: Correcte.
0: Vam guanyar algunes cosetes amb ell, per important aquest personatge de Bobby Robson. Escolta, Víctor, ara arribem a un moment molt xulo.
1: Així capdalt, no?
0: Perquè es converteixen en herois a Wembley.
1: Totalment. Cal destacar la final de la FA Cup, que va ser el punt àlgid sense precedents dels anys 70. Després d'haver arribat a la semifinal per quarta vegada el 1962, el Fulham finalment va arribar a la final de Wembley al maig de 1975, després d'una impressionant ratxa d'11 partits, un rècord mai superat per ningú de més partits de camí a la final, que va incloure 6 repeticions.
0: Uau, 6 repeticions de partit. Mare meva.
1: Sí. O sigui que els hem posat les coses complicades,
0: sí,
1: encara més,
0: sí,
1: saps?
0: Sí. 11 partits per arribar a la final és moltíssim. I què va passar?
1: Aleshores, un club de la divisió de segona divisió, el Fulham, es va afrontar al West Ham United de la Premier League a la final. Un partit que, malauradament, acabaria amb derrota per l'equip que estem comentant, el Fulham, per 2-0. No obstant això, contra tot pronòstic, finalment van arribar a la final i van estar a prop de guanyar-la l'equip liderat pel capità Mullery. Seria recordat per molts anys.
0: Molt bé, escolta. Van perdre la final, però escolta, era un club de segona divisió que es va plantar a la final i per això se'ls coneix com els herois de Wembley, perquè realment és una fita espectacular pel Fulham. Després de tot això, Víctor, després d'aquest moment àlgid, arriben dies foscos.
1: Doncs sí, dies més foscos, perquè tot i que diversos jugadors d'alt perfil com Bobby Moore i George Best s'havien incorporat a mitjans i finals de la dècada dels 70, l'ascens a la màxima divisió encara havia resultat difícil d'aconseguir, encara més, no? Perquè tant la temporada 81-82 com la 82-83 van veure les esperances d'ascens del Fulham fins a l'últim dia, però uns resultats bastant variables, eh? No s'acaben de consolidar. La primera temporada va permetre aconseguir l'empat que es necessitava contra el Lincoln City per ascendir a la tercera divisió, però no es va poder aconseguir dos ascensos consecutius, ja que una derrota polèmica contra el Derby, el 14 de maig de 1983, en què els seus aficionats van enviar al camp i van provocar l'abandonament.
0: Sí.
1: Va significar que Leicester doncs pugés a la màxima categoria del futbol anglès.
0: Mare meva, doncs aquí tenim polèmica i...
1: Com t'agrada aquesta polèmica?
0: No, m'agrada la polèmica i una invasió de camp que va acabar provocant l'abandonament partit perdut pel Fulham contra el Derby. Escolta, interessant aquesta història i això, els va costar recuperar la primera divisió.
1: Una pena, però sí que és al final també que jo crec que la clau del Fulham aquí és el tema de creixer, o sigui, créixer al final, perquè com diem, van seguir creixents pressions financeres i com a resultat la majoria dels jugadors del club, claus del club, van ser venuts i la mateixa entitat va tornar a baixar a tercera divisió uns anys més tard. Per tant,
0: situació... Estava complicada econòmicament parlant, no?
1: Totalment, totalment. És que el 1987 la situació va empitjorar i el club està perillosament a prop de l'extinció. Sí. Només la intervenció d'un grup liderat per l'exjugador Jimmy Hill va mantenir el Fulham en funcionament. Si no hagués sigut per ell, és que ja no estaríem parlant d'aquest equip. Però la forma va continuar decaient al camp i al final de la temporada 95-96 va registrar el seu pitjor resultat de la Lliga, acabant la campanya a la 17a posició de 24 de la tercera divisió.
0: Realment el Fulham va estar a punt de tocar fons.
1: A punt.
0: Però escolta, com aquestes històries que tant ens agraden, el Fulham acaba ressorgint, no?, de les seves cendres.
1: I és que és així, i és que l'exjugador Mickey Adams ajudaria a treure el club de perill del perill quan va assumir el control dels assumptes de l'equip al març de 1996, amb el Fulham ocupant la posició 91 de la piràmide futbolística.
0: Per tant, era l'equip 91 de tot Anglaterra, de tot el Regne Unit. O sigui, estaven complicats.
1: Sí, sí, va estar fotuts al final. I és que amb la confiança millorada i l'equip reforçat, tot i que amb un pressupost molt petit, tot s'ha de dir, l'equip va començar la campanya 1996-97 de la manera positiva i mai va mirar enrere. Aconseguir l'ascens amb 4 partits per jugar, l'ascens del Fulham estava en marxa i després d'una campanya de play-off fallida al 98, un any més tard Kevin Keegan va liderar l'equip fins al títol de la tercera divisió. Ara sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs el 98 aconsegueixen aquest ascens a segona divisió. I escolta, com va seguir evolucionant tota aquesta història?
1: Doncs mira, i és que el pla quinquenal del club es va aconseguir en 4 anys, ja que el Fulham va tornar a la màxima categoria després d'una absència de 33 anys. Números, no?, que sou aloncistes, no?, us agrada aquest número al final.
0: 33, eh?
1: Sota el lideratge de Jim Tigana. Els blancs van estar fora del primer lloc durant només 2 setmanes al llarg de la campanya 2000-2001. I en el procés també van trencar els rècords de la Nationwide League de més victòries, amb 30, menys derrotes, amb 5, total de punts més alt, amb 101, com el 101 dàlmates, més o menys, millor diferència de gols, amb 58 gols, i màxim golejador individual, Luis Saja, amb 27.
0: Molt bé, escolta, doncs, això és espectacular, eh? Sí. Una temporada impressionant per pujar a la Premier League.
1: I perquè
0: no?
1: vegis d'on venien, de lo baix que venien, al final.
0: No, van reaccionar i, escolta, van tornar a la primera divisió amb moltes taules, eh?
1: Totalment. Seguint aquesta història, va acabar en una respectable 13a posició a la temporada del debut a la Barclays Premier League, abans que hi havia aquest patrocinador. Mm-hmm. Una campanya que es va fer encara més memorable quan es va oferir al club l'oportunitat de participar a la Copa Intertoto l'estiu del 2002.
0: Ah, mira.
1: Sí, mítica Copa. Com a resultat, el Fulham va aconseguir aixecar el trofeu en derrotar el Bologna per 5-3 en una final a doble partit abans d'arribar a la tercera ronda de la Copa de la UEFA.
0: Escolta, molt bé, eh? Per tant, trofeu europeu pel Fulham, aquesta Copa Intertoto, Copa Estival, que també ara ha desaparegut, però escolta, era una copa divertida.
1: Una de les mítiques.
0: Sí. I escolta, com segueix tot això?
1: Doncs mira, millorant de manera improbable la fabulosa temporada 2008-2009, el Fulham es va convertir en el trofeu d'Europa en derrotar el Shakhtar Donetsk, campió de la Copa de la UEFA.
0: Uau.
1: Els gegants italians de la Juventus, el Wolfsburg, campió alemany, i l'Hamburg en un viatge impressionant fins a la final inaugural de la UEFA Europa League, on només un gol de l'Atlètic de Madrid a la pròrroga va negar al club una victòria de compte de fades.
0: Ostres.
1: Perquè és aquest camí, eh?
0: Van tombar tots aquests històrics. I llàstima que van caure a la final contra l'Atlètic de Madrid, 2008-2009.
1: És veritat. Clar, o sigui, Europa League té l'Atlètic de Madrid, correcte.
0: Escolta, però t'he de dir, malgrat això, venint d'on veníem...
1: Sí, sí.
0: Això és espectacular.
1: És un èxit brutal per ells, això. Sí. I és que ara ve la ruta del campionat, no? Jo l'he així titulat així una miqueta. Cal dir que Magath va seguir el càrrec al començament de la temporada següent, però un inici desastrós que només va aconseguir un punt en els 7 primers partits, va veure el destituït i substituït per l'exjugador i aleshores entrenador de l'equip juvenil, Keith Simons, i immediatament va estabilitzar el vaixell i va assegurar la seguretat de l'entitat però va ser destituït del seu càrrec després de 14 mesos allà a la banqueta.
0: Mare meva. I escolta, això com va continuar?
1: Doncs mira, l'exmigcampista del Chelsea, Slavisa Jokanović, va acabar substituint Simons i va supervisar dues campanyes de play-off a les seves primeres temporades completes com a entrenador. La primera va acabar amb dolor a la fase de semifinals quan un brutal Reading va derrotar el Fulham en dos partits. I un any més tard, la segona temporada, però els aficionats celebraran la primera victòria a Wembley quan el gol de Tom Carney va permetre derrotar l'Aston Villa i ascendre de nou a la Premier League.
0: Bueno. Van aquí passar per un sotrac, no? Va ser un sotrac, però van tornar ràpidament a la Premier League, que això és el més important. Escolta, Víctor, he estat mirant la final de la Copa de la UEFA que perd el Fulham. No és el 2008-2009, és el 2009-2010, eh?
1: 2009-2010, ostres, doncs bé, doncs...
0: Apuntem aquesta...
1: Doncs bon matís al final, també.
0: Petita correcció.
1: Sí que és cert que entenem que a partir d'aquells anys, a partir del 2008-2009, és quan comença... és com comença... aquest bon moment també i tal,
0: exacte.
1: Però sobretot va
0: es
1: molt
0: corona,
1: bé.
0: No? Aquest punt àlgid va ser aquesta final del 2009-2010 contra l'Atlètic de Madrid. Com van
1: aquests detalls d'això i tal que poses aquí a l'antena? No,
0: puntualitzem. Escolta, què més, va?
1: Doncs mira, els anys de Silva, després d'un tercer descens a la Championship, l'estiu de 2010,

0: meva. Per tant, van ser un equip molt, molt golejador i 43 de Mitrovic, eh?
1: Totalment.
0: És una barbaritat.
1: És una barbaritat. I és que mentre que el Fulham també va ser el primer equip en 60 anys a marcar almenys 50 gols tant a casa com a fora, wow. Es veu.
0: Mm-hmm.
1: Sí, a més, va golejar per 7-0 en no menys de 3 ocasions, inclòs contra el Luton Town, per assegurar-se el títol. Sense dubte, va ser una temporada que passarà a la història d'aquesta entitat, clar, evidentment.
0: Totalment, totalment d'acord. I escolta, com van anar aquests anys a la Premier?
1: Doncs mira, l'ascens a la Premier era una cosa i mantenir-se una altra, de ben diferent. Silva, però, també va superar aquesta prova amb força bona nota i va portar els blancs a un lloc entre els 10 primers per primera vegada en més d'una dècada.
0: Molt bé, o sigui que aquest Silva és un mestre i és un heroi,
1: sí,
0: de Fulham, eh?
1: O sigui, Marco Silva, al final, cal dir que està en un pedestal, jo crec, en el Museu dels Vitrines, no, del museu, eh?
0: Del Fulham, clar que sí.
1: I tant.
0: Escolta, Víctor, ara mateix, com es troba el Fulham, va?
1: Doncs mira, doncs milita actualment a la Premier League, on ocupa la 19a posició, en zona vermella, només en 2 punts. Ostres. No ha tingut un bon inici de Lliga.
0: No ha començat de la millor manera, eh?
1: No, el que passa és que s'haurà d'arremangar les mànigues una miqueta, eh?
0: Totalment, doncs totalment.
1: I intentar fer una bona feina per mantenir-se almenys una temporada més a la Premier.
0: Home, esperem que sí, perquè és un club molt històric, el Fulham, ja ho hem vist, i, home, ens sabria molt de greu que no poguessin, doncs, assegurar aquesta permanència a la Premier League. A més, t'he de dir que és un club al qual li tinc bastant d'afecte, bastant de carinyo.
1: Sí, de pressi, no?
0: Perquè vaig anar al seu estadi, vaig anar a un viatge a Londres i vaig veure que tenia la possibilitat d'anar a Craven Cottage, que és un estadi, Víctor, espectacular, te'l recomano.
1: Mític, no?
0: I m'ho vaig passar molt i molt bé. I, escolta, tinc la seva camiseta també, per tant, els tinc un bon apreci, aquests companys del Fulham. Però, Víctor, ara sí, a nosaltres el que ens toca és acomiadar-nos, perquè
1: doncs, sí.
0: Doncs ja
1: se'ns ha acabat el temps.
0: Ja ens toca. I, Víctor, gràcies per tornar amb futbol una setmana més aquí al refugi de Ràdio d'Esvern. I, com sempre, ens retrobem dintre de 7 dies, oi?
1: Ens retrobem la setmana que ve. Un plaer, com sempre, i gràcies, Jaume.
0: A tu, que vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
0: I ara sí, arrenquem l'última secció d'avui, arrenquem amb curiositats del motor, amb el gran Iker Blanco.

0: Molt bona tarda, Iker, què tal? Hola. Com estàs?
1: Bona tarda, bé.
0: Molt bé, tot bé? Sí, la setmana
1: sí.
0: Bé?
1: Sí, sí, molt
0: ara
1: bé.
0: Ara feia dues setmanetes que ja no ens veiem, però ja et tornem a tenir aquí. I escolta, avui de què ens toca parlar?
1: Doncs, soc l'Iker i avui us parlaré d'una aerolínia molt important a la història de l'aviació. I abans d'això, en el programa anterior vam parlar de la història del Boeing 747, el mític Jumbo Jet.
0: Mm-hmm. Sí, sí, que era, recordem, era el teu preferit, oi?
1: Sí. I avui parlaré d'una aerolínia amb un logo blau molt reconeixible, uns avions que semblaven trets d'una pel·lícula i una història plena de grans èxits, rutes internacionals i moments molt importants per a l'aviació.
0: Mm-hmm,
1: però també parlarem de les persones que feien possible tots aquells vols, especialment els tripulants de cabina, que és una professió que, com ja sabeu, és el meu gran somni.
0: Molt bé. Doncs escolta, digue'ns ja de quina aerolínia ens toca parlar avui.
1: Doncs avui parlarem de Pan American World Airways.
0: Molt bé, doncs escolta, parlarem de Pan Am, descobrirem aquesta mítica aerolínia que sí. És una de les més reconegudes en tota la història de l'aviació.
1: Exacte. I avui descobrirem de com va començar, quins avions s'utilitza, com va revolucionar els viatges internacionals, com era treballar com a tripulant de cabina en aquella època, les seves curiositats i, sobretot, per què va acabar desaparèixer.
0: Sí, sí, perquè al final això és el més important, perquè ara mateix, doncs, un passatge normal, em sembla que no pot valar amb la Panam. Escolta, abans de començar, anem als orígens de tot això. Abans de la formació de la Panam, quins són els orígens?
1: Doncs per entendre aquesta història hem de tornar fins a l'any 1927. En aquella època l'aviació comercial era molt diferent de la que coneixem avui. No hi havia avions com l'Airbus A350 o els Boeing 787. I, evidentment, tampoc podies agafar un vol directe a gairebé qualsevol part del món com fèiem actualment. Viatjar en avió era molt més complicat i les rutes internacionals, doncs, encara estaven poc desenvolupades.
0: Exacte, aquí hi ha hagut un canvi en el sector espectacular.
1: Exacte.

0: I Pan Am va tenir alguna cosa a veure, eh?
1: Sí, i aquí en el segon apareix Pan American Airways, que és la companyia va començar amb una ruta entre Key West a Florida i La Habana a Cuba. Sí, tot doncs, va començar amb una ruta bastant curta si la comparem amb els vols internacionals d'avui.
0: Clar, clar, al final Florida i Cuba estan molt, molt, molt a prop. Per tant, no va ser un primer vol molt llarg, però escolta, era el primer vol.
1: Exacte.
0: Havia de ser una cosa més curteta.
1: Exacte, i aquella petita ruta seria al principi, doncs serà el principi d'una història molt més gran.
0: I tant que sí.
1: Que l'objectiu era connectar cada vegada més països i fer que viatjar entre continents fos més fàcil.
0: I home, i ho van acabar aconseguint, eh?
1: Exacte, i a poc a poc doncs, Pan Am va començar a créixer. I amb aquest creixement també va començar doncs, a ser important els professionals que treballen a bord. Perquè un vol no depèn només de l'avió, sinó també depèn de les persones que cuiden els passatgers, controlen la seguretat i fan que tot funcioni correctament.
0: Exacte. Al final ja hem parlat amb tu, Iker, que exacte. Per moure un avió es necessita molt més que,
1: sí,
0: que,
1: sí.
0: Que només l'aparell de l'avió, sinó que el pilot, els TCP, bueno, molta gent involucrada. Escolta, anem a parlar dels famosos clippers. Què és això de clippers i per què és tan important per la Pan Am?
1: Doncs una de les coses més curioses de Pan Am són els seus famosos avions, que exactament eren avions que en aquella època van tenir un paper molt important als viatgers internacionals.
0: I es coneixien així, com clippers.
1: Sí, als anys 30, alguns dels avions més famosos de la companyia eren hidroavions.
0: Ep, mira.
1: És a dir, avions que podien enlairar-se i aterrar sobre terra.
0: Vale.
1: Sí, sí, o sigui, sobre l'aigua, impressionant.
0: Sí, sí, no, la veritat és que sí, home, sempre ho hem vist a les pel·lícules.
1: Sí.
0: Em sembla una cosa irreal, però no, era una cosa que s'utilitzava, eh?
1: Avui estem acostumats a veure avions aterrant a pistes d'asfalt, però en aquella època doncs, encara no existia la xarxa d'aeroports que tenim doncs, actualment.
0: Clar, clar, clar, clar, clar.
1: És per això doncs, que els hidroavions eren una solució molt útil.
0: Vale, per tant, així és com entenem no, que abans utilitzessin més aquests hidroavions, perquè clar, no hi havia tants aeroports.
1: Exacte. I uns doncs, dels més coneguts va ser Martin M130 de China Clipper.
0: Vale.
1: I l'any 1935, Pan Am va començar un servei regular de correu aeri entre San Francisco i Manila.
0: Manila, que això és Filipines, per tant, aquí sí que és un vol una miqueta més llarg,
1: sí.
0: Eh?
1: I l'any següent doncs, va arribar el servei de passatgers.
0: Per tant, primer va ser de correu, eh?
1: Exacte.
0: No, va ser correu, no van ser passatgers.
1: Exacte. Imagineu-vos fer un viatge així als anys 30. O sigui, molt car, impossible de fer. No era pujar a l'avió, posar-se els cinturons i els auriculars i arribar a cap d'unes hores. Eren viatges amb diverses escales que podien durar, doncs, inclús dies.
0: Sí, sí, no, espectacular. Devia ser una cosa...
1: Sí, sí, una locura.
0: Que faria por, inclús.
1: Exacte, i aquí els TCP, els professionals que feien funcions semblants, els actuals tripulants de cabina, tenien una responsabilitat enorme, que no era només d'atendre els passatgers, sinó també havien de preparar la cabina, ajudar durant les escales, servir els apats i estar pendents de qualsevol problema durant el viatge. Penseu que no existien les comoditats actuals ni els sistemes de seguretat que teníem avui.
0: Clar, clar, tot era molt més rudimentari.
1: Exacte, per tant, treballar a bord requeria molta preparació, responsabilitat i capacitat per reaccionar davant de qualsevol situació. El 1939, Pan Am també va començar els vols regulars de passatgers a través de l'Atlàntic enormes points 314. I així la companyia doncs, va anar ampliant les seves rutes fins a convertir-se en una de les grans pioneres de l'aviació internacional.
0: No, és que devia ser impressionant, eh? Viatjar als anys 30 amb aquests avions que alguns ja començaven a ser transatlàntics.
1: Sí.
0: Devia ser una experiència brutal, brutal, brutal. Escolta, ara hem de parlar d'una persona en concret, oi?
1: Sí, ara toca parlar d'una persona molt important que és Joan Trippe, que va ser una de les figures clau en el creixement de Pan American i tenia una idea molt ambiciosa, que era que els avions poguessin connectar cada vegada més parts del planeta.
0: Vale.
1: I no és només es conformar en quedar-se com una companyia petita, sinó que Pan Am va apostar per noves rutes, avions més moderns i tecnologies doncs, que estaven canviant completament l'aviació. Durant els anys 50 va arribar una revolució, els avions a reacció, també coneguts com a jets.
0: Mira, això és important, eh?
1: Exacte, i aquí la història es posa interessant, perquè l'any 1958... Pan Am va introduir el Boeing 707 en els seus serveis internacionals. Aquests avions, doncs, eren molt més ràpids que els antics avions de pistons. Això va permetre reduir el temps de viatge, òbviament, i va transformar la manera de volar entre continents.
0: Aquí tenim un altre punt d'inflexió, aquest 1958, amb aquesta incorporació dels Boeing 707.
1: Sí, i aquesta etapa es coneix com a Jet Age, l'era dels avions a reacció.
0: Uh-huh.
1: I Pan Am es trobava enmig de tota aquesta revolució.
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè bàsicament, mentre l'avió s'evolucionava, la companyia intentava estar sempre entre els grans protagonistes. Però el millor encara havia d'arribar. I amb els nous avions també canviava la feina del tripulant de cabina.
0: Uh-huh. Ah, sí? I això?
1: Sí, sí, perquè la cabina era més grans, era més llargues i hi havia molts més passatgers a bord.
0: Clar, clar, més feina, per tant.
1: Exacte. Mm-hmm. Això significava que els tripulants doncs, havien de treballar de manera molt coordinada i professional, que no era només una qüestió d'on faria un bon servei, sinó que també calia conèixer perfectament els procediments de seguretat, les sortides d'emergència i la manera d'actuar en situacions complicades.
0: Clar que sí. Escolta, ara anem a una cosa que és molt, molt, molt important en qualsevol marca, que evidentment és el logo i la imatge,
1: exacte,
0: no? Com era aquesta imatge de la Pan Am?
1: Doncs ara parlem del logo, que és blau. Aquell cercle blau amb una representació del món i lletres de Pan Am.
0: Mm-hmm.
1: Era una imatge molt senzilla, però que alhora molt, molt fàcil de reconèixer.
0: Sí, sí, totalment. A més, jo crec que és que a tots ens sona, eh?
1: Sí, sí.
0: I mira que, evidentment, jo no he volat mai amb la Pan Am, però fins i tot així, doncs, tinc aquest logo aquí
1: sí,
0: al cap, perquè em ve la imatge, eh?
1: Exacte, quan jo ho veia pensava que era un món.
0: Clar,
1: i sí
0: clar,
1: que és un món.
0: Mm-hmm.
1: I això és una de les coses que més m'agraden de les grans companyies aèries, que quan tenen una identitat tan marcada que pots reconèixer un avió només al veure
0: clar,
1: la decoració.
0: Clar, clar. Mm-hmm. Totalment.
1: Quan, exacte, i Pan Am cuidava molt de ser imatge, perquè era com pija, entre cometes.
0: Era una mica de luxe, clar,
1: sí.
0: Evidentment, i ja sabem que la imatge doncs, s'ha de cuidar moltíssim.
1: Sí, sí, els avions, els anuncis, els uniformes i l'experiència dels passatgers formaven part de la identitat de la companyia. I aquí els uniformes dels tripulants de cabina tenien un paper molt important, perquè els tripulants eren una de les cares més visibles de Pan Am. Quan un passatger entrava a l'avió, el primer contacte que sovint tenia amb la companyia era sempre un tripulant de cabina.
0: Clar, clar, clar, clar. Evidentment això és importantíssim. I doncs aquí comença no, aquesta mania, inclús podríem dir,
1: sí,
0: no, de les aerolínies de tenir doncs, uns
1: un
0: tripulants
1: uniforme,
0: de cabina
1: exacte,
0: molt, molt, molt, molt cuidats.
1: Sí, mm-hmm, sí. Per això, la seva manera de parlar, la seva actitud, la seva imatge i la seva professionalitat eren fonamentals en aquesta companyia.
0: Uh-huh.
1: Els uniformes transmetien elegància, ordre i confiança. I, sincerament, crec que els tripulants de cabina de Pan Am tenien una presència espectacular, perquè no només representaven una aerolínia, sinó representaven una època sencera de l'avió.
0: Uh-huh.
1: No es tractava només de transportar persones d'un aeroport a l'altre, sinó que també volia transmetre doncs, una imatge internacional, moderna i elegant.
0: Exacte.
1: I ho va aconseguir fins al punt de que el seu logo continua sent reconegut avui dia, dècades després del seu tancament.
0: Total, total, és el que comentàvem abans.
1: Exacte, i sincerament, un avió de Pan Am, aquella decoració blava i els seus tripulants de cabina en aquells uniformes tenien una personalitat brutal.
0: Mm-hmm. Escolta, fem un salt endavant i anem a descobrir també un dels moments més importants de Pan Am.
1: Sí, Pan Am i el Boeing 747. I ara arribem a una de les parts més importants d'aquest podcast, que és el Boeing 747. Si vas escoltar el programa anterior, doncs ja sabeu que el Jumbo era un dels avions més icònics de la història. Però potser no sabeu fins a quin punt Pan Am va ser important en el seu desenvolupament.
0: Mm-hmm.
1: Perquè Joan Tripe, una persona ambiciosa, volia un avió molt més gran que els que existien en aquell moment. Un avió capaç de transportar molts més passatgers en vols de llarga distància. I Boeing va desenvolupar el 747 amb Pan Am com un dels clients clau del projecte. El resultat va ser el famós Jumbo Jet.
0: Uh-huh.
1: Un avió enorme, quatre motors, una cabina impressionant. I aquella famosa jet a la part superior que fa inconfusible.
0: Exacte, això ho vam comentar la setmana passada i al final és aquest avió tan, tan, tan, tan mític i tan estimat, també.
1: Sí, i va aparèixer el gener del 70, que Pan Am va inaugurar el servei comercial regulat del Boeing 747 amb un vol entre Nova York i Londres.
0: Uh-huh.
1: I aquí hi ha una dada molt important. I és que Pan Am va ser la primera aerolínia en utilitzar el Boeing 747 en servei comercial regular.
0: Mira, uh-huh, també van ser pioners en això, eh?
1: Sí, sí. Vol dir que la història comercial d'aquest avió legendari va començar en Pan Am. Imaginar-vos ser tripulants de cabina en un dels primers vols comercials del 747.
0: Clar, clar.
1: Una passada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hauria de tenir centenars de passatgers en una cabina molt més gran que qualsevol altra que haguessis conegut abans.
0: Uh-huh.
1: Hi hauria més seients, més passadissos, més lavabos i més zones de servei. Però també hi hauria més responsabilitat.
0: Evidentment, més gent, més responsabilitat.
1: Exacte, perquè els tripulants de cabina haurien de controlar millor la cabina, comunicar-se constantment entre ells i estar preparats per actuar ràpidament en cas d'emergència.
0: Uh-huh.
1: El 747 va permetre transportar una gran quantitat de passatgers en un sol avió i va ajudar doncs, a transformar els viatges internacionals.
0: Totalment, totalment, totalment.
1: Però també va transformar la feina dels tripulants de cabina, com vaig dir abans.
0: Mm-hmm. Escolta, seguim i anem a descobrir com era ser un tripulant de cabina a la Pan Am.
1: Vale, ara arribem a la part que més m'interessa i m'encanta de tot aquest podcast. Que era, com era treballar tripulant de cabina a Pan Am? Perquè, com ja sabeu, ser tripulant de cabina és el meu treball somiat.
0: Exacte, ja ho tenim tots molt controlat, que sí, al final sí. Aquest és el gran somni de l'Iker i, escolta, segur que algun dia treballarà per alguna aerolínia.
1: Sí, i quan penso en Pan Am, em sembla increïble imaginar com devia ser formar part de la seva tripulació.
0: Uh-huh.
1: Perquè no només era com una companyia molt famosa, sinó que els seus tripulants de cabina representaven com una manera de volar molt diferent de l'actual. Fa dècades, volar era una experiència molt especial i molt cara.
0: Clar, això ha canviat molt, eh?
1: Exacte. Els passatgers sovint es vestien de manera elegant per pujar l'avió. Les cabines transmetien una sensació de luxe i exclusivitat. I a mi, els avions abans eren com més amples.
0: Clar, sí,
1: els avions
0: sí.
1: Eren molt més amples i eren molt més estret.
0: Sí, sí, a més, abans era això que tu deies, agafaves un avió i era, bueno,
1: un luxe,
0: l'esdeveniment
1: sí.
0: de l'any i ara, clar, doncs ho hem normalitzat molt.
1: Sí, sí. I els tripulants de cabina eren una part essencial en aquella experiència. Però hem de deixar una cosa molt clara, que ser tripulant no es consisteix només en servir, menjar i begudes als passatgers, com vaig dir en quan fa dos o tres podcasts.
0: Sí, en capítols anteriors, sí, sí.
1: Sí, sí. La part més important de la feina és la seguretat. Un tripulant de cabina ha de saber què fer abans, durant i després d'una emergència. Ha de conèixer les sortides, equips de seguretat, procediments de l'avaluació, d'evacuació i la manera d'ajudar els passatgers en situacions de nervis o pànic.
0: Mm-hmm.
1: També ha de saber actuar si algú es troba malament, si hi ha turbulències fortes o si apareix qualsevol problema a bord. I tot això s'ha de fer mantenint la calma i transmetre confiança.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: A més, els tripulants han de treballar en equip. En un avió com el Boeing 747, doncs, no hi havia un sol tripulant de cabina. Hi havia tot un equip de professionals que s'havia de coordinar constantment.
0: Mm-hmm.
1: Hi havia com 12, de vegades.
0: Clar, clar, clar. No, és molta gent.
1: Sí, sí. Calia repartir-se les tasques, comunicar-se entre diferents zones de la cabina i assegurar-se que tots els passatgers estiguessin atesos.
0: Clar, són moltes tasques al final i s'ha d'estar concentrat i és el que dèiem, és una feina molt, molt important.
1: Exacte, imagineu-vos treballar en un Boeing 747 amb centenes, per no dir 400, crec que n'hi cabien allà, i fer vols de moltes hores entre continents.
0: Mm-hmm. Sí, sí, no, la veritat és que és el que dèiem, és una feina espectacular. Seguim endavant, Iker, i anem amb una anècdota que la Pan Am... Bueno, una anècdota, un dubte, una... Bueno, un interrogant que sí. Et pregunto. La Pan Am va arribar a donar la volta al món?
1: I ara, la pregunta de... Pan Am va donar la volta al món? Doncs sí. Ara, en 1947, la companyia va inaugurar el servei comercial que permetia fer la volta al món.
0: Uau.
1: Avui podem organitzar un viatge d'aquest tipus combinant diferents vols, però en aquella època era molt més complicat.
0: Clar, clar, clar.
1: Els avions tenien... menys autonomia, les escales eren més importants i la infraestructura aeroportuària era molt diferent a l'actual.
0: Home, m'ho imagino, eh? Devia ser una bogeria, eh?
1: Sí, sí. O sigui, a més, calia planificar molt bé les rutes per poder connectar destinacions tan allunyades.
0: I aleshores tot aquest servei te'l feia la Pan Am, no?
1: Sí, sí. I aquests vols tan llargs, també els tripulants tenien un paper fonamental.
0: Uh-huh.
1: Havien d'acompanyar els passatgers durant moltes hores, ajudar-los en diferents escales i trajectes. Això devia ser molt més exigent, però també molt enriquidor.
0: Clar, a més, suposo que fer una escala als anys 50 no tenia res a veure amb fer una escala
1: no.
0: Ara mateix.
1: Sí, sí. Perquè treballar com a tripulant de cabina en una companyia com Pan Am significa tenir l'oportunitat de veure el món i conèixer cultures molt diferents.
0: Això és veritat, això és veritat.
1: És per això perquè vull ser tripulant de cabina.
0: Clar, per conèixer el món, eh?
1: Exacte. Pan Am va anar construint una xarxa internacional cada vegada més gran, més gran i més gran i això va convertir en una companyia més coneguda al món. Penseu-n'hi en un moment. Una companyia que ja havia començat amb una ruta entre Florida i Cuba, que estava pràcticament al costat, havia acabat participant en viatges que connectaven continents sencers.
0: Sí, sí, no, la veritat és que és espectacular i a més...
1: Una evolució molt bona.
0: Sí, sí, no, al més és això que dèiem, no? Organitzar aquestes voltes al món amb tots els avions de la mateixa aerolínia. Ostres, devia ser una experiència... espectacular. Ara si obrim un nou capítol, anem amb les curiositats i el que tu dius cotilleo aeronàutic. Què és això?
1: Sí, sí, ara arriba la meva secció favorita, perquè una companyia com Pan Am té moltes històries interessants.
0: A veure, doncs anem amb aquestes curiositats.
1: Doncs la primera curiositat és que va començar una ruta curta, que va començar connectant Florida amb Cuba.
0: Uh-huh.
1: Amb el temps va ampliar les seves operacions i va acabar sent coneguda. La segona curiositat és alguns dels seus avions aterraven al mar. Els famosos clippers eren hidroavions. Això volia dir que podien enlairar-se i aterrar sobre l'aigua.
0: Uh-huh.
1: Imagineu-vos arribar a un avió d'un moll en lloc de caminar per una terminal moderna.
0: Sí, sí, no, no, és espectacular.
1: Sí, sí.
0: Curiositat número 3, va.
1: Doncs la tercera curiositat és que Pan Am va ser la primera a operar comercialment el 747.
0: Uh-huh.
1: La companyia va tenir un paper fonamental en desenvolupant Jumbo Jet i va ser la primera aerolínia en utilitzar-lo en el servei comercial regular.
0: Molt bé. Curiositat número 4.
1: Els tripulants de cabina era una part fonamental en la imatge de Pan Am, perquè els tripulants de cabina no només feien tasques de seguretat i servei, sinó que també representaven la companyia, doncs, davant de passatgers.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: La quinta curiositat és que el seu logo encara és famós.
0: Uh-huh.
1: Si avui dia encara és famós.
0: Clar, clar, és el que hem comentat, sí.
1: Tot i que Pan Am va desaparèixer el 1991, el seu logo continua sent molt reconeixible.
0: Uh-huh. Escolta, Iker, anem ara a una de les grans preguntes. Per què va desaparèixer la Pan Am el 1991?
1: Doncs aquí arriba la part més trista de la història, perquè malgrat tots els seus èxits, doncs Pan Am va desaparèixer. Durant els anys 70 i 80, el sector de l'aviació va canviar molt. Als Estats Units, la degradació va augmentar la competència entre les companyies aèries.
0: Mm-hmm, per tant, molta més competència. Eh?
1: Exacte. I Pan Am, doncs, va començar a tenir problemes econòmics.
0: Vale.
1: I la companyia tenia una xarxa internacional molt important, però li feia prou rutes domèstiques dins dels Estats Units.
0: Mm-hmm, per tant, els faltaven
1: rutes nacionals.
0: Rutes nacionals, eh?
1: Sí, sí. Mm-hmm. L'any 1980 va comprar National Airlines per intentar ampliar les seves operacions dins del país. Però aquesta compra va ser molt costosa i no va solucionar res.
0: Vaja, vaja, vaja, vaja.
1: Bueno, al final va haver de vendre els seus actius i rutes per intentar continuar funcionament, però, com si no fos prou, el 21 de desembre de 1988 va arribar un dels moments més tràgics de la seva història.
0: Ostres, què va passar?
1: Perquè el vol Pan Am 103 va ser destruït per una bomba sobre Lockerbie, Escòcia.
0: Uau. Mm-hmm.
1: Van morir 270 persones, incloent-hi els passatgers, la tripulació i persones que eren a terra.
0: Uau.
1: Mm-hmm. Va ser una tragèdia terrible a les víctimes i les famílies.
0: Mm-hmm.
1: Quan parlem d'un accident o un atemptat de vol, també hem de recordar la tripulació de cabina, perquè molta vegada veig coses i no mencionen els tripulants de cabina.
0: Clar, clar, clar. No,
1: i això
0: sí, sí.
1: Em fa una mica de ràbia.
0: Normal, normal. Al final va ser una tragèdia espectacular, no? Bueno, espectacular, una tragèdia molt, molt gran.
1: Sí, sí.
0: 270 persones, i és el que tu dius, eh? No només són els passatgers i els pilots, sinó que també són els tripulants de cabina.
1: Exacte. La companyia va continuar intentant sobreviure, però els seus problemes econòmics es agreujava molt més, i finalment, el desembre de 1991, Pan Am va deixar d'operar.
0: Aquí arriba al final, doncs.
1: Exacte. Després de més de 60 anys d'història, una de les companyies aèries més famoses i més importants del món va deixar de volar.
0: Uh-huh.
1: I això et demostra una cosa, que és que fins i tot les empreses més grans poden terminar desaparèixer quan acumulen massa dificultats econòmiques i no aconsegueixen adaptar-se als canvis.
0: Uh-huh. Aquí també ens deixa una lliça important, perquè al final és això que tu deies, eh?
1: Exacte.
0: Sobretot ens hem d'anar adaptant amb els nous temps,
1: sí,
0: i amb aquestes noves demandes del mercat. Escolta, a moda de conclusió, perquè Iker, ens queden 2 minuts, per què la Pan Am és tan especial? Què és el que la fa tan especial?
1: Doncs aquí vull donar la meva opinió personal, perquè per mi Pan Am és especial perquè no és simplement una companyia que transportava passatgers, sinó que va representar una època de grans canvis a l'aviació, va començar quan els viatges internacionals eren molt més complicats i va apostar molt pels hidroavions. Va introduir també els avions de reacció com els seus serveis internacionals i va tenir un paper fonamental per la història del comercial Boeing 747.
0: Clar. Mm-hmm.
1: Però, sobretot, va crear una imatge de la companyia en què els tripulants tenien un paper protagonista. I quan penso en Pan Am, no penso només en el logo blau o els avions enormes, sinó també penso en els tripulants de cabina caminant per la cabina, ajudant els passatgers, servint els zapats i controlant que tot funcionés correctament. Però penso en que la responsabilitat que devien de tenir en els vols llargs, en les escales internacionals també, en haver de treballar amb persones de tot el món. I sincerament em sembla una feina increïble i també una mica difícil.
0: Sí, sí, no, no, i tant. Al final és una feina espectacular i bueno, hem d'estar agraïts també amb els tripulants de cabina. I que ara sí, ens hem quedat sense temps, ens hem d'anar acomiadant, ens quedaven un parell de coses per comentar, però bueno, és el que, toca, els tempos ens manen. Iker, gràcies per venir una setmana més aquí amb nosaltres i, escolta, ens retrobem dintre de 15 dies.
1: Vale, adéu.
0: Adéu.

I fins aquí el programa d'avui, fins aquí el programa del dijous. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i gràcies per la vostra confiança. Ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda aquí, al 98.1 FM a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adéu, adéu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El refugi antiaeri de les escoles de Sant Just obre les portes amb visites aquest dissabte 17 d'octubre. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui 15 d'octubre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. La història de Nelly Bly arriba a l'Ateneu de Sant Just amb l'obra infantil La volta al món en menys de 80 dies. La jove fotògrafa de Sant Just, Jana Colet, guanya el primer premi de la Lliga Catalana de Fotografia. Amb només 14 anys, la sòcia més jove de l'agrupació fotogràfica de Sant Just s'imposa en la categoria jove, reservada a participants menors de 25 anys. Sant Just prioritzarà els joves i les famílies monoparentals en les noves promocions d'habitatge protegit.

0: L'Ajuntament de Sant Just organitza una jornada de visites al refugi interi de les escoles el pròxim dissabte 17 d'octubre, d'11 del matí a 1 del migdia. L'activitat permetrà als participants accedir a l'interior del refugi i conèixer els elements artístics que s'hi conserven. Durant la visita s'oferiran explicacions sobre els 7 murals i les 5 obres escultòriques que formen part d'aquest espai. L'activitat s'emmarca en la programació cultural de l'Ajuntament de Sant Just i el preu de la visita és de 3 euros, però l'entrada serà gratuïta pels menors de 16 anys i els majors de 60. Les persones exemptes de pagament hauran de dirigir-se a Can Ginestà per formalitzar la inscripció. I per més informació es pot contactar amb el telèfon 674-791-417. L'Ateneu de Sant Just acollirà l'espectacle de teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari. La representació, a càrrec de la companyia Esgrata, tindrà una durada aproximada d'una hora i està recomanada per a infants a partir de 6 anys. L'obra explica la història de Nelly Bly, una periodista que va emprendre un viatge al voltant del món per demostrar que una dona podia superar les limitacions imposades per la societat de la seva època. L'espectacle combina aventura i humor per explicar aquest repte i abordar qüestions com la igualtat i el coratge. La representació està organitzada per l'Ateneu de Sant Just i forma part de la seva programació cultural adreçada al públic infantil i familiar. La jove fotògrafa Jana Colet, de 14 anys i sòcia de l'agrupació fotogràfica de Sant Just, ha aconseguit el primer lloc en la categoria jove de la Lliga Catalana de Fotografia, organitzada per la Federació Catalana de Fotografia. Colet ha guanyat aquesta categoria, reservada a participants menors de 25 anys, i té previst rebre el guardó el 18 d'octubre de mans del president de la Federació Catalana de Fotografia. Jana Colet és la sòcia més jove de l'agrupació fotogràfica de Sant Just i s'ha especialitzat en la fotografia de retrat artístic i conceptual, amb influències de la fotografia de moda i l'estètica fine art. En les seves obres utilitza elements com el maquillatge, la indumentària, la il·luminació i la gestualitat per crear personatges i composicions visuals. La jove fotògrafa ha desenvolupat la seva tècnica aprofitant els recursos de l'estudi fotogràfic de l'entitat santjustenca i els coneixements del seu pare, també fotògraf. La Lliga Catalana de Fotografia consta de 8 convocatòries, en cadascuna de les quals els participants han de presentar una fotografia. Les imatges són avaluades per un jurat format per 3 fotògrafs independents aliens a la Federació Catalana de Fotografia. La classificació final té en compte la regularitat dels participants, la capacitat creativa i la qualitat de les fotografies presentades. El ple municipal de Sant Just ha donat llum verda definitiva a les bases generals per adjudicar els habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, l'alcalde Joan Basaganyes ha fet balanç dels acords clau del darrer ple de setembre i ha detallat com s'estructurarà l'accés als parcs públics d'habitatge en un context d'alta pressió en els preus immobiliaris. L'alcalde ha aclarit que, més enllà d'aquest marc regulador estàndard per cobrir baixes a promocions existents, com les del carrer Cadenes o Comte Vilardaga, les noves promocions comptaran amb convocatòries específiques per donar resposta a les necessitats detectades al Pla Local d'Habitatge.
1: Sí, aquestes bases són unes bases estàndards que tenim que serviran per a ocupar els habitatges que tenim del nostre parc de lloguer conforme aquests es vagin quedant buits. Nosaltres tenim habitatges de lloguer no només al mil·lenari, sinó que en tenim repartits per molts punts del municipi. Tenim algunes promocions específiques de lloguer, com van ser en el seu moment la del carrer Cadenes o del carrer Comte Vilardaga, on periòdicament tenim baixes, persones que deixen el pis, i amb aquestes bases doncs, podrem ocupar de forma relativament ràpida aquests habitatges un cop es quedin buits. No? Després, per cada promoció que estem fent, segurament farem bases específiques adreçades a col·lectius que ens interessa que tinguin una certa prioritat a l'hora de poder accedir als habitatges.
0: La radiografia elaborada pel consistori assenyala 2 perfils principals amb dificultats severes per accedir a una llar al municipi. Els joves, que cerquen emancipar-se sense haver de marxar del poble a causa de l'encariment del mercat residencial lliure, i les famílies monoparentals, progenitors amb infants a càrrec, escolaritzats a Sant Just, que afronten una separació amb una notable reducció d'ingressos en la unitat familiar. Pel que fa al calendari d'accés, Basaganyes ha assenyalat que les promocions més avançades són les de juvenívols i la del segon mil·lenari a l'Avinguda de la Generalitat, seguides més endavant per sectors com Garrofers i Carretera Reial. Les convocatòries s'obriran un cop les obres estiguin a la recta final i l'alcalde ha recordat la necessitat d'inscriure's prèviament al registre de sol·licitants d'HPO, un tràmit que triga aproximadament 3 mesos a formalitzar-se. Durant l'entrevista, Basaganyes també ha destacat altres punts transcendents de la sessió plenària, començant per l'aprovació inicial del canvi de planejament dels polígons sud-oest i Pont Reixat, i la reforma urbanística vol facilitar la implantació d'indústries netes i del valor afegit i adaptar els usos a un entorn que ha esdevingut molt més residencial.
1: La indústria a Sant Just doncs, seguirà existint. El que passa és que el concepte d'indústria ha anat evolucionant. Abans la indústria era molt manufacturera i cada cop hi ha més activitats que són activitats que es diuen netes, que també produeixen, també generen molt valor afegit, però en canvi són les activitats que tenen les particularitats molt diferents, que creiem que s'adapten molt millor als polígons industrials que tenim, per ubicació i per entorn. Són canvis que són graduals, no pretenem expulsar les activitats industrials, ni molt menys, però sí que és veritat que cada cop és més difícil que vinguin activitats industrials d'alt valor afegit, perquè la tipologia de naus que tenim és bastant incompatible amb les necessitats que tenen aquestes empreses. No?
0: Així mateix, el govern municipal ha aprovat un conveni de més de 300.000 euros amb l'àrea metropolitana de Barcelona per renovar canonades antigues i recuperar 2 pous inactius, amb l'objectiu de reduir fuites i blindar el servei d'abastament davant nous episodis de sequera. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La nit de Sant Just al carrer, prevista inicialment pel 17 d'octubre, s'ajorna fins al dissabte 31 a causa de la previsió de pluja. L'activitat, emmarcada en les festes de tardor de Sant Just, estava programada al barri centre de 6 a 12 de la nit. El canvi de data afecta una de les principals propostes gastronòmiques, comercials i culturals de les festes. La celebració preveu reunir gairebé una 20ena d'establiments de restauració en 4 zones gastronòmiques, amb tapes, propostes culinàries, música en directe i DJ. Els comerços i serveis del municipi també participaran en promocions i descomptes. La programació anunciada inclou teatre, tallers infantils, circ familiar, màgia, cabaret i concerts, així com l'espai La nit d'estrena, dedicat a joves promeses musicals de Sant Just o vinculades al municipi. També s'hi preveuen un fotoreclam i un vídeo 360 graus. La jornada de Sant Just al carrer es manté prevista pel 25 d'octubre, independentment de la nit de Sant Just al carrer. El celler de Can Ginestar de Sant Just acull el pròxim 12 de novembre l'exposició Rastres, de l'artista Clara Vidal. La mostra, que es va inaugurar el passat 8 d'octubre, proposa un recorregut pel procés artístic, mostrant tot allò que succeeix entre la idea inicial i el resultat final d'una obra, incloent-hi accidents, rectificacions i troballes espontànies.
2: Rastres és un resum de lo que queda entre la idea que l'artista té i després lo que surt. Llavors, amb aquesta exposició hi ha una manera de treballar que hem anat acumulant a través dels anys i que al final suma una sèrie d'errors, accidents, descobertes i pintura i acaba sortint una obra que potser no en el seu inici tenia que ser una altra. Llavors, per això li he posat el nom de Rastres. A mi els rastres, potser et diria, i els accidents, que és el que al final m'agrada més d'una obra, perquè és una cosa que surt d'una manera espontània i que és l'artista el que decideix deixar-ho o rectificar-ho.
0: Formada en arquitectura d'interiors, Vidal trasllada aquest univers a la seva producció pictòrica i escultòrica. En aquesta ocasió, l'artista ha combinat l'oli tradicional amb tècniques com el dibuix, amb cúter sobre tela i, per primer cop, la incorporació de 2 instal·lacions. L'element central de l'exposició és la cadira, tant en versions de disseny com en formats quotidians, especialment la popular cadira de plàstic monobloc.
2: En aquesta exposició n'hi ha com 3 sales diferents. A l'inici hi ha una cadira, que és la cadira monobloc. És una cadira molt senzilla, una cadira que està com desvaluada, i l'exposició comença donant-li un protagonisme amb 2 quadres molt grans de quasi 2 metres i que té molts accidents i que no busca tampoc el protagonisme, però el té. Les monobloc no es volen convertir en objecte perfecte, per això cada quadre té la seva manera de manifestar. manifestar-se. No? Un objecte tan comú com és una cadira, que és la monobloc, que pot estar en un jardí privat, però també pot estar a l'última part del món tirada en un contenidor, crec que la tenia que fer sortir, perquè jo sempre, més o menys, he estat fent cadires de disseny, molt disseny i molta obra pues, de museu. I aquesta vegada pues, m'ha fet gràcia fer-ho amb la monobloc. També hi ha una altra part, a part de la monobloc, que són interiors, que jo faig normalment, i l'última sala hi ha les cadires. Aquí sí que trobeu cadires més de disseny. Normalment sempre treballo amb oli, però aquesta vegada he intervingut amb altres materials, inclús hi ha dues instal·lacions.
0: L'exposició es divideix en tres sales que inclouen quadres de gran format de gairebé 2 metres, representacions d'interiors i una instal·lació amb cadires en miniatura que amaga un missatge per l'espectador. Per conèixer de prop els detalls de les peces, s'han organitzat diverses trobades amb l'autora, com visites comentades, amb sessions programades pels dies 15 i 21 d'octubre i el 4 de novembre, i les festes de tardor, amb trobada especial amb l'artista el dissabte al matí al celler de Can Ginestà. L'artista ha posat en valor la qualitat del celler de Can Ginestà com a espai expositiu municipal i ha convidat la ciutadania a visitar la mostra durant aquestes setmanes de tardor. Josep Maria Marquès, expresident de l'Ateneu de Sant Just, va morir el 13 d'octubre als 90 anys. Marquès, que va presidir l'entitat entre els anys 2003 i 2012, estava molt vinculat a la vida associativa i social de Sant Just, on va participar activament en diverses entitats del municipi. La cerimònia de comiat té lloc avui dijous 15 d'octubre a les 4 de la tarda al Tanatori de Sant Just. Durant 9 anys va ocupar la presidència de l'Ateneu, una de les entitats culturals del municipi, i també va ser cantaire de l'Orfeó Enric Morera. També mantenia una vinculació amb la comunitat alemanya a través de la seva dona, Enke Birgit Mackinac, artista d'origen alemany que va morir fa uns anys. L'Associació Cultural Casa d'Extremadura de Sant Just organitza del 16 al 24 d'octubre una nova edició de la seva tradicional Setmana Cultural. La celebració comptarà amb un programa complet que combina actes institucionals, música, folklore, convivència veïnal i gastronomia, oberta a tota la ciutadania del municipi. El tret de sortida tindrà lloc demà divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre a la sala auditori de la Vagoneta, amb el pregó inaugural a càrrec de Felicitat Hernández, presidenta de la Mancomunitat de Tentúdia, acompanyada per alcaldes d'aquesta comarca extremenya. L'acte inclourà l'actuació de la coral Viejas Raíces, la coral de l'entitat, i un aperitiu català per tots els assistents. Dissabte 17 d'octubre serà el torn del Dia del Soci, una de les cites més consolidades del calendari, amb una paella popular a la plaça de la Pau que preveu aplegar entre 200 i 250 comensals. Diumenge 18, la dansa i el folklore seran protagonistes amb les actuacions de l'Escola de Ball Ana Márquez de Sant Feliu de Llobregat i del grup Coros i Danzas Sant Isidro Labrador de Cornellà de Llobregat.
3: Esta primera jornada es el día 16, como has dicho, el viernes, a las 8 en la Vagoneta, en la sala de auditorio, y viene la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, que representa a varios pueblos de la provincia de Badajoz, y vienen, le acompañan dos alcaldes de dos pueblos que pertenecen a la Mancomunidad de Tentudía.
4: I en aquest sentit, doncs, aquí començarà aquesta festivitat, aquesta festa de la Setmana Cultural, a partir de les 8 del vespre, amb l'inici dels actes amb el pregó d'inauguració, com ens deia, doncs, amb la presidenta de la Mancomunitat de Tentudía, la senyora Felicidad Hernández, i a continuació, doncs, l'actuació de la coral de l'entitat Viejas Raíces, que és una coral molt consolidada i que, en aquest sentit, doncs, també actua per aquesta festa, per aquesta Setmana Cultural.
3: Sí, claro, és la entitat, és la coral de l'entitat i tiene que representar la entitat en el primer dia, que és el pregó, i també en l'últim dia hace una actuació.
0: La celebració es reprendrà divendres 23 d'octubre a la Vagoneta amb una vetllada festiva que inclourà música i ball en directe a càrrec de Miguel Jiménez, a més d'un concurs de tapes popular amb sorteig de premis. La Setmana Cultural clourà el dissabte 24 d'octubre a les 12 del matí també l'auditori de la Vagoneta, amb un programa variat.
3: Nosotros hemos tenido grupos de aquí de Sant Just, el Esbar, hemos tenido grupos de canto de aquí de Sant Just. Y bueno, y seguimos teniéndolo y está abierto a todo el mundo. O sea, nosotros no le pedimos a nadie que tenga que ser extremeño por obligación. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir. Y por eso intentamos, cuando hacemos una fiesta o varios días de fiesta como ahora, intentamos intercalar grupos de varios sitios para que todo el mundo que está dentro de la asociación y que vienen a ver, pues vean que que estamos abiertos a todo.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ajuntament de Sant Just preveu iniciar a partir del 16 d'octubre els treballs de manteniment de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals que envolta el nucli urbà del municipi. Les actuacions començaran un cop finalitzat el període de prohibició de treballs a les zones de seguretat i protecció d'incendis forestals i tindran una durada estimada d'entre 2 i 3 setmanes. Els treballs consistiran en la reducció de la vegetació en una franja de 25 metres d'amplada al voltant del nucli urbà, amb l'objectiu de reduir el risc de propagació d'incendis forestals cap a les zones habitades. L'actuació es durà a terme d'acord amb la delimitació de la franja de prevenció d'incendis aprovada pel ple de l'Ajuntament el 23 de desembre del 2020 per mantenir aquest espai en les condicions de seguretat previstes. La CEAS organitza una conferència sobre la infraestructura dels camins ramaders el pròxim divendres 16 d'octubre de 8:15 a 9:15 a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just. La xerrada anirà a càrrec de Joan Rovira, membre del grup de treball de transhumància i camins ramaders, i serà gratuïta i oberta a tothom. La conferència abordarà l'origen i l'evolució dels camins ramaders, una xarxa de vies creada al llarg de la història a partir de la transhumància, el desplaçament estacional de ramats a la recerca de pastures. Aquesta pràctica es remunta al Neolític, a la Mediterrània, i ha contribuït a configurar una extensa xarxa de camins que constitueixen un patrimoni viari de valor històric.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui dijous, 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, hi haurà una visita guiada a l'exposició Rastres, de Clara Vidal, al celler de Can Ginestar. I a les 6 de la tarda, la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom El periodisme en el nou desordre mundial, a càrrec d'Albert Elfa, periodista, i tindrà lloc a l'auditori de la Residència de la Mallola. I avui, a 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la taula rodona sobre els 60 anys del butlletí de les CEES. Divendres 16 d'octubre, a les 10 del matí, el Centre Social El Mil·lenari farà la segona sessió del taller d'autonomia digital, on es començaran a fer tràmits amb l'administració. I divendres, a partir de les 10 del matí, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb el lema Teixir vincles és fer salut mental, es farà programa especial de Ràdio d'Esvern davant del CAP i a la tarda una nova lectura del manifest i actuacions musicals als Jardins de Can Ginestar. Divendres a les 5 de la tarda al Casal de Joves, divendres de música. I a les 6 de la tarda, música en directe al Mille Monkey Gastrobar, al passatge del mercat número 19, dins la programació de les terrasses musicals. A 7:45 del vespre, el divendres, conferència a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just sobre la infraestructura dels camins ramaders, organitzada per les CEES. I divendres a les 8 del vespre, pregó de la Setmana Cultural Extremenya a la plaça de la Pau. A 8:45 de la nit, a les escoles, es farà el concert solidari de les festes de tardor de la mà de Sant Just Solidari. I dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, a l'edifici Walden es farà la segona edició de la Vertical Walden, una cursa cronoescalada organitzada pel grup de Trail Barcelona. Dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí es faran visites al refugi antiaeri de les escoles. I a les 12 al Parc del Mil·lenari, jugateca ambiental amb una activitat sobre ioga animal. A les 12 del matí el dissabte a la plaça de la Pau es farà una paella per les persones associades i persones convidades de la Casa d'Extremadura dins de la celebració de la Setmana Cultural de la Casa d'Extremadura. I dissabte, 5:45 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, discoteca inclusiva. A les 6 de la tarda, a la pista superior del Poliesportiu de la Bonaigua, una vetllada d'arts marcials, organitzada pel Taekwondo de Sant Just. I passem a les activitats de l'últim dia de la setmana, diumenge 18 d'octubre, a les 10 del matí, portes obertes a la Casa de la Cultura de Can Ginestar i diada castellera. Durarà aproximadament des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. A 10:45 del matí, el Jardí de Can Ginestar, contes tradicionals catalans. I a 11:45 del matí del diumenge es farà una visita guiada a l'exposició Rastres, de la mà de l'artista Clara Vidal, que està exposada al celler de Can Ginestar. A les 12 del matí, jugateca ambiental del Parc de Torreblanca amb la biodiversitat al Parc de Torreblanca. Diumenge a les 12 del matí a la Vagoneta, dins la celebració de la Setmana Cultural de la Casa d'Extremadura, hi haurà diferents actuacions musicals. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà el teatre infantil La Volta al Món en menys de 80 dies, explicant la fascinant història de la periodista Nelly Bly.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El refugi antiaeri de les escoles de Sant Just obre les portes amb visites aquest dissabte 17 d'octubre. La història de Nelly Bly arriba a l'Ateneu de Sant Just amb l'obra infantil La Volta al Món en menys de 80 dies. La companyia Esgrata representarà l'espectacle el diumenge 18 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala del Cinquantenari, amb una proposta d'aventura i humor recomanada a partir de 6 anys. La jove fotògrafa de Sant Just, Jana Colet, guanya el primer premi de la Lliga Catalana de Fotografia. Amb només 14 anys, la sòcia més jove de l'agrupació fotogràfica s'imposa en la categoria jove, reservada a participants menors de 25 anys. Sant Just prioritzarà els joves i les famílies monoparentals en les noves promocions d'habitatge protegit. Entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 15 d'octubre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Joc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a Xoc d'Estics. Aquí estem, als estudis centrals de la nova ràdio de Reus, en David Fernández, a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent, qui us parla, Artur Ávila, per apropar-vos les darreres informacions hoqueístiques del darrer cap de setmana. Un cap de setmana que ha estat marcat per l'ajornament de molts partits com a conseqüència del temporal de mal temps. Les lligues catalanes, l'hoquei plat i les nacionals catalanes van estar afectades totes elles per aquests temporals i posteriors suspensions. Us ho explicarem tot a partir d'ara. La Lliga Catalana Masculina us l'aproparan als companys Nani i Jordi Benavent. Bona tarda, companys.
3: Hola, bona tarda, Artur.
4: Hola, bona tarda, Artur. Bona tarda, Jordi.
2: La Lliga Catalana Femenina sí que ja coneix els quatre participants a la final fort. També en parlarem. Mentre que l'hoquei plata disputava una segona jornada amb només tres partits al grup nord i un al sud. Les nacionals catalanes també es van veure afectades amb només tres partits a la femenina i cinc a la masculina, que és la que menys afectada es va veure. Què us podem avançar dels partits disputats? Doncs potser el més destacat serien els 6 gols que anotava Arnau Llanes pel Bell-lloc en el derbi lleidatà davant el Joneda. No ens entretinguem més i anem a aprofundir en aquest menú. Senyor de control tècnic, endavant màquines!

0: Lliga Catalana Masculina.
1: L'alerta meteorològica per pluges intenses decretada aquest cap de setmana a Catalunya ha obligat a suspendre diversos esdeveniments esportius, territorials i estatals, incloent-hi els partits de la segona jornada de la fase prèvia de la 22a edició de la Fried Rabica Lliga Catalana d'Hockey Patins. Només el partit que jugaven el Club Patí Voltegà i l'Alcoi es va poder disputar quan estava previst. La resta de partits es van haver d'ajornar per precaució i només dos es van jugar el dia següent, ahir diumenge. Els altres duels que es van suspendre s'han ajornat per jugar-se durant aquesta setmana. Amb tot això, però, repassem els marcadors que s'han produït en aquesta reduïda segona jornada de la Lliga Catalana, Nani.
2: Voltregà 6, Alcoi 1.
1: Un contundent Voltregà no dona opció als alcoians amb un hat-trick de Ferran Font.
2: Reus 6, Xum 4.
1: El Xum maquilla el marcador al final d'un partit on el Reus va remuntar el gol inicial.
2: I Noia 5, Lleida 0.
1: Maneta de la Noia al Lleida en el retorn de Carlos Cortijo a l'Ateneu. La resta de partits que s'havien de jugar es van ajornar i es disputaran, com dèiem, durant aquesta setmana. El Lloret-Barça es jugarà aquest dimarts, dia 6, a 8:45 del vespre. El partit entre el Caldes i el Calafell, que s'ha de jugar a la Torre Roja, es disputarà també demà dimarts, dia 6 d'octubre, a les 9:10 de la nit. L'estrena de l'Igualada a la competició serà el dimecres 7 a les Comes contra Lleida, a 8:45 del vespre, mentre que el partit ajornat que s'havia de jugar a la pista del Vilafranca passa el dimecres 14. Nova exhibició dels de Jefa Rovira en aquesta Lliga Catalana. El Voltregà no va tenir cap mirament davant d'un Alcoi que es va veure superat a Sant Hipòlit, sobretot gràcies a l'encert de Ferran Font. Només 7 minuts va necessitar Font per inaugurar el marcador amb l'1-0. No va ser fins als últims instants de la primera part quan es va tornar a moure l'electrònic, quan Arnau Canal, per partida doble, establia el 3-0, resultat amb el qual els dos equips van marxar cap als vestidors. Només començar la segona part, Xavi Burguillos retallava les diferències al marcador, però només a treure del centre de la pista, novament Ferran Font es veia a qualsevol intent de reacció dels alcoians fent el 4-1. Dani Rodríguez posava el 5-1 al marcador al minut 35, mentre que el protagonista del partit, Ferran Font, es va encarregar d'obrir i de tancar també el marcador amb el definitiu 6-1 a 2:30 pel final. Amb aquest triomf, el Voltregà jugarà la classificació per la final Four en l'última jornada d'aquesta fase prèvia, en el partit que hauran de jugar el dissabte al migdia contra el Barça al Palau Blaugrana. Després de la victòria contra el Caldes en la primera jornada, el Reus Deportiu tornava a jugar al Palau d'Esports. Els roig-i-negres van rebre a un Xum que es va avançar en el marcador amb un gol de Pepe Hernández. La reacció dels del Baix Camp, tot i que eren superiors a la pista, no va arribar fins a que quedaven 10 minuts per arribar al descans, gràcies a un gol de Guillem Jansà. No va ser fins a la segona meitat quan es va tornar a moure el marcador i als 30 segons de la represa, Carles Casas, amb un potent xut, tornava a posar per davant els roig i negres amb el 2-1. Els problemes per al Xum van arribar poc després, quan una blava a Lluc Sitjà deixava en inferioritat els marcenatencs durant 2 minuts. Això ho van aprofitar els reusencs amb 2 gols, un de Roc Pujades i un altre del capità reusenc Joan Salvat, que sentenciaven el partit. Novament, Carles Casas va tornar a veure porteria i posava el 5-1 a l'electrònic, mentre que Joan Picard feia el 5-2. Només 10 segons més tard, una altra vegada Guillem Jansà faria el 6-1 del Reus, mentre que 2 gols a l'últim minut, d'un d'Eloi Rodríguez i el segon de Joan Picard, maquillarien el marcador amb el 6-4 definitiu en un partit on el tècnic reusenc no marxava content. Jordi García.
3: Bueno, avui no hem crescut massa. Hem crescut en algun aspecte que ho hem fet molt bé, en algun aspecte sí que l'hem fet molt bé, però en algun aspecte avui hem fet algun passet enrere, que ja està bé que passi ara, perquè ens ha de servir per veure què és el que hem fet malament avui i rectificar-ho per tirar endavant. Evidentment, guanyar no és fàcil, a dia d'avui és molt difícil, però penso que avui no ha sigut un bon partit, no ha sigut un partit rodó. Evidentment, evidentment que estem encara a 4 setmanes de l'inici de l'Hockey Lliga i tenim temps, i evidentment quan portes tant de temps treballant, hi ha hagut moments de la pretemporada que ho han fet molt bé i estem treballant bé, però avui no ha sigut un bon dia també. Havíem de jugar ahir, hem jugat avui, no era fàcil, però bueno, no marxo massa satisfet avui, tot i el resultat, i que hi ha hagut moments que anàvem 6-2 i que hem tingut pilota parada per marxar encara amb un resultat molt més apuntat. Hem de treballar.
1: Per la seva banda, l'entrenador del Xum, l'altre Jordi García Altarriba, reconeixia que jugar a la pista del Reus és molt complicat i que la targeta blava que va veure Lluxitjar els va penalitzar en excés.
0: Sí, al final sabíem que era una pista molt complicada, que havíem de fer les coses molt ben fetes. També tenim un equip que tenim tres incorporacions noves, també ens estem adaptant uns amb els altres, i al final la part que nosaltres som un equip molt menys inexpert que el que són ells, i al final doncs, ens han penalitzat aquests punts de dir la blava amb dos gols que se'ns han anat al resultat, perquè la primera part crec que ho estàvem, sí que ens portaven ells el pes del partit, però crec que estàvem ben situats en defensa, per suposat saps que t'arribaran, però estàvem bé en defensa, traiem les nostres contres, i quan teníem la bola doncs, podíem arribar a fer mal a la porteria, però per la segona part amb la blava, que ens l'han treballat molt bé, ja ho feien l'any passat, i això ens ha matat una mica. Però bueno, al final és el que diem, és Lliga Catalana, sabem que estàvem a casa d'un dels millors equips de l'Hockey Lliga, i al final, doncs mira, hem pogut maquillar el marcador, tot i que la primera part em dona més bones sensacions que la segona.
1: Un dels equips que s'està mostrant intractable en aquest inici de temporada és el Noia de l'Eix Esteller. Amb 11 gols a favor en 2 partits i cap en contra, està demostrant en aquesta Lliga Catalana que és un ferm candidat a tot. Aquest diumenge a l'Ateneu rebia la visita d'un Lleida que en la primera jornada no va tenir problemes per desfer-se del Vilafranca. A més, l'entrenador dels llistats és l'entrenador que els de Sant Sadurní han tingut les últimes 2 campanyes i la primera vegada que trepitjava novament l'Ateneu. Els cavistes només van necessitar 5 minuts per obrir el camí de la victòria de quan David Gelmà va fer l'1-0. Pau Andreu es va encarregar de fer el 2-0 a 5 minuts del descans, mentre que abans de marxar cap als vestidors, el partit va quedar sentenciat amb 2 gols més, de Marc Zanon i una altra vegada de David Gelmà. El definitiu 5-0 el va fer un Pau Andreu que destacava que aquest joc que està exhibint el Noia és fruit de la bona feina que s'està realitzant.
4: Sí, bé, sabíem que era un partit complicat i vam estar conscienciats doncs, tota la setmana, i el mateix vam fer la setmana passada, doncs estem entrenant molt bé i crec que s'està veient reflexat tant en els partits com en el resultat. Sí, és això, estem produint molts atacs i bons, i és això, potser és el que ens va faltar una mica durant la pretemporada, amb els amistosos que vam fer, que jugàvem bé i arribàvem però no ho acabàvem de materialitzar. I no sé si dir-li sort o l'encert que hem tingut aquests 2 partits, doncs que ens estan anant bé i que podem veure porteria doncs, fàcilment. Sí, no, era un rival doncs, molt dur i ho sabíem, però és això que et dic. Durant tota la pretemporada doncs, hem anat jugant bé i hem anat arribant. Que no ho poguéssim materialitzar doncs, era un altre tema, però sí que ho podem fer a la Lliga Catalana i que segueixi així.
1: Com dèiem, aquesta era la primera vegada que Carlos Cortijo s'enfrontava a l'equip que ha dirigit les últimes 2 campanyes. Un Cortijo que destacava el joc del seu ex-equip en un duel on el Lleida no va tenir cap opció.
5: Yo creo que el Noia ha hecho un partido muy bueno, han sido superiores de principio a fin. Pero bueno, hemos intentado ahí controlar, pero bueno, ellos han tenido un inicio muy, muy, muy bueno. Y en ningún momento hemos tenido, la verdad que no hemos tenido opciones de poder engancharnos al partido. La segunda parte creo que ha estado un poquito más nivelada, pero bueno, ellos han marcado nada más empezar. Y bueno, no ha podido ser. Bueno, está bien, felicidades al Noia, tiene un equipazo, seguramente consigáis cosas importantes. Para mí a nivel personal, muy emocionado de venir aquí, de volver al Ateneu. Ya comentaba que me ha pillado un poco pronto este partido a nivel emocional, Pero bueno, es así el deporte y nada, me ha hecho mucha ilusión veros a todos y nada, y nosotros por nuestra parte. Poco se puede decir cuando te ganan con tanta superioridad, por lo tanto, felicitar al Noia y nosotros a seguir trabajando.
1: La resta de la jornada, com dèiem, que ha estat suspesa, es definirà aquesta setmana, mentre que els quatre equips que es classificaran per la Final Four es jugarà el dia 17 i 18, aquesta Final Four, a Santa Perpètua de la Mogoda, es coneixeran a la tercera i última jornada d'aquesta fase prèvia de la Lliga Catalana, que tindrà aquests enfrontaments.
2: Lloret-Alcoi.
1: Barça-Voltregà.
2: Calafell-Reus.
1: Xum-Caldes.
2: I Igualada-Noia.
1: Tot el que depari aquesta Lliga Catalana us ho explicarem aquí, a Xoc d'Estics.

0: Lliga Catalana Femenina.
1: En quant a la Lliga Catalana Femenina, l'edició 26-27 l'estan disputant 8 equips dividits en dos grups de 4. Tres jornades, doncs, de les quals dos ja s'han disputat, mentre que la darrera només ho ha fet en part. Anem a clarificar com queden els dos grups. En el grup A, Palau, amb encara un partit pendent, i Sarda, ja amb els tres partits jugats, ja estan classificats per disputar la final a 4. Queden eliminats Sanco i Mataró. En el grup B, ahir va disputar-se el partit de la tercera jornada entre Vigues i el Picat, que finalitzava amb un espectacular empat a 5 i que donava la classificació per la final a 4 al Vigues, que a més serà l'anfitrió d'aquesta edició, que es celebrarà els propers dies 10 i 11 d'aquest mes d'octubre. L'altre partit del grup, el derbi osonenc entre Manlleu i Voltregà, es disputarà avui dilluns a les 9 del vespre, tot i que ja no té cap incidència d'efectes classificatoris, a no ser saber si el Voltregà serà primer o segon de grup. El Manlleu ja no té opcions de classificar-se, mentre que les de Sant Hipòlit, com dèiem, cas de vèncer o empatar, quedarien primeres de grup i es veurien les cares a semis amb el Sarda.
2: Un d'aquests equips classificats per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Femenina, com us dèiem, és el Cerdanyola, i teníem doncs, el seu entrenador, el Sergi Coll. Bé, primer, doncs, felicitats i una mica doncs, quin gust te queda després d'aquests partits que, en què s'ha retornat positivament la cosa.
3: Molt content perquè tenim el premi que volíem i realment era una cosa que volíem passar, no ens era igual aquesta Lliga Catalana. L'equip està en fase de creació perquè ha canviat molt respecte a la temporada anterior i ens hem trobat amb l'inconvenient que encara no he tingut totes les jugadores a cap partit perquè ahir la Dana era a la banqueta però no va jugar perquè està lesionada també. I llavors l'equip està evolucionant, encara ens queda molt per evolucionar, però tenim un premi a mig camí que ens satisfà bastant.
2: A més, volia preguntar doncs, com veus els equips, no? Perquè això doncs, és com una petita pretemporada, com un assaig, pel que s'han acabat doncs, ja la potent, o aquella Lliga Femenina, que cada vegada és més potent.
3: Com sempre, el nivell va pujant, el nivell mig va pujant. Es podria dir que a la Lliga Catalana estem participant els equips de nivell mig, pràcticament, perquè els de dalt no la juguen, i tothom va molt fort, i tothom està molt ben rodat, nosaltres també estem al seu nivell, i així ho hem demostrat classificant-nos. El Palau ens va passar per sobre el primer dia, el Mataró va costar obrir la llauna, el Sant Cugat va ser superajustat, no vam aconseguir la classificació amb un empat fins al final del partit i per tant això demostra que el nivell de la Lliga va pujant cada vegada més i això és molt bo.
2: I ja doncs, per finalitzar, com ho veus aquesta final a 4? Hi ha algun favorit? S'acaba de classificar el Vigues ara, que ha empatat a 5.
3: El Vigues que juga a casa per dir d'algun, però ja et dic que estaran molt igualats els tres partits que hi hagi. Esperem nosaltres jugar-ne dos d'ells i realment és un premi poder ser aquí i segur que hi haurà gent perquè a Vigues ho fan molt bé, omplen el pavelló, si més s'ha classificat. A mi m'agradaria que em toqués el Vigues, no sé en quin ordre s'han classificat i per tant a mi m'agradaria jugar en un molt bon ambient que la competició s'ho mereix.
2: Moltes gràcies, Sergi, i sort perquè és de final a 4.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Hockey Plata.
1: L'Hockey Plata va disputar la jornada 2 amb aquests resultats. Comencem pel grup nord, Nani.
4: Un grup nord on només van disputar-se 3 partits. Són aquests. Dominicos 1, Congrés 2.
1: El Congrés suma la seva primera victòria de la temporada.
4: Escola Lubians 2, Olot 2.
1: Primer punt de la temporada pels garrotxins.
4: Jolaseta 1, Companyia de Maria 4.
1: Els gallecs es treuen l'espineta de la darrera derrota davant el Dominicos en el derbi coruñés. El partit entre Vilaseca i Barça Atlètic es jugarà el divendres 23 d'octubre.
4: El Tordera Ordes no es disputarà fins al 7 de novembre.
1: L'Oviedo Roller i el Reus no disputaran el seu partit fins al 8, també de novembre.
4: I el partit entre el Sant Cugat i el Jake, que quedava suspès a darrera hora per les inclemències del temps i de moment no té data de recuperació.
1: La classificació després de 2 jornades i a manca de forces partits per disputar queda així. Líder Congrés amb 4 punts. Segona, tercera i quarta posició per Dominicos, Oviedo Roller i Companyia de Maria amb 3. Segueix l'Escola Lubians amb 2. Olot, Jaic i Vilaseca amb 1. I tanquen amb 0 Ordes, Jolaseta, Reus, Sant Cugat, Tordera i Barça Atlètic. Només 3 partits s'han disputat en aquest grup nord. 2 en presència catalana que analitzarem a continuació. Comencem per l'anàlisi del partit del líder Dominicos, que queia davant el Congrés per 1-2 i aquest li prenia liderat. Un Congrés que guanyava el pavelló Monte Alto de Corunya davant un Dominicos que arribava eufòric després de vèncer a la primera jornada 2-5 al Companyia en el derbi corunyès. Els de la Sagrera, però, van plantejar un partit molt seriós i amb una gran organització defensiva i un gran Eloi Mejino sota pals, no només van resistir la primera meitat sense encaixar, amb penal inclòs, sinó que va entrar a vestidors amb 0-1 gràcies al gol d'Àlex Mainer a manca de 4 minuts pel descans. A la segona part va repetir-se part de la història. Els gallecs tenien una nova bola aturada, no la materialitzaven i després eren els catalans qui marcaven el segon de l'estic de Xavi Alonso, aprofitant 2 minuts de power play per Blava. Quedaven per a 8 minuts i els barcelonins ja van deixar escapar 2 gols d'avantatge l'anterior jornada. Aquesta vegada, tot i que el Dominicos retallava distàncies només 2 minuts després del 0-2, l'equip de Sergi Ponset va apretar les dents en defensa i va poder mantenir aquesta mínima avantatge 2-2 i sumar la seva primera victòria de la temporada. Un dels golejadors barcelonins, Xavi Alonso, ens feia aquesta valoració de l'important victòria.
5: Però veiem un partit molt dur, a casa d'un rival supercomplicat, a més després d'un trajecte, i res, el partit ha començat bastant bé, ha començat de cara ficant-nos per davant el marcador i hem marxat 0-1 a la mitja part, i en aquestes categories anar per davant sempre és un factor que et fica les coses a favor. A la segona part hem pogut ampliar el 2-0 en una superioritat que ens ficava les coses molt de cara, però el Dominicos és un equip molt fort a casa, que ens ha ficat el 2-1 i ens ha ficat les coses molt complicades fins al final. Però per sort sumem 3 punts, ens els portem a Barcelona i molt content amb l'inici de temporada que estem fent i amb com estem treballant.
1: I no massa lluny de Corunya, a la localitat també corunyesa de Carballo, l'Olot arrencava un punt de pista de l'escola Lovians. Empat a 2 del que ens informa el nostre company de Ràdio Olot, Roger Gern. Bona tarda, Roger.
6: Primer punt de la temporada per a l'hoquei Olot. Aquest dissabte al vespre ha començat el camí dels olotins al grup nord de l'hoquei Plata 26-27 amb un duel igualat i amb ocasions pels dos conjunts. El Carballo Calero, els garrotxins, van començar millor que l'escola Lovians i ho van demostrar amb un gol matiner. Va ser el minut 4:30, obra de Marc Prat, aprofitant una passada a zona interior de Joel Pagès. Un gol que feia justícia al que s'havia vist fins al moment a la pista. L'alegria, però, va durar 3 minuts perquè Trigo marcaria l'empat en un accés dins l'àrea. Un gol que donava aire als gallecs, que van aprofitar un penal al minut 15 que va transformar David Sánchez per posar-se per davant del marcador. A partir de llavors, l'hoquei Olot no va trobar la tecla en atac i va marxar a vestidors perdent per la mínima. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
7: Un punt a fora no és dolent, sempre que el transformis, tal com hem comentat ara al vestuari, aquest punt el transformis en un bon punt, doncs mirant de guanyar casa la setmana que ve.
6: Repartiment de punts. I el primer per un hoquei Olot que ja pensa en el retorn a la Josep Jou. Serà dissabte a partir de 1:00 PM rebent el Dominicos.
1: I al final del partit, el nostre company de ràdio, la Roger Gerca, parlava amb un dels protagonistes, en Joel Pagès.
8: Joel Pagès, què tal? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
8: Quina valoració en fas a nivell general d'aquest empat?
9: Bueno, és això, sumem un punt. Sí que és veritat que el que ha dit en Miqui, que si haguéssim aprofitat les dues pilotes aturades que hem tingut, podria haver sigut un 2-4 perfectament i ens podíem haver endut els 3 punts. Però bueno, el primer partit de Lliga i un putet.
8: Explica'ns una mica com has vist la jugada del 2-2, perquè des de dalt s'ha vist molt bé la passada de l'Aniol. No sé si l'has vist tan bé com l'hem vist des de dalt, com l'expliques al gol.
9: Sí, bé, com tu dius, l'Aniol recupera la bola, intentem sortir la contra, jo espero el passe per aquí a la valla, però me la posa cap a dins i sí, em deixa sol davant del porter i per sort puc fer el 2-2.
8: I em dic que jugar amb jugadors com Aniol Mangas és fàcil, no? Perquè ara estàs explicant que t'esperaves la bola per aquí, te la col·loca a un altre lloc que encara et deixa en bones condicions. Ho posa una mica més fàcil jugar amb jugadors com l'Aniol?
9: Sí, totalment, com tu dius. O sigui, com aquestes n'ha fet un parell o tres més durant tot el partit, que és això, que són oportunitats clares de gol, i sí, tenir jugadors així a l'equip suma molt.
8: A nivell personal, sumes un gol ja aquesta temporada, una altra temporada al primer equip. Joel, et vas fent gran, podríem dir que el nen es va fent gran. Com t'estàs sentint a nivell d'importància a l'equip? Estàs notant que mica en mica estàs fent pes, ja podríem dir que ja ets un fix al primer equip. A nivell personal, com et trobes?
9: Bé, jo sempre que m'ho has preguntat, jo ho he dit, jo m'agrada i vull intentar ajudar al màxim a l'equip. Faci el que faci, vull fer un golet, d'altres dies poder no, però sí, molt content d'estar aquí, d'estar al club d'aquí a casa meu i intentar ajudar i aportar el màxim que pugui.
8: Doncs a veure si la setmana que ve ho acabem de fer, bo aquest empat amb una victòria. Gràcies, Joel.
9: Moltes gràcies.
1: I en l'únic partit sense presència catalana, el company de Maria Coruñés s'emportava els punts de vista del Holaceta, imposant-se per 1-4 i traient-se l'espina de la darrera derrota en el derbi coruñés davant el Dominicos. L'encontre va ser força plàcid per l'equip d'Àlex Canosa. Almenys això és el que reflexa un marcador que en tot moment va ser favorable als gallecs des que al minut 14 de joc Álvaro Barral posava el 0-1. Amb aquesta mínima avantatge s'arribava al descans, mentre que a la segona, primer Curro García de penal, després Mirko Toknaka i després Ignacio Burruaga posaven un contundent 0-4 pels coruñesos que ja només podien maquillar els bascos amb un gol de Manu Martín Muñío. D'aquesta primera victòria del Compañía ens en parla el seu capità Ignacio Burruaga.
10: La verdad que contentos con el resultado. Para nosotros es importante ya empezar a sumar puntos después del primer partido y sobre todo en una pista complicada como Holaceta, que siempre es difícil porque hay mucho ambiente, saben que ahí son fuertes ellos y supimos sufrir, supimos controlar el partido, supimos también dejar la portería ahí con pocos goles, que era un tema que era importante para nosotros y sobre todo contentos con el trabajo del equipo y del grupo y que se empiece ya a notar el trabajo de pretemporada y estas semanas y con ganas de seguir y aprovechar ahora el buen momento.
4: Acabem aquesta informació del grup nord amb la classificació de Pichichis, classificació que encapçalen Tomás Villares del Dominicos i Ignacio Burruaga del Compañía amb 3 gols.
1: La propera jornada veurà aquests afrontaments:
4: Olot Dominicos,
1: Ordes Escola Lubians,
4: Vilaseca Sant Cugat,
1: Jake Oviedo Roller,
4: Congrés Holaceta,
1: Barça Atlètic Compañía de Maria
4: i Reus Tordera.
1: Passem al grup sud, on només va poder disputar-se un partit.
4: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
1: Els empordanesos acaben patint, però s'emporten els punts del Coi. El partit entre el Covent Desigualada es jugarà el 12 d'octubre. Mentre que es van ajornar pel temporal, Mollerussa Vilanova, Vic Sant Just, Cerdanyola Vendrell, Mataró Noia i Espanyol Manlleu. La classificació en aquest grup queda així, a manca de quasi bé tota la jornada 2 sencera. Líder per la Frugilla amb 4 punts, amb 3 trobem fins a 6 equips, Manlleu, Sant Just, Alcobendes, Vendrell, Noia i Igualada, amb 1 trobem el Mataró i amb 0 Vic, Cerdanyola, Sporting, Alcoi, Vilanova, Espanyol i Mollerussa. L'únic partit que es va jugar va ser l'Sporting Alcoi per la Frugell i que guanyaven els empordanesos per 1-2, convertint-se aquesta en la primera victòria de la temporada per l'equip de Frank González, després que la primera jornada empatessin a 2 davant el Mataró. Els 3 gols arribaven a la primera meitat, una primera meitat de domini palafrugellenc que en defensa va tenir molt controlats els atacs alcoians i que en atac va gaudir de diferents arribades perilloses, especialment dels estics de Gerard Pujol, de Cochi i de Pol Sala. Totes les rematades acabaven a l'estic o cos del porter local Manu Monge, que va mantenir viu el seu equip fins al minut 18, quan Jan Aumatell podia perforar per fi el bon porter Monge. Poc després, l'Sporting rebia la primera blava del duel, amb directe inclosa, que transformava el capità Gerard Pujol, posant el 0-2 a l'electrònic del pavelló Francisco Laporta del Coi. L'equip local va apretar en els darrers minuts de la part, obtenint el premi del gol a la darrera jugada, gol que feia Vicente Martí, que deixava un marcador de 1-2 al descans i tot obert per la que es preveia apassionant segona meitat. Una segona part que començava de forma elèctrica amb uns locals buscant el gol de l'empat, que van tenir a prop tant amb una penetració de Martí Portela abans del primer minut com amb una rematada centrada del capità Vicente Martí que anava fora. Amb el pas dels minuts, els visitants van tornar a equilibrar el domini i les ocasions, destacant una canonada creuada esquerra-dreta de Pol Sala i un llançament de banda contrària d'Àlex Torres que rebutjava el porter Manu Monge. El marcador però no es va moure i el duel entrava en uns darrers minuts de força patiment per l'equip català, que treia aigua com podia i que va haver de resistir un darrer minut i escaig amb inferioritat quan els locals van jugar sense porter. Ens ho explica tot plegat l'entrenador palafrugellenc Frank González.
11: Ahir vam visitar la pista d'esport amb el Coi i la veritat que va ser un partit molt complicat, reflexa el marcador 1-2 fins al final. Valorem que no portem els 3 punts, però és cert que marxem amb la sensació que podíem haver deixat finiquitat el partit de la primera part amb les constants arribades i el ritme que vam posar nosaltres. I anant 0-2, desconnectem els últims 20 segons, en la jugada en la qual ens marquen a l'últim segon, un gol totalment legal dintre del temps, o sigui, res a dir. I marxem al vestuari amb 1-2 i per una dificultat que això comportava perquè sortirien enxufats i no seria pas fàcil. I tot i això ens trobem que els 7 primers minuts de la segona part, ens marxen a contres, en arribades, tenim la sort que entre la defensa i el porter ho tenim endavant. De mica en mica ens anem trobant millor a la segona part dintre la pista i disposem de nombroses ocasions d'altra vegada, però no aconseguim finalitzar dintre la porteria. Arribat a l'últim minut i mig o així, demanen que és mort i parlem que sortim amb 5 jugadors, que defensem el 5 contra 4 amb calma, que recuperem la bola i aguantem, que no hem d'anar a fer gol. Però bueno, tinc aquell moment de possessions altes, voler finir el partit i atacarem dues boles que ens costen dos atacs més. L'últim inclús els donem una falta, faltant 0,07 segons, en el qual si la bola hagués entrat hauríem tingut un problema perquè tècnicament un segon no dona temps a passar bola, a rematar i gol. Però no em volia trobar en aquesta situació i efectivament no l'vam tenir, per tant contents pels tres punts. Un desplaçament molt complicat, la pista del Coll és molt difícil i ens tenim ganes de trobar-nos amb la victòria, que ens vam deixar escapar dos punts a casa. La setmana que ve ve el Noia i ens haurem de fer fort perquè és un rival molt.
1: I acabarem les informacions d'aquest grup sur amb la classificació de Pichichis i propera jornada, Nani.
4: La classificació de màxims golejadors l'encapçala Jordi Ferretti del Vendrell i Nacho Garrido del Noia amb 3 gols.
1: I la propera jornada, que veurà aquests enfrontaments.
4: Sporting Alcoi, Cerdanyola.
1: Vendrell, Alcobendes.
4: Vilanova, Espanyol.
1: Manlleu, Vic.
4: Sant Just, Mataró.
1: Igualada, Mollerussa.
4: I Palafrugell, Noia.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la segona jornada amb 3 partits ajornats. La resta de marcadors van ser aquests, Nani.
2: Cadí 6, el Picat 2.
1: Els de la Seu capgiren l'1-2 del descans.
2: Barça 0, Barberà 4.
1: Primers punts i primera porteria 0 pel Barberà.
2: Sant Ramon 3, Arenys 6.
1: Els arenyencs s'imposen en un darrer minut on anoten 3 gols.
2: Bell-lloc 9, Juneda 2.
1: Arnau Llana sentencia el derbi amb els seus 6 gols.
2: I Caldes 3, Girona 1.
1: Els calderins fan el 2-2 en victòries. Van quedar ajornats per les incidències del temporal el Capellà d'Igualada, el Sant Cugat Ripoll i el Voltregà Castellà. La classificació després d'aquestes 2 primeres jornades i a manca dels partits ajornats queda així. Líder Bell-lloc amb 6 punts, co-líder Caldes també amb 6, Cadí i Arenys amb 4, Ripoll, El Picat, Sant Ramon i Barberà en tenen 3, Castellà, Sant Cugat, Igualada i Voltregà en tenen 1 i tanquen sense puntuar Girona, Capellades, Barça i Juneda. Aquesta segona jornada ens deparava 2 derbis de la demarcació de Lleida. Els 4 equips de Ponent que milita 2 derbis de la

0: de Benja Olivares, que feia l'empat a 2, Fede Bocci al 3-2, Lucas Valero al 4-2 i Fabri Torres al 5è i 6è, ja dins els darrers 90 segons. Un dels golejadors urgellesos, Fede Bocci, ens feia aquesta valoració de la victòria.
1: Crec que l'inici del partit ha estat molt igualat. Els dos equips arribaven a porteria i abans d'acabar el primer temps, el Picat va fer un pas endavant del marcador per una pèrdua de bola que nosaltres hem fet i així s'imposaven davant del marcador amb un resultat de 1-2, acabant així la primera part. Després, ja en la segona part, crec que va ser un partit completament distint, diferent. Vam ser superiors en tot moment, crec que vam poder dominar tant tàcticament, tècnicament com físicament i així hem pogut revertir aquest resultat acabant amb un 6-2 i deixant els 3 punts a casa. Ara només resta continuar treballant i la veritat és que tenim molta, molta motivació i moltes ganes de continuar sumant.
0: A Bell-lloc d'Urgell, amb un pavelló ple de gom a gom, l'equip local donava una alegria als seus fidels aficionats derrotant el Juneda per 9-2 en un derbi que tenia com a nom propi el d'Arnau Llanes, que marcava 6 dels 9 gols del seu equip. Els minuts inicials eren ja un preludi de la història del partit. Gran intensitat, un bell lloc elèctric i els dos primers gols que arribaven ja dins els primers 4 minuts. Obria la llauna pel Mestres als 56 segons i Arnau Llanes, que començava el seu xou particular, fent el 2-0 ja al minut 4, aprofitant una pèrdua de bola de l'equip garriguenc a mitja pista. Dos gols que podrien haver estat més si no hagués estat per les bones intervencions del porter Carles Fillat. Tot i el vendaval local i gràcies al porter del Juneda que mantenia viu el seu equip, els visitants retornaven al partit als vols del minut 9 amb gol d'Andreu Pinyol. Cosa que tornarien a fer uns minuts després quan, ja amb el 3-1, un gol com no de Llanes, aquest cop de penal, Santi Maure tornava a ajustar el lluminós amb el 3-2. No obstant, en els darrers 10 minuts de la part, el Bell-lloc va tornar a demostrar que és un dels favorits a estar al play-off i amb dos gols més, obra d'Iker Bosch amb una xega i pica i del Pichiche Llanes de canonada llunyana, marxava al descans amb un 5-2 i molt bones sensacions. Unes sensacions que van continuar sent favorables en una segona meitat on l'equip del Pla d'Urgell anotaria 4 gols més i no n'encaixaria cap. Arnau Llanes feia el 6-2 al minut 6 aprofitant una situació de power play, mentre que seria arrel d'una altra blava pels garriguencs quan els locals anotarien 2 gols més aprofitant la superioritat. Més una altra, de molt seguit, que deixava el definitiu 9-2 al marcador. Escoltem ara quines reflexions feien els dos entrenadors, David Carrasco per part del Bell-lloc i Matías Escudero per part del Juneda.
2: Sí, exacte, ho he dit molt poc, no sé si han sigut 7 minuts, em sembla, que ens han tret la segona groga a la banqueta i m'ha tocat. No res, molt, bueno, content tant pel resultat com per l'equip, la maduresa que ha demostrat i tots junts, imagino que ho han gestionat com ho havien de gestionar, així que molt, molt orgullós. Bueno, no, al final no hem fet res que no estiguem acostumats, al final hem fet el nostre joc i, bueno, crec que l'important ha sigut la gestió de les emocions una miqueta, no? Que al final és un derbi, molta gent a casa, ja et dic, content per la gestió de les emocions i, com tu dius, doncs sí, des del principi ens ha sortit molt bé, molta pressió, molt, bueno, potser poc encert per part del Juneda, així que, bueno, ho hem sabut aprofitar. Ja sabíem que a part d'una molt bona pala, que tenia gols, jugador molt ofensiu, i bueno, doncs s'està començant a trobar còmode amb l'equip, entenc, i sí, correcte. Bueno, com et dic, només he pogut gaudir-ho 7 minutets, però sí, el pavelló estava a petar, estava molt ple, i són partits, bueno, emocionants, i sempre ens agrada jugar.
3: Bueno, enfrentábamos a un Bell-lloc que seguro va a ser uno de los favoritos de la liga, que va a estar peleando arriba. Tiene un plantel ya con experiencia en esta categoría y eso se nota en la pista. Creo que aparte de la esencia de lo que es el derbi, nosotros entramos en desajuste y bueno, eso nos costó los dos primeros goles, que creo que sin duda que es virtud de la efectividad del rival, pero también facilitamos esas llegadas. Estamos un poco desconectados a lo que tocaba hacer y todavía en esta media versión de transición que estamos buscando para posicionar a Nacional Catalana, lo sufrimos. Pero así todo, creo que pudimos reponernos, marcamos un gol que nos anulan, luego marcamos el 2-1 y ahí nos metimos al partido y era un muy buen momento para empezar a competir. Y lo sabíamos. Y bueno, nuevamente marcan diferencia, después quedamos 3-2 y luego el 4-2, que creo que también es un momento que ellos respiren.
0: A les Llars Mundet de la ciutat comtal, el filial blaugrana rebia el Barberà. Duel entre dos equips que no havien pogut sumar a la primera jornada i que acabava amb contundent victòria vallesana per 0-4 amb gols repartits d'Àlex Olmo, Roger Amores, Arnau Gangonells i Ignasi López. L'equip entrenat per Marc Soleil arribava al descans amb dos gols d'avantatge després que Àlex Olmo al minut 8 i Roger Amores al 17 batissin Carles Sala. Els culers van tenir l'oportunitat d'ajustar aquesta diferència en disposar d'un penal a manca de 12 segons per la mitja part que Mario Saldes no va poder transformar. I si la primera meitat acabava amb un penal, la primera incidència de la segona, corria encara no al minut 2, arribava també en forma de penal, aquest cop favorable al Barberà, que llançava Albert Hernández i tampoc obtenia premi. El Barça en aquests primers minuts de la represa va sortir més ofensiu, imposant la seva velocitat i gaudint de diverses ocasions per ajustar el partit, que eren resoltes pel porter vallesà, que tancava així la primera porteria 0 de la temporada. Una vegada passats aquests minuts de més domini blaugrana, el Barberà va tornar a imposar-se i a redonir la golejada amb dos gols més obra d'Arnau Gangonells i d'Ignasi López. És un dels golejadors, Arnau Gangonells, qui fa una valoració de la victòria del seu equip.
4: Va ser una victòria molt treballada. Vam fer un partit molt seriós, vam sortir molt serios des de l'inici. Vam tenir la sort aquesta setmana que ens vam posar per davant, al contrari de la setmana passada, i vam saber gestionar molt bé el resultat. I la veritat que els inicis em agradarà molt bé. Està sent un grup molt maco, hi ha gent molt maca i tenim molt bon equip, jo crec, i podem lluitar per tot. Bueno, doncs això seria tot. Ja parlem quan vagi passant més la lliga i així veurem per on estem.
0: A la Torre Roja, el filial calderí tornava a demostrar el seu potencial, derrotant per 3-1 un Girona que es trobava amb un Caldes molt elèctric d'inici, que ja en els primers 8 minuts es col·locava amb 2-0 amb els gols d'Andreu Puigdueta i d'Arnau Serra, dos dels joves jugadors que aquesta temporada passaran molts minuts amb l'equip d'Hockey Lliga. Tot i el domini calderí i passats aquests primers minuts de vendaval local, els gironins van apretar més en defensa i fins i tot podien haver ajustat el marcador en disposar de 2 minuts de power play per blava a manca de 5 minuts pel descans. A la segona meitat, un gol per bàndol segellava el resultat final de 3-1. Noel Oliana posava el 3-0 pels de la Torre Roja, mentre que Javi González feia el gol de l'honor dels gironins a les darreries del partit. El capità i un dels golejadors calderins, Arnau Serra, ens feia aquesta valoració de la victòria.
5: Doncs sí, molt contents per aquesta nova victòria, d'haver sumat 6 punts de 6 possibles. I bueno, penso que l'equip està bé, que l'altre dia vam fer un bon partit allà a Barberà, i avui també. El partit ens ha ficat de cara a l'inici, hem sortit bastant bé, hem fet un primer gol i al cap de poc hem fet un segon gol. Però a partir d'allà hem seguit tenint ocasions, el Girona també ha tingut algun contraatac, però no hem sabut ampliar el marcador. Llavors sí que al final del partit hem aconseguit fer el 3-0 i al faltant 40 segons, o sigui, crec, ens han fet el 3-1. I bueno, molt contents per seguir amb una bona dinàmica i a seguir treballant per guanyar.
0: A Vilafranca, el recent ascendit Sant Ramon feia història debutant a casa en un partit de Nacional Catalana i a més ho feia després que la primera jornada golejés a domicili el Juneda per 0-4. Aquesta vegada les coses no li sortien tan bé a l'equip de Carles Freixedes, que veia com un arenys amb un Jordi Pérez inspirat en atac s'emportava els punts vencent per 3-6 amb un hat-trick del citat Pérez, amb un doblet de Biel Martínez i un gol del capità Gerard Gallardo. El duel va travessar moltes alternatives i no es va decantar pels visitants fins al darrer minut. La primera meitat va veure ja 5 dels gols d'aquest apassionant duel. L'Arenys avançava 0-2 al minut 6 amb doblet de Jordi Pérez. Els penedesencs reaccionaven i primer Joan Gil escurçava distàncies i després Guillem Martí retornava a la igualtat. Igualtat però que els locals no van poder mantenir fins al descans, donat que Gerard Gallardo avançava novament als maresmencs fent el 2-3 amb el cronòmetre a menys 3-22 per la mitja part. Començava la segona amb gol d'Arnau Güell pels vilafranquins, que deixava un empat a 3 que perduraria durant molts minuts a l'electrònic. Concretament fins al darrer minut de partit, que seria quan els aranyencs aconseguissin els seus 3 darrers gols i el marcador passés d'un incert empat a 3 a un contundent 3-6. Gols aquests darrers de Jordi Pérez, que marxava amb un hat-trick, i doblet de Biel Martínez. És el tribulejador de visitant Jordi Pérez qui ens ho comenta tot plegat.
6: Ha estat un partit molt complicat. El Sant Ramon ha proposat molt, és un equip molt sòlid, i crec que el resultat no reflexa el que va ser el partit. Ens vam trobar faltant un minut amb un resultat a favor de 3-4. El Sant Ramon va provar de fer l'empat amb 5 jugadors i va ser quan vam poder marcar 2 gols sense el porter del Sant Ramon. Esperem continuar amb la mateixa dinàmica i intentar arribar al més lluny possible a la classificació.
7: Acabarem el repàs de la Nacional Catalana amb la classificació de Pichichis i la propera jornada. Classificació de Pichichis que encapçala el jugador Arnau Llanes del Belllloc amb 8 gols. Segon és Guillem Jiménez de l'Alpicat amb 6. Mentre que tot seguit trobem fins a 6 jugadors amb 3 gols. Fede Bocci del Cadí, Noel Oliana del Caldes, Jordi Pérez de l'Arenys, Biel Martínez també de l'Arenys, Arnau Güell del Sant Ramon i Fabri Torres del Cadí.
0: La propera jornada d'aquesta Nacional Catalana masculina serà aquesta:
7: Barberà Sant Cugat,
0: Arenys Belllloc,
7: Capellades Cadí,
0: Castellà Sant Ramon,
7: Girona Barça,
0: Alpicat Voltregà,
7: Juneda Caldes
0: i Igualada Ripoll.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar també la jornada segona, tot i que només van poder disputar-se 3 partits. Els resultats van ser aquests, Nani.
2: Caldes 7, Vilassana 4.
1: Amb hat-trick de Carmen Cabezas.
2: Salt 1, Vic 3.
1: El partit no es decideix fins al darrer mig minut.
2: I Cerdanyola 2, Manlleu 1.
1: Un doblet d'Ariana Carrión doblega al Manlleu. El partit entre el Vilanova i el Voltregà no es jugarà fins al 13 d'octubre i els partits ajornats per les inclemències del temps van ser l'Olot Igualada, el Vilafranca Palau i l'Olesa Vigues, que encara no tenen data fixada. La classificació d'aquesta Nacional Catalana Femenina després de les dues primeres jornades queda així. Líder Caldes amb 6 punts, co-líder Vic també amb 6. En 3 trobem fins a 7 equips, Vilafranca, Manlleu, Palau, Salt, Olot, Vigues i Cerdanyola. I encara sense puntuar, Sanco, Voltregà, Torrelles, Vilanova, Igualada Femení i Olesa. A la Torre Roja, el Caldes es feia amb la segona victòria de la temporada, imposant-se per 7-4 a un jove filial del Vilassana que no va poder sumar cap punt en els seus 2 desplaçaments seguits. Les calderines van deixar sentenciat el partit en una moguda primera part que finalitzava 3-1 i que, a banda dels 4 gols, veia 3 penals i 3 blaves. Un equip vallesà a qui se li posava de cara l'encontre en uns primers 7 minuts on, gràcies al doblet de Carmen Cabezas, agafava 2 gols d'avantatge que poc després podien haver estat 3 en disposar Ariana Vilés del primer penal del maig. Amb el 2-0, els vols al minut 10, cada equip va veure una blava que va suposar que durant un minut amb 2 equips juguessin un 3-3. Tot i això, el marcador ja no es va moure fins al minut 14 quan Joana López batia per tercera vegada Marta Ferrada, deixant un 3-0 que no es mouria fins al minut 21 quan Aitana Escudero escurçava distàncies pel Vilassana en transformar un penal. Era el 3-1 en què s'arribava al descans, tot i que les visitants van jugar els 2 darrers minuts en power play per blava a Sofia Puentes. La segona meitat va tenir diferents fases totalment diferenciades. La primera era el doblet d'Aina Leonard que deixava un 5-1 molt còmode per les calderines. La segona veuria la reacció de les lleidatanes que, amb un doblet d'Aitana Escudero i un gol de Maria Parrot, posaven la pol cos als aficionats locals, deixant un ajustat 5-4. I la tercera de les microfases arribaven als darrers 8 minuts, quan les locals tornaven a assumir el control del duel i s'escapaven definitivament en el marcador amb gols de Carmen Cabezas, que feia hat-trick, i Joana López, que feia doblet. Aquests 2 gols deixaven el definitiu 7-4 per l'equip d'Oriol Sapinya, que ha començat molt fort la Lliga. La tribulejadora calderina Carmen Cabezas valorava així la victòria del seu equip.
3: Molt contentes per la victòria d'aquest cap de setmana, on vam començar molt enxufades, fent 2 gols a l'inici, però sí, és veritat que el partit es va tornar una mica boig, amb moltes boles aturades i targetes, i no vam tenir el partit tot el controlat que haguéssim volgut, però al final vam aconseguir els 3 punts.
1: I també li demanàvem a Carmen Cabezas una valoració d'aquests inicis de temporada.
3: Portem ja 2 victòries en 2 jornades i estem molt motivades per seguir treballant i poder aconseguir els nostres objectius a final de temporada, però de moment ja estem pensant en el pròxim cap de setmana, en el pròxim partit i poder seguir amb la bona dinàmica que portem d'aquestes 2 primeres jornades.
1: Al pavelló de Salt, l'equip local i les visitants del Vic oferien un duel igualat que arribava al darrer minut amb empat a 1 i que acabava en victòria visitant per 1-3 gràcies als 2 darrers gols usonencs anotats per Júlia Teixidor a manca de 27 segons i d'Isona Serra a manca de 5. El partit començava de tu a tu amb arribades d'unes i d'altres i amb les primeres intervencions de les porteres Judit Casals per part local i Bruna Casals per part visitant. Dinàmica que trencava Margot Juglar, obrint la llau en el minut 20, posant un 0-1 que igualaria Míriam Rodríguez al 3 de la represa. Amb aquest empat a 1, la pitxitxa local, Aina Vila, que a la primera jornada va fer un pòquer de gols, disposava d'un penal per posar per davant el seu equip per primera vegada. No obstant, la portera visitant de la segona part, Ali Iglesias, ho impedia i els minuts anaven caient sense novetats en el marcador i amb 2 equips molt carregats de faltes. El duel entrava en el darrer minut, els 2 equips amb 9 faltes, i era l'equip local qui cometia la seva desena. El llançament de la directa, Júlia Teixidor, que en el primer llançament no podia batre Judit Casals, però recollia el rebuig de la portera i ara sí, en una segona intentona, posava per davant el seu equip. L'entrenador gironí, Quim Rubio, posava 5 jugadores de pista per crear superioritat en els 37 segons que restaven, i això ho aprofitava Isona Serra per posar, a manca de només 5 segons, al definitiu 1-3. Una de les jugadores visitants, Júlia Cabré, ens feia aquesta valoració.
4: Era un partit que sabíem que seria molt complicat, que ens costaria molt tirar-lo endavant i que el mínim error que féssim ens podria passar factura i sabíem que el Sal sap a lo que juga i a lo que juga ho sap jugar molt bé. Llavors això, minimitzar els màxims errors perquè no es poguessin beneficiar, no? I això era un partit molt intens des del primer moment. Els dos equips volíem guanyar. Veníem d'haver guanyat el primer partit de Lliga, llavors encara teníem més ganes de sumar tant un equip com l'altre. I bé, el partit en tot moment va ser d'infart, no? Moltes ocasions pels dos equips, molta intensitat... I això ens va anar molt bé, bueno, els últims, l'últim minut final que es va decidir cap a nosaltres, no? A través de la desena falta, i jo crec que això, bueno, ens va donar una mica més d'adrenalina, elles treuen la portera, no? Recuperem bola i podem fer gol, llavors i això ja va ser com un punt de dir, bueno, ara ja amb l'1-3, calma, quedaven 8 segons només. Així que molt bé, molt contentes pel resultat, no? Sabem que hem de treballar molt, que ens queda molt per treballar, però bueno, mira, dos partits, dues victòries i esperem poder seguir-ne sumant.
1: A Can Xarau, duel de dos joves filials que no van estalviar ni una gota d'energia, tot i la calor que feia el pavelló cerdanyolenc. La primera part va ser jugada de tu a tu amb dos equips decidits a anar a l'atac i on les ocasions van anar succeint-se i on les porteres Caral Ferrer i Aurora Sapena de la primera part van intervenir en infinitat d'ocasions. Les ocasions de gol a una i altra porteria es van anar fent importants amb el pas dels minuts. Les primeres van ser més tímides, però a partir de l'equador de la part arribaven les millors. La primera d'elles tenia color cerdanyolenc. Ariadna Carrión recuperava una bola, encarava decididament la portera contrària, rematava i feia que Caral Ferrer hagués de treure un guà miraculós per evitar el que hagués estat 1-0. Dos minuts després arribava una nova oportunitat per les locals. Millor dit, triple oportunitat amb rematades de Sigrid Aparicio, la primera, i de Maria Birbe, la segona i tercera. A les tres responia Caral Ferrer amb grans reflexes. Les mallorquines també havien rematat força porteria abans d'aquest vendaval local, però serien les vallesanes qui, com a continuació de les dues ocasions citades, s'avançaven en el marcador amb gol d'Ariadna Carrión, un dels fitxatges d'enguany del Sarda. El gol va despertar encara més si cap les ganes d'ambdós equips de generar ocasions, i així els 10 minuts que restaven de primera part van ser del tot d'anades i tornades, d'atacs i contraatacs. En 20 segons es podia passar d'una ocasió usonenca a una vallesana. El marcador, però, no es mouria i els equips entraven a vestidors amb aquest 1-0 per les locals, que tenien, però, el hàndicap de les 9 faltes d'equip. Aquest factor seria clau, donat que ja el Sarda arribaria a la segona part a les 20 faltes, la qual cosa significava la penalització en 3 directes. Dos d'elles eren aturades per la portera de la segona part, Marlin Fierrens, mentre que la segona, minut 5 i mig, era transformada per Tània Pedrosa amb l'empat a 1. El gol donava ales a les deixebles de Nil Baucells, que per moments van dominar més el joc, tot i que també és cert que les ocasions continuaven repartint-se força per igual. Les porteres no tenien temps d'avorrir-se, i menys amb la directa per equip que arribava als vols del minut 18-19. Ni Tània Pedrosa per les mallorquines ni Sigrid Aparicio per les del Vallès les podien transformar, i l'empat seguia lluint a l'electrònic de Can Xarau en una segona meitat on van poder veure també un preciós duel entre la davantera local Maria Birbe i la portera visitant de la segona part, Judit Serra. La jove cerdanyolenca va fer-se un fart de provar llançaments i rematades des de diferents posicions, i a totes elles responia la també jove Judit Serra amb grans aturades. El partit va entrar en els seus darrers 5 minuts, cap equip es conformava amb l'empat i seguien buscant amb insistència unes i altres la porteria contrària. Sigrid Aparicio i Victoria Cordero visaven de les intencions locals just abans que Ariadna Carrión aconseguís el gol de la victòria, rematant amb ràbia una assistència de la seva companya Maria Birbe després d'una excel·lent jugada individual. El Malleu va intentar un els 3 minuts que restaven, però l'equip de Sergi Coll va poder resistir i emportar-se aquests 3 punts, que són els primers de la temporada pel filial cerdanyolenc. Doncs després d'aquest 2-1 pel Cerdanyola teníem la gran protagonista, la primera que felicitàvem, doncs l'Ariadna Carrión. Bé, un doblet, 2-1, primer partit a casa, què més?
3: Doncs res, molt contentes, la veritat és que ha sigut un partit superintens. Bueno, ja s'ha vist que al final elles ho lluiten tot, són joves que pugen, però tot i així ho lluiten tot, és el que he dit, ha sigut un partit molt intens, molt disputat, hem arribat bastant les dues a porteria. Sí que és veritat que cal destacar que hi ha hagut moltíssimes faltes i això ens ha provocat que tinguéssim moltes directes en contra. I res, la nostra portera se les ha parat. Nosaltres tampoc hem ficat una, però bueno, estem molt contentes. Al final la victòria
5: ha sigut la constància nostra de lluitar fins al final. I res, al final l'hem ficat, però podria haver-se decantat per qualsevol dels dos costats. I res, avui hem tingut la victòria nosaltres.
6: I com veus aquesta nacional catalana d'enguany? Potser no hi ha així grans favorits, no? Tothom pot guanyar, tothom potser.
5: Totalment. Aquest any és el que parlem sempre, que tots els equips són molt complicats, tots els partits s'han de lluitar fins al final i seran el marcador serà superajustat. I res, són partits que hem d'estar molt concentrades a tots, començar ja des del minut 1 concentrades, ficades en el partit, perquè si no, en 5 minuts, un minut, es pot decantar per qualsevol dels dos equips, en qualsevol equip.
6: Escolta, avui amb això d'aquests dos gols, no sé si ets d'aquelles persones que avui quan aniràs al llit t'acostarà a dormir perquè pensaràs en allò, no, aquells nervis de la felicitat.
5: Bueno, sí, estic molt contenta per això, perquè bueno, al final he tornat a casa i marcar els dos gols avui en un partit pues, important, ha sigut molt, molt, content per, molt contenta, però bueno, és el que dic, és de tot l'equip, al final jo l'he ficat, però el passe de darrere me l'ha fet una companya i estic molt contenta per això, i sí, me'n portaré al llit i on sigui.
6: Pues moltes gràcies, Adriana, i sol pel que resta.
5: Gràcies a tu.
6: Per part del Manlleu, doncs, teníem a la Martina Baucells. Aquí el primer que li dèiem, doncs, és bueno, que ens expliqui aquest canvi, no?, passat del Vic al Manlleu, doncs, com t'estan anant aquests primers partits aquí a Manlleu?
7: Bé, de moment estic molt contenta, al final crec que necessitava un canvi i a Manlleu m'estan donant tot el que necessito i tot el que potser em faltava, i això, estic molt contenta, amb les noies de l'equip estic molt bé, estem treballant molt bé, els dos partits que portem crec que hem donat molt la cara, estem treballant molt bé i portem un molt bon ritme.
6: Escolta, el partit d'avui doncs heu perdut 2-1, però heu estat allà, podíeu haver empatat, podíeu haver guanyat. Jo crec que el positiu, segurament el que us dirà l'entrenador és, escolta, noies, que si jugueu així tots els partits no guanyarem molts.
7: Sí, sí, i tant, aviam si podem mantenir aquest ritme, i bueno, era un partit que podia caure cap a les dues bandes i els ha caigut en elles, però segur que n'hi hauran molts altres que ens cauran cap a nosaltres.
6: Moltes gràcies, Martina, i sort pel que resta.
7: Merci.
2: La classificació de pitxitxis d'aquesta nacional catalana femenina queda així. Primera posició per Mar Vila del Salt amb 4 gols. Segona, compartida amb 2 gols, per Tània Pedrosa del Manlleu, Carme Cabezas del Caldes, Aina Leonard també del Caldes, Aitana Escudero del Vilassana i Martina Cobo del Manlleu.
1: I la propera jornada que veurà aquests afrontaments:
2: Vilafranca Caldes,
1: Vicolot,
2: Voltregà Salt,
1: Viga Cerdanyola,
2: Palau Manlleu,
1: Igualada Sant Cugat,
2: Torroelles, Olesa
1: i Vilassana, Vilanova. Acabem aquí aquest segon programa de Xoc d'Estics de la recent estrenada temporada 26-27. Recordar-vos que podeu tornar a escoltar el programa en el podcast que trobareu penjat a la pàgina web de la nova Ràdio de Reus. També us recordem que dilluns vinent no hi haurà programa degut a la festivitat del 12 d'octubre. Així que ens acomiadem fins d'aquí 15 dies. Passeu tots, totes, una bona setmana i ens retrobem aviat.

0: Molt bona nit, això és Frankie Money Radio Show.
1: Ui, quasi no te'n recordes, eh?
0: 98.1 de la FM, aquí a Ràdio
1: Desvern. Home de la Jaif.
0: A Ràdio Desvern 98.1 de la FM, des de Can Ginestar. Molt benvinguts i benvingudes. Us trobeu o no us trobeu. Aquest programa hem iniciat en el programa 267.
1: 267 de l'era Frankie Manning Radio Show.
0: Hem començat amb Standards. Estàvem acostumats a començar darrerament, bueno, darrerament fa res, dos programes.
1: Sí.
0: What's on the jukebox, my friend?
1: Sí, avui vaig a canviar la plantilla una mica, va.
0: I hem col·locat aquí un traditional folk country, man.
1: Sí.
0: Johnny Mercer.
1: Johnny Mercer, ell, bueno, ja hem sentit composicions seves, i ell, això es va presentar a una pel·lícula de Rhythm of the Range, i es va cantar pel Bing Crosby, que hem sentit, amb Jimmy Dorsey. Salut, Albert.
0: Perdó.
1: I es veu que es va inspirar... anava conduint a través dels Estats Units i cap a la seva ciutat natal, a Savannah, Georgia. I bueno, veia com aparentment fracassat a Hollywood, no? I en aquest camí va passar per algun poble que veia de penya amb les botes aquestes que tenen espolons, es diu.
0: Sí.
1: I sombreros de 10 galones, es diuen, aquests que són tan grans. I bueno, va fer com una cançó una mica paròdia, no? De bueno, agafava el vaquer i feia un vaquer modern que anava amb cotxe i coses d'aquestes. I aquesta és la historieta d'aquesta cançó.
0: Molt bé.
1: I la següent, seguim a 1936, per si no ho havíem dit. I'm putting all my eggs in one basket. Poso tots els meus ous en una cistella. I l'altre dia parlàvem de galleta, no? Avui cistella.
0: Paquet, sí. Avui cistella. Bàsquet.
1: Has d'elegir Boswell Sisters o Carmen McRae?
0: Carmen McRae.
1: Vinga. I ara tornarem.

0: Ladies and gentlemen.
1: Jack, you did. Frankie Manning Radio Show, hem escoltat I'm putting all my ex in one basket, me la jugo totes a un.
2: Ah, exacte.
1: Tot el rojo.
2: Tot, ah, sí. Bon símil, nen. Això venia d'una pel·lícula de temàtica nàutica. Era la cinquena col·laboració artística de Fred Astaire i Ginger Rogers.
1: Rogers.
2: Gingibre Rogers. A la pel·lícula Follow the Fleet.
1: Saps la flota? No sé, potser... No, Levando Anclas no serà, suposo, perquè...
2: No? Ah, podria ser.
1: Podria ser, però em sona que hi havia més penya. No, no. Era el de Bailando entre la lluvia. Entre la lluvia, no.
2: Jo també. Hi havia Randolph Scott, Harriet Hayard,
1: no.
2: Astrid Alwyn...
1: No,
2: bueno.
1: Bé, és igual.
2: I la lletra i música la va posar Irving Berlin, que d'aquí és aquest estàndard. I ens entrarà... El proper estàndard.
1: Ah, això és estàndard?
2: Això són estàndards.
1: És un clàssicon descomunal. Sí. Jo posaria el que tots coneixem.
2: Aquest és, és un dels grans estàndards.
1: I després entrem, si vols, amb la gran sorpresa que veig aquí, no la direm.
2: Hi ha diverses.
1: Ostres, sí que hi ha unes quantes, és veritat,
2: sí,
1: tio.
2: Sí, sí, sí.
1: Què fem? Posem dues, tio.
2: Bueno, podem posar... Jo he ficat aquí com les negres perquè triessis i les altres com per jugar després si volem fer un repàs ràpid, això que fem a vegades de sentir una miqueta de totes.
1: Vale, jo posaré la... Trio... el canon.
2: Sí,
1: vale? La més coneguda, sí, potser. Sí. Però, vamos, és una... Sí, és veritat, has posat unes quantes que clar, és que n'hi ha moltes, no?, de versions d'aquesta cançó.
2: Uf, d'aquestes n'hi ha moltíssimes. Fa goig quan vas allà a YouTube, no, a Spotify.
1: Ens podríem quedar tot el programa fent aquesta cançó.
2: Sí, hi ha mils.
1: Doncs va, sorpresa?
2: Sorpresa, segur que la coneixeu.
1: Ja sona.

0: got you.
1: Ladies and gentlemen.
0: Deep in the heart of me. Un gran clàssic.
2: Uà!
0: Un gran clàssic amb un gran clàssic.
2: Dos grans clàssics.
0: Dos grans clàssics units. Què pot fallar?
2: Estamos sacando l'armamento pesado aquí, ¿eh?
0: Totalment. Jugo i poso un altre mentre... evidentment estem parlant d'I've Got You Under My Skin.
2: Sí, fàcil aquesta, eh?
0: I aquí hi ha una altra de més època... Bueno, també és d'una època similar al senyor Julio Iglesias.
2: De fet, abans. Això era lo interessant, perquè... S'han dit a Francis Sinatra, el 1955.
0: És I Will Survive, no? La cantant.
2: Gloria Gaynor. Hem sentit a Julio Iglesias del 85 i això és del 76.
0: Vale, d'acord.
2: Portaven anys de modernitat.
0: Sí, d'acord, però Julio Iglesias al 76 jo crec que ja està funcionant.
2: Sí, però la versió d'aquesta que hem sentit, no sé si abans el que havia fet, però aquesta, almenys la gravació, era de 85. Si no, he errat en la meva cerca, eh? I aquest estàndard de Cole Porter es va presentar a un musical, que ja, ara que estem en tantes pel·lícules, va ser per un musical que es deia Born to Dance, Nacido para Bailar. Aquesta és com el Billy Elliot, tio. I em sembla que va ser la primera musical que van encarregar tot a Cole Porter, perquè nosaltres havia fet col·laboracions i tal. I, bueno, li va anar molt bé. I això ho va produir la MGM. I pels seus llavors, que era el 36, li donaven $3,000 a la setmana. Not bad, eh?
0: Ua.
2: Encara ho serien ara.
0: Ostres, mare meva. És un munt de pasta d'aquella època, no?
2: Sí, molt de pasta. I, bueno, quan feien la... Es veu que quan li van demanar que preparés el material, tenia que ensenyar. I li van dir que els hi presentés i, bueno, ho va tenir que interpretar ell, cosa que es veu que no li agradava gaire, tenir que interpretar les seves pròpies cançons, no?
0: Uh-huh.
2: Com, bueno, té, he fet això, no? La partitura, doncs portes algú que ho interpreti.
0: Sí?
2: I ho va tenir que fer ell, però, bueno,
0: ho va fer ell al final.
2: Ho va fer ell, sí, que, bueno, com a anècdota xorra. I fins aquí la secció d'estàndards.
0: Molt bé.
2: La breu secció d'estàndards. Sembla que la setmana que ve també tindrem títols reconeguts. Llavors ja pots posar aquell sorollet que t'agrada tant a tu. Ah, no, aquest no. Ah, sí. Aquell que m'agrada tant a mi.
0: Però...
2: Ara ve...
0: Vale, ara... Vale.
2: Ara passarem a...
3: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: My friend?
0: Vale, ok. Vale.
2: I... Què? Tres de seguides, eh?
0: Tres de seguides?
2: Cinc punt, sí, sí.
0: Dear Van Damme, espera un moment.
2: Això són instrumentals? Era més tipus...
0: Van Damme és com l'actor aquell de patades.
2: Com el Jean-Claude.
0: Jean-Claude Van Damme.
2: Aquests també la pagaven fort a la seva època. És de... Això està gravat al 48.
0: Això està gravat al 48?
2: Sí.
0: Encara no hem passat, eh? What's in the jukebox? Perdoneu,
2: no,
0: eh? He fet
2: ara,
0: aquí
2: ara
0: un curs. He tirat una mica així...
2: Vaig parlant mentrestant... Bueno, vaig dient, presentant les cançons.
0: Ah, vale.
2: Mentre sona això de fons.
0: What's in the jukebox?
2: My friend. Tenim tres cançons que seran Gonna Get Along Without You Now, amb la veu de Teresa Brewer, Did I Do,
0: sí,
2: sentida per Nat King Cole i el seu trio, i Georgia on My Mind, l'estàndard que ja vam sentir del 1930, un estàndard de Hoagy Carmichael, interpretat pel propi Hoagy Carmichael i la seva orquestra el mateix any que la va composar.
0: Molt bé.
2: Així que quan vulguis, ens trobem d'aquí uns 8 minuts.
0: Only Music, Frankie Manning Radio Show. What's on the... Mira, al teu honor.
3: Hey,
0: som-hi.
2: No puc estar mai, eh? My friend.

0: Ja tornem a ser aquí. He intentat tirar una per introduir una nova secció, que és Festivals Around the World.
1: ¿Quién se ha bebido mi cerveza cuando estaba ahí atrás?
0: No, estàs al festival ballant
1: sí,
0: i, bueno, era... El que passa és que no ha entrat molt bé, no? El
1: tempo. Té un ritme, sí.
0: Té un ritme una mica...
1: Més acelerate, aquesta...
0: Sí.
1: Decadente, just a mood.
0: I deixem...
2: Hey, what's in the jukebox, my friend?
0: Per entrar a festivals all around the world. I començarem amb un festival local. Per cert, la setmana passada vaig parlar sobre el Festival de Nàpols, que és aquest cap de setmana. Només recordar-ho, ja està. Res més.
1: Nàpoli.
0: M'he d'acostumar que, com que ho fem setmanalment, ja no ho fem mensualment i no cal que posi els festivals de...
1: Ho dic quan acabem l'any, ja t'has acostumat.
0: Sí, exacte. Bueno, aquesta setmana us porto al Festival de Màlaga, que és aquest cap de setmana, Swing Fest Màlaga, cinquena edició, organitzat per Swing Out Studio i porten a una banda que és... molt socorrida, com es diu això en català, és molt demandada i utilitzada, que és la Martin Burguet i And His Rhythm Combo, que toquen per primera vegada en aquest festival, s'estrenen en aquest festival, i ja ho sabeu, estan arreu d'Europa, almenys. El festival ofereix quatre festes de nit de música en directe, classes magistrals del Lindy Hop pel bo i solo jazz, competicions i shows de ball espectaculars.
1: Ja bé.
0: També tindran un Lindy Market amb roba, sabates i accessoris de swing de marques reconegudes. He triat dues de seguides del Martin Burguet. És que sempre m'equivoco. Tinc una dislexia amb el Martin. Sempre li dic Burguet. Martin Burguet...
1: la pintura... Bruguera.
0: Bruguera, exacte. Deu ser això. La primera es diu Don't Clap on One, és a dir, segurament aquesta va per mi, per la gent que
1: sí,
0: que en seguida s'anima i comença a anar fora de ritme, segurament, quan no toca.
1: Això, hosti, jo sóc d'aquests, doncs penso molt, també.
0: Com em deia un, molt d'entusiasme i poca precisió.
1: Que fino.
0: No, fifi. I la següent serà...
1: Això perquè no ho sàpiga... Pots explicar? Si
0: no, digues tu.
1: No, no, que quan les bandes toquen,
0: sí,
1: en el swing no s'acompanya el ritme 1 ni s'acompanya el 2, el salt és el 3 i el 4.
0: Això sí que no m'acostumaré a finals d'any.
1: És com sí, per enfatitzar més l'energia, diguéssim. No?
0: Correcte. I la següent serà Well, Well, Well, Baby Land. Val, dues de seguides de Martin Burguet.
1: Vinga.

0: Frankenman Radio Show.
1: Eso es intentar, ¿eh?
0: Intento con a muerte, a ver si encaixa. Festivals Around the World, aquí Frankie Manning, des de Ràdio 2, bueno, 98.1 de l'FM. Hem escoltat el Martín
1: Burguez. Amb el seu Rhythm. Dic que a la banda del Martín Burguez, ahí també passa, hi ha un excel·lent contrabaix, que és l'Oriol Fontanals, i que venia al Pipa Club. I l'Arnau després, al saxo, també un tremendo saxo. Molt, molt bona banda.
0: Està ben acompanyat. I ara ens anem a un lloc que no acostumem a pensar en swing, Lituània. Hi ha All Lithuanian Weekend aquest cap de setmana. És un festival de referència, com el Swing Paradise també. És el més cèlebre aquest, l'All Lithuanian Weekend, centrat en el indie hop i el solo jazz. És famós pel seu esperit acollidor. A l'estil lituà, festes massives fins a la matinada, al club de jazz Tamsta i competicions del nivell internacional. Hem triat una banda que em sembla que ja l'hem posat alguna vegada aquí, que es diu The Swings Band.
1: Sí, de fet em sembla que aquestes dues cançons alguna vegada
0: havia sonat, no? Per això l'he posat la, vegada, sí. La segona també, la de Lithuanian Artillery.
1: La penso que la tinc guardada, jo penso que sí, però bueno, potser fa bastant de temps, també et dic.
0: Bueno, The Swings Band és nascuda a Vilnius el 2011, liderada pel músic Remis Rangis. Hi ha aquí a sobre la C un barret estrany.
1: Aquest no era Queen, eh? Aquest.
0: El de Ratatouille, no? Toquen un estil molt personal que barreja vintage swing i el jazz de New Orleans amb tocs de gypsy jazz.
1: Sona molt bé aquesta banda, és molt guai.
0: Són pràcticament la banda resident dels esdeveniments bàltics, com per exemple All Lithuanian Weekend, i giren constantment per festivals de tot el món, incloent Regne Unit, Suïssa, Alemanya i fins i tot aquí a Espanya. Jo, abans de posar-la, em permetreu una coseta que he trobat d'una cançó que ha posat el Diego abans de What's in the Joke Box, my friends, que era Gonna Get Along With You Now, que no parava, em sonava al cap i efectivament l'he trobat. És una cançó dels anys 80,
1: Viola Willis.
0: Per Viola Willis.

0: no la posaré tota, només poso...
1: A veure, que la... Sí. Sí, que s'assemblaven, eh? Sí, sí.
0: És la versió de la que hem escoltat.
1: Ah, és una versió.
0: És versió, bona, eh? Es diu igual.
1: Ah, va, sí, sí, és veritat. Guaita, tu.
0: Quines coses, eh? Ja de... Hòstia, aquesta de sentida,
1: eh? L'ou de la gallina, l'ou de la gallina.
0: L'ou de la gallina, que també havíem fet aquesta secció aquí. Quina cançó us agrada més?
1: Teresa,
0: més famosa aquesta, però... La...
1: Bueno, por ahí, eh?
0: Bueno. Doncs anem a The Lithuanian Artillery, de Swings Band, que podeu sentir i ballar al festival, o al festival això, All Lithuanian Weekend, no? Si no m'equivoco.
1: Sí, em sembla que has dit això.
0: Sí, All Lithuanian Weekend, aquest cap de setmana, a Vilnius. Si agafeu un avió, trigareu 3 hores i mitja i passareu un fred agradable.
1: Com anar a Madrid amb l'AVE, tu.
0: Exacte, és un moment, és baratet. Apa, fins ara.

0: Frank i Manning Radio Show, aquí a Radio 98.1. Acabem amb festivals Around the World i comencem amb els
1: vinils. Avui, aquesta setmana, portem les altres cares del clinch, clinch, clinch, aquell soroll que poses a
0: veure. Sí, sí. Una mica llarg.
1: Ah,
0: vols aquest?
1: No, no.
0: Vols dos en un? Hòstia, tio, me tienes aquí
1: escoltado. Tenim l'altra cara de Summertime.
0: Molt bé, Summertime.
1: Estic allà la... Summertime. Per què tiris això, tio?
0: Que el que vols que tiri? No entenc.
1: El soroll aquest.
0: Tio, estic buscant el guà i no el trobo.
1: És igual.
0: Estic superestressat ara mateix.
1: Tenim aquesta que sentim de fons.
0: És aquest, el que vols...
1: Va. Carnival from, del tema de la pel·lícula Black Orpheus, una pel·lícula del 59 de Marcel Camus, sembla que diu, ho pronuncio bé. I què més sentirem? Sentirem tres de seguides ràpidament, perquè avui em sembla que se'ns menjarà...
0: Estem al minut 49, però tenim... relativament, potser el 48. En sí, realitat és aquest.
1: He tingut alguns inconvenients. Avui.
0: Aquests temporalitats.
1: I se'ns ha parat l'ordinador aquí.
0: Sí.
1: Bueno, coses d'aquestes. Esperem que noteu el menys possible. Llavors sentirem un Write Me a Letter...
0: amb The Ravens.
1: Amb els The Ravens, aquells que tenen una veu tan... M'agrada molt, aquesta. I després sentirem un Sam Cooke. Aquesta cançó no l'hem sentit, d'ell, aquí.
0: Joder, pues anda, que no és un...
1: You Send Me.
0: És un clàssic.
1: Avui va de... Hòstia, aquestes no me les vaig guardar pel programa aquella de Letters and Postcards.
0: Ah.
1: Write Me a Letter, You Send Me. I...
0: no és el mateix, però bueno, va, estan relacionats. Sí.
1: Després tornarem, trepitjarem una mica Asa Branca de Rosinha de València. Per dir-vos adeu. I finalment una locura de Combination of the Two, amb els The Big Brother and els The Holding Company, com es deia aquella, la Tina Turner aquesta, la Jenny Joplin.
0: Oh? Tina Turner és Jenny Joplin?
1: No, Tina Turner no. Ah. M'ha sortit així,
0: vale, vale.
1: La Jenny Joplin. Llavors, aquest és el menú de final del programa. Tira-les quan vulguis.
0: Molt bé, doncs som-hi.

0: Ladies and gentlemen.
1: Frankie Manning Radio Show. Estem arribant aquí al final del nostre programa. As a Branca, hem escoltat Sam Cooke amb You Send Me. Fins i tot se m'ha recriminat que no sóc un fan de debò. Per què no l'hem posada mai?
2: Ets un fraude de fan, tio.
1: Em sembla increïble. Amb el que he posat jo aquí de Sam Cooke, per favor.
2: Més jo que tu, em sembla.
1: Els dies que tu no... Vas faltar un parell de dies i vaig fotre un
2: jo?
1: Programa...
2: Faltant?
1: No... No, no, fa molt que no, però parlo de fa 3 o 4 anys, potser.
2: Sí.
1: Bueno, i ens acomiadem aquí al programa de Frankie Manning Radio Show.
2: Sí.
1: Estarem de tornada la setmana vinent amb més música, més festivals, més vinils, més...
2: Standards
1: i What's in the Jukebox, my friend. I esperem que us ho hagueu passat bé i que estigueu aquí la setmana vinent o que ens trobeu pel camí.
2: Pel camí? Oh, quin camí?
1: De la vida.
2: Anant cap a Esparreguera, vols dir? Per l'autovia, dos.
1: O per a cap a Brera, tu i jo no ens trobem, mira que anem igual.
2: És el mateix camí, però...
1: Exacte.
2: Mira, espera, puja una mica. Aquí s'anima a veure una mica la cançó. Després torna a parar. Està guai, aquesta Rosine de València, guitarrista.
1: Doncs ens acomiadem amb Combination of the Two.
2: No té res a veure amb el swing, això és una mica crazy, però bueno, dic, cara bé, tio. És el que
1: cara bé.
2: És així, punto.
1: Molt bona setmana a tothom.
2: Molt bona setmana.
1: Adéu, adéu. Adéu.
3: From San Francisco on Mainstream Records, let's hear it for Big Brother and the Holding Company.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El president espanyol es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estiguin funcions, independentment del resultat dels comicis, i carrega contra el PP i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
1: Des del PP, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual petarà i ha assegurat que garantirà el sistema públic de pensions i la seva viabilitat. Més notícies, Vicent Missut.
3: Compte enrere per registrar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i encara no està clar què faran les esquerres a Catalunya ni al conjunt de l'Estat. El Front Ampli continua negociant de contrarrellotge una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid podem donar pràcticament per descartada.
1: Defensa investigarà els àudios publicats per diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Gabriela Sánchez, la periodista que els ha publicat, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que el que se sent a la gravació no és excepcional.
4: El nivell de testimonios és tal, i ja estan llegando denuncias al juzgado, que todo apunta a que, aunque no son obviamente todos, pero es un patrón bastante extendido, según lo que nos trasladan.
3: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. L'acusat ha reconegut que es guanyava la confiança de les víctimes amb mentides i que els oferia diners perquè anessin a la seva botiga on els feia els tocaments.
1: L'escriptora xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'enguany per La hora antes de l'alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per La enyoranza. L'acte d'entrega, que ha commemorat els 75 anys del premi, s'ha fet a Montjuïc amb la presència dels Reis d'Espanya. Allende ha agraït així el guardó.
5: Muchísimas gracias. No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande. Gracias.
1: Esports, el Barça ja prepara el pròxim partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frankie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
3: D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wong, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà a la samarreta del primer equip del Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà presentada a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada.
1: Aquest divendres comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Corunya Llevant.
3: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua el líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 16 de desembre de 1927.
1: I el número de la sort, el...
2: 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Ni tan moderns ni tan progressistes.

0: Som un país que presumeix de la seva obertura i llibertat pel que fa al terreny sexual. Sembla que ha quedat molt enrere l'Espanya franquista que perseguia qualsevol tipus de dissidència, que posava les dones a la presó per haver fet el salt al marit, fos veritat o no. Però venim d'una educació sexual, això no m'ho negreu, una miqueta pobra. Ens ha quedat gravat a la pell el cinema de dos rombes, el famós Destape. Ara, mirat en retrospectiva, no sabem si el Destape del cine va servir per alliberar les dones o més aviat per complir amb les fantasies sexuals d'algun senyor. Avui tenim a Bàrbara Rey al programa, sex símbol d'aquella època. Fa molt poc de tot.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Comencem amb aquesta alegria perquè la pulsó franquista ja l'hem deixat una mica enrere, però és que, clar, avui, vulguem o no, anirem una mica a fer... A mirar enrere, com érem, perquè Bàrbara Rey encara té moltes coses a explicar. Podríem dir que baixarem al funk, mood, com es diu en anglès. Aquest és el títol del nou disc de Remy Wolf. Avui anirem, doncs això, baixarem una mica al funk per saber com era aquella Espanya, com es prenien les pel·lícules de lesbianes, per exemple, que això era un escàndol. Vedets, destape, les primeres escenes de cine lèsbic. Què voleu més en aquest programa? Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Roser Parera, com estàs?
1: Bona nit, Montse.
0: Bona nit.
1: Molt bé.
0: Escolta, tu te'n recordes d'aquelles pel·lícules de rombes, de dos rombes?
1: I tant.
0: I tant. Del moment... Tu, clar, tu ets una mica més gran i potser tu ja les veies, no?
1: No.
0: Alguna cosa?
1: No.
0: No? Ni que sigui per error? No en veies cap?
1: No.
0: Home, doncs jo t'he de dir que com a nena petita, quan em deien que hi havia dos rombes, jo amb uns ulls així, i em deien al llit, a dormir! No? I jo moltes vegades feia trampes. I mirava allà per l'escala de casa. Sí, sí. Me'n recordo el poble...
1: Sí.
0: Me recordo allò amb els meus cosins i dient «Oh, una pel·lícula de rombes!», no?
1: Sí, sí, recordo això, que hi havia...
0: Dos rombos, que es deia a l'època.
1: Exacte, un rombo, dos rombos, eh? I
0: exacte.
1: No, és que ja d'entrada ja no se'm donava l'opció de veure-les.
0: Ah, ja per no, això, eh? No, tu prohibit tot,
1: arbeca. Totalment.
0: Escolta, suposo que et va fer il·lusió i hi ha gent que la truquen de, no sé, del CIS, del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, però tu et van trucar... de Sitges,
1: sí.
0: Que si ens feia il·lusió entrevistar Bàrbara Rey, perquè li acabem de donar aquest premi, per tota la seva trajectòria de pel·lis de terror.
1: Sí.
0: Suposo que primer et van fer una mica figa a les cames.
1: Sí, i tant. Em va fer molta il·lusió, la veritat, eh? Perquè, clar, és un mite, és una, diria com una diva.
0: Una icona,
1: no? Sí, totalment. Aquí, això sí que la recordo, veure-la per Televisió Espanyola, el programa aquell que feia Palmarès, diguem que era de revista, no?, que es deia abans. D'això sí que me'n recordo.
0: És que no fa tant, de les mamatxitxos
1: no,
0: i tot això.
1: I després, també, mira, gràcies a aquesta entrevista, després, quan vaig tornar, vaig revisar, perquè no la recordava, vaig tornar a veure la pel·lícula L'Escopeta Nacional, perquè no recordava que sortigués ella, imagina't, i sí, efectivament, allí feia de model també, de guapíssima, i això, recordo que era una senyora molt, molt guapa, amb un tiparro espectacular, i la veritat que, malgrat la seva edat, que són 76 anys, els porta superbé, continua sent molt alta i vestint molt bé, molt bé.
0: Vermella anava, que l'hem vist a la fotografia que li vas fer. Doncs escolta, sentirem l'entrevista que li va fer la Roser Parera preguntant-li, no només pel Rei, que sé que és la pregunta del milió, sinó també per aquella època, per aquelles pel·lícules de cinema lèsbic, primeres, on a les dones, vaja, que se les miraven molt intensament, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt malament. Jo definiria que se les miraven molt malament.
0: Exacte.
1: No estaven ben vistes i elles també no podien expressar-se.
0: Doncs tot aquest judici, totes aquestes històries, ara mateix, entrevista de Roser Parera amb Bàrbara Rey.
2: Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.

0: estaré lassú.
1: Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
5: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances. Convidem la cantautora Valèria Castro dies abans del seu concert al Palau Sant Jordi en una conversa on es compromet a incloure paraules en català al seu proper disc.
7: A més que con la bonita que és esta llengua i el català sigue siendo para mí una llengua molt bonica que m'agradaria molt seguir aprenent.
2: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
9: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
8: Que està en constant evolució.
10: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
8: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
11: Ara sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
2: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Música rabiosa per parlar d'una notícia o de diverses notícies que ens fan caure en la ràbia aquí a Les Dones i els Dies. Ja sabeu que l'Eva Ontiveros és la nostra corresponsal a Anglaterra, una dona que ha viscut 30 anys, que ha estat molt de temps vivint allà, treballant a la televisió britànica, a la BBC, i tenim ganes de parlar amb ella sempre que passen coses com les que sentirem ara. Eva Ontiveros, com estàs?
1: Doncs molt bé, gràcies. I vosaltres?
0: Bé, bé. Tot i que ens has d'explicar una cosa que ens va deixar esfereïdes fa unes setmanes. Llegíem que ha començat el judici a Anglaterra d'un crim que recorda moltíssim el cas Pellicó, i em sembla que no és l'únic a Anglaterra en els últims mesos, oi que no?
1: No, doncs tristament no és un cas aïllat. El cas aquest en concret és el cas d'un home de Stockport, que és molt a prop de Manchester, que ha estat acusat de drogar i violar la seva dona durant més de 20 anys, però no només això, sinó que també havia convidat a 13 homes més a abusar sexualment d'ella a la seva pròpia casa, de violar-la, d'agredir-la, de filmar-la, de fer-li fotografies. L'identitat del marit, en aquest cas, no s'ha fet pública senzillament per protegir l'anonimat de la víctima, de la seva dona, perquè identificar el marit automàticament identificaria la dona, però la resta dels homes sí que han estat identificats amb noms i cognoms i tota mena de detalls. El marit s'ha declarat culpable de 60 delictes contra la seva dona, i els més recents van ser comesos tan aviat com l'estiu passat. I la resta dels homes, la resta dels acusats, només 4 s'han declarat culpables fins ara, però és una cosa que va canviant dia a dia.
0: Podríem dir que funciona d'una manera semblant que va funcionar el que explicó. Alguns encara ho neguen a dia d'avui, alguns comencen doncs a acceptar-ho, i el que sembla evident és que la exparella d'aquesta senyora, doncs com a mínim sí que ha acceptat que ha comès un delicte, vaja, 60 delictes contra la seva dona, no vull ni imaginar. Les edats dels homes, també per esfereir-nos, no?, com sempre. Molt sí. Dispars, però...
1: Molt dispars, tant les edats com els perfils d'aquests homes. Van dels 28 anys, el més jove, als 74 anys, el més gran. I són, doncs, senyors, perquè sempre que parlem d'aquests agressors la gent es pensa gent malvada, amb cares com de còmic, gairebé, però és que no, són senyors que viuen entre nosaltres. D'això, doncs, de 28 a 74 anys, doncs, alguns que treballaven a la universitat, alguns que eren jubilats, alguns que eren estudiants, un que era un rodamón...
0: Fins i tot, un que portava una ambulància.
1: Sí, un que era un paramèdic, treballava en un equip d'ambulàncies, i que se sospita que entre d'altres crims que ha comet aquest senyor, a part de les violacions i els atemptes de violació i les agressions sexuals, també era procurar somnífers i altres drogues per deixar aquesta pobra dona inconscient.
0: Déu-n'hi-do. Acusacions molt greus, i més si tenim en compte que no fa res al món descobrir esgarrifat la magnitud del cas Pellicó. El que passa és que no és l'únic cas. Aquest és el nord d'Anglaterra, però fa uns mesos també es va parlar d'un altre cas al sud d'Anglaterra. A mi el que m'interessa més de tot això, més enllà del que hem explicat, no?, que són potser els detalls més escabrosos, és saber com ho viuen a Anglaterra i com ho senten, perquè aquest cas anglès està tenint repercussió, se'n parla, perquè em fa la sensació que al·lucinem més a la resta de país, que em fa la sensació...

0: i monstruós i únic. I després doncs n'han estat sortint bastants més. Com has dit tu, va sortir-ne un fa poc, també a Swindon l'any passat, una parella bastant més jove, exactament el mateix. Aleshores, a mi el que em sorprèn és que no se'n parla gaire. No sé si hi ha un efecte de ah, això ja ho hem vist, o si hi ha un efecte de com passava a França, era molt interessant parlar-ne, ara que passa a casa, no. Apareix a la premsa, apareix als mitjans, però es tracta bastant de passa que t'he vist. Tot i així, el que t'he de dir és que el que sí que ha canviat en com es tracten aquests casos, en el cas britànic, és que hi ha diferències molt importants de com es feia abans a com es fa ara. Com, per exemple, l'èmfasi recau 100% en els acusats. Nom i cognoms, lloc de procedència. Quan se sap l'adreça, s'ha difós l'adreça. Les fotografies de tot són dels acusats. Això és una cosa que abans era impensable. Quan hi havia qualsevol cas així, les fotografies sempre eren de la víctima, el nom que se'n parlava era de la víctima, i tots els detalls sempre anaven a exposar a la víctima. En canvi, ara l'èmfasi està en els perpetradors, en els agressors.
1: I tu
0: També
1: diries
0: s'explica...
1: que hi ha un canvi, per exemple, a la societat britànica, perquè, clar, tinc entès que hi ha un cert puritanisme, o si més no, la sexualitat és un tema que es tracta molt de portes endins a Anglaterra. Per exemple, les angleses no parlarien mai de la seva vagina, o diuen down there, allà baix, no? Parlen dels baixos.
0: Sí,
1: Sembla tot
0: sí,
1: un
0: sí, sí.
1: llenguatge una mica d'una altra època. Creus que hi té a veure també com aquesta mena de puritanisme britànic, en aquest sentit?
0: Moltíssim, moltíssim. Tenen 1.000 eufemismes per parlar de les seves vagines. De fet, quan tu fas servir la paraula penis i vagina, et miren com si fossis boja o metgessa. Són paraules útils i específiques que no es fan servir en el dia a dia i que, a més, es senten com ridícules, fins i tot. Ara, eufemismes absurds n'hi ha moltíssims. És un tema tabú i és un tema molt parlat al mateix temps. La sexualitat es viu d'una manera molt curiosa, si ho veus des del punt de vista mediterrani. Per una banda és de tot arreu, per una banda hi ha un despreci i una misogínia, un despreci cap a les dones i el cos de les dones i el món de les dones i les necessitats de les dones i una misogínia palesa. És una societat encara profundament sexista i això es veu moltíssim no només a nivell mèdic o a nivell legal, sinó com les dones i els crims contra les dones han sigut coberts en els mitjans de comunicació, tot el que siguin casos de serial killers, sobretot quan són dones i sobretot si hi ha violència sexual. Això és el suc, és la salsa de la notícia i és on s'hi ha recaigut més i on han disfrutat molt desvetllant aquests detalls, però a l'hora de parlar-ne seriosament, a l'hora de discutir-ho seriosament, a l'hora de posar
1: Això passa de
0: noms
1: puntetes, no?
0: específics a cada cosa, doncs es passa molt de llarg, exactament.
1: Doncs de llarg, que ja sabeu que no ens agrada passar a nosaltres, ens agrada explicar aquests temes a les dones i als dies. Eva Ontiveros, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat, també una mica sociològic, no? Que a vegades les notícies no són només el que llegim als diaris. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bona nit. Merci.

0: Ja l'heu reconeguda a tots, segur, Marianne Faithfull, amb aquesta cançó que ara jo estava buscant com una boja. Quants anys tenia aquesta cançó? I té és de l'any 74, així que té 52 anys, aquesta cançó, que és una meravella. I avui, la veritat és que ja fa un parell d'anys que es va morir. Olga Ábalos, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?

0: Saps? Fan por el d'anys que es va morir Marianne Faithfull
1: es
0: o quan?
1: Es va morir concretament el 30 de gener del 2025.
0: Doncs sí, fa un any i una mica més, no?
1: Un any i mig.
0: Exacte. I ara, doncs el Festival Inèdit de Barcelona, que em sembla que, si no m'equivoco, és a finals d'octubre.
1: Sí, comença el 29 d'octubre fins al 8 de novembre.
0: Sí, se'n recorden de la seva figura, passaran un documental. Nosaltres sempre ens en recordem d'ella, perquè ens encanta aquesta dona.
1: Sí, ja ha sonat diverses vegades, eh?
0: I tant, en aquest programa. Jo crec que hem buscat l'excusa per seguir parlant sempre de la Marianne Faithfull i no acabar-nos-la. A veure, pels que no sàpiguen res de Marianne Faithfull, què els hi diries?
1: Bé, primer de tot, que se'n vagin a veure el documental.
0: Exacte. A fer la feina.
1: Documental que es diu Broken English, que de fet és el documental que inaugura la propera edició de l'Inèdit, i a més ve amb el segell de Jane Pollard i Ian Forsythe, que és aquella parella de productors i directors que van filmar també aquell documental tan mica esotèric, no?, del Nick Cave, no?, de 20.000 dies sobre la Terra, que sortia la Kylie Minogue i jugava entre una mica entre la ficció i el documental, etc. Doncs
0: vaja,
1: que vagin a veure aquest documental.
0: Que són segell de qualitat.
1: Sí, això mateix.
0: I que volen fer un documental sobre la Marianne Faithfull, que s'han explicat moltes coses, i a veure quina mirada hi ha, perquè al principi es va parlar molt d'ella sempre com una grupi.
1: Sí, el que passa és que el documental, com hi participa la mateixa Marianne Faithfull, d'alguna forma s'encarrega de jugar amb aquests mites i aquestes mirades esbiaixades sobre la seva figura, però alhora posant-hi crítica i posant-hi una pàtina de realitat, de dir, sí, vosaltres em veu encasellar com a grupi, però jo sóc moltes més coses.
0: Dels Stones, sí. I com a grupi de l'època dels 60, però aquesta senyora era família del Marquès de Sade, o sigui que, jo no sé si em parlaran d'això al documental, no, ho dic de veritat, és que és molt forta. He tenit sang blava la Marianne Faithfull.
1: És que té una història
0: no com
1: molt
0: altres. Era pedigrí del bo,
1: Tenia una història molt forta, Marianne Faithfull.
0: A veure, va, comencem. Explica'ns una mica, si vols, comences per aquesta cançó, ens expliques una mica la seva història, per on anem?
1: Jo crec que podríem començar amb la cançó, primer, que la va donar a conèixer dintre de l'univers pop.

0: Malós, la nostra dona de música, parlant avui de la Marian Faithfull. Qualsevol excusa és bona per reivindicar aquesta cantant, aquesta música fantàstica. I ara ho dèiem, això, no? de que es coneixia com a groupie,
1: sí,
0: o fan, en aquella època dels 60, perquè va tenir una història.
1: Va ser parella de Mick Jagger durant, jo diria que durant 5 anys aproximadament, fins a...
0: Té mèrit, això. Encara no es feia transfusions de sang.
1: Fins a 1970 va ser... Sí. Van ser parella. La va descobrir el que va ser llavors el mànager dels Stones, l'Andrew Luke Oldman, i de fet el Oldman li va dir: escolta'm, tinc una cançó signada o escrita per un tal Mick Jagger i Keith Richards que crec que t'encaixaria molt bé a tu. Li va passar la cançó i aquí doncs va sortir aquest primer single que es diu As Tears Go By, i d'alguna forma és la seva carta de presentació. I llavors, clar, aquí entra de ple en el món del pop, el món de la nit, tot el món de la premsa, fins i tot rosa, no?, dels tabloides britànics. I...
0: Que van afilar les plomes, veient...
1: Que van afilar les plomes perquè, així com tothom venerava els Stones, diguem que ningú acabava de perdonar-li a Marian Faithfull, que més que tenia aquella mirada...
0: Angelical,
1: aquella melena rosa, era com una model, és que era guapíssima, doncs que, diguem que estigués emparellada amb Mick Jagger, i a més ho va fer després de tenir un fill amb un altre home i de deixar aquest home precisament per Mick Jagger.
0: És que no es pot perdonar aquestes coses. Ai.
1: I sobretot hi va haver un episodi molt rocambolès, que va haver una redada policial l'any 67 a casa de Keith Richards, i doncs van detenir els Stones, els van posar a la garjola durant un dia o dos, i amb qui la premsa britànica es va...
0: aferrissar
1: més, sí. No amb els Stones, sinó amb Marian Faithfull, i això, diguem que va marcar un punt d'inflexió a la seva trajectòria, i ella, doncs, diguem que a partir dels anys 70, després de deixar-ho Mick Jagger, doncs no va saber superar tota aquesta pressió mediàtica i va tenir un període d'addiccions a l'heroïna molt, molt fort.
0: Sí, de fet, em sembla que fins i tot va viure al carrer una temporada, és a dir, va tindre una història tràgica.
1: Però si et sembla, anem a escoltar una mica més de Marian Faithfull.
2: Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer. Go.

0: Cançons precioses, eh? Totes les de Marianne Faithfull, perquè té aquesta veu trencada que jo crec que és marca de la casa i que és una meravella.
1: Sí, és que a partir d'aquest disc de l'any 1979, que va publicar el Broken English, que de fet aquesta cançó que escoltem és d'aquest àlbum, ja la veu és diferent.
0: Ja li havien passat coses.
1: Perquè és el que comentaves tu abans, va viure al carrer, va ser addicte a l'heroïna, fins i tot va perdre, degut a aquesta situació d'addicció, va perdre la custòdia del seu fill, va viure en la indigència i va patir anorèxia també durant d'uns anys, però després va, com un au fènix, va aconseguir sobreposar-se a tot això i va signar un dels discos que avui en dia i també amb el pas dels anys doncs s'ha reivindicat com una de les seves grans obres.
0: Aquest Broken English del que sentim aquesta cançó. Sentim-la una miqueta més.

0: Parlem una mica de la seva història, perquè abans hem explicat alguna coseta, que si era família directa del marquès de Sade, però hi ha més coses a la seva biografia.
1: Sí, no?
0: Sí, vull dir, de família, em refereixo, que és de sang blava, aquesta dona.
1: Home, ella és descendent directa, bueno, d'una balonesa austríaca que es diu, de fet és la seva mare, que es diu Eva von Sacher-Masoch, que de fet aquest nom compost és l'origen de la paraula masoquista, i és una branca familiar bastant peculiar, perquè aquesta aristòcrata, aquesta Eva von Sacher-Masoch, va ser ballarina abans de la Segona Guerra Mundial, va ser una dona com avançada al seu temps, però la Segona Guerra Mundial la va marcar moltíssim, i aquesta situació també la va viure Marianne Faithfull, perquè d'alguna forma veia com que la seva mare tenia molt potencial artístic, però mentalment va quedar com molt tocada per la guerra, i jo crec que això també la va marcar amb ella, amb aquesta dualitat de qui sóc, què haig de fer a la vida, com puc expressar-me creativament i què se suposa que haig de fer pel meu llegat, pel meu ADN, i què s'espera la societat de mi, no?
0: I també per Anglaterra, que és aquesta societat també a vegades una mica classista.
1: Home, que havia una mica estat... no, moltíssim.
0: Exacte, jo ho he dit així finet, per si ens escolta algun anglès guapo, que ens truqui. Però la cosa és que sí, és una societat bastant classista. Havia estudiat en un convent, és a dir, havia tingut com la millor educació i d'alguna manera no havia arribat o no havia fet el que s'esperava d'ella.
1: No, i a més, quan va ser parella de Mick Jagger, d'alguna forma tot el que ella tenia dintre com a nivell creatiu, tot això va quedar tapat per ser la parella de un Rolling Stone. Afortunadament va aconseguir sortir d'aquest pou, no?, dels anys 70. A final dels 70 va publicar Broken English, i a partir d'aquí va seguir gravant, se'n va anar a Nova York, i allà va començar doncs una altra carrera musical amb músics com per exemple Matt Ribot, no?, Tom Waits, etc. I va començar doncs a ser més acceptada o reivindicada fins i tot pels companys de professió.
0: I també fer pel·lícules, que és una cosa que sí, també doncs, durant tota la vida va fer d'actriu.
1: Correcte.
0: I era molt bona actriu. Art thou pale for weariness of climbing heaven and gazing on the earth, wandering companionless among the stars that have a different birth, and ever changing like a joyless eye that finds no object worth its constancy. Aquí un recitatiu també, perquè això ho feia ella, que a vegades doncs encantava, parlava d'aquesta manera, amb aquesta densitat. Aquí es nota, no?, que ja estem parlant d'una dona més gran, la veu ha canviat.
1: Sí, és una dona ja en els seus anys 70, estem parlant ja de la Marianne Faithfull, just abans de la pandèmia, on pel camí doncs ha fet discos i col·laboracions amb gent com P.G. Harvey, amb Nick Drake, fins i tot amb Damon Albarn. I aquí
0: va fer un disco superbonic amb el Nick Cave, no?
1: Sí, sí, i de fet gràcies a la connexió amb Nick Cave doncs va conèixer també a Warren Ellis, que és el violinista que normalment treballa amb Nick Cave, i junts van fer un disc de spoken word, que és això que estem escoltant ara, on Marianne Faithfull recita, no?, són lletres d'ella amb la música de Warren Ellis, i és un disc preciós, la veritat.
0: Enamorades estem de la Marianne Faithfull. Aquest és un disc, aquesta cançó que sentim es diu To the Moon, a la lluna, i no sé si ens volies explicar alguna cosa més d'aquest disc. No. Que l'escoltem
1: perquè potser és un dels discos menys reivindicats de Marianne Faithfull, però aquí realment es veu com Marianne, com Faithfull, no només es limitava a un sol gènere musical, sinó que al llarg dels anys 80, dels 90 i ja cap als 2000, doncs va intentar tocar tot tipus de gèneres musicals, des de l'electrònica, des del blues...
0: Va fer cabaret alemany, oi?
1: Cabaret alemany, una miqueta de jazz, també intentava aquell punt crooner així amb la veu trencada... i també feia discos un pèl més experimentals com aquest amb Warren Ellis.
0: Doncs més cançons, i parlant de Marianne Faithfull, que és una de les protagonistes d'aquest festival inèdit de res, que comença d'aquí un parell de setmanes, finals d'octubre.

0: creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries.
1: I també jo crec que se la pot reivindicar com a lletrista, perquè aquesta cançó és preciosa. Està parlant d'aquesta fada, aquesta reina de les fades, gitana, no?
2: Mira, podria ser ella mateixa, també. A vegades Marianne Faithfull escriu molt sobre altres dones, escriu moltes històries com cròniques de diferents situacions, no?, a través de les seves lletres. I d'alguna forma jo crec que hi ha un trosset d'ella en cada una d'aquestes lletres, i ella no deixa de ser aquesta fada, no?, que també ha aconseguit sobreviure, no?, a aquesta vida tan intensa. I aquí ja l'escoltem l'any 2018 en una de les seves darreres gravacions, cantant o intentant articular d'una forma una mica més cantable, no?, per dir-ho així, perquè ja li costava els darrers anys doncs posar-se davant d'un micròfon i també cantar.
1: De fet, el 2020, que deies, va ser hospitalitzada pel coronavirus,
2: sí,
1: problemes respiratoris, i recordem les seves últimes entrevistes també amb el típic tub de respiració, etc. Vull dir, quan ja estava bastant fumuda. Per això val la pena, jo crec, parlar d'ella amb justícia i a veure si aquest documental ho fa. Per cert, que recordem el nom del documental, però ho fem amb música.

0: Som els 70, dèiem això, que aquest documental es diu Broken English, aquest documental que podem veure a final d'aquest mes al Festival Inèdit, que en tenim moltes ganes.
1: Moltíssimes.
0: I acabem amb aquesta cançó d'aquesta dona que sempre ens té el cor robat i que ens fascina. Aquesta Marian Faithful, que per cert, banda sonora de The Americans, sèrie meravellosa que has de veure en reclinatori.
1: Mira, doncs m'hauré de comprar... Bueno, tinc un reclinatori que fa temps que no utilitzo a casa.
0: Doncs escolta, te la recomano moltíssim, perquè a més és la història d'una parella, que són dos espies russos de l'època de la Guerra Freda, que es fan passar per els teus veïns del costat.
1: Ah,
0: m'explico?
1: Molt bé. Bueno, doncs ja m'ho apunto.
0: I res, hi ha una banda sonora deliciosa i una de les cançons que hi surt és aquesta, Broken English, per si algú li sona, eh? Que sé que mireu molt la tele. Olga Avalós, escolta, com sempre un gust.
1: Igualment.
0: Moltes gràcies.

Doncs sabem que mireu molt la tele, però no ho feu gaire. Escolteu la ràdio cada dia a les 11 de la nit. Escolteu Les Dones i els Dies. Aquest programa que fem, Roser Parera Moraga, Celia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, quina il·lusió, festa major. Ens visitarà l'actriu i dramaturga Míriam Moclès, un dels noms de moda del teatre català. Va inaugurar el Festival Grec, ha guanyat el Premi Revelació, els Premis de la Crítica, La veiem cada tarda al Com si fos ahir i demà serà amb nosaltres aquí a Les Dones i els Dies a les 11 de la nit fent-vos companyia pel cap de setmana. Què més bonic

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. L'escriptora xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'enguany per La hora antes de l'alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per La enyoranza. L'acte d'entrega que ha commemorat els 75 anys del premi s'ha fet a Montjuïc amb la presència dels Reis d'Espanya. Barcelona, Montse Camps i Xavier Cussó.
2: La reconeguda autora presenta una obra d'amor i superació de la importància de la memòria i el llegat amb una protagonista que després de ser empresonada i torturada per la dictadura del seu país torna embarassada a la casa familiar i empesa pel desig d'ajudar els més dèbils reconstrueix la seva vida passant així de ser víctima a cronista d'una època convulsa. Aquesta novel·la tanca la història que va començar amb La casa de los espíritus seguint a Alba, la neta del patriarca. Emocionada, Allende ha dit que necessitava respondre a la pregunta que li feien milers de lectors. Què va pasar amb l'Alba?
3: Cada història és una semilla. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país.
2: El finalista, el valencià Sergio Hernández, amb l'obra L'enyoranza, és finalista. Parla d'una investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado, una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació.
1: Més notícies, Oriol Pujadó.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats del 29N, i carrega contra el PP i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
5: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
1: Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea lamenten el nou gir de Donald Trump en favor de Rússia en plena guerra a Ucraïna durant la cimera que es fa a Brussel·les. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han fet prioritzar els missatges dels caps d'estat i de govern. El president de Lituània ha estat molt taxatiu a l'hora d'adreçar-se al president dels Estats Units.
6: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot. Everything.
4: Quatre veïns del bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici, que vol fragmentar els habitatges i llogar-los per habitacions. Una de les veïnes afectades, Anna Olesti, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio els objectius de la protesta.
7: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamarsa. El sistema d'emergències mèdiques de Catalunya va atendre gairebé 8 aturades cardíaques al dia durant el 2024. D'aquestes aturades, la supervivència sense seqüeles neurològiques ha passat del 9 al 12% en només 2 anys. Una de les claus per aconseguir minimitzar les seqüeles posteriors a una aturada és la reanimació abans que arribi l'ambulància. Per això, des del SEM aposten per una atenció telefònica especialitzada que ajudi els testimonis d'una aturada cardíaca a fer les maniobres de reanimació abans que arribin els serveis sanitaris. Xavier Jiménez és el cap de la sala Gran Via del sistema d'emergències mèdiques.
8: Fem uns consells molt bàsics i molt estructurats per tal de que les persones que estan a l'altra banda puguin seguir aquestes passes de forma clara, no? I sobretot també fer una tasca d'animar-los en el que estan fent, intentant traient-los la por, donar seguretat a les persones que alerten, i hem de fer el possible perquè la ciutadania perdi la por al fer aquestes accions.
1: Esports, el Barça ja prepara el pròxim partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
4: D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Bank, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada.
1: Aquest divendres comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Corunya a Levant.
4: Actualitat poliesportiva, el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. Els blaugranes continuen líders del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits.
0: Fins aquí les notícies.

0: voldria felicitar a totes les Tereses. El 15 d'octubre, que ara deixem enrere, ha estat el seu sant, eclipsat una mica pel Premi Planeta, que se celebra coincidint amb aquest dia, perquè, si no ho sabíeu, així es deia la dona del fundador del guardó, José Manuel Ara Hernández. Com a homenatge a la seva esposa, Maria Teresa Bosch Carbonell, el lliurament del premi literari més ben dotat del món sempre és el 15 d'octubre, caigui en què caigui, i per cert, aquest any, com hem sentit al butlletí de les 12, amb 1 milió d'euros és que està dotat, com deia, el més ben dotat del món, i que ha guanyat Isabel Allende. Però jo no volia parlar de premis avui, volia parlar de les persones que et trobes a la vida que fan coses i que no demanen res a canvi, les que t'ajuden sense esperar a rebre res i ho fan perquè els mou la il·lusió i les ganes d'ajudar. Vivim un moment on tothom es mou per interès, pel que m'emportaré jo si et faig aquest favor, i quan et trobes algú que t'aconsella, que et fa crítica constructiva, que t'acompanya i et diu les coses per millorar, tens un privilegi que no tothom pot aconseguir. I avui he dinat amb una d'aquestes persones, un àngel de la guarda que cada vegada que acabo algun llibre em dona la mà i m'acompanya a l'altra banda del carrer, superant aquells nervis i aquelles inseguretats. Tant de bo hi hagués més persones com ella que, després de compartir un àpat deliciós i parlar de la vida, se n'ha d'anar, perquè és el dia que toca anar a buscar els nets a l'escola i de portar-los al berenar i de jugar-hi fins que els pares els recullen. Una altra feina desinteressada que només mou l'amor i les ganes d'ajudar els fills. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Comet, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 9 minuts. Arrenquem aquí la darrera edició d'aquesta setmana de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, perquè per nosaltres la nit de dijous a divendres és l'última nit de la setmana, com sabeu, i ja estem preparats per rebre les vostres trucades al 93-201-7474 per fer preguntes, respostes, reflexions o rectificacions, el que sigui. I avui aquí saludem per començar el programa és en Pep, des de l'Eixample. Bona nit, Pep.
2: Hola, bona nit. Marta, què tal?
0: Com estàs? Bé?
2: Molt bé. Escolta'm, que ahir em vaig equivocar en dir-se el nom de les novel·les que a mi m'agraden moltíssim, que me la fan posar així, uau, uau, eh?
0: Uau, uau, uau, uau, això és un gos, eh? Uau, uau, és un gos.
2: Vol dir tiesa, tiesa.
0: Ai, ai, ai, ai, Pep, que són
2: era
0: les 12.
2: De la... els vaig dir...
0: Dragones i mazmorres, ens vas dir.
2: No, era Amos i mazmorres de l'Helena Valenti.
0: Amos, ah, és que Dragones... Amos i mazmorres.
2: Ah, això mateix.
0: De l'Helena Valenti.
2: Molt... per la gent que són atrevida, eh?
0: S'ha de ser atrevit, eh? D'acord. Molt bé, apuntat.
2: Hi ha set novel·les d'aquestes, eh?
0: Uh-huh. No, ja m'he apuntat a la rectificació.
2: Això.
0: Molt bé.
2: Perquè m'agrada, i després recomanar-vos molt una altra vegada, de l'Alaska a la Patagonia en Elefante.
0: Sí, sí, que l'he apuntat
2: ja
0: també.
2: Ja m'ho vaig passar
0: superbé. Ja ho... Sí, sí, ja ho vas dir. Perfecte,
2: després,
0: molt bé.
2: Una altra cosa.
0: Digues.
2: L'altre dia vas dir com pugen els lloguers de les botigues i tal. A Casa Palau, que te porta records a tu, Marta...
0: Oh, i tant, i tant.
2: Vale. Pues varen començar 6.000 euros. I ara, actualment, i ho sé, perquè ja han passat per diverses factories, han canviat molta gent i tal, i estan pagant 14.000 euros.
0: Què m'estàs dient?
2: Han posat unes botigues de sabates o òptiques i tal, eh?
0: 14.000 euros de lloguer a la botiga?
2: Sí, sí.
0: Al mes, eh? Al mes,
2: Palau, eh?
0: Sí, sí.
2: Te'n recordes de Palau, que baixaves aquelles escaletes i després pujaves a dalt a on hi havia els trens, tocaven aquella campaneta, pim-pim, que tothom tocava la campaneta.
0: Sí, sí. Eh? Hi havia anat moltes vegades jo a Can Palau, moltes.
2: Jo havia sent molt bon client de Palau. I tinc, bueno, un, bueno, el meu amic, el que havia estat en Escalèstric, home, encara tenim contactes amb ell. No dic el nom perquè no se m'enfadi.
0: No diguis.
2: Ens està escoltant, eh? Que truqui, home.
0: Que truqui.
2: Escolta'm, truco de Palau, de què havia fet.
0: Sí, doncs la botiga que hi ha en lloc de Can Palau paga 14.000 euros al mes, eh? Per estar al carrer
2: Ara,
0: Palai.
2: Ara actualment, sí.
0: Mare meva. Sí, sí. Per això hi ha tantes botigues tancades, sí. Digues. Sobre el Peyu, dius?
2: Sí, pel Peyu.
0: Digues.
2: Un dia us va respondre el Peyu,
0: sí,
2: perquè hi ha molts tacos i tal, i va dir que la seva forma d'actuar era tal i qual. No? I
0: sí,
2: ara,
0: sí,
2: la Renaixença l'escolto cada dia i dic, cada dia incorpora més col·laboradors. Com pot pagar tanta gent? Perquè la gent que hi ha ara són els de Teatre de Guerrilla, aquests deuen...
0: Però aquests són els mateixos que la temporada passada. Clar, són els mateixos de la temporada passada. Només hi ha un col·laborador més, crec.
2: No,
0: és
2: el
0: Joel.
2: El
0: Joel, no?
2: Això, sí.
0: Crec que només hi ha aquest de nou respecte a la temporada passada. Crec. Jo també l'escolto.
2: Jo el que sé que tots els que hi ha ara... Som gent que no deuen cobrar 4 duros.
0: Això no ho sé. Això hi ha el portal de transparència, surt tot, però no el que cobra cadascú, sinó el que cobra el programa.
2: A veure si surten els números amb el Peyu. Escolta'm, jo amb el Peyu, que fenomenal, eh? I la Mercè, escolta'm, el seu somriure... Un dia va dir una escoltadora que ens escolta a nosaltres, a Vinícius Durant, li va dir, com aquesta senyora s'enriu sempre de tot? És que la seva somriure que té, que ja te la posa...
0: S'encomana, sí.
2: Sí, és simpàtica, eh?
0: Molt, és molt maca, la Mercè.
2: Bueno, vinga, no em vull enriar-me bé.
0: Molt bé, Pep.
2: I fins una altra.
0: Fins una altra, bon cap de setmana.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: Gràcies.
0: Adéu. En Jordi, des de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
3: Bona nit, Marta. Mira, volia exposar un problema que tinc els matins quan em desperto.
0: Quan et despertes? A veure, què passa?
3: M'agafa mareig i m'haig de sentar perquè, si no, potser em desplomaria.
0: Oh, Jordi, però...
3: Aleshores, faig un mètode que em va bé. Agafo esperit de vi,
0: sí,
3: o bueno, alcohol, que es diu... El suc amb un d'allò, amb un cotofluix, i l'espiro. I em passa. Llavors m'agradaria que algun entès amb la matèria m'exposés i amb si això em pot portar algun problema.
0: Però pregunto, Jordi, que hi ha anat al metge i li ha explicat això?
3: Mira, jo coneixia un metge fa molts anys que tenia atacs de tos... i portava a la butxaca una ampolleta d'esperit de vi i l'aspirava 2 o 3 vegades i li parava la tos que tenia. Llavors jo he volgut provar aquest sistema.
0: Ja, és a dir, que el metge no hi ha anat, per dir-li que té marejos al matí.
3: No hi ha anat, però doncs ho he provat, però no sé si això em pot portar conseqüències.
0: A veure si hi ha algun metge que ens escolta i li pot dir a veure què li sembla aquesta opció que ha triat, Jordi, d'acord?
3: D'acord, Marta.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. I vagi en compte cada matí, doncs, eh? Vinga, una abraçada.
3: Vaig al 4 maig.
0: Molt bé, molt
3: bona
0: bé.
3: Nit.
0: Bona nit, adéu. A més del 93207474, que podeu trucar durant el que estem fent el programa en directe, també ens deixeu els missatges de WhatsApp, al 667-220-148. I va, que tenim resposta, i no una, ni dues, sinó crec que tres. Resposta, em sembla que va ser l'Antoni de Sant Feliu de Guíxols, que per dues vegades ens va preguntar el tema de les meses electorals i els majors de 65 anys. Doncs mira, tres respostes tens avui. La Neus, des de l'Alt Empordà, diu: a la pregunta de si els majors de 65 anys han d'anar a la mesa electoral, no és obligatori. Entra en el sorteig, però es pot renunciar al moment en què reps la notificació. Tens pocs dies, 7 en concret, per fer-ho, i s'ha d'anar a la Junta Electoral de la zona que et correspongui. Si no ho fas, sí que és obligatori, i si aquell dia no et presentes, pots anar a la presó. Diu, no és habitual, però si la multa de 2 a 7.000 euros. Això sí. L'Antoni, des d'Abrera, també diu l'edat màxima per la mesa electoral és 70 anys.

0: anys. Del 65 al 69 es pot demanar no ser-hi, però s'ha de fer entre els 7 dies de comunicació. Per tant, exactament el mateix. La no compareixença és un delicte penal i pot ser d'un any de presó o multa. L'incompliment es tramita per la via penal i queda constància al Registre Central de Penats. I l'Antoni hi posa una mica de sentit de l'humor i diu: és més greu que matar paneroles, aquest delicte. I l'Eva, des de Vilanova i la Geltrú, ens diu: entren al sorteig de les meses electorals les persones de 18 anys fins a... les persones de 18 anys, a partir dels 18 anys, i fins als 70 ja no poden. Però del 65 al 69 pots presentar a la Junta Electoral una al·legació i és concedida. Per no presentar-te, la multa pot ser entre 1.000 i 7.000 euros en funció del poder adquisitiu de la persona i presó de 3 mesos a un any. Diu: mai ha entrat ningú, ens aclareix l'Eva, però sí que et constarà com un antecedent penal. I una altra resposta: als nuvis se'ls tira arròs perquè és símbol de fertilitat, vida i abundància, i és el que es desitja a una parella acabada de casar. Per tant, pregunta contestada per triple, hem fet un triple amb pregunta contestada, cadascú amb detallets de més, per tant, unes complementes a les altres. Per tant, a les tres persones, moltes gràcies. Més comentaris que ens heu deixat al WhatsApp del programa. El Joan, des de Lleida, diu: avui m'han vacunat de la Covid amb la vacuna d'Ipre de Girona. I la pregunta que fa el Joan és: per què cada any canvien el tipus de vacuna? I també pregunta: hi ha algú més que li hagin posat la vacuna d'Ipre? Mira, avui tenim dos preguntes directes per tema mèdic, a veure si hi ha algun metge que ens escolta i ens pot respondre, i si algú més li han posat la vacuna d'Ipre. Després, la Vicky, des de Girona, ens ha deixat aquest missatge.
1: Soc jugadora d'escacs. Cada dia jugo escacs, ja que tinc la vista limitada, per això encara ho puc fer. Jo jugo per internet i amb diverses persones que ens hem intercalant. I el que ha dit aquest senyor és veritat, tot el que diu. És una cosa que s'ha de jugar i s'ha d'entendre per saber-ho. Gràcies pel programa.
0: Ai, Vicky, gràcies per trucar, però clavar trucar a la Vicky al WhatsApp del programa. Ahir, mentre estàvem fent el programa, perquè de fons m'ha semblat reconèixer la veu del Guillem, que feia referència al tema dels avions i el Concorde que estàvem parlant ahir. I en algun moment, suposo que la Vicky va deixar aquest missatge just després d'escoltar l'Illa de Pau del nostre convidat d'ahir amb la Judit Perpinyà sobre el que significa per ell jugar a escacs i el que li aporta, que vaja, és la seva Illa de Pau. Així que gràcies pel teu missatge. L'Aleix, des d'Esparreguera: per què obrim la boca cada vegada que mirem el sostre? Això és el que ens diu l'Aleix des d'Esparreguera. I la... va, que tenim una trucada en directe, la Remei des de Sant Gervasi. Bona nit, Remei.
2: Sí, bona nit, que ja ho vaig preguntar alguna vegada i no acabo de tenir resposta. Que jo, cada dia, el meu marit, que no es trobava bé amb aquesta calor tan forta del mes d'agost, jo cada dia li portava a la residència perquè estava, no es trobava, estava bé, no només és que li semblava que es perdia, i li donava un dònut i un vas de suc de poma, i m'han dit que això, amb la calor que feia, que he aconseguit que es morís. Jo, a mi, bueno, estic molt, molt malament, estic anant a revisions i coses, però és possible que per un dònut i un vas de suc de poma sigui sucre suficient perquè la persona amb la calor caigui, quedi, bueno, es queda morta, s'ha perdut, li van intentar reanimar i no. Ja. I tot per culpa, diuen, del dònut, cada dia un dònut i una... Volia saber si hi ha algú que em pogués donar aquesta tranquil·litat. Perquè no la tinc, la tranquil·litat.
0: No, ja ho veig, Remei, no la tinc.
2: Estic anant a recuperació en puestos, uh-huh. I jo us vaig demanar també la Marina Rossell, perquè jo me'n voldria anar amb el meu marit.
0: No, ja. Dona, no se n'ha d'anar enlloc.
2: Cada nit surto a la terrassa i li dic: Albert, espera'm, que jo pujo amb tu, perquè
0: sí,
2: jo
0: dona,
2: no puc
0: ja l'espera,
2: més.
0: Però quan toqui, ara no toca, Remei.
2: No
0: ara
2: més.
0: Encara té feina no. Aquí, té feina aquí.
2: No puc més.
0: Sí, dona, sí. Ens ha d'escoltar a nosaltres molts dies, o sigui que no pateixi.
2: Fa anys que us escolto.
0: Veus.
2: I la veritat, ja tinc una edat de 80, i els meus fills em diuen que si el papa se mor amb 80 anys, tenia l'edat. És l'edat, mama, què vols? Què vols?
0: L'edat...
2: Si estava bé, perquè...

0: res s'havia de morir, perquè jo li dava un soc de poma i un
1: no,
0: dono
1: cada no,
0: dia.
1: No té cap culpa, vostè, no té cap culpa. Va, no es castigui, no es castigui. Va, Remei, continua escoltant el programa, que es distraurà una estona. Vinga, una abraçada.
0: Vale, gràcies.
1: Adéu, bona nit. A veure, la Sílvia, des del barri de Sants, ens ha deixat un missatge al WhatsApp, al 667-220-148, que diu... La Panerola a Castelló era un trenet. El meu avi, que era d'allí, Manel Sanchís Dols, em cantava... Sanchís, perdona, sense accent. Em cantava una cançó que deia de Castelló a Almassora. Hi ha un tren que vola, leré, leré, leré. La Panerola, leré, leré. No sé com és, no sé com fa la cançó, ja em perdonareu. El leré, leré, l'he fet com he pogut. Després, una altra resposta que ens ha deixat missatge l'Anna des del Fort Pienc.
2: Ara que esteu parlant de les Paneroles... Ja us envio aquesta fotografia, perquè això, oli amb un llum, és com un gel, com un tub, eh? Amb un gel poses una goteta a darrere de la nevera, a darrere del posto que hi hagi escalfor de la cuina, una goteta, eh? I això és el que posen els que venen amb això de les plagues que abans passen pels domicilis, doncs això funciona igual. És fantàstic i no en veuràs cap més. Només és posar una goteta en llocs, en punts determinats que pensis que poden entrar per allà, per la porta, per allà on sigui. I veuràs com no en trobareu cap més.
1: Gel mata cucaratxes, de la marca Expert. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Una altra resposta sobre la mateixa qüestió que ens ha deixat la Lourdes.
3: Per una de les paneroles, prova una cosa. Compra aquestes caixes que venen, que es posen en llocs determinats, en racons determinats, omplen la casa, encara que en la caixa recomana, jo què sé, 3, 4 per tants metres. Fes-me cas. A cada raconet, al costat de la nevera, allà on siguin racons, posa-n'hi. No les toquis, això sí, no s'han de treure. Deixa-les i veuràs com no tindràs més paneroles. Deixa-les, si pots, tot un any. Les has d'anar renovant, eh? No em recordo la duració que tenen. Et dic en sèrio que si ho agafes a temps, no en tindràs, se te n'aniran. Però les has de deixar contínuament. Jo t'aconsellaria que ja per rutina, els estius ho posessis. Així que comença o abans de l'estiu ja posar-ne aquestes caixetes. No cal tan exagerat com et dic ara, però ja posar-ne. I t'estolviaràs disgustos, perquè és una cosa tan fastigosa i tan repel·lent i tan escarosa que et venen ganes de canviar de casa. T'entenc perfectament quan t'esgarrifes tant. I el que diu aquesta senyora del Fleet, bueno, el frito de l'esprai aquest tanti d'això en sis, també és bo tenir-lo a mà, perquè si la veus l'enxampes i ja està, no? Però si em vols fer cas amb això d'aquestes capsetes, em sembla que n'hi ha una que es diu Cucal. Hi ha dos marques o tres, però la veritat és que van molt bé.
1: Molt bé, escolta'm, hem pres bona nota, avui ja he fet un assortiment, no ha passat res més, però ja he fet l'assortiment, us estic fent cas. I tanquem el tema de les paneroles amb un altre missatge que ens ha deixat la Montserrat des de Mataró.
4: He entrat en una ferreteria de Mataró molt antiga, molt centenària, que saben de tot i més. A preguntar el tema d'aquests aparells, bueno, d'aquestes coses que s'enxufen, va dir aquella senyora a la corrent i que fan un ultrasò i que sembla que amb ella li va perfecte per eliminar tots aquests animalons. La qüestió, m'han dit que ells només d'aquests coneixen uns que van bé per les rates. I jo d'aquests ja en tinc una a casa que el tinc amb un quartet que tinc fora a la galeria, que allà hi tinc el safreig i les coses de neteja, i en allà n'hi tinc un endollat sempre. Però aquest és només per rates. Aleshores, he preguntat, perquè el senyor de la ferreteria m'ha dit tingui en compte que tots aquests aparells també emeten ultrasons. Vull dir que, esclar, una cosa és la cosa tòxica que fan tots aquests ruixadors, que us vaig dir que jo tinc per casa, i l'altra cosa és tinguer una cosa endollada tot el dia dintre, que ell això no em sabia dir, inclús, pobre, m'ha atès molt bé, ho ha estat mirant, inclús si ho sabia veure alguna cosa per internet, a veure si això perjudicava o no, i veiem a on es podia trobar. Jo ja et dic,

0: Aquí només m'han dit això, que ells tenen, i jo ja en tinc també a casa, per rates, però no per paneroles.
1: Cada dia sabem una cosa nova d'aquest tema. O sigui, cada... No, no, realment, tot és interessant aquí, tot, fins i tot això. Ens truca el 93-207-474, el Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
1: Digues, Lliberat.
2: Mira, l'altre dia parlàvem amb el vot Manc i el vot Nou.
1: Sí.
2: I jo opino que el vot Blanc i el vot Nou és un aparell duc. Senzillament perquè hem de votar els que ens prometen que diuen que ens apujaran la pensió, els que els llogaters cobraran cada mes, els salaris que seran més lindes de cara al futur. Això és el que hem de votar. I deixem de punyetes, que el Bosch i el PP no ens donaran res. Sempre ens han fotut.
1: Sempre ens han fotut.
2: Sempre ens han enganyat.
1: Doncs queda clar que no està d'acord amb el vot Blanc i el vot Nul, que s'ha de votar alguna cosa, i que està clar. Molt bé, molt bé, Lliberat, doncs moltes gràcies per la recomanació. Adéu-siau.
2: Gràcies, vostè.
3: La nit dels ignorants.
4: Encara té sa clau.
3: Amb Marta Romagosa.
4: Des far on treballava.
5: De matí sempre venien allà al far a veure quin temps. I la vaig ben pagar jo.
6: Per què?
5: Perquè venen allà. I hola, què tal? Doncs vamos a vestir, que hay que filmar. No filmaran, no vino. ¿Por qué? ¿Es que es todo blanco? Sí. ¿Y qué es aquello? Aquello es la tramuntana que dentro de una hora la tendremos aquí. Y ustedes no podrán filmar. No van a poder filmar. Podemos filmar hoy y siempre venir a preguntar-me.
6: I els va conèixer, i va, en en Kirk Douglas.
5: Un feia ben que no filmava, me venia i me deia, què?
6: I què volia dir això, aquest gest?
5: Fer dret.
6: Ah, sí? Jugaven a escacs?
5: Sí, jo dic que no sabia molt,
6: Sí?
5: No vaig guanyar mai, però era molt bon nano, molt ui.
4: Oh, mirau, mirau, si n'hi ha, quantes...
3: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar. L'Observatori amb Quique Herrero.
1: Segona col·laboració del nostre astrònom de capçalera, m'encanta dir això, astrònom de l'IEC i director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, ben tornat als ignorants, com estàs?
7: Fantàstic, molt bé, sempre aquestes hores són les ideals pels astrònoms, quan estem més lúcids, no?
1: Ara, la nit, quan, és quan dormo que veig clar, doncs tu és quan es fa fosc i veig més clar, no?
7: Correcte.
1: Escolta'm, en aquesta segona secció, aquest mes... ens vols parlar dels grans observatoris astronòmics, oi? Perquè, clar, vosaltres, l'única manera que teniu d'investigar allò que estudieu és a través de tots els instruments que recullen i analitzen la llum.
7: Exacte. Per això, de fet, la gran revolució de l'astronomia, l'última de les grans revolucions va ser el telescopi, no? Des de fa una mica més de 400 anys que el va començar a fer servir Galileu. De fet, és una de les poques ciències, no? L'astronomia, on allò que estem estudiant no podem tocar. Jo, per estudiar com és una estrella o com és la nostra galàxia vista des de fora, no podem fer aquests viatges tan llargs. I, per tant, l'única font de llum per conèixer el nostre lloc a l'univers i tot el que ens envolta és la llum que ens arriba des de grans distàncies. I per això fem servir telescopis, que al cap i a la fi són aparells per recollir llum i posar-nos-la en els nostres ulls o en aparells que utilitzem per analitzar-la.
1: Clar, suposo, hi ha gent que fins i tot en té algun perquè li agrada mirar el cel, li agrada mirar les estrelles, però clar, aquí estem parlant dels grans, d'unes eines que són espectaculars, que ningú té a casa, evidentment. Per tant, jo et demano, Quique, quines característiques o quins elements essencials ha de reunir un lloc per poder tenir d'entrada un lloc concret, un espai, un escenari, un bon observatori, perquè clar, a qualsevol lloc no hi pot haver un bon observatori.
7: Exacte. I has dit una cosa abans, que això important, quan parlàvem de telescopis, que són els grans telescopis. I justament això és el que fa potent un telescopi, no? Al final volem captar molta llum. Com més llum captem, doncs millor, més detalls podem veure, més sensibilitat tenim. I per això els telescopis més potents són aquells que tenen un diàmetre més gran, no? Més ample. On posaríem un telescopi d'aquests tan interessants per poder observar el cel? Doncs d'entrada, els indrets on es troben els grans observatoris, el més important i difícil de trobar cada cop més, és un lloc sense contaminació lumínica i, per tant, allunyat de les grans ciutats, no? I la segona cosa que t'interessa, que és molt important per poder observar el cel, és que el cel sigui nítid i majoritàriament, com a mínim, doncs que tinguis bona meteorologia, no? I on es troba això? Doncs a les muntanyes, llocs remots, a gran alçada, i que estiguin allunyats de grans ciutats. I concretament, doncs, on podríem trobar les muntanyes més altes i els llocs més tranquils? Doncs illes volcàniques, com per exemple les Canàries o Hawaii. Doncs aquests són els indrets dels grans observatoris.
1: A Hawaii? Ara això no ho sabia jo. A Hawaii també hi ha un gran observatori?
7: Sí, sí, sí, tant. A Mauna Kea, que és a la illa gran de Hawaii, a 4.200 metres d'alçada. Clar, les illes volcàniques surten al mig de l'oceà, no? I són molt altes. I, per tant, no tens res a tot el teu voltant, més que ben així molt tranquil, molt laminar, gran alçada, a més, i per tant l'atmosfera és més nítida, no? Tens menys capa d'aire per sobre, i aquests són els llocs ideals. De fet, podríem dir Hawaii, l'altre exemple, les Illes Canàries, tant a la de Tenerife com sobretot l'illa de la Palma, el Roque de los Muchachos. Sí. Doncs és on hi ha actualment el telescopi més gran del món, que és el Gran Telescopi Canàries, de 10 metres i mig de diàmetre.
1: Déu-n'hi-do.
7: Val? Sí, sí.
1: Clar, tu dius cel nítid i bona meteorologia, i això cada vegada serà més complicat. Si un dia s'ha de trobar un altre lloc per fer un altre gran observatori, no sé pas on anirem a parar, no sé si el podrem fer en un altre indret de la galàxia.
7: El punt més complicat és la contaminació lumínica. Cada cop desprenem més llum artificial a les ciutats, que molta surt cap amunt al cel. I de fet, venint més cap aquí a Catalunya, doncs el gran observatori que tenim és justament el Montsec. Podríem dir que és el lloc en un indret ideal, no? En tota aquesta regió, des del Montsec fins a la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes, aquí hi ha una zona molt extensa amb cels molt foscos, no? I prou allunyats de situacions grans, i aquí de ciutats grans, i aquí és el Montsec on hi tenim el telescopi més gran de Catalunya actualment, que és el Joan Oró, per exemple.
1: El Joan Oró, es diu així el telescopi. Clar, no sí. Sé si tothom sap qui és, qui era, vaja, Joan Oró.
7: Doncs, d'entrada, als anys 90 es va començar a identificar el Montsec com un lloc ideal per l'astronomia, no? Mm. I en paral·lel, Joan Oró, doncs, va ser un bioquímic lleidatà, no? Va treballar durant molts anys a Houston, als Estats Units, per diferents missions de la NASA, no? I era un gran expert en temes com l'origen de la vida, no? O la possibilitat d'extensió de la vida a l'univers, no? I quan va tornar a Catalunya, justament en aquells finals dels anys 90, va ser un dels grans ideòlegs i promotors que el Montsec era un lloc ideal per fer-hi una infraestructura d'astronomia, per divulgar l'astronomia i també, sobretot, per fer recerca en astronomia. I el telescopi que l'any 2004 doncs, es va inaugurar, telescopi Joan Oró, el més gran de Catalunya, 80 centímetres de diàmetre, i per això porta el seu nom. No?
1: Uh-huh. Clar, abans ens parlaves de... has dit 80 centímetres, abans ens han parlat d'un molt més gran. Clar, tots aquests telescopis moderns, que a nosaltres ens queda com molt lluny, que els veus, no?, els veus en pel·lícules, o els veus si vas a fer la visita, no, com ho fan? Que tu els veus i dius, molt bé, amb això analitzem el que sigui, les estrelles, el que sigui, però com ho fan per enregistrar tota la informació que li arriba, totes les dades que li arriba, com funciona? D'una manera que ho entenguem, ja sé que per vosaltres aquesta pregunta deu ser molt fàcil, però per la resta de la humanitat que no en sabem...
7: No, però és important i no és fàcil respondre-ho, perquè la gent, quan jo dic que sóc astrònom, doncs, tu deus treballar tota la nit mirant a través d'un telescopi. Clar. La visió romàntica de l'astronomia, no? I ara tot això és ben diferent. Sí que jo he enganxat, sobretot durant el meu doctorat, dedicat a recerca sobre planetes extrasolars i física de les estrelles, vaig tenir la sort de fer moltes observacions. Potser després, si hi ha temps, explico alguna anècdota,
1: sí,
7: no?
1: Sí, però... i tant.
7: però sobretot ara els telescopis són molt automatitzats, no? Que tenim al Montsec.

0: podria demanar aquesta informació en el telescopi Joan Oró? Sí. I la tindria.
1: De fet, es fan convocatòries i sol·licituds de poder utilitzar temps del telescopi. Quan això es concedeix, doncs, entrant a l'ordinador i configurant el portal web, doncs, què vols que observi? Imaginem que volem fer el seguiment d'una supernova que acaba d'esclatar, no? Una explosió de supernova, i volem mesurar fotometria, mesurem llum o mesurem posicions, no? Sobretot. I no hi anem allà a mirar i a posar-hi l'ull, sinó que hi tenim una càmera o instrument molt sensible, també un espectrògraf, que capta la llum i permet obtenir-ne mesures, com això, la brillantor, la posició d'algun objecte, com un asteroide, o fins i tot descomposar la llum i treure molta més informació física de què estan formades les estrelles, com es mouen, quina evolució tenen, quina és la seva edat, la distància, etc. No? Tot això, analitzant la llum amb tots aquests instruments que fem, i sobretot amb astronomia robòtica, no? Que és aquest procés que ens permet al final fer moltes més coses, no? Cada nit s'estan fent molts projectes diferents, i al cap de l'any el Joan Oró, per exemple, fa més de 2.000 hores d'observacions, sempre que fa bon temps, sempre que la nit és bona, sempre té coses programades per fer.
0: Sempre té feina.
1: Exactament.
0: Clar, ara com parlaves de tot està robotitzat, jo penso, per exemple, en els telèfons mòbils o en els ordinadors, que al cap d'un temps allò ja no funciona bé perquè ja s'encarreguen de que te n'hagis de comprar un de nou. Però clar, un telescopi que deu costar, no sé què deu costar, però molts diners, es queden obsolets de seguida o duren molts anys? Com funciona això?
1: No, perquè normalment, a més, es poden anar modernitzant. I sobretot, tant com el telescopi, és l'eina que hi poses a darrere, el que en diem l'instrument, pot ser una càmera, un espectrògraf, o sigui, l'aparell, al final el pots anar modernitzant i donar-li nova vida, no? Hi ha grans telescopis en observatoris com, no sé, el desert d'Atacama, la Silla o a Hawaii, etc., que porten moltes dècades funcionant, no? I s'han anat renovant i fent, doncs, més intel·ligents. També els telescopis no són com els típics que un s'imagina, un tub llarg garut, amb una lent al frontal, sinó que són telescopis que són, al final, sistemes òptics molt més moderns i complexos, sobretot fets amb miralls, no? I els permeten fer compactes però molt amples i molt potents, no? I ara, de fet, aquí tenim el telescopi Joan Oró, ja fa més de 20 anys que està funcionant, i ara, doncs, molt contents de que ben aviat posarem en marxa el Montsec un telescopi que serà, de fet, 10 cops més potent que el Joan Oró, no?
0: Jordi
1: Torres, si tot va bé,
0: Jordi Torres
1: 2030,
0: dirà...
1: Sí. Que era un professor de la Universitat de Barcelona i gran astrònom, si tot va bé, el 2030 hauríem de tenir la primera llum d'aquest telescopi també robòtic, que es dedicarà a estudiar fenòmens molt interessants, el que en diem fenòmens transitoris, coses que passen de sobte a l'univers i que cal apuntar-hi de seguida per entendre-ho.
0: Per tant, treballaran els dos telescopis, entenc, allò ara tu, ara sí. Jo? Poden conviure,
1: en el mateix observatori,
0: Joan...
1: sí. De fet, en tenim alguns altres també, ja, de més petits, com el telescopi Fabra, que és la versió moderna del Fabra, que potser molta gent ha visitat, no? Al costat de Barcelona.
0: A Barcelona, sí.
1: Doncs sí, el Montsec s'està consolidant i fent com un gran observatori, un gran lloc per a posar-hi aparells d'aquest tipus. Tenim el cel fosc i tenim el cel ben nítid, l'atmosfera ben estable... i que 3 de cada 4 nits, més o menys, fa bon temps, no hi ha núvols i els telescopis estan observant.
0: Funcionant i observant. Clar, tu controles moltíssim l'Observatori del Montsec, evidentment, n'ets el seu director, però estic convençuda que tu, molts d'aquests grans observatoris que hem dit, tu hi has estat en alguns d'ells, no? Hi has treballat,
1: sí,
0: o has investigat, o per fer el doctorat, o pel que sigui, no?
1: I, de fet, pot ser el que més m'ha agradat, no?, de tota la meva època, sobretot d'estudis, i l'època que m'he pogut dedicar més a la recerca durant el doctorat, va ser poder tenir l'experiència de viatjar moltes vegades a Canàries, al Roque de los Muchachos, allí en diferents telescopis de 3, 4 metres de diàmetre. També vaig estar a Hawaii, també. Van tenir, aquesta és curiosa, perquè teníem una nit d'observació que havíem sol·licitat per estudiar un planeta, l'atmosfera d'un planeta, no? D'un planeta extrasolar, amb el telescopi Gemini, que són 8 metres de diàmetre, o sigui, un dels telescopis més grans del món, no? I havia de passar en aquella nit. Bueno, vam preparar molt bé, vam anar allà. A més, està a 4.000 metres d'alçada a l'observatori aquest. O sigui, que t'has d'aclimatar primer una nit abans a la residència. Tot molt preparat. Bueno, la nit que teníem, tot núvol.
0: Oh, quina ràbia, sí, no?
1: Això passa, però bueno, vam tenir la sort que dies més tard... Bueno, vaig tenir la sort que el que sí que vaig fer són unes bones vacances després per l'illa gran de Hawaii.
0: Això està bé.
1: Això no m'ho va treure ningú. I després, dies més tard, sí que es va poder recuperar doncs, un altre cop aquella observació, per això forma part de la vida de l'astrònom, no? Les condicions de l'entorn doncs et condicionen coses que has preparat durant molt de temps.
0: I per exemple, la temperatura exterior també incideix molt en l'observació o no té res a veure? Si estàs en un lloc com, no sé, ara ho invento, a Xile, per exemple, no? En un moment en què fa més fred, o això incideix amb la informació que reps o no implica res?
1: No incideix directament, però ara que dius fred, a Xile, quan hi vaig anar, també vaig anar a l'observatori de la Silla a Xile, però hi vaig anar en època més de calor i a més és al mig del desert d'Atacama, molt curiós i una experiència brutal, 10 nits allà seguides. Però recordo el fred també en alguna de les nits d'observació a Canàries, al Roque de los Muchachos, bueno, una mica d'aventura per tornar cap a la residència amb el cotxe amb 3 dits de gel a la carretera, no? Llavors, les nits fredes solen tenir cels molt nítids i molt bons, però alguna nit van perdre perquè hi havia gel a les cúpules, per exemple, no? Tens aquest tipus d'aventures i d'incidències tècniques són també molt interessants i molt lligades a l'astronomia observacional.
0: Clar, i això t'has d'esperar un altre dia, no?, per poder-ho fer bé, perquè si no, aquella nit la perds, diguéssim, no?, d'aquella manera, entre cometes, no?
1: Correcte. Sí, normalment ho pots recuperar un altre dia o prendre les dades d'una altra manera, o sobretot, per això també es fan moltes col·laboracions grans en astronomia i es comparteixen les dades entre altres observatoris.
0: Aquí hi ha anècdotes al Montsec, no, eh? Aquí està tot més controlat ja, no?
1: Bueno, n'hi ha d'anècdotes també aquí. Sí, per suposat. Ara tot va molt controlat, però jo, de fet, és el primer observatori quan feia pràctiques de carrera, crec que va ser l'any 2008, que vaig estar-hi treballant un estiu i, bueno, recordo el detector de tempestes fent apagar la llum de l'observatori, llams al costat, vull dir, tot això. Estem en llocs remots, no? I, clar, o sigui, sempre comporten aventura.
0: Clar, una tempesta allà dalt deu fer una mica de por, no?, diguéssim.
1: I estem en llocs preparats, vull dir que al final estàs... No hi ha cap mena de perill, estem ben protegits. I per això també un altre sentit de l'astronomia robòtica, de fer que tot funcioni de manera ben automatitzada i posar la tecnologia, perquè al final facilitar la feina als astrònoms i sobretot ampliar les capacitats de tot el que podem estudiar.
0: Doncs avui hem conegut una mica més aquests grans observatoris astronòmics amb el nostre col·laborador, el Quique Herrero, astrònom de l'IEQI, director de l'Observatori del Montsec. Quique, moltes gràcies. Que continuïn les nits clares per mirar el que sigui de les estrelles i ens retrobem el mes que ve.
1: Moltes gràcies. Que ràpid que se'm passa, sempre.
0: Passa, però, és bueno, que clar, parles de coses que t'agraden tant que passa molt ràpid.
1: N'hi hauria per tota la nit, t'està explicant. Però bueno, esperarem...
0: El mes que ve continuem. Molt bé. Gràcies, Quique, bona nit.
1: Molt bé, gràcies, bona nit.

0: D'aquí a 11 minuts, una mica més, arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-207-474. Després de mirar el cel, tornem a la Terra i saludem en Josep des del Parc Güell. Josep, bona nit.
1: Hola, bona nit. A veure, una pregunta i una denúncia.
0: Vinga.
1: La pregunta és sobre l'astronomia, això que ha parlat ara aquest senyor.
0: Sí.
1: Que quan mires el cel, veus les estrelles que brillen. Llavors, no tot el que brilla són estrelles. Hi ha planetes que reflecteixen la llum del sol. La pregunta que faig és com se pot distingir quan és una estrella i quan és un planeta que reflecteix la llum. Aquesta és una pregunta.
0: Molt bé, espera que me l'apunto. Com es pot distingir una estrella o un planeta que reflexa la llum?
1: Si és una estrella, com ara el Sol,
0: sí.
1: però haig llum,
0: sí.
1: O és un planeta que reflexa la llum del Sol, del Sol nostre o d'altres sols.
0: Uh-huh. Molt bé, apuntada queda, vinga.
1: Això no ho ha tocat d'aquest senyor.
0: No, avui no, molt bé.
1: Avui no.
0: Li direm.
1: La pregunta que jo faig és una denúncia. Quan jo era jovenet, aquí el Parc Güell era com un bosc. Estava molt poblat, la majoria eren pins, hi havia altres arbres com sota el nom. Bueno, però resulta que amb els anys, cada vegada que entra un nou responsable que porta el control del parc, sí. Es posen a tallar arbres. És que jo no ho entenc.
0: A tallar, Dius, a tallar.
1: A tallar arbres.
0: Sí.
1: O sigui, ara no hi ha ni una quarta part del que hi havia quan jo era jovenet. Es posen a tallar arbres, no sé per què ho tallen.
0: Ja.
1: N'hi ha alguns que potser eren tots, però jo penso que abans de tallar un arbre, hi ha altres solucions, com ara posar unes bragues, que se'n diu entre pi i pi, no sé. Altres solucions, perquè aquí hi ha una casa, la casa del jardiner, que han tallat un arbre, ja fa dies que l'han plantellat, que té, almenys té tres pams d'això, té més de 40 centímetres de diàmetre del pi. Aquest pi, almenys té 400 anys, tenia, perquè ara ja l'han tallat. Almenys tenia 400 anys, o sigui, un pi que ha superat l'existència de molts responsables del parc, i aquí els únic, l'últim que ha entrat, com el va fer tallar.
0: Ja.
1: És que, vull dir, tinc un disgust a sobre, perquè jo m'anava molt les obres, jo no tallaria mai ni un.
0: Clar.
1: No?
0: Doncs a veure si descobrim, si algú sap... Sí, és clar.
1: Abans de tallar un arbre centenari així, hi ha altres solucions, després s'han d'estudiar.
0: Sí, senyor.
1: No sé.
0: A veure si ho descobrim o algú ens ho explica o ho demanarem.
1: La dutxa que jo faig, a veure si hi ha algú que pensa com ara jo.
0: Molt bé, perfecte.
1: I que s'hauria de fer algú.
0: D'acord.
1: Perquè no queda ni una quarta part dels que hi havia quan jo era jove.
0: Sí, d'acord. Doncs a veure què ens diuen. Josep, moltes gràcies.
1: Vinga, bona nit. Adéu-siau.
0: En Magenguet, des de Vilafranca del Penedès. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal?
2: Què tal? Bueno, deixem-ho estar, això. A veure, mira, abans d'ahir sentia per la ràdio i per la tele també que la religió dels testimonis de Jehovà, a partir d'ara ja autoritzava els seus parroquians a fer-se transfusions de sang, cosa que ho tenien totalment prohibida.
0: Sí.
2: A veure, nosaltres ens semblava això, per exemple, una mare doncs s'aconhortava de que el seu fill es morís abans de donar-li sang, ens semblava una salvatjada.
0: Uh-huh.
2: I clar, totes les religions es van adaptant als seus temps i ara, doncs, bueno, sembla que ara ja en poden agafar sang, no? Clar, els fidels d'aquesta religió creuen fermament que ells no moriran mai. A veure, que la religió cristiana, el que és verdader cristià, també s'ho creu. O sigui que de morir-se no es mor ningú mai. I si una mare doncs, no volia que el seu fill se li fes cap transfusió i es moria, doncs per ella no es moria. A partir d'ara no sé com els hi han explicat, en fi. Si us recordeu, no fa masses anys que la religió cristiana pel Divendres Sant ens feien matar jueus. Després ens feien anar a combregar, s'havia d'estar mínim 12 hores en dejú perquè ens deien que Déu no es podia barrejar amb el menjar i que l'estómac havia d'estar net. durant la Quaresma, durant 40 dies, no es podia ni anar a ballar, ni anar enlloc, ni divertir-se de cap manera. O sigui, tampoc es podia menjar carn els divendres. Els rectors passaven per les cases a posar un pagaret de sal a les portes de les cases i per tal de protegir-les dels mals esperits, deien. Els nadons que es morien sense batejar, o les persones que se suïcidaven, o els indigents que es morien pel carrer si no se sabia qui eren, doncs s'havien d'enterrar en uns cementiris petitons que hi havia al costat dels cementiris normals. Els normals són els de terra sagrada, no? Bé, doncs aquests cementiris petitons, que se'n deien el cementiri dels llims, i allí havien d'anar i a parar doncs, tots els que es morien, i que doncs o no eren cristians o els nadons que naixien morts o que es morien al cap de pocs dies d'haver nascut però sense batejar. I a veure, us sembla bé que una mare que se li ha mort el fill al pocs dies d'haver nascut i que s'hagi d'enterrar en un altre cementiri que no ha de ser de terra sagrada, normalment ple de bardisses, perquè aquests cementiris no se'n cuidava ningú de netejar-los. En fi, tot això només us parlo de fa 70 anys enrere, però que afortunadament ara ja no es fa. Però us ho dic perquè no es penseu que les religions totes tenen els seus embolics. Ja. Podria escriure pàgines d'aquestes coses i vistes per mi, Però bé, no hi ha temps. I llavors la meva pregunta és, hi ha alguna altra religió al món que prohibeixi fer-se transfusions de sang? O que obligui els seus ministres a mantenir el celibat? Perquè, clar, els testimonis de Jehovà no existeix el celibat, no ho són. Us sembla normal que la catòlica es mantingui aquesta normalitat? Bueno, de res més.
0: Perfecte, moltes gràcies.
2: Apa, adéu.
0: Adéu-siau, bona nit. La Mercè, des de la Sagrada Família, bona nit.
3: Hola, bona nit. A veure, ara aquest home m'ha fet fer un incís en una qüestió, que és que a mi no em sembla normal que l'Església Catòlica estiguin sotmesos al celibat. Potser ens evitaríem bastants disgustos, però bueno, de fet, jo no volia plantejar això. Jo volia plantejar que visc al costat de l'Escola Sagrada Família i de l'Esportiu Claró, però sobretot de l'escola, i fan una acollida al dematí, a les 8 del dematí, amb nens, que ja els donen una pilota, i quatre nens, doncs, bueno, t'hem a tocar, i clar, cada dia de tot el curs escolar t'has de despertar amb les pilotes botant, amb xisclets, de quatre nens que venen més d'hora. Aleshores, bueno, jo ja ho he plantejat i tiren una mica pilotes fora, les noies que fan l'acollida s'estan allà assegudetes i clar, i et surten amb el tema de que el soroll, no?, de que no és contaminació, etc. Bueno, que això està per veure perquè jo sé que hi ha un recurs amb una associació i
0: sí,
3: tal.
0: És veritat.
3: Però volia saber si hi ha més escoles que s'hi trobin, perquè nosaltres és que aguantem de 8 del dematí que aquests nens, perquè no seria el tema, bueno, sí que també és el tema perquè no et ve de gust llevar-te cada dia amb xuts de pilota contra la paret, però és que nosaltres fins a les 8 del vespre tenim el pati ocupat per les escoles esportives de bàsquet, entrenadors que criden, etc.
0: Sí.
3: Aquest any ha fet molta calor i jo tinc doble vidre i ja, bueno, per descomptat que hem de dinar tot l'any amb les finestres tancades, però vull dir que aquest any ha fet molta calor, estàs bé amb una mica de finestra oberta, però clar, quan surten aquests nens al pati, quan no s'entrenen, quan no sé què, has d'anar tancant.
0: Clar, perquè tens massa soroll, ja ho entenc, sí.
3: Clar, aleshores jo vaig, bueno, jo hi ha coses, o sigui, jo l'escola no la puc treure, la vaig aguantar, no em queda més remei. L'1 de l'esportiu en podríem parlar, però l'acollida del dematí, les 8 del dematí, que els nens, em sembla que es pot ser un altre tipus d'acollida. Jo tinc nets i, vale, no estan a Barcelona i potser fa més fred per tenir-los a fora del pati. Però no sé, que jo penso que potser s'haurien de esprem una mica el cervell, les monitores...
0: Per fer alguna altra activitat, no?
4: Clar.
3: Fer una activitat
0: però
3: més
0: tranquil·la.
3: Però jo
0: no sé si es pot fer soroll a aquella hora, és una pregunta que...
3: No ho sé, però...
0: Jo em semblaria que ha de ser més tard, però vaja, a veure si algú ens pot treure de dubtes. Vull dir que...
3: I una miqueta també era a veure si algú més s'hi troba, no? També, i a veure si hem fet alguna cosa o no, o ens hem d'aguantar tots.
0: Ja, sí, sí. A veure si algú ho sap, si no ho intentarem preguntar, perquè jo, que no tinc una escola, però tinc un centre, i hi ha una hora que no... Alguna vegada que algun nano s'ha escapat abans d'hora fora, el fan entrar, el fan entrar i fins a una hora determinada no els deixen sortir i fer soroll a fora. Per això dic que igual hi ha una hora... que no són les 8 del matí, que no s'hauria de poder fer soroll.
3: Ja,
0: però, a veure si algú ens ho sap dir.
3: L'hora que és, saps que són les 8:05?
0: Clar, perquè ja sent, sí.
3: A mi no m'importa llevar-me d'hora, però sí que m'importa llevar-me d'hora perquè m'han despertat les pilotes.
0: Clar, sí.
3: Com diu,
0: es pot llevar com vulgui, no fa falta que la desperti ningú, està clar.
3: Exacte.
0: Doncs a veure si algú ens ho resol, si no ho demanarem, a veure si hi ha alguna normativa en aquest aspecte. Molt bé, Mercè, moltíssimes gràcies.
3: Adéu-siau,
0: bona nit. La següent trucada que teníem, si no li sap greu, la deixarem per després del butlletí de la una, perquè amb el testimoni i la queixa que ens feia ara la Mercè, doncs necessitàvem una mica més d'explicació i no volíem fer córrer ningú, ni ella tampoc, que a més té una bona, segurament una bona reflexió sobre el tema vot en blanc i vot nul, però serà després de les notícies de la una, que arribarem ara mateix, i després continuem amb vosaltres, amb les trucades, amb els missatges. I avui és l'últim dia de la setmana i sempre ve la Sílvia a fer les seves propostes de quines sèries podem veure, així que no us perdeu res, que ara tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Durant la tarda de dissabte s'esperen xàfecs intensos en punts de l'interior, el prelitoral i el litoral, que al vespre tendiran a concentrar-se més a prop de la costa. Diumenge a la matinada encara hi pot haver pluges al litoral que aniran perdent intensitat. El grau màxim de perill previst per intensitat de pluja és de 3 sobre 6 i no es descarta que augmenti. Protecció Civil recomana no acostar-se a rieres i zones inundables, seguir els avisos oficials i evitar els desplaçaments innecessaris si plou amb intensitat. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijó a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. Els partits d'esquerra negocien a contrarrellotge la fórmula per presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. El termini per registrar les coalicions acaba just aquest divendres. El Front Ampli intenta una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid queda pràcticament descartada perquè Podem no s'hi integra. Defensa investigarà els àudios publicats pel diari Opone.es en què un grup de militars presumeixen d'apallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta de Literatura amb la novel·la La hora antes de l'alba. L'autora xilena s'ha emportat el guardó de literatura més ben dotat al món en una edició en què l'escriptor i guionista valencià Sergio Hernández ha estat finalista amb la novel·la La Añoranza. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'angoixa, la depressió o l'ansietat són els trastorns amb més prevalença en persones de més de 65 anys. Són els que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Molts d'aquests trastorns es veuen agreujats per un estat de soledat no desitjada de la persona. L'altre grup prevalent de trastorns en salut mental són els de gaire cognitiu, com són les demències. L'informe presenta diferents reptes al voltant d'aquesta realitat. Un d'ells és sensibilitzar la població. El doctor Sebastià Santa Eugènia és el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
2: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
1: Un segon repte seria fer una mirada integral sobre com tractar el pacient, tant a nivell sanitari com social. I el tercer repte és tenir en compte factors externs a la persona, com l'habitatge o l'estigma que hi ha sobre l'edat avançada. Esports. El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i també amb Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja. D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Aquest divendres, per cert, comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Corunya llevant. A tot això, el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua líder de grup, del grup E, de la màxima competició europea, amb 4 victòries en 4 partits. I aquest divendres, a 9:15, el Barça de bàsquet rep l'Olympiacos grec al Palau Blaugrana. L'equip és 8è amb 3 victòries i 2 derrotes.
0: Fins aquí les notícies.
3: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
4: Per què ens cal avui desencadenar el present?
3: Atura't, pregunta't i reflexiona.
4: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
3: Ajuntament de Barcelona.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: Escolta'm, qui és la jugadora preferida o el jugador preferit de la teva filla?
7: Kika, Kika, Kika Nazaré, Kika Nazaré, Kika, Kika Nazaré... Sempre l'estem cantant a casa.
6: Què dius ara?
7: T'ho juro.
6: Tu t'imagines que la Kika Nazaré ens estigui sentint avui? A veure, prova-ho, va, saluda-la.
7: Kika, t'has d'aïna, eh?
8: Entro aquí a una hora. Espera.
7: Que vergonya, meu, desculpa.
8: No, no, més que estic de Kika, Kika, Kika Nazaré.
7: Estàs com un concert.
8: Adoraré.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Kika, Kika, amb Roger Escapa. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
9: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
5: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: una de la matinada i 8 minuts, va que ja tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474 d'entrada, i tenim l'Olga des del Prat de Llobregat, a qui li diem gràcies perquè ha hagut d'esperar acabar el butlletí, que abans ja la teníem a punt però no ha donat temps. Olga, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, gràcies Marta, cap problema. Escolta, volia aclarir el tema del vot nul, el vot blanc, mm-hmm. i com incideix aquest vot en blanc amb la representació, diguéssim.
0: Amb el resultat de les eleccions, molt bé.
1: Exacte, sí, home, per dir d'una altra manera, qui afavoreix i qui...
0: A qui beneficia, d'acord.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Mira, d'entrada, per aclarir-ho, vot nul, evidentment, és un vot qualsevol papereta esmenada, qualsevol contingut en un sobre que no sigui una papereta legítima, i, en canvi, per exemple, si tu poses dos paperetes de la mateixa candidatura, aquest sí que es podria considerar vàlid, perquè es podria entendre que algú per error, en lloc de prendre un, n'ha pres dos de la mateixa candidatura. Aquest sí que seria vàlid, només es comptaria un vot, evidentment, però aquest sí que seria vàlid. I qualsevol papereta demanada seria un nul.
0: D'acord.
1: El vot nul, una vegada que s'ha tancat la votació, ha votat tots els electors i, per últim, la mesa, sobre les urnes, ja, els vots nuls es treuen, diguéssim, es han de conservar, però no entren, diguéssim, que se'n diu els vots vàlids emesos. D'acord? Els vots vàlids emesos són els vots de candidatures i els vots en blanc.
0: Molt bé.
1: Com incideix? Els vots en blanc i els vots... són el total de vots emesos vàlids. Contra més vot en blanc hi hagi, vol dir que el nombre... de fet, perquè tu entris, depèn de les eleccions, hi ha un tant per cent que han de saludar qualsevol candidatura, no ho recordo, però per exemple les municipals és un 5%. I a les altres no sé si eren un 3 o això variava. Val? Però, clar, si hi ha molts vots en blanc, vol dir que els partits petits o que tenen menys, se li encareix arribar a aquest 30%. Per tant, si hi ha molt vot en blanc, què pot passar? Que hi ha aquests que tinguin menys nombre de vots poden no arribar al tant per cent de vots vàlids. Sí? Amb el qual castigarien, diguéssim, els partits minoritaris.
0: Els petits
1: en general. Val?
0: D'acord, molt bé.
1: I després de fer aquest tant per cent que han d'assolir les candidatures, a partir d'aquí entrarien el que se'n diu l'aplicació de la llei d'ON.
0: Sí.
1: D'acord? Per això es diu sempre que el vot en blanc està afavorint els partits majoritaris en contra i perjudica els
0: petits.
1: Les candidatures o partits petits.
0: Molt bé. Ha quedat entès, sí, perfecte.
1: Això intentava explicar-ho el més didàcticament possible, per això. Val? Però la seqüència és aquesta. De tots els vots, es descompten, es treuen els vots nuls, només es comptabilitzen els vots vàlids, que són els vots de candidatura i vots en blanc, i la candidatura que no assoleixin el 3% del total de vots a més, de vots vàlids, quedaria fora. I a partir d'aquí s'aplica la llei d'ON.
0: D'acord, perfecte. Molt bé.
1: El resum és aquest.
0: Sí, sí, va? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Olga.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, bona nit.
1: Ja necessites poc programa.
0: Moltes gràcies a tu. Vinga, per trucar. Adéu. Hem fet una classe magistral. Ja sabem per què serveix una cosa i per què serveix l'altra. Em sembla que hi ha ningú que tingui dubtes sobre aquest tema, perquè ens ha quedat bastant clar a tothom. O sigui que li agraïm moltíssim. Va, en Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Tu digues, Guillem, tens una resposta.
2: Un oient que ha trucat des del Parguell,
0: sí.
2: O que anomenava
0: el Josep
2: del Parguell.
0: Sí.
2: Josep, es diu?
0: Sí, Josep.
2: Ah, d'acord. Doncs És a dir, tots estem d'acord que els arbres són imprescindibles i que bueno, que donen molts beneficis, però jo trobo que la secció de parcs i jardins de l'Ajuntament també té en compte la viabilitat econòmica, perquè un arbre molt vell és com una persona molt vella, que al final, per aguantar-la en vida, has de gastar uns recursos econòmics i materials que són molt, molt, molt grans, no? Per exemple, hi ha arbres que necessiten calçar-los amb vigues de ferro per a suportar-los.
0: Ja.
2: I clar, ja quan s'ajunten dos o tres vigues, dificulten el creixement dels arbres del voltant. I jo m'imagino que ell no sé si s'ha fixat, però lògic és que si tallen un arbre vell, en replanten dos o tres de joves i en el futur pues, ja
0: creixeran, ja, diguem, no?
2: Sí, exacte. I també s'ha de tenir en compte que amb les tempestes que estan havent-hi últimament, l'Ajuntament es guarda molt bé de que no li caiguin arbres vells o arbres deteriorats a persones, perquè si maten algú, pues clar, ja venen els judicis i els problemes, saps?
0: Sí, sí, d'acord.
2: Això també s'ha de veure.
0: Molt bé, doncs
2: gràcies.
0: Gràcies, Guillem, per la resposta. Adéu, bona nit.
2: Adéu.
0: En José Luis, des de Lloret de Mar, bona nit.
3: Hola, molt bona nit. Qui em dirigeixi, un català, en castellà? Com s'estima més que em dirigeixi vostès?
0: No, tu parla com et vingui de gust, només faltaria.
3: Parla en tots els idiomes. M'estimo molt el català, però tots els idiomes...
0: Home, si em parles amb un idioma que no conegui, serà difícil, però mentre el conegui, endavant.
3: No, clar, això seria una mica difícil, però sempre estic disposat a aprendre. Bueno, així que m'antena, suposo, oi?
0: Estàs a l'antena, correcte, sí, sí.
3: Bé, gràcies. Gràcies pel servei que donen, perquè feia molt de temps que no els escoltava i ara he pogut sintonitzar la ràdio.
0: Molt bé.
3: Perquè des d'aquí no sé exactament per on para la freqüència. Doncs miri, la meva pregunta és bastant senzilla. Ara, com ve Tots Sants i ja és una data una mica assenyalada, voldria saber, aviam, si hi ha alguna empresa que no estigui per Sancho d'Àvila, perquè hi ha una empresa que no sé si semblen a Simón o què, que hi ha unes càmeres una mica estranyes. Jo us he dit càmeres hiperbàriques. Més que res per no anar directament a la incineració o al ninxo i que poguessin conservar en fresc.
0: A veure si ho he entès bé, eh?
3: Sí, ho entès correctament.
0: Si hi ha alguna empresa que pot guardar, entenc que una persona, les restes d'una persona?
3: Bueno, les restes, o en cas d'accident, o en cas de malaltia...
0: Vull dir, el cos d'una persona que no està viva...
3: Perdoni'm?
0: Dic, si hi ha alguna empresa que en lloc d'incinerar o enterrar pugui guardar en un lloc refrigerat...
3: Sí.
0: Però guardar durant uns dies, entenc.
3: Ja congelat que porten en les camionetes, que sí. Ha arribat un fet, doncs, algú, però una mica més a unes condicions una mica més aviats.
0: Però entenc que aquesta càmera que diu hiperbàrica ha de ser per uns dies, no? Entenc que molt davant...
3: És que no sé quin nom té, perquè això, com no he vist encara cap pel·lícula, potser he vist Alien i coses així, però són una mica així, una mica desagradables.
0: Ja.
3: Però... És que res, per anar a poder visitar els nostres sers estimats que ja no hi són en vida aquí, doncs amb unes altres condicions.
0: Ah, vale, és que no havia entès. Jo pensava que era per guardar aquell cos durant uns dies, no?
3: Bueno, més que res per després si poden fer alguna cosa més endavant, és que no ho sé.
0: Ja, si això existeix en un futur, amb una previsió sí, de que hi hagi...
3: Amb unes condicions una mica específiques.
0: Ja, ara ho he entès, eh? Perdó, que m'ha costat una mica, però ara ho he entès.
3: Jo sí, estaria molt interessat, la veritat. Bueno, més que res, no com van avui en dia les coses, que si ja t'ho poses a pensar avui com van les coses, no sé si val més la pena tirar endavant o tirar enrere, però potser més cap endavant, com s'arreglaran totes les coses, espero, doncs no estaria malament, m'entén, sortir i jo què sé, que apareixessis en el cuento de Heidi, per exemple.
0: Una mica difícil, no?
3: Sí, una mica difícil, però no impossible, suposo jo, no?
0: No hi ha res impossible. No. Molt bé, doncs a veure si algú sap contestar.
3: Dir-me aviam que faci 5 cèntims, sisplau.
0: Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
3: Soc ciclista, soc ciclista.
0: Molt bé, doncs...
3: No m'ho cuento, però m'agrada dir-ho.
0: Molt bé, doncs vinga, endavant amb el ciclisme. Vinga, moltes gràcies, bona nit.
3: Adéu.
0: La Maria, des de Girona. Bona nit, Maria.
4: Hola, bona nit. Mira, aquest senyor, el que diu de la cambra hiperbàrica, jo tinc entès que una cambra hiperbàrica és per recuperar la respiració quan una persona ha tingut una immersió submarina. Sí, sí. No crec que tingui res a veure amb la mort.
0: Res a veure amb la mort, no.
4: Vale. Sí. Però llavors això de càmeres per guardar els morts i això, jo crec que la majoria d'això de laboratoris, com es diu,
0: les funeràries,
4: jo crec que la majoria en tenen, perquè jo he sentit d'algun cas que la família no se'n volia fer càrrec, que havien de guardar, i en diferents llocs diferents persones estaven guardades feia més d'un mes.
0: Ja.
4: O sigui que segurament que totes o la majoria en deuen tenir.
0: Però clar, per uns dies, no per sempre, que és el que deia ell.
4: Sí, però per sempre...
0: No, per sempre. Jo no sé si existeix, vaja.
4: No crec.
0: En fi, jo tampoc. Vale. Molt bé, digues, Maria.
4: Jo volia dir, sobre això que han dit de l'esperit de vi per respirar, això, la gent que ara tindrien 100 anys, ho feien molt, i també se'n posaven al front anant molt en compte de no... que no anés cap als ulls, però hi havia molta gent que feien servir això per espavilar-se, diguéssim, no?
0: Sí?
4: Jo crec que, sí, amb tanta gent com ho feia, si fos dolent, alguna persona mèdica ho hagués dit,
0: ja.
4: M'assembla.
0: Sí. També
4: té raó. Sí, però bé, bueno, que és una cosa que sí, que va bé. I després aquesta senyora del dònut, jo suposo que el seu marit no devia pas ser diabètic, no ho ha patit, almenys. Però si estava en una residència, segur que regularment els hi miren i algú se n'hauria de compte, bé, no, si tothom havia fet la seva feina, clar, algú s'hauria de compte que li pujava el sucre.
0: No, i crec que no ho era, eh? Jo crec que no ho era.
4: Per això, però és que encara que no ho fos, els van controlant en tant.
0: Sí, tant.
4: Vull dir que algú se n'hi era de compte que no estigui mortificant-se per això, perquè algú se n'hauria de compte.
0: Clar.
4: Una, que s'hi veien que l'induïa cada dia, i dues, que en tant els hi toca un repàs.
0: Clar, sí.
4: I és una cosa que la miren molt, segons que poden no ho miren mai, per això
0: sí,
4: es miren molt.
0: Sí, però el sucre amb la gent gran ho miren molt, tota la raó.
4: Llavors jo volia respondre a aquell senyor que va dir que ja n'hi havia prou de parlar de paneroles.
0: Sí.
4: Perquè, esclar, era molt egocèntric, senyor. Només interessava el seu tema, que em sembla que eren les pensions. Però a tots ens interessa.
0: No, era la mesa electoral amb els més grans de 65 anys.
4: Va bé, doncs mira, una altra cosa...
0: Que ja li han respost avui.
4: Sí, però bueno, me refereixo que sembla que només sigui important ell. I és el que, si se li pot dir, és inconscient de que la quantitat de epidèmies que porten les paneroles és per esgarrifar-se. O sigui, que són molt importants i que és molt important mantenir-los a ratlla.
0: Mm-hmm. Sí, és un problema de salut pública, està clar.
4: Exacte, sí. Doncs que no ens digui que diu deixeu-vos estar d'històries o tonteries, no sé què. Mm. Això surt de tot tema, no?
0: Sí, surt de
4: em
0: tot.
4: Em sembla.
0: Cadascú proposa el seu i sempre dic, mentre
4: ja està,
0: no faltem al respecte, tothom pot parlar el que vulgui.
4: Vale, doncs ell més aviat sí que va faltar.
0: Ja. Sí. Però mira, ja li hem respost el que volia saber, o sigui, que ja està. Molt bé, Maria, moltes gràcies.
4: Doncs,
0: adéu-siau. Bona nit. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Tu diràs, Josep.
5: Bueno, primer que tot, un saludo. Bueno, ja em vaig fer una pregunta fa molt temps.
0: A veure?
5: Ningú m'ha contestat. Bueno, ho sap. Bueno, ho tenim por.
0: A veure, quina era?
5: Sobre aquella dona de Figueres.
0: Sobre la dona de Figueres? Ara no sé per on vas, Josep, perdona,
5: eh? Saps aquella dona que van matar Figueres?
0: Sí, amb el... Ja sé per on vas. Una dona que va matar Figueres, algú que no va complir el... l'aïllament que havia d'estar, no?, respecte amb ella. Sí, ara sí que me'n recordo.
5: Va trencar tot vegada l'ordre.
0: L'ordre, sí.
5: Quan ho van detindre, aquest senyor va amenaçar de mort aquesta dona.
0: Sí.
5: I va anar davant del jutge i del fiscal. Jo em vaig preguntar, va haver dit, bueno...
0: No en respost, Josep.
5: Lo culpable perquè també si ho deixin tancat, que es pagarem si li vive.
0: Sí, sí, tota la raó.
5: Bueno, pues, qui és el responsable de la mort d'aquesta dona?
0: Sí.
5: O qui la va matar? El fiscal, el jutge. A veure si algun abogat o algú que sàpiga que jo li digués, va veure qui és el responsable.
0: D'aquesta mort, sí, sí.
5: I algú molt important. Uh-huh. Aquell senyor que va dir de la Magdalena que més de 65 anys.
0: Sí, sí.
5: Que de fet, si d'anar amb una taula. Jo l'any passat me van demanar que estic jubilat. Només va dir una cosa. No em van jutjar i ensenyar la papereta. I li faran una fulla i tranquil, que no passa res.
0: Que no passa res.
5: Poden fotre una multa.
0: Sí, sí, ja ens han dit això avui, sí. Molt bé, Josep. Moltes gràcies.
5: A veure si algú que s'atrevís a respondre la primera.
0: La primera, la de qui és el responsable de la mort d'aquesta dona?
5: Sí, perquè si no hi posem mà, les dones ho tenen malament.
0: Molt bé. Ai, senyor, Josep, moltes gràcies.
5: Marta, bon cap de setmana.
0: Igualment.
5: Vinga.
0: Adéu, bona nit. La Carmeta, des del barri de Sants, bona nit.
6: Hola, bona nit a tothom, eh? Jo no sé per què és com tan complicada la vida, perquè ens la compliquem, senyor. Això també és una pregunta. Bueno, la meva pregunta és sobre la crema catalana. Per què es diu la crema catalana? Si cada vegada que em menjo, per què es diu crema catalana? Perquè no es diu, no sé, crema pastissera o una altra, però aquí, com anem als restaurants, així, la crema catalana.
0: Per què es diu crema catalana?
6: Ah, això mateix, i qui l'ha inventada, i per què?
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, Carmeta.
6: Doncs pues moltes gràcies a tothom, eh?
0: Ah, molt bé,
6: i
0: a tu.
6: Bona nit, i bona
0: nit. Adéu. Adéu. Ens queda per escoltar dos missatges de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. Un és el de la Montse de Barcelona, que té una resposta.
7: L'altre dia, la Montserrat de Mataró ens va explicar que es havia confós a l'hora de fer el fricandó, es va confondre de tomàquet. I ella va posar tomàquet concentrat. Aleshores li va quedar, esclar, li va quedar tota una pasta. I ella va fer la pregunta de quina equivalència hi ha amb el tomàquet concentrat amb l'altre. Doncs l'equivalència seria, si tu agafes una llauna de 400 grams de tomàquet triturat, anem a dir, i t'has equivocat de llauna, pues de la llauna del concentrat només t'hauries de posar una quarta part, o sigui, de la meitat de la llauna una mica menys. I si t'has equivocat, com li va passar amb ella, pues la solució que hi ha és afegir-hi aigua, afegir-hi una miqueta d'aigua, treure, retirar una mica de tomàquet, que el pots posar en un altre pot i guardar-lo a la nevera per no llençar-lo, i afegir-hi una mica d'aigua.
0: Molt bé, doncs una quarta part de la llauna del concentrat. Ens ha quedat clar. Moltes gràcies a la Montse. I encara un altre missatge de la Dolors des de Banyoles.
8: Ahir la mama ens va deixar. Tenia 98 anys i va morir en pau i tranquil·la. Però el motiu d'aquest missatge és per agrair l'equip d'infermeria del CAP de Banyoles, la seva entrega, la seva professionalitat, la seva humanitat, que ens han demostrat durant aquests 3 mesos que han estat venint a casa a curar la mama. Ens hem sentit molt ben atesos per tots, sobretot per l'Eva, que és la que també ha vingut més. Moltes i moltes gràcies.
0: Doncs és bonic el missatge de l'agraïment i des de la nit dels ignorants, Dolors de Banyoles, el nostre condol i la nostra abraçada per la pèrdua de la mare.
9: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
10: Les idees, el saber, pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta. Mira quina meravella. Al contrari, encara s'incrementa. I això és el que fa que, quan les coses s'entenen bé, el món del saber, dels que busquen, dels que es pregunten, dels que dialoguen, és un món on la col·laboració és essencial. Thank you.
9: amb Marta Romagosa. Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Què, ja heu fet plans per aquest cap de setmana? Perquè si no en teniu, o si el pla és mirar sèries, justament, ja està a punt la nostra recomanadora oficial i ens en proposarà, com sempre, un parell. Sílvia, bona nit.
11: Hola, Marta, bona nit.
0: Què tenim avui a veure, el menú de sèries?
11: Doncs avui sèries detectivesques amb un punt d'humor, protagonitzades per personatges una mica particulars. Un parell de sèries lleugeres, d'aquelles que, tot i que sí que és veritat que impliquen casos delictius, alhora fan que acabem el dia amb un somriure. Arrenquem amb Ludwig, que aquest dijous estrena la segona temporada.
12: John, you are the only person that can do this.
13: This is I, Taylor.
12: Ah!
13: Good morning.
12: Oh, hello. Sir, I'm impersonating a police officer.
14: Yes, but he's your brother.
15: James didn't just vanish. It's a puzzle. Puzzles are meant to be solved.
16: Oh, there's sugar in it.
15: Which, as you know, is exactly how I like it. Cheers.
11: És una comèdia amb tocs de drama que se centra en el personatge de John Taylor. És un home introvertit, solitari, amb unes rutines molt marcades i gairebé no surt de casa. És extraordinàriament bo resolent enigmes. De fet, es dedica a dissenyar passatemps, com ara mots encreuats, i viu còmodament lluny de les complicacions de la vida social, sempre amagat al darrere del pseudònim de Ludwig. Tot canvia quan el seu germà bessó, James, que és inspector en cap de la policia de Cambridge, desapareix misteriosament i la seva cunyada li demana que el busqui. Ella està convençuda que no ha marxat voluntàriament i sospita, a més, que la resposta a la desaparició es troba justament a la comissaria on treballa. Així que, d'entrada, Ludwig només s'ha d'infiltrar durant unes hores a la comissaria fent-se passar pel seu germà i aconseguir alguna pista, anar fins a l'escriptori del germà i a veure què troba. La qüestió és que no hi arriba i la cosa es complica quan apareix un cadàver. A la comissaria tothom es pensa que és el James i li adjudiquen el cas per resoldre. El problema és evident. El John, o Ludwig, no té cap mena d'experiència policial i és socialment maldestre. Les seves habilitats no són policials. Ell no sap qui ha comès l'assassinat ni per què, però les deduccions que aplica als mots encreuats li poden resultar molt útils i això li permet identificar patrons, connectar pistes i resoldre problemes de manera lògica. Total, que es converteix inesperadament en un investigador molt eficaç.
0: I al mateix temps ha d'investigar la desaparició del seu germà, suposo.
11: Això mateix. La sèrie combina les dues trames. Un cas policial a cada capítol i cadascun acostuma a estar vinculat a un passatemps diferent, com els anagrames, els trencaclosques o la sopa de lletres. I aquesta és la part més divertida de la sèrie, el contrast entre l'agudesa o directament la genialitat del Ludwig a l'hora d'estirar de diferents fils i la seva poca traça per moure's amb naturalitat no només en l'entorn policial, sinó en el món en general. I, és clar, en tot moment, a més, hi ha aquesta por de ser descobert perquè capítol a capítol el que anem veient és que els germans bessons tenen personalitats superdiferents. I pel que fa a la segona trama sobre què li ha passat al seu germà, doncs, juntament amb la seva cunyada i el seu nebot, aniran acumulant evidències per demostrar que el James no ha desaparegut per voluntat pròpia. La sèrie també té un fons més dramàtic que prové del passat, quan el pare dels bessons els va abandonar quan eren petits, i això també acaba sent un altre misteri per resoldre la sèrie.
0: A veure, Sílvia, una pregunta clàssica. Els protagonistes són coneguts? Qui interpreta el Ludwig?
11: L'actor, humorista, presentador de televisió i escriptor David Mitchell. Al nostre entorn jo diria que no és gaire conegut, però a Anglaterra ho és moltíssim. És una figura consolidada de l'humor britànic, sobretot gràcies a la sèrie Peep Show, que amb el temps s'ha convertit en una autèntica obra de culte dins la comèdia britànica. I ja a Peep Show interpretava el paper d'un home incapaç de gestionar el seu dia a dia. Així que a Ludwig expandeix una mica més el personatge combinant-lo amb aquesta capacitat fantàstica per resoldre crims. Qui és més coneguda és la protagonista femenina. El paper de la cunyada l'assumeix Anna Maxwell Martin, una actriu molt polifacètica que segur que recordareu pel seu paper d'inspectora a Line of Duty. Els dos personatges tenen moltíssima química i estan perfectament compenetrats i sincronitzats còmicament. Si us agraden les sèries de misteris detectivescos, d'aquells molt difícils de resoldre, justament, dels que els espectadors difícilment endevinarem qui ho ha fet, però que, en canvi, ens sorprenen amb conclusions brillants, us ho passareu superbé. I a sobre té alguns moments còmics fantàstics, de riure, eh? De riure de debò. En aquest sentit, pot recordar una mica a moments de Solo Asesinatos en el Edificio. La premissa és original i la posada en escena molt solvent. La trobareu a Movistar Plus.
0: I la segona sèrie que ens proposes avui també ens farà riure tant?
11: Potser no tant. Té un punt d'humor, però és més aviat tendre. És una sèrie amable, perfectíssima, per veure en un capítol i a dormir. Crimen más allá del paraíso.
13: So, why Shipton Abbott?
14: Well, Martha, my fiancée, was born here.
13: Please try not to create any more havoc.
14: I just prefer good old-fashioned policing. Everything is not quite what it seems. We were trying to prove something that never actually happened. Back on the case.
16: One morning in the month of June down by a rolling river.
0: Té alguna cosa a veure amb Crimen en el Paraíso?
11: Sí, sí, és un spin-off directe de Crimen en el Paraíso, que és aquesta sèrie policíaca ambientada en una illa caribenya, que és un grandíssim èxit de la BBC. Té audiències altíssimes, i ni més ni menys que 15 temporades. És d'aquestes que són tan populars que en fan especials per Nadal. Té una fórmula que funciona com un rellotge. Combina misteris a l'estil Agatha Christie, amb humor, personatges carismàtics i paisatges caribenys. I té una particularitat. Periòdicament ha anat canviant de protagonista. Per aquesta sèrie hi han anat passant diferents detectius, però no ha perdut gens l'essència. I ara diràs, però no és aquesta sèrie de la que parlem. Efectivament, però tot això ho explico perquè Crimen más allá del paraíso recupera dos dels personatges de Crimen en el paraíso i continua la seva història després del seu final a l'illa.
0: I más allá del paraíso, on ens porta? Continua sent un lloc, això, paradisíac?
11: Mira, jo que et conec una mica bastant, crec que el trobaràs un lloc encara més encantador que una illa caribenya. Ens n'anem al comtat de Devon, al sud-oest d'Anglaterra, en una població costanera fictícia anomenada Shipton Abbott. Aquella Anglaterra verda i rural, amb pobles petits, ports pesquers, cases de pedra... Un lloc encantador per a uns protagonistes entranyables que tenen un punt naïf. La sèrie segueix l'inspector Humphrey Goodman, que s'incorpora a la policia local després de tancar la seva etapa al Carib. És un home molt particular. És intuïtiu i empàtic, però alhora bastant maldestre i desordenat. És una mica sapastre, d'aquests que totes les coses li cauen de les mans. En els casos policials, mai descarta explicacions que poden semblar absurdes i sempre intenta entendre el context humà del que pot haver passat. No dona mai per bona la primera versió del els fets, encara que la cosa sembli molt evident. Cada episodi presenta un cas diferent, que no necessàriament és un assassinat. Hi ha moltes històries que impliquen algun delicte, però menors, molt domèstics, no ho sé, com la desaparició d'un quadre, una aparició fantasmagòrica, i el Humphrey acaba trobant-ne l'explicació a partir de peces del trencaclosques que aparentment no quadren. Al mateix temps es desenvolupen les trames personals, la relació del Humphrey amb la Martha, la seva parella, que també prové del Carib, les dificultats de la vida en comú, les decisions sobre el futur i els problemes que poden tenir alguns veïns de la zona. El seu equip policial també és molt peculiar, però sobretot, és que són bones persones. De vegades dius, que rucs que són, però és que els hi perdones tot, perquè és que són molt bones persones.
0: I la resolució dels casos també és a l'estil, diguéssim, Agatha Christie?
11: A nivell deductiu, una mica, però aquí no s'acostumen a tancar els casos reunint tots els sospitosos i llançant pistes fins a assenyalar l'assassí. Aquí el que veiem és com es donen els diferents passos per resoldre el cas. El Humphrey i la seva ajudant tornen al lloc dels fets mentre es comet el crim i ens mostren i argumenten alhora què va passar, com si ho estiguessin presenciant. A l'inspector l'interpreta Chris Marshall. El seu paper més recordat és, sens dubte, el del jove anglès que viatja als Estats Units convençut que el seu accent britànic li farà tenir èxit amorós a Love Actually. I a Más allá del paraíso interpreta molt bé aquest personatge que combina la comèdia física i la calidesa humana. És una sèrie que posa bastant èmfasi a l'idea

0: Va, motoritzem-nos, no monitoritzem-nos, no, de motor, una mica només. Perquè aquesta nit tenim feina amb les preguntes contestades. Comencem recuperant una pregunta que ens va fer el primer programa d'aquesta temporada, la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona.
1: La meva pregunta és sobre l'anunci de televisió de TV3,
0: sí,
1: d'aquest anunci tan colpidor que fan de l'accident de cotxe.
0: Oi, sí.
1: Saps?
0: Sí.
1: Jo voldria saber de qui és l'idea d'aquest. Sí, perquè he anat en cotxe amb els meus fills i anem al tanto. Però, esclar, sempre hi ha algun d'aquests bojos o algú que t'adavanta i va a punta pala.
0: Sí.
1: Jo voldria saber, a veure aquest anunci, per què el fan, perquè nosaltres ho veiem, però aquesta gent, potser que estan així tan cerrada, no ho mira.
0: Sí,
1: i a més, volia preguntar a veure si són els que surten a la televisió. Són actors o són persones reals que els hi ha passat?
0: Són casos reals, sí, sí.
1: Eh?
0: El que van els Mossos a casa la persona, no? I
1: els Mossos
0: sí, sí.
1: I la gent que surt.
0: Uh-huh.
1: Si són de veritat o són actors.
0: Molt bé, doncs respon Anna Pintó, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
2: La campanya ha estat desenvolupada per l'agència Guateque, però el seu origen va ser un procés participatiu impulsat pel Servei Català de Trànsit, en què van prendre part, entre d'altres, víctimes d'accidents de trànsit i familiars de víctimes. Pel que fa a les persones que hi apareixen, són reals. Tant els familiars de víctimes com els professionals sanitaris i els agents dels Mossos d'Esquadra que surten als espots representen la seva pròpia experiència i visió. La voluntat de la campanya és mostrar de manera directa i autèntica la realitat humana que hi ha darrere dels accidents de trànsit, evitant-ne una recreació fictícia.
0: Doncs ens ha quedat bastant clar que tota la gent que surt en aquests anuncis, que preguntava la Carmeta, són reals, són casos reals. Anem per la segona pregunta. El Ramon des de Bonastre preguntava si els radars tenen doble direcció. Doncs això és el que ens ha contestat també des del Servei Català de Trànsit.
2: En general, els radars de control de velocitat capten la imatge de la part posterior del vehicle. Això permet identificar-ne la matrícula i alhora preservar millor la imatge dels ocupants, d'acord amb els criteris de protecció de dades i privacitat. Per aquest motiu, habitualment les fotografies que s'utilitzen en els expedients sancionadors mostren la part del darrere del vehicle. Tot i això, la configuració concreta pot variar en funció del tipus de radar i de les característiques de la via on està instal·lat.
0: I encara una última pregunta que ens la feia la Nina des de Barcelona.
3: Mira, que jo volia comentar que els cotxes a darrere normalment són dos llums que porten quan vas amb caravana a darrere. Però és que ara n'hi ha molts que porten dos tires impressionants de llum.
0: Sí, senyora, sí. Hi ha segons quins cotxes... Mira, avui m'he fixat en el mateix, Nina, mira.
3: I és que em fa mal a la vista i tot.
0: No estem acostumats, tens raó.
3: Sí, i no sé si és legal això, que puguin anar enlluernant així.
0: Doncs mira, avui és que ens hem aprofitat molt de la predisposició de l'Anna Pintó, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, i també ens ha fet aquesta resposta.
2: Sense saber el model o la marca del vehicle, no es pot determinar l'origen d'aquests llums. I en tot cas, es tracta d'una qüestió relacionada amb l'homologació i les característiques tècniques dels vehicles, àmbit que correspondria consultar als organismes competents en matèria d'indústria i homologació de vehicles.
0: Doncs mira, aquesta l'hauríem d'anar a traspassar a indústria i homologació de vehicles, però com a mínim ens ha donat una pista i gairebé ens ho resol. Gairebé tot, que en teníem unes quantes d'aquest tema. Així que li agraïm molt a l'Anna Pintó, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.

Doncs sí, és el moment de tornar, perquè és el moment d'acabar el programa i, com sabeu, aquesta temporada i des de la passada, com tanquem els programes nosaltres? Doncs explicant un conte, una història.

0: I avui tanquem la setmana que hem dedicat a les històries del Teatre Lliure, que formen part del llibre Cor Calent, de Marta Vives, Magí Camps i Marta Oriols, editat per Coma Negra, amb motiu dels 50 anys del llibre. Són relats basats en els testimonis de les persones que fan que el teatre funcioni, però que no estan davant dels focus. Abans de la història, li hem demanat a una de les autores, la Marta Vives, que és companya d'informatius d'aquí de Catalunya Ràdio, que ens expliqui l'origen d'aquest llibre.
1: Bona nit. Doncs mireu, la direcció del llibre ens va fer l'encàrrec al Magí Camps de la Marta Oriols i a una servidora d'escriure un llibre. Ens van dir que visibilitzés d'alguna manera eines a l'ombra de l'engranatge teatral, és a dir, totes aquelles que potser no són tan conegudes però que són imprescindibles perquè una obra sigui possible i, per tant, perquè el teló s'alci. Sabíem que aquests oficis passaven sí o sí per les persones que els exerceixen i, per tant, per la part humana que hi ha darrere. Hem tingut la sort en tot el procés de poder parlar hores i hores amb regidors, taquilleres, personal de neteja, escenografia o vestuari. Hem après sobre el seu dia a dia, sobre qüestions tècniques i fins i tot sobre l'èxit, però sobretot hem escoltat moltes anècdotes que també des de l'ombra expliquen tot allò que no es veu d'un teatre o d'un lloc de feina, no? Els vincles emocionals entre ells, l'orgull de pertinença, de formar part d'una família i també de la història i el llegat d'un lloc amb tant de significat com és el Lliure.
0: Doncs gràcies, Marta. Ara sí, avui les protagonistes de les històries del llibre són les productores. Elles fan una feina força desconeguda per qui no treballa en el món teatral. Ens explicaran en què consisteix en un fragment que ara escoltareu i que forma part de l'escena Producció no és ta mare, de Magí Camps. No, escolta'm tu a mi. Aquests que em dius són gripaus. Que com ho sé? Doncs perquè el nom científic que has escrit és bufo bufo, és a dir, gripaus normals i corrents. I saps què els passa als gripaus normals i corrents? Doncs que no salten. Per això vull granotes. El contracte ho diu ben clar. 6 granotes. Pausa. D'acord, el contracte no ho diu, que han de saltar. Però jo m'he mirat el vídeo de l'espectacle i les que fan servir salten. Veto aquí. Pausa. Jo no necessito que el contracte digui que saltin perquè ja m'he assessorat i he vist que les fan saltar, ho entens? I tu em vols encolomar el coll de bufos perquè et resulten més fàcils d'aconseguir que les granotes. Què et penses, que m'ha molt dit? Doncs vinga, espavila, 6 granotes que saltin, encara que siguin petites. Capissi? Penja i fa un gran sospir. El que més odio és treballar amb animals. No, no, amb nens. No, amb animals. Bé, ni amb nens ni amb animals. L'Ari i el director han sentit tota l'escena, que han anat entenent a poc a poc, perquè saben la mena d'espectacles que fa el director que estrena a Gràcia. Les productores, quan els veuen allà palplantats, els fan passar. No us quedeu a la porta com estaquirots? Passeu, no tingueu por, que les granotes estan ben tancades. Riuen. Estimades, us presento l'Ari, l'estudiant en pràctiques que col·labora amb nosaltres. Ara que no em sent, us diré que és una crac i és la neta de la senyora Lleialtat, la de Gràcia. Sabem perfectament qui és la senyora Lleialtat. Endavant, Ari, que vens amb molt bons padrins. Ai, moltes gràcies. Bé, jo me'n vaig, estimades. No t'amoïnis, que la deixes en bones mans. No he dubtat en cap moment. Les 4 productores executives i l'Ari seuen en una taula. Molt bé, Ari, no cal que ens expliquis qui ets perquè el teu director ahir va venir i ens va fer tota la fitxa. I si ets com ell diu, n'aprendràs un porró perquè ell és dels bons. És una flipada tot el que sap. Ho veus? I tu què vols saber de nosaltres? Has entès res de les granotes? Ostres, al principi he vist visions, però a poc ho he anat pillant. I les aconseguireu? Unes granotes que saltin, vull dir? Si cal fer encreuaments, els farem. Només faltaria. Per nosaltres, la paraula impossible no existeix. Riuen orgulloses. Al final has dit allò que odies treballar amb nens i amb animals. M'ho pots explicar? Bé, no només em passa a mi. És un sentiment general. El que menys ens agrada és haver de contractar nens i animals perquè tot és complicat. Amb la canalla, la legislació sempre ha estat dura, però amb els animals la legislació ha canviat molt. Per un periquito et fan contractar un veterinari per garantir el benestar del periquito, tu creus? Això endarrereix les coses una barbaritat i a última hora acabes preguntant tot, fent broma, si és tan imprescindible que la granota faci saltirons o si el periquito pot ser de plàstic per si ens ho podem estalviar. Però és clar, els creadors són creadors per alguna cosa. Si no, ja no ho serien, oi? Ja veuràs amb els llamàntols. Ai, que això no ho puc dir. No passa res, sóc una tomba. Val més així, perquè hi ha coses que s'enteres aquí dintre que no ens agrada que les vagis explicant. La confiança ha de ser mútua. Ho tinc claríssim. Així m'agrada. Treballar amb canalla també és complicat, però és més agraït. La contractació està molt regulada i t'has d'entendre amb els pares, que de vegades són pitjors que les criatures. A més, sempre hem de posar dos intèrprets per cada paper per repartir millor la càrrega que els suposa. El procediment es fa a través de la Generalitat, on cal especificar tot el pla de treball. Es fa una avaluació de riscos, com també es fa amb els adults. Això, que el Departament de Treball ho aprovi i de vegades hi posa mesures correctores. Avaluació de riscos. Apuntat. I una cosa molt important. Cap de les persones de l'espectacle que estan en contacte amb els menors pot constar en el registre de delinqüents sexuals. Uala! Això és molt important, és clar, imprescindible, vaja. És així. En aquestes coses no s'hi val a badar. L'avantatge és que treballen amb molta professionalitat. Són menors que normalment fan teatre com a extraescolar i acostumen a sentir una passió per les arts escèniques. Vull dir que ho viuen amb una alegria i un entusiasme bestial. L'altre dia els vaig haver de dir a dues de les nenes que no havien de venir l'endemà perquè no s'assajaria la seva escena. I van tenir un disgust de por. Són uns motivats, vaja. I ja que parlem de canalla, una curiositat per l'àlbum d'anècdotes. A l'obra Santa Joana dels Escorxadors, de Bertolt Brecht, que va dirigir el Rigola el 2004, hi havia dos nens. Saps qui eren? Ni idea. Doncs el Nau Albet i l'Oriol Pla. Uala, quina flipada! Aquests sí que han mamat teatre des del bressol. Exacte. Va, que ja t'hem explicat algunes de les bones. Ara què més vols saber? Bé, tot el que em pugueu explicar i que em pugui servir per al treball de grau. Comences a entendre el que fem aquí? La veritat és que no gaire, perquè el director m'ha dit que no sou la dels números i ara sí que no sé res. Riuen. Vens ben ensinistrada, això està bé. Mira, començarem pel principi. Què vol dir la paraula produir? Fixa't que està emparentada amb conduir i amb dur, que provenen del verb llatí ducere, que vol dir guiar, ducere. Per tant, les productores, el que fem és guiar cap endavant, fer que les coses avancin. Empenya, si cal, a això. I què és el que empenyeu? Que l'espectacle tiri endavant. És evident que en sabem de números, tot i que nosaltres responem a un perfil més humanístic. Ja ho veus, sabem llatí. A més, en el cas del lliure, nosaltres ja tenim un pressupost que ens ve donat. Per tant, no hem de fer com una companyia que ha de buscar els diners on sigui mitjançant ajudes o subvencions. El lliure és un centre productor i nosaltres el que fem pròpiament és de productores executives. El pressupost sí que pivota part de la nostra feina. Ara no ens enganyéssim. Sí, sí, no som dades dels números, però no en som alienes. Poseu-me un exemple. Doncs mira, l'obra on estàs treballant parteix d'un pressupost que té en compte les necessitats concretes de l'espectacle. Com que ja en tenim el cul pelat, sabem perfectament quin cost pot tenir el vestuari, l'escenografia, el repartiment, quines coses es poden aprofitar de les que tenim guardades, quines cal comprar o llogar, quines cal fer expressament, en quina sala es farà, perquè no és el mateix. I aquest pressupost, que és una guia com el seu nom indica, regirà bona part de l'activitat. Quantes sou? Quatre, les que veus aquí, quatre productores executives, totes al teu servei en aquest moment. Quina impressió! Què et sembla? Que és un luxe poder fer el treball de grau en aquestes condicions. Senyal que estàs aprofitant bé la teva estada aquí. És una oportunitat única, és clar. Per això mateix, aprofita i pregunta. Gràcies. Produïu tots els espectacles o com va això? El lliure fa 9 o 10 produccions pròpies a l'any que ens repartim com a productores executives. A banda, hi ha les coproduccions. I aquestes us donen molta feina? A nosaltres normalment no, perquè el lliure hi aporta una quantitat de diners i la producció executiva la fan els altres. I quan venen companyies estrangeres, això com va? Aquestes són les companyies invitades, que també poden ser d'aquí, no necessàriament han de venir de l'estranger. I de feina? Tot depèn. De què? Dels artistes, perquè n'hi ha alguns que demanen un munt de coses. I com us ho demanen? Aviam, aquestes coses venen amb el que anomenem les necessitats tècniques d'un espectacle. En principi, les necessitats tècniques són això, un tipus de focus o uns requisits específics de so, però de vegades inclouen algunes sorpreses. Com ara? Com ara en el cas de l'Angèlica Lidl, que demanava unes infermeres que havien d'extreure sang, o del Rodrigo García, que sol·licitava 3 sacs de cabells humans. La de la Lidl la vaig veure, seppuku. Li treien sang a ella i a l'actor japonès a peu dret. Hi va haver un espectador que es va desmaiar, però és que, a més, era de matinada, com el ritual del harakiri. abans de la sortida del sol, això mateix. Per això, la Lidl ja ho havia fet en una obra anterior, quan vam haver de buscar les infermeres. La Casa de la Fuerza, l'any 2011, si no recordo malament. Hosti, quan ho veus sí que penses que què hi fan aquelles infermeres en un escenari, però et deixes endur per l'espectacle. T'asseguro que quan hi ha coses, diguem-ne, especials a l'escenari, nosaltres som incapaces de deixar-nos endur, encara que no hi haguem tingut res a veure. La deformació professional, és clar. I com ho vau fer, allò dels tres sacs de cabells humans? Doncs vam haver de parlar amb unes quantes perruqueries perquè n'anessin guardant durant molt de temps. És clar. I espera't, que en tenim una altra. Perquè tampoc va ser fàcil aconseguir dos jutges, dos fiscals, dos advocats i dos forenses de debò. I qui ho va demanar, això? En Roger Bernat. I per què els volia? Per muntar un judici contra Hamlet per haver matat Poloni. Que bo! I ho vau aconseguir? Tu diràs. El més difícil va ser convèncer un jutge. Però un cop que vam aconseguir el primer jutge, ell mateix es va encarregar de parlar amb altres col·legues i coneguts i ja els vam tenir tots llestos. El corporativisme al teatre i la imaginació al poder. Quines coses, eh? Quines coses que arriben a demanar també en segons quins muntatges teatrals. Res, que acabem el programa i acabem la setmana. I gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer possible que aquest programa, una setmana més, doncs hagi tingut molts continguts. Gràcies a les vostres preguntes i a les respostes que algunes heu fet vosaltres, que altres les hem buscat. Gràcies per ser-hi, perquè si no, no tindria sentit. Vull dir, és així. És així. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i nosaltres ho deixarem fins diumenge a les 12 de la nit, que tornarem a ser aquí puntualment per començar una altra edició de la Nit dels Ignorants. Així que gràcies per ser-hi, bon cap de setmana i fins diumenge a les 12. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Falten menys de 24 hores perquè venci el termini per presentar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i les esquerres continuen dividides. A Catalunya Podem dona per fet que d'una banda hi haurà la seva papereta i Esquerra i de l'altra banda la de Front Ampli. A la resta d'Espanya els morats temptegen acords amb Esquerra Unida. La proposta dels morats implica acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts a 10 comunitats, entre les quals Andalusia, Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, diu que no es mourà ni que ha de ser Podem qui faci el pas, mentre que des del Front Ampli Ada Colau torna a allargar la mà a Rufián per valorar anar junts.
2: Izquierda Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
3: Que no siguem capaces de seure'm una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla impossible d'explicar-li a la ciutadania.
1: A les Illes Balears i a l'Aragó, Podem continua explorant pactes on ja hi ha un acord des de les Canàries amb Esquerra Unida sota una marca diferent del Front Ampli. Des de Madrid, Laura Estrada, pel Matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara altres informacions en format breu. Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta de Literatura amb la novel·la La Hora Antes de l'Alba. L'autora xilena s'ha emportat el guardó de literatura més ben dotat al món en una edició en què l'escriptor i guionista valencià Sergio Hernández ha estat finalista amb la novel·la La Enyoranza. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea lamenten el nou gir de Donald Trump en favor de Rússia en plena guerra a Ucraïna. Els líders han demanat al president dels Estats Units que no canviï de bàndol durant la cimera que es fa a Brussel·les. Els 27 rebran aquest divendres el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. 4 morts en un tiroteig en una escola de primària a Oregon. Als Estats Units, almenys 3 nens i un adult han mort aquesta matinada a la ciutat de Bend, a l'estat d'Oregon, quan un home ha entrat en una escola i ha obert foc indiscriminadament. El sospitós ha estat abatut per la policia, tot i que encara no se sap si figura entre les víctimes mortals. Almenys 2 persones més han estat hospitalitzades. Els fets han provocat el tancament del centre escolar i l'habilitació d'un punt de trobada per a familiars i alumnes. Les autoritats continuen investigant les circumstàncies d'aquest tiroteig. I després de 55 anys de carrera, Danny DeVito continua imparable als 82 anys i reivindica el cinema de terror barrejat amb la comèdia. L'actor, director i productor ha recollit a Sitges el Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic. Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de les ordenances fiscals per encarir l'IBI als propietaris d'habitatges turístics entre un 50 i un 150%. L'encariment es farà en funció del nombre de pisos que es tinguin. De les 10.600 llicències que hi ha, un 60%